0: els diners.
1: I amb mal de cap, tornes a casa de l'oficina de la nit. Sí.
0: Bueno, l'oficina de la nit, aquesta que dèiem, gestiona tot el que té a veure amb l'oferta cultural nocturna.
1: Sí, els dos amics que van a l'oficina de la nit també gestionen l'oferta cultural nocturna. Bueno, és una manera de dir-ho.
0: Sí,
1: no? Saps què li deia a la meva dona quan sortia a fer unes copes a la whiskerida de la Xona Franca?
0: Sí.
1: Això.
0: Sí,
1: Corinyo, me'n vaig a l'oficina de la nit.
0: A gestionar la cultura.
1: Sí, sí. No m'esperis desperta, que he d'acabar de fer uns tràmits.
0: Sí.
1: I els tràmits en qüestió, pues, era fer uns quants xupitos,
0: sí,
1: cantar Soy un truán, soy un señor al karaoke.
0: Ah, hi havia karaoke a la Xona Franca?
1: Sí, home, i tant, home, per favor.
2: Karaoke clandestí.
0: Karaoke clandestí. Lo clandestí és el karaoke, no? El rest és semilegal.
1: És un espectacle. A més, sempre has de portar sempre tots, els amigotes.
0: Els amigotes. Ja el terme amigotes ja veus a gent begut.
2: Indica un tipus de diversió.
1: Allà a la Xona Franca sempre fem el mateix ritual. Comencem bevent uns quants xupitos,
0: sí,
1: després passem al karaoke, a cantar Soy un truán, soy un señor,
0: sí,
1: i al final pues, acabem damunt de la barra, sí, fent el molinet amb la trompa. No?
0: Però què dic, per què sinxar?
1: I els pantalons als turmells.
0: Bueno, deixi-ho estar. Gràcies. Reprenem el tema. La gent d'entre 35 i 44 anys són el sector de la població que més diners gasta de mitjana, que són 61 euros al lleure de nit.
3: 61, no 60.
0: No, 61 euros.
3: 61, sí. És difícil avui, perquè no, sí, no t'aportes monedes.
0: Però és una...
3: Bueno, no, ja posats a gastar, me'n gastaria 60, no?
0: Bueno, felicitats.
3: Però 61, em va malament.
0: Sí, però algú se'n gastaria 62, si suma i divideixo 61, no, és una qüestió de...
3: Jo de números no entenc.
0: Sí, no. Solen ser perfils de gent amb ingressos laborals més estables, clar, la gent de 35 a 44. No?
4: Aquest grup de població doble el que es gasten els més joves, que tenen entre 16 i 24 anys, cada mitjana es gasten gairebé 34 euros.
3: Sí. Bueno, és que, claro, les joves estem molt precalitzades, no?
0: Precaritzades, no percalitzades.
3: Sí, no, no. Percalitzades, perquè l'economia és un percal, eh?
0: Ah, no, bueno, sí, clar, això és una altra cosa.
3: I les que patim l'economia, bueno, sí, jo no, perquè ja sabeu que sou propietària.
0: Sí, sí, sí, jove i propietària, sí, i empodregada.
3: Jo no tinc diners.
0: No,
3: jo tinc pisos.
0: Ah.
3: Eh? No, ojo, sí, eh? Però és millor, eh?
0: No, bueno, clar, això ja ho vam aprendre al Monopoli.
3: Sí. Que, no, des de luego, quatre cases?
0: Sí.
3: Un hotel.
0: Exacte. Bueno, deies Noelia, si
4: a fa. Més, l'estudi també apunta que hi ha una tendència de la població més madura cap al vespreig, que són aquestes festes que es fan durant la tarda vespre abans que es faci de nit.
0: Ah, sí? Ja sé què és, això, eh? Lo del vespreig. De tota manera, Déu me'n guarda anar un vespreig d'aquests, però...
3: No n'ha anat a cap?
0: Jo, de bon guard, perquè sota el balcó de casa hi ha una plaça on organitzen aquests vesprets.
3: Ah, home, doncs llavors diu... vesprets pràcticament dins de casa, no?
0: Bueno, qui diu vesprets diu maduritos ballant fito i fitipaldi fotent-se gintònics a les 7 de la tarda. L'excusa és...
3: Hòstia,
0: qualsevol excusa és bona per fer aquesta cosa,
3: ja,
0: eh?
3: Ja.
0: Quina n'és? És l'hora de comptar diners.
1: Ja tenim amb nosaltres en Juli Pijolí, president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals. Bon dia, Juli.
5: Bona nit, amics meus.
1: Bona nit, bueno, bona nit per tu.
5: Bona nit, bon dia. Depèn de quan sentis això, perquè ha canviat molt el consum de ràdio.
1: Sí, sí,
5: i no només el consum de ràdio,
1: sí,
5: el consum en general ha canviat molt.
1: Sí, ja.
5: Ens hem posat al dia, se t'ha paralitzat mitja cara.
1: Sí.
5: És que ha canviat molt el consum. Si parleu de nit i de festa, el vostre home és en Juli Pijolí.
1: Tu també vas a l'oficina de la nit?
5: A l'oficina.
1: T'agradaria treballar-hi, eh?
5: Jo ja treballo a l'oficina. Per mi és la catedral de la nit.
1: La catedral de la nit,
5: jo sóc com en Batman... Però millor.
1: Ai, anava a dir que t'he agafat ara.
5: Batman, perquè...
1: No t'agrada Batman?
5: No.
1: Trobes que li falten coses?
5: Li sobren coses.
1: Ah, li
5: per mi és massa ric. O sigui, no disfrutes. Hi ha un punt que els diners no els disfrutes. La sobra de nit vas brillar perquè qui em vol tancar, no? I aleshores, Batman és un multimilionari, ja ho sabeu. És un multimilionari
1: pots
5: que va...
1: Pots vocalitzar una miqueta més?
5: És un altre preu. O sigui, si voleu parlar de nit, per què no m'escriviu? Fa molt que no parlem. Ja no us passeu pel parc. I ara al parc ja no hi ha banc per menjar pipes. Hi ha un vespreig amb 50 food trucks de diversos aliments que no saps exactament com agafar sense la carta. Com comencem de veure-ho, eh? Sortint de festa a la tarda.
1: Bueno, ara es porta el vespreig, sí,
5: com
1: a la
5: més
1: tarda.
5: Vells, abans comença la festa.
1: Sí.
5: Evitem la foscor de la nit. Som com vampirs, però a l'inrevés. Swing-bop! Sí, o...
1: El què?
5: Vampirs al revés.
1: Swing-bop.
5: Swing-bop. I quan ens cansem del vespreig, avançarem la festa al migdia. Serà el migdieig, eh? I quan ens cansem del migdia, passarem la festa al matí.
1: Sí, això és
5: matineig.
1: A mesura que vas fent anys,
5: sí,
1: ja passes ja...
5: Gin tònics i MDMA a les 6 del matí. Ningú sabrà si la festa comença o s'està acabant. No ho sabrem mai.
1: Bé, gràcies.
5: La festa que es menja la cua, com un peix.
1: Moltíssimes gràcies, Juli.
5: Gràcies a vosaltres. Que
1: no te'n vagis que gaire lluny, que anem a publicitat, però tornem de seguida.
0: Sí, també. Si vols ser la
6: compra bé a Tana Carrefour.
7: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
8: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
11: Sí, digui'm.
10: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
11: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
12: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
13: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
14: No ho comparteixo.
13: El que he dit?
14: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
13: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.

0: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
1: Melons Brutal!
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
3: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
6: Sona bé.
5: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
6: Sona el nou Micra.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno Nissan.
5: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Verisure.
3: Doncs bé, ho sento amb el Jean-Paul, però ho hem de deixar aquí. Està no, molt bé, la teva història amb el tiranosaure, molt
12: no,
3: bé.
12: No, però és que ja... El que m'agradaria del tiranosaure és disfressar-lo. Tu saps lo divertit que és un tiranosaure disfressat?
3: Ja, ja n'he vist uns quants.
12: Per exemple, sí. Del bocat. Per exemple, del bocat.
3: Va, deixem-ho aquí, tornem demà a la competència. Feu bon dash!
13: La competència.
14: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
15: Hola, hi ha guanyat.
16: Un programa basat en fets reals.
17: Mala farina.
16: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: ara que hem acabat l'escola
1: i tenim més temps lliure,
2: ara que podem fer el que volem,
0: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
3: I escoltarem els contes de Reco.
0: A la piscina!
1: Al cotxe!
0: O a l'hora de la migdiada!
4: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
5: I, oh?
0: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento.
1: És el divertidíssim!
6: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
3: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
7: RAC 1 Podcast.
0: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
8: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1:00 PM.
9: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
8: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
9: Vale, i amb el Joel Fortuny, l'Esther Romagosa, l'Ernest Ferrer, avui ens acompanya Miquel Missé. Què tal estàs?
10: Molt bé.
9: Molt bé. La Noelia Ramírez, moníssima que vas, filla meva, no es pot cosificar, però estàs canyona avui.
10: Gràcies.
9: T'he de dir.
10: Jo sempre cosificada, eh?
9: Sempre cosificada. Estem a favor de la cosificació, de la pressió estètica que ens autoinfligim a nosaltres mateixes.
10: Total.
9: I puto.
10: Si és bo, sempre.
9: Sí, exacte. Escolta, avui vens acompanyada de dos senyors que ens interessen moltíssim, són la Carol i la Marina Rodríguez Colas, que són directores. Recordaran vostès la pel·lícula moníssima, Chavales, i ara acaben d'estar ja estrenada, no? A principis de juliol, Hermanos, que és una de les millors pel·lícules que hem vist últimament. Esther, digues la veritat.
10: Absolutament.
9: Boníssima. A mi m'ha agradat moltíssim més que molt moltes coses que he vist últimament.
10: Sí, sí, sí.
9: Us ho dic a la cara. Són germanes i treballen juntes.
10: Molt ben feta.
9: Molt ben feta, eh?
10: Molt bonica.
9: Esteu d'acord o no?
10: Gràcies.
9: I la Carol va estudiar amb tu, no?
10: Estudiàvem al mateix institut i érem una mica la mateixa...
11: després.
9: Mare de Déu!
10: Sí, però no vam coincidir massa. Però a l'institut, a l'època de l'institut i de les festes i de la colla...
11: Los botellones.
9: Vau fer botellones juntes? Era botellonera, ella?
11: Hombre, sí, a saco.
10: Tothom ho era.
11: De Cornellà.
10: Tu també, clar, érem de barri, a tope.
9: I havia estopa por ahí, no? De vegades, estopa...
10: Sí, jo vaig coincidir.
9: Sí, tocar la guitarra, diu.
10: La guitarrita.
9: Va, escolta, estem plens de... Estem plens d'estrelles. Amb tots vostès, una de les autores més interessants, més llegides i més estimades del país, la senyora Regina Rodríguez Sirvent. Bravo!
12: Un cosí de ma mare tenia un bufet pròsper a la ciutat.
9: A veure, para, perquè no m'ho puc creure, Gemma. M'ha enviat un missatge aquest matí. La Gemma, digue'm el teu cognom, que una historiadora il·lustre, Sales Amil, que és una historiadora genial d'aquí catalana, que m'ha dit, per favor, no em diguis res perquè vull venir d'incògnit. Però, guapa, si arribes un quart d'hora tard... Mira, què? Aquesta senyora és la... Digues.
13: Aquesta senyora li vas dir l'última vegada que vaig venir que podia venir a l'hora que jo volgués. Dispensa. Però jo tampoc tinc la culpa de que els autobusos vagin com vagin.
9: Guapa, però surt abans, eh?
13: Sí,
9: l'última vegada que vam estar aquí vam parlar de sexe, tu te recordes o no?
13: Bueno, avui no.
9: Gasmes.
13: Però jo, com vam fer el tema, ja no cal que continuem.
9: Avui. No, però l'últim dia que vam parlar de sexe, avui, què tal, el del sexe?
13: Bé,
9: el sexe a la tercera edat, que en diuen. Jo, és el que confio. O sigui, jo estic confiant en el sexe de la...
13: És dolent, ets un infant terrible.
9: Sí, ah, sí, estic ple d'odi, estic dolent. Avui ho parlàvem justament. Però també passar-se de bondat és un rotllo patatero, eh? Te lo digo a ti, Carol, que hemos hablado antes de la cosa. Seu, Gemma, perquè estàvem aquí, per favor, amb tots vostès, Regina Rodríguez Sirvent, si aquesta senyora ens deixa fer el... Si aquesta senyora, el sexe de la tercera edat, ens deixa fer l'entrevista. Bueno, escolta'm, què t'anava a dir? Aquesta música està molt bé, però és un rotllo patatero, eh? Posa'm una més animada, perquè estic jo drogada total, no estic jo per músiques avorrides. A veure, escolta, Regina, tu acabes de triomfar també amb les crispetes a la matinada. De matinada, crispetes de matinada.
10: Sí.
9: A la campana. L'han editat també en castellà?
10: Sí.
9: O qui l'ha editat en castellà? Per si algú volgués.
10: També suma. De Penguin, sí.
9: Molt bé.
10: Escolta,
9: no, has arribat tard, no fotis a parlar amb aquest mascle que tens al costat. Bueno, a veure, Regina.
10: És molt maco.
9: És molt maco. Sí que és bono, sí. Sí que és bono. Jo ja t'entenc, ja. Jo perquè soc un professional i he de fer l'entrevista amb aquesta senyora, que si no me n'anava aquí a... A veure, Regina, per favor, centra't.
10: No, sí.
9: Crispetes de matinada.
10: Digue'm.
9: Tornem a retrobar-nos amb la Rita.
10: Sí.
9: Sí. Quantes més Rites hi haurà? Perquè em sembla que estàs preparant una tercera edició. És que ja en tenim ganes.
10: De moment, la tercera em torna a venir la Rita.
9: Torna a venir, sí, la Rita.
10: Sí.
9: Que ets una mica tu, eh?
10: I la quarta també. Sí que té històries,
5: la llavors veritat. Aquí ja no tinc més horitzó, però sí. De moment, sí.
9: De moment, sí. O sigui, la gent pot estar tranquil·la.
5: No.
9: La Rita aquesta algun dia et trucarà i et demanarà drets d'autor.
5: Sí.
9: Ho saps, no?
5: Sí.
9: Per què?
5: Va, llavors. Seria una mica raro, però sí.
9: Llavors, a nosaltres a la Cases del Sol...
10: Vas venir a les Cases del Sol.
9: Ja quan t'ha fet tota la promo, que passa pel Basté, passa per aquest, passa per
10: no,
9: l'altre...
10: No, ella va venir abans del lloc.
5: Sí.
10: Sí o no? Com? Dels primers llocs que vas anar, va ser aquí.
9: Ningú et coneixia. A veure, sí que et coneixien, però no eres...
10: No, quan vas arribar, no.
5: Perquè saps què va passar? Jo ningú sabia que jo estava embarassada del meu segon fill.
10: És veritat.
5: Jo estava vomitant a casa i em van dir, avui parlaran de les Cases del Sol al Vostè Primer.
10: Exacte.
5: I dic, no poden parlar, o sigui, no puc perdre aquesta oportunitat. Llavors vaig tornar a vomitar, vaig agafar un taxi, sembla que vingués
10: això
5: el son
10: empatada. Això sortirà al tercer llibre de la Rita.
5: Vaig tornar a vomitar aquí baix i vaig pujar.
9: Que discreta, ho has vomitat molt discretament. És que l'esquema ha estat de... Tu has estat Ferrera? De Farra, si has sortit de Farra. És que les que han sortit de farra molt s'han vomitat de forma discreta.
5: Sí, molt. Superefectiva.
9: El lloc més rato que on has vomitat, jo te l'explico, eh?
5: Digue'm.
9: No, primer tu.
5: Més raro.
9: Més raro o més espectacular o més que diguis...
5: Home, aquí a baix, a RAC1, en un arbre, em va semblar prou exòtic. No? A més, en plena llum d'esplena, a les 12 i mitja al migdia,
9: clar.
5: I a més, no tenia panxa ni res, que tenia un cigró, saps?
9: I van dir, aquesta senyora era una persona, aquesta dona,
5: i t'ho vaig dir només a tu, que no sabia ningú.
9: Mare Déu. Però una vegada que vaig vomitar va ser que estàvem tornant d'una festa al Tenis la Salut, ho puc dir clarament, una que feia 18 anys, i el taxi... vaig vomitar a la... Dic, hòstia, estic a punt de vomitar. Vaig vomitar una micateta. La meva amiga va obrir la porta al túnel de la Rovira, un túnel que hi havia, jo sé que collons era, però era un túnel d'aquest de Barcelona. Em va fotre una patada, perquè per descomptat no ens vam posar, eren molt petites, al cinturó de seguretat, que en aquella època suposo que no era obligatori. Em va tirar al mig del túnel.
10: No.
9: Vaig vomitar al túnel i vaig sortir del túnel amb la cara enganxada a la paret del túnel, que vaig arribar, que semblava leg face, allò, com es diu allò, saps? Aquesta és d'Igualada, aquest horror d'Igualada que es pinta la cara de negre el dia de Reis.
5: Blackface.
9: Així vaig estar, vomitant-me a sobre una jaqueta de vellut que m'havia deixat una cosina. O sigui, tot un drama.
5: Molt bé. No, molt millor la teva que la meva.
9: Això t'anava a dir, la teva...
5: Moltes d'altres, però no me'n recordaré.
9: No
5: me'n recordaré.
9: Perquè te'n vomitaves, és que es perd la memòria.
5: Sí.
9: Bé, però una cosa, com estàs? Jo, una cosa que he admirat moltíssim de tu, és que tu ets una de les persones més famoses d'aquest país,
10: de
9: les més estimades, més llegides,
5: perquè
9: ningú llegeix res, que només la llegeixen a tu, que és genial, això, amb tota la raó, a més a més. Però estàs tan pitxitxi, tan normal... No,
10: però anem a donar la xifra, Has venut 100.000...
9: Sí, digue-la.
10: No, ho dic bé, 100.000 còpies de les Calces al Sol...
9: Digues la veritat.
5: En català.
9: En català. I de traduït, el castellà?
10: El castellà, l'anglès, l'italià, el polonès i el portuguès del Brasil i de Portugal.
5: Portugal es diu Escueques.
9: Escueques.
5: I ara en brasileño sortirà i es diu Calcinhas o Bento.
9: Calcinhas o Bento.
10: Maravilla.
9: Maravilla. Una cosa, però i tu t'has normal perquè hi ha gent, jo, no diré noms, podria dir-los, perquè estem al final del tabú, podria dir, però tenen una llista de 25 persones a Catalunya que escriuen llibres, en venen dos, són una pesadilla de llibres, i són uns gilipolles integrals, que s'han d'aguantar unes xapes, que dic, bueno, per favor, i tu, tan simpàtica,
10: bonitant
9: aquí a fer el racó, i tan divina.
5: Clar, no em podia perdre aquest moment. Aviam... No sé què dir-te amb això.
10: Com ho portes?
5: Bueno, porto molt bé, clar. Però tampoc és que m'hagi canviat en la vida.
10: Home. Algú te deu haver canviat. És a dir, ara vius d'escriure, ja no cal treballar.
5: Sí, mai més. No, sí. Jo segueixo fent la meva vida.
10: Que feies els tours de vi, no?
9: Segueixes vomitant, segueixes sortint de farra.
5: Segueixo vomitant, clar, si no, és que és l'essència de la vida. Si et desconnectes del vòmit...
9: És que tinc una cosa, que és tota la raó. És que a més tu que escrius del que et passa...
5: Clar.
9: Com et deixin de passar coses?
5: No, jo saps què passa? Que jo ja era molt feliç i jo ja havia triomfat abans de publicar...
9: Tu eres una estrella abans que jo. És el que et passa. És el que a mi també em passa, que jo, com que soc una estrella abans de ser estrella...
5: Clar, doncs ja està. L'altre és la cirereta del pastís.
9: Clar,
5: exactament igual que...
10: Com és aquesta teoria, perdona?
5: No, vull dir que, òbviament, que estic molt feliç, que estic superagraïda i que sé veure, sé fer el zoom out de veure que això és un petit miracle, també, vull dir. Jo m'ho vaig treballar molt i he picat molta pedra, però com tanta altra gent, no? Llavors, bueno, he tingut la sort de que, com escric, connecta molt amb un públic molt ampli, que a mi m'encanta que em venen amb besavis, amb besnetes, és així d'ampli.
9: Tens un target ampli, això...
5: Tan ampli com aquest?
9: Aquest, és que més ampli no es pot tenir.
5: No es pot tenir.
9: Només et queden els marcians.
5: De 14 a 114, vull dir...
9: Clar, clar, és increïble.
5: Sí, sí. I clar, això és una...
9: Clar, és que és veritat.
5: I que els que connectin a través de l'humor i de parlar d'aquests temes profuns però que et fan riure i que després pots fer el sobre taules sobre això amb tota la família, jo crec que això és un dels grans... Bueno, dels grans assets que ha passat. Però sí, jo segueixo fent els tours, perquè és que a mi m'encanta fer tours.
9: Aquests. Què vol dir això, els tours?
10: Els tours de turistes. Tours de...
9: Ah, clar, clar.
5: Sí, no? Són tours de dues persones. Cerdanya,
9: dues persones, fixa't tu. Sí. Tu treballes també fent tours de dues persones.
5: Són yanquis.
9: Sí, és que els yanquis...
5: Són yanquis viatjats i interessants i rics.
9: Clar.
5: Llavors, durant 4 hores, me'n vaig de vacances amb ells i cada tour és diferent. I és molt guai.
9: I què, de tours? Que això sempre ens intriga.
5: De fet, hi ha un personatge de les crispetes de matinada... Yeah. Bueno, ja en parlarem.
9: Clara, clarament.
5: Una cadasareta.
9: No sé si la gent que s'ho llegeixi, eh?
5: Bueno, sí. Però hi ha una... Clar, o sigui, si jo ara només... Si jo pogués permetre'm el luxe...
10: Ah, ja sé quin personatge, perdona, un personatge que surt, que és surrealista i fa molta ràbia, també.
5: La Charlotte.
10: Sí, sí, és aquesta, no?
5: Ui, però és... A la gent li ha flipat aquest personatge.
10: Home, és molt graciós aquest personatge.
9: Per què?
10: No, sí,
9: aquesta
10: noia m'ha caigut malament, perquè és una nena rica americana que ve aquí a
9: Barcelona. Però això és enveja, guapa, no estàs caigut malament, si és sincera, és enveja.
10: No diré res,
5: no diré res. Però la desheredan. Ve desheredada.
10: Sí, bueno, això se suposa.
5: Això passa...
9: Això t'ho han copiat!
5: Què dius?
9: No t'ho han copiat a... Ah, no, és del llibre, això, és del llibre. No, aquesta...
5: La Rita m'ha copiat.
9: Aquesta... No hi ha una sèrie d'una que ve holandesa a Barcelona?
10: És una sèrie,
14: ah, La vida a Barcelona.
9: Però aquesta no l'han desheretada, la vida... No,
14: aquesta és que la mare li diu que ha de venir a Barcelona a fer d'espia d'una agència creativa.
5: Oye.
14: I ella arriba a Barcelona i diu, Barcelona molt millor que Amsterdam i bueno, me quedo aquí i el meu jefe, fantàstic.
9: Tu diràs. Bueno, perdona,
5: aquest tip, o sigui, amb aquest tipus de clients que fa 12 anys ja que els tinc...
9: I sempre són els mateixos, us ho van dient, perquè els americans són molt fidels i us ho van dient entre
5: ells. Sí, de cop tinc una comunitat, per exemple, a la ciutat de Charleston, que ara me'n vaig als Estats Units a presentar el llibre.
9: Charleston sona com a Lo que viento se llevó, no?
5: Charleston, sí, Atlanta, Savannah, Charleston. I a Charleston, allà, de cop vaig tenir aquests, els pares de aquesta trama, jo m'han convidat en aquesta festa de debutants als Estats Units, quan presenten les filles en societat vestides de núvia, que jo estava flipant. Però és que, bueno, no sé si la vaig explicar aquí, aquesta història. Jo estava allà, jo no sabia que estava embarassada, és que era la part de vaig venir aquí. O sigui, 2 setmanes abans de venir aquí jo venia dels Estats Units. Vaig estar en aquesta festa on presenten totes aquestes noies en societat, però d'una manera més cultural que no pas no social. I...
9: Què vol dir això d'una manera més cultural que
5: social? Bueno, que és algo més de tradició, que no pas que creguin que hagin de presentar la seva filla en societat amb 21 anys.
10: Per trobar marit, diguem.
5: Exacte.
9: Ah, ja, també. No serveix a res.
5: Vestides de novia.
9: Que vaig lluitar a l'altura de la rubia aquest, així t'ho dic.
5: Tanquem el cercle. I aleshores jo vaig anar allà, i llavors totes estan vestides de blanc, amb els seus pares en frac, bueno, una cosa, i jo no sabia, l'endemà, el pare em porta, i ja me'n tornava a Barcelona, i em porta cap a l'aeroport i em diu, així vas veure el Bill? I jo, quin Bill? Diu, el Bill Murray. Dic, Murray? Diu, sí, el Bill Murray. Dic, què? Estava a la festa i no ho sabia. Quasi em moro perquè sóc superfan. En fi, és igual. Bueno, i aquí l'he posat.
10: Aquí l'has posat,
5: total,
10: sí.
5: Tot això, que amb aquest tipus de...
9: Fas un cabeu, és veritat, fas cabeus.
5: Fas un cabeu.
9: Clar, clar, clar.
5: Ell no ho sap, potser ho sabrà, però bueno.
9: Bueno, però tu ets capaç d'enviar-li...
5: Òbviament, quan vagi a Charleston, no? Què penses que faré?
9: A Charleston hi vas també per recuperar aquesta família, per veure també aquesta família, per fer un...
5: Les calces han sortit en anglès i me'n vaig a presentar-les a Nova York.
9: I allò de la pel·lícula que havien de fer, ho farà una pel·lícula, no farà la pel·lícula, això com anirà?
5: Sí, estamos en ello, però bueno, es veu que va una mica lent, però va.
9: És que el cinema molt lent, eh? Nena,
5: ja,
9: al cine.
5: Ja,
9: la nostra amiga, molt lent. La germana Rodríguez Colàs ho saben perfecte.
5: Sí.
9: Escolta, vale, llavors, te'n vas a Charleston. Això dels tours, els tours aquests, què els dius als yanquis?
5: Què els hi dic? Ui, els hi foto una xapa de 4 hores.
9: El proper llibre que serà d'això dels tours, estic seguríssim. Merdes que et diuen els yanquis fotent el tour. Ah, que sí, és que estic seguríssim.
5: És que l'altre dia em diu una. Són gent molt viatjada. O sigui, hi ha el filtre de voler fer un tour privat, amb una local, durant 4 hores.
9: Sí, això és raríssim, ja.
5: O sigui,
9: són uns friquis, eh?
5: D'anar provant coses locals i d'anar... El que més volen són les històries
10: provant
5: humanes.
10: Provant vins, no? Per exemple, jo
5: sóc fan d'anar a la Boqueria molt d'hora, quan encara no hi ha ningú, i anar, per exemple, que l'altre dia ho explicava, a la parada de la Carme, que té una bacallaneria, que ella té 80 anys i des dels 14 que ven bacallà. Aquest és el patrimoni.
9: Està atrapada, patrimoni. És una dona que està atrapada, clarament.
5: No pot sortir d'allà. No, però aquestes històries, que ja no existiran, yeah, i que ells, doncs, tampoc no en tenen tantes, doncs...
9: Clar, tu expliques això, aquesta dona des dels 14 anys està aquí...
5: Clar, és que aquesta Déu, dona t'ofereix un bacallà, però que
9: i bacallà com es diu en anglès?
5: Cod.
9: Cod, és veritat.
5: Com, sí.
9: I aquesta dona té encara allò de marbre, amb el bacallà sempre humit...
5: Jo els hi faig provar, i llavors ella posa els dits allà, l'agafa, el tasta...
9: I els hi dona.
5: I els altres donen la mesa al dit. Llavors ens els deixa provar, això els encanta.
9: I què els hi fas, aquests de... Ah, tu ets una paciència, filla meva.
5: Ai, no m'encanta.
9: I ells ho saben, que ets una estrella de la literatura catalana?
5: No.
9: I vas amb el sombrero o no? Et poses una...
5: Sí, però perquè és molt còmode, clar, estic molt
9: pel sol, clar, sí, sí, és que fas molt bé. Una cosa, i quina altra experiència humana volen... Per què les portes aquí un dia?
5: Home,
9: un dia el Miquel Fernández ens va portar uns americans que anaven a l'algodó, al tenis, te'n recordes, Jacqueline? I escolta, els americans vam quedar superdivertits.
5: Fem-ho.
9: Digues.
5: D'aquests que desheredin a les filles.
9: Ara, exacte.
5: Clar, són gent que no, torno a aquesta trama, que va néixer, vull dir, no van deixar mega rics, s'han fet bilionaris, sí, i arriba un moment que els hi fan firmar els seus fills un document conforme no heredaran res. Però res, que està firmat que tots els bilions que tenen
9: anirà a una fundació,
5: els donen a,
9: no sé
5: a una fundació.
9: Va, tanto, i els fills diuen...
5: L'Sting ho ha fet.
9: L'Sting ho ha fet, sí, sí. Va, alguna cosa els hi deuen donar, no? La legítima... La legítima, vols dir que els Estats Units no compta la legítima?
10: Allà no deu estar.
9: És un tema,
5: És un tema perquè en realitat han heretat una manera de viure
9: però,
5: i de moure's
9: si, això t'anava a dir,
5: no?
9: Perquè si el teu pare és multimilionari, a tu has anat amb
10: por
9: i
10: aquestes
9: coses que fan allà, i de sobte tu et quedes penjada, no saps fer
10: un
9: canut, no saps ni parlar anglès perquè no has hagut de treballar de la cosa neuronal.
5: Aquesta
9: no t'has espavilat,
5: sí,
9: de sobte et deixen... Però això em sembla una cosa de, per retirar la custòdia d'aquests pares. Perquè si tu l'haguessin educat tipus pobre...
5: Clar. No, aquesta estava ben treballada. De fet, es pot defensar.
9: La tia es defensarà, eh?
5: Sí.
9: La xarrot. Llavors... Una cosa, no tenim més temps, però bueno, no te'n vagis, perquè ens interessa moltíssim tota la teva opinió, sobretot el que passarà aquí. Un aplaudiment, per favor. Regina de Rodríguez Sirven, Cristetes.
10: Una lectura recomanable per l'estiu.
9: Per l'estiu i per l'hivern i per sempre, perquè això la gent s'ho estudia a tope. I si no t'ha... Ah, perdona. La gent que... Si no t'has llegit l'altre, Les calces al sol, pots, i t'estàs llegint Les crispetes de matinada, pots llegir Les calces al sol perfectament.
5: Perfectament.
9: Perfectament, exacte. Sí. Vale, amb tots vostès, Noelia Ramírez. Vale. Vens a muñeca, ¿no? Vens avui a... Se alquila piso, se vende sempre piso, però estan les inquilines dentro.
14: Aquí venen.
9: Se alquila secció con les inquilines dentro.
14: Molt ben acompanyada avui, perquè avui venim a parlar d'una peli que s'ha de veure al cinema, que s'està molt fresquet al cinema, encara, i és un bon refugi climàtic. I avui estic amb la Carol i la Marina Rodríguez Colas, que són germanes, directores, guionistes, talentoses...
10: I de Cornellà.
14: I de Cornellà. La Carol i jo ja vam parlar perquè tenim com unes vides paral·leles.
9: Quines? Per què? Coses?
14: Perquè les dues som de barri de l'Extraradi, vam estudiar a la mateixa universitat...
9: Bueno, recordem que tu tens el llibre genial, que no recordo el títol, que estic...
14: Nadie m'esperava aquí,
9: publicat a Quadernos Anagrama, que també faríeu vostès bé de llegir-los per dues raons. Perquè aquest llibre està molt bé i perquè aquesta senyora tira endavant la seva vida, perquè té moltes despeses i necessita tirar endavant.
14: Vull comprar-me un pis, sisplau.
9: Comprar un pis i ja està. Sí.
14: Pues, la cosa molt complicada, vaya la vida.
9: Adios.
14: Bueno, llavors, clar, elles van fer Xavales el 2021, que va ser una pel·li que jo em vaig sentir molt reflexiva perquè era una pel·li sobre el desclassament, no? On la Vicky Luengo era, la protagonista era una noia fotògrafa que perdia el pis i la feina i havia de tornar al barri, no? Amb les seves amigues, aquesta sèrie era una mica sobre la posició de l'essència i ara han fet Hermanos.
9: Hermanos, tenim el tràiler,
14: Vinga.
9: Bueno, vosaltres dos, què tal esteu com a germanes?
10: Bueno, té menys dies.
9: No, vull dir, com no, si fas que t'esteu en general, vull dir, sí. Sí. Però clar, treballeu juntes, que això també és una pregunta.
10: Sí,
9: que
10: és molt
9: Javi. Tothom la fa, no?
10: Sí, és
9: sí, un clàssic. Sí, però els Javi s'han separat al final.
14: Clar.
10: Bueno, és no, és lo bo de ser germana, que no cal que s'ha separat.
9: Clar, si no es poden separar, elles estan al Nadal, estan a la volta de l'esquina. Sí. Total. Bueno, anem a veure el tràiler, perquè si no se'ns enfada la gent.
15: Què dices, Javi? No jodes, hermano.
9: Vale, ja està el tràiler. Nosaltres tenim aquí un director de...
14: Continguts.
9: De continguts, que deia, és que heu de posar el tràiler a la pel·lícula, perquè se'ns oblidava sempre. Doncs pues ja l'hem posat i ja està. Hermanos, aneu-la a veure.
14: Sí.
9: Perquè és una puta monada de pel·lícula, m'encanta.
14: Sí.
9: T'ho dic així de clar.
14: La pel·li narra el viatge de tres adolescents de barri, de la perifèria, no... S'entén que és Baju, una mica, no?
10: Sí.
14: Però podria ser qualsevol
10: perifèria.
14: Perquè
10: diuen ferros, sobretot perquè diuen ferros i no ferrocarrils, no?
14: Sí.
10: No m'ho he pensat, això. Sí, diuen ferros i aquí no es diu
14: ferros. Les paraules, de vegades ja...
9: Aquí diem carrilet, no? La Cerdanya, com ho dieu? Carrilet, o què?
13: No,
9: no. No dieu res.
13: El tren.
14: No, tren amb una E molt tancada. Tren.
9: Tren.
14: Bueno, llavors hi ha un que es diu Ayman, que és el més protagonista, i la, que és fill de pares marroquins. L'altre és l'Eric, que és fill de pares dominicans, i l'altre és el Robert, que és que viu amb la seva àvia andalusa. Tots viuen al mateix barri, i la peli...
9: L'abuela fuma.
14: L'abuela fuma molt bastant, sí, l'abuela és fantàstica. L'abuela és fantàstica, o sigui, oi, persona meravellosa.
9: Una carito i ara està un nans nerviosa. Que va, que com fa? És boníssima, aquesta senyora, per
16: està
9: favor.
16: Està molt bé, aquesta dona.
9: Sí, por favor,
14: sí, molt bon càstig.

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Deixa-ho.
2: Començo, Caro, o què? Bueno, una mica, sí, estàvem una mica fartes de parlar nosaltres mateixes també, de dones blanques, filles d'emigrants, de nacionals. Llavors estaven explorant com està evolucionant el nostre barri, no? Ara mateix, amb els adolescents, i sobretot trobaven que era interessant investigar aquesta cosa de trencar-te la innocència quan comences a donar-te com et miren des de fora, no? Mm-hmm. I per altra banda teníem com una mica de curiositats com s'estan formant les masculinitats ara dintre del barri, no? Si és veritat que hi ha una obertura d'identitat, no? De qüestions de gènere, també la sensació també de la doble identitat de ser fills d'emigrant i quines són les seves complexitats noves, no? Uh-huh. Era una mica això.
3: Sí, a sobre que sempre senyors directors han parlat de senyores, perquè nosaltres no podem...
4: Ara, ole, molt reina, bé, claro, no? Toda la calle para ti. Sí, senyora.
1: Sí, no, i es percep molt bé, per mi és una pel·li on les converses són molt bones, no? I hi ha frases que es diuen i que defineixen molt bé aquesta cosa que també és sortir del barri, perquè tu, si estàs al barri, estàs a la teva bombolla una mica, i quan surts del barri allà és quan et trobes amb els nous mons, no? Uh-huh. I llavors hi ha frases que a mi m'han quedat
4: clavades,
1: que una era ¿qué pelo tan salvaje? Que li diu una noia a l'Aimán. Una altra era, si tu de dónde eres, pero de dónde eres de verdad.
4: Sí,
1: no?
4: Sí,
1: que això t'ho diuen, si tu, pero de dónde eres de verdad. Tot això, aquestes frases, com us van sorgir? O sigui, perquè clar, vull dir, són coses que has de viure, no? I ho vau parlar amb ells, o sigui, com van sorgir aquests moments de...
3: Clar, nosaltres evidentment no som adolescents, ens queda lluny aquesta edat, aleshores ens van documentar moltíssim i tots els nois ens explicaven coses molt repetitives, per exemple la violència policial
4: que apareix, la pel·lícula també
3: en totes les converses es repetien dels nois, això de l'exotització del cabell, no? Bueno, i això de on eres, que no es queden tranquils fins que no dius d'on són els teus pares d'origen, que si no ja no et deixen
2: els avis. Sí. Només a les persones no blanques els pregunten, no? No es queden tranquils. La representació de la catalanitat ha de ser blanca, se suposa, a les seves ments. Llavors s'ha de trencar una mica això.
1: Sí, i després està aquesta cosa de la festa, no? Que per mi la festa té una capacitat utòpica, sempre ho hem parlat aquí molts cops, no? De poder igualar a tothom, no? I fer com una cosa d'aquí estem tots ballant i ho estem passant bé, però també a la festa és on es veuen les esquerdes de classe, no? Que hi ha, i la mirada dels altres i la diferència. Per què volíeu fer una festa?
2: Doncs exactament és el que dius tu, una festa és el camí de les possibilitats. Llavors, en principi tots som adolescents, tenim els mateixos referents musicals, mm-hmm. No? Hi ha una atracció sexual i romàntica entre
4: la mateixa coreografia, fins i tot,
2: sí,
4: no?
2: Exacte,
4: sabem ballar les mateixes coses, clar, això passa, i el ball també és molt important,
2: sí,
4: no?
2: Sí. Però en realitat, com a la vida, a la societat, quan comences a aprofundir comencen a veure les distàncies, perquè sempre hi ha algú que té el poder. Llavors a la festa hi ha un poder que tu pots escollir, no? Posar-lo sobre l'escenari o retirar-te. I llavors, bueno, no explicaré fer spoilers,
1: no. No farem spoilers, però
5: al final també es veu molt qui té el poder i qui no.
1: Clar, és que després...
4: Bueno, de fet, les coses són com són.
1: Sí,
4: no? I al final semblava
1: per molt que s'hi passi, són com són.
4: Sí. Perdona, jo volia fer una pregunta. És que abans heu dit... El càsting és increïble, sí. Perquè a més és... com natural, no sé si són actors naturals,
5: són actors,
4: però home, hi ha un que és actor,
5: no, només el
4: Marquès, no?
5: El
4: Pau Marquès, sí. Però els altres dos són actors naturals, però que és una cosa increïble.
2: Bueno, no hi han fet mai res.
4: Nenes, no feu aquí una... Què li vas preguntar?
5: Que són de Cornellà.
2: Que van fer un...
4: Però que estan aquí, entre la senyora que t'ha arribat tard...
5: Calla!
4: Tu parles amb els teus...
5: No, però és veritat que va haver-hi una iniciativa... Ja ho sé, vosaltres. Van arribar als instituts, m'ho va dir el meu fill. Venen a fer uns càstings, que estan buscant nanos d'instituts, no sé què.
4: I van sortir als instituts.
5: Sí.
4: Però si la més la pregunta era bona per fer-la en públic. Voleu anar a fora a fumar-vos un porro?
5: Bueno,
4: bona... Claro, te lo digo en serio, estás nostálgica con la Esther.
5: Et caia bé l'Esther de jove, no? Ens caiem superbé. A més, són anys molt importants. Eren els anys de la peli, bàsicament.
2: Sí, uau!
4: Uau!
5: Vaya
4: tela marinera.
1: Pel·li però...
4: Jo no tornava aquells anys ni boja, però... Sí. Perdona, anem a dir, els nanos aquests, efectivament, hi ha actors que és la primera vegada que fan... Jo crec que és una de les claus de la sèrie,

0: Els tres actors principals, bueno, tots, perquè per exemple la que fa de Mare Pija, que és aquesta actriu que ara...
1: La Maria Molins.
0: La Maria Molins, que està increïble, diu tres frases, però és fonamental, l'esclava. L'abuela fuma, tothom, és increïble. El germà
1: del Robert,
0: increïble. Però els tres nanos principals són increïbles. Sí. Llavors, que heu aconseguit que són nanos que estan en transició cap a la cosa adulta, cap a ser homes, i que estan provant a veure això de ser home, de què carai deu anar, però clar, no deixen de ser nens, que és una cosa que és... Estem veient nens en pantalla, que això és preciós. Llavors, a quines conclusions arribeu quan parleu en el procés de direcció i d'experimentació i de creació? Clar, dius que heu parlat amb molts nanos. A quines conclusions arribeu sobre la masculinitat? Què és el que esperen? Què és el que... Perquè aquests tres nanos, aquests tres mascles m'han caigut genials.
2: Sí.
0: Alguna cosa s'espatllarà, està a punt d'espatllar-se alguna cosa, diguéssim, però estarà en el moment en què encara no... Quina edat tenen aquests xavals?
2: S'espatlla per aquesta mirada exterior, bueno, que es veu reflectida elles, clar, molt en la...
0: Però a la moment, o sigui, són tres persones, o sigui, vitals, simpàtiques, amables amb les ties, amb els grans, amb el barri i tal. A quines conclusions arribeu sobre això de la masculinitat que deies abans, Marina, Carol?
3: Bueno, primer de tot, perquè sempre els nois d'origen de fora d'Espanya, per se'ls ensenya com criminals o... clar, exacte, són tres nois que s'ho volen passar bé. I després les conclusions que hem tret era com, vale, nosaltres pensem que aquesta generació és més oberta amb la biodiversitat, teníem l'esperança aquesta, però encara hi ha moltíssima feina a fer i el masclisme està allà.
1: Sí, i abans parlàvem també la idea aquesta, no?, de que es pot sortir del barri sent ric només i famós, no? Aquesta cosa del futbol serà el camí que em portarà...
0: O
1: aquesta cosa ja de desconfiança també, que jo sí que ho percep amb amigues que són professores d'institut i tot això, dels nanos que no volen... O sigui, no somiem en ser professors o metges, no? Com una estabilitat d'una feina de tota la vida, sinó només aquesta cosa aspiracional d'èxit i cosa així, no? Jo crec que està més desenvolupat, potser, siguis de barri o no, eh? Jo crec que és una cosa allà que està...
0: Com ho veus, això?
4: No, o sigui, crec que és el tema de que l'aspiracionalitat és l'antítesi de la consciència de classe. Llavors, en el barri s'està introduint molt, i les icones com el Mora...
0: Perdó, pots tornar a repetir la frase, que em sembla que és fonamental? L'aspiracionalitat...
4: És l'antagonista de la consciència de classe.
0: És el contrari de la consciència de classe.
4: Clar, perquè et donen la possibilitat imaginària, i la hipòtesi imaginària d'accedir a qualsevol món que en realitat està totalment dependent dels teus privilegis, del teu context.
0: A l'hora de veritat, si tu vens d'una família que ha granat, o sigui que ha escombrat, acabaràs escombrant.
2: Clar,
4: sí. O sigui, a Espanya, per exemple, per canviar de classes socials, crec que són 4 o 5 generacions, on depèn del país. Però hi ha països que et calen 8 generacions, hi ha algun país que et calen 2 o 3, però bueno, el Morat, per exemple, que és com la icona aquesta que surt a la peli, representa una mica això, no? I l'estan utilitzant el sistema, en realitat, per demostrar que tu pots arribar on vulguis. El desig aquest és una fal·làcia.
0: Bueno, al sistema li encanten les històries de migrants de superació.
4: Per
0: suposar. Sí, el migrant que ve nedant, que no s'han menjat els taurons, després arriba a la costa, aconsegueix passar per un centre d'internament, a una presó d'aquestes de nanos, acaba traient-se el ser de català, aquest sí.
1: Clar, sí, que sigui útil i servil, no? Que sigui útil i servil pel sistema, no? Que treballa, que ens fa les coses, que
0: està aquí...
4: O un heroi, també, ha de ser.
0: O un heroi. I a més de tot això, el ser de català ha d'haver rescatat algú de les...
4: Clar, per suposat. Si no, no els perdonem.
3: I si ets pobre, és culpa teva. És això, el discurs.
0: Sí. Totalment. Bueno, escolta una cosa, la pel·lícula nosaltres la podem recomanar de tot cop.
2: Molt bonica.
1: Sí. Aneu al cinema.
0: Aneu al cinema a veure-la. És una molt bona oportunitat. Elles tenen aquella frase genial de xavales, el barrio...
1: Com era aquella frase? Una chica sale del barrio, era esto? No.
0: Sí.
1: El barrio nunca sale d'una chica?
0: El barrio nunca sale d'una chica.
1: Bueno, I és veritat,
0: nosaltres ho donem fer, perquè a més la tenim aquí, l'Esther Romagosa, que també és de Cornellà, que no li surt al barri ni a hòsties, i fas molt bé. Visca Cornellà i visca les germanes Carol i Marina Rodríguez. Hermanos! I que ha estat el tema de la temporada, ha estat un dels grans temes que ha planejat en aquest programa tota la temporada. La qüestió del català. De com ens... del català, de com ens relacionem amb l'idioma, el castellà, el català, l'àrab i el que, i lo que te rondaré morena. Està retratat amb una subtilesa magnífica, sobretot en, la, en les interaccions entre la, la mare pija sí.
3: I
0: la mare del protagonista sí. d'origen marroquí. És increïble. Ja sí, només sí. amb dues frases es resol un debat boníssim. Hermanos, eh? Una de les pel·lícules que he vist. Gràcies.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
6: Bon dia, són les dues.
5: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
7: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
5: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som un milió.
8: Doncs aquí seguim, escoltin, de veritat. La Regina Rodríguez Sirvé, la Núria Ramírez, la Carol Marina Rodríguez Golà, la Miguel Vice, per favor, senyora, que estava directa. La senyora, espera, per favor, és que, mira, t'ho dic, aquesta senyora que arriba tal, Gemma, estàs lligant-te a un jovenet i ets de les nostres. Un aplaudiment per aquesta senyora que s'ha pres el sexe a la tercera edat. Divinament, anem a parlar, que, per què passa?
9: No, que estaven comentant el teu programa.
8: Sí, però estàs tirada... O sigui, les teves tetes les han a la cara mentre parles. A veure, no, anem a parlar amb el teu nòvio.
9: No, perquè no sóc la Sofia Loren.
8: Sí, bueno, bueno, vinga. A veure, anem a parlar amb el teu nòvio, com et dius?
10: Oriol.
8: Quina edat tens, Oriol?
10: M'ha dit jove, m'has dit jovenet abans, sí. 47.
8: Home, i tant, Oriol. Boníssim. Tu quants en tens, Gemma?
9: Jo, 102.
8: És de les nostres.
10: Té 80, com ho ha dit.
8: Oriol, escolta, ja ho sou.
10: Diu que no es masturbarà més. L'últim cop li vas preguntar sobre la seva masturbació i diu que s'ha acabat perquè ara em té a mi.
8: Això, ja tenim aquestes converses. I tu, Oriol, i la teva dona com ho porta? Tu és la dona o no? Ah, no és la dona?
10: No fotis lius, eh?
8: Tu qui ets? Ah.
10: Una amiga. Ah. Oriol!
8: És que ets molt bon, Oriol.
10: Parlem de la seva masturbació.
8: Sí, sí, parlem de la masturbació de la teva, eh? Sí, ja no et vols masturbar més? Com... Bueno, perquè si tens ell, et pots masturbar i tenir pitxa, eh?
9: Sí, ja ho sé, però és que és molt de la broma, ell.
8: Ja! Menys mal.
10: Fins avui, que s'ha acabat, ja, la broma. S'ha acabat.
8: I l'amiga també ens interessa. No sabíeu que estàveu aquí junts, no? Estem descobrint alguna cosa?
11: No, no, no estem descobrint res.
8: Carai, noia, quina veu tens, també, eh? Tan masturbatòria, perdona. Bueno, té marit, és afortunada. Bueno, escolta una cosa, amb tots vostès, parlant del que seria el gendre de Catalunya, el marit perfecte, amb tots vostès, Miquel Missé.
3: He de dir que he tingut moltes sogres que no m'han estimat tant.
8: Per què? Pues que cabrones.
3: Això dones...
8: Bueno, vols donar noms?
3: No. Per suposat que no, perquè la gent té dret a evolucionar.
8: També és veritat, però que evolucionin ràpid, eh? Perquè això de l'evolució... no, ja, ràpid.
3: Ara ja està, la meva sogra està perfecta. Clar, clar. Nada que decir.
8: Ah, perdona.
3: Ah, per cert, parlem de la teva sogra, Miquel.
8: Sí, parla... què, no, exacte. Què? No, de teva sogra no. Però si es confirma que hi ha sogra... Clar, és que la pregunta l'he estat fent malament però, tota la temporada.
3: Però sempre hi ha hagut sogra.
12: Ah, sí?
3: Busca, o sigui, és una és radioficció cada setmana, és radiodrama.
8: No, nosaltres no sabíem si tu estaves
12: una mica... No sabíem que hi havia el títol de sogra.
3: Ho hem parlat... Bueno, en fi, us agrada. No. La pobra audiència que arriba avui, però sabeu que la gent ja ens coneix.
8: Ai, Miquel, estem molt contents per tu, perquè volem que passin els Nadals aixoplugats.
3: Ai, tinc moltes ganes
8: que passin Nadals. A veure, vinga, doncs vostè, Miquel, Missi, bueno, que després el Joan ens fot broques.
3: Llavors, última secció de la temporada, setena, per tant,
8: concentra... La temporada vinent vindràs, Miquel?
3: Sí.
8: Ara estem assistant els dies, però...
3: Esteu, sí.
8: Va, Miquel, vinga, endavant.
3: Per tant, sempre, una vegada més, gràcies a tothom, a l'audiència, al Marc, a l'Ester, al Joel, a l'Ernest...
8: Bravo.
3: Ja sabeu que jo sóc una persona de rituals i llavors m'agraden doncs, els tancaments de curs, me les prenc una mica en sèrio, les seccions de fi de curs. I llavors, per curiositat, fa setmanes que hi penso, dic, com acabarem? I vaig anar,
8: a
3: llegir com havia acabat les 6 temporades anteriors. Llavors he anat a llegir els 6 guions de les temporades.
8: Sí. Miquel, que ordenat.
3: Llavors, sorprenent i inquietant. Val? El juliol del 2020 us vaig desitjar molts ànims amb els Covid i els post-Covid.
8: No.
3: El juliol del 2021, molts ànims contra la crispació social i a favor de la pedagogia.
8: Hòstia,
3: el juliol del 22, ànims contra la pressió corporal a l'estiu que ens roba tants episodis de felicitat a la platja. El juliol del 23, ànims mentre conteníem la respiració davant d'unes eleccions que ens prometien el tsunami de l'extrema dreta.
8: Quina era? La de la Pedro Sánchez? Que va
3: sí.
8: Pedro Sánchez.
3: El juliol del 24, ànims als autònoms i automotivació per donar-nos vacances.
2: El darrer juliol, finalment, us vaig explicar una anècdota que em va passar uns dies abans d'arribar a la ràdio, on uns nens patinadors del carrer Consell de Cent m'anaven seguint al costat i quan van arribar ja a la meva alçada em van parar i em van dir, podem fer una pregunta? Tu ets un noi o una noia? I llavors us vaig desitjar ànims per tornar als territoris de la infància durant l'estiu a veure si ens salvaven d'alguna cosa. Per tant, porto 7 anys donant ànims a la gent abans de marxar de vacances. I per tant, això també m'ha fet pensar, no? Vull dir, pandèmia, polarització, eleccions, estigma social, precarietat... O sigui, ànims perquè tot és difícil, tot és incert, tot és esgotador, tothom està crispat... Ànims, en definitiva, per sentir-nos menys sols i soles en la desesperança quotidiana. Per tant, aquesta vegada no vull donar-vos ànims. Vale? He reflexionat més i vaig a intentar aquí condensar les coses que en el fons he estat pensant darrerament, que no tenen tant a veure amb els ànims, sinó amb el desànim cronificat que, bueno, ens arrossega cada vegada més cap a un escenari bastant terrible que tothom coneixem, que és bàsicament l'escenari de la desconfiança de l'altre. O dit d'una altra forma, la sensació que tothom és un imbècil. Tothom és un paràsit, la gent és una inútil, els altres són mediocres, la gent només fa que queixar-se, els funcionaris es passen els dies de baixa, els profes no volen treballar, els joves han perdut la cultura de l'esforç, els metges del CAP no saben res, els taxistes s'hi poden, t'enganyen, els maquinistes de la Renfe són uns desgraciats, la gent no sap educar els seus fills. Resumint, tothom és insuportable, tothom menys tu, però jo entenc que a vegades és molt difícil no caure amb la temptació de canalitzar tota la frustració que estem sentint amb els que tenim més a prop. Com també és molt difícil reconèixer que aquests rabiosos som nosaltres quan ens estan portant la onada. Llavors, el drama de tot plegat és que els més poderosos, que per cert també escolten la ràdio, no ens temen gaire en aquests shows que fem. O sigui, no ens temen gaire quan ens veuen patalejant, entretinguts com a tortugues gegants que la onada ha deixat cap per baix a la sorra. Els hi semblem inofensius, insignificants, passius, derrotats, mentre nosaltres seguim explotats arrencant-nos els cabells i ens desitgem ànims a l'estiu, aquests poderosos, que insisteixo, també ens escolten, no els hi fem cap por. Per tant, mentre tot això passa, jo tinc una sensació, anem a veure, ojalà fos aquesta, però jo tinc una sensació que és que estem arribant al final de l'episodi del desànim i de la ràbia. O sigui, estem arribant com als últims capítols, les últimes resistències finals d'enfadar-nos amb els altres abans d'acceptar la realitat, que és que, efectivament, la tortuga no es pot donar la volta sobre si mateixa, ningú sortirà sol de l'infern, com les nostres companyes han portat això al cinema, pues, aquesta tarda o demà aniré a veure aquesta pel·lícula segur, però aquesta idea de que, per molt que ens ho imaginem, nosaltres no podrem avançar cap casella més si no passem de la pantalla de la ràbia a la de la solidaritat. Que fa molta mandra, que sí... Bueno, però tot està pensat per produir-nos l'efecte miratge de que, en el fons, sortir del pou depèn de l'esforç individual. És mentida. Ho sabem perfectament, però estem en negació. Ens costa d'acceptar. Llavors, per molt que el Xavi acabi trobant aquesta feina, per molt que us agafin a la llar d'infants, per molt que guanyis la beca, per molt que et fessis un petit fons de pensions privat, per molt que els alemanys posin diners al teu projecte, per molt que heredis un terç del pis de l'àvia, per molt que et mediquis per suportar l'estrès i acabar aquest encàrrec, per molt que tinguis un petit instant la sensació de que pots treure el cap fora de l'aigua, aquesta onada ens arrasarà si no ens mirem els uns als altres i si no veiem els altres. Ens arrasarà completament i ens està arrasant si no ens aixequem junts sense deixar ningú enrere. Així que per tot això, aquest estiu no us desitjo ànims. Desitjo que tota aquesta frustració es converteixi en una espurna de determinació, d'indignació col·lectiva, de predisposició a la hipòtesi de l'altre, a sortir als carrers pels drets que semblen que són els drets dels altres, negar-se a continuar i bloquejar-ho tot. Llavors, suposo que sí, que és possible sortir d'aquí, és possible recuperar la nostra ciutat, Barcelona, que definitivament molta gent sentim que l'hem perdut, és possible recuperar els nostres serveis públics, és possible prevenir els incendis, és possible reconèixer els drets laborals dels qui no els tenen, és possible tenir fills i no empobrir, és possible dedicar-se a la música o al teatre, és possible la vida més enllà de la supervivència. Per tant, a la tornada, nosaltres ens tornarem a trobar aquí, a la nostra petita comunitat radiofònica, plantant llavors cada migdia per si de cop aquell dia per atzar alguna cosa s'activa internament, de cop veiem la realitat des d'un altre punt de vista, ens comencem a aixecar, posem un límit, prenem una decisió, ens movem de lloc, canviem d'opinió, sigui el que sigui. L'any que ve serà un any electoral infernal. Descanseu molt bé tothom, perquè ens necessitarem a tots a les urnes, però sobretot als carrers.
6: Miquel Michel!
2: Bravo!
13: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
14: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
13: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
14: a Android Auto
13: i a Apple CarPlay.
14: Tots els podcasts de RAC1.
13: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
14: Noves funcionalitats premium.
13: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: Però jo només vull dir que el Jovenet i la nostra amiga Gemma, la Sales Anil, la il·lustradora, s'estan passant els telèfons.
2: Sí, sí, sí.
8: Això
2: és
8: així. Això és així. Vull dir que nosaltres estem a favor. Efectivament, el sexe més a la tercera edat era el que estàvem esperant i és el bo, clarament. Jo ara volia, Miquel, m'has d'ajudar amb això perquè, bueno, avui, ahir, vaig tornar a sentir, estava jo parlant amb unes persones i algú va tornar a dir l'esquerra, o els partits d'esquerra, o la gent d'esquerra, el progressisme, és que no fa res i tot el que està passant també és perquè l'esquerra no fa res. Bueno, però jo vaig dir, no, això no és veritat, perquè aquí tenen el feminisme, si vostès volen tirar endavant amb això, doncs endavant, i si no, doncs, doncs no, però bueno. Però, dit això, el que volia dir és que hi ha aquesta reforma de la llei de dependència que reforça les cures a la llar, que és una llei importantíssima, que sorgeix del Ministeri de Pablo Bustundí, que això és Sumar, que és Sumar, de la mateixa manera que la regularització extraordinària de persones migrants la va posar sobre la taula, o sigui, la palanca final la va tenir Podemos, diguéssim, va apretar a Pedro Sánchez Podemos perquè això tirés endavant, tot i que hem de dir que la regularització de l'extraordinària de migrants, igual que la reforma de la llei de dependència, ve d'una reclamació de les ciutadans i les ciutadanes, els veïns i les veïnes, és a dir, que ve d'això que estava dient el Miquel Missé ara actualment, és a dir, que la gent quan es manifesta, la gent quan ens organitzem, la gent quan entre nosaltres, parlem entre nosaltres i posem punts en comú, tenim aquesta força, i llavors hi ha polítics que sí que engeguen o fan anar la palanca. Podemos, en el cas de la regularització extraordinària del tal, que sembla que sigui Pedro Sánchez el que sigui d'esquerres, que no ho dubto, diguéssim, també la palanca final la té Pedro Sánchez, també és evident, eh? No desmarajarem això. També Pedro Sánchez està ara és pro-Palestina gràcies a Podemos i a Sumar, també diguem-ho clar. I també vull dir que el que vull dir que efectivament l'esquerra, és a dir, que és fonamental que Pedro Sánchez tingui gent a l'esquerra de l'esquerra, perquè si no, ni la reforma de la llei de dependència, que vostès ja li facin el càlcul, estàvem parlant ara justament a persones del nostre equip que els seus avis arriben morts, diguéssim, o sigui, quan arriba l'ajuda, la persona ja és morta, diguéssim, és que hauries de tenir, o sigui, tu has d'apuntar la teva criatura al parvulari i ja demanar la llei de dependència, si vols que no morir, diguéssim,
2: mentre
8: esperes, aquesta reforma de la que a la millor no tira endavant perquè han de votar tot el bloc excepte PP i Vox, o possiblement no la votaran Junts, per exemple, hauria de votar aquesta llei de dependència, etc. Junts també que es posiciona, està perdent posicions, diguéssim, Junts ha de ser cada cop més d'esquerres, o sigui, s'ha de fer d'esquerra perquè no se'n sortirà, clarament. No, jo vull dir això, que les esquerres sí que fan l'esquerra, o sigui, l'esquerra, la progressia, la gent que està per drets humans, que està atenta a això, que a més fan una feina extraordinària als polítics des d'aquestes bases, sí que impulsen coses. O sigui, l'esquerra del PSOE sí que fa coses. I llavors, ja, per relaxar-te,
2: per acabar
8: bé, sigues d'esquerres, de dretes, o el que tu vulguis
2: que
8: ser, el que sí que val la pena...
2: és nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani.
8: Ara.
2: I això és el que viureu a Tunatur a l'Atmella
8: de Mar. Flota igual el fatge.
2: Reserveu ja a tunatur.com.
8: I la tonina no distingeix. I tota la força després, escolta, un rajolillet d'oli i tira que te vas. Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
13: Vostè primer, amb Marc Giró. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
15: RAC1. La gente de No lo sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, Bonnie me lo cambia tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No lo sé, ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
16: Garulera.
15: Así no, compañeros, venga.
16: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No lo sé.
15: Venga, que nos vamos.
13: No lo sé. Amb Mireia Garulé.
15: Voz corporativa, compañeros.
13: RAC 1.
15: Tots som...
13: 1 milió.
15: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
13: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
17: Tot allò que t'agrada,
18: molt més fàcil de trobar.
19: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
20: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
21: Per triar i remenar.
22: Amb tot el contingut dels programes.
23: I també els podcasts originals de RAC1.
24: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
25: I som tots.
26: Més fàcil.
27: Més directe.
28: Més intuïtiu.
29: Més RAC1.
30: Tots som un milió.
10: Bé, saludem a Joan Torres. Joan, bona tarda.
31: Hola, molt bona tarda.
10: Última secció del Joan Torres.
31: Última? Ah, clar, marxem. Marxem de vacances, que us vinc a parlar d'això.
10: Això, per això ho dic, última secció, abans de les vacances. Avui, què farem? Una capbussada al món...
31: capbussada al món de les vacances.
10: Del descans, de, sí. Del relax.
31: Home, ara sentia que parlàveu amb la Laura Fa, que se'n va al càmping. Sí. Clar, tothom té ganes de...
10: Sempre va al mateix lloc, eh? Sempre va al càmping de Port de la Selva.
32: Hi ha molts estiuets, el que sentia abans, estiuets.
31: Estiuets, sí. Marxar de la ciutat, oblidar-se de tot.
10: I anar a la casa, allò que tenien...
31: Del poble.
10: Les famílies burgeses, sí, que anaven a les cases d'estiuets. Sí, sí. I tancaven els pisos, eh?
31: I...
10: tancaven els pisos
31: i hasta mobles n'hi ha, eh?
10: No, no, sí, tancaven, sí, els pisos i posaven llençols a sobre els mobles, sí, les làmpades, que no hi ha, sí, perquè no s'hi posés, sí, la pols. Eh? Sí.
31: Això es veia en aquella sèrie de TV3 que es deia Temps de Silenci, que s'anaven a la torreta.
32: Ah, sí.
10: I des... això sap, tot això s'ha perdut. Sí.
32: O nosaltres comencem...
10: Bàsicament, sí, perquè amb els pisos que la gent té ara... és que el llençol l'ocupa tot el pis.
31: Exacte, algú, vas a tallar.
10: Sí.
32: Carmeta, anem a la torreta.
10: Eh?
32: A les Temps de Silenci, deia, Carmeta, sí, anem a la,
10: sí,
32: torreta.
10: Sí, ja ho ha comentat.
31: Doncs escolta, la idea que té tothom és
32: Carmeta,
31: agafar les maletes...
32: anem a la torreta.
31: I anar cap a la torreta.
1: Nosaltres també estava tot tapat, eh? Recordeu?
10: Perquè,
1: i tot tancat,
10: morts,
1: eh?
10: Morts,
32: sí. No, no, jo aquesta no.
1: Acaba de fer aquí un petit...
32: Temps de Silenci, que sortia i deia, Carmeta, anem a la torreta.
10: Oh,
32: i anaven amb els cotxes, eh?
10: Eren morts amb
32: ells. I anaven amb ballina, mira què anava passant la sèrie.
31: No, no, sí, jo volia seguir, però ja, que, no sé, és que no...
1: El Bruce Willis també sortia en una pel·lícula.
32: Carmeta, anem, sí, a la torreta.
10: El nen també veu morts.
31: Va, us agafo el filó, anem a la torreta. Anem a la torreta,
32: Carmeta.
31: Senyor Vicenç Martí, anem a la torreta, perquè allà podrem desconnectar. Això és el que pensa molta gent, eh? Aïllar-se del món, anar en una casa d'un poble, relaxar-se, però... anar al poble no sempre és sinònim de bon descans. Les nits, us asseguro que poden ser complicades de cara a dormir.
10: Tòrrides,
32: ens ho assegures, eh?
31: Home, us ho asseguro, perquè us porto una cronologia dels sons que sovint se senten en aquest tipus de pobles. Us explicaré des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí. Us aniré cantant les hores i anirem sentint els sons associats a aquelles hores. Preparats? Vinga, som-hi. Les 10 de la nit. És la 1 de la matinada. A les 3. Les 5. Les 6. Les 7 del matí. I les 8. No sé si així es pot descansar massa, perquè això és el típic so, et trobes el mosquit, el mussol, la motosserra del matí.
10: A veure, podem tornar a repassar
31: els grills,
10: els sons, perquè hi ha algun que no sap...
31: Fiquem-nos, fiquem el segon tall, que són tots junts.
32: Anem a la torreta.
10: Això què és?
31: Moto. Ara estem tots junts.
10: Bueno, serà tots junts, però el segon quin és?
31: Bueno, va des de les 10, fa 10, 1, 3, 5, 6, 7, 8.
10: Vale, però a veure, de la, el de la
31: tornem al primer.
10: El de la 1 és el grill. Molt bé, m'ha quedat clar.
1: Okay, vale.
10: Però el de la una...
31: Mira, comencem amb el primer tall, començarem a les 10 de la nit, d'acord?
10: Sí, però si ja això... Si la...
32: Però digues, vinga, el què és.
10: Clar, és que
31: no, però pregunta... sentim-ho, sentim-ho.
32: Però digues, escolta, el què és.
31: Però anem-ho sentint, de mica en mica.
32: Ja.
31: Posem el primer tall.
10: Ets de Manresa, però ets tapadet, eh?
32: Carmeta,
31: home, no,
32: anem a la torreta.
31: Però és que a veure si ara... No me recordo l'ordre, però...
32: Anem a la torreta.
31: Anem-ho repassant, anem-ho repassant.
10: No en té ni idea.
31: Això són grills.
10: Sí, el següent.
31: Això és una moto que passa a última hora del dia.
10: Ah, val.
31: Això és el mosquit.
10: Val, la moto no l'havia... Ja està.
31: Home. Això és el mussol o l'òliba.
10: Mussol difícil, eh?
32: No, l'òliba fa...
31: Això és el camió de les escombraries.
10: Està ben vist, està ben vist. Val, la moto no l'havia...
31: Això són les...
10: Bueno,
0: la motosserra,
31: els grills de bon matí, i la motosserra del típic pagès o el típic veí.
10: T'ha faltat també el bufador, que és un clàssic de molt veí, que galls no n'hi ha ja, no existeixen. Hauria de posar-se al dia, els galls és molt difícil.
0: I campanes, també.
4: Buenas tardes, soy Paco Pérez de Construcción y Pérez Suegra 156.
0: ¿Qué li passa?
4: El problema de lo de ruido esto que estáis escuchando es que la gente no aísla bien en su casa y por eso se escucha todo.
10: No, si eso se escucha en casas que son de
31: poble, de tota la vida.
4: Sí, pero no está bien aislada y se escucha hasta el vecino como a churrupa la sopa. ¿Entiendes? Esto hay que arreglarlo bien. Si quieres arreglarlo, que nos llamen, nosotros
31: podemos... Son cases de parets gruixudes,
4: no, pero los cerramientos y lo que es la piedra transmite la vibración. Entonces, si tú le metes una capa de copoprén, eso lo forra con lana de roca y lo acaba con chovacusti, con placa chovacusti, eso ya te digo yo que, vamos, no se van a despertar ni que le bombardee el mamiajo ese de la Palestina rusa. La Palestina rusa.
31: ¿Pero qué digo?
4: Aviam, mismo que lo digo.
31: Si no us agrada l'opció de poble, podeu anar a agafar l'avió i anar a l'aeroport, evidentment. I si no voleu, si no teniu un bitllet, no voleu agafar un avió, doncs jo us recomano que igualment aneu a l'aeroport, perquè la gent no és conscient del que representa aquesta... Digui, digui.
4: Ara no et deixen entrar. Si no portes el bitllet, no et deixen entrar, fan un control d'accés.
0: Bueno,
4: sí.
31: No m'estranya, no m'estranya, senyor Casens, perquè és un...
0: Per què no?
4: Perquè hi entrava allà una xusma...
0: Però si vas a buscar algú?
31: Va. No m'estranya, senyor Requesens, que no deixin entrar tothom, perquè allò és una experiència, com deia abans la Montse Llussà, immersiva. És una experiència pràcticament sensorial entrar a l'aeroport. Si no em creieu, escolteu aquest document del 1968 del Nodo, quan es va inaugurar la nova terminal de passatgers de l'aeroport de Barcelona.
10: Allò eren bons temps per
31: anar a l'aeroport.
10: I fins i tot podies anar, que jo hi havia anat, a la terrassa de l'aeroport del Prat, a la terrassa...
31: Preciós.
10: Al bar... i veies els avions com aterraven i s'enlairaven. Però directe, a la terrassa, allò... Amb,
31: sí,
0: a prop.
10: Sense vidres,
0: sí. Bueno,
10: tot això ho hem perdut.
5: Que és la gràcia.
10: És la gràcia.
31: El Nodo defineix aquesta experiència i el fet d'anar allà...
10: Jo m'hi passava hores.
31: Com pràcticament un poema, ho descriu com un poema.
7: Amplias, belles i funcionales, las nuevas dependencias del aeropuerto contemplan especialmente el sabor mediterráneo de la gran ciudad y la densidad turística de su puerto aéreo. Este es el Grand Hall que cruzarán cada año 6 millones de pasajeros.
31: El Grand Hall, como si fuese un hotel.
7: Pueden ahora ser atendidas simultáneamente en los varios servicios del aeropuerto. Templada por un aire dulce, encendida por una luz clara, firme, realista, fecunda y artística, Barcelona reúne ahora, tras los 1,000 millones de pesetas invertidos en su aeropuerto, todo lo que de una grande, famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo. Entre las nuevas y flamantes instalaciones se cuentan dos nuevas pistas de vuelo aptas para soportar aviones de 160 toneladas con trenes de rodaje de 5 puntos. Por eso, el reactor que se aleja parece salmodiar la dulce letanía de los elogios cervantinos. Barcelona, refugio de extranjeros, hospital de los pobres, consuelo y esperanza de oprimidos, patria de valientes, hogar de amigos sinceros y panorama de belleza.
31: Que al·lucinat que es pensi tot això d'una infraestructura com l'aeroport.
10: Perdona.
31: En un reportatge.
10: Quin lèxic.
31: No, és preciós.
10: Quina expressivitat. Quina riquesa lingüística.
31: Això no és preciós.
5: Això és el Quixot.
10: Però li dic que queda tot molt... Que queda,
5: molt,
10: que queda,
5: molt clar.
10: Digui'm vostè qui fa una notícia avui en dia amb aquesta riquesa.
31: És veritat que l'experiència d'avui en dia anar a l'aeroport no sé si és precisament aquesta.
10: Bueno, bàsicament perquè ha canviat que la notícia deien quants passatgers...
31: 6 milions. 6 milions a l'any.
10: Estem ara amb 55 milions a l'aeroport del Prat.
0: L'any.
10: 55 milions de passatgers l'any. Ha canviat de 6 a 55.
31: No, clar. L'experiència potser és una altra. Escolteu, les vacances són una època de molta mobilitat, també la carretera, tornem a les carreteres, tothom va molt amunt i avall, i això és important de cara a estar preparat per saber què ens hi podem trobar, què ens podem trobar a la carretera. La setmana passada vam descobrir en aquesta secció el Pep Bala.
0: Ah, sí.
10: Home!
31: El Pep Bala, un camioner que exerceix també de justícia a les carreteres del país.
10: Sí, senyor.
31: Es dedica a denunciar les deficiències que hi veu, les imprudències que hi veu, i us porto més denúncies seves. Comencem amb una situació clàssica. Què diu el Pep Bala de la gent que circula pel carril del mig a l'autopista?
10: No ho suporto, això de la circulació pel mig.
31: Això és amb el que es troba ell.
9: Iepa! Quin Pep Bala! Bones tardes, ninfòmens. Una cosa, vaig obrir un meló d'aquests madurs, d'aquests malparits. Tota aquesta tropa que s'instal·la en el carril del mig, al carril central, què passa aquí? Aviam, hi ha gent que surt de Barcelona per la C33 i per por de canviar de carril se'n van a girar a Carcassona. Me cago en Déu! Jo aquest tipus de gent, aviam, jo no desitjo mai mal a ningú, però estar 4 o 5 dies a 42 de febre, sí, eh? Ah, com la puta, us regalaré una tenda de campanya i dormiu aquí al carril, si voleu. Déu que em va...
2: Perdoneu un segon. Aquest Bala no és aquell noi que a vegades venia aquí als teloners, que semblava un sense sostre...
3: No. Vestit, què diu? Però què diu? Està parlant del Marc Bala.
2: No s'havia agafat la baixa perquè sí. Hem tingut una criatura.
3: Fa 4 dies o 5, sí, sí.
2: Però,
3: aquest és el Pep Bala, no el Marc Bala.
2: No sé, sí que sembla una mica camioner. Ja pot ser... Però això del carril del mig...
3: Pobre Marc.
2: No sé per què us queixeu tant, no s'entén.
3: No,
2: el carril del mig és el més segur de tots.
3: No,
2: jo és el carril del mig.
3: És que és el que...
2: Estic jo sempre he anat pel carril del mig.
3: Estic totalment d'acord amb el Pep Bala, que s'apartin i que facin el favor de...
2: Exacte.
3: Ganes
2: de molestar.
3: Aviam, us passa algun altre document del Pep Bala.
2: Sí, una altra situació clàssica.
3: A veure.
2: Us trobeu sovint amb gent.
3: O sigui, hauria d'anar amb una megafonia.
2: És el referent?
3: Dic, el Pep Bala, que porta un camió, hauria d'anar amb una megafonia.
2: Amb un megàfon.
3: I hauria d'anar...
2: Epa!
3: Posant ordre a la carretera.
2: Mira, una altra situació que es troba. Us heu trobat mai amb el típic que es deixa l'intermitent posat gran quilòmetres
3: sí.
2: i quilòmetres?
3: Que dius, sí. Bueno, vas a girar o no? Surs o no surs?
2: Doncs ell també. Ell també se l'ha trobat.
9: Bon dia, dilluns, eh? Dilluns de trampera. Vinga, va, ja hi som, eh? Una pregunta. A tota aquesta gent que us deixeu l'intermitent posat mentre circuleu, que us el podeu deixar durant 3 dies o durant 1.100 quilòmetres, aviam, què ho fa? Us agrada escoltar el sorollet del clac-clac de l'intermitent o veure la llumeta o com va això? Ja em direu que no te l'has deixat mai tu, que ets Déu o alguna cosa. Pues no me l'he deixat mai jo, perquè a la que noto la cançoneta 3 segons, li cardo tal cop de puny al quadro que sóc capaç d'estar de canviar l'oli des de dins, vale? Que porteu un nivell d'empanament de campionat. Algun Déu. Aneu a tomar...
2: Molt bé, nano, molt bé. Això és...
3: Veig que a la Tomà...
2: Tallo, perquè de vegades se li escapa una paraulota. Yeah. Va, en voleu més de situacions del Pep Bala? En tinc un parell més, eh?
3: A veure.
2: Aviam, hem deixat enrere el Tour de França a Catalunya, però us asseguro que el pas del Tour de França deixa rastres a les nostres carreteres. Si no, que li preguntin amb el Pep.
9: Iepa, bon dia! Va, que avui faré un vídeo maco. Un vídeo d'aquests que veus que a la vida, pagant, Sant Pere canta, i que el més tonto pessiga vidres. Mireu, aquest tram fa molt temps, per no dir anys, que està fet un cristo. Vull dir, hi ha uns forats que si m'hi amago jo avui, surto diumenge que ve. Vull dir, forats macos, eh? Que hi deixem aquí el xassis del camion. Vale, veieu, no? A partir d'aquí he fet una merda. Però després dius, hòstia, si han asfaltat aquest tros. Què ho fa que només fan aquest tros i l'altre no? Pues molt fàcil, ja ha passat el Tour de França. El Tour de França la cosa està molt neta. Vull dir, per asfaltar aquests trams perquè hi passin les bicis, cap problema, els camions. Camions és igual. I passem aquí cada dia més centenars de camions. Vull dir, aquí a la dreta també va un polígon, està fet un cristo. És igual, fem la rotonda i amunt, que les bicicletes han d'anar bé. Aneu a tomar pel...
2: La imatge és un tros de carretera plena de forats i llavors un tros asfaltat perfecte, que és aquest, el que el Pep Bala diu que ja ha passat al Tour.
3: Dic que m'ha encantat l'expressió a pessigar vidres.
2: El més tonto mossega vidres.
3: Pessiga vidres.
2: Va, i una última.
3: Sí, perquè hauríem d'anar acabant.
2: Sí, perquè sabeu que els camions tenen molt problemes amb les branques, no? A vegades trenquen branques quan van
3: per els arbres.
2: No, passen per carrils estrets o per carrers estrets, trenquen alguna branca, però no sempre és culpa dels camioners, perquè el Pep Bala s'ha trobat amb carrers on no es poden els arbres.
3: Ah, no, això és clar. I aleshores tu trenques les branques...
2: No, però el Pep Bala ha trobat solucions. Ja ha trobat les solucions, els problemes i posat solucions.
3: Vinga, a veure.
2: Vinga, anem a veure.
9: Iepa! Bon dia! Quin va poder parir? Em sentiu o no?
3: Sí!
9: Escolteu una cosa. Avui vinc a fer una queixa per l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Tota aquesta recta que hi ha 953 arbres... Els penseu podar algun dia o què? Algun Déu, hi ha anys que només hi deixeu un tronc, el que és la carcassa, i aquest any què? Me cago en Déu, m'he tingut que comprar un frontal per venir de nit, no s'hi veu per res. El que faré, si vinc demà, és ensabonar tot el que és el camión, els laterals del camión, i faré veure que passo per un túnel de rentada amb els rodillos, perquè, clar, només foto que fregar els laterals, la mare de Déu. Ja vindré jo a podar-los! Aneu a tomar!
2: A tomar bé, no, menjant. Amb això dels arbres, abans no hi havia cap problema, tu.
3: M'agrada també... aquesta idea, d'ensabonar el camió.
2: Un túnel de rentat.
1: La gent vol saber on trobar el Pep Bala, eh? Estenien bullits.
2: Pep Bala, TikTok. TikTok.
3: No, és TikTok. Ara mateix és un dels meus referents.
2: No, jo, des que vaig veure el primer
3: vídeo, m'he quedat tan ample amb tantes coses que...
2: Sí, a veure, algun vídeo...
31: a un vídeo no l'he posat perquè se li escapa alguna paraulota. Però hem agafat els més neutres, diguem-ne.
3: Bueno, acabarem amb el Mundial.
31: Sí, va, amb el Mundial. Perquè avui sabem el segon finalista del Mundial de Futbol, Espanya a l'espera. Serà l'Argentina o Anglaterra?
3: Coño.
31: Doncs mira, us vinc a explicar que ara fa 75 anys, pràcticament justos, que Espanya i Anglaterra, en aquest cas, van enfrontar-se. No sé si és un presagi o no, de que acabaran jugant contra Anglaterra. Va ser el juliol del 1950 en un Mundial que es va disputar al Brasil.
3: No em ve present.
31: Va guanyar Espanya per 1-0, una victòria que aquí es va celebrar moltíssim, pràcticament com un títol, perquè estàvem en plena dictadura. I molts en recorden, això sí, la narració. Una narració que anava a càrrec de Matías Prats, el pare. Matías Prats, pare. Jo no vaig tenir la sort o la desgràcia de conèixer-lo.
3: No el vaig
31: seguir. I per què es va fer famós aquesta narració de Matías Prats? Perquè Prats, quan locutava, es veu que canviava el so C pel so F.
3: Sí, home, i tant.
1: Sí.
31: Clar, quin problema hi havia aquí, o hi va haver en aquella narració? Doncs que qui va marcar el gol d'Espanya es deia Telmo Zarra. Mm. I ell va dir Telmo Farra.
3: Clar.
31: Clar, doncs mira...
6: Avanza con ella, sigue avanzando. Envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra. El balón va Farra, chuta y gol. Señoras y señores, Farra acaba de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Farra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al meta Huella. A los tres minutos del segundo tiempo, España 1, Inglaterra 0.
31: Clar, aquest canvi del so C per F, jo no l'havia sentit mai amb ningú. Havia sentit les L's per les U's, el president Illa, per exemple. Mm-hmm. Les R's, a vegades que fan el so aquest una mica francesat.
1: La S per la Z.
31: Sí, però amb les F's, bueno, no sé.
1: Escolta, ens envien un mail al Joan que diu que la meva mare deia anem a veure avions al camp d'aviació, i ho recorda com algo molt bonic, no? Tant l'expressió com el fet. I una persona ens diu, el Miquel... On deu haver anat a parar el rellotge d'aigua de l'aeroport, que era fantàstic.
3: Oh, era fantàstic, sí que és veritat. Era oh, quin gran Misteris, record diu. Acaba de... Sí. Com es diu ell?
1: El Miquel.
3: Miquel, fantàstic moment. Era meravellós aquell rellotge. I a més, era hipnotitzador perquè et quedaves mirant i t'hi podies estar una llarga estona.
8: No em ve present.
3: No, és que vostè ha sortit mai de casa seva, perquè de veritat, és que mai li ve present res, mai ha estat...
31: A mi tampoc, senyor Garcia.
8: Sí, és que també per anar a veure, segons què.
3: No, home, perdoni, el rellotge d'aigua, estic tot el món de cara amb aquest oient, era magnètic.
31: Carai.
3: Bé, ara tornem, perquè espera, torna Xavi Franquesa, que ve calent.
1: Ei. Ui.
3: Però bé, calent, no només del temps i la temperatura que fa, sinó calent amb un vídeo que ha circulat d'ell relacionat amb els ciclistes.
31: Què dius?
3: Sembla que el col·lectiu no n'ha quedat molt satisfet.
1: Què dius?
11: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
12: ara que volem fer el que volem,
11: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
14: I escoltarem els contes de RAC1.
11: A la piscina!
16: Al cotxe!
11: O a l'hora de la migdiada!
17: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
18: I, oh!
11: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
25: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
14: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
18: RAC1 Podcast.
11: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
3: RAC1. Baby, if you never wondered... Arrenquem?
31: Vinga, va, som-hi,
3: va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
32: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
3: No correu. Estem baixant per l'escala d'incendis.
31: Som força gent,
3: Ole! Alegria, alegria.
8: Baila, baila.
3: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
32: Vinga, planta 11.
3: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé, vostè,
8: senyor Virgili? No, no em trobo gaire bé.
3: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
31: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
3: Planta 4, la propera...
26: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
3: Planta...
32: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
13: RAC 1. Tots som un milió.
2: Doncs sí, picabaralles entre anglesos i argentins en aquest tram final. Ho era d'esperar perquè ha estat un partit calent, sobretot a la primera part. Sí que és cert que la segona ha baixat una mica el nivell, han abaixat el pistó, però a la primera part han començat el partit amb pràcticament esbatossada per minut. Ara sí que és cert que s'han calmat, no?, els ànims bastant ràpidament, i ara són els argentins els que celebren sobre la gespa, i els anglesos ja van desfilant cap al vestidor. Argentina serà el rival d'Espanya a la final de diumenge. Tindrem aquella imatge somiada que vol Infantino, aquell Leo Messi contra la Minya Mal que ja va intentar tenir amb la finalíssima, que no va poder ser i que ara sí que el viurem aquest diumenge.
3: No, el partidàs de diumenge és, jo crec que és històric, no? Sí. Perquè pot ser l'últim de Messi en un Mundial i és el primer Mundial de la Minya Mal. O sigui, recordarem aquella foto, no?, de Messi banyant a la Minya Mal. Us en recordeu, senyor, no?, sí, de la famosa foto? Doncs d'aquella foto a enfrontar-se a la final d'un Mundial. Jo crec que és un Mundial que recordarem, doncs, durant molt, molt, molt de temps. És un Mundial històric i quina manera de tancar la trajectòria de Leo Messi, que jo segueixo pensant que potser no és l'últim Mundial, veient com està jugant aquest, perquè és una barbaritat, la veritat.
15: Serà el primer partit d'eliminatòria directa d'Argentina i Espanya, perquè de fet només han jugat una vegada en un Mundial, el Mundial del 66, fase de grups, Argentina 2, Espanya 1. La resta, que són 13 partits, són amistosos, 6 victòries d'Argentina, 6 d'Espanya i 2 empats.
16: Ell, que es pensava que se li havia acabat tot amb la selecció, i ho tindrà absolutament tot, fins i tot haver eliminat en un partit a Anglaterra.
3: Sí.
16: No li quedarà res, és a dir, no li quedarà res. Ara té la final, que evidentment si la guanya, fantàstic, molt millor, però ja té la Copa del Mundial de la temporada passada. Si era per tenir a la col·lecció també un triomf contra Anglaterra, amb èpica, de la manera més dolorosa pels anglesos, amb dues assistències seves. Hòstia, la col·lecció que té de fites aconseguides és realment brutal.
2: S'ha estalviat la pròrroga, més, que sí. Anava a camí això d'una pròrroga de 30 minuts més a les cames, i fins i tot això s'estalvia la selecció argentina, pensant en diumenge. Sí, sí.
15: Contra Egipte, i avui s'han estalviat dues pròrrogues, que bé, en el cas d'Egipte, semblava difícil la pròrroga i tot, amb el 0-2, però se la van estalviar aquell dia, avui també se l'han estalviat. De fet, ara m'hi fixava, setzens de final, pròrroga, el gol de la victòria, el 3-2, al 112, contra Egipte, 3-2, el gol de la victòria, el 92, quarts de final, 3-1, a la pròrroga, els gols 112 i 121, i avui contra Anglaterra, amb la remuntada i el gol al minut 90 per decidir el partit 2-1. O sigui que realment...
2: I encara és més important estalviar-te aquesta pròrroga, tenint en compte aquest dia menys de descans que tens respecte a la selecció espanyola, perquè si Argentina, sumant-li aquest dia menys de descans, a sobre el carregues amb 30 minuts més, 30 o una mica més, vaja, doncs aniries, que ja és favorit a Espanya, doncs encara aniria amb un punt més de favoritisme, no?, a Espanya de cara a aquesta final, perquè convindrem que Espanya és favorita, no?, de cara a diumenge, a la taula, a Nin.
19: Sí, però...
16: Cosa que no t'assegura res.
19: Veient el que he vist avui, tampoc et diria que tan segur, no? El que sí que avui marxo content d'aquí, perquè els que ens agrada el futbol, quan el senyor Tuchel ha posat els dos hispano-igualadines de línia, dos, insisteixo, dos autocars, ha llançat el partit i eren només picar pedra i confiar en Argentina, l'epicisme i tal, doncs té, ei, cap a casa a menjar fish and chips,
3: sí, sí,
19: i
3: sí,
19: ja
3: sí,
19: està,
3: sí.
19: Cap problema.
3: Sí, Marla. Sí, jo crec que serà molt criticat, Tuchel. O sigui, en cap moment Tuchel ha entrat bé en aquesta selecció. Al final recordem un alemany en una selecció anglesa, ja tot això ha creat bastant de, va crear bastant de rebombori a la prèvia, i la manera com ha... O sigui, crec que Anglaterra li ha permès entrar al partit a Argentina, i el gol d'Anglaterra li ha anat bé a Argentina, en el fons, perquè Anglaterra ha canviat un plantejament, Argentina l'ha hagut de canviar, i això ha canviat el partit, i li ha anat bé el partit fins aleshores. Abans del gol de Gordon, era un partit sense gaire història,
15: I al final, doncs, bueno, jo havia dit molts gols, 3 gols.
0: No està malament. Em firmàvem menys
15: en algun moment.
0: Xavi, de cara a diumenge, què?
16: No, home, jo crec que el millor partit que podíem tenir, aquesta finalíssima, que és un torneig inventat per la FIFA, doncs ara és de veritat, això. És una finalíssima de veritat d'un Mundial, un Lamine Yamal contra Leo Messi. I sí, segurament Espanya és favorita, però veient aquesta capacitat d'Argentina, aquesta, com creu aquesta selecció argentina, que és capaç de tornar a guanyar aquest Mundial, perquè és veritat que hi ha un punt de Tuchel cagón avui a la segona part, però també un punt d'Argentina que no, el cop del gol d'Anglaterra no li ha durat res. No. Vull dir, no ha sigut allò de dir, hòstia, que ens han fotut un gol. Vull dir, ha sigut de dir, doncs vinga, doncs hem de remuntar-lo, i som-hi, i vinga. I els canvis són de dir, això ho remuntarem, intentarem en joc, i si no, acumulant jugadors, i vinga, sí, sí. I som-hi, i creurem, i des de la banqueta també hi creurem, i vinga, ara trec Lautaro per acabar-ho de rematar. Vull dir que Tuchel ho ha jugat malament, però Argentina hi ha cregut, sí, des del primer moment, clar, després del gol. El que sempre diem dels missatges que s'envien des de la banqueta en determinats moments del partit, no? El canvi a Tuchel és cap enrere i anem a assegurar això, i el canvi a Scaloni és anem a intentar-ho. Si això li sumes la fe més que el futbol que té Argentina, però crec que l'ha posat en aquesta segona part. Jo crec que al final és merescuda la victòria i, evidentment, una alegria immensa a mi per aquesta història que em sembla preciosa d'aquest Mundial de Messi, amb els gols, amb les assistències i amb el que està fent en Argentina.
0: Deixeu-me tancar línies amb el Michael Collins, ara ho farem a l'invers, anirem amb els anglesos a veure com han viscut aquest final i la culminació de la remuntada de l'Argentina i, per tant, l'eliminació de l'equip de Tuchel, que es queda fora de la final del Mundial. Rubén, com estan els ànims?
4: Doncs t'he de dir que ja gairebé tota aquesta sala està buida, només queden aficionats argentins celebrant, òbviament, la classificació a la final. Un d'ells, el Julián, que el tenim per aquí, que ens explicarà com has vivido la final.
5: Bueno, con mucha alegría, porque más allá de que solamente es un partido de fútbol, para nosotros los argentinos es un partido que tiene historia. Detrás de lo que es un partido, nosotros lo vivimos como que hay una historia por detrás, entonces nos parecía un partido en el cual no podíamos perder, que nos iba a doler muchísimo, que si perdíamos iba a ser la derrota futbolística más importante, más dolorosa de nuestro país, y hoy por suerte en los últimos minutos del partido lo pudimos ganar.
0: Entonces, ¿Has confiado hasta el final?
5: He confiado mucho, salvo en el primer tiempo, que veía mejor a Inglaterra, y si no cambiábamos un poco el juego no lo íbamos a ganar. Igualmente, lo que nos favoreció, aunque puede parecer contradictorio, es que nos meta un gol primero Inglaterra, porque es cuando...
0: ¿Crees que ahí ha estado la clave?
5: Ahí estuvo la clave, que es cuando Argentina quiere sacar su juego de ataque, y es cuando encontró los dos goles.
4: Y ya pensando en la final, ¿cómo ves a Argentina? ¿La ves favorita?
5: No, la verdad que es un 50-50. Yo como argentino vivo hace 3 años en España y la verdad que no quería rivalizar contra España, porque tengo amigos españoles y... Pero bueno, la verdad que yo creo que el partido que no queríamos perder era hoy contra Inglaterra. Ahí. Y contra España, que gane el mejor España. Y ya está.
15: El nou Valdano.
0: Gràcies, Julián.
16: Déu-n'hi-do, no? Bona anàlisi. Ha fet aquí el Julián del partit.
19: Vaya xapa, també.
16: No.
0: Ah, no. Sí,
19: és amb la Segurola.
16: Per favor.
19: Vaya xapa.
15: Per favor.
16: Sí, sí. Escolta'm, Rubén, doncs tanquem línies ja amb el Michael Collins, amb aquesta sala ja mig buida, o del tot, pràcticament, només amb argentins.
4: Sí, ja gairebé... Sí, home, òbviament, tota l'afició anglesa ja ha marxat, però encara queden alguns argentins que jo crec, personalment, que encara... aquí una estona més.
16: Perfecte. Doncs ja fa aquest... que no sé si vol marxar la connexió. Abans que marxi la connexió, ho farem nosaltres. Rubén, gràcies, que vagi molt bé. Deixa'm connectar també amb l'hotel Hyatt. Ai, potser no sentim el que diu el Roger ara ja, perquè ara deu ser allò...
19: La millor entrada.
6: entrada bones, possible. Clar,
7: bones, bones.
0: Sense sí. dir hola, eh?
6: Sense dir hola, eh?
7: Sí. Anava, he obert el micro, volia dir hola sí, i se m'ha avançat. Doncs aquí tot el contrari, eh, Xavi? Això continua ple de gom a gom, tothom celebrant, amb bandera, sense samarreta, i bueno, estic aquí amb dos argentins. ¿Cómo habéis vivido el partido?
0: No un, no dos, eh?
9: Bueno, tuvo partido trabado, difícil, pero después el coraje de Argentina pudo, más allá de la técnica, pudo con el coraje. Ganamos a puro coraje.
7: ¿Habéis tenido miedo en algún momento del partido o habéis confiado hasta el final?
9: ¿Cómo?
7: ¿Habéis tenido miedo en algún momento?
9: Sí, sobre todo al principio, para ver cómo se desarrollaba, cómo se iban a plantear. Pero una vez que empezamos a tomar, tuvimos más posibilidades nosotros que ellos. Ellos tuvieron una contra y nos hicieron uno. Estuvieron bien, pero bueno.
7: Y de cara a la final, ¿qué confianza? ¿La cuarta estrella?
10: Bueno, todo partido se tiene que jugar. No puede decir nada, es partido a partido. Pero con confianza que Argentina va a sacar el partido adelante.
7: ¿Y sobre Leo qué me decís?
10: Bueno, nunca podés decir algo de un jugador viendo un partido. Cada partido se puede desarrollar como sea y depende del partido y el rival como se plantee.
9: Pero si gana España, estamos vamos a festejar igual.
0: ¿Ah?
9: Esto es 50 y 50.
0: No, eso digo ara, però no.
9: También.
7: Mira, don Gen, que estarà contenta, passi el que passi. Tinc més aficionats aquí encara?
0: No, però tranquil.
20: Dic Catalunya! Dic Argentina!
0: Ara!
20: Puta
0: espai! Ara! És una mica el que canta la fúmiga, havia de passar, eh? És a dir, això deixes una mica el micro obert i pot arribar qualsevol.
21: No has escoltat res?
0: No,
21: no has escoltat res.
7: És ja com a final.
0: Sí, exacte, no, ho he vist claríssim, que era el final. Sí, sí.
21: No seguirem per aquí, no?
0: Pura Espanya, és.
7: Com tingui el micro molta estona, gairebé no.
0: No, no. Mira, farem una cosa, Roger, vés tancant micro, vés tornant cap aquí, cap a la ràdio i cap
21: ara la trobes oberta quan tornes
0: sí, i ja està.
21: I deixa'm a mi l'acreditació que m'agafa de camí a casa.
0: Endavant.
9: Mira que
0: bajo! Roger, gràcies. Fins ara.
15: No, jo volia afegir del partit. Llegir algú a xarxes de dir, oi, Argentina, per què no fa això des del principi? Bé, perquè segurament el físic no li dona, per començar el de Messi i de la resta de l'equip, i perquè s'exposa, clar, vull dir...
21: Haver de jugar pròrrogues i pròrrogues,
15: sí,
21: eh?
15: Sí, vull dir que en aquesta última mitja hora deixava espais. Deixava molts d'espais i, clar, té el seu risc. I jo entenc també que per què has d'arriscar tant, no? Però realment, quan s'hi posen, com deia en Xavi, hosti, és que creen perill... I les estones que s'hi han posat, més, a més de crear perill, tenen gol. Per tant, jo veig una final molt igualada i Espanya haurà de tornar a fer segurament el millor partit del Mundial per guanyar diumenge a Argentina.
0: Ràpid, Carlos, que tinga... saps què tinc?
6: Acabo molt ràpid. Jo, per mi, estic molt d'acord amb el que ha dit tothom i afegint el que deia el Roger l'últim, crec que, a part de la fe, a part de tal, Scaloni llegeix molt bé el partit, que de vegades no li donem valor. I no és només el dir, no, empujo, meto delantero, no, ell veu que el seu equip s'atasca per dins, comença a ficar gent per fora, comença a ficar rematadors, o sigui, per mi no és només de dir, és una qüestió de fe, sí, evidentment, ja fe, però ja també futbol, eh? I hi ha molt bona lectura del partit per part de Scaloni, crec que és just dir-ho, perquè moltes vegades se l'ha matat i tal, i jo crec que és just dir que quan ho ha llegit, i ho ha llegit molt bé.
0: I tant, avui la batalla tàctica se l'ha endut amb diferència, a més, Scaloni, que ha llegit perfectament quan havia de fer els canvis en atac, tot el contrari de Tuchel, que ha fet aquest pas enrere, per mi inexplicable, però inexplicable, perquè una cosa és fer un pas enrere, però és que avui n'ha fet 3 o 4.
15: I la sensació que potser ja des de l'11 inicial ell ja ha pensat un partit així de dir, sortim, mosseguem, embrutem el partit, em guardo a Depol, em guardo a Lautaro, em guardo a Nico, perquè en algun moment canviaré el partit, com diu el Carlos, per començar a jugar per fora, etc etc, perquè el físic no ens dona per jugar així tota l'estona, com deia el Molló.
0: Totalment.
15: Vull dir que potser la lectura de partit d'Scaloni, potser ho explica ara, eh? Però ja és així des de l'inici. Quan dius, per què Argentina juga així? Bé, està jugant així perquè després jugarà d'una altra manera buscat.
0: Deixa'm que abans del partit parlàvem amb el Gavi Cairo i li hem dit, home, estaria bé.
21: Gran Gavi!
0: Depèn de com vagi la nit, doncs poder tornar a parlar amb tu a veure com s'ha viscut això a Can Cairo. Doncs anem a preguntar-li. Gavi, com estàs? Bona nit, de nou.
22: Com vols que estigui? Quina pregunta?
0: Tens veu encara, però trobo.
22: Sí. La veritat és que, ara perquè m'ha baixat unes cosetes que tenia a la gola, i ara puc parlar millor.
0: Escolta'm, molt bèstia, eh?
22: No, la veritat és que he vist de la segona part de les millors que ha fet l'Argentina, jo crec que des de fa molts, molts anys, però molt. Mm. Sobretot perquè, com deia abans, no? ja he tingut la necessitat de començar a jugar d'una manera... És veritat que també m'ha defraudat molt el plantejament d'Inglaterra, sobretot de la segona part, no? Mm-hmm. Però la possibilitat de l'Argentina de fer un joc, crec que si jo tenia moltes dubtes, com he tingut tot el Mundial amb l'Argentina, jo crec que després d'aquesta segona part tindrà moltes opcions el diumenge, sense dubte, perquè quan ha tingut de jugar ho ha fet, i ho ha fet bé. I això, bueno, amb qui ho hem guanyat i de la manera que hem guanyat, clar, doncs jo ara se m'està escalfant el fernet, que me l'acabo de fer. la veritat és que molt orgullós, perquè he vist una Argentina amb un orgull i jugant a futbol, ha remuntat el partit.
0: Sí, sí. Mira, anava per aquí. De cara al diumenge, ahir veiem el partit d'Espanya i França i dèiem, ostres, és que amb el partit que ha fet Espanya, amb com ha anat aquest enfrontament de semifinals contra França, de cara a diumenge és favorita. Però és que avui, veient com ha remuntat Argentina, aquest cop moral que li suposa acabar guanyant 1-2 contra Anglaterra, ja no sé què dir-te.
22: Bueno, jo continuo pensant que té molt més arguments futbolístics Espanya en aquest moment que l'Argentina. És cert que Argentina, després de guanyar el Mundial passat, jo crec que s'ha tret de sobre aquesta pressió i juga amb el convenciment de que això pot passar, perquè estan convençuts que això pot passar, que pots remuntar, que pots anar darrere del marcador o a 15 minuts del final i pots remuntar. Això jo crec que és perquè realment s'ha tret aquesta pressió del Mundial passat, i ara és una selecció molt perillosa, sense dubte.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Bueno, ja ho tenim, com a mínim en la pròrroga.
2: Sí.
1: I, bueno, però bueno, és el que deia abans del partit, no? Com vam parlar, avui s'havia de guanyar per contra qui jugàvem. Ara, ja tranquil. Ja, hem guanyat a qui devíem guanyar.
2: Ja està, ni més ni menys. Gavi Cairo, moltíssimes gràcies, de veritat, per dedicar-nos aquests minutets i parlem de cara a diumenge a veure què hem de fer, d'acord?
1: Perfecte, gràcies, amics.
2: Una abraçada, que vagi molt bé. Amb el Gavi Cairo, doncs, resolent aquesta, o parlant d'aquesta victòria d'Argentina contra Anglaterra.
3: Falta molt poc, per tornar a somiar, sí. De nou, molt poc per tornar a alçar la Copa, molt poc en el cas d'Espanya per tenir dues estrelles del pit, o quatre en el cas de la selecció argentina. Però mentrestant l'espera passa millor amb el formatge d'ovella añejo, poc. El formatge añejo 100% d'ovella amb lleugeres notes picants, pura potència, qualitat i textura exquisida, poc bé de gust a moltes hores, i els tens en tots els formats per gaudir-ne, poc tallat, poc partit en porcions, o pots demanar un tall de poc al teu supermercat de confiança. Poc, el formatge d'ovella anyenc, que mai falla.
2: Un quart i mig de l'onze, anirem fent canvi de taula, no? Que això ara hem d'anar fent ja...
4: Sí. El millor, no?
2: Sí, fem el millor. Home, ja no sé on sóc jo, ja.
5: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
4: Tampoc cal votar, no?
2: Hem votat.
4: Gordon, no?
2: Sí, exacte.
4: Nosaltres hem donat el nostre suport a l'Antonio.
2: És veritat.
4: Però ara hem de votar de veritat.
2: A veure...
4: I per tant... Messi.
2: No cal que te l'enfotis, Messi també,
4: sí.
2: No?
4: Veia ara que és el jugador que en un partit d'aquest Mundial 2026 ha fet més regats. Avui n'ha fet 9. Entre això, les dues assistències...
2: 9?
4: Sí. Messi el millor.
6: Li han donat l'MVP, eh?
4: Home, m'imagino que sí. No ho sé. La veritat és que no m'hi he fixat, però juraria
6: encara
4: que sí.
6: Encara estan al camp celebrant, no?
2: I espera't, sí. Espera't, perquè han de viatjar cap a Nova York, si no, potser, segons com, empalmant amb la final contra Espanya.
6: Allò de sacamos unas mesas i...
7: De Messi, que abans hem elogiat l'assistència al segon gol, que és una assistència buscadíssima, se'n va per fora, la posa amb la dreta i li posa el cap de Lautaro. Ara veiem repetida la del primer gol, tots els moviments que fa Messi és per atraure jugadors i alliberar Enzo. O sigui, sí que és una passada a la frontal de l'àrea, senzilla relativament, però ell serveix al córner, juga, crec que és amb De Paul, que li torna, i ell atrau jugadors, i quan en té a tres... juga amb Enzo, que està sol i fa el gol.
2: Te'n queda, anava a dir, Messi, tot, sí, eh? Unanimitat, sí. Messi, sí. Vinga, doncs Messi.
4: Què pregunta?
8: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
9: És el selector rei, ara està en moda funky sorra.
8: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
9: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
4: I per la FIFA també, Rocamora, MVP del partit.
2: Perfecte.
4: Leo.
2: Tanquem el cercle, doncs. 5 minuts i 11:45.
3: Sí, deixa'm dir-li al Carlos, que està pensant en comprar-se un Volkswagen T-Roc, sí, que segur que et fixes molt en el disseny, les prestacions, el seu baix consum, però el més important... On l'has de comprar? Sarsa Volkswagen. L'atenció, l'assessorament que et donaran, la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra, que no et deixaran tirat en cap moment. Sarsa Volkswagen, els trobaràs a Terrassa, Granollers, a Manresa, Vic i a Sant Cugat.
2: 5 minuts i 2:15, el que dèiem, ara sí, fem canvi de taula. Òscar Nin, cap al Hyatt o...?
6: Faré una paradeta. Una paradeta tècnica.
2: Una paradeta perillosa, més que tècnica,
6: sí,
2: és perillosa.
6: Sí.
3: Que vagi bé el Fernet.
6: Bueno.
2: Marc Barbà, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Rocamora.
2: Que vagi molt bé. Gràcies, Puig.
4: Fins ara.
2: Gràcies, Molló.
4: Fins ara.
2: Gràcies, Carlos Martínez.
6: Gràcies,
2: la propera. I sape, no marxis gaire lluny.
3: Ens podem quedar fins a les...
2: No. La resposta és no.
3: Jo ho intento cada dia. Però... que no, però jo ho intento.
2: Però és que no pot ser. De moment, mira, una pausa i fem el canvi de taula.
5: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
10: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
11: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroën.es.
12: Amb Cotet torna a connectar-te a la vida.

0: vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència.

0: 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
1: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Al podcast Rack and Go parlem amb persones valentes.
8: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
7: Amb gent pionera.
9: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
7: I que vol canviar el món.
10: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
11: Rack and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
12: Change the world, or the world will change you.
13: RAC1 Podcast.
11: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
14: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
15: 5, 6, 17, 34 i 36. Els sols, el 3 i l'11.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: Amb Xavi Rocamora.

0: La premonició que avui podia fer el gol que classifiqués a Argentina per la final.
1: Lo soñé, te lo juro, se lo dije. Alexi que iba a hacer un gol, se lo dije. A Facu Medina del banco que iba a entrar y no iba a ganar. Y... muy difícil hoy. Me quedó a mí. Enzo hizo un golazo también y... al final, ahora que estoy más tranquilo, te digo que este equipo sigue demostrando de que está hecho.
0: Efectivament, Lautaro ha entrat al minut 81, per tant, ha tingut temps de, tot i així, ser l'heroi de la selecció argentina classificant-la per la final, sense necessitat d'haver de passar per la pròrroga, i acaba amb un últim document de Lautaro explicant que, efectivament, han sabut aprofitar el moment que Anglaterra ha donat una passa enrere i doncs, ho han aprofitat, evidentment, per doncs, intentar, efectivament, capgirar aquest marcador.
1: Eso se cansaron. Han presionado 60 minutos, después ya no daba más. Empezaron, cuando encontraron el gol, después se metieron atrás y eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota. Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los dos goles y después de 3 años y medio volvemos a jugar una final del mundo.
2: Doncs l'emoció argentina, la passió argentina, de fet, jo crec que és de llarg, bueno, de llarg no em vull passar tampoc, però una de les seleccions més seguides per la seva afició, sí, amb moltíssima diferència.
3: I crec que aquestes declaracions de Lautaro evidencien molt el que és aquesta selecció, el que és el futbol argentina, no? Aquesta passió irracional absolutament, que és un drama de selecció, és a dir, cada partit és remuntant, amb el cor més que amb el cap, a la, no, allò, sempre a l'èpica, tirant d'èpica i d'èpica, i avui quan ja anàvem perdent 1-0 pensaves, uf, avui és que ja els costarà molt això, però han fet aquest clic, també tàcticament, ja ho sentíem ara, Tuchel, o sigui, la calia d'Anglaterra, crec que li passarà factura, com ha tirat enrere l'equip, i com Argentina això ha aprofitat per anar cap a dalt amb tota la fe que tenen del món, vinga a treure davanters i vinga a posar pilotes a l'àrea, i han acabat 2-1, perquè han tingut el parell de pals, han tingut ocasions per parar i vendre. Pickford ha fet un partit a la segona part i explica aquestes declaracions de Lautaro, que és aquesta selecció que és tota irracional i tot cor, i per això crec que és el pitjor rival que podria tenir Espanya a la final, perquè jo crec que amb una Anglaterra futbolísticament la guanyes, o sigui, Espanya la guanya de carrer, crec, o vaja, o de 8 de 10 partits la guanya, però amb aquesta Argentina jo no sé mai què pot passar.
2: I estic molt d'acord amb això. Jo.
3: La lògica futbolística et portaria a pensar, dir, home, no, és que Espanya realment, després del que vam veure ahir, és un equipàs. Mm-hmm. Però és que això és una altra història. Això no és futbol, és el cor.
2: No, ara és màgia. Ara això és més màgia que altra cosa.
4: I Messi. És molt identitari. O sigui, el que té aquesta selecció d'Argentina, és a dir, hi ha un fil connector amb el passat. Ara hi ha molt debat sobre que seleccions històriques, Brasil, Alemanya, Itàlia, que no hi és, no saps exactament què són, i tenen una crisi identitària. Exactament què juguem, cap on anem, no, Espanya òbviament no la té, França, tot i que ahir està molt malament, tampoc ho té, i en seleccions que ho tenen, no altres. I Argentina té una identitat. I el que es valora molt al futbol llatinoamericà, perquè els brasilers ho diuen molt sobre Argentina, diuen que ells han aconseguit anar evolucionant, enviant els seus jugadors a Europa, sense perdre una identitat pròpia, que té més a veure això amb l'èpica, amb el caràcter, com en diuen ells, òbviament és una forma molt grollera de dir-ho, però el huevo, sempre parlen molt de lo huevo, huevo aquí, huevo allà, i això ho han aconseguit trobar un cert equilibri en formar-se a Europa, com, és on s'han format com a entrenadors Scaloni, que recordem que comença a entrenar a un barri de Palma i no ha entrat mai a l'Argentina, o tenir cada cop més jugadors que han crescut en estructures de futbol europeu, com Messi, o com els Nico Paz, com els Juliano Simeone, i ho han fet amb molta naturalitat. Llavors, forma part d'un relat propi, d'una identitat pròpia, tothom ho veu com a tal, i és un grup extremadament unit. Al final, hi havia molta broma dels assados i que en fan sempre, però forma part, això Scaloni ho explica molt bé, diu, hosti, jo com a seleccionador tinc poc temps a treballar amb aquests nanos, i en molts casos no tenim potser la identitat que sí que té Espanya, que tots els categories inferiors creixen jugant abans. Doncs jo què prioritzo? Que es portin tots molt bé, de crear un grup molt unit, que tothom entengui el seu paper, que el suplent que estarà enfadat perquè no em juga, Lautaro Martínez, un tio que és el capità de l'Inter, que t'ha guanyat a tota Itàlia, i arriba sent molt, com és bo Lautaro, diu, ara soc suplent, i el tio entra, suma, el tio entra, suma. O sigui, ha creat un grup molt unit, amb una certa connexió, i és cert que si ho mires futbolísticament, el relat combat es basa més en l'èpica i en les emocions que no passen les dades. Mm-hmm. Llavors, això fa un rival molt perillós perquè tenen poc a perdre, tots van a una, i fins i tot sense jugar bé aconsegueixen emocionar, perquè és que això, juguen partits horribles, de sobte alguna cosa desperta i veus que allà hi ha una emoció, un sentiment.
5: Amb Egipte va ser increïble, per exemple.
4: I que perd.
5: Estaven morts.
4: I que perd també, i avui el partit és increïble. Sí. Dit això, crec que des del gol d'Anglaterra Argentina ha tingut el 88% de la possessió, perquè Anglaterra es tira entre amb els canvis. I a mi, la meva principal explicació és que quan marca Anglaterra i estan celebrant-ho, Thomas Tuchel ho mira i diu: moment, si jo sóc alemany, què faig jo fent gran Anglaterra en alemany? Jo en aquell moment jo crec que l'Isso té un atac de patriotisme i ha dit, val, anem a fotre els anglès, perquè si no, no s'entén el que han fet.
2: No, és inexplicable.
4: No s'entén.
2: És inexplicable.
5: El que... O sigui, el paral·lelisme que hi ha realment entre Argentina i Espanya és que tots parlen d'aquesta família que és el vestidor, no? Perquè ahir, o ja fa dies que ho destaquen molt els jugadors d'Espanya també, som una família. Clar, la gran diferència és que la família argentina saben que diumenge és l'última amb Messi, no? Ja ho diu la cançó, aquesta de la quarta estrella, por la última de Leo... I això és un valor afegit. Mm. És a dir, la sensació és que Espanya, des de l'Eurocopa i ara... continua, no?, en una línia clarament ascendent, i que Argentina és això, és l'última. I aquest factor tan èpic, no?, és el que s'està veient. En cada partit també m'està recordant molt el Mundial de Messi, el que ha explicat Alexia Putellas de com ha viscut ella els últims mesos al Barça, no?, que deia que cada partit s'anava acomiadant, anava pensant... Vinga, és l'últim partit contra l'Atlético, és l'últim partit contra el Madrid, és l'últim clàssic, és l'últim partit del Camp Nou, és l'últim... Anava acomiadant-se de tot, no? Mm-hmm. Per si de cas, no? I una mica és el que està fent Argentina, Messi, i els argentins amb Messi, no? Escolta, l'últim entrenament, o sigui, veia aquests dies els entrenaments com es queden allí, com xerrant tots al voltant de Messi, tots com observant-lo, no? Moltes fotos...
2: Assaborint aquestes. El moment, no?
5: Sí, molta... ja tenen com aquest punt de nostàlgia, però és que encara... estan a les portes de poder fer el que jo crec que ni ells mateixos s'esperaven, sincerament. Llavors, crec que aquest valor afegit de ser l'última de Messi els dona un punt extra, no?, en aquest sentit, que no sé si és bo o no, a nivell... No? O sigui, a nivell de com es tradueix això després al terreny de joc, no sé si és bo o no quan et deixes emportar ja en una final, tantíssim per l'emoció i per aquests sentiments, no? Ara, em sembla meravellós com ploren tots, cada partit, a la prèvia, al post, Scaloni quan canta l'himne, Messi quan l'altre dia, quan remunta... O sigui, és meravellós
2: ho viuen veure al 200%.
5: Aquestes llàgrimes sense cap complexa, amb tota la naturalitat, a mi això em sembla... fantàstic.
2: A mi
5: m'arriba. O sigui, crec que fa que arribi molt més, no?
2: I ara tots igual, evidentment, no cal dir-ho, perquè en una final ja de per si tots iguala, però és que Argentina... Podem estar d'acord que ha tingut un camí més fàcil que la resta de semifinalistes? Sí, evidentment que estem d'acord amb això. Però també hem d'estar d'acord que ara, amb aquest punt extra de moral que et suposa el tornar a remuntar, a més contra la teva rival de tota la vida, que és Anglaterra, per qüestions esportives, sobretot polítiques. Per tot això, ara estem davant d'un escenari que jo no m'atreveixo a dir
5: és
2: res.
5: És que els dos se senten invencibles. O sigui, Espanya se sent invencible.
2: També.
5: Partit que fa... Qui s'havia d'imaginar abans del partit en França que Espanya no patiria? Ja no dic que guanyés. No, és que... No pateixis,
2: però
5: no,
2: estic
5: davant
2: França. Però estic amb el que deia el Joan Lluís. Jo crec que si avui passa a Anglaterra, a Espanya, a aquest moment el manté, a Espanya, aquest moment de moral alta, també, és que hem passat per sobre de França. Però és que ara et ve una selecció que...
5: Clar. O sigui, aquí anava que futbolísticament Espanya arriba amb l'autoestima a tope, però ells arriben amb l'autoestima al màxim.
2: Sí.
5: Doncs en aquest altre aspecte, no?, molt més sentimental. Sí,
4: el canvi és que tots sabíem, un cop teníem el quadre de semifinals, que el favorit era qui guanyava l'Espanya-França. I això no ho dubtàvem, i ho seguim pensant.
2: I més després del
4: però partit. Tal com ha anat aquell partit d'Argentina, perquè si l'hagués guanyat d'Argentina, no sé, gol de penal de Messi, minut 30, i els defensant com gossos, i amb dos pals d'Anglaterra, diries, va, fet. Tal com ho ha fet com ha jugat a la segona part d'Argentina, fa que si hi hagi, sent favorit d'Espanya, dius, bueno, hi ha entra en un joc intangibles i potser serà més igualat del que ens pensem. Llavors el futbol, com l'ha d'anar, i tots ens pensàvem una Espanya-França igualat i ja passa el que va passar. El futbol, afortunadament, ens sorprèn i la lògica no és benvinguda sempre als partits. Però tal com ha anat Argentina, de fet em recordo una mica el Mundial de fa 4 anys, que van arribar patint, perquè patinen els penals també contra els Països Baixos, que pateixen la primera fase, perden amb Aràbia Saudí, i han de patir els partits que hi ha contra Mèxic, contra Polònia, ho patien tot. I va arribar a semifinals i ja van guanyar jugant bé, que és el dia de Croàcia, que el Julián fa dos gols. Sí. Perquè avui han patit, però han jugat bé. Dius, avui el millor partit l'han jugat ara a semifinals, sí, quan semblava que estaven morts. I Scaloni ha fet algo interessant, que és fora Rodrigo de Paul, que anava amb el taca-taca, i fica Julián Simeone, que té energia. Llavors, veus alguna sèrie de coses que dius, mira, a mi si em preguntaves amb el quadre, deia, el qui guanya l'Espanya-França guanya la final 3-0 sobrat. I ara, si m'haig de mullar, crec que guanya Espanya, però potser patint.
2: Però ja no tenim tan clar. No, és evident.
3: I el factor Messi és que està fent un mundial de la rapera. Sí. O sigui, està fent un mundial espectacular, avui encara afegint-se, posant-se l'equip a l'esquena, que fa la jugada de sempre. Fa sempre, tu saps que se n'anirà cap a l'esquerra. Ho ha fet cada vegada ha marxat i col·loca la pilota on ell vol. És a dir, això és un factor que tenir el millor jugador de la història al teu equip, encara que tingui 39 anys, home, això és que és un factor desequilibrant en un equip. Vull dir que
2: 8 gols i 4 assistències és que porta la criatura.
3: Està fent el millor mundial de la seva carrera.
5: I també
2: és, ja ho va ser el de Qatar, ara és el dels Estats Units.
5: És bastant diferent el com afrontava Argentina, tot i ser la campiona del món respecte a Espanya, no? Jo crec que estava com tercera, quarta a les apostes, allò de favorita, hi havia molts dubtes, no? O sigui, dir, sí, podem fer un bon mundial. I en canvi Espanya, bé, si escoltem la mínima mal, el primer dia ha dit, sí, sí. O sigui, que alguns han acusat de ser d'anar de sobrat, no? De ser un vacilón, tal, i resulta que no era res d'això, que era una confiança, una autoconfiança, una seguretat totalment sustentada en arguments, no? En el que ell veu que poden fer. I en canvi, que Argentina, ningú, no? Fins i tot el propi Messi, ningú des de l'inici hagués dit, sí, sí, nosaltres, escolta'm, no tenim rival. És que Lamine ho ha dit, això. És que li pregunten per França, no, França ens ha de tenir por a nosaltres. O sigui, ara veig que aquesta manera d'expressar-se de Lamine no era, és que no era un missatge d'autoconvenciment, no, era una cosa totalment que hi creia realment.
2: Absolutament.
5: I em sembla meravellós, això. I vull dir, què és la diferència? Una mica amb Argentina és més, no podem dir que sigui una sorpresa, però que Espanya ja s'esperava que arribés molt lluny, jo crec que tots la van posar a la final, o la majoria, i Argentina tenia més dubtes, era com, depèn com estigui Messi.
3: Uh-huh. I després un altre factor que l'he de comentar, és a dir, aquesta final, en clau blaugrana, és la rapera, també, per no dir el que anava a dir abans. Perquè, o sigui, tens les dues màximes estrelles que tu has fabricat a la Masia, el millor partit que es pot veure actualment en el futbol mundial. I les has fetes tu. I, a més, tu mires un costat i l'altre i resulta que el que ha fitxat al Madrid també l'has fet tu.
2: Sí,
3: és a dir, l'únic
2: jugador
3: del Madrid que hi ha en aquesta final, que juga en aquesta final, és Cucurella, que està fet a la Masia. És a dir, que és per estar orgullós en clau blaugrana, i a més tens aquest punt que si guanya Argentina, te la guanya l'Argentina de Messi, que això a la capital allà a Madrid els hi farà ràbia que no podran, i si la guanya Espanya és una selecció espanyola pràcticament sense jugadors del Madrid, i amb molta presència blaugrana, entre elles la seva estrella, que a més pot fer que si guanya aquesta final guanyi la pilota d'or. Mm-hmm. És a dir, és que la pilota d'or probablement ara estarà entre o Lamine o Messi. Per tant,
2: win-win, exactament.
4: La foto
3: és brutal.
2: És aquesta foto, i de fet aquesta foto que l'hauríem hagut de veure el mes de març, em sembla que era quan estava prevista, sí, no? La finalíssima.
3: A Qatar. No?
2: Sí, exacte. Sí, sí. Però que ho va impedir, no recordo quin dels conflictes que hi ha oberts en el món. Sí, jo crec que era pel d'Israel.
4: L'inici de la guerra.
3: Era el d'Israel, diria.
2: Jo crec que era el d'Israel, sí.
4: Sí, que era quan comencen a llançar-se missils cap a Israel, sí, i es tanca l'espai aeri. Sí.
2: I allà, evidentment, s'ha de suspendre el partit i no s'acaba trobant un lloc on disputar-lo, perquè Argentina el volia jugar a l'Argentina, a Espanya el volia jugar a Europa, en definitiva és igual. No es va trobar, però és que aquella finalíssima que hagués enfrontat el campió de l'Eurocopa amb el campió de la Copa Amèrica, la veurem diumenge i la veurem per primera vegada en un Mundial. És a dir, mai abans una final del Mundial l'havia disputada el campió vigent de l'Eurocopa contra el campió vigent de la Copa Amèrica, i és el que passarà exactament aquest diumenge a partir de les 9 del vespre. Un altre element, doncs, si voleu, per afegir i posar sobre la taula per tots els al·licients, que ja de per si en són molts en una final, doncs, de cara a aquest Espanya-Argentina.
5: Ho té tot. És que ho té tot. Si no fos per aquest preu desorbitat de les entrades, no? Que fa pensar que només hi entraran privilegiats i rics 5, i multimilionaris. 5.000, 6.000
2: dòlars estan pagant.
4: És una vergonya. De fet, en tots els partits, quan veus els vídeos, te n'adones que aficionats, despassats des del país de veritat, hi ha pocs, la major part són rics de tot el món, ja siguin nord-americans, canadencs, australians, britànics, que cada partit es canvien de samarreta. De fet, en veus alguns ja que els tens localitzats, que un dia van amb la Colòmbia, l'altre dia van amb els Estats Units, avui van amb Espanya. En tinc alguns que eren ahir veient a Espanya amb la Sotra d'Espanya, avui amb l'Argentina, llavors la final decidida en funció d'allò. No són aficionats, és gent que té calés i s'ho pot pagar. Però clar, ha s'allunyat totalment l'element popular i els que ho poden fer-ho, de veritat, que tal com entenen l'economia, hi ha argentins que no sé quan tornaran al préstec de la Santa s'estan pagant. Doncs no sé com ho faran, perquè és que això no bogeria, llavors. El Mundial, crec que des del relat futbolístic està sent molt bonic, estan passant coses maques, però deixarà uns dubtes per les ingerències polítiques. El tema de la groga Balogun i les ingerències de Trump, que és una vergonya. Com es tracta la selecció d'Iran? Insisteixo, no es tracta de defensar el règim polític d'Iran, que és indefensable. Es tracta de defensar que totes les seleccions se les tracta igual, justícia esportiva. Sí, sí. El tema de les entrades, el tema dels visats, el tema de cara a Infantino, qüestionadíssim per tothom, diu que vol ampliar encara pel proper Mundial més seleccions, bàsicament per tenir més vots i mantenir-se en el càrrec, perquè veu que des de UEFA volen quedar de fora. Des de l'altra banda, el tema de les pauses d'hidratació, que ens muntaran a la final un show de Super Bowl de 30 minuts per fer més actuacions. Per si el futbol ja és meravellós, per què cony l'hem d'americanitzar?
2: I estic super...
4: Que vulgui la Super Bowl que se'n va llevar els Kansas City Chiefs, per què cony hem de copiar les seves coses? Si són ells els que han de copiar nosaltres.
3: La culpa de Pedrol.
2: Com sempre.
3: De Pedrol del back-to-back.
2: Estic super d'acord amb tot el que dius, però també et dic una cosa. De portes en fora, Infantino ha tingut un Mundial somiat. És a dir, Mundial
3: amb que fa més ràbia.
2: Graderies plenes durant tot el Mundial.
5: Hi havia dubtes sobre això.
2: Era el gran interrogant, a veure qui anirà en un país.
5: Sí,
4: però amb trampa, Xavi. El sistema de preu que tenia, que els preus oscil·laven, era quan veien que alguns partits no tenien totes les entrades, a falta de 5 hores, baixaven el preu de les entrades, i un amic meu, que està a castellà, és un amic que és del Paraguai, van a veure el primer partit de la selecció de Paraguai, va veure que perdien, i el segon partit va veure el preu de les entrades i no m'ho puc pagar. I a sota van dir, escolta, que estan baixant els preus, el Paraguai i Turquia, i va acabar pagant 150 euros.
2: Que em sembla perfecte.
4: És a dir, i això també, gent que ha fet els estadis ho deien, l'han xiulat bastant, l'Infantino. Vas a la senyora televisiva...
2: Jo vaig aquí, és a dir, la intrahistòria és aquesta, i la coneixem els que cada dia estem al voltant, però tu creus que l'aficionat, ja no et diré de països que no estan tan acostumats a veure futbol, no, et diré, l'aficionat de França, tu creus que li arriba tot això?
4: Sí.
2: Jo tinc els meus dubtes. L'aficionat que mira els partits per la televisió, aquell aficionat que està veient el Mundial, aficionat mig que tampoc no entra gaire a llegir la intrahistòria de com ha anat el Mundial i aquestes ingerències polítiques que ara comentaves, tot això, hi ha aficionats que no els ha arribat. I en canvi
4: crec que la gent està enfadada, perquè el que sí que han vist és les pauses d'hidratació, sí que els està arribant coses molt bàsiques, o sigui, quan tu mires la transmissió de que si els preus de les entrades, ho han vist.
2: La
4: posició d'Infantino està més tocada que mai. I una de les coses que més l'ha tocat és justament el seu amiguet. O sigui, que Donald Trump acceptés i digués que jo l'he trucat i espanyés la medalla per l'Oval 1, això ha arribat a tot el món i l'ha deixat molt tocat. I és el pitjor moment a nivell de popularitat d'Infantino. És que molts estadis l'han xiulat.
2: És el que
4: avui l'han xiulat, eh? O sigui, quan enfoca la pantalla, molta gent el xiulava. Llavors, curiosament, qui li ha fet més mal és el seu amic, perquè com Trump se li refot el que el pensi el món d'ell i només pensa en acontentar el seu lector, el seu votant, ha dit... jo he aconseguit que els de la FIFA es facin els pantalons. I aquí li ha generat tants problemes que de fet, una de les notícies del Mundial que vindrà és que UEFA està muntant una candidatura alternativa per carrer-lo fora.
2: Sí.
3: Perdona, amb el tema d'entrades, deixa'm afegir només una dada, perquè jo tinc una pizzeria al costat de casa.
2: Espera't.
3: Tant de bo, perquè fan pinta de... Els va molt bé la cosa.
2: Ei!
3: Els va molt bé. I és un autèntic mausoleu de... Jo visc a Sarrià.
2: Sí.
3: I és una pizzeria que és un autèntic mausoleu de la, això t'encantarà, Toni, de la selecció italiana del Mundial 82.
2: Ah, d'aquest me'n vaig parlar.
4: Quan m'hi portes?
3: Però has de venir. És a dir, samarreta de Paolo Rossi, signada.
4: Palito.
3: O sigui, una emoció quan la veig amb el número 20. meu jugador preferit als Mundials de quan era petit. És igual. Total. I allà és un autèntic mausoleu del partit que es va jugar a l'estadi de l'Espanyol, a l'estadi de Sarrià, l'any 82, al Mundial 82. I entre altres coses, hi ha una entrada d'aquell partit. Doncs bé, ahir vaig dir, hòstia, quan devia valer un Brasil-Itàlia al camp de l'Espanyol? Sabeu com valia?
5: Anem a jugar,
3: digueu, va. Amb pessetes, eh?
5: Evidentment, a veure.
2: 82, eh?
3: Sí, ostres. Any 82, per tant, fa 42 anys.
5: Posem-li...
3: 44 anys, perdó.
5: Que era... Quina
4: quan era el canvi?
3: No me'n recordo.
4: Era la segona ronda.
3: Sí, la segona ronda perquè hi havia dos grups,
4: havia una segona, base, una segona fase de grups, que era previ semifinals. Era com uns quarts de final, en grups de tres, que aquest grup era Argentina, Brasil i Itàlia.
3: És que flipareu.
5: Any 82. Home, podia valdre...
4: Quan era la correspondència de...
2: 1.500 pessetes.
5: 2.000 peles. Jo anava a dir 2.000 peles.
3: No, aquella entrada valia 600 pessetes. 600 pessetes són 3,61 euros, però... Perquè la gent ho sàpiga, però clar, has d'aplicar la inflació. Ho he calculat, ho he estat mirant.
4: Quan?
3: Ha aplicat, o sigui, un 480% multiplicant el seu preu, són 21 euros.
4: Quina és?
3: Sí, 21 euros és el que valia, costava a costos d'ara veure un Brasil-Itàlia en un Mundial de Futbol de fa 40 anys.
2: Ha canviat una mica, lleugerament.
3: Els preus s'han inflat
5: una mica. Però és que és tot, i el preu de la pilota, i el preu de les samarretes.
3: És una vergonya.
5: O sigui, jo aquest matí, que passava per la botiga abans que obrís d'Adidas allà a Passeig de Gràcia, que hi havia com 30 persones a fora esperant per entrar que obrissin, entro també, a veure si han reposat les samarretes, tal, que volia fer un regal. No queden samarretes, aquesta que va a 150 euros, la samarreta, la segona, que per això, que està esgotadíssima, tal.
2: Ara es paga, sí, per tot.
5: És surrealista.
2: Sí, és el que hi ha, és el que hi ha.
5: Es paga molt.
2: Sí. Ja. Massa, fins i tot.
5: Els que poden,
2: dir.
5: Clar.
2: Sí, exacte. És l'altre.
4: El Juan Villoro, que és un gran escriptor mexicà, m'ho recomanava tot el que escriu el Juan, que més té ara per part de mare catalanes, i explica un relat molt bonic també de cara al Mundial, com explicava com els seus familiars, el Mundial del 70 i el 86, era gent de classe mitjana humil, i podies anar als partits de l'Azteca i el seu pare va poder veure en directe jugar a Pelé al Mundial del 70 i deia, i ara el preu d'aquest Mundial a Mèxic, qualsevol persona que sigui de classe mitjana, ja no parlo classe baixa, no pot anar. És a dir, han allunyat a la gent. I han competit amb això, i els van enfocant totes les celebrities i els instagramers, els influents que els conviden perquè apareguin i que s'ha tot molt simpàtic. I la van anar americanitzant molt i han convertit en un plaer prohibitiu. I a mi em sembla trist. Llavors...
2: Oh, perquè ho és, evidentment, que t'ho mateix, perquè ho és. Això.
3: I que ara, en el fons, ens pillen una miqueta lluny, perquè és Estats Units i tal. Però d'aquí 4 anys, la gent que aquí ens està escoltant dirà, hòstia, el Mundial el tinc a Cornellà, el tinc al Camp Nou. Va, anem a veure un partit. I llavors serà quan ens trobarem aquests drames que havia de saber com van les entrades.
2: No podràs, no podràs. Deixa'm fer, parlant de diners, deixa'm fer una publi, ara venim.
3: Sisplau.
6: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
2: Ara passen 5 minuts d'un quart d'una de la matinada. De seguida també parlarem de quatre cosetes que hem de parlar del tema Barça, perquè ja tenim per aquí a Karima Adeyemi, que avui ha aterrat a Barcelona i en els propers dies ja s'incorporarà a la feina amb els seus nous companys. De fet, demà, si tot va bé, ha de passar revisió mèdica, i divendres, si no hi ha cap entrebanc, doncs això, entrenar amb els seus nous companys és el segon reforç d'aquesta temporada 2026-2027. Ara en parlem, però... Per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, que sapigueu que hi ha un Volvo XC40. I ara des de 31.900 euros. Sí, des de 31.900 euros. Consulten les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Al teu abast, com sempre. Tenim el Roger Jofre, ara ja a Glòries, s'està...
3: És el punt neuràlgic,
2: jo
3: no?
2: Crec que ja ha demanat la doble nacionalitat. És a dir, després de passar pel Hyatt amb 2.000 argentins que han anat pujant al nivell, com heu pogut comprovar, si heu estat una mica pendents.
3: Hi ha hagut una intervenció que t'he dit que l'he passat al diàling.
2: Sí, home, clar, és que allò és...
5: Visca Catalunya, no?
2: Sí, és una mica... A més, amb un to amable al principi, i de cop i volta, ras, saps? Segurament per això, però bueno, en qualsevol cas, l'hem tingut al Hyatt i ara el tenim a la plaça de les Glòries de Barcelona, que és on hi ha milers d'argentins celebrant aquesta victòria de l'Escaloneta, aquesta victòria de Leo Messi i companyia per classificar-se per la final del Mundial contra Espanya. I un d'aquests 2.000 o 5.000 o els que hi hagi no és Roger Saperes, tot i que podria perfectament ser-ho, eh?
3: Què tal?
7: Al costat de casa meva. Clar, és que et va de la vida, Glòries.
2: És a dir, es paga molt poquet que abans d'anar cap a casa teva, efectivament, faràs una paradinha, no?
8: Deixaràs que et ruixin de cervesa.
7: El que vulguin. Em deixo fer el que vulguin.
3: Anirà fotent voltes amb la bicicleta, Glòries, eh?
7: Amb l'altaveu aquí, la
2: cançó. Exacte, exacte, amb l'altaveu.
8: Has d'agafar la bici amb les dues mans, eh? Si vas amb una, allò, te la fotràs?
7: Sena sense, no passa res.
2: Escolta'm, això, de seguida anirem cap a Glòries per saber com està l'ambient amb el Roger Jofre, si és que pot arribar i ha arribat o com sigui. Però mentrestant, aquestes quatre qüestions de Barça que hem d'explicar avui, començant pel gran nom del dia, que és el de Dayemi.
7: Sí, que ha arribat ja a Barcelona, ho havíem explicat que tenia previst aterrar a Barcelona aquest dimecres, i així ha estat a les 5 de la tarda, i l'hem vist ja a l'aeroport del Prat, on gent del club l'ha recollit a la terminal de vols privats, amb aquelles dificultats per poder-lo veure, però s'ha acostat una mica on hi havia els periodistes, ha saludat i s'ha anat ja, com dèiem, amb els empleats del club. Demà està previst que passi el reconeixement mèdic i divendres que faci el primer entrenament ja a les ordres de Hansi Flick. La presentació com a nou jugador blaugrana es farà quan el president Joan Laporta hagi tornat dels Estats Units, on està seguint aquesta fase final del Mundial.
2: Ràpidament, que no n'havíem parlat encara amb vosaltres, de l'arribada de Dayemi, de Nae, per exemple.
8: Bé, a l'expectativa, no? Una mica a veure què pot fer, tenint en compte doncs que no ha esclatat com aquell jugador que s'esperava que seria, però que si el demana Flick perquè el coneix i veient el que hi ha aconseguit fer amb altres futbolistes, doncs és una mica perfil Rashford, no? Allò de dir, jugadors que sabem que tècnicament van sobrats, no? Que, hosti, que està fora de dubte la qualitat, però que has de veure si encaixen a l'equip, amb quina actitud venen, no? Amb quina predisposició una mica, és el que s'ha de veure, fins que no comenci no ho sabràs. Mm-hmm.
2: Toni.
4: Sí, bastant d'acord, eh? Vull dir, té un punt de meló per obrir, potencial el té, però ha d'entendre que és una oportunitat de la seva vida, no? I òbviament, doncs, molt, molt relacionat a que si l'arribada de Dayemi òbviament confirma que ha d'haver-hi una sortida i òbviament, no sé, entenc que és Ferran que marxa i a partir d'aquí, doncs, hi haurà un procés renov, podríem dir, a la part d'ofensiva, amb Gordon, que ha fet un molt, molt mundial, crec, no sempre titular, però ha deixat coses en positiu.
2: Estic, avui ha marcat.
4: Estic convençut que molts blaugranes que no l'havien vist amb el Newcastle estan convençuts que ho ha fet bé i a Dayemi, en aquest sentit, quan està bé físicament, és un jugador molt, molt potent, que pot aportar en diferents posicions l'arc ofensiu, i si el que deia la Danana, si Hansi Flick et demana, arribes al Barça i venim de Dortmund, que és un Dortmund té una cosa genial, que és l'estadi al club, i aquí s'acaben les coses genials perquè és Dortmund. Tot amb respecte per la ciutat,
2: sí, gent, no,
4: la gent obrera, treballadora, miners, però és un lloc complicat per viure, i vens a Barcelona amb tot el que significa aquest club, t'has de menjar la gespa, ho has de donar tot, i això crec que pot ser bo, no? Que si poder jugar amb aquest punt de competència, tenir diferents jugadors per anar canviant, i a partir d'aquí acaba de veure realment com acaba de perfilat l'arc ofensiu del Barça, perquè hi ha molt talent, hi ha molt jugador amb cames, però òbviament no hi ha una figura referencial com Lewandowski. Llavors, vull acabar de veure com s'acaba d'ordenar l'atac, un cop es confirmi en principi la sortida de Ferran, i ja dèiem que ja el tenim aquí.
3: A mi m'encanta aquest tipus de fitxatges que són llampecs. Ho diu els que són eterns, tipus Julián. O sigui, m'encanten aquests que de cop i volta és una piulada o t'arriba algun company de redacció, com va ser amb Gordon, que el Pintanel va dir, escolta, que van a per aquest tio. I jo, com, ara Gordon, com? Però d'on cau això? A més, aquests noms, no? Sabe que dius, ostres, aquest no l'hi van.
7: Estèticament, tota la raó, i fins i tot com a seguidor.
3: Com a seguidor.
7: Quan, el dia que te'n vas al quiosc i et trobes una portada amb aquest jugador fitxat.
3: Exacte. Fantàstic. Això ens encanta.
7: A l'estiu,
8: sobretot el preu que s'ha fitxat a Dayemi, no és el cas de Gordon.
3: No, és una bona oportunitat de mercat. Flick el vol, ja l'ha tingut, el va fer de botella amb la selecció alemanya, per tant, això sempre és confiança. I la constatació que el Barça està fitxant punyals. És a dir, entre Gordon i Dayemi està fitxant tios que són rapidíssims, que va molt bé l'espai, veurem com els utilitzarà Flick, perquè tinc algun dubte. Rafinha és un tio que també pressiona, que treballa, que no para, i que vol soldats per la causa Flick. I jo veurem, tinc algun dubte amb el tema de si entra Dayemi de marxa Ferran o bé, entra per Rooney. Perquè m'agradaria un Rafinha-Gordon, Ferran-Julián, i si pogués, a Dayemi i Lamine. Que clar, que llavors el Barça fa un salt endavant.
2: Clar. Que seria l'escenari perfecte per afrontar la temporada amb garanties. Li preguntàvem al Marc l'altre dia.
8: Però, o sigui, estan d'acord perquè la part esportiva, però si per Ferran el PSG et dona, no sé, de 50 en amunt, escolta,
2: home, no,
8: un llast, que jo per menys no li vendria al PSG. No.
7: No, d'acord, no, sí, no, sí. No. Queda un contracte.
3: Ell se'n va notar les circumstàncies.
7: És un cas com a de Iemi, sí, passa sí, que sí, patint-lo al Barça.
2: Sí, sí. Sí. Anem a Glòries o què?
3: Vinga.
2: Anem a Glòries, sí,
7: em
2: sí.
7: Puc anar ja?
2: No, tu no.
7: Fins hi anem.
2: Mira, mira, mira com comença a arribar ja. No se sent gaire bé. Roger i Jofre, com estàs? Bona nit de nou, sí. Què dius?
9: Bona nit, què tal? Aquí estem. Ens hem mogut amb els argentins, pràcticament.
2: Sí, sí, ja ho veig, ja.
9: Estem just davant de la Torre de Glòries i un autèntic ambientàs aquí. Jo crec que encara hi ha més gent que a l'Hotel Hyatt i ple de gom a gom, bengales, petards, la gent enfilada per tot arreu.
5: Escolta, si pots estar tot en obres, vigileu. Està tot en obres, allò?
2: Sí, ara digue'ls que vigilin.
9: Estem a aquesta zona nova, la zona nova que està arreglada perfectament, aquí estem.
5: Ah, molt bé.
9: Aquí estem.
2: Intenta explicar-me quanta gent hi ha. Evidentment que és molt difícil, però més o menys.
9: És molt complicat, però...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Ningú hauria donat un duro fa anys perquè algú es concentrés a fer alguna cosa. Amb tots els respectes, per aquell punt de la ciutat.
2: Com que poble nou, són majoria.
3: I que
4: ja
3: ara
4: van
3: originari del Clot.
1: Ara van apanyat.
3: D'allà. Escolta, tota la meva vida davant de...
1: Això fa 20 anys, et diuen, o 30, que te'n vas a la Glòria, que vaig quedar a fer llavors.
3: Ara van passar de tot allò que hi havia, que estigui tot absolutament... L'autopista soterrada, el centre comercial, tenim el tramvia, tenim l'esplanada verda de Glòria...
1: Perfecte per gentrificar-ho.
5: Sí, exacte. Doncs, Roger, deixem per aquí... celebrar, com Déu mana. En tot cas, d'aquí una soneta tornarem a veure com segueix, i és que continua havent-hi ambient aquí a Glòries.
3: I a mitja hora li faig el relleu, no
1: pateixi. Allarguem fins que surti el sol, no sàpiga.
3: Jo per mi?
5: Doncs deixem a Glòries, seguint amb Barça, amb la història que explicàvem de Dayemi, i deia el Joan Lluís, també vull saber què passa amb Julián, no? Deia, a mi m'encanten els fitxatges com a Dayemi, que són molt curts i es passen molt ràpid, no tant com els de Julián. Doncs calcem-nos, no? Perquè Julián... Sí. Hem de saber com acaba també la història.
3: Sí, sobretot perquè també el president, quan va arribar a Dallas, va reiterar això, que l'oferta que van presentar l'Atlético caducaria, avisant que l'Atlético no tindrà tot el temps del món per acceptar o refusar aquesta proposta. I avui preguntàvem una mica per si el Barça es fixarà un dia concret, allò per dir fins aquest dia esperem, si la no resposta arriba fins aquí, doncs ens retirem i anem a buscar un altre objectiu. Ens deien que no hi haurà un dia concret, però sí que ho podríem acotar una mica més, i és que després del Mundial Julián evidentment tindrà uns dies de descans, uns dies de vacances, però un cop s'incorpori a l'Atlético a principis d'agost, el Barça espera que parli amb qui hagi de fer-ho i el club, doncs el Barça en aquest cas, tingui una resposta definitiva pel que fa a les opcions que pugui sortir del Metropolitano. És a dir, així, tan bon punt ell torni a Madrid, el Barça vol dir, escolta, parla amb qui hagis de parlar i que ens diguin definitivament si és que sí, si és que no. Nosaltres haurem augmentat també segurament la proposta, com dèiem ahir, en aquest 120-130, amb la possibilitat que hi hagi algun jugador. Vaja, que el Barça la millorarà, però que un cop ell arribi allà, la cosa no es pot dilatar gaire més. Si havent jugat la final com jugarà, cap al 10 d'agost. Mm-hmm.
5: Sobre aquesta final,
3: el Barça en dues setmanes començarà la Lliga, per tant sí que no pot allargar gaire més el serial del Barça.
5: Sobre aquesta final, diumenge Laporta i Julián coincidiran en el mateix estadi, perquè Joan Laporta veurà aquesta final del Mundial. Julián la jugarà. A partir d'aquí, a saber què pot passar, i aquelles declaracions que va fer postpartit, un dia tan intenses, tan clares, tan diàfanes, i que el següent dia ja va dir, escolta, no em maregeu més, quan acabi el Mundial ja veurem.
3: Si s'ha d'incorporar a una celebració, en això el president del Barça se li dona.
5: Sí, té traça, té traça, vull dir que les coses com
3: curar-se allò, una internada, i...
5: Damià López, com estàs? Bona nit.
6: Hola, bona nit.
5: Espanya-Argentina, la final del Mundial.
6: Sí, sí, home, i tant, la final de les finals, una final que entrava en les projeccions abans del Mundial, però era tan fort imaginar-ho que semblava impossible, i mira quin partit que tindrem. Sí, sí, la mare de tots els partits, sembla impossible, però semblava impossible, però tindrem una final, i sobretot jo crec una prèvia de final i uns dies fantàstics i preciosos a Nova York amb aficionats dels dos equips, però sobretot amb aquesta afició argentina que dona tant color i tanta màgia. En fi, jo estic molt, molt motivat amb la final, però sobretot amb la prèvia de la final, amb aquests dies que tindrem a Times Square, a tots els punts de Nova York. Bé, serà una cosa realment, realment fantàstica. Sí, un luxe i un privilegi poder viure-la.
5: Ja. I acabes d'aterrar, oi, a Nova York, tu?
6: No he aterrat a Nova York. És que avui hi ha un caos. Suposo que sentiu la remor aquesta d'avió.
5: Sí.
6: D'avió. Avui hi ha un caos entre tot el que és l'expedició espanyola de premsa i també de l'equip. Us ho explico ràpidament. Acabo d'aterrar a Baltimore, ara mateix.
5: A Baltimore, home.
1: De guaya.
6: Sí, acabo d'aterrar a Baltimore perquè a les 6 de la tarda, hora catalana, a les 11 a Nova York, a Dallas, hi havia un vol Dallas-Nova York, que hem agafat una primera tongada de periodistes, reduïda, i aquest vol ha sortit amb molt retard, però finalment ha sortit, i quan ha arribat fa una hora més o menys a Nova York, s'ha hagut de

0: Dia perquè hi ha tempesta elèctrica a Nova York, però una tempesta dura, eh? En aquests moments a Nova York. S'ha quedat sobrevolant el cel de Nova York i, clar, pel tema del combustible, perquè no podia estar eternament sobrevolant el cel de Nova York, s'ha desviat cap a Baltimore i ara hem aterrat a Baltimore. Ara mateix estem aterrats, estem a punt, de fet, ens estem movent i estem a punt mira, estan aquí anunciant per altaveu que jo crec que estem a punt ja d'enlairar-nos. Ens han assegurat que no ens mourem de l'avió i que durant el dia, quan ja, doncs, ja remeti la tempesta, podrem aterrar a Nova York. Hem preguntat ara fa uns instants a comunicació de la selecció espanyola i ens han dit que acaben de sortir ara fa uns minuts des de Dallas i que confien poder arribar, perquè són 3 hores de vol, i que confien que poder arribar a Nova York. Però hi ha un grup de periodistes que havien de sortir abans que la selecció, i aquest vol no ha sortit, encara són a l'hotel. O sigui que ja veurem si poden arribar durant el dia d'avui a Nova York. Per tant, hi ha un caos per poder arribar a Nova York. Sembla que aquest viatge, evidentment, no ha començat bé. Jo, per part meva, i un grup, una primera tongada, que bàsicament el que havíem fet era sortir abans per poder entrar als nostres respectius programes, hi ha molts periodistes aquí de ràdio, doncs ara som aquí a Baltimore, esperant poder arribar a Nova York. Però té una cosa, Xavi, us he comentat una cosa, que el que tenen els avions, les companyies nord-americanes, és que hagis contractat wifi o no, el Mundial el pots veure com per línia interna.
1: Boníssim.
0: Per dir-ho així. O sigui que el partit l'hem pogut anar veient fantàsticament bé, i vaja, i ha sigut, vaja, jo t'he dit, Xavi, que jo m'he emocionat, els instants finals, ha sigut una cosa de pell de gallina veure la remuntada de la selecció argentina, fantàstic.
2: I no n'hi ha per menys, avui, qui no s'hagi mig emocionat o emocionat del tot amb el que s'ha vist en aquests minuts finals, vaja, en el desenllaç del partit ja, les celebracions sobre la gespa, abraçades amb els uns i amb els altres, tot Cristo plorant per allà, és que no té sang a les venes, o no la té bé, potser en té, però no la té bé. Dami, doncs no et prenc més minuts, perquè si estàs en aquesta situació així, ho deixem aquí, demà i en tot cas en parlem amb més tranquil·litat.
0: Sí, no, tranquil, perquè ara bàsicament el que tinc és temps.
2: Vols dir que t'aniria bé, no? Ara entretenir-te...
0: Ara estic bastant avorrit, perquè porto en aquest avió, com si us 7 hores assegut, i ara fins que no...
3: Aixeca't, Damià.
0: Fins que no salt l'aire, realment...
3: Aixeca't i ves al lavabo i moto una mica, que si no...
1: La circulació de la sang...
3: Tot això,
0: A veure, t'he de dir que per un costat molt bé el tema del futbol, però per l'altre, realment bastant garrepes els de la companyia, que ara no diré quina és, o sí, no sé, però... Molt poca beguda, però portem 7 hores aquí i realment, ens tenen a pallar aigua, per dir-ho d'alguna manera. Espero que arribem ràpidament a Nova York i puguem aprofitar una mica el dia. Però bé, us he de dir que avui la selecció espanyola ha tingut dia lliure, ara estan ja volant cap a Nova York. Demà hi havia dia d'atenció a mitjans, ho han passat directament tot a divendres, i divendres serà un dia amb moltíssima activitat, perquè divendres la Federació Espanyola donarà les últimes entrevistes, i a diferència de qualsevol altre mundial o gran esdeveniment, o Champions, Lliga, digue-li com vulguis, les rodes de premsa, que es faran, per dir-ho així, a lo grande, és a dir, no es faran a l'estadi, es faran en un indret concret, jo crec que a prop de Times Square, a Nova York. Les rodes de premsa d'Escaloni, de La Fuente i també els jugadors es faran 2 dies abans del partit, també divendres. O sigui que divendres hi haurà les rodes de premsa d'Escaloni, de La Fuente i també un parell de jugadors que no serà la minja mal, veurem què passa amb Messi. O sigui que divendres és dia gran a Nova York pel que fa a prèvia d'aquesta final.
2: Absolutament. Dami, ànims, no et puc dir res més que ànims, que passi ràpid això i que sobretot que arribis bé a Nova York, i demà ja amb tranquil·litat n'acabem de parlar.
0: Perfecte, gràcies, Xavi.
2: Una abraçada, cuida't molt. Amb el Dami, doncs, en aquesta transició estranya que l'ha fet passar per Baltimore abans d'aterrar a Nova York, perquè no s'ha pogut per culpa d'aquesta tempesta elèctrica que ara mateix sobrevola a Nova York, i que ja veurem, com deia ell, si Espanya hi pot arribar, si la selecció espanyola pot aterrar avui o han de canviar també els plans. Abans d'acabar i tancar tertúlia, anem de parlar. Ja traiem el tema ahir de Frenkie de Jong.
4: Home...
2: Sabem alguna cosa més, sabe?
4: Doncs encara no coneixem l'abast exacte de la seva lesió, del futbolista neerlandès, i segurament encara haurem d'esperar una lesió al genoll dret. Potser un parell de dies per tenir el comunicat del club i, com dic, conèixer l'abast exacte de la seva lesió. Per la informació que tenim, és una lesió important. El temps de baixa estarà en un màxim de 4 mesos, no anirà més enllà, però la part alta de la forquilla seran aquests 4 mesos que podria estar de baixa Frenkie de Jong.
3: Vull veure si són 4, només. No, no, per contra...
4: Entenc per què dius.
3: Perquè diguéssim que no és un jugador que tingui tendència a retallar terminis, sinó més aviat a ampliar-los.
4: Ho dic en el sentit de... El comunicat de quina serà la forquilla, que la part alta seran aquests 4 mesos. Ahir ho explicàvem, però l'actitud de Jong també en els darrers partits de la temporada passada i el contrast amb la que ha tingut durant el Mundial no han caigut massa bé dins el club. Veurem si afecta també l'opinió que Hansi Flick tenia d'ell.
2: Us demanaré opinió ràpida, perquè avui anem com anem. Avui, lògicament, l'atenció la teníem fixada al Mundial, però, Joan Lluís...
3: Que és un impresentable, em sap molt de greu, però el que fa d'aquest jugador és impresentable, perquè si em diguessis que és un jugador que és un Gavi de la vida, que sempre ho dona tot, que juga infiltrat, un Rafinha, per exemple...
4: Ha anat al màxim al Barça, s'ha trencat, ha anat al Brasil, s'ha trencat.
3: Exacte, és un jugador que sempre va al límit, que sempre ho dona tot, diria, mira, mala sort, Rafinha, t'emprenyes, però dius, bueno, el personatge és així i l'has de comprar amb tot. Però clar, aquest jugador, al final de la temporada, va estar absent i desaparegut perquè va estar preparant el Mundial, directament, i és que és així. Llavors que el tio arribi al Mundial i jugui infiltrat un parell de partits i arribi aquí i tingui una lesió 4 mesos, és un irresponsable i un impresentable a cara del club, que li paga una morterada de diners i que ell es va queixant, però noi, arriba un punt de dir, és que has de donar la cara pel teu club també de tant en tant, o si més no, entén per què no acabes de caure tot bé, del tot bé. I és veritat que quan sents els jugadors, quan en parlen, sempre ho hem dit, i l'últim era Pedri, me recordo que el vam entrevistar i que deia que, ostres, que Frenkie, jugar amb Frenkie era una passada, no? Perquè amb ell l'allibera més. Però és que et surten totes les ganes del món de dir Bernal, Caçador i Frenkie, escolta. Home, evidentment, si ve una oferta amb els ulls...
5: Però és que aquell punt clau és una mica el que deia el Sape al final. Com afecta això l'opinió que té Hansi Flick d'ell? Perquè fins ara era impoluta, no? Vull dir, màxima confiança. No ho sé, jo crec que entre ells, entre els professionals del futbol, aquestes coses les entenen molt més que no pas els aficionats. Vull dir, crec que no li poden demanar a un aficionat del Barça que entengui això, que ho justifiqui o que ho apeixi, evidentment, de cap manera, no? Ara, entre ells, doncs, suposo que Flick parlarà amb Hans, amb De Jong, potser ja ho han fet, no? I segur que, doncs, hauran arribat a una comprensió, a un diàleg ara. És que et deixa una mica bastant venut al mig del camp, tenint en compte que Casador està més fora que dins, o sigui, no ho sé, però jo tinc dubtes que realment Flick el penalitzi, no? per això, perquè entenc que és un Mundial, entenc que tots els jugadors volen arriscar, tots els jugadors volen, no? Van al límit i li ha sortit malament a Frenkie de Jong.
6: No crec que el penalitzi, però i és cert que òbviament que les prioritats del club són reforçar altres posicions, sobretot un nou, però òbviament sempre seria magnífic si arriba una oferta, que marxi a algun lloc, que sigui feliç, que tingui aquesta etapa i invertir aquests diners en un altre migcampista o el que sigui. O sigui, a mi sincerament em moro de ganes de que el proper partit que jugui Frenkie de Jong amb la samarreta del Barça sigui l'any 2034 amb el Barça Legends. I m'ho penso.
5: Però qui te'l fitxarà?
6: No sé. Perquè, clar, la lesió encara dificulta més. Hi ha gent amb molts calés pel món.
5: Però la lesió dificulta molt més la sortida.
6: Newcastle no està tan malament, eh?
3: Dormo tampoc.
6: El canvi climàtic està fent que ja no hi ha tanta boira i en dies que fins i tot pot anar a la platja Sunderland.
2: Imagina't.
6: No sé, eh? No sé.
2: Sí, però això t'has d'esperar com a mínim a l'estiu que ve.
5: El desembre.
2: O al gener.
5: Clar.
2: Perquè, clar, és que ara estan lesionat, lògicament, aquí no et vindrà ni el Cormallà.
5: Abans del mercat d'hivern, clar.
3: 4 mesos és
4: novembre.
6: No sé, però i sé que sempre es diu que es viu molt bé aquí a Barcelona, però la calor que estem aguantant.
2: Això sí,
6: ets els Països Baixos.
3: I ell és de pell blanca.
6: Clar, no sé, de veritat, amb el canvi climàtic hi ha llocs, no sé, el Regne Unit, Manchester, Liverpool, que ara...
2: Més adients.
6: O sigui, el clima comença a ser millor que el nostre.
2: Imagina't.
6: Que s'ho pensi.
2: Truqueu-lo, doncs. Va, que falten 3 minuts perquè siguin 3:15 de la matinada. Us deixaré marxar, perquè ja és hora, però també us vull dir que arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient, tecnològic, fins a 279 cavalls, que dius, ostres, tu...
3: Quants?
2: 279.
4: 78 o 79?
2: 79, sí. Més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic, sí,
4: 32.000?
2: Com ho sentiu? Sí. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
4: Apunto.
2: Joan Lluís García, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Cap a casa o cap a Glòries.
3: Cap a les vacances, cap a la... també, quasi... No, encara no, encara no. No, però sí, com sí que és l'última tertulia de temporada, per un servidor.
2: Vacances, tu.
3: Sí.
6: Per mi també, la darrera temporada.
2: Però què està passant aquí? Sabe tu què? També, no? Vacances, també.
6: Cap a Glòries.
2: Toni Padilla, gràcies.
6: Sabe, me l'emporto cap a Glòries.
2: Carai, Brunat, gràcies.
5: Bona nit.
2: Bona nit.
5: Bona noche.
7: RAC 1. De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
8: Els dissabtes i els diumenges...
9: Esquerra, dreta.
10: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
11: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
8: De 7 del matí a 2 del migdia...
12: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia, i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
8: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
13: S'ha torçat el peu,
14: avui.
13: Venint aquí.
15: És que l'edat no perdona.
13: L'edat castiga.
16: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
8: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
6: Manu, Thomas Tuchel, Uber, un mira i diu... moment, si jo sóc alemany, què faig jo fent gran a Anglaterra sent alemany? Jo en aquest moment jo crec que li té un atac de patriotisme i ha dit, val, anem a fotre els anglès, perquè si no, no s'entén el que han fet.
2: No, és inexplicable.
6: No s'entén.
2: És inexplicable.
5: El que... o sigui, el paral·lelisme que hi ha realment entre Argentina i Espanya és que tots parlen d'aquesta família que és el vestidor, no? Perquè ahir, o ja fa dies que ho destaquen molt els jugadors d'Espanya també, som una família. Clar, la gran diferència és que la família argentina saben que diumenge és l'última amb Messi, no? Ja ho diu la cançó, aquesta de la quarta estrella, por la última de Leo... i això és un valor afegit. Mm. És a dir, la sensació és que Espanya, des de l'Eurocopa i ara... continua, no?, en una línia clarament ascendent, i que Argentina és això, és l'última. I aquest factor tan èpic, no?, és el que s'està veient. En cada partit també m'està recordant molt el Mundial de Messi, el que ha explicat Alexia Putellas de com ha viscut ella els últims mesos al Barça, no?, que deia que cada partit s'anava acomiadant, anava pensant... vinga, és l'últim partit contra l'Atlético, és l'últim partit contra el Madrid, és l'últim clàssic, és l'últim partit del Camp Nou, és l'últim... anava acomiadant-se de tot, no? Mm-hmm. Per si de cas, no? I una mica és el que està fent Argentina, Messi, i els argentins amb Messi, no? Escolta, l'últim entrenament, o sigui, veia aquests dies els entrenaments com es queden allí, com xerrant tots al voltant de Messi, tots conservant-lo, no? Moltes fotos...
2: assaborint aquestes... el moment, no?
5: Sí, molta... ja tenen com aquest punt de nostàlgia, però és que encara... estan a les portes de poder fer el que jo crec que ni ells mateixos s'esperaven, sincerament. Llavors, crec que aquest valor afegit de ser l'última de Messi els dona un punt extra, no?, en aquest sentit, que no sé si és bo o no, a nivell... no? O sigui, a nivell de com es tradueix això després al terreny de joc, no sé si és bo o no quan et deixes emportar tant, ja en una final, dic, tantíssim per l'emoció i per aquests sentiments, no? Ara, em sembla meravellós com ploren tots, cada partit, a la prèvia, al post, Scaloni quan canta l'himne, Messi quan l'altre dia, quan remunta... o sigui, és meravellós.
2: No, ho viuen al 200%.
5: Aquestes llàgrimes sense cap complexa, amb tota la naturalitat, a mi això em sembla... fantàstic.
2: Sí, a mi
5: m'arriba. O sigui, crec que fa que arribi molt més, no?
2: I ara tots iguala, evidentment, no cal dir-ho, perquè en una final ja de per si tots iguala, però és que Argentina... podem estar d'acord que ha tingut un camí més fàcil que la resta de semifinalistes? Sí, evidentment que estem d'acord amb això. Però també hem d'estar d'acord que ara, amb aquest punt extra de moral que et suposa el tornar a remuntar, a més contra la teva rival de tota la vida, que és Anglaterra, per qüestions esportives, sobretot polítiques. Per tot això, ara estem davant d'un escenari que jo no m'atreveixo a dir
5: és
2: res.
5: És que els dos se senten invencibles. O sigui, Espanya se sent invencible.
2: També.
5: Partit que fa... qui s'havia d'imaginar abans del partit en França que Espanya no patiria? Ja no dic que guanyés. No, és que... no pateixis.
2: Però
5: no,
2: estic amb el que deia el Joan Lluís. Jo crec que si avui passa a Anglaterra, a Espanya, aquest moment el manté. A Espanya, aquest moment de moral alta, també, sí. És que hem passat per sobre de França. Però és que ara et ve una selecció...
5: Clar. O sigui, aquí anava que futbolísticament Espanya arriba amb l'autoestima a tope, però ells arriben amb l'autoestima al màxim.
9: Sí, sí.
5: Doncs en aquest altre aspecte, no? Molt més sentimental. Sí,
6: el canvi és que tots sabíem, un cop teníem el quadre de semifinals, que el favorit era qui guanyava l'Espanya-França. Sí, això no ho dubtàvem, i ho seguim pensant.
9: I més després
6: però tal com ha anat aquell partit d'Argentina, perquè si l'hagués guanyat d'Argentina, no sé, gol de penal de Messi, minut 30, i els defensant com gossos, i amb dos pals d'Anglaterra, diries, va, fet. Tal com ho ha fet, com ha jugat a la segona part d'Argentina, fa que si hi hagi, sent favorit d'Espanya, dius, bueno, hi ha un, entra en un joc intangibles i potser serà més igualat del que ens pensem. Llavors el futbol, com la d'anar, i tots ens pensàvem una Espanya-França igualat i va passar el que va passar. El futbol, afortunadament, ens sorprèn i la lògica no és benvinguda sempre als partits. Però tal com ha anat Argentina, de fet em recordo una mica el Mundial de fa 4 anys, que van arribar patint, perquè patinen els penals també contra els Països Baixos, que pateixen la primera fase, perden a Aràbia Saudita, i han de patir els partits que hi ha contra Mèxic, contra Polònia, ho patien tot. I va arribar a semifinals i ja van guanyar jugant bé, que és el dia de Croàcia, que el Julián fa dos gols. Sí. Perquè avui han patit, però han jugat bé. Dius, avui el millor partit l'han jugat ara a semifinals, quan semblava que estaven morts. I Scaloni ha fet algo interessant, que és fora Rodrigo de Paul, que anava amb el taca-taca, i fica Julián Simeone, que té energia. Llavors, veus alguna sèrie de coses que dius, mira, a mi si em preguntaves amb el quadre, deia, el qui guanya l'Espanya-França guanya la final 3-0 sobrat. I ara, si m'haig de mullar, crec que guanya Espanya, però potser patint.
9: Però ja no tenim tan clar.
5: No, és evident.
3: I el factor Messi és que està fent un Mundial de la rapera. Sí. O sigui, està fent un Mundial espectacular, avui encara afegint-se, posant-se l'equip a l'esquena, que fa la jugada de sempre. Fa sempre, tu saps que se n'anirà cap a l'esquerra. Ho ha fet cada vegada i cada vegada ha marxat i col·loca la pilota on ell vol. És a dir, això és un factor que tenir el millor jugador de la història al teu equip, encara que tingui 39 anys, home, això és que és un factor desequilibrant en un equip. Vull dir que
9: 8 gols i 4 assistències és que porta la criatura.
3: Està fent el millor mundial de la seva carrera.
5: I també és,
9: ja ho va ser el de Qatar, ara és el d'Estats Units.
5: És bastant diferent el com afrontava Argentina, tot i ser la campiona del món respecte a Espanya, no? Jo crec que estava tercera, quarta a les apostes, allò de favorita. Hi havia molts dubtes, no? O sigui, dir, sí, podem fer un bon mundial. I en canvi Espanya, bé, si escoltem la mínima mal, el primer dia ha dit, o sigui, que alguns han acusat de ser d'anar de sobrat, no? De ser un vaciló, tal, i resulta que no era res d'això, que era una confiança, una autoconfiança, una seguretat totalment sustentada en arguments, no? En el que ell veu que poden fer. I en canvi, crec que Argentina, ningú, no? Fins i tot el propi Messi, ningú des de l'inici hagués dit, sí, nosaltres, escolta'm, no tenim rival. És que Lamine ho ha dit, això. És que li pregunten per França, no, França ens ha de tenir por a nosaltres. O sigui, ara veig que aquesta manera d'expressar-se de Lamine no era, és que no era un missatge d'autoconvenciment, no. Era una cosa totalment que hi creia realment.
9: Absolutament.
5: I em sembla meravellós, això. I vull dir, què és la diferència? Una mica amb Argentina és més, no podem dir que sigui una sorpresa, però que Espanya ja s'esperava que arribés molt lluny. Jo crec que tots la van posar a la final, o la majoria, i Argentina tenia més dubtes. Era com, depèn com estigui Messi.
3: Uh-huh. I després un altre factor que l'he de comentar. És a dir, aquesta final, en clau blaugrana, és la rapera, també, per no dir el que anava a dir abans. Perquè, o sigui, tens les dues màximes estrelles que tu has fabricat a la Masia, el millor partit que es pot veure actualment en el futbol mundial. I les has fetes tu. I, a més, tu mires un costat i l'altre i resulta que el que ha fitxat al Madrid també l'has fet tu.
9: Sí,
3: és a dir, l'únic jugador del Madrid que hi ha en aquesta final, que juga en aquesta final, és Cucurella, que està fet a la Masia. És a dir, que és per estar orgullós en clau blaugrana i, a més, tens aquest punt que si guanya Argentina, te la guanya l'Argentina de Messi, que això a la capital, allà a Madrid, els hi farà ràbia que no podran, i si la guanya Espanya, és una selecció espanyola pràcticament sense jugadors del sense jugadors del Madrid, i amb molta presència blaugrana, entre elles la seva estrella, que a més pot fer que si guanya aquesta final, guanyi la pilota d'or. Mm-hmm. És a dir, és que la pilota d'or probablement ara estarà entre o Lamine o Messi. Per tant,
9: win-win, exactament.
6: La foto
3: és brutal.
9: És aquesta foto i de fet, aquesta foto que l'hauríem hagut de veure el mes de març, em sembla que era quan estava prevista, sí. No? La finalíssima.
3: A Qatar. No?
9: Sí, exacte. Sí, sí. Però que ho va impedir, no recordo quin dels conflictes que hi ha oberts en el món. Jo crec que era pel d'Israel.
6: L'inici de la guerra.
3: Era el d'Israel, diria.
9: Jo crec que era el d'Israel, sí.
6: Sí, que era quan comencen a llançar-se missils cap a Israel, sí, i es tanca l'espai aeri. Sí.
9: I allà, evidentment, s'ha de suspendre el partit i no s'acaba trobant un lloc on disputar-lo, perquè Argentina el volia jugar a l'Argentina, a Espanya el volia jugar a Europa, en definitiva, és igual. No es va trobar, però és que aquella finalíssima que hagués enfrontat el campió de l'Eurocopa amb el campió de la Copa Amèrica, la veurem diumenge i la veurem per primera vegada en un Mundial. És a dir, mai abans una final del Mundial l'havia disputada el campió vigent de l'Eurocopa contra el campió vigent de la Copa Amèrica, i és el que passarà exactament aquest diumenge a partir de les 9 del vespre. Un altre element, doncs, si voleu, per afegir i posar sobre la taula pel tots els al·licients, que ja de per si en són molts en una final, doncs, de cara a aquest Espanya-Argentina.
5: Ho té tot. És que realment ho té tot. Si no fos per aquest preu desorbitat de les entrades, no?, que fa pensar que només hi entraran privilegiats i rics 5. i multimilionaris. 5.000, 6.000
9: dòlars estan
3: pagant.
6: És una vergonya. De fet, en tots els partits, quan veus els vídeos, te n'adones que aficionats, despassats des del país de veritat, hi ha pocs, la major part són rics de tot el món, ja siguin nord-americans, canadencs, australians, britànics, que cada partit es canvien de samarreta. De fet, en veus alguns ja que els tens localitzats, que un dia van amb la Colòmbia, l'altre van als Estats Units, avui van a Espanya. En tinc mig alguns que eren ahir veient a Espanya amb la sota d'Espanya, avui amb l'Argentina, llavors la final decidida en funció d'allò. No són aficionats, és clar. Gent que té calés i s'ho pot pagar. Però clar, ha s'allunyat totalment l'element popular, i els que ho poden fer-ho, de veritat, que tal com entenen l'economia, hi ha argentins que no sé quan tornaran al préstec de la Santa s'estan pagant. Doncs no sé com s'ho faran, perquè és que això no bogeria, llavors. El Mundial, crec que des del relat futbolístic està sent molt bonic, estan passant coses maques, però deixarà uns dubtes per les ingerències polítiques. El tema de la groga Balogun i les ingerències de Trump, que és una vergonya. Com es tracta la selecció d'Iran? Insisteixo, no es tracta de defensar el règim polític d'Iran, que és indefensable. Es tracta de defensar que totes les seleccions se les tracta igual, justícia esportiva. Sí, sí. El tema de les entrades, el tema dels visats, el tema de cara a Infantino, qüestionadíssim per tothom, diu que vol ampliar encara pel proper Mundial més seleccions, bàsicament per tenir més vots i mantenir-se en el càrrec, perquè veu que des de UEFA volen quedar de fora. Des de l'altra banda, el tema de les pauses d'hidratació, que ens muntaran a la final un show de Super Bowl de 30 minuts per fer més actuacions. Per si el futbol ja és meravellós, per què cony l'hem d'americanitzar?
9: I estic super...
6: Qui vulgui la Super Bowl que se'n va llevar les Kansas City Chiefs? Per què cony hem de copiar les seves coses? Si són ells els que han de copiar nosaltres.
3: La culpa de Pedrol.
9: Com sempre.
3: Pedrol del back to back.
9: Estic super d'acord amb tot el que dius, però també et dic una cosa. De portes en fora, Infantino ha tingut un Mundial somiat. És a dir, Mundial
3: amb que fa més ràbia.
9: Graderies plenes durant tot el Mundial. Que era, per mi, era el gran interrogant a veure qui anirà en un país en què hi ha Mundial.
6: Però amb trampa, Xavi. El sistema de preu que tenia, que els preus oscil·laven, era quan veien que alguns partits no tenien totes les entrades, a falta de 5 hores, baixaven el preu de les entrades, i un amic meu, que està a castellà, és un amic que és del Paraguai, van a veure el primer partit de la selecció de Paraguai, va veure que perdien, i el segon partit va veure el preu de les entrades i no m'ho puc pagar. I a sota van dir, escolta, que estan baixant els preus, el Paraguai i Turquia, i va acabar pagant 150 euros.
9: Que em sembla perfecte.
6: És a dir, i això també, gent que ha fet els estadis ho deien, l'han xiulat bastant, l'Infantino. Va escolar la senyora televisiva...
9: Jo vaig aquí, és a dir, la intrahistòria és aquesta, i la coneixem els que cada dia estem al voltant, però tu creus que l'aficionat, ja no et diré de països que no estan tan acostumats a veure futbol, no, et diré, l'aficionat de França, tu creus que li arriba tot això?
6: Sí.
9: Jo tinc els meus dubtes. L'aficionat que mira els partits per la televisió, aquell aficionat que està veient el Mundial, aficionat mig, que tampoc no entra gaire a llegir la intrahistòria de com ha anat el Mundial i aquestes ingerències polítiques que ara comentaves, tot això, hi ha aficionats que no els ha arribat. I en canvi
6: jo crec que la gent està enfadada, perquè el que sí que han vist és les pauses d'hidratació, sí que els està arribant coses molt bàsiques, o sigui, quan tu mires la televisió, de que si els preus de les entrades, ho han vist.
9: Sí.
6: La posició d'Infantino està més tocada que mai. I una de les coses que més l'ha tocat és justament el seu amiguet. O sigui, que Donald Trump acceptés i digués que jo l'he trucat i es penyés la medalla per l'Oval 1, això ha arribat a tot el món i l'ha deixat molt tocat. I és el pitjor moment a nivell de popularitat d'Infantino. És que molts estadis s'han xiulat.
9: És el que té.
6: Avui l'han xiulat, O sigui, quan enfoca la pantalla, molta gent el xiulava. Llavors, curiosament, qui li ha fet més mal és el seu amic, perquè com Trump se li enrefot el que el pensi el món d'ell i només pensa en acontentar el seu lector, el seu votant, ha dit... Sí, jo he aconseguit que els de la FIFA es baixin els pantalons. I aquí li ha generat tants problemes que de fet, una de les notícies del Mundial que vindrà és que UEFA està muntant una candidatura alternativa per carrer-lo fora.
2: Sí.
3: Perdona, amb el tema d'entrades, deixa'm afegir només una dada, perquè jo tinc una pizzeria al costat de casa.
2: Espera't.
6: Pues teva?
3: No, tant de bo, perquè fan pinta de... Els va molt bé la cosa.
6: Ei!
3: Els va molt bé. I és un autèntic mausoleu de... Ja he vist que a Sarrià.
2: Sí.
3: I és una pizzeria que és un autèntic mausoleu de la, això t'encantarà, Toni, de la selecció italiana del Mundial 82.
2: Ah, d'aquest me'n vas parlar.
3: Sí.
6: Quan n'hi portes?
3: Però tí, has de venir. És a dir, samarreta de Paolo Rossi, signada.
6: Palito.
3: O sigui, una emoció quan la veig amb el número 20. El meu jugador preferit als Mundials de quan era petit. És igual. Total. I allà tenen, és un autèntic mausoleu del partit que es va jugar a l'estadi de l'Espanyol, a l'estadi de Sarrià, l'any 82, al Mundial 82. I, entre altres coses, hi ha una entrada d'aquell partit. Doncs bé, ahir vaig dir, hòstia, quan devia valer un Brasil-Itàlia al camp de l'Espanyol? Sabeu com valia?
5: Anem a jugar,
3: amb pessetes, eh?
5: Evidentment, a veure.
2: 82, eh?
3: Sí, ostres. Any 82, per tant, fa 42 anys.
5: Posem-li...
3: 44 anys, perdó.
5: Que era... Quina
6: quan era el canvi?
3: No me'n recordo.
6: Era la segona ronda.
3: Sí, la segona ronda perquè hi havia dos grups,
6: havia una segona, base, una segona fase de grups, que era previ semifinals. Era com uns quarts de final, en grups de tres, que aquest grup era Argentina, Brasil i Itàlia.
3: És que flipava.
5: Any 82. Home, podia valdre...
6: Quan era la correspondència de...
2: 1.500 pessetes.
5: 2.000 peles. Jo anava a dir 2.000 peles.
3: No, aquella entrada valia 600 pessetes. 600 pessetes són 3,61 euros, però... Perquè la gent ho sàpiga, però clar, has d'aplicar la inflació. Ho he calculat, ho he estat mirant.
6: Quan?
3: Ha aplicat, o sigui, un 480% multiplicant el seu preu, són 21 euros.
6: Quina és?
3: O sigui, 21 euros és el que valia, costava a costos d'ara veure un Brasil-Itàlia en un Mundial de futbol de fa 40 anys.
2: Ha canviat una mica, lleugerament.
3: Els preus s'han inflat
5: una mica. Però és que és tot, i el preu de la pilota, i el preu de les samarretes.
3: És una vergonya.
5: O sigui, jo aquest matí que passava per la botiga abans que obrís d'Adidas allà a Passeig de Gràcia, que hi havia com 30 persones a fora esperant per entrar que obrissin, entro també, a veure si han reposat les samarretes, tal, que volia fer un regal. No queden samarretes, aquesta que va a 150 euros la samarreta, la segona equipació, que està esgotadíssima, tal.
2: Ara es paga per tot.
5: És
2: el que hi ha. És el que hi ha.
5: Es paga molt.
2: Sí. Ja. Massa, fins i tot.
5: Els que poden, clar.
2: Sí, exacte. És l'altre.
6: El Juan Villoro, que és un gran escriptor mexicà, m'ho recomanava tot el que escriu el Juan, que a més té art per part de mare catalanes, i explica un relat molt bonic també de cara al Mundial, com explicava com els seus familiars, el Mundial del 70 i el 86, era gent de classe mitjana humil, i podies anar als partits de l'Azteca i el seu pare va poder veure en directe jugar a Pelé al Mundial del 70 i deia, i ara el preu d'aquest Mundial a Mèxic, qualsevol persona que sigui de classe mitjana, ja no parlo de classe baixa, no pot anar. És a dir, han allunyat a la gent. I ho han competit amb un això, i llavors van enfocant totes les celebrities i els instagramers, els influents que els conviden perquè apareguin i que s'ha mi tot molt simpàtic. I la UNA americanitza molt i ho han convertit en un plaer prohibitiu. I a mi em sembla trist. Llavors...
2: Perquè ho és, evidentment, que t'ho mateix perquè ho és. Això.
3: I que ara, en el fons, ens pillen una miqueta lluny, perquè és als Estats Units i tal. Però d'aquí 4 anys, la gent que ens està escoltant dirà, hòstia, el Mundial el tinc a Cornellà, el tinc al Camp Nou. Va, anem a veure un partit. I llavors serà quan ens trobarem aquests drames que ve de saber com van les entrades.
2: No podràs. Deixa'm fer, parlant de diners, deixa'm fer una publi, ara venim.
3: Sisplau.
14: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
2: Ara passen 5 minuts d'un quart d'una de la matinada. De seguida també parlarem de quatre cosetes que hem de parlar del tema Barça, perquè ja tenim per aquí a Karim Adeyemi, que avui ha aterrat a Barcelona i en els propers dies ja s'incorporarà a la feina amb els seus nous companys. De fet, demà, si tot va bé, ha de passar revisió mèdica i divendres, si no hi ha cap entrebanc, doncs això, entrenar amb els seus nous companys és el segon reforç d'aquesta temporada 2026-2027. Ara en parlem, però... Per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, que sapigueu que hi ha un Volvo XC40. I ara des de 31.900 euros. Sí, des de 31.900 euros. Consulten les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Al teu abast, com sempre. Back.
9: Tenim el Roger Jofre ara ja a Glòries. S'està...
3: Jo
9: crec que ja ha demanat la doble nacionalitat. És a dir, després de passar pel Hyatt amb 2.000 argentins que han anat pujant el nivell, com heu pogut comprovar, si heu estat una mica pendents.
3: Hi ha una intervenció que té que l'he passat al diàleg.
9: Sí, home, clar, és que allò és... Allò és
5: que Catalunya, no?
9: Sí, és una mica... A més a més, amb un to amable al principi, i de cop i volta, ras, saps? Segurament per això, però bueno, en qualsevol cas, l'hem tingut al Hyatt i ara el tenim a la plaça de les Glòries de Barcelona, que és on hi ha milers d'argentins celebrant aquesta victòria de l'Escaloneta, aquesta victòria de Leo Messi i companyia per classificar-se per la final del Mundial contra Espanya. I un d'aquests 2.000 o 5.000 o els que hi hagi no és Roger Saperes, tot i que podria perfectament ser-ho, eh?
5: Què tal?
4: Al costat de casa meva.
9: Clar, és que et va...
4: De la vida, Glòries.
9: És a dir, es paga molt poquet que abans d'anar cap a casa teva, efectivament, faràs una paradinha, no?
5: Deixaràs que et ruixin de cervesa.
4: El que vulguis.
5: Sí,
4: Et deixo fer el que vulguis.
3: Anirà fotent voltes amb la bicicleta, Glòries, eh?
4: Amb l'altaveu aquí, la casa.
9: Exacte, amb l'altaveu.
5: Has d'agafar la bici amb les dues mans, eh? Si ho has amb una, allò, te la fotràs?
4: Sena sense, no passa res.
9: Escolta'm, això, de seguida anirem cap a Glòries per saber com està l'ambient amb el Roger Jofre, si és que pot arribar i ha arribat o com sigui. Però mentrestant, aquestes quatre qüestions de Barça que hem d'explicar avui, començant pel gran nom del dia, que és el de Dayemi.
4: Sí, que ha arribat ja a Barcelona, ho havíem explicat que tenia previst aterrar a Barcelona aquest dimecres, i així ha estat a les 5 de la tarda, i l'hem vist ja a l'aeroport del Prat, on gent del club l'ha recollit a la terminal de vols privats, amb aquelles dificultats per poder-lo veure, però s'ha acostat una mica on hi havia els periodistes, ha saludat i s'han anat ja, com dèiem, amb els empleats del club. Demà està previst que passi el reconeixement mèdic i divendres que faci el primer entrenament ja a les ordres de Hansi Flick. La presentació com a nou jugador blaugrana es farà quan el president Joan Laporta hagi tornat dels Estats Units, on està seguint aquesta fase final del Mundial.
9: Ràpidament, que no n'havíem parlat encara amb vosaltres, de l'arribada de Dayemi, de Nae, per exemple...
5: Bé, a l'expectativa, no? Una mica a veure què pot fer, tenint en compte... Doncs que no ha esclatat com aquell jugador que s'esperava que seria, però que si el demana Flick perquè el coneix i veient el que hi ha aconseguit fer amb altres futbolistes, doncs és una mica perfil Rashford, no? Allò de dir, jugadors que sabem que tècnicament van sobrats, no? Que, hosti, que està fora de dubte la qualitat, però que has de veure si encaixen a l'equip, amb quina actitud venen, no? Amb quina predisposició una mica és el que s'ha de veure, fins que no comenci no ho sabràs.
9: Toni.
6: Sí, bastant d'acord, eh? Vull dir, té un punt de meló per obrir, potencial el té, però ha d'entendre que és una oportunitat de la seva vida, no? I òbviament, doncs, molt, molt relacionat a que si l'arribada de Dayemi òbviament confirma que ha d'haver-hi una sortida i òbviament ha de ser, entenc que és Ferran que marxa i a partir d'aquí, doncs, hi haurà un procés renov, podríem dir, a la part d'ofensiva, amb Gordon, que ha fet un molt, molt mundial, crec, no sempre titular, però ha deixat coses en positiu.
9: No ho havia marcat.
6: Estic convençut que molts, molts blaugranes que no l'havien vist amb el Newcastle estan convençuts que ho ha fet bé i a Dayemi en aquest sentit, quan està bé físicament, és un jugador molt, molt potent, que pot aportar en diferents posicions l'arc ofensiu, i si el que deia la Dana, si arribes, si Hansi Flick et demana, arribes al Barça i venim de Dortmund, que és un Dortmund té una cosa genial, que és l'estadi al club, i aquí s'acaben les coses genials perquè és Dortmund. Tot amb respectes per la ciutat, perquè
9: sí, no,
6: la gent obrera, treballadora, miners, però és un lloc complicat per viure, i vens a Barcelona amb tot el que significa aquest club, t'has de menjar la gespa, ho has de donar tot, i això crec que pot ser bo, no? Que si poder jugar amb aquest punt de competència, tenir diferents jugadors per anar canviant, i a partir d'aquí acaba de veure realment com acaba de perfilat l'arc ofensiu del Barça, perquè hi ha molt talent, hi ha molt jugador amb cames, però òbviament no hi ha una figura referencial com Lewandowski. Jo vull acabar de veure com s'acaba d'ordenar l'atac, un cop es confirmi en principi la sortida de Ferran, i ja veiem que ja el tenim aquí.
3: A mi m'encanta aquest tipus de fitxatges que són llampecs. Ho diu els que són eterns, tipus Julián. O sigui, m'encanten aquests que de cop i volta és una piulada o t'arriba algun company de redacció, com va ser amb Gordon, que el Pintanel va dir, escolta, que van anar per aquest tio. I jo, com, ara Gordon, com? Però d'on cau això? A més, aquests noms, no? Sabe que dius, ostres, aquest no l'hi van
4: ell. Estèticament, tota la raó, i fins i tot com a seguidor.
3: Com a seguidor.
4: Quan, el dia que te'n vas al quiosc i et trobes una portada amb aquest jugador fitxat.
3: Exacte. Fantàstic.
17: Això ens encanta.
4: A l'estiu,
5: sobretot el preu que s'ha fitxat a De Jedi. No és el cas de Gordon.
3: No, és una bona oportunitat de mercat. Flick el vol, i l'ha tingut, el va fer de botella amb la selecció alemanya, per tant, això sempre és confiança. I la constatació que el Barça està fitxant punyals. És a dir, entre Gordon i Adeyemi està fitxant tios que són rapidíssims, que va molt bé l'espai. Veurem quan els utilitzarà Flick, perquè tinc algun dubte. Rafinha és un tio que també pressiona, que treballa, que no para, i que vol soldats per la causa Flick. I jo veurem, tinc algun dubte amb el tema de si entra Adeyemi de marxa Ferran o bé, entra per Rooney. Perquè m'agradaria un Rafinha-Gordon, Ferran Julián i, si pogués, Adeyemi i Lamin. Que clar, llavors el Barça fa un salt endavant.
9: Que seria l'escenari perfecte per afrontar la temporada amb garanties. Li preguntàvem
5: però
9: a Marc l'altre
5: si
9: dia.
5: Però, o sigui, estan d'acord perquè la part esportiva, però si per Ferran el PSG et dona, no sé, de 50 en amunt, escolta,
9: home,
5: no, collàs, que jo per menys no li vendria al PSG.
9: No. No, d'acord,
4: sí.
3: Ell se'n
5: va notar.
4: És un cas com a Adeyemi, passa que patint-lo al Barça.
9: Sí, sí. Anem a Glòries o què?
3: Vinga.
9: Anem a Glòries, sí.
4: Em puc anar, ja?
9: No, tu no.
4: Fins hi anem.
9: Mira com comença a arribar, ja. No se sent gaire bé. Roger, Jofre, com estàs? Bona nit de nou, sí. Què dius?
18: Bona nit, què tal? Aquí estem, ens hem mogut amb els argentins, pràcticament.
9: Sí, ja ho veig, ja.
18: Sí, sí. Estem just davant de la Torre de Glòries i un autèntic ambientàs aquí. Jo crec que encara hi ha més gent que a l'Hotel Hyatt i ple de gom a gom, bengales, petards, la gent enfilada per tot arreu.
5: Escolta, si pots estar tot en obres, vigileu. Està tot en obres, allò?
9: Sí, però
18: estem aquesta zona nova, la zona nova que està arreglada perfectament, aquí estem.
5: Ah, molt bé.
18: Aquí estem.
9: Intenta explicar-me quanta gent hi ha. Evidentment que és molt difícil, però més o menys.
18: És molt complicat, però...
9: Explica on arriben.
18: Sí, arriba gent de tot arreu, gent que ve de casa, gent que ve, gent que agafava taxis també des de l'Hotel Hyatt i venien cap aquí, gent, bueno, absolutament de tot arreu, la majoria argentins, però de tot arreu. Ara mateix estic veient aquí petards i jo et diria que potser no hi ha tanta gent com a l'Hotel Hyatt, però un miler de persones jo crec que s'ho veia, eh?
9: Doncs la festa d'Argentina traslladada als carrers de la ciutat de Barcelona, com suposo que també passarà a moltes altres ciutats i pobles de Catalunya i fora d'aquí, que van a buscar com exterioritzar aquesta victòria d'avui.
4: Que a mi, o sigui... Hi ha més imatges com aquesta, ho dic només perquè l'Arnau Mañé també m'ha enviat un vídeo de a Vilafranca, amb gent cantant la quarta estrella, gent enfilada...
9: Sí, o sigui, avui he sortit a explicar, ei, que sóc argentí, sí. És el que estan buscant. Sí. Avui és dir, ei, que sapigueu, per si no ho sabíeu, que hi ha argentins amb vosaltres vivint. Sí, doncs avui
5: que es concentren
3: a Glòries, que és un punt, és a dir, de la ciutat de Barcelona, que crec que ningú hauria donat un duro fa anys perquè algú es concentrés a fer alguna cosa. Amb tots els dos respectes, per aquest punt de la ciutat.
5: Però que poble nou, són majoria, i
4: gairebé
3: diria.
4: No,
3: jo
4: soc del Clot, eh?
3: I que ara ho han apanyat.
4: D'allà, hi ha molts. He estat tota la meva vida davant de...
3: Això fa 20 anys, et diuen, o 30, que te'n vas a Glòries, que vaig quedar a fer, llavors.
4: Ara van passar de tot allò que hi havia, sí, que estigui tot absolutament...
3: Espectacular.
4: L'autopista soterrada, el centre comercial, tenim el tramvia, tenim l'esplanada verda de Glòries...
3: Perfecte per gentrificar-ho.
9: Sí, exacte. Doncs, Roger, deixem per aquí celebrar, com Déu mana. En tot cas, d'aquí una estoneta tornarem a veure com segueix, i és que continua havent-hi ambient aquí a Glòries.
4: I a mitja hora li faig el relleu, no pateixi.
3: Però allarguem fins que surti el sol, no sàpiga avui.
4: Jo per mi...
9: Doncs deixem Glòries, seguint amb Barça, amb la història que explicàvem de Adeyemi, i deia el Joan Lluís, també vull saber què passa amb Julián, no? Deia, a mi m'encanten els fitxatges com Adeyemi, que són molt curts i es passen molt ràpid, no tant com els de Julián. Doncs calcem-nos, no? Perquè Julián, hem de saber com acaba també la història.
4: Sí, sobretot perquè també el president, quan va arribar a Dallas, va reiterar això, que l'oferta que van presentar l'Atlético caducaria, avisant que l'Atlético no tindrà tot el temps del món per acceptar o refusar aquesta proposta, i avui preguntàvem una mica per si el Barça es fixarà un dia concret allò per dir fins aquest dia esperem, si la no resposta arriba fins aquí, doncs ens retirem i anem a buscar un altre objectiu. ens deien que no hi haurà un dia concret, però sí que ho podríem acotar una mica més, i és que després del Mundial, Julián, evidentment, tindrà uns dies de descans, uns dies de vacances, però un cop s'incorpori a l'Atlético a principis d'agost, el Barça espera que parli amb qui hagi de fer-ho i el club, doncs el Barça en aquest cas, tingui una resposta definitiva pel que fa a les opcions que pugui sortir del Metropolitano. És a dir, així, tan bon punt ell torni a Madrid, el Barça vol dir, escolta, parla amb qui hagis de parlar i que ens diguin definitivament si és que sí, si és que no. Nosaltres haurem augmentat també segurament la proposta, com dèiem ahir, en aquest 120-130, amb la possibilitat que hi hagi algun jugador. Vaja, que el Barça la millorarà, però que un cop ell arribi allà, la cosa no es pot dilatar gaire més. Si, havent jugat la final com jugarà, cap al 10 d'agost.
9: Mm-hmm. Sobre aquesta final,
4: el Barça en dues setmanes començarà la Lliga, per tant sí que no pot allargar gaire més el serial del Barça.
9: Sobre aquesta final, diumenge, Laporta i Julián coincidiran en el mateix estadi, perquè Joan Laporta veurà aquesta final del Mundial. Julián la jugarà a partir d'aquí a saber què pot passar, i aquelles declaracions que va fer postpartit un dia tan intenses, tan clares, tan diàfanes, i que el següent dia ja va dir, escolta, no em maregeu més, quan acabi el Mundial ja veurem.
4: Si s'ha d'incorporar a una celebració, en això el president del Barça se li dona.
9: Sí, té traça, té traça, vull dir que les coses com
4: curar-se allò, una internada.
9: Damià López, com estàs? Bona nit.
17: Hola, bona nit.
9: Espanya-Argentina, la final del Mundial.
17: Sí, sí, home, i tant, la final de les finals, una final que entrava en les projeccions abans del Mundial, però era tan fort imaginar-ho que semblava impossible, i mira quin partit que tindrem. Sí, la mare de tots els partits, sembla impossible, però semblava impossible, però tindrem una final, i sobretot jo crec una prèvia de final i uns dies fantàstics i preciosos a Nova York amb aficionats dels dos equips, però sobretot amb aquesta afició argentina que dona tant color i tanta màgia. En fi, jo estic molt, molt motivat amb la final, però sobretot amb la prèvia de la final, amb aquests dies que tindrem a Times Square, a tots els punts de Nova York. Bé, serà una cosa realment, realment fantàstica. Sí, un luxe i un privilegi poder viure-la.
9: Ja. I acabes d'aterrar, oi, a Nova York, tu?
17: No he aterrat a Nova York. És que avui hi ha un caos. Suposo que sentiu la remor aquesta d'avió.
9: Sí.
17: Avui hi ha un caos entre tot el que és l'expedició espanyola de premsa i també de l'equip. Us ho explico ràpidament. Acabo d'aterrar a Baltimore, ara mateix.
9: Ah, a Baltimore.
3: De guaya.
17: Sí, acabo d'aterrar a Baltimore, perquè a les 6 de la tarda, hora catalana, a les 11 a Nova York, hi havia, a Dallas, hi havia un vol Dallas-Nova York, que hem agafat una primera tongada de periodistes, reduïda, i aquest vol ha sortit amb molt retard, però finalment ha sortit, i quan ha arribat fa una hora més o menys a Nova York s'ha hagut de desviar perquè hi ha tempesta elèctrica a Nova York, però una tempesta dura, en aquests moments a Nova York. S'ha quedat sobrevolant el cel de Nova York, i clar, pel tema del combustible, perquè no podia estar eternament sobrevolant el cel de Nova York, s'ha desviat cap a Baltimore, i ara hem aterrat a Baltimore. Ara mateix estem aterrats, estem a punt, de fet, ens estem movent, i estem a punt mira, estan aquí anunciant per l'altaveu, que jo crec que estem a punt ja d'enlairar-nos. Ens han assegurat que no ens mourem de l'avió, i que durant el dia, quan ja, doncs, ja remeti la tempesta, podrem aterrar a Nova York. Hem preguntat ara fa uns instants a comunicació de la selecció espanyola, i ens han dit que acaben de sortir ara fa uns minuts des de Dallas, i que confien poder arribar, perquè són 3 hores de vol, i que confien que poder arribar a Nova York. Però hi ha un grup de periodistes que havien de sortir abans que la selecció, i aquest vol no ha sortit, encara són a l'hotel. O sigui que ja veurem si poden arribar durant el dia d'avui a Nova York. Per tant, hi ha un caos per poder arribar a Nova York. Sembla que aquest viatge, evidentment, no ha començat bé. Jo, per part meva, i un grup, una primera tongada, que bàsicament el que havíem fet era sortir abans per poder entrar als nostres respectius programes, hi ha molts periodistes aquí de ràdio, doncs ara som aquí a Baltimore, esperem poder arribar a Nova York. Però t'he dit una cosa, Xavi, us he comentat una cosa, que el que tenen els avions, les companyies nord-americanes, és que hagis contractat wifi o no, el Mundial el pots veure, com per una per línia interna,
9: boníssim,
17: per dir-ho així. O sigui que el partit l'hem pogut anar veient fantàsticament bé, i ha sigut, vaja, jo t'he dit, Xavi, que jo m'he emocionat, els instants finals, ha sigut una cosa de pell de gallina veure la remuntada de la selecció argentina. És fantàstic.
9: I no n'hi ha per menys. Avui, qui no s'hagi mig emocionat o emocionat del tot amb el que s'ha vist en aquests minuts finals, vaja, en el desenllaç del partit ja, les celebracions sobre la gespa, abraçades amb els uns i amb els altres, tot Cristo plorant per allà, és que no té sang a les venes o no la té bé, potser en té, però no la té bé. Dami, doncs no et prenc més minuts, perquè si estàs en aquesta situació i així, ho deixem aquí, demà i en tot cas en parlem amb més tranquil·litat.
0: Sí, no, tranquil, perquè ara bàsicament el que tinc és temps.
9: Vols dir que t'aniria bé, no? Ara entretenir-te
0: una estona. No, vull dir que ara estic bastant avorrit, perquè porto en aquest avió, com si us set hores assegut, i ara fins que no...
3: Aixeca't, Damià.
0: Fins que no sent l'aire, realment...
3: Aixeca't i ves al lavabo i ve moto una mica, que si no...
4: Circulació de la sang...
3: Fotut, això, eh?
0: A veure, t'he de dir que per un costat molt bé el tema del futbol, però per l'altre, realment bastant garrepes els de la companyia, que ara no diré quina és, o sí, no sé, però... Molt poca beguda, però portem 7 hores aquí i realment, home, ens tenen a pallar aigua, per dir-ho d'alguna manera. Espero que arribem ràpidament a Nova York i puguem aprofitar una mica el dia. Però bé, us he de dir que avui la selecció espanyola ha tingut dia lliure, ara estan ja volant cap a Nova York. Demà hi havia dia d'atenció a mitjans, ho han passat directament tot a divendres, i divendres serà un dia amb moltíssima activitat, perquè divendres la Federació Espanyola donarà les últimes entrevistes, i a diferència de qualsevol altre mundial o gran esdeveniment, o Champions, Lliga, digue-li com vulguis, les rodes de premsa que es faran, per dir-ho així, a lo grande, és a dir, no es faran a l'estadi, es faran en un indret concret, jo crec que a prop de Times Square, a Nova York, les rodes de premsa d'Scaloni, de la Fuente i també dels jugadors es faran dos dies abans del partit, també divendres, o sigui que divendres hi haurà les rodes de premsa d'Scaloni, de la Fuente i també un parell de jugadors que no serà la Minya Mal, veurem què passa amb Messi, o sigui que divendres és dia gran a Nova York pel que fa prèvia d'aquesta final.
9: Absolutament. Dami, ànims, no et puc dir res més que ànims, que passi ràpid això i que sobretot que arribis bé a Nova York i demà ja amb tranquil·litat n'acabem de parlar.
0: Perfecte, gràcies Xavi.
9: Una abraçada, cuida't molt. Amb el Dami, doncs, en aquesta transició estranya que l'ha fet passar per Baltimore abans d'aterrar a Nova York, perquè no s'ha pogut per culpa d'aquesta tempesta elèctrica que ara mateix sobrevola a Nova York, i que ja veurem, com deia ell, si Espanya hi pot arribar, si la selecció espanyola pot aterrar avui o han de canviar també els plans. Abans d'acabar i tancar tertúlia, anem de parlar. Ja traiem el tema ahir de Frenkie de Jong.
3: Home,
9: sabem alguna cosa més, sabe?
4: Doncs encara no coneixem l'abast exacte de la seva lesió, del futbolista neerlandès, i segurament encara haurem d'esperar una lesió al genoll dret, potser un parell de dies per tenir el comunicat del club i, com dic, conèixer l'abast exacte de la seva lesió. Per la informació que tenim, és una lesió important. El temps de baixa estarà en un màxim de 4 mesos, no anirà més enllà, però la part alta de la forquilla seran aquests 4 mesos que podria estar de baixa Frenkie de Jong.
3: Vull veure si són 4, només. No per contra ell,
4: la
3: formació
4: de Sapet. Sí, sí, t'entenc per què dius.
3: Perquè diguéssim que no és un jugador que tingui tendència a retallar terminis, sinó més aviat a ampliar-los.
4: Sí. Ho dic en el sentit del que pugui dir el comunicat de quina serà la forquilla, que la part alta seran aquests 4 mesos. Ahir ho explicàvem, però l'actitud de Jong també en els darrers partits de la temporada passada i el contrast amb la que ha tingut durant el Mundial no han caigut massa bé dins el club. Veurem si afecta també l'opinió que Hansi Flick tenia d'ell.
9: Us demanaré opinió ràpida, perquè avui anem com anem. Avui, lògicament, l'atenció la teníem fixada al Mundial, però, Joan Lluís...
3: Què?
9: Això?
3: Que és un impresentable, em sap molt de greu, però el que ha fet aquest jugador és impresentable, perquè si em diguessis que és un jugador que és un Gavi de la vida, que sempre ho dona tot, que juga infiltrat, un Rafinha, per exemple...
4: Ha anat al màxim al Barça, s'ha trencat, ha anat al Brasil, s'ha trencat.
3: Exacte, és un jugador que sempre va al límit, que sempre ho dona tot, diria, mira, Rafinha, t'emprenyes, però dius, bueno, el personatge és així i l'has de comprar amb tot. Però clar, aquest jugador, al final de la temporada, va estar absent i desaparegut perquè va estar preparant el Mundial, directament, i és que és així. Llavors que el tio arriba al Mundial i jugui infiltrat un parell de partits i arriba aquí i tingui una lesió 4 mesos, és un irresponsable i un impresentable que el club que li paga una morterada de diners i que ell es va queixant, però noi, arriba un punt de dir és que has de donar la cara pel teu club també de tant en tant, o si més no, entén per què no acabes de caure tot bé, del tot bé. I és veritat que quan sents els jugadors, quan en parlen, sempre ho hem dit, i l'últim era Pedri, me'n recordo que el vam entrevistar i que deia que, ostres, que Frenkie, jugar amb Frenkie era una passada, no?, perquè amb ell l'allibera més. Però és que et surten totes les ganes del món de dir Bernal, Caçador, i Frenkie, escolta, si ve, sí, sí. Home, evidentment, si ve una oferta... amb els ulls clars.
5: Però que aquell punt clau és una mica el que deia el Sape al final. Com afecta això l'opinió que té Hansi Flick d'ell? Mm. Perquè fins ara era impoluta, no? Vull dir, màxima confiança. No ho sé, jo crec que entre... No? Entre ells, entre els professionals del futbol, aquestes coses les entenen molt més que no pas els aficionats. Vull dir, crec que no li poden demanar a un aficionat del Barça que entengui això, que ho justifiqui o que ho apeixi, evidentment, de cap manera. No? Ara, entre ells, doncs, suposo que Flick parlarà amb Hans, amb De Jong, potser ja ho han fet, no? I segur que doncs, hauran arribat a una comprensió, a un diàleg ara. És que et deixa una mica bastant venut al mig del camp, tenint en compte que casa 2 està més fora que dins, o sigui, no ho sé, però jo tinc dubtes que realment Flick el penalitzi, no? per això, perquè entenc que és un mundial, entenc que tots els jugadors volen arriscar, tots els jugadors volen, no? Van al límit i li ha sortit malament a Frenkie de Jong.
6: No crec que el penalitzi, però és cert que, òbviament, que les prioritats del club són reforçar altres posicions, o tot un nou, però, òbviament, sempre seria magnífic si arriba una oferta, que marxi a algun lloc, que sigui feliç, que tingui aquesta etapa i invertir aquests diners en un altre migcampista o el que sigui. O sigui, a mi, sincerament, em moro de ganes de que el proper partit que jugui Frenkie de Jong amb la samarreta del Barça sigui l'any 2034 amb el Barça Legends. I m'ho penso.
5: Però qui te'l fitxarà?
6: No ho sé. Hi ha gent amb molts calés pel món.
5: Però la lesió dificulta molt més la sortida.
6: Newcastle no està tan malament, eh?
3: Dormen tampoc.
6: El canvi climàtic està fent que ja no hi ha tanta boira i en dies que fins i tot pot anar a la platja Sunderland.
2: Imagina't.
6: No, no sé, eh? Vull dir, no
2: sí,
6: sé.
2: Però això t'has d'esperar com a mínim a l'estiu que ve.
5: El desembre, o
2: al gener.
5: Clar.
2: Perquè, clar, és que ara estan no, lesionat, no. Lògicament, aquí no et vindrà ni el Comellà.
5: Abans del mercat d'hivern, clar.
3: 4 mesos és novembre.
4: I sense saber com està, també col·locar-lo.
6: No sé, però jo sé que sempre es diu que és molt bé aquí a Barcelona, però la calor que estem aguantant.
2: Això sí,
6: ets els Països Baixos.
3: I ell és de pell blanca.
6: Clar, no sé, de veritat, amb el canvi climàtic hi ha llocs, no sé, al Regne Unit, Manchester, Liverpool, que ara...
2: Més adients.
6: O sigui, el clima comença a ser millor que el nostre.
2: Imagina't.
6: Que s'ho pensi.
2: Truqueu-lo, doncs. Va, que falten 3 minuts perquè siguin 3:15 de la matinada. Us deixaré marxar, perquè ja és hora, però també us vull dir que arriba el nou Homo de 7S, un SUV potent, eficient, tecnològic, sí. Fins a 279 cavalls, que dius, ostres, tu...
3: Quants?
2: 279.
4: 78 o 79?
2: 79, sí. Més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, des de 32.990 euros, amb acabats prèmium a preu del bàsic. Sí,
4: 32.000?
2: Com us sentiu? Sí. Homo de 7SHS. Consulta condicions a homodajaeco.es, xarxa de concessionaris Homo de i Jaeco de Catalunya.
4: Apunto.
2: Joan Lluís García, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Cap a casa, o cap a Glòries.
3: Cap a les vacances, cap fins i tot també quasi... No, encara duríssim, no. No, però sí, com si és l'última tertulia de temporada per un servidor.
2: Tu,
3: no,
2: vacances, sí.
6: Per mi també, la darrera temporada.
2: Però què està passant aquí? Sabe tu què? També, no? Vacances, també.
6: Cap a Glòries.
2: Toni Padilla, gràcies.
6: Sabe, me l'emporto cap a Glòries.
2: Carai, Brunat, gràcies.
5: Bona nit.
2: Bona nit.
5: Bona noche.
19: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Que bé, sentir, quan passen 5 minuts de 3 quarts d'una de la matina, aquest himne de la Champions.
1: Cada dia.
0: Oriol Jové, sí, sí, cada dia que passa alguna cosa, clar, i avui han passat coses a la Champions també.
2: Doncs sí, per exemple, que ja tenim definida la segona ronda prèvia. Avui s'han acabat de resoldre els enfrontaments que quedaven, els 4 que quedaven de la primera ronda prèvia. Ha passat la Universitat de Craiova Romanès, el Klaksvik de les Illes Fèroe, el Cairat Almaty del Kazakhstan, aquest ja va participar sí. en la Champions de la temporada passada, i l'Egnatia Albanès. Per tant, ara mateix, 28 equips a la segona ronda que jugaran 14 places per la tercera de les 4 prèvies que hi ha. Segona ronda que es jugarà a manada la setmana vinent i tornada d'aquí dues, i que tindrà els següents emparellaments. Agafa
0: llibreta també. Espera,
2: i bolígraf.
0: Espera't.
2: Mialbi de Suècia, Lincoln Red Imps de Gibraltar, Larne d'Irlanda del Nord, Estrella Roja de Sèrbia, Sabà de l'Azerbaidjan, QPS de Finlàndia, Klaksvik de les Illes Fèroe, Kaunos Algiris de Lituània, Aarhus de Dinamarca, Lech Poznan de Polònia, Ararat d'Armènia, Shamrock Rovers d'Irlanda, Levski de Sofia, en aquest cas de Bulgària, Universitat de Craiova de Romania, Omonia de Nicòsia de Xipre, Cairat Almaty, aquest també va estar a la Champions la temporada passada, l'equip del Kazakhstan, Thun de Suïssa, Dinamo de Zagreb de Croàcia, un clàssic també, Víkingur de Reykjavik d'Islàndia, Hapoel Beersheba d'Israel, Iberia de Geòrgia, Slovan de Bratislava, d'Eslovàquia.
0: Quants en queden?
2: Tres.
0: Tres, eh?
2: Egnatia d'Albània, Chelye d'Eslovènia, Fenerbahçe de Turquia, evidentment, Górnik Zabrze de Polònia,
0: i aquest no l'he entès.
2: Sturm Graz d'Àustria, Hearts d'Escòcia.
0: Que imagina't. Fota-li, Oriol, clar, a veure. Ara sí, home. Doncs jo crec que amb això no ho millorarem, això ja, eh? És a dir, que estic endelit esperant que arribin aquestes dues setmanes que viurem un altre cop el moment de...
2: Cada dimarts i cada dimecres.
0: Sí, senyor. Oriol, gràcies. Gràcies
2: a tu
0: per ser com ets.
2: A tu sempre.
0: Va, anem al Girona i l'Espanyol. De fet, comencem per l'Espanyol. Quim Salvador, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Que ha començat avui l'estada de pretemporada a l'Alt Empordà.
3: Sí, ha nevat al Golf Torre Mirona, com ja està edició. És la primera estada, després hi haurà una altra a Anglaterra. En aquesta primera, els blanquiblaus s'hi estaran un total de 8 dies i jugaran els seus dos primers partits de preparació. El primer serà aquest dissabte, 18 de juliol, contra l'Olot, a la capital de la Garrotxa, a les 8 del vespre. El segon, dimarts vinent, dia 21, contra el Pau de la segona divisió francesa, a Peralada, a les 7. El tècnic Manolo González s'ha endut per la concentració, evidentment, tota la plantilla, inclòs Javi Puado, que aquesta setmana tot just va començar a tocar pilota en el seu procés de recuperació del trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, i els que generaran especial atenció, evidentment, són els nous fitxatges, Alex Calatrava, Kilinci Hartman i Gabriel Moscardo. S'intentaran també guanyar un lloc al primer equip als

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: L'entitat té uns condicionants econòmics quan està a primera divisió i uns altres condicionants econòmics quan està a segona divisió.
2: Com l'Espanyol, el nou Girona de Quique Álvarez també jugarà el primer amistós de pretemporada dissabte i també a les 8 del vespre serà contra la del Cadia Saudita a l'Acadèmia.
3: Gràcies, Quim.
2: Fins ara.
3: I en bàsquet, parlem ara d'alguns moviments destacats del mercat de fitxatges. Clara Rodergas, començant pel retorn de Nicola Provitola a la penya.
4: L'argentí firma per 3 temporades amb el Joventut, 7 anys després d'haver marxat de Badalona per fer carrera al Madrid i al Barça, on ha jugat les 5 últimes temporades.
5: Jo hi seré. I tu?
4: Així ho ha anunciat, de Provitola, en un vídeo que més al club, amb imatges de l'anterior etapa a l'Olímpic, entre el gener del 2018 i el juliol del 2019. És el quart reforç del Joventut aquesta temporada. De la penya al Barça, que ha anunciat el tercer fitxatge, es tracta de Josh Nibu, pivot estatunidenc, però amb passaport eslovè, que arriba procedent de l'Olímpia de Milà i signa fins al 2029. Declaracions als mitjans del club.
6: What comes to my mind is winning.
7: El primer que em ve al cap és guanyar. Quan penso en aquest club, penso en una cultura guanyadora cada any en els play-offs, competint per arribar a la Final Four. Això és el primer que em ve al cap. El meu objectiu principal és guanyar. Vinc aquí per guanyar. Vull competir per guanyar títols de l'ACB, de l'Eurolliga. Aquest és el meu objectiu.
6: Coming here to win. I want to compete for championships in ACB, in the Euroleague. So that's my only goal.
4: I el darrer moviment del mercat el protagonitza el Manresa amb la incorporació de Jordan Minchev, ala pivot búlgar procedent del Chemnitz alemany, 27 anys i 2,05 d'alçada. Minchev firma per 2 temporades per l'equip de Diego Ocampo. I acabo amb un apunt sobre el calendari. S'ha confirmat que la Lliga arrencarà el 26-27 de setembre. La setmana abans, recordem, Supercopa Badalona el 19 i 20 de setembre amb el Barça-Baskonia i Joventut València. La Copa del Rei serà del 18 al 21 de febrer a València.
3: Gràcies, Clara.
4: Bona nit.
8: I una cançó.
9: Ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
3: Després reprendrem el fil del bàsquet, avui amb el Pedrol i el back-to-back, però parlem abans del Tour, victòria a l'esprint del noruec Søren Berenskiold.
10: Sí, el ciclista de l'UNOX s'ha imposat en aquesta 11a etapa, que s'ha disputat entre Vichy i Nevers, etapa rapidíssima, de fet ha estat la més ràpida de la història, perquè Berenskiold ha completat els 161 quilòmetres del recorregut de l'etapa amb una mitjana de 50,91 quilòmetres per hora, per l'hipopòtam, així li diuen a Berenskiold, pel seu 1,95 d'alçada i els seus 92 quilos de pes. Ha trencat Berenskiold el rècord de l'italià Mario Cipollini, que va aconseguir guanyar una etapa a 50,36 quilòmetres per hora. Per tant, gran registre el que ha marcat avui amb la victòria d'etapa al noruec. La general es manté sense canvis, amb Tadej Pogacar amb el mallot groc de líder i 3 minuts i mig d'avantatge sobre el danès Vingegaard. Benepul és tercer a 4,06 i lluitant pel podi. En quarta posició hi ha l'alacantí nascut a Barcelona, Juan Ayuso, en aquest cas a 4,22 de Pogacar. Demà, 12a etapa, torna a ser plana amb 179 quilòmetres i 3 ports de quarta categoria. La sortida és al circuit de Magny-Cours i l'arribada a Chalon-sur-Saône.
3: Gràcies, Oriol.
10: Bona nit.
9: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
3: I encara abans del back-to-back ens acaben d'arribar aquestes declaracions de Leo Messi. Per tant, podem escoltar el gran protagonista d'aquesta segona semifinal del Mundial, la que ha guanyat Argentina 2-1 contra Anglaterra. Ha parlat l'MVP del partit, Leo Messi. Per tant, si parla Messi, per favor, escoltem-lo.
11: Sí, sí, la verdad que fue increíble todo lo que vivimos desde el principio, como dijimos, si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar en el himno y todo, vivimos sensaciones especiales y creo que el grupo lo sintió y sabíamos que era una victoria, no era una victoria más, que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también, y la cual nos metía en otra final del mundo, que es una locura jugar dos finales del mundo seguida. Y nada, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea. Nunca dejó de creer, de intentarlo con juego, porque hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con él.

0: El marcador abajo y lo metimos en un arco y la verdad que una felicidad enorme.
1: Dijiste que este Mundial era de chapa, pero todo está superando constantemente, hasta inclusive Qatar partido a partido, la satisfacción de la gente, lo de ustedes. No es chapa, Leo, esto es seguir escribiendo, seguís escribiendo historia.
0: No, bueno, la verdad que es una locura lo que estamos viendo y cómo se están dando las cosas. Yo, sinceramente, antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que le íbamos a pelear y nada, nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, no sé, sí. dos del mundo seguidas, es impresionante. Pero
1: vos jugaste tres de las últimas cuatro finales del mundo que se jugaron.
0: Pero nada, este grupo no me sorprende a mí, yo conozco y sabíamos de lo que éramos capaces. Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegábamos, porque llevábamos jugadores muy, muy al límite y con problemas, pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, siempre se contagia el uno a otro y saca de donde no tiene para dar el máximo.
1: Te pregunto lo mismo que en Qatar, estamos a cuatro días de la final del mundo, te está escuchando y viendo a toda Argentina, ¿qué les querés decir?
0: Lo mismo que le dije la otra vez, ¿no? Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros, hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores, hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos a jugar la final y nada, que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo, creo que hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos, ¿no? Llegar hasta lo último, jugar en la final del mundo y como siempre, ahora será lo que Dios quiera.
1: Gracias por lo que nos están haciendo vivir.
0: Gracias.
2: I serà diumenge a les 9 del vespre, ja us han dit, paraula de Messi.
3: Back to back.
2: Ja sona la música del Back to Back, això vol dir que entrem directament en el territori de l'esport nord-americà, el Tu Diràs, ho fem com sempre amb l'Albert Pedrol. Pedrol, com estàs? Bona nit.
4: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
2: Últim Back to Back avui, de la temporada. Algú sí, dirà, sí. Ja era hora, altres diran,
4: no, ja, jo crec que la majoria de la gent segona, dirà ja, sí.
2: Per aquest motiu tenim, a més, convidat d'excepció, es tracta d'un català que tots coneixeu, a més, i que ara és a Las Vegas per motius de feina.
4: Sí, mira, potser amb aquestes dues pistes encara no teniu prou evident per endevinar qui és, però si us dic que és badaloní de pedra picada, excapità de la penya, exjugador també del Barça, del Baskonia i del València, a més de campió del món i campió d'Europa amb la selecció espanyola i que actualment és director del planter de la penya.
2: Jo, ja està, no?
4: Sí. Jo crec que ara sí que la gent pot afinar una mica més i és que avui hem tirat, Xavi, com que era l'última secció de la temporada, a la casa per la finestra amb la persona que ja ens acompanya a l'altra banda del telèfon.
2: Efectivament, ell és el Pau Ribas. Pau, com estàs?
5: Què tal, com esteu?
2: Bé, home, què fas a Las Vegas?
5: Bueno, bàsicament, intentar aprendre. Després de ser 20 anys jugador professional, tens unes experiències, però si vols començar a moure't en el món de postjugador i aprendre unes noves dinàmiques, unes noves responsabilitats, des d'una altra banda, doncs res millor que tenir una oportunitat com poder estar aquí amb franquícies de, bueno, com és Toronto Raptors, de les més importants del planeta.
2: Mm-hmm. Hi havies estat mai a Las Vegas o primera vegada?
5: He vingut els últims dos anys amb uns altres rols per conèixer, doncs, tot el que us he dit, com treballen en l'altra banda de l'OCDA, però aquest any dins d'un staff, doncs, convidat i molt content perquè és, bueno, una altra perspectiva totalment diferent.
2: Per cert, com més o menys ho deies ara, però com arribes a ser l'entrenador assistent dels Toronto Raptors a la Summer League?
5: Bueno, primer aquí normalment els equips tenen una figura que li diuen guest coach, que normalment conviden algun entrenador de fora dels Estats Units o dels Estats Units però de fora de la franquícia per conèixer-lo. Uh-huh. Aquest any va venir el Pedro Martínez i jo, i a través de doncs, contactes estava interessat en buscar aquesta opció. Ells van contactar amb mi, tant el Darko Rajakovic com l'Ivo Simovic, que un és el primer entrenador de l'equip NBA i l'altre és un ajudant. Són dos entrenadors serbis que van estar molt de temps a Espanya entrenant quan van ser joves i tenim bueno, molts contactes en comú i ells es van posar contacte amb mi per si m'agradaria venir i al moment els hi vaig dir que sí i aquí estic.
4: Pau, a mi m'agradaria saber exactament quines són, és a dir, com ens hem d'imaginar un dia a dia teu a Las Vegas, quines són exactament les funcions que fa la teva figura als Toronto Raptors?
5: Pues normalment nosaltres a les 9 del matí fem reunió d'entrenadors, preparem el que serà el dia, si és entrenament, si quin tipus d'entrenament, si hi ha partit, com serà doncs, el dia, l'entrenament del matí previ al partit, durant el partit, el pla de partit, scouting del rival, parlar de nosaltres què fem bé, què fem malament i quines coses hem d'intentar posar el focus per donar-li més importància i una mica que els jugadors se sentin doncs, còmodes amb com treballem i intentar ajudar-los, que és el més important.
4: Hi ha molta diferència, segur que em diràs que sí, però perquè ens ho expliquis una miqueta, entre una franquícia NBA i un club europeu, com podria ser el Barça o la Penya?
5: De capacitat... moltíssima diferència. Pensa que aquí, sense que hi hagi tots els assistents de l'equip de NBA, crec que som 9-10 entrenadors.
2: Déu-n'hi-do.
5: És a dir, hi ha un entrenador per jugador. Una de les coses que aquí aprens és que realment aquí ells no entrenen durant la temporada. Juguen tant i viatgen tant que els és impossible. Llavors han de trobar la manera de com millorar l'equip, com millorar els jugadors, i ho fan a través de l'entrenador assistent. Perquè, per exemple, ells m'han explicat que la temporada passada, que van fer, comptant pretemporada, 17 entrenaments on hi ha 5 contra 5. Mare. Perquè penseu a Europa, doncs tant deu haver-hi 150 entrenaments de 5 contra 5. Més o menys, ja no ho sé, potser m'equivoqué, però bueno, el que vull dir és que és una barbaritat la diferència.
4: Escolta, de Badalonia a Badalonia, has parlat amb el Jordi Fernández? T'ha donat algun consell abans de venir cap aquí, cap als Estats Units?
5: Sí, jo amb el Jordi l'any passat que vaig venir pel meu compte vaig veure els seus entrenaments. Al desembre, que doncs, veient els jugadors joves de joventut que tenim per universitats americanes, també vaig anar 2 o 3 dies. El Jordi és una persona increïble. Ell sempre està disposat a ensenyar-te, obrir-te les portes de tot el que necessitis. Evidentment que ens hem vist i hem parlat de la propera temporada seva, de quins són els meus objectius. Com ja no és jugador i, bueno... I tenim sort, no?, a Badalona, a Catalunya, que un entrenador d'aquest nivell doncs, sigui tan proper i intenti ajudar-te perquè, bueno, perquè al final és una estrella mundial i és d'agrair.
4: Mira, ara parles dels teus objectius, ara que has deixat de ser jugador, me l'has deixat votant, perquè fa 5 mesos a la Copa del Rei et preguntàvem si algun dia et veies sent l'entrenador o el director esportiu d'un equip de Copa, per exemple, i tu ens contestaves això.
6: Bueno, estic en un procés d'aprendre, triar un nou camí, sobretot que m'entusiasmi igual que el que he fet com a jugador i pica en mica, doncs, provant coses, veient cap a quin camí anar, però, evidentment, lligat al bàsquet, doncs, arribar ben com una Copa del Rei, sigui quina sigui la teva posició, doncs és un objectiu que pot ser molt guapo, no?
4: A veure, director del planter de la Penya, comentarista de bàsquet a 3CAT, ara estàs fent d'entrenador. Que ara estiguis fent d'entrenador a la Summer League de la NBA, vol dir que estàs començant a esclarir el teu futur i que la cosa va per aquí?
5: Bueno, pot ser. Realment és un pas més dins del que deia, no? Crear un bon aprenentatge, veure quin és el camí que més t'està traient i, bueno, volia conèixer, doncs, amb una realitat potser diferent a la que estàs acostumat, com treballen entrenadors aquí, i de cada temporada que ve veurem quines opcions poden haver-hi, però potser un dels camís que són interessants per mi.
2: Tens bons mestres, no? Però abans n'esmentaves un parell. Un, lògicament, és el Jordi Fernández, badaloní. L'altre és Pedro Martínez, també l'esmentaves fa una estona. Un altre badaloní. Què passa amb Badalona?
5: Bueno, que tota la vida hem jugat molt a bàsquet, no? I per jugar a bàsquet necessites, evidentment, jugadors, clubs, escoles, però també entrenadors.
2: El networking et porta cap aquí, doncs, Pau, et porta cap a centre de la Penya. No sé si has pensat alguna vegada, tu.
5: No, no hi he pensat, no. Igual que quan tenia 16 o 17 anys tampoc passava a ser jugador, va ser quan m'hi vaig trobar, quan realment l'Aito va començar a pujar-me al primer equip i llavors penses que potser pot ser jugador del primer equip professional, i jo m'ho prenc una mica així, no? Sí que estic en un procés d'aprenentatge, sempre he intentat aprendre dels millors, Aito, Escariolo, Carles Durant, Sito Alonso, vull dir, Xavi Pasqual, he tingut moltíssims entrenadors de nivell i això et permet, doncs, quan necessites algun consell o alguna recomanació o parlar simplement de bàsquet, doncs ho pots fer i aquest procés estic.
7: No està mal el consell que t'has muntat, eh? És a dir, sí. Aquest consell de gent sàvia no està gens malament, agafant dos noms, m'has esmentat a Pedro d'una banda, de l'altra el Xavi Pasqual. Tots dos canvien d'escenari ara mateix. Què et semblen aquests canvis de banqueta, molts d'ells superimportants, que hem viscut a la Lliga CB aquest estiu?
5: Crec que l'Eurolliga realment està en un moment de bombolla, de creixement, que estan, bueno, fent unes apostes per entrenadors, jugadors. Crec que són oportunitats que, com ja et dic, no? El món professional es tracta d'això i la gent de vegades parla d'algunes coses per fora, però en la realitat només la saps tu i bueno, al final respectar sempre a les persones crec que és molt important.
4: Pau, et fem les últimes i anem acabant ja, així que et deixarem marxar, que has d'anar a treballar. Escolta, quan acabes la Summer League, tornes a Badalona per continuar fent de director del planter de la penya?
5: Sí, és un moment important. Sempre l'estiu és un moment una mica de canvi. Algun entrenador, alguns jugadors, doncs poden anar canviant. Però la forma de fer durant la temporada ja l'hem anat estructurant, com volem treballar i quin creiem que és el futur de la cantera verd i negra.
4: Per sort, la gent de la penya pot estar tranquil·la, que el planter està en bones mans amb el Pau Ribas. Escolta, Pau, no et preguntaré, evidentment, per si el Riqui t'ha dit alguna cosa, si es queda o si se'n va, perquè, evidentment, no és el teu negociat, però deixa'm preguntar-te quin valor té que un jugador com el Riqui Rubio, tant pel que fa a la pista com pel que fa fora de la pista per Badalona, sigui jugador de la penya.
5: Bueno, ja ho heu vist, no?, durant la temporada, el valor que té. És un jugador icònic dins de la nostra estructura de bàsquet base i dins del nostre primer equip, dins del bàsquet europeu i inclús mundial. Tots recordem el Riqui Rubio de 14-15 anys. Doncs va tornat al final de la seva carrera, però ja heu vist que no per una altra cosa que no sigui competir, guanyar i tornar a ser el líder de la pista. Crec que aquesta temporada ho hem disfrutat molt amb ell. Jo parlo amb ell bastant. Mai li pregunto què és el que pensa fer ni el que no. Al final tenim una relació més d'amics que d'una altra cosa i durant tots aquests temps he après que les decisions de les persones són totalment personals i no tens per què saber què els hi passa pel cap. I sempre ho he fet així. Quan ell va deixar de jugar, en cap moment li vaig preguntar ni el per què, ni si tornaria, si no. Simplement que si necessitava alguna cosa, allà estàvem. I seguirem igual. Crec que aquesta temporada ell ho ha disfrutat molt, ho ha dit diverses vegades, nosaltres hem disfrutat amb ell i esperem que segueixi jugant, però bueno, és decisió seva i amb això doncs l'amistat està per davant de tot.
7: Mira, repeteixo la pregunta, però canviant el protagonista, Ante Tomic, el valor també de Tomic per l'Olímpic.
5: Aquesta temporada ho ha passat malament perquè tenint l'edat que té crec que mai s'havia lesionat i no sabia molt bé com encarar-ho, però bueno, crec que està treballant motivat i de cara a la temporada que ve doncs, intenta començar amb la millor forma possible i recuperant sensacions, que és important, no?, que aquest final de temporada doncs, ell no ho ha estat passant bé i és important que ell es recuperi bé.
7: L'última, Pau, sobre aquesta etapa al Barça que ara comentaves, tu hi vas ser uns quants anys, res a veure amb el que està passant ara mateix a la secció. No sé com veus des de la distància tot el que està passant, encara sense entrenador confirmat, tot i que ja em va explicar a RAC1 que la persona serà Sekulić i de fet és una qüestió imminent, però també encara havent-se de configurar la plantilla, havent marxat Xavi Pasqual, que abans també ho comentàvem, com ho estàs veient? Com ho estàs llegint tu des de la distància?
5: Bueno, una mica com el que he dit abans, no? La bombolla aquesta d'Eurolliga que ha explotat ara, doncs ha canviat una mica les regles del joc, hi ha molts més equips, molt potents, i després d'una temporada on, bueno, ha tingut altibaixos i no ha sigut una bona temporada, ha sigut complicada, doncs al moment que vols fer canvis, doncs no és fàcil, no? També necessiten una certa identitat, un nou entrenador que al final marxa, bueno, és un procés, però bueno, al final les capacitats que té el Barça tothom les coneix, un club respectat arreu d'Europa, segurament faran una plantilla competitiva i pot ser que sigui una gran temporada. Molta gent comenta, no, aquest jugador és de... té el nivell tal, no té el nivell, no sé, això no, és ridícul perquè això és esport, és bàsquet i no saps com acabarà sent la temporada. El 15 de juliol és que no, bueno, no entenem com funciona, no, aquest.
7: Pau Ribas, un plaer, de veritat, poder tenir aquesta conversa amb tu des de la distància, perquè encara et tenim a Las Vegas. Per cert, quan tornes, tens dies... els tens comptats o no? Ets el que compta els dies o tu et passes tan
5: bé? Diumenge s'acaba la Summer League i doncs avió, vol nocturn i cap a casa i un altre cop jet lag, que ara que estem acostumats ja a les 9 hores de diferència, doncs anem a passar una setmaneta de dormir poc.
7: Va, però de vacances, que sempre està millor. Pau, una abraçada forta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i sort.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
7: Doncs res, 4, 5 dies, li queden al Pau allà als Estats Units i a tu et queden 10 segons.
4: Sí,
7: Pedrol, eh?
4: Sí.
7: Ja n'hi ha prou, no vols dir?
4: Bueno, escolta'm una cosa, si vols jo aquí continuaria el temps que faci falta.
7: No, però... no, perquè ja m'has dit que serà l'última, per tant aquella del Braxham que hem volgut fer els últims dos anys, doncs una vegada més que has aconseguit escapar-te'n. No passa res, no passa
4: sempre
7: res.
4: Sempre es pot fer de més i de menys.
7: No, no pateixis, passa res, no passa res. No. Va, Pedrol, bones vacances.
4: Que vagi molt bé, Xavi, igualment. Cuidis. Va, que et queda poquet també.
7: Dos minuts, passen d'un quart de dues de la matinada, ho anirem deixant aquí, que jo crec que ja és hora, demà ja hi tornarem, a partir de 2:15, moment d'agrair a l'Oriol Montfort, que ho ha fet possible des de la tècnica i també a la redacció d'Esports de RAC1. Demà, com dic, hi tornem, avui agraïment, com sempre, per ser-hi un dia més, per escoltar-nos, que vagi molt bé, bona nit.
8: Tu diràs.
9: RAC 1. Tots som 1. Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous, 16 de juliol del 2026. Comencem el dia en temperatures, hem de dir que extraordinàriament altes. En molts casos, atenció, que aquesta hora al matí tenim entre els 23 i els 28 graus. És a dir, hi ha llocs de Catalunya que estan a punt de tenir a les 6 del matí 30 graus. S'escapen alguns ruixats acompanyats de fang, que amb el pas de les hores quedaran concentrats sobretot al Pirineu i al Prepirineu. A la resta del cel quedarà mig enterbolit. Les temperatures al migdia no, això sí, no pujaran tant com ahir. L'Argentina serà la rival d'Espanya a la final del Mundial de Futbol. L'Albiceleste ha tornat a tirar d'èpica per capgirar el marcador els últims minuts sota la direcció de Leo Messi. Els argentins han acabat guanyant 2-1 merescudament a Anglaterra en gols d'Enzo Fernández i Lautaro, que han fet inútil la diana inicial del blaugrana Gordon. Milers d'aficionats han desbordat els carrers de l'Argentina per celebrar la remuntada i la classificació per la gran final de diumenge, que jugarà a les 9 del vespre a Nova Jersey. Més enllà del Mundial, avui és un dia que estarem molt pendents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del TJUE. Avui és un matí de molta ràdio que donarà a conèixer el seu posicionament sobre la llei d'amnistia. Serà una sentència clau pel president Carles Puigdemont i la resta dels líders del procés perquè podria planar la tornada dels polítics exiliats de l'1 d'octubre. Tot plegat ho seguirem des de res, des de quan s'acabi els apunts aquí al món a RAC1, amb un desplegament especial. Serem a Luxemburg amb l'enviat especial de RAC1 Lluís Tobar i seguirem totes les reaccions tant a Catalunya com a Madrid amb els serveis informatius i els serveis del Departament Tècnic de RAC1. També en parlem a la tertúlia avui ampliada amb Javier Melero, Quim Forn, Neus Tomàs, Ramon Rovira, Ángeles Ribes, Pere Mas i David Fernández. A Olot, en surt i dels gruixuts per la caiguda d'un arbre damunt la teulada d'un cobert d'una casa de colònies. Atenció, perquè hi ha 13 ferits, un d'ells greus, de fet la greu és la monitora, una de les monitores, i està ingressada al Trueta de Girona. Pel que fa als incendis, estabilitzats els tres simultanis que hi van fer anar de corcoll els bombers, el més greu és el de Sant Quirze Safaja, el Moianès, que va afectar un centenar d'hectàrees i va obligar a desallotjar desenes de persones. De la crònica judicial, avui declaren a l'Audiència Nacional la directora de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos. Estan citats en el marc de l'operació Leire Díez, la presumpta trama que intentava boicotejar les investigacions que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. A Girona, Esquerra condiciona la continuïtat al govern municipal a la proposta de Cartipàs i a un ajuntament més eficient. Esquerra demana mesures concretes a l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts per Catalunya del tripartit. I de la crònica cultural ja sabem com serà el nou Sant Jordi Club de Barcelona. L'annex al Palau Sant Jordi, la reforma doblarà la capacitat fins als 9.000 espectadors i com a objectiu s'han posat millorar l'acústica i també els accessos. Les obres començaran d'aquí a un any, al juliol de l'any que ve, amb l'enderroc total de l'edifici actual. I, en fi, avui seguint tot el que passi a Luxemburg, el que passi a Bèlgica també, i el que passi a Catalunya i a Madrid, seguirem fins a les 12 del migdia i amb el Joan Ferrer. I la quarta semifinal del diàling al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Pillell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
4: Sí, que l'Argentina ha guanyat 2-1 a Anglaterra amb una altra remuntada èpica i serà el rival d'Espanya a la gran final del Mundial, que jugarà diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey. Serà la primera vegada que Leo Messi i Lamine Yamal juguin un contra l'altre en un partidàs amb molta càrrega simbòlica entre dos jugadors que per molts són mestre i deixeble del Barça. Precisament, minuts després d'eliminar Anglaterra, Leo Messi se'n recordava del Barça quan li van preguntar sobre la selecció espanyola.
5: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también. Me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
4: Ahir Messi no va marcar, però va tornar a ser decisiu amb dues assistències. El nou jugador del Barça, Anthony Gordon, va avançar a Anglaterra després de rematar a boca de canó una passada de Morgan Rogers, però a partir d'aquí Thomas Tuchel va ser extremadament conservador, va farcir el seu equip de defenses per defensar el resultat, però el trade li va sortir per la culata. Enzo Fernández va empatar al minut 85 amb un golàs des de fora l'àrea i al 92 Lautaro Martínez va desfermar l'eufòria dels argentins amb el gol de la victòria.
0: Perdó, ho explico, ho dic així pels de la secta a les 6 que m'entendran. Quins cagons Anglaterra i Tuchel, l'entrenador d'Anglaterra, que jo crec que serà destituït només per aquest partit, el tenies ben encarat i de cop i volta et penges. Hi ha un moment que fot un canvi, que fot entrar dos centrals i treu un migcampista i un davanter. Vinga, tots allà penjats del travesser. Una cosa terrible, terrible. O sigui, és un equip que a la segona part queda desbordat per, i clar, i arriba un moment que a mi se me'n refotia bastant i deia, hòstia, que marqui Argentina, t'ho juro, però és clar, deia, és que almenys aquests volen anar a marcar, volen anar a guanyar. Sí. Bueno, per cert que el triomf de l'Argentina es va celebrar a Atlanta, que és on es jugava el partit, però també a Buenos Aires i, evidentment, també aquí a Barcelona.
4: Sí, sense anar més lluny, la plaça de les Glòries estava abarrotada aquesta matinada de seguidors argentins, però l'aglomeració més gran l'hem trobat a Buenos Aires, on uns 300.000 aficionats, segons la premsa argentina, han celebrat la victòria de l'Albiceleste a la zona de l'Obelisc. Per cert que, a només 4 dies per la final del Mundial, la FIFA encara no sap com serà exactament la cerimònia de clausura. S'està plantejant que la mitja part duri mitja hora en comptes de 15 minuts habituals per fer un espectacle semblant al que es fa a la Super Bowl. Oficialment, però, la postura dels organitzadors és que el descans ha de durar el mateix que dura sempre. Avui, Hugh Evans, que és el conseller delegat de Global Citizen, que és l'empresa que organitza l'espectacle de la mitja part, explica a La Vanguardia que faran tot el possible perquè les actuacions durin 11 minuts. Això, tot i que han d'encabir les actuacions d'artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel o els cor PS22.
0: Sí, no fas 11 minuts. No fas 11 minuts. Bueno, més enllà del Mundial, són les 6 i 7 minuts, d'aquí menys de 4 hores, a les 10, sabrem el veredicte del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
2: Sí, el TJUE fixarà la seva posició sobre alguns dels aspectes més qüestionats de la llei, per exemple, si es pot aplicar el delicte de malversació de fons públics i si es pot aplicar els delictes de terrorisme. Fins ara els tribunals espanyols s'han resistit a aplicar-la en aquests casos i la sentència d'avui acabarà repercutint en totes les causes encara obertes. De moment no hi ha hagut cap filtració. L'única pista que hi ha és l'opinió de l'advocat general del tribunal, que el passat novembre va avalar el gran gruix de la llei i només va criticar-ne els 2 mesos de termini per aplicar-la.
0: Polítics com el president Puigdemont o l'Oriol Junqueras estaran molt pendents de la sentència, malgrat que tot apunta que el jutge Pablo Llarena encara mantindrà l'ordre de detenció contra el líder de Junts.
2: La justícia de moment els nega l'amnistia a tots dos. D'una banda, el Constitucional ha de decidir si el Suprem va actuar correctament quan no es va aplicar la llei als principals líders del procés, però la decisió arribarà previsiblement a la tardor. Ara bé, això no obligarà Pablo Llarena a fer cap moviment en concret, ni ara ni més endavant. De fet, fonts jurídiques expliquen avui a La Vanguardia que el jutge mantindrà l'ordre de detenció cap a Puigdemont on passi el que passi aquest matí. Sobre el paper, el Constitucional no mourà ni un dit fins a l'octubre, fins a la tardor, com dèiem, i encara que doni la raó a Puigdemont, encara caldrà esperar que Llarena no vulgui estirar encara més el procediment. És per això que a l'entorn del president, a l'entorn de Puigdemont, de moment s'imposa la prudència i volen evitar de totes fer volar coloms.
0: Efectivament. Pas a pas, com deia aquell anunci, pasito a pasito va fer Perpinyà. És a dir, hi ha la història del que pugui dir avui el TJUE. Avui dicta sentència sobre la llei d'amnistia. Com sempre acostuma a passar, allò és seriós i no hi ha ni una filtració, ni una, ni una. Allò és seriós. No ningú sàpiga res. Que dius que és probable que li doni la raó hi hagi pugui haver-hi amnistia per part del TJUE? Sí. Per què? Doncs perquè l'advocat general de la Unió Europea ho va dir així ara fa un temps, i normalment el 60-70% de les coses que et diu l'advocat general després queda referendat pel TJUE. Per tant, bueno, és probable. Si això és, llavors hi ha el Constitucional, i després el Constitucional veurà quina és la decisió que pren el Suprem respecte a tot això, respecte a molts casos, i bàsicament aquí ara ho centrem només en dos, que són el cas de Puigdemont, però també Oriol Junqueras, i aquí afectaria també, evidentment, des d'Artur Mas pel tema de la malversació de fons, Andreu Mas-Colell, però també, i desenes de persones, però també, evidentment, afectaria Toni Comín, afectaria Lluís Puig, que són dos consellers que també estan a l'exili, per tant, aquí hi ha un fotimer de gent i de famílies que estaran molt pendents també d'aquesta decisió del TJUE, que seguirem en directe aquí al món a RAC1. I millor estar aquí que no estar fora. Perquè he arribat i he pensat, no, home, això m'has enganyat, Mònica Usart, perquè avui fa molta calor.
3: Sí.
0: Però molta calor vol dir molta calor.
3: Sí, aquesta nit teníem els avisos activats a pràcticament tot el país per calor nocturna. Sí que notarem que al migdia la calor no serà tan intensa com ahir i el vent de ponent que ahir bufava reescalfat, doncs avui no bufarà, però la nit ha sigut complicada amb temperatures que ara mateix estan al voltant dels 30 graus, per exemple, a Margalef, al Priorat.
0: 30 graus.
3: 30 graus. 27 graus a Roses. 28 graus a Tàrrega, ara mateix. 27 graus a Barcelona, 26 a Tarragona, 24 a Lleida, 23 graus a Girona. Hem tingut una nit tropical a tot el país i tòrrida també a moltes comarques. Per tant, ho notareu quan sortiu de casa. A més, tenim el cel molt tapat, tenim molta humitat i, per tant, l'ambient de xafogor també és marcat. S'escapen alguns ruixats ara mateix, en punts del Ripollès, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, sectors del Pirineu de Lleida, Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i ara al matí aquests ruixats més dispersos i acompanyats de fang, localment amb alguna tempesta, i després a la tarda quedaran més concentrats al Pirineu i al Prepirineu. A la resta, dia de cel mig ennuvolat, enterbolit i amb aquest punt xafogós, tot i que al mitjà les temperatures no pujaran tant com ahir. Tot i això farà calor, màximes de 34 a 39 graus, però hi van arribar els 42 a Vacarisses, a Vinebre i també a Anglès, 40 a Manresa, 41 a Olesa de Montserrat, 41 també a Olot o a Horta de Sant Joan. Ahir vam tenir molts 40, 41, 42 de temperatures per culpa també d'aquest vent calent. I de cara als propers dies afluixa una mica més la calor, sobretot demà i dissabte, perquè després diumenge podria repuntar una miqueta més la temperatura i fins i tot tornar a fregar els 40 graus entre diumenge i dilluns a les comarques de Ponent, i de pluja més aviat poca.
0: Puh, i res, no veu res, res.
3: Ah, així que diguis, una baixada molt, molt marcada, ens n'hauríem d'anar el 22-23 de juliol, com per trobar un punt de normalitat amb les temperatures, però aquests dies, tot i que no tindrem els extrems d'ahir, continuen altes.
0: Però el 22-23 és una baixada maca.
3: Bueno, veig una baixada com més corresponent al que seria
0: que
3: habitual aquesta època
0: graus,
3: de l'any.
0: Menys.
3: Mira,
0: cara,
3: avui, per exemple, tindrem encara 6-7 graus per sobre de la mitjana.
0: Sí.
3: Podríem dir que entre demà i dissabte baixen les temperatures un parell o 3 de graus, tot i això estaran un parell o 3 de graus per sobre d'aquesta mitjana, i tocarien aquesta normalitat el 24-25 de juliol. Sí, amb temperatures doncs més normals. És que estem portant tot el mes de juliol molt per sobre. Hem tingut aquestes tres onades de calor i els 40 graus ja és una cosa habitual.
0: Sí,
3: quan et diria que abans de l'any 2014 crec que no havíem arribat als 40 graus aquí a Catalunya.
0: I en canvi, 2014 ara, mai.
3: Mai. Sí, tu haig de mirar bé, però crec que mai. I cada cop més.
0: Dos minuts i un quart de set. El pic d'aquesta tercera onada de calor que ens explicava la Mònica va ser ahir, i els bombers van haver d'enfrontar-se a tres incendis que afortunadament ja estan estabilitzats.
2: Van haver de treballar amb més d'un centenar d'efectius en dos focs, un a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va afectar un centenar d'hectàrees i va obligar a desallotjar desenes de persones, i l'altre a Querol, a l'Alt Camp, que va ser una represa del d'Aiguamúrcia, un altre més que augmenta les sospites que hi ha un piròman, i el tercer incendi va ser a Rubió, a l'Anoia, que ja estava estabilitzat ahir, però no controlat. Quan eren pràcticament les 9 del vespre, els bombers van aconseguir estabilitzar els dos primers focs i controlar l'altre.
0: I en crònica de successos, a Olot hi ha 13 ferits, un de greu, per la caiguda d'un arbre en un porxo on estaven dinant un grup de menors.
2: La ferida greu és una de les monitores que està ingressada a l'Hospital Trueta de Girona. Va passar a les 3 de la tarda en una masia de Batet de la Serra. La principal hipòtesi és que el vent va fer caure l'arbre sobre l'edifici. En total hi havia 6 monitors i 16 infants d'entre 9 i 11 anys. La resta de ferits són un dels nens, que està en estat menys greu per una fractura, i 11 ferits més, 8 menors i 3 monitors, que estan en estat lleu.
0: és que, clar, et preocupes per coses que... Tu la vida et preocupes per coses, però és que hi ha coses que no pots controlar. Coses que no pots controlar. La mala sort de nassos. I a Barcelona, a l'Ajuntament ja només li queda una votació per aprovar que la Guàrdia Urbana tingui pistoles Taser.
2: Sí, ahir es va aprovar amb els vots del PSC, del PP, de Vox i finalment també de Junts. Ara s'obre un termini per presentar al·legacions i només quedarà l'aprovació definitiva. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra perquè consideren que són armes massa perilloses i perquè el reglament que s'ha aprovat permet fer-les servir també contra adolescents a partir dels 14 anys.
0: I els Mossos han desarticulat un grup d'estafadors que havien robat 1.600 DNIs. 1.600. I les dades bancàries de totes les víctimes.
2: Hi ha 5 detinguts a Cerdanyola del Vallès, a Mollet, a Ripollet i Montcada i Reixac. A banda dels DNIs, també han confiscat 13.500 euros en efectiu. Els detinguts s'apropiaven de la identitat de les víctimes i aconseguien contractar crèdits i altres productes financers a nom seu. Els Mossos calculen que en menys de dues setmanes van aconseguir un botí de més de 130.000 euros.
0: I a Girona, anem en plana política, Esquerra posa condicions a Lluc Salelles per continuar al govern municipal.
2: Els republicans decidiran si continuen al govern en funció de la proposta que els faci l'alcalde. Això després que Junts hagi abandonat aquesta setmana l'equip de govern, hagi deixat Esquerra i Guanyem en minoria, amb només 11 dels 27 regidors de l'Ajuntament. En un comunicat, Esquerra assegura que la decisió de Junts obre una situació d'incertesa municipal, però que posa sobre la taula mancances que no són noves i que obliguen a entomar alguns reptes pendents des de fa temps. De fet, també reclamen a l'alcalde, Lluc Salelles, un funcionament més eficient de l'Ajuntament.
0: I crònica internacional, a França finalment s'ha aprovat el dret a morir dignament.
2: S'hi podran acollir persones amb malalties incurables que els causin un dolor extrem. Seran elles mateixes qui es prenguin la medicació que les ajudarà a suïcidar-se de manera assistida i, en canvi, les persones que tinguin alguna limitació física que els impedeixi fer-ho tindran dret a l'eutanàsia i se n'encarregarà un metge o una infermera. Aquesta era una de les promeses d'Emmanuel Macron, però ara s'ha topat amb el primer ministre, amb Sébastien Lecornu, que ja ha anunciat que enviarà aquesta llei al Consell Constitucional perquè la revisi abans que entri en vigor.
0: I als Estats Units, el Pentàgon, que injectarà testosterona en els soldats que tinguin nivells baixos d'aquesta hormona.
2: La Casa Blanca ha anunciat que farà anàlisis anuals de testosterona als membres de l'exèrcit que tinguin més de 30 anys per comprovar-ho. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, creu que injectar-ne permetrà millorar el rendiment dels soldats.
6: Autoritzo un nou programa de detecció del dèficit de testosterona per als membres de les nostres forces armades per garantir que tingueu els nivells adequats i pugueu rendir al màxim. Aquesta iniciativa no té res a veure amb una millora artificial del rendiment. Es tracta de restaurar i optimitzar les vostres capacitats naturals, protegir la vostra salut a llarg termini i garantir que disposeu de la base biològica necessària per mantenir la capacitat de combat.
2: Els menors de 30 anys, si ho volen, també podran comprovar els seus nivells de testosterona.
0: I plana cultural, 6 i 17 minuts. El nou Sant Jordi Club serà el doble de gran que l'actual.
2: Sí, el nou espai ocuparà l'equivalent a 14 piscines olímpiques, tindrà capacitat per acollir fins a 9.000 espectadors, el doble cara. Les obres començaran d'aquí a un any, el juliol del 2027, amb l'enderroc de l'edifici actual. L'espai es construirà des de zero, amb l'objectiu que sigui més flexible, que estigui preparat per tota mena d'espectacles, i la previsió és que les obres estiguin enllestides d'aquí a 3 anys i mig, a finals del 2029.
0: Serà un gran què, perquè sempre el Guillem i el Quiu es queixa de que falta una sala d'aquestes petites que tingui un so bo. I és pel que m'explicaven, es veu que la idea dels dirigents de l'anilla olímpica és precisament la de que hi hagi bon so i que hi hagi un espai que per això per 9.000 persones aproximadament, i que pugui ser més petit, si s'escau. Vull dir que no cal només tancar-ho al màxim als 9.000. Esperem que sigui tot a fi de bé i d'aquí 3 anys això estarà acabat. I seguim amb... Bueno, i amb música. Aquesta nit a Barcelona, Ana Torroja omplirà el Palau de la Música Catalana. Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa. Avui Barcelona, el mes que ve, el 17 d'agost, recordem Ana Torroja al Festival de Cap Roig. I avui al Pallars dona el tret de sortida al Talar Music Experience. La distància ja no fa mal. Va arrencar amb el concert dels Amics de la Fúmiga i també amb Ginestà. Pel que fa a la resta dels esports, quan són les 6 i 19 minuts, El segon fitxatge al Barça, Karim Adeyemi, passa, o passarà avui, revisió mèdica.
4: Sí, l'extrem alemany va aterrar ahir a Barcelona i un cop passi la revisió mèdica començarà a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick, d'acord amb els futbolistes, fins al 2031. Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya ha fitxat Aubameyang, és aquell davanter que va jugar al Barça mitja temporada. Sí. Doncs bé, ara jugarà al Deportivo de la Corunya, que és un recent ascendit a primera divisió.
0: El tinc incrustat en el camí de l'oblit, eh? O sigui, està allà... Aubameyang, sí. Ahir quan ho va penjar el Sergi Embudi, va penjar Aubameyang al Deportiu, vaig pensar, Aubameyang?
4: Sí.
0: Aubameyang no veia nada, saps?
4: És aquell que va marcar un gol al Bernabéu i ho va celebrar amb una bola de drac. Sí, sí.
0: No me'n recordo.
4: És el seu highlight, no? Segurament. Sí, sí, sí, sí. A la Lliga Femenina, el Barça ha renovat Caroline Graham Hansen fins al 2028 i en ciclisme... Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder al Tour de França després de l'onzena etapa que hi va endur-se el noruec Barentsholt. A l'esprint va ser l'etapa més ràpida de la història del Tour de França.
0: Són les 6 i 20.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: El diari. Què tal, bona persona? Com estàs?
6: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia.
6: Mira, anem amb un tall que dedico a tots els argentins que a aquestes hores surten dels bars i s'han passat la nit celebrant. Y también los que sabían que había un partido de fútbol contra Inglaterra y lo han visto.
7: Pero si gana España, estamos vamos a festejar igual.
0: ¿Ah?
7: Esto es 50 y 50.
0: No, eso digo ahora, pero no.
7: También.
8: Mira, don Gen que estará contenta, pase el que pase. ¿Tienes más aficionados aquí encara?
9: No, pero tranquil.
10: ¡Dica Cataluña! ¡Dica Argentina!
9: ¡Ara!
10: ¡Puta España!
9: ¡Ara! ¡Ay, que tal, la!
0: No, podía pasar.
9: ¡Te doy la bolsa!
10: ¡Dica Cataluña! ¡Dica Argentina!
9: ¡Ara!
6: Perquè després diguin que els argentins no s'integren. I parlant de celebracions, recordeu que avui celebrem la quarta i última semifinal del Dialing abans de passar a la gran final.
0: Sí, senyor.
6: Que ja tenim el Paquetón, la Manem i l'Urólogo. L'Urólogo i el Paquetón podrien anar junts.
0: L'Urólogo. Bromes del Joan Ferrer. A les 6 i 22 minuts. A mi m'agrada més l'altra, Marca. Sí, perquè sempre diem que les cançons originals són les originals, però hi ha versions que milloren l'original. Sí, sí. I a nosaltres, a la Marca i a mi, ens agrada més la versió. Però, bueno, tira, Dani Simón. El Dani... Sí, la cançó és preciosa. La cançó és preciosa, és de Billy Ocean. I aquesta és l'original. El Dani Simón també és més a l'original, també t'ho he de dir. Perquè això té... Què? Molts, no? Això té molts. Però és una cançó preciosa. Preciosa que han fet... Però quedem amb l'original, de moment. Són les 6 i 22 minuts. Billy Ocean, al món a RAC1. Vinga. Ai, ai, ai.

0: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
1: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
0: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Truca al 900-903-743.
2: Verisure. Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24, 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
3: Avui, a dia, el tomàquet de branca per només 1,39 el quilo. De debò, molt bé. Dia.
4: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
5: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
6: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
7: 54.312-54312.
6: Sèrie...
7: 35035.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Que hem acabat l'escola
9: i tenim més temps lliure.
10: Ara que podem fer el que volem,
11: volarem els pares amb la pistola d'aigua
12: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
13: I escoltarem els contes de Reco.
14: A la piscina!
15: Al cotxe!
16: O a l'hora de la migdiada!
17: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
18: I, oh?
19: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
20: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
21: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
23: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
24: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Albert Pedrol, Pol Prats, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que l'Argentina de Leo Messi serà el rival d'Espanya a la gran final del Mundial.
2: Unes 300.000 persones han celebrat la classificació a l'Obelisc de Buenos Aires, però també hi ha hagut festa grossa en diversos punts de Barcelona. L'Argentina perdia 0-1 al minut 85 contra Anglaterra, però va acabar guanyant 2-1 després de firmar una remuntada èpica.
0: Compte enrere perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publiqui la sentència sobre l'amnistia.
3: Sortirà a les 10 del matí si el TJUE avala tota la llei i aprovaria el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Segons La Vanguardia, però, Pablo Llarena mantindria l'ordre de detenció passi el que passi.
0: I coincidint amb l'últim dia d'onada de calor, els bombers treballen per apagar del tot diversos incendis forestals.
3: Una a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i una altra a Rubió, a l'Anoia, que estan estabilitzats i ja han controlat també les represes a prop del foc d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, avui, per cert, hi ha risc elevat d'incendi a bona part del país.
0: A Olot hi ha 13 ferits, un de greu després que els caigués un arbre al damunt mentre estaven de colònies.
3: La ferida greu és una monitora i la resta, la majoria de ferits lleus i menys greus, són infants. Tots són d'un grup escolta i dinaven en una masia quan va caure aquest arbre.
0: A Girona, després de la sortida de Junts de l'Ajuntament, Esquerra posa condicions per continuar el govern.
3: Els republicans decidiran si continuen o no en funció del nou cartipàs municipals que proposi Lluc Salelles. També exigeixen més eficiència a l'alcalde.
0: Després de 2 anys de debat, França ha legalitzat el dret a morir dignament.
3: La nova llei permet el suïcidi assistit per les persones amb malalties incurables i amb un dolor extrem i contempla l'eutanàsia amb un metge quan la persona tingui limitacions físiques.
0: I el nou Sant Jordi Club serà el doble de gran que l'actual i les obres començaran d'aquí a un any.
3: L'espai tindrà capacitat per 9.000 espectadors. L'edifici actual s'enderrocarà i el nou espai es construirà des de zero. Preveuen que estigui enllestit a finals del 2029.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tot i que comencem el dia amb temperatures molt altes, al migdia fluixa la calor.
4: Sí, els termòmetres al centre del dia no es dispararan tant com ahir, tot i això farà calor amb màximes d'entre 34 i 39 graus a les comarques interiors i una mica més frenades a la línia de la costa. Però de moment comencem la jornada amb molts núvols, amb un ambient molt xafogós i fins i tot amb alguns ruixats ara mateix al Ripollès, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, punts de les comarques de Lleida i també Terres de l'Ebre. Es poden repetir ara de bon matí de manera dispersa, acompanyats de fang i localment de tempesta, i després a la tarda quedaran concentrats al Pirineu i al Prepirineu i a la resta cel mig ennuvolat i amb vent del sud també a la tarda a moltes comarques.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: 27 graus a la ciutat de Barcelona, 26 a Tarragona, 24 a Lleida, 23 graus a Girona, 28 a Cunit i 25 a Banyoles.
0: Pel que fa al trànsit, a l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, de moment hi ha deixa tres carreteres tallades, tot i que està estabilitzat. La carretera entre Centelles i Sant Martí de Centelles, la C1413B, la BB-1341 a Sant Quirze Safaja i també la BB-1485 que va de Sant Feliu de Codines a Sant Quirze Safaja. El transport públic, de moment, cap incidència remarcable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 16 de juliol del 2026.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: A terra, Leo Messi va recordar-se del Barça quan li van preguntar sobre la selecció espanyola.
2: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también. Me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: Ahir Messi no va marcar, però va tornar a ser decisiu amb dues assistències. El nou jugador del Barça, Anthony Gordon, primer de tot va avançar a Anglaterra després de rematar a boca de canó una passada de Morgan Rogers, però a partir d'aquí Thomas Tuchel va ser extremadament conservador, va farcir el seu equip de defenses per defensar el resultat, però el tret li va sortir per la culata. Enzo Fernández va empatar al minut 85 amb un golaç des de fora de l'àrea i al minut 92 Lautaro Martínez va desfermar l'eufòria dels argentins amb el gol de la victòria.
3: El triomf de l'Argentina es va celebrar a Atlanta, però també a Buenos Aires i fins i tot a Barcelona.
1: Sí, sense anar més lluny, la plaça de les Glòries estava abarrotada de seguidors argentins fins ben entrada la matinada, però l'aglomeració més bèstia l'hem trobat a Buenos Aires, on uns 300.000 aficionats han celebrat la victòria de l'Albiceleste a la zona de l'Obelisc.
3: Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a l'Argentina, Berta Reventós, bon dia.
4: Bon dia. Milers de persones s'han concentrat aquesta matinada a l'Obelisc de Buenos Aires, epicentre de les celebracions per la classificació de l'Argentina a la final del Mundial. Malgrat que el seleccionador Lionel Scaloni va intentar despolititzar el partit contra Anglaterra, tota la jornada ha estat marcada pel conflicte per la sobirania de les Illes Malvines.
5: Per tota la història, per lo que para nosotros es Inglaterra, es más que un simple fútbol.
6: Hoy no hay diferencias para nadie, somos todos argentinos y eso cuesta bastante fuera de un mundial.
4: Banderes d'Argentina, samarretes de Messi, invocacions a Diego Armando Maradona i càntics com El que no salta és un inglès han inundat els carrers de la capital després d'un partit d'infart. Per molts argentins, haver guanyat avui contra Anglaterra és gairebé més important que guanyar la final aquest diumenge contra Espanya.
3: I més enllà del vessant futbolístic, la final del Mundial també suposa un repte en el terreny musical i de l'espectacle. Queden només 4 dies per la final, però la FIFA encara no sap exactament com serà la cerimònia de clausura.
1: Sí, s'està plantejant que la mitja part duri mitja hora en lloc dels 15 minuts habituals per fer un espectacle semblant al que es fa a la Super Bowl. Oficialment, però, la postura dels organitzadors és que el descans ha de durar el mateix, que dura sempre. Avui, Hugh Evans, que és el conseller delegat de Global Citizen, que és l'empresa que organitza l'espectacle de la mitja part, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que faran tot el possible perquè les actuacions durin 11 minuts. Això, tot i que han d'encabir les actuacions d'artistes com ara Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel o els cor PS22.
3: Ara són les 6:41 minuts. Avui és un dia clau per l'amnistia, per al futur polític i personal de Carles Puigdemont i també per la legislatura espanyola, perquè aquest matí, a les 10, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea fixarà la seva posició sobre alguns dels aspectes més qüestionats de la llei d'amnistia. Per exemple, si es pot aplicar el delicte de malversació de fons públics i si es pot aplicar també els delictes de terrorisme. Fins ara, els tribunals espanyols s'han resistit a aplicar-la en aquests casos. De fet, la sentència que avui anunciarà el TJUE correspon a les preguntes que li han traslladat al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el que digui Luxemburg acabarà repercutint en totes les causes que encara estan obertes. L'única pista que hi ha és l'opinió de l'advocat general del Tribunal, l'advocat general de la Unió Europea, que el passat novembre va avalar el gran gruix de la llei i només va criticar-ne els 2 mesos de termini per aplicar-la. Malgrat que el que digui l'advocat general no és vinculant, acostuma a marcar precedents a una sentència que arriba a un any i mig després que els tribunals espanyols li fessin arribar els seus dubtes. La sentència s'ha d'anunciar, com dèiem, des de Luxemburg, on ja l'espera també l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Topar. Lluís, bon dia.
7: Bon dia. La justícia europea té avui una de les carpetes més calentes damunt la taula. Fa uns mesos el mateix president del TJUE reconeixia que són conscients de les conseqüències polítiques d'aquesta sentència per a Espanya. Com és habitual, però, cap filtració a les hores prèvies, ni una paraula fins avui a les 10 del matí. L'única pista és la de l'advocat general. Si avui la gran sala segueix el mateix guió, és d'esperar que la justícia europea avali el gran gruix de l'amnistia. Al novembre, l'advocat general va concloure que el finançament del referèndum de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea i, per tant, obre la porta.

0: amnistiar el delicte. Ara bé, el gran dubte és el grau de claredat de la sentència, si anirà més enllà o tancarà la porta que el Suprem pregunti més endavant per la qüestió de l'enriquiment personal. El que no està previst, en canvi, és que la sentència entri a fons en qüestions polítiques. El novembre, recordem, l'advocat general va entrar a desmuntar les tesis polítiques d'una de les parts de la Comissió Europea, negant que es tractés d'una autoamnistia i que la llei s'havia fet en favor d'una reconciliació social i política.
1: Els tribunals espanyols estan molt pendents de la posició de Luxemburg, fins i tot els que no hi estan directament implicats. Per exemple, el Tribunal Constitucional té pendent resoldre els recursos presentats pels exiliats, com Carles Puigdemont, o altres recursos de condemnats, com Oriol Junqueras, a qui el Suprem nega l'amnistia. Un TC que ha allargat la resposta en espera del que passi avui. La sentència del TJUE pot ser el tret de sortida d'una nova guerra entre el Constitucional i el Suprem. Ara bé, la decisió no obligarà Pablo Llarena a fer cap moviment en concret. De fet, fonts jurídiques expliquen avui a La Vanguardia que el jutge mantindrà l'ordre de detenció cap a Puigdemont, passi el que passi aquest matí. Sobre el paper, el Constitucional no mourà ni un dit fins a l'octubre i encara que doni la raó a Puigdemont, encara caldrà esperar que Llarena no vulgui estirar encara més el procediment. Sigui com sigui, la decisió del TJUE sí que condicionarà l'estratègia del magistrat. Des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
2: Bon dia. La primera conseqüència serà per als tribunals espanyols que van preguntar directament a Luxemburg. El Tribunal de Comptes ha de decidir si amnistia els condemnats per haver pagat l'1 d'octubre amb fons públics i l'Audiència Nacional sobre els CDRs acusats de terrorisme. Si el TJUE avala la llei, tots dos hauran d'aplicar l'amnistia. La decisió, però, també marcarà el següent pas del Tribunal Constitucional. Té pendent decidir si el Suprem va actuar correctament quan va negar l'amnistia als principals líders del procés. El Constitucional ha preferit esperar què deia avui Europa abans de mullar-se. I la seva conclusió sí que obligarà, d'alguna manera o altra, el Suprem. I aquí és on es jugarà la partida més important. El Suprem va tirar pel dret i va negar l'amnistia perquè considera que la malversació va comportar un benefici personal i va afectar els interessos econòmics de la Unió Europea. Si Luxemburg desmuta aquests arguments, Pablo Llarena tindrà més pressió per amnistiar i retirar l'ordre de detenció. Però això no tancarà el cas. Entre d'altres, Llarena tindria la carta de tornar la pilota a la teulada d'Europa amb una nova consulta sobre aspectes concrets de la malversació.
1: La sentència, doncs, que podria afavorir el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, però, com ara explicava l'Adrià, els efectes no serien immediats. Precisament per això, a l'entorn del president s'imposa la prudència i volen evitar de totes fer volar coloms. De fet, avui la previsió és que Puigdemont no obri la boca i deixi la valoració de la sentència en mans del seu advocat, de Gonzalo Boye, i del secretari general de Junts, de Jordi Turull. Però els líders polítics del procés no són els únics pendents de la resolució del TJUE, també altres alts càrrecs d'aquells governs encara estan encausats, o també els CDRs acusats de terrorisme en l'operació Judas depenen en bona mesura del que surti avui de Luxemburg. Ara passa un minut de 3:15 del matí. Avui és l'últim dia de la tercera onada de calor d'aquest estiu. A partir d'avui, les temperatures ja van a la baixa. Ahir, però, coincidint amb el pic d'aquesta onada de calor, els bombers van haver de treballar amb més d'un centenar d'efectius sobre tres focs que, això sí, ja estan estabilitzats els equips d'emergències, però hi han treballat durant tota la nit i matinada per intentar apagar-los del tot, Pol.
3: Sí, els bombers van repartir els agents, sobretot en dos focs, un a Sant Quirze, a Safaja, al Moianès, que va obligar a desallotjar desenes de persones, i l'altre a Querol, a l'Alt Camp. Aquest segon era una represa del foc d'Aiguamúrcia que es va donar per estabilitzat dilluns i que augmenta encara més les sospites que hi pugui haver un piròman. El tercer foc va ser a Rubió, a l'Anoia, en aquest cas ja estava estabilitzat i els bombers van aconseguir controlar-lo. Avui el mapa dels agents rurals millora un pèl respecte a ahir. Prop dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, una tercera part, 320, estan en risc molt alt o extrem d'incendi.
1: A causa de l'incendi de Sant Quirze a Safaja, encara hi ha tres carreteres tallades, la C1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles, la BB-1341 a Sant Quirze a Safaja i la BB-1485 de Sant Feliu de Codines a Sant Quirze a Safaja. De la plana de successos, quan passen 2 minuts de 6:45 del matí, a Olot encara s'estan recuperant de l'ensurt que hi va haver ahir, després que un arbre enorme caigués al damunt d'un grup de menors que estaven fent una excursió. Hi ha 13 ferits, entre els quals una monitora que està ferida greu.
3: Va passar a les 3 de la tarda en una masia de Batet de la Serra. la principal hipòtesi és que el vent va fer caure aquest arbre sobre el porxo de l'edifici on aquest grup d'escoltes s'havia aturat per dinar. En total hi havia 6 monitors i 16 infants d'entre 9 i 11 anys. La ferida greu va ingressar a l'Hospital Trueta de Girona amb una fractura i amb un traumatisme, i la resta de ferits són un infant que està en estat menys greu per una fractura i 11 ferits més, 8 dels quals menors, i 3 monitors que estan en estat lleu.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet el primer pas perquè la Guàrdia Urbana tingui pistoles Taser. S'ha aprovat amb els vots del PSC, de PP, de Vox i, finalment, també de Junts.
3: Ara, doncs, amb la proposta aprovada, s'obre un termini per presentar al·legacions i només quedarà l'aprovació definitiva. Els Comuns i Esquerra, en canvi, hi han votat en contra, d'una banda perquè consideren que són armes massa perilloses i, de l'altra, perquè el reglament que s'ha aprovat, de moment, permet fer-la servir també contra adolescents a partir dels 14 anys.
1: I els Mossos han desarticulat un grup d'estafadors que suplantava la identitat de les seves víctimes i els robava les dades bancàries. Havien robat els DNIs de 1.600 persones.
3: Hi ha 5 detinguts al Vallès, a Cerdanyola, a Mollet, a Ripollet i a Montcada i Reixac. També els han requisat 13.500 euros en efectiu. Els detinguts s'apropiaven de la identitat de les víctimes i contractaven targetes de crèdit a nom seu i després les buidaven o també retiraven caixers en efectiu en casinos o altres locals similars. Els investigadors calculen que en menys de 2 setmanes van endur-se un botí de més de 130.000 euros.
1: 6:49, avui declaren a l'Audiència Nacional la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu del cos, Manuel Llamas. El jutge Santiago Pedraz els ha citat com a investigats per les reunions amb l'Eire Díez. Ahir va ser el torn de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va comparèixer com a investigada i va admetre que la causa està plena d'indicis preocupants, però, sigui com sigui, va negar la seva implicació en la trama, que presumptament intentava boicotejar les investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez.
3: Narbona admet un contacte amb Díez, però assegura que se la va treure de sobre. De pressa en va parlar a la sortida de l'Audiència Nacional.
4: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
3: També van declarar dues persones de confiança, l'antic fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que van admetre haver-se reunit amb l'Eire Díez.
1: I a Girona, Esquerra Republicana decidirà si continua el govern municipal en funció de la proposta que els faci l'alcalde Lluc Salelles del nou cartipàs municipal. Això després que Junts hagi abandonat aquesta setmana l'equip de govern i hagi deixat Esquerra i Guanyem en minoria amb només 11 dels 27 regidors de l'Ajuntament.
3: En un comunicat, els republicans asseguren que la decisió de Junts obre una situació d'incertesa municipal, però que posa sobre la taula mancances que, segons ells, no són noves i que obliguen a entomar alguns reptes pendents des de fa temps. De fet, els republicans també reclamen a l'alcalde Lluc Salelles un funcionament més eficient de l'Ajuntament.
1: 9 minuts i les 7. A França, després d'un llarg recorregut parlamentari, s'ha aprovat el dret a morir dignament. S'hi podran acollir persones amb malalties incurables que els causin un dolor o un patiment molt extrem, i seran elles mateixes qui es prenguin la medicació que les ajudarà a suïcidar-se de manera assistida. En canvi, les persones que tinguin alguna limitació física que els impedeixi fer-ho tindran dret a l'eutanàsia i se n'encarregarà un metge o una infermera. I acabem en pàgina cultural, perquè el nou Sant Jordi Club serà el doble de gran i tindrà el doble de capacitat que l'actual. Les obres, això sí, no començaran fins d'aquí a un any, al juliol del 2027.
3: El primer pas serà enderrocar l'edifici actual i l'espai es construirà des de zero. Ocuparà l'equivalent a 14 piscines olímpiques i tindrà capacitat per acollir fins a 9.000 espectadors. Ara en són 4.500. L'objectiu és que el nou espai sigui més flexible i que estigui enfocat sobretot a la música en directe, però també que pugui acollir tota mena d'espectacles. La previsió és que les obres estiguin enllestides a finals del 2029.
1: Vuit minuts i les 7.
5: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
1: Pel que fa a la resta dels esports, el segon fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, passarà avui revisió mèdica després d'aterrar ahir a la capital catalana.
6: I un cop passi la revisió mèdica, començarà a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'acord amb el futbolista és fins al 2031. Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya ha fitxat Aubameyang. És aquell davanter que va jugar al Barça només mitja temporada i que ara passarà a ocupar les files del conjunt gallec. Aquest estiu ha pujat a primera divisió. A la Lliga Femenina, el Barça ha renovat Caroline Graham Hansen, l'extrem de Noruega ha firmat un nou contracte fins al 2028, i en ciclisme, Tadej Pogacar tornarà a sortir avui amb el mallot groc de líder a la 12a etapa del Tour de França. La jornada d'ahir va acabar amb victòria a l'esprint de Barentsholt, que el dia anterior havia quedat últim.
7: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
1: 6 minuts i mig i les 7.
8: RAC 1.
9: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
10: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
11: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
12: Propera parada, plaça Lesseps.
13: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
14: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
15: Mmm, això és boníssim. D'on és?
16: És de Dia.
15: De debò?
16: Sí.
15: Molt bé.
16: Avui a Dia, el sorbet gelat amb suc de fruites de la marca Dia per només 1,59. De debò. Molt bé. Dia.
8: El món a RAC 1.
1: 4 minuts i les 7.
5: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
17: Si tu tens un Android, tu sabies que encara que apaguis el Bluetooth i el Wi-Fi no s'apaguen del tot, encara que els apaguis de veritat, eh? Encara que li donis el botonet d'apagar-los i tal, i et surten com apagats, però no ho estan del tot. Fixa-t'hi, si vas a la configuració, hi ha un apartat que és ubicació. I si tu vas a ubicació, veuràs que hi ha un apartat que es diu escaneig Wi-Fi i Bluetooth. Doncs si entres aquí, veuràs que hi ha una cosa que es diu cerca de Wi-Fi o escaneig de Wi-Fi, que permet que les aplicacions i els serveis busquin xarxes Wi-Fi en qualsevol moment, encara que la connexió Wi-Fi estigui desactivada. I el mateix amb Bluetooth, que es busquin dispositius propers a través de Bluetooth, i això manté un canal obert amb el Bluetooth. I si tu ets una mica paranoic amb això, ves a la ubicació, a búsqueda de Wi-Fi i Bluetooth o escaneig de Wi-Fi i Bluetooth i desactiva'ls. D'aquesta manera sí que estaràs totalment protegit contra agressions externes. Que potser no ho has de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
18: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
19: Sona bé.
18: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
19: Sona el nou Micra.
18: I el 0% TAE.
19: Sona que estreno Nissan.
18: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: I a 3 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
21: Ahora que las criaturas están de vacaciones, si te apetece compartir un buen rato viendo una película de animación, Mi robot favorito es una gran opción. Pero vamos, que si no tienes críos, también es una oportunidad maravillosa para desconectar. ¿Que de qué va? De Celeste, una astronauta que viaja en su primera misión espacial y tiene que despedirse del robot con el que ha convivido desde que era niña. Es una película sin diálogos, el debut del DJ Kid Koala, basado en su propia novela gráfica. Es tierna, delicada, cómica y al mismo tiempo capaz de sacarte una lagrimilla. Habla de amistad, de la necesidad de conectar, de memoria, recuerdos y nostalgia. Y es una preciosidad con el añadido de que tiene una gran banda sonora. Puedes encontrar Mi robot favorito en Filmin.
1: I el diàleg.
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
1: Joan Ferrer, bon dia.
0: Bon dia, Víctor Cullell. A Canal Sur Radio hi ha noms que els costen.
2: Con el directivo de empresas como Repsol o Vocento y que fuera en su día exsecretario de Estado de Energía Nemesio Fernández de Cuenca.
22: Pero de... ¿De qué?
2: De Mesa.
23: ¡Montamos una mesa y ya está!
2: De Cuesta, perdón, Nemesio Fernández Cuesta.
24: ¡Váyase, señor Cuesta!
0: I a Notícies en Xarxa ens informen de la línia de Rodalies més perillosa.
25: També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R3...
26: En donde?
25: A la R3... A la R14 i a la RT1.
27: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. RAC 1.
28: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
29: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 16 de juliol del 2026, el dia comença amb temperatures elevades i alguns ruixats que ara de bon matí es poden repetir de manera dispersa a qualsevol punt de Catalunya. Amb el pas de les hores, aquestes pluges que van plenes de fang i localment de tempesta quedaran concentrades al Prepirineu i al Pirineu. Al migdia no farà tanta calor com ahir, però hem de dir que a aquesta hora del matí fa molta calor, molta, molta calor. I en les zones de la costa, xafú. Al Mundial ja tenim definida la gran final de diumenge. L'Argentina serà el rival d'Espanya, l'equip de Leo Messi, qui, novament, Messi, increïble, va tornar a firmar ahir a la nit una remuntada èpica. Perdia 1-0 al minut 85, però un gol d'Enzo Fernández i un altre a Lautaro. En només 7 minuts li van donar el passi per la gran final i van fer inútil la diana inicial del nou jugador del Barça, Gordon. Aquesta matinada, milers d'aficionats argentins han celebrat la victòria als carrers de Buenos Aires, però també hi ha hagut celebració als carrers de Barcelona. Més enllà del Mundial de Futbol, avui estarem molt pendents durant tot el dia, avui serà un matí de ràdio molt imponent, de la sentència del famós TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que a les 10 del matí farà públic si avala o no la llei d'amnistia. Si dona l'okay, Carles Puigdemont i la resta d'exiliats faran un pas de gegant cap al retorn, tot i que no serà ni immediat ni definitiu. També aplanaria el terreny als líders independentistes inhabilitats, Oriol Junqueras, perquè es pugui presentar a les eleccions. Ho seguirem en un desplegament especial en punts de connexió a Luxemburg, a la seu del Tribunal, a Madrid i a Barcelona, en compareixences per valorar la sentència del president... Primer, del president Salvador Illa, també de l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, i també del president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Seran temps de tertúlia, avui més ample, amb Xavier Melero, Quim Forn, Neus Tomàs, Ramon Rovira, Pere Mas, Ángeles Ribes, David Fernández. Avui que Olot es lleva encara amb l'ai al cor després que un arbre caigués ahir damunt la teulada d'un cobert i deixés 13 ferits, una d'ells greus. A sota hi havia un grup de nois d'una casa de colònies. La ferida greu és una de les monitores que està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. En canvi, tenim bones notícies de l'evolució dels incendis. Els bombers ja han aconseguit estabilitzar els tres que cremaven ahir, inclòs el més greu, el de Sant Quirze Safaja, el Moianès, que va arrasar un centenar d'hectàrees i va obligar a desallotjar una casa de colònies i un càmping. A Madrid avui declaren a l'Audiència Nacional la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2, el cap del cos. Estan citats com a imputats en el cas de la Leire Díez, el que investiga aquesta presumpta trama dins del PSOE, que intentava boicotejar les causes que esquitxen l'entorn del president Pedro Sánchez. A Girona, el govern municipal continua pendent i penjant d'un fil després de la sortida de Junts. Ara Esquerra Republicana condiciona la seva continuïtat al nou repartiment de carteres i a l'aplicació de mesures concretes en aquest últim any de mandat. I a Barcelona ja sabem com serà el nou Sant Jordi Club quan hagin enllestit el procés de reforma, que començarà el juliol de l'any que ve. Doblarà la capacitat del recinte fins als 9.000 espectadors i es milloraran tant l'acústica com els accessos. Tot això en parlem avui aquí al Món a RAC1 i amb el Joan Ferrer, la quarta semifinal del Diàling al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al Món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Pedrol?
2: Doncs sí, que l'Argentina de Leo Messi serà el rival d'Espanya a la gran final del Mundial, que es jugarà diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey. L'equip de Lionel Scaloni s'hi ha classificat després de guanyar 2-1 a Anglaterra amb una altra remuntada èpica, igual que va passar contra Egipte. Serà la primera vegada que Leo Messi i Lamine Yamal juguin un contra l'altre, un partidàs amb molta càrrega simbòlica entre dos jugadors que per molts són mestre i deixeble del Barça i del futbol en general. Precisament, minuts després d'eliminar Anglaterra, Leo Messi va recordar-se del Barça quan li van preguntar sobre la selecció espanyola.
3: Sí, una selecció enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también. Me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
2: Ahir Messi no va marcar, però va tornar a ser decisiu amb dues assistències.
0: El primer gol, la centrada del primer gol. Mare meva, mira, l'estic veient ara aquí repetit.
2: El segon, sí.
0: El segon, perdona, el cop de cap de Lautaro. Vull dir, és que li fot el cap. És que li fot el cap. Vull dir, és que és al·lucinant, és al·lucinant. Sí, és un geni.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, què?
2: El partit d'ahir, no? Que sí. Que no et falta raó, com sempre que no et falta raó. Escolta, sí, que ahir el partit va tenir accent també del Barça perquè Anthony Gordon va avançar a Anglaterra després de rematar boca de canó una passada de Morgan Rogers, però a partir d'aquí Thomas Tuchel va ser extremadament conservador, va farcir el seu equip de defenses per defensar el resultat, però el tret li va sortir per la culata. Enzo Fernández va empatar al minut 85 amb un golaç des de fora de l'àrea i al minut 92, com ara dèiem, Lautaro Martínez va desfermar l'eufòria dels argentins amb el gol de la victòria de cap.
0: Bueno, avui, t'he de dir que avui la fotografia aquesta de... l'estem penjant tots, que és aquesta fotografia de Leo Messi banyant a la Milla Mal quan era petit, aquesta mena de gairebé fotografia de baptisme. És al·lucinant. És una foto d'un company, d'un company fotoperiodista de fa molts anys del diari Esport, que era en Joan Montfort. Diu que les batalles que vam viure amb en Joan Montfort. Sí. Imagina't, i en aquests moments aquesta foto està sortint arreu del món. O sigui, avui és la fotografia que segurament es veurà més arreu.
4: I el citen o no? Perquè, clar...
0: No, molta gent el cita. No. Molta gent
4: doncs
0: el cita.
4: Això...
0: Mal, malament. Però és el Joan... A tot això, el triomf de l'Argentina es va celebrar a on es va jugar el partit, que va ser a Atlanta, però també a Buenos Aires i també a Barcelona, on hi ha una ampla colònia de ciutadans argentins.
2: Sí, i sense anar més lluny, la plaça de les Glòries, la Mònica, que ha fet un badall que, vaja...
0: Atlàntica?
2: Sí. I l'Ausar, també.
5: Jo no soc ni capaç de badallar, ja.
2: Algun dia em fa. No, dèiem que la plaça de les Glòries estava barrotada de seguidors argentins fins ben entrada la matinada, però l'aglomeració més gran l'hem trobat a Buenos Aires, on uns 300.000 aficionats han celebrat la victòria de l'Albiceleste a la zona de l'Obelisc. Ara sembles el Víctor Cullell fent d'apuntador a l'article de Mariano Rajoy. Però vaja.
0: Per cert, el Víctor Cullell ahir va triomfar perquè dos taxistes m'ho van comentar ahir. L'un de dir, escolta, diu, era la meva veu mentre escoltava el que deia Rajoy. Bueno, va.
2: En paral·lel, sobre la gespa d'Atlanta, alguns jugadors de l'Argentina van desplegar una pancarta en què hi posava les Malvines són argentines, fent al·lusió al conflicte històric que hi ha entre l'Argentina i Anglaterra, i ara la FIFA els podria sancionar amb un càstig disciplinari de cara a la final de diumenge contra Espanya.
0: Bueno, i més enllà del vessant futbolístic, la final del Mundial també suposa un repte en el terreny musical i del show. Queden només 4 dies per la final, però la FIFA encara no sap com serà exactament la cerimònia de clausura.
2: Sí, de fet, s'està rumiant que la mitja part duri mitja hora en comptes dels 15 minuts habituals per fer un espectacle semblant al que es fa a la Super Bowl. Oficialment, però, la postura dels organitzadors és que el descans ha de durar el mateix, que dura sempre. Avui, Hugh Evans, que és el conseller delegat de l'empresa que organitza l'espectacle de la mitja part, explica a La Vanguardia que faran tot el possible perquè les actuacions durin 11 minuts. Això, tot i que han d'encabir les actuacions d'artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel o el cor PS22.
0: Torno a repetir que el que val més la pena és el cor. Bueno, aviam, que cadascú, escoltam, hi haurà gent que es fan de Madonna o de BTS o de Shakira o de Justin Bieber, però és que el cor PS22 que vam anar precisament a enregistrar-ho a Nova York, a Long Island, vam anar a fer aquesta entrevista. És una escola, i hi ha una de les escoles, aquesta escola té uns alumnes amb un mestre que canten cançons. Si aneu al YouTube i poseu PS22, PS22, flipareu amb el que hem fet allà, perquè esclar, això ja fa molts anys que dura, però al començament de tot eren cançons, per exemple, Viva la vida del Coldplay, cantat per nens, i era una posava la pell de gallina. Sí. Més enllà del Mundial, 7 i 9 minuts. Fem la prèvia perquè avui tots sabeu que estarem pendents de la llei d'amnistia que passarà pel sedàs de la justícia europea.
4: Sí, a partir de les 10 del matí el Tribunal Superior de Justícia de la Unió aclarirà el futur d'almenys mig centenar de represaliats de l'independentisme català, entre ells Carles Puigdemont i els líders del procés. En concret, es pronunciarà sobre la llei d'amnistia aprovada pel govern espanyol de Pedro Sánchez l'estiu del 2024. El Tribunal Europeu fixarà la seva posició sobre alguns dels aspectes més qüestionats de la norma. Per exemple, si es pot aplicar el delicte de malversació de fons públics o també els delictes de terrorisme. Fins ara, els tribunals espanyols han resistit a aplicar-la en aquests casos i la sentència d'avui, doncs, acabarà repercutint en totes les causes encara obertes. S'espera, per cert, que el TJUE subscrigui l'aval a la llei.
0: Com dèiem, la sentència del TJUE també ha de ser clau per desbloquejar els recursos d'empara pendents de membres del govern condemnats i exiliats davant del Tribunal Constitucional.
4: Que ja va validar la llei d'amnistia el juny del 2025, això sí, amb alguns retocs, però el Tribunal Suprem manté bloquejat el retorn del president Puigdemont i també dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El Suprem també hauria de resoldre les inhabilitacions en vigor pel delicte de malversació a l'exvicepresident i líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i els exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. La decisió arribarà previsiblement a la tardor, però fonts jurídiques expliquen avui a La Vanguardia que el jutge Pablo Llarena mantindrà l'ordre de detenció cap a Puigdemont, passi el que passi, també aquest matí.
0: Avui Jorge Fernández Díaz fa un article tan intolerable com el de l'altre dia de Rajoy, al meu entendre, perquè més ja no és un article de l'ultradreta. Vull dir, jo crec que està, ja passa al franquisme directament. O sigui, el franquisme més carrincló i perillós. Torna a parlar de que casualment el partit Espanya-França es va jugar el dia de la Fiesta Nacional Francesa, o sigui, torna a utilitzar casualment, però llavors parla de el Frente Popular actual, que és el Frente Popular, i es refereix al que hi ha aquí, doncs, els nacionalistes independentistes, i especialment a Bildu, que en té una obsessió, diu, parla que ells conformen el Frente Popular. Y escribo Jorge Fernández Díaz, Frente Popular que en la historia de España es el siguiente al que hasta ahora era el único, el de el trágico de 1936. O sea, está diciendo que los rojos del 36 van a estar diciendo eso. Los actuales Frente Populistas promueven atacar impunemente lo que define la identidad histórica y nacional de España, que está indisolublemente unida a la defensa del cristianismo. O sea, es la ultradreta religiosa facha, a més no poder. Y acaba diciendo... El líder de los bilduetarras, Arnaldo Otegi, así como los secesionistas indultados, amnistiados y no arrepentidos, creerán estar de enhorabuena. Por cierto, estos días serán muy duros para ellos. Que no sé qué puñetas...
5: ¿Qué vol dir, això?
0: Val. Por cierto, estos días serán muy duros para ellos. Acaba així l'article. Quin pàjaro, tu!
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: La bona notícia d'avui és que la calor començarà a la baixa, no, Mònica?
7: Sí, al migdia, perquè aquesta nit ha sigut una nit complicada, amb molta xafogor, amb temperatures molt altes, amb cel tapat, i ara mateix amb termòmetres que marquen, per exemple, 30 graus a Margalef, al Priorat, 27 graus a Tàrrega, 25 a Terrassa, 24 a Girona, 25 a Lleida, 25 també a Tarragona, i entre 25 i 27 graus a la ciutat de Barcelona. Ja sembla normal parlar de temperatures per sobre dels 20 graus, o en aquests casos per sobre dels 25 fins i tot. Aquest migdia, com dèiem, afluixa la calor, tot i això en farà molta. Màximes que es mouran entre els 34 i els 39 graus, però no tindrem aquell vent calent que vam tenir ahir i que va disparar els termòmetres en molts casos per sobre dels 40 graus. Dia de cel enterbolit, mitjan nuvolat, i ara mateix amb alguns xàfecs que estan descarregant cap al Ripollès, el Berguedà, el Pallars, la Noguera, l'Alt Urgell, el Segrià, i també cauen gotes cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre. Són ruixats que ara al matí es poden anar repetint de manera més dispersa, acompanyats de fang i localment de tempesta, i a la tarda concentrats al Pirineu i al Prepirineu. I demà passat baixa la temperatura, però després torna a pujar a partir de diumenge.
0: Val.
7: No tant, en principi, com aquesta setmana, però sí que hi ha un repunt. Hi ha aquest descens entre demà i demà passat i després torna a pujar.
0: Passar que avui el risc d'incendi és extrem a un centenar de municipis de Catalunya.
4: I molt alt, a més de 200. Malgrat això, els tres incendis que hi van fer anar de corcoll els bombers ja estan estabilitzats. El més greu va ser el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va afectar un centenar d'hectàrees i va obligar a desallotjar desenes de persones.
8: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: De la crònica de successos a Olot, hi ha 13 ferits, un de greu, per la caiguda d'un arbre en un cobert a una casa de colònies.
4: En el porxo estaven dinant un grup de nens d'entre 9 i 11 anys amb els seus monitors. L'accident ha deixat ferides, com deies, 13 persones. La més greu és una de les monitores, que està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: I a Barcelona, la Guàrdia Urbana cada vegada estava més a prop de tenir pistoles Taser.
4: Sí, ahir es va aprovar amb els vots del PSC, del PP i de Vox, i finalment també de Junts. Ara s'obre un termini per presentar al·legacions i només quedarà l'aprovació definitiva. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra perquè consideren que són armes massa perilloses i perquè el reglament que s'ha aprovat permet fer-les servir també contra adolescents a partir dels 14 anys.
0: Hi ha els Mossos que han desarticulat un grup d'estafadors que havien robat 1.600 DNIs i les dades bancàries de les víctimes.
4: Hi ha 5 detinguts a Cerdanyola del Vallès, Mollet, Ripollet i Montcada i Reixac. A banda dels DNIs, també els han confiscat 13.500 euros en efectiu. Els detinguts s'apropiaven de la identitat de les víctimes i aconseguien contractar crèdits i altres productes financers a nom seu. Els Mossos calculen que en menys de 2 setmanes van aconseguir un botí de més de 130.000 euros.
0: I a tot això, quan és un quart de vuit del matí, a Girona, Esquerra Republicana posa condicions a l'alcalde Lluc Salelles per continuar el govern municipal.
4: Sí, els republicans decidiran si continuen en funció de la proposta que els faci l'alcalde. Això després que Junts hagi abandonat aquesta setmana l'equip de govern i hagi deixat Esquerra i Guanyem en minoria amb només 11 dels 27 regidors de l'Ajuntament. En un comunicat, Esquerra assegura que la decisió de Junts obre una situació d'incertesa municipal i reclamen a l'alcalde un funcionament més eficient del consistori.
0: Per cert que el govern de Catalunya va duplicar l'any passat les sancions a comerços per incomplir la normativa lingüística sobre el català.
4: L'Agència Catalana del Consum va imposar 486 sancions perquè els establiments no disposaven en català de determinada informació al consumidor. Per exemple, la retolació fixa, les ofertes, els preus, els contractes, els pressupostos, les factures o bé les instruccions d'alguns productes.
0: 486 sancions en semblen poques, perquè cada vegada trobes menys locals on hi hagi català a les cartes,
4: sí,
0: o...
4: Però les va duplicar, vull dir que encara eren menys el 2024.
0: Sí. En la plana internacional, a França, finalment s'ha aprovat el dret a morir dignament.
4: Hi podran acollir persones amb malalties incurables que els causin un dolor extrem i seran elles mateixes qui es prenguin la medicació que les ajudarà a suïcidar-se de manera assistida. En canvi, les persones que tinguin alguna limitació física que els impedeixi fer-ho tindran dret a l'eutanàsia. I si se n'encarregarà un metge i una infermera. Aquesta era una de les promeses d'Emmanuel Macron, però ara s'ha topat amb el primer ministre, Sébastien Lecornu, que ja ha anunciat que canviarà la llei constitucional perquè la revisi abans que entri en vigor.
0: I atenció a aquesta notícia que ens arriba dels Estats Units. El capità Sully, sabeu el d'Alton Hanks, que feia la pel·lícula que interpretava al cinema? Crec que era del Clint Eastwood, la pel·lícula. Doncs el capità Sully ha anunciat que pateix Alzheimer.
4: Sí, és l'expilot nord-americà que es va fer conegut arreu del planeta després de fer un aterratge d'emergència al riu Hudson el 2009. L'Airbus A320 que pilotava es va estavellar a les gelades aigües del riu i després que els dos motors quedessin inutilitzats arran d'una col·lisió amb una bandada d'oques poc després de l'enlairament. Doncs gràcies a aquella perícia d'en Sully, les 155 persones a bord van sobreviure.
0: I obrim pàgina cultural perquè el nou Sant Jordi Club doblarà la seva capacitat.
4: El nou espai ocuparà l'equivalent a 14 piscines olímpiques i tindrà capacitat per acollir fins a 9.000 espectadors. Les obres començaran d'aquí a un any amb l'enderroc de l'edifici actual. L'espai es construirà des de zero amb l'objectiu que sigui més flexible i que estigui preparat per a tota mena d'espectacles. La previsió és que les obres estiguin enllestides d'aquí a 3 anys, cap a finals del 2029.
0: Mira que ens ho vam passar divendres passat de bé. Quan va venir aquí, encara en parlàvem l'altre dia amb el director de la Malguàrdia, amb el Jordi Juan, quan va venir Anna Torroja, divendres passat aquí, per recordar que se nos cae el pelo para atrás uns quants, les cançons de Mecano. Doncs bé, aquesta nit a Barcelona, Anna Torroja omplirà el Palau de la Música.
9: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
0: Avui actua al Palau de la Música Catalana, l'omplirà. És clar, és que el record és tan transgeneracional, sí, perquè el sobre qui sobra allà amb aquella tema que ella té, el sabem nosaltres, el sap la Mònica i el saben els més joves.
4: El Pedrol és... també.
10: Sí.
0: Sí?
10: Sí, i tant.
0: Bueno, perdona. Sí, sí. Podria ser que no, perquè la teva cultura musical arriba fins
10: no,
0: on arriba.
10: No, us en faríeu creus.
5: La vols cantar?
0: No. Sombra
5: la pots
0: aquí,
5: cantar demà?
10: Maquilla-te, maquilla-te. Així, no?
0: I avui el Pallars dona el tret de sortida al Talar Music Experience.
11: La distància ja no fa mal.
0: Que són els creadors de la cançó de l'estiu de Recula Fúmiga. Són els encarregats d'arrencar aquest festival i també amb Ginestà. Pel que fa a la resta dels esports, el segon fitxatge al Barça, Adeyemi, passa avui revisió mèdica.
2: Sí, va aterrar ahir a Barcelona i un cop passi revisió mèdica començarà a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'acord amb el futbolista és fins al 2031. Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña ha fitxat Aubameyang, que és aquell davanter que va jugar al Barça a mitja temporada i que va marcar un gol al Santiago Bernabéu. A la Lliga Femenina, el Barça ha renovat Caroline Graham Hansen, l'extrem de Noruega ha firmat un nou contracte fins al 2028, i en ciclisme, Tadej Pogacar tornarà a sortir avui amb el mallot groc del líder a la 12a etapa del Tour de França. La jornada d'ahir va acabar amb victòria a l'esprint de Barentsholt, que té la curiositat que el dia anterior va quedar últim. Doncs l'endemà va quedar primer.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: I a les 7:20...
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Veiem com s'aixeca el matí des del punt de vista del trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC. Cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident de fa tot just una estona a la AP7 a Cerdanyola del Vallès amb 3 quilòmetres de cues en sentit nord. També tenim una avaria activa durant aquesta matinada. Ha estat a Molins de Rei per la B23 en direcció Tarragona i que deixa el vehicle al voral provocant 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, també ja tenim retencions habituals, com veiem, al vessant Llobregat, però també al Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit sud. Al Vallès també ja trobem congestió arreu de la AP7 en direcció Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud també, al punt de Montornès durant un quilòmetre. Retencions intermitents també per la C58, en aquest cas, des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
13: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia, movement that inspires.
0: I a les 7:22 el diàling. Què vols ara?
15: Mira, doncs que Leo Messi ha tornat a liderar una Argentina que ha passat a la final del Mundial, però no fa gaire que els argentins deien el nom del porc a Messi, perquè no feia el mateix a la selecció que amb el Barça.
16: Trola Messi, te viene Messi, dale play, la perdió. En Barcelona, la concha de la lora, agarra la casa y llega al fondo, ¿por qué acá no?
17: Bueno, ¿por qué acá no?
18: Argentina sexta.
16: La reputísima madre, voy a rebollar los anteojos. Voy a revolar este vaso de café que me dieron acá. Hasta tengo los huevos inflamados.
15: Que no el vegi l'Eduardo Casanova.
0: Sí, sí. No m'imagino el Pou o l'Edu de Valle fent això. No m'ho imagino.
19: Tinc els ous inflamats.
0: Hernández, què et passa?
19: Saps que jo sóc actriu, ara m'ho tens
10: lliure. Estàs de tornadíssima, ja, eh?
0: Què?
10: Estàs de tornada, l'Hernández.
0: No, no, no, primer deixa-la marxar abans de que torni. Tu, pobre, que si no se'ls morirà, tu. Que són les 7:23 minuts. Té, per tu.
19: Ah! No!

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7:27.
0: Cada dia una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: Una idea molt boja, utòpica. Un mosso multant un conductor que circula pel carril del mig de l'autopista.
1: Sí!
3: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
1: La proposta del Pep Prieto.
4: Tots tenim la nostra pel·lícula d'estiu, la que veiem mil vegades i ens feia somiar en viure aventures semblants. The Kings of Summer és la versió més recent i brillant d'aquelles experiències. Els protagonistes són tres adolescents que estan cansats de la sobreprotecció dels seus pares. Tenen un pla, viure en una cabana al bosc i no seguir cap norma. Però per rebel que siguis, sempre acabes havent de créixer. Recupera l'essència dels clàssics, amb compte amb mi al capdavant, però troba una veu pròpia gràcies a un humor excèntric que no està renyit amb la reflexió. És impossible no identificar-se amb els personatges, somia truites en un món que ho posa molt difícil. Trobareu The Kings of Summer a Amazon.
5: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Santibal, més bon dia.
6: Molt bon dia. Entre un 18 i un 35% de la població, entre els quals m'incloc, esternuda quan surt la llum del sol, quan veu la llum del sol. El cervell confon un excés de llum, jo que sé, amb unes ganes irrefrenables d'esternudar. Una prova més de que de tant en tant fins i tot el nostre sistema operatiu improvisa. El certified d'avui és Here Comes the Sun de The Beatles.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia,
2: que l'Argentina de Leo Messi serà el rival d'Espanya a la gran final del Mundial després de guanyar 2-1 a Anglaterra amb una remuntada èpica. Unes 300.000 persones han celebrat la classificació a l'Obelisc de Buenos Aires, però també hi ha hagut festa grossa a Barcelona.
3: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicarà la sentència sobre la llei d'amnistia a les 10 en punt del matí. Si l'aprova, Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tindran més a prop el retorn a Catalunya, tot i que no serà immediat.
4: Els bombers treballen per extingir diversos incendis forestals. El de Sant Quirze Safaja, el Moianès i el de Rubió a l'Anoia ja estan estabilitzats. També han controlat les represes del foc d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp.
3: A Olot hi ha 13 ferits, un de greu per la caiguda d'un arbre en un porxo on estaven dinant un grup de menors. La ferida greu és una monitora que està ingressada a l'Hospital Trueta de Girona.
4: A Girona, després de la sortida de Junts a l'Ajuntament, Esquerra posa condicions per continuar el govern. Els republicans decidiran si continuen o no en funció del nou cartipàs municipal que proposi Lluc Salelles.
3: I el nou Sant Jordi Club serà el doble de gran que l'actual. Tindrà capacitat per 9.000 persones. Les obres començaran d'aquí a un any i s'espera que estiguin enllestides a finals del 2029.
0: I el temps?
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usart, bon dia.
6: Bon dia. Avui baixaran les temperatures diurnes, tot i això l'ambient encara serà molt càlid, amb màximes que es mouran entre els 34 i els 39 graus i amb alguns ruixats que ara mateix descarreguen en punts del Pirineu de Lleida, també cap al Ripollès, al Berguedà, que ho han gotes també cap a les comarques del sud, i ara al matí poden afectar qualsevol punt de manera dispersa. Són ruixats localment acompanyats de fang i també de tempesta. Tot amb vent que bufarà durant la tarda, sobretot un vent del sud que bufarà especialment en punts del Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i també comarques de Ponent. I entre demà i dissabte baixen les temperatures però tornen a pujar de cara a diumenge. I ara mateix entre 25 i 27 graus a Barcelona, 25 també a Tarragona i a Lleida, 24 a Girona, 27 a Roses i 17 a Puigcerdà.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
9: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs es manté la mala qualitat de l'aire, amb semàfors grocs i vermells a moltes comarques per la concentració de partícules i per aquesta intrusió de pols africana.
11: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
12: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
13: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
12: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
11: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
14: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit?
5: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Una estona sabíem que hi havia hagut un accident a l'AP7, ens explicava el Ferran Aràndiga, veiem com està la situació a aquesta hora del matí a la xarxa viària. Ferran Aràndiga, bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous amb aquest accident que mencionaves, encara actiu a la AP7 a Cerdanyola del Vallès, que continua provocant fins a 3 quilòmetres d'aturades en sentit nord i deixa hores d'ara ja un carril de circulació tallat. També tenim l'avaria activa que mencionàvem durant aquesta matinada, ha estat a l'altura de Molins de Rei per la B23, que en direcció Tarragona doncs encara deixa els vehicles al voral, provocant ara poc menys d'un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, continuem també amb circulació intensa al vessant Llobregat, però també al Besòs. En tot el nus de la Trinitat hi ha afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 entre la Roca i Montornès i també a la C-17, a Parets del Vallès o a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
16: Busques un vehicle híbrid?
5: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
16: Més eficient, és menys consum.
5: Més potent és més cavalls.
16: Tot a Romauto.
5: Barcelona.
16: Molins de Rei.
5: Mataró.
16: Blanes.
5: I Santa Coloma de Farners.
16: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
5: RomautoNissan.com.
16: Romauto.
17: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I a aquesta hora, a les 7 i pràcticament 35 minuts, com cada matí, obrim el diari del Món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mercè Gués, bon dia.
1: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
7: Bon dia.
0: Carles Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
0: La remuntada de l'Argentina amb l'enèsima exhibició de Messi té fascinats els diaris de tot el món. Tots aplaudeixen la gesta i estan expectants per la final de diumenge contra Espanya.
18: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
2: A l'Argentina, el diari Olé titula La manija de Dios, una expressió d'eufòria i entusiasme absolut. El diari qualifica d'històrica la remuntada i considera que l'Argentina va humiliar l'amarratisme anglès.
19: El diari Clarín creu que en el partit contra Anglaterra l'equip s'ha coronat ja com el millor de la història de l'esport argentí.
20: El diari La Nación titula La selecció ha tornat a tocar el cor de l'Argentina en un partit elèctric. Creuen que l'equip va regalar un triomf per tota la vida al país i que amb la final contra Espanya poden coronar un mundial inoblidable.
21: A Anglaterra, els diaris també es rendeixen als peus de Messi. The Times titula Anglaterra eliminada per un Messi màgic. Paga el preu de la tàctica defensiva.
2: El The Guardian coincideix en la influència de Messi i opina que Anglaterra es va encongir a Atlanta i va sucumbir davant la inevitable gravetat de l'astre argentí.
19: I el diari The Sun posa en portada el davanter anglès Harry Kane amb les mans als ulls i titula fent un joc de paraules amb la cançó que ha acompanyat la selecció anglesa aquest Mundial, Wonderwall, traduïble com La meravella que plore.
0: I què en diuen a casa nostra?
20: A Mundo Deportivo, Santinolla es frega les mans amb la final del Mundial entre Leo Messi i Lamine Yamal. També critica l'estratègia del seleccionador anglès perquè creu que va ajudar l'Argentina amb un missatge miserable, el canvi d'Anthony Gordon per un defensa.
21: El diari Sport exclama de bojos i Albert Masnou afegeix que la final contra l'Argentina suposa una oportunitat històrica per a Espanya, que té a l'abast engrandir la seva llegenda en enfrontar-se a un mite vivent com Leo Messi, però avisa, Messi i els seus són guerrers disposats a morir per aconseguir la seva quarta estrella.
2: I l'esportiu titula Sobrehumà i en pàgines interiors Oriol Rubiró defineix Messi d'immortal després d'una altra exhibició futbolística i competitiva de l'astre argentí.
19: A Madrid, el Marca parla en portada de remuntada heroica. Juan Ignacio Gallardo està fascinat per com l'Argentina va aixafar amb l'ànima el mur anglès amb un partit de miracle i un Messi infinit. I avisa a la selecció espanyola, diu, arribaran a la final amb les cames molt carregades però amb una autoestima descomunal i això els fa molt perillosos.
20: I les exclama l'Argentina, sempre té una vida extra, enèsima remuntada de coratge. I Aritz Gabilondo sosté Messi mai no mor, ahir va ressuscitar i va fer ressuscitar l'Argentina. És màgia, pur destí i amor extrem per aquest esport.
22: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
0: Un dia a la banda, l'altre gran tema que avui ocupa bona part de les portades és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que sortirà aquest matí i que aclarirà una mica el futur de l'amnistia.
21: A La Vanguardia deixen clar que digui el que digui la justícia europea, Carles Puigdemont encara no podrà tornar. Això sí, asseguren que

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Jesús. 21 minuts i les 8. Hola, Poll, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, si encara no tens reservat el teu estiu i al teu cap només hi ha lloc per una cosa, gaudir, aquest és el moment per reservar amb RAC Travel. I el millor, si el combustible s'apuja, el teu preu es mantindrà igual. Des de només 575 euros, viatge a destinacions com Egipte, Riviera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i molts més. O gaudeix de creuers de 7 dies des de 599 euros. Així que aprofita les últimes places i no et quedis sense el teu viatge aquest estiu, perquè quan tot està organitzat, al teu cap li costa trobar complicacions. RAC Travel, viatges que surten rodons.
1: 20 minuts i les 8, pot ser que Martí Esteban hagi vingut amb la samarreta de l'Argentina?
3: I Víctor Cullell també.
1: Això és una... és per l'excitació de l'UDI o per un desig de l'UDI de diumenge? Bueno, és igual, un segon.
4: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, van i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
5: Avui, a dia, el tomàquet de branca per només 1,39 el quilo. De debò, molt bé. Dia.
6: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
8: Per ser de Muevego, en cada proveïment, regal segur a l'app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consultant les condicions a mueve.es.
9: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
9: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900-903-743.
11: Verisure.
12: Arriben els dies Sensiba de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiba. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ehrn.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
18: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
17: De veritat?
18: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
19: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
20: No ho comparteixo.
19: El que he dit?
20: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
19: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.

0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: Pràcticament 7:45. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
2: Aquest matí a tots els establiments que han instal·lat caixes d'autopagament a les seves botigues si llegeixen la carta de Gemma Rodríguez al periòdico. Es queixa que aquest nou sistema es ven com una forma d'agilitzar les compres quan en realitat obliga el client a realitzar una feina que abans corresponia al personal de l'establiment. També explica que aquestes màquines sovint no detecten tots els productes i et fan deixar com un delinqüent al fer activar l'alarma antirrobatori. I remate, la tecnologia hauria de facilitar la vida de les persones, no traslladar responsabilitats al consumidor ni generar situacions angoixants.
1: Totalment d'acord, perquè també t'he dit que el 80% ha de venir algú a arreglar-t'ho perquè la bossa de patates fregides no ha passat i llavors ha de venir amb la targeta per poder-te una altra vegada tornar a passar. Vull dir, és un desastre, això, de bo, que ho arreglin, que ho posin millor, si no, tornem a contractar gent i fer cues i anar passant. La notícia que fa la volta al món.
3: A un dia de l'estrena de l'Odissea de Christopher Nolan, avui surten les crítiques de la premsa, que en general són molt bones. Variety opina que l'adaptació del gran clàssic és un veritable banquet de plaers. Afegeix que hi ha tantes coses per sentir a nivell sensorial que surts amb la sensació d'haver estat a l'infern i d'haver tornat d'una manera estimulant.
4: Menys eufòrica és l'opinió de The Hollywood Reporter, que creu que la pel·lícula de Nolan és un espectacle elevat, una producció musculosa i amb un Matt Damon magnífic, però que de vegades resulta tediosa.
2: El britànic The Guardian li dona una màxima qualificació, 5 estrelles, i destaca que Christopher Nolan puja al nivell diví amb una impressionant epopeia d'homes, monstres i metamorfosi moral, una pel·lícula d'ambició emocionant i de repartiment èpic.
3: The Times coincideix a qualificar l'Odissea d'obra mestra en tots els sentits, amb actuacions de primera categoria d'Anne Hathaway, Matt Damon i Tom Holland. Una adaptació homèrica d'una bellesa impressionant i d'una realitat commovedora.
4: I el francès Le Figaro diu que la pel·lícula és tan imponent com un temple grec que perdurarà.
1: 172 minuts. Ahí lo dejo. Martí Esteban, bon dia.
5: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
5: Que el govern israelià fa servir Waze per vigilar els usuaris. Un perfil de TikTok va afirmar que l'aplicació de navegació és una eina d'espionatge, però no hi ha cap prova d'això. El que sí que és cert és que l'aplicació inclou uns termes d'ús que fan referència als tribunals i les lleis israelianes. L'informe és noobs.com.
1: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
1: La qualitat de l'aire de Toronto es converteix en la pitjor del món.
6: Sí, els més de 100 incendis que cremen al nord d'Ontario han tenyit el cel de color taronja i es podia sentir l'olor de fum a quilòmetres de distància. Això ha activat les alertes per mala qualitat de l'aire amb un risc molt alt per la salut de les persones. Tot i que els últims anys es repeteix aquesta mateixa imatge, el núvol d'aquest any era especialment dens, el pitjor des del 2023.
1: Marc Margarit, bon dia.
7: Bon dia.
1: La presidenta del Santander suggereix un youtuber que s'obri un compte al seu banc.
7: Sí, durant les últimes hores s'ha fet viral un vídeo del partit de semifinals entre Espanya i França en què Ana Botín es va adreçar a iShowSpeed per demanar-li una foto i per presentar-li Juan Roig, el propietari de Mercadona. A més, va fer broma assegurant que Mercadona és el Walmart espanyol i el Santander el JP Morgan d'Europa.
1: Sent un endollat ja no serveix per trobar feina.
3: No, els contactes de la família han deixat de ser la porta d'entrada a la primera feina. Ara, les pràctiques laborals són la via més important per accedir a la primera ocupació, en especial a les enginyeries, mentre que a les humanitats és més important tenir iniciativa pròpia.
1: Parlant de feina, per què ser influencer s'està convertint en una professió de risc?
4: Per uns pantalons que s'han posat de moda i que han batejat com a pantalons mortals. Es tracta d'una peça de Zara d'estil ample i fluid, però tan llarga que pràcticament s'arrossega per terra. Ha passat de triomfar pel disseny a fer-se virar les xarxes per aparèixer milers de vídeos en què les usuàries mostren ensopegades i ferides que els pantalons haurien provocat. Ho llegim a diversos mitjans.
1: La meitat de les pimes catalanes frenen el seu creixement per les dificultats en l'accés a l'habitatge dels seus treballadors.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: Segons un estudi, 2 de cada 3 petites i mitjanes empreses s'han trobat amb candidats que rebutgen una posició de feina per la impossibilitat de trobar un habitatge assequible a la vora. Les empreses també assenyalen la mala connexió amb transport públic com la segona causa de dificultat per cobrir vacants. Tot plegat fa que 3 de cada 4 negocis afirmin necessitar més temps per trobar personal i hagin d'afrontar un sobrecost mitjà de més de 5.000 euros anuals, informa el Nació Digital.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
9: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: Anem a les xarxes.
10: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
1: Amb el Guillem Terrés. Bon dia, Guillem.
11: Bon dia. Amb aquests dies de Mundial ha quedat molt clar que una de les noves maneres de celebrar una victòria és republicar contingut a les xarxes relacionat amb el partit. Quan un equip guanya, quan guanya l'equip que vols que guanyi, tot l'algoritme se t'ordena per mostrar-te vídeos de la victòria. És com si et pillés l'eufòria i te la servís tota de cop. I mirant els vídeos un rere l'altre, tens la sensació que també ho estàs celebrant, que formes part de la victòria. Abans se celebrava al carrer, amb els teus, cantant i cridant d'eufòria. Ara també es fa, però com ha passat amb gairebé tots els àmbits de la vida, se'ns ha colat al submón de les xarxes, on també hi ha una celebració que ens demana fer-la pública repenjant vídeos, pujant històries o compartint cançons que s'han viralitzat per l'ocasió.
10: A Xocolata Geelong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
1: La notícia fric.
12: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
1: Hola, Jordi Saumell, bon dia tingui.
13: Bon dia. El raper Lil Wayne exigia al seu assistent personal que li tingués preparats porros sempre, que reposés paper de fumar perquè mai en faltés i que estigués disponible tots els dies 24 hores. El cantant també exigia mantenir la discreció sobre tots els temes personals, una discreció que ara ha saltat per l'aire a causa de la demanda que l'assistent va acabar posant a Lil Wayne després que l'agredís durant un vol.
1: On hi ha salmó aquest matí?
13: Al The Guardian, on llegim que Sam Neill va morir d'una pneumònia. Ho ha fet públic el representant de l'actor amb el vistiplau de la família per acabar amb les inexactituds i falsedats que s'han publicat els últims dies. Sam Neill va morir de forma sobtada amb 78 anys, només 3 mesos després d'informar que havia superat un càncer.
1: Avui, que és la Mare de Déu del Carme? Ah, sí? Ui, la Carmeta Anglada, la Carmeta Barceló, per molts sants. És l'aniversari de...
13: El músic C. Tangana, Ingobernable, l'amor de mis amores, que fa 36 anys. L'exfutbolista Sergio Busquets, 38 anys. Mm. L'exciclista Miguel Indurain, 62 anys. I el músic i actor Rubén Blades, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, fa 78 anys.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Marc?
7: Amb la de La Vanguardia, que conversa amb Manuela Carmena. L'exalcaldessa de Madrid critica la democràcia espanyola, creu que està descurada, que cal analitzar-la bé per trobar-ne els errors, dels quals en destaca, sobretot, el poder que tenen els aparells dels partits. Carmena també veu masses polítics de professió que depenen d'aquesta feina. Diu, en la democràcia ha anat baixant la formació dels nostres polítics.
16: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: 8 i les 8.
17: Tens entre 18 i 30 anys? Torna el Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
18: Relació qualitat-preu excel·lent.
19: Feina impecable.
18: I en tota una puntada.
19: Bon ambient, bona música i sobretot bona
18: experiència. Amb la Sara va ser molt
19: ambient
18: bona.
19: Ambient top i ho pots fer a pèl.
20: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
21: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe.
22: Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
23: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
24: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això.
25: Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc.
24: Movistar Prosegur Alarmes.
0: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
2: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
3: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
25: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
26: Sí, sort que he portat nous.
27: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
28: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
29: Què et passa?
30: Que no em tanca la maleta.
29: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
30: Bé, si trec uns quants banyadors...
29: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
31: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
29: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
34: Kia. Movement that inspires.
35: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
36: No ho comparteixo.
35: El que he dit?
36: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
35: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
36: Que poc que costa comprar bé.
37: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
38: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
39: El portal de RAC1.
40: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i les 8.
41: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: Això el dia que ens porta cada matí l'Isabel Vinaixa.
42: Estem patint calor, estem patint temperatures molt altes, estem rebent alertes de tots colors. Hem familiaritzat onada com a fenomen associat a l'aixafogó i la patim en lloc de pensar en una ona refrescant i estiuenca. Ella no té la vareta màgica per fer-la desaparèixer, però pot ajudar a alleugerir-la. Ella, la música, que va i ve, com Rick Astley, el noi de la gabardina, un Together Forever, aquest dissabte a Calella de Palafrugell.

0: Ja teníem ganes de parlar de tomàquets. Jaume, parlem de tomàquets?
1: I tant. Amb Maller Origen tenim varietats que només trobaràs a casa nostra, com el mediterrani, el rosa tip-top, el xerri fondant i moltes d'altres. De les nostres finques del Maresme, Baix Llobregat i Penedès. Si vols tornar a sentir el gust veritable del tomàquet, escull la teva varietat preferida i gaudeix.
2: Temporada de tomàquets a Maller Origen. El gust és nostre.
3: RAC 1. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Ara de seguida parlant de l'Argentina i de Leo Messi i de la final del Mundial de diumenge que ve, però abans hi ha matins de ràdio que tenen una electricitat especial. Dies que abans d'obrir el micro ja notes que hi ha la redacció que respira diferent, que ja els periodistes informatius es van col·locant en els seus llocs, que el departament tècnic té tot preparat, que els telèfons no pararan de sonar i que qualsevol notícia pot obligar-nos a canviar el programa en qüestió de segons, perquè avui és un d'aquests dies, perquè a les 10 del matí Luxemburg parlarà. I quan parla el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no només dicta una sentència, sovint marca un camí. El TJU es pronunciarà sobre la llei d'amnistia, sobre els recursos del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional, sobre l'1 d'octubre, l'operació Judas i, sobretot, sobre els límits que pot tenir un estat quan interpreta una llei aprovada pel seu Parlament. No és la sentència definitiva sobre el futur de Carles Puigdemont, d'Oriol Junqueras, ni de la resta de dirigents i activistes afectats, però sí que és una peça molt determinant, perquè el Tribunal Constitucional espera aquest pronunciament per moure fitxa. I perquè el Tribunal Suprem, que fins ara s'ha resistit històricament a aplicar l'amnistia en alguns dels casos més rellevants, haurà de llegir molt atentament el que li diu Europa. Fa anys que el procés es juga als tribunals. Primer a l'Audiència Nacional, també al Suprem, més tard al Constitucional i finalment a Luxemburg. La política catalana fa temps que també s'escriu amb togues, recursos, prejudicials o sentències. L'advocat general del TJUE ja va avalar, en essència, la llei d'amnistia. I és cert que el tribunal no està obligat a seguir aquest criteri, però també és cert que en la immensa majoria dels casos ho acaba fent. Per això el pronunciament d'aquest matí a les 10 és tan important i tan esperat. Perquè avui Europa no decideix definitivament el futur del president Puigdemont, d'Oriol Junqueras o de la resta d'encausats, però sí que pot deixar molt clar fins on arriba l'autoritat del dret europeu i fins on poden arribar els tribunals espanyols a l'hora d'interpretar o limitar una llei aprovada pel Parlament. I aquesta resposta no només afecta els protagonistes del procés, és una resposta sobre la relació entre la justícia espanyola i la justícia europea. I probablement marcarà el debat polític i judicial dels pròxims mesos. Aquí ho explicarem, a RAC1. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous 16 de juliol del 2026.
2: I avui comencem el dia amb temperatures altes i amb xàfecs i tempestes que descarreguen sobretot el Pirineu de Lleida, i al migdia fluixa la calor.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que en la jornada d'avui dijous continuen actives aquestes retencions en sentit nord a la AP7 al punt de Cerdanyola, on fa una estona hem tingut un accident. Per altra banda, continua activa una avaria que durant aquesta matinada a l'altura de Molins de Rei per la B23 deixava els vehicles al voral i que encara continuen allà provocant un quilòmetre de retencions en direcció Tarragona.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: Parlàvem ara al davantal. De seguida connectem amb Luxemburg, la seu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè avui, d'aquí menys de dues hores, farà pública una sentència decisiva pel futur dels líders sobiranistes que podria facilitar o entorpir el retorn de Carles Puigdemont i de la resta d'exiliats. Ara ho ampliarem, però abans, definida ja la gran final del Mundial de Futbol que jugarà aquest diumenge a Nova Jersey als Estats Units a les 9 del vespre. Finalment, aquesta passada nit, l'Argentina s'ha desempallegat d'Anglaterra en un altre partit èpic i s'ha convertit en el rival d'Espanya. L'equip que lidera Leo Messi ha aconseguit el passi amb una victòria agònica 2-1 a la segona semifinal. Els argentins han tornat a signar una autèntica gesta, perdien 0-1 al minut 85, però van capgirar el marcador abans de la pròrroga i ara són a només 90 minuts de la seva quarta Copa del Món.
1: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
0: Doncs sí, l'Argentina ho ha tornat a fer, igual que els vuitens de final contra Egipte. L'albiceleste estava absolutament contra les cordes als últims compassos del duel, perdent 1-0, però el va acabar guanyant amb una remuntada pel record. Ara s'enfrontarà a la selecció espanyola a la gran final. Tots dos equips s'havien de veure les cares. Al març, el partit entre el campió de l'Eurocopa i el de la Copa Amèrica. L'escenari era el Qatar, però la FIFA va haver de cancel·lar aquell partit per culpa del conflicte dels Estats Units i Israel amb l'Iran. Mig any després, ara sí, Espanya i l'Argentina es jugaran el títol més important del planeta. Serà la primera vegada que Leo Messi i Lamine Yamal s'enfrontin l'un contra l'altre. Un partidàs amb molta càrrega simbòlica entre dos jugadors que per molts són mestre i deixeble del Barça i del futbol en general. De fet, avui veureu a totes les teles, diaris, a tot arreu, aquella gran fotografia que va fer el Joan Montfort en què Messi banyava Lamine Yamal quan era un nadó. Ahir Messi no va marcar, però va tornar a ser decisiu amb dues assistències. La primera part va ser igualadíssima, sense gols. En canvi, la segona part va ser molt més distreta. El nou jugador del Barça, Anthony Gordon, va avançar a Anglaterra després de rematar boca de canó una passada de Morgan Rogers, però a partir d'aquí, el seleccionador anglès, Thomas Tuchel, va ser extraordinàriament conservador, va farcir el seu equip de defenses per amarrar el resultat i finalment li va sortir el tret per la culata. Enzo Fernández va empatar al minut 85 amb un golaç des de fora de l'àrea i poc després, al 92, Lautaro Martínez va desfermar l'eufòria argentina amb el gol de la victòria després d'una centrada bestial de Leo Messi. El triomf de l'Argentina es va celebrar a Atlanta, però també a Buenos Aires i fins i tot, òbviament, aquí a Barcelona, on hi ha una colònia molt important de seguidors argentins. Sense anar més lluny, la plaça de les Glòries estava plena de gom a gom de seguidors de l'Argentina. Però l'epicentre ha estat a Buenos Aires, on uns 300.000 seguidors argentins s'han aplegat a la zona de l'Obelisc. Anem cap allà, cap a Buenos Aires, amb la corresponsal de RAC1, Berta Reventós.
2: Milers de persones s'han concentrat aquesta matinada a l'Obelisc de Buenos Aires, epicentre de les celebracions per la classificació de l'Argentina a la final del Mundial. Malgrat que el seleccionador Lionel Scaloni va intentar despolititzar el partit contra Anglaterra, tota la jornada ha estat marcada pel conflicte per la sobirania de les Illes Malvines.
3: Por toda la historia, por lo que para nosotros es Inglaterra, es más que un simple fútbol.
4: Hoy no hay diferencias para nadie, somos todos argentinos y eso cuesta bastante fuera de un mundial.
5: ¡Feliz, feliz, hermoso ser argentino!
2: Banderes d'Argentina, samarretes de Messi, invocacions a Diego Armando Maradona i càntics com El que no salta és un inglès han inundat els carrers de la capital després d'un partit d'infart. Per molts argentins, haver guanyat avui contra Anglaterra és gairebé més important que guanyar la final aquest diumenge contra Espanya.
0: Ara ho deia l'Albert, el conflicte històric entre l'Argentina i Anglaterra per les Malvines va escalfar el partit des de la prèvia i en acabar fins i tot alguns jugadors de l'Albiceleste van desplegar una pancarta, els jugadors, en què posava les Malvines argentines. La FIFA ho va veure i ara estudia aplicar una sanció disciplinària a aquests futbolistes. Polèmiques a banda, a la línia dels aficionats, les ràdios argentines, que són especialment eufòriques, també van embogir amb el segon gol de Lautaro Martínez, el que donava la victòria a l'equip de Lionel Scaloni. Per exemple, així el van narrar a Ràdio Mitre.
6: Ataca Argentina, pelota para Bacal, está el palo, palo, la puta madre que me parió, pegó en el palo, no lo puedo creer, le queda Messi, Messi encaró, va contra el área, centro de Messi, está gol.
0: Quina manera de cantar el gol, eh? Qui avui segurament també es llevarà sense veu és el narrador de Cadena 3, que va festejar d'aquesta manera el cop de cap a la centrada de Leo Messi, que va aconseguir el gol de Lautaro Martínez.
7: La pelota dio en el palo, dos pelotas en el palo de McAllister, pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: En tenim més, eh? Aquest és un dels mítics. Pablo Giral, de Telefe.
8: Julián Álvarez, abierto Nico González y Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nico a buscar mano a mano, lo marca Conza, lo deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para palo, palo, va para Messi, Valero, le gol el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por eso otra cosa, viene Messi, Valero, Messi. Va Messi, mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Argentina de vida. Lautaro de vida. Lautaro de vida. Lautaro viejo mal. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina, carajo. Siempre hay que confiar.
0: Aquest matí els diaris argentins se sumen a aquesta eufòria, però és que la remuntada de l'equip amb l'enèsima exhibició de Leo Messi té fascinada la premsa de tot el món. Tots aplaudeixen la gesta i ara esperen en candeletes la final de diumenge contra Espanya. En canvi, els diaris anglesos critiquen el seu seleccionador, Thomas Tuchel, pel seu plantejament ultradefensiu. Albert Pedrol.
9: A l'Argentina, el diari Olé titula La direcció de Déu, amb una foto de Leo Messi, i qualifica d'històrica la remuntada. També considera que l'Argentina va humiliar l'amarratisme, diu a anglès. El diari Clarín creu que en el partit contra Anglaterra l'equip s'ha coronat com el millor de la història de l'esport argentí. La Nació titula que la selecció ha tornat a tocar el cor de l'Argentina en un partit elèctric i creuen que l'equip va regalar un triomf per a tota la vida al país i que amb la final contra Espanya poden coronar un mundial inoblidable. I mentrestant, a Anglaterra, els diaris es rendeixen a Messi, però també critiquen el seleccionador britànic Thomas Tuchel. The Times titula Anglaterra eliminada per un Messi màgic paga el preu de la tàctica defensiva. El The Guardian coincideix en la influència de Messi i opina que Anglaterra es va encongir a Atlanta i va sucumbir davant la inevitable gravetat de l'astre argentí. I The Sun posa a portada el davanter anglès Harry Kane amb les mans als ulls i titula, fent un joc de paraules amb la cançó que ha acompanyat la selecció anglesa aquest Mundial, Wonder Bowl, traduïble com La meravella que plora.
0: A casa nostra, els diaris esportius també es desfan clarament en elogis cap a Leo Messi i alerten Espanya del perill que suposa jugar contra l'Argentina a la final. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
10: A Mundo Deportivo, Santi Nolla ja es fregui les mans amb la final del Mundial entre Leo Messi i Lamine Yamal. També critica l'estratègia del seleccionador anglès perquè creu que va ajudar l'Argentina amb un missatge miserable, el canvi d'Anthony Gordon per un defensa. El diari Esport exclama de bojos i Albert Masnou afegeix que la final contra l'Argentina suposa una oportunitat històrica per a Espanya, que té a l'abast engrandir la seva llegenda en enfrontar-se a un mite vivent com és Leo Messi. Però avise, Messi i els seus són guerrers disposats a morir per aconseguir la seva quarta estrella. L'esportiu titula Sobrehumà i en pàgines interiors Oriol Rubiró defineix Messi d'immortal després d'una altra exhibició futbolística. A Madrid el Marca parla en portada de remuntada heroica. Juan Ignacio Gallardo està fascinat per com l'Argentina va aixafar amb l'ànima el mur anglès amb un partit de miracle i un Messi infinit. I avise Espanya, diu, els argentins arribaran a la final amb les cames molt carregades però amb una autoestima descomunal. I això els fa molt perillosos. I l'As exclama, l'Argentina sempre té una vida extra, enèsima remuntada de coratge. I Aritz Gabilondo sosté, Messi mai no mor. Ahir va ressuscitar i va fer ressuscitar l'Argentina. És màgia, pur destí i amor extrem per aquest esport.
0: De la classificació de l'Argentina per la final del Mundial i la d'eliminació d'Anglaterra, escolteu el comentari que signen dos col·laboradors del món RQ. El primer és el periodista del País, Juan Irigoyen.
11: El argentino tiene, tenemos una espantosa relación con la derrota. El estigma del perdedor aparece en las primeras competiciones, justo en el momento en el que la formación se debería anteponer a los resultados. ¿Dónde estarán, en ese momento, los miles de psicólogos por metro cuadrado que habitan en Buenos Aires? A Messi, por ese resultadismo exagerado y hasta cruel, se lo catalogó durante muchos años de pecho frío. Eso le irritaba. Es lo que más me duele, decía. Y claro, ¿cómo no le iba a doler si él se sentía el más argentino de todos, si él se sabía el más ganador de todos? Pero tuvo su revancha Messi, y con él, Argentina. Messi se rodeó de un grupo de jugadores fantásticos dispuestos a matar por él, y la selección argentina se despojó del miedo a perder para convertirse en un grupo que tiene coraje para ganar. Lo demostró ante Cabo Verde, ante Egipto y ante Suiza. Lo demostró sobre todo frente a Inglaterra. Qué lindo homenaje a Maradona, qué lindo homenaje a Messi. En definitiva, qué linda manera de burlarse de ese malentendido miedo a perder.
0: Efectivament. I sobre aquesta derrota d'Anglaterra i el plantejament ultradefensiu de Tuchel, escoltem el comentari que afirma el corresponsal de RAC1 a Bèlgica i, a més, futbolista amateur Lluís Tobar.
12: Segurament els paps d'Anglaterra posaran un mur defensiu a Thomas Tuchel de la mida del que ell va posar després de l'1-0 per vetar-li l'entrada durant un bon temps. I no seria d'estranyar. Era un partit amb molta història al darrere, i no només futbolística, i a Tuchel li va caure el pes de la història a sobre. No va saber combatre una selecció argentina que va prémer l'accelerador com si lluitessin per recuperar unes illes Malvines que van tornar a reclamar en la celebració. Tuchel ho va fiar tot al golejador Kane o al porter Pickford, que semblava estar tocat per la vareta màgica de la saga britànica de Harry Potter aturant-ho tot, però es va oblidar que el mag del futbol es diu Leo Messi, no hi ha ni vareta ni truc que el pugui aturar. Parlant d'història, Bellingham continua fent números perquè se'l recordi com un dels jugadors més antiesportius del món, i això amb el magnífic Mundial que ha fet. Tot plegat en un campionat d'Anglaterra que sembla que li dona la raó a Deco. Rashford ha acabat sent residual, mentre que Anthony Gordon ja pot lluir un gol en una semifinal de Mundial. Final decebedor d'una selecció anglesa cridada, en definitiva, a fer història. El got Save the Kane haurà d'esperar.
0: Gràcies, Lluís. Amb l'Argentina encara recuperant-se per la victòria èpica d'ahir, la selecció espanyola ha anat per feina i avui és a Nova York per preparar la segona final del Mundial de la seva història. La delegació l'ha encapçalat Lamine Yamal, el millor jugador de l'equip espanyol. Enviat especial de RAC1 a Nova York, Damià López.
13: Sí, Nova York ja està vestida de gala per la gran final de diumenge, la final que volia la FIFA. Per això Infantino va dissenyar el quadre de manera que si el campió d'Europa i el campió d'Amèrica acabaven primers dels seus respectius grups, no es trobaven fins la final. La FIFA té l'Espanya a l'Argentina i té un Lamine contra Messi, un enfrontament que posa de relleu el domini de la Masia al futbol mundial, amb el Barça i el seu planter nodrint la selecció espanyola i amb les dues grans estrelles de la final sent producte Masia. Joan Laporta ho podrà gaudir en directe diumenge al MetLife Stadium de New Jersey. Espanya va arribar ahir a última hora a la ciutat, l'Argentina ho farà avui dijous, la final de les finals està servida.
0: A tot just 4 dies d'aquesta final, la FIFA, que és la gran derrotada d'aquest Mundial, encara no sap com serà exactament la cerimònia de clausura. Tot i que no han parat d'aparèixer noms d'artistes que actuaran o bé abans del partit o bé a la mitja part, a hores d'ara encara ens preguntem quan durarà el xou del descans. L'última brama que corre és que la FIFA s'està plantejant que s'allargui mitja hora en lloc dels 15 minuts habituals per poder oferir un xou semblant al que organitza la Super Bowl. Ara bé, també caldria veure si una mitja part tan llarga afectaria el ritme del partit. Oficialment, la postura dels organitzadors és que el descans ha de durar el mateix de sempre. Avui, Hugh Evans, conseller delegat de Global Citizen, que és l'empresa que organitza l'espectacle, explica en una entrevista a La Vanguardia que faran tot el possible perquè les actuacions durin 11 minuts, ni més ni menys. Però el problema és encabir en aquesta estona les actuacions d'artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay amb el cor PS22, BTS, Burna Boy o Gustavo Dudamel. De fet, Evans ja posa la tireta abans de la ferida i recorda que, de mitjana, els descansos en aquest Mundial s'estan allargant ja entre 17 i 19 minuts. La cloenda, mentrestant, començarà una hora i mitja abans que comenci a rodar la pilota, és a dir, a hora d'aquí a 7:45 del vespre, amb les actuacions de Robbie Williams, de Post Malone o de Laura Pausini, que ha estat un dels confirmats Post Malone a última hora. I qui cantarà l'himne dels Estats Units serà la meravellosa Jennifer Hudson. A l'altra banda de l'Atlàntic, a Barcelona, l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant per seguir la final. Serà una lona de 8 metres per 5 que es col·locarà al carrer Martí Franquès, a l'altura de Valdir i Reixac, al barri de les Corts. Serà un canvi d'ubicació important perquè fins ara les pantalles gegants s'instal·laven a la plaça Catalunya. També hi haurà pantalles gegants a molts llocs de Catalunya, per exemple, al Parc Joan Oró de Lleida o al Parc del Francolí a Tarragona. A Espanya també la segueixen amb intensitat a Sabadell, ho corrobora un sismògraf del Consell Superior d'Investigacions Científiques, del CSIC, que ha detectat com les celebracions dels dos gols que va marcar Espanya a la semifinal van fer vibrar el terra a la ciutat. Dimarts a la nit, l'aparell va detectar quatre vibracions a l'amfiteatre del Parc Catalunya, coincidint amb els gols de Oyarzábal i Pedro Porro, i amb el gol anul·lat de Lamine Yamal, tot i que el moviment més potent es va registrar amb el final del partit. Com cada dia, tanquem el suplement del Mundial de Futbol amb una contracrònica. Avui la signa el periodista i col·laborador i ull de poll del món RAC1, Tian Riba.
14: Aquesta no la vam veure venir, eh? Aquella ja cèlebre foto del 2007, obra de Joan Montfort, per a un calendari solidari d'UNICEF en què un Leo Messi de 20 anys banya un Lamine Yamal de 5 mesos, no només anunciava el mite i l'hereu, sinó que 19 anys després tots dos es retrobaran a la final d'un Mundial de Futbol. Però aquesta trobada a Nova Jersey, el 19 de juliol del 2026, serà una cosa més, a l'alçada d'aquella gala de la pilota d'or del 2010 amb Xavi, Iniesta i Messi de finalistes. Es posarà en evidència la potència de la Masia, del Harvard del futbol, una universitat esportiva capaç de generar un Lamine després d'un Messi. Els nostàlgics pensaran que ens hem perdut els dos fenòmens jugant junts, però això és una ucronia. Potser si Messi s'hagués quedat, hagués fet de tap. L'important, en realitat, és saber si Déu juga als daus. I encara més, quin preu de mercat té ara aquell calendari?
15: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: 8 i 20, ho dèiem al començament, avui és un dia marcat en vermell al calendari. D'aquí a menys de dues hores, a les 10, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el famós TJUE, farà pública una sentència històrica. Decidirà si avala o no la llei d'amnistia que el Congrés dels Diputats va aprovar per majoria el 2024. És un moviment clau que esperen en cataletes tant els líders independentistes exiliats amb el president Puigdemont al capdavant com els inhabilitats encapçalats per l'exvicepresident Oriol Junqueras. Si els magistrats europeus donen l'okay a l'amnistia, aplanaran el terreny perquè Puigdemont torni a Catalunya en llibertat i reforçaran les opcions que Junqueras sigui al cap de llista d'Esquerra a les pròximes eleccions al Parlament. Ara bé, que quedi clar, la sentència que avui donarà a conèixer el TJUE no desencadenarà conseqüències immediates. Els magistrats fixaran posició al voltant de dos dels aspectes més qüestionats de la llei d'amnistia, si es pot aplicar a la malversació de fons públics i al terrorisme. Fins ara els tribunals espanyols s'han resistit a amnistiar els acusats i els condemnats per aquests dos delictes amb diverses excuses. Si avui el TJUE els esmena a la plana i determina que sí, que la malversació i el terrorisme també queden protegits pel paraigua de la llei, farà un pas de gegant, però encara no definitiu. Llavors, dos tribunals espanyols hi hauran de dir la seva. Primer, el Tribunal Constitucional, i després el Tribunal Suprem. L'opinió de Luxemburg els marcarà el camí, però encara se'n podrien empescar alguna per continuar fent embarrancar l'aplicació real de la llei d'amnistia. Ara bé, abans d'abordar aquests escenaris de futur, avui cal dissipar la primera incògnita, el primer interrogant. Què decidiran els jutges europeus? La veritat és que no ho sap ningú, perquè hi ha un hermetisme total, però sí que tenim una pista, l'opinió de l'advocat general del TJUE, que el novembre va avalar el gruix de la llei. Tot i que el que ell pensi no va sempre missa, normalment el seu pronunciament coincideix amb la sentència final dels magistrats. A partir de les 10, repetim, sortirem de dubtes. De moment a Luxemburg, a la seu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ja hi tenim palplantat a la porta l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
12: La justícia europea té avui una de les carpetes més calentes damunt la taula. Fa uns mesos el mateix president del TJUE reconeixia que són conscients de les conseqüències polítiques per a Espanya d'aquesta sentència. Com és habitual, cap filtració a les hores prèvies, ni una paraula fins avui a les 10 del matí. L'única pista és la de l'advocat general. Si avui la gran sala segueix el mateix guió, és d'esperar que la justícia europea avali el gran gruix de l'amnistia. El novembre, llavors, l'advocat general va concloure que el finançament del referèndum de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea i, per tant, obria la porta a amnistiar el delicte. Ara bé, el gran dubte és el grau de claredat de la sentència. Si anirà més enllà o tancarà la porta a que el Suprem pugui preguntar més endavant per la qüestió de l'enriquiment personal. El que no està previst, en canvi, avui és que la sentència entri a fons en qüestions polítiques. El novembre, l'advocat general va entrar a desmuntar les tesis polítiques d'una de les parts, de la Comissió Europea, negant que es tractés d'una autoamnistia i que la llei s'havia fet en favor d'una reconciliació social i política a Catalunya.
0: Si avui el TJU avala aquesta amnistia, caurà la primera fitxa al dòmino. Però ja avançàvem abans que llavors encara en queden dues més, la del Tribunal Constitucional i la del Tribunal Suprem, que no hi diran la seva fins a la tardor. El Congrés va aprovar l'amnistia el 2024, però Carles Puigdemont no ha pogut tornar i Oriol Junqueras continua inhabilitat perquè el Tribunal Suprem es va inventar una argúcia legal. Va determinar que no podia exonerar els líders independentistes del delicte de malversació de fons perquè s'havien enriquit personalment amb el procés. L'argument és molt tècnic. Resulta que l'amnistia recull una excepció. No permet que s'hi aculli ningú que s'embutxaqués diners de manera il·legal. Ni Puigdemont ni Junqueras es van enriquir amb el procés, però el Tribunal Suprem va retorçar la llei de mala manera i va determinar que, com que els líders sobiranistes havien finançat el referèndum de l'1 d'octubre amb fons públics i no amb els seus propis diners, s'havien indirectament fet d'or. Com és obvi, Puigdemont, Junqueras i tota la resta d'exconsellers acusats o condemnats per malversació van portar aquesta interpretació tan peculiar del Tribunal Suprem al Tribunal Constitucional perquè la corregís i els apliqués l'amnistia d'una vegada per totes. La pilota ara és a la seva teulada, però abans de pronunciar-se, els magistrats del Constitucional volien que el TJUE avalés l'amnistia. Si avui ho fa, estaran carregats d'encara més raons per intentar obligar el Tribunal Suprem a passar per l'adreçador. Però ja se sap que els tribunals s'ho prenen tot amb molta calma. Luxemburg ha trigat un any i mig a decidir-se i el Constitucional no té previst emetre cap veredicte fins l'octubre. Per tant, el Suprem, els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena estan molt tranquils. Ningú els obligarà a moure ni un dit almenys fins a la tardor i avui, digui el que digui, Luxemburg podrà mantenir intactes tant l'ordre de detenció que impedeix el retorn del president Puigdemont com les condemnes d'inhabilitació que impossibiliten que Junqueras es presenti a les eleccions. El Parlament, en canvi, els que sí que estaran obligats a acatar la sentència del TJUE per la via ràpida són els dos tribunals espanyols que van elevar l'amnistia a Europa, que són l'Audiència Nacional i el Tribunal de Comptes. Posem-hi ordre des de Madrid amb l'Adrià de les Heres.
16: La primera conseqüència serà per als tribunals espanyols que van preguntar directament a Luxemburg. El Tribunal de Comptes ha de decidir si amnistia els condemnats per haver pagat l'1 d'octubre amb fons públics i l'Audiència Nacional sobre els CDRs acusats de terrorisme. Si el TJUE avala la llei, tots dos hauran d'aplicar l'amnistia. La decisió, però, també marcarà el següent pas del Tribunal Constitucional. Té pendent decidir si el Suprem va actuar correctament quan va negar l'amnistia als principals líders del procés. També sobre l'ordre de detenció que Pablo Llarena manté contra Puigdemont. El Constitucional ha preferit esperar què deia avui Europa abans de mullar-se. Ara preveu decidir a la tardor i la seva conclusió sí que obligarà d'alguna manera o altra al Suprem. I aquí és on es jugarà la partida més important. El Suprem va tirar pel dret i va negar l'amnistia perquè considera que la malversació va comportar un benefici personal i va afectar els interessos econòmics de la Unió Europea. Si Luxemburg desmunta aquests arguments, Pablo Llarena tindrà més pressió per amnistiar i retirar l'ordre de detenció. Però això no tancarà el cas. El Suprem encara podria allargar el procediment amb noves maniobres. Entre d'altres, Llarena tindria la carta de tornar la pilota a la teulada d'Europa amb una nova consulta sobre aspectes concrets de la malversació.
0: Tot i que una sentència favorable de Luxemburg l'ajudaria molt, Carles Puigdemont sap que avui encara no se li obriran de bat a bat les portes del retorn. Precisament per aquesta raó, a l'entorn del president de Junts per Catalunya s'imposa la prudència i tothom evita fer volar coloms. De fet, avui la previsió és que Puigdemont ni tan sols es pronunciï i deixi que sigui el seu advocat Gonzalo Boye i el secretari general del partit Jordi Turull els que es mullin. N'estarà pendent la Laia Colomer.
17: Sí, Jordi Turull i Gonzalo Boye compareixeran cap a les 12 del migdia després d'haver tingut temps de mastegar la sentència del TJUE. Des de l'entorn de Carles Puigdemont expliquen que avui el president tindrà un perfil baix amb la idea que la decisió del tribunal és un pas més en el tortuós camí del retorn, però no pas el definitiu. Com que ja les han vist de tots colors amb el Tribunal Suprem, prefereixen anar amb peus de plom i Puigdemont no pensa tornar fins que el jutge Pablo Llarena li aixequi l'ordre de detenció. De fet, fa mesos que manté aquest perfil baix. L'última aparició és de fa mig any en plena crisi de Rodalies, quan va convocar els quadres del partit a Perpinyà. Des de llavors, cap intervenció pública més enllà de Puigdemont. Avui també estaran molt pendents del TJUE els altres dos exiliats, Lluís Puig i Toni Comín, i a Catalunya els condemnats que encara estan inhabilitats, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Oriol Junqueras, que de fet ja va anunciar que si l'amnistiaven seria el candidat d'Esquerra a les properes eleccions al Parlament.
0: Tot això, ja ho dèiem abans, al marge de Puigdemont i de Junqueras, avui hi ha desenes d'acusats que sí que podrien veure com Luxemburg els treu un bon pes del damunt definitivament. Són els càrrecs de la Generalitat a qui el Tribunal de Comptes reclamava més de 3 milions d'euros per malversació i els CDRs acusats de terrorisme en la tristament famosa operació Judas. Benet Íñigo.
18: La sentència del TJUE tindrà repercussió en el futur dels líders del procés, però si la justícia europea ha de dir alguna cosa avui és perquè ho van preguntar tribunals que tenen altres implicats. Un d'ells, el Tribunal de Comptes, manté una trentena d'encausats, entre ells Puigdemont i Junqueras, però també Artur Mas, Francesc Homs, Andreu Mascolell, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaix i altres persones vinculades al Diplocat. La Fiscalia els reclama 3 milions d'euros pel finançament de l'1 d'octubre i la difusió internacional del procés i es va negar a aplicar-los l'amnistia perquè dubta que es pugui amnistiar la malversació. El mateix va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb els dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, pendents de judici per organitzar i finançar l'1 d'octubre. L'altre tribunal que ho va portar a Europa és l'Audiència Nacional, amb la dotzena d'imputats per terrorisme. Són els CDRs detinguts en l'operació Judas poc abans que sortís la sentència del procés. L'amnistia ja deixa fora les persones que provoquessin violacions greus de drets humans o lesions greus, però en el cas dels CDRs, tot i estar imputats per pertinença a un grup terrorista, el que és segur és que no havien fet accions o atemptats. I més enllà d'aquests tribunals que van fer les preguntes, la sentència afectarà indirectament tota la resta de casos pendents d'aplicació. Esquerra calcula, per exemple, que 2 anys després d'aprovar-se l'amnistia encara hi ha una norantena de persones a qui no se'ls aplica.
0: Jo no em perdria avui aquest programa aquí al Món a RAC1, entre altres coses perquè a partir de les 9 la tertúlia s'amplia a l'espera del que dictamina el TJUE des de Luxemburg a les 10, l'advocat lletrat Javier Melero, el Joaquim Forn, l'Àngeles Ribes, el Ramon Rovira, la Neus Tomàs, el Pere Mas i el David Fernández, avui a la tertúlia del Món a RAC1. Són 8:45. La sentència de Luxemburg podria ajudar a temperar l'atmosfera política just quan per fi comencem a deixar enrere la tercera onada de calor de l'estiu. La deixem enrere, però amb una calor que no es pot aguantar. A partir d'avui, les temperatures aniran a la baixa després de gairebé tot una setmana amb els termòmetres molt disparats. Mònica Usart, bon dia.
19: Bon dia.
0: Avui sembla que és l'últim dia d'aquesta tercera onada de calor.
19: Sí, amb aquests avisos de calor que hem tingut durant aquesta nit, ja ho heu notat segurament a casa vostra o quan heu sortit al carrer, perquè hem tingut temperatures molt altes, fins i tot en alguns casos de rècord. Ens esperarem a veure quines són les dades definitives, però de moment comencem la jornada amb temperatures d'entre 25 i 27 graus a la ciutat de Barcelona, 25 també a Tarragona, 24 a Lleida i a Girona, 26 a Granollers, 27 a Tàrrega o 30 graus a Margalef. Al Priorat, temperatures molt altes durant la nit, a més amb aquest ambient xafogós i amb tempestes que ara mateix descarreguen cap al Pallars, la Vall d'Aran, també l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, i que durant el matí afectaran de manera dispersa qualsevol punt del país, tot i que més probables al Pirineu i al Prepirineu, localment amb tempesta i fins i tot doncs, amb acompanyades de fang per culpa d'aquesta pols en suspensió que tenim aquests dies. A la resta, cel mitjà ennuvolat i a la tarda amb vent del sud, que es notarà sobretot als cims del Pirineu, sectors del prelitoral o comarques de Ponent. I avui les temperatures al migdia baixen. Tot i això, fa tanta calor i vam tenir ahir temperatures tan altes que continuarà la calor intensa, màximes de 34 a 39 graus. Demà baixa una mica més de temperatures, sobretot en trams de la costa i del prelitoral, ruixats a les comarques de Girona, punts del Pirineu, fins i tot algun sector del prelitoral. Això seria durant la tarda i al matí més clarianes. I dissabte algun ruixat entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona i temperatura que baixa una miqueta més. Dissabte màximes de 32 a 36 graus. Però després, entre diumenge i dilluns, podria tornar a pujar una mica la temperatura, no tant com ahir, però sí que podríem tenir alguna màxima al voltant dels 40 graus, sobretot a Ponent. I no es veu una baixada forta, almenys fins al 23-24 de juliol, que sembla que es normalitzaria més aquesta temperatura.
0: Normalitzaria vol dir que baixaria respecte a avui, per exemple, que baixarien quants graus, més o menys?
19: Sí, respecte aquí avui, uns 5-6 graus. Sí,
0: bueno,
19: sí.
0: Està bé.
19: Sí, estaria una mica millor.
0: Va. I no es tornes a veure després? Torna una pujada d'aquelles?
19: No, de
0: moment no. Amb onades de calor cada vegada més freqüents i intenses, les grans ciutats es preparen per escenaris encara pitjors. Per exemple, a Barcelona l'Ajuntament calcula que algun dia podríem arribar als 50 graus. Esperem haver traspassat ja. I ja ha posat data a un simulacre per saber com reaccionar si els termòmetres algun dia es disparen tant. Serà al setembre de l'any que ve, del 2027, però ahir hi va posar el fil a l'agulla amb una primera reunió al Saló de Cent de l'Ajuntament. Eudald Martínez.
20: A la reunió hi havia des d'empreses elèctriques, telefòniques o d'aigua fins a representants d'hospitals, centres educatius o arquitectes. El motiu és que el simulacre buscarà comprovar com les temperatures extremes poden afectar tots aquests serveis i què caldrà fer per respondre-hi. El simulacre sobre el terreny no es farà fins al setembre de l'any que ve, però l'alcalde Jaume Collboni explicava que al febrer ja hi haurà una primera prova des dels despatxos.
21: Amb un simulacre de taula que volem fer ja el mes de febrer vinent.
1: com si fos una cosa que en terminologia d'Ajuntament diem CECOR, que és el centre d'emergències, no? De coordinació d'emergències, per gestionar escenaris complexos amb totes les afectacions en cascada que pot tenir arribar a aquestes temperatures.
20: Tot i això, a partir de l'octubre d'aquest any també hi haurà els primers tallers amb actors clau de la ciutat per començar a preparar els protocols d'actuació.
0: Són les 8:33. La calorada també ha fet la vida impossible als bombers, que hi van veure com es tornaven a complir els seus pitjors pronòstics, els de la simultaneïtat dels incendis. Van haver de treballar més d'un centenar d'efectius en tres diferents. Un a Sant Quirze de Safaja, al Moianès, un altre a Querol, al Camp, i finalment un últim a Rubió, a l'Anoia. El més perillós era el primer, el del Moianès, que va arrasar ràpidament un centenar d'hectàrees, va obligar a evacuar una casa de colònies, un centre d'acollida de menors i un càmping, i va forçar el confinament de centenars de persones. Els bombers van aconseguir estabilitzar el foc ahir al vespre, però encara ara mantenen l'ordre que els veïns de la zona es quedin tancats a casa per precaució. El segon, el de Querol, al Camp, era una represa de la d'aigua Múrcia i va reforçar les sospites que al darrere s'hi amaga un piròman amb ganes de fer caos. Per sort, ja els bombers el van poder contenir ràpidament i ara ja torna a estar estabilitzat. El tercer, el de la noia, fins i tot ja s'ha pogut controlar. Aquest matí els bombers també se'ls ha girat feina a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions de l'empresa Limpes, dedicada a la fabricació de productes químics, i Protecció Civil ja ha declarat el confinament dels veïns més propers, els que es troben a un radi d'uns 50 metres. Successos avui a Olot, encara recuperant de l'ensurt majúscul que hi va deixar 13 ferits. L'episodi posa la pell de gallina. Resulta que un arbre enorme es va desplomar damunt d'un grup d'infants i de monitors d'una casa de colònies. En total eren 22, 16 nens i 6 monitors. Estaven dinant tots junts sota un cobert enmig d'un episodi de vent, quan de sobte l'arbre els va caure a sobre. La majoria van patir només ferides lleus, però una monitora, es va endur la pitjor part de l'impacte i ara està ingressada en estat greu al Trueta amb una fractura i un traumatisme. A Barcelona hi vam saber que l'Ajuntament ha fet el primer pas perquè la Guàrdia Urbana vagi armada amb pistoles Taser. La proposta s'ha aprovat amb els vots del PSC, del PP, de Vox i de Junts, i que inicialment s'hi havia oposat. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra perquè consideren que són armes massa perilloses. En successos, els Mossos també han desarticulat un grup d'estafadors que suplantava l'identitat de les víctimes i els robava les dades bancàries. En total han detingut 5 persones a Cerdanyola, Mollet, Ripollet i Montcada i Reixac. Els investigadors calculen que en menys de 15 dies van aconseguir un botí de més de 130.000 euros. Avui, que des del País Valencià arriba un cas per llogar-hi cadires, ho publica el diari El País, els treballadors d'una residència dels Dominicos a València van tapar el cas d'un frare que robava els religiosos en demència que hi estaven ingressats. Al centre viu amb membres de la comunitat que no es poden valer per si mateixos, i un d'ells, el frare Martín Alexis, que en teoria els havia de cuidar, se n'aprofitava per robar-los en total més de 260.000 euros. El pitjor és que tant la direcció de la residència com la plantilla ho sabia i ho van ocultar. A Madrid, el viacrucis judicial del PSOE no s'atura. Avui declaren com a imputats a l'Audiència Nacional la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el número 2, Manuel Llamas. El jutge Santiago Pedraz els ha citat a declarar perquè expliquin les reunions que van mantenir amb Leire Díez. El magistrat sospita que tots dos haurien participat en la trama que intentava torpedinar les investigacions judicials que esquitxaven l'entorn de Pedro Sánchez. 8:37. A Girona, el clima polític també està molt carregat. El govern municipal tripartit penja d'un fil després que Junts hagi anunciat que l'abandona. Ara el tercer soci, Esquerra, ha de decidir si en continua a formar part o no. Ara el govern municipal està en minoria, amb només 11 dels 27 regidors del plenari són els de Guanyem i els d'Esquerra, però quines condicions posen els republicans? Doncs bàsicament reclamen un funcionament més eficient de l'Ajuntament i recorden que l'actual escenari posa en evidència mancances que no són noves i que obliguen a entomar alguns reptes pendents des de fa molt de temps. I mentre Esquerra desfulla la margarida, qui es frega les mans amb tot plegat és el PSC. De fet, el pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra de fa 3 anys va impedir que el PSC tingués l'alcaldia com a llista més votada, malgrat això allargant la mà a l'equip de govern per no submergir Girona en una situació de paràlisi. Encara de la crònica política, avui ens ha cridat l'atenció la ficada de pota monumental d'un diputat de Vox a les Corts Valencianes. Un micròfon encès li ha jugat una mala passada. De fet, l'ha gravat explicant que tenia informació privilegiada sobre una investigació judicial mentre deixava anar comentaris masclistes. Va passar ahir, durant la comissió de pressupostos, durant una pausa, els diputats de Vox Jesús Albiol i David Muñoz estaven parlant tranquil·lament sense saber que el micro estava obert. Esclar, la conversa s'estava emetent en directe i la podia seguir tothom i sentir. Doncs bé, Muñoz va explicar al seu company que tenia informació privilegiada que li havia passat una fiscal. I no només això, durant la conversa també tillen una diputada del PSOE de bruixa. Pareu-me l'orella.
3: Esto ha parecido el uso de información privilegiada. Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
21: ¿Privilegios? No, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Este aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la bruja mujer es terrible.
3: Emplea un tono de voz que la hace antipática.
0: Segons després d'aquesta conversa, Albiol rebia una trucada, Jesús Albiol rebia una trucada al mòbil, s'adona que s'ha gravat tot el que ha dit i talla el micròfon de cop. De moment, Vox no ha badat boca sobre els fets, però sí que ha sortit en tromba contra la formació de l'ultradreta Compromís, que

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Dels naturals, protegir la vostra salut a llarg termini i garantir que disposeu de la base biològica necessària per mantenir la capacitat de combat.
2: Els menors de 30 anys que ho vulguin també podran posar a prova els seus nivells d'aquesta hormona, Hexet, però no detallat si les dones també podran sotmetre's a aquest tractament. I encara en plena salut, si aquesta tardor teniu previst vacunar-vos contra la grip i o contra el Covid, heu de saber que a partir del dia 27 de juliol ja podeu demanar hora, tot i que la campanya no començarà fins al 5 d'octubre i serà de manera esglaonada. Primer cridaran els col·lectius més vulnerables i el 16 de novembre a tothom. Aquest any el calendari de vacunes s'ha endarrerit perquè l'Organització Mundial de la Salut ha demanat actualitzar les soques a nivell mundial. Informa Joel Penya.
3: El calendari de vacunació d'aquest any arrencarà a principis d'octubre. Salut cridarà els majors de 80 anys, els menors de 5 i les dones embarassades. El 26 d'octubre començaran a vacunar els majors de 60 anys i el 16 de novembre la resta de la població. A més, posaran en marxa per segon any la vacunació sense demanar hora. L'objectiu és arribar al màxim de persones abans del 18 de desembre, després del pont de principis de mes per l'endarreriment de la producció de les vacunes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que volen incentivar la participació de docents i sanitaris.
4: Pateixen l'impacte de la infecció, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per promocionar també la campanya entre els docents. La Societat Catalana de Salut Laboral ens parla d'un 33% de sanitaris vacunats. Ni que fos un 45% o un 50%, és una cobertura baixa per personal sanitari.
3: I també volen implicar els serveis de prevenció de riscos laborals per fer arribar la campanya de vacunació a les diferents empreses del país.
2: 18 minuts i a les 9 en punt del matí. Encara es queden alguns temes abans d'arribar a les 9 en punt i a les 10 en punt, que és l'hora que sabrem el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Uns minuts i continuem els apunts aquí al Món a RAC1.
5: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
6: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
12: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
14: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
15: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
14: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
15: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
14: Lletera Campllong, la llet de casa.
16: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa,

0: empresa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
4: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
5: Tres quarts to quarts de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Parlant d'universitats, ara que molts alumnes de batxillerat estan pendents de saber a quina universitat estudiarà l'any vinent, hem conegut una dada molt cridanera. Resulta que un graduat de Medicina pot arribar a cobrar el doble que un d'Història, just després d'acabar els estudis. Si el sou brut del metge pot fregar els 3.800 euros al mes, el de l'historiador amb prou feines arriba als 1.900. Els estudiants d'Humanitats també són els que més acaben treballant en sectors que no tenen a veure amb la seva formació, o res tenen a veure amb la seva formació, el del Martínez.
6: Així ho diu una enquesta que l'Agència de Qualitat Universitària ha fet entre gairebé 45.000 persones que van acabar els estudis fa 3 anys. 9 de cada 10 dels enquestats tenen feina i només el 6% està a l'atur. Tot i això, no tothom treballa d'allò en què s'ha format. Prop del 38% dels estudiants d'Humanitats tenen una feina que no està relacionada amb la seva carrera, mentre que en el cas de les enginyeries és només el 13%. Tot i aquestes dades, la directora de l'ACU, Mercè Gisbert, defensava la polivalència dels estudis socials i humanístics.
7: Jo crec que això no implica que tinguin que hi hagi menys titulats. De fet, des d'un punt de vista professional, són persones molt més flexibles que les que han estudiat una carrera que estan orientades clarament en això.
6: L'estudi també mostra que medicina, odontologia, enginyeria civil, arquitectura i infermeria són els àmbits on hi ha més bretxa salarial entre homes i dones.
5: L'enquesta que ha fet l'Agència de Qualitat Universitària que explicava l'Eudald ens deixa una altra dada sorprenent. Els contactes de la família ja no són la primera via per aconseguir una feina. Ara la majoria dels estudiants accedeixen al mercat laboral gràcies a les pràctiques universitàries. I una altra problemàtica de fons és la caiguda en l'ús del català. Cada vegada més comerços estan sota la lupa del govern perquè incompleixen la normativa lingüística. De fet, l'any passat, l'Agència Catalana de Consum va sancionar 486 establiments que no respectaven el codi de consum i que no oferien informació clau en català als seus consumidors. 8:48 minuts de la crònica cultural. Avui ja sabem quan serà el Sant Jordi Club de Barcelona. A l'anella olímpica tindrà el doble de capacitat, molt millor acústica i serà més versàtil per poder acollir tot tipus d'activitats. Les obres del nou Sant Jordi Club començaran d'aquí a un any i el primer pas serà enderrocar-lo. Enderrocar l'edifici actual per construir el nou espai des de zero. L'Ajuntament també vol millorar l'accessibilitat i la qualitat tècnica. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explicava que vol convertir el Sant Jordi Club en un lloc singular.
8: El Sant Jordi Club va néixer i es va concebre com una ampliació, de facto, o un espai suplementari, complementari del Palau Sant Jordi. Bé, la primera decisió que hem pres és que el Sant Jordi Club sigui un espai en si mateix, amb la seva singularitat.
5: El nou Sant Jordi Club costarà uns 70 milions d'euros. La previsió és que les obres estiguin enllestides d'aquí a 3 anys i mig, és a dir, a finals de l'any 2029. En el capítol d'estrenes musicals, el nord-americà Beck ha anunciat, atenció, el primer disc en 7 anys, amb l'avançament d'aquesta cançó que es diu In the Night.

0: Beck publicarà Ride Lonesome el dia 18 de setembre. A l'agenda de concerts aquesta nit, Ana Torroja omplirà el Palau de la Música Catalana. L'antiga i recordadíssima veu de Mecano deia aquesta setmana passada en una entrevista al món RAC1 que per molt que ara faci carrera en solitari, és impossible desvincular-se de la banda que la va catapultar a la fama.
1: Lo difícil para mí fue buscar, encontrar ese huequito y hacer el camino de buscar mi identidad musical, ¿no? Porque yo hasta entonces había sido Ana de Mecano, no Ana Torroja, ¿no? Intenté distanciarme de esa, de Ana de Mecano, pero al final pues me la encuentro en cada espejo.
0: El mes que ve, Ana Torroja actuarà també al Festival de Cap Roig. En un altre festival, el Nits d'Occident, avui el flamenc serà el gran protagonista.
2: Porque dicen caracole, porque dicen agua.
0: Les Migues actuen a partir de les 10 als Jardins del Palau de Pedralbes. Encara a Barcelona, l'indi de Xinovà ressonarà aquesta nit al poble espanyol.
3: Si te vuelvo a ver, espero que seas feliz. Te deseo todo lo mejor, pero...
0: El concert forma part de la programació del Bars Festival. Un altre festival al grec combina avui l'electrònica de Bayuca amb la veu de la mallorquina Júlia Colom. L'actuació comença a 2:15 a la sala Paral·lel 62. Avui que el Pallars dona el tret de sortida al Talar Music Experience.
4: Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Mediterrània és la tempesta.
0: El festival arrenca avui amb el concert de la Fúmiga i també de Gienestar. I a les Terres de l'Ebre, a Rasquera, avui arrenca el festival Brou d'Estiu. El festival barreja gastronomia, arts escèniques, entorn rural i música. Entre els artistes destacats hi haurà el Paco Picado, el Miqui Puig o l'Andrea Pérez. I en cinema, demà arriba a les sales la gran pel·lícula de la setmana, que també és una de les pel·lícules més esperades d'aquest 2026, l'Odissea.
5: Odissees.
0: De fet, avui les crítiques d'arreu del món ja analitzen a fons la nova pel·lícula de Christopher Nolan, una arriscadíssima adaptació de l'èpica obra d'Homer. Les opinions dels diaris, en general, són molt entusiastes, tot i que hi ha algun crític que posa aigua al vi. Se les ha llegit el Martí Esteban.
6: Variety opina que l'adaptació del gran clàssic és un veritable banquet de plaers. Afegeix que hi ha tantes coses per sentir a nivell sensorial que surts amb la sensació d'haver estat a l'infern i d'haver tornat d'una manera estimulant. Menys eufòrica és l'opinió de The Hollywood Reporter, que creu que la pel·lícula de Nolan és un espectacle elevat, una producció musculosa i amb un Matt Damon magnífic, però que de vegades resulta tediosa. El britànic The Guardian destaca que Christopher Nolan puja al nivell diví amb una impressionant epopeia d'homes, monstres i metamorfosi moral. The Times coincideix a qualificar l'Odissea d'obra mestra en tots els sentits, amb actuacions de primera categoria d'Anne Hathaway, Matt Damon i Tom Holland, una adaptació homèrica d'una bellesa impressionant i d'una realitat commovedora. A casa nostra, el periòdico, Quim Casas titula un espectacle tan homèric com bonic. Creu que la pel·lícula no decebrà ni els adeptes de la mitologia grega ni tampoc els seguidors de Nolan i assegura que és intensa i menys fosca del que podria semblar. I el País, Javier Ocaña, titula poderós creador d'imatges estrangulades per l'accés. Defensa que el film de Nolan pateix un evident ofec i que a vegades el que sembla que suma en realitat resta i titlla la seva ambició de pretensiosa, una crítica que acostuma a rebre el director.
0: En canvi, la nova pel·lícula de Batman s'endarrereix i no arribarà als cinemes fins aquí un any i mig. De moment en tenim un petit tastet, hem pogut veure el primer teaser de la pel·lícula de Matt Reeves, la segona part de la saga del superheroi de Gotham, que protagonitza Robert Pattinson. Si no hi ha més entrebancs, s'estrenarà el 18 de febrer del 2028. Avui que ja hi ha tràiler del biopic sobre Sylvester Stallone.
7: Name.
8: I'm Mike. Acting's what I live and breathe for.
0: Resseguirà la història de Sylvester Stallone durant el rodatge de la primera pel·lícula de Rocky Balboa, la cinta que el va catapultar a la fama. Es titularà Jo soy Rocky i arribarà als cinemes el pròxim dia 20 de novembre d'enguany. Encara als Estats Units, a les últimes hores, hem sabut que el protagonista d'un altre biopic, el capità James Sully, pateix Alzheimer.
9: Sully. Sully, where are you? Sully. Sully.
0: L'expilot nord-americà que Tom Hanks va interpretar al cinema es va fer famós després de fer un aterratge d'emergència al riu Hudson, a Nova York, el 2009. Els dos motors de l'Airbus A320 que pilotava van quedar inutilitzats quan van xocar amb una bandada d'oques poc després de l'enlairament. Però el pilot va aconseguir amarar l'avió a les aigües del riu, el Hudson. Gràcies a la seva perícia, les 155 persones a bord van sobreviure. Ara, amb 75 anys, Sully ha explicat al seu web personal que li han diagnosticat l'Alzheimer. I a 5 minuts per les 9, a la resta dels esports, en futbol més enllà del Mundial, el nou jugador del Barça, Karim Adeyemi, passarà revisió mèdica avui dijous abans de firmar el seu nou contracte.
5: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: El davanter alemany de 24 anys va aterrar a Barcelona i avui, una vegada hagi passat la revisió mèdica, firmarà amb el Barça fins al 2031. El preu de l'operació podria arribar als 30 milions d'euros. Adeyemi és una aposta de Hansi Flick, que el va fer debutar amb la selecció alemanya quan tenia 19 anys. Per seu, segurament recordareu Aubameyang, aquell davanter que va jugar mitja temporada al Barça. Va marcar un gol a l'estadi Santiago Bernabéu i el va celebrar amb una bola de drac i fent el gest del canvi de lloc instantani. Doncs bé, torna a la Lliga Espanyola. Ara ha fitxat pel Deportivo de la Coruña. I a la Lliga Femenina, el Barça ha renovat Caroline Graham Hansen. L'extrem de Noruega ha firmat un nou contracte fins al 2028. En bàsquet, la penya ha fitxat Nicola Pravitola. Al base de 36 anys, torna a Badalona després de 7 anys. Arriba procedent del Barça, on ha sigut el millor jugador en la final dels play-offs. En ciclisme, Tadej Pogacar torna a sortir avui amb el mallot groc de líder a la 12a etapa del Tour de França. La jornada d'ahir va acabar amb victòria a l'esprint del noruec Barentsjold. És curiós perquè el dia anterior aquest ciclista de l'equip 1X Mobility havia quedat l'últim. Doncs mira, abans d'ahir últim i ahir primer. Per cert, l'etapa va ser la més ràpida de la història del Tour de França. El guanyador va registrar una velocitat mitjana, atenció, de 50,9 quilòmetres per hora. Els ciclistes de mitjana van anar a gairebé 51 quilòmetres per hora. Finalment, en golf, avui arrenca un dels tornejos grans, l'Open britànic, l'últim gran torneig de la temporada. El defensor del títol és el número 1 mundial, Scottie Scheffler.
7: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: Hi ha 3 minuts per les 9 del matí.
9: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
0: Aquest matí a primera hora ens explicava el Ferran Aràndiga que hi havia hagut un accident a la P7. Per nostre de cada dia. Veurem com està la xarxa viària a aquesta hora del matí, connectant des del món RAC1 fins al RAC. Allà hi tenim, com dèiem, el Ferran Aràndiga comptant cotxes. Bon dia.
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous, recordant que a hores d'ara queda reobert el carril tallat per un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. Tot i així, doncs queden encara trams en lentitud i aturades intenses des de Pallejà en direcció a Barcelona. Pel que fa a l'accident de la P7 a hores d'ara, de moment es circula amb força fluïdesa ja en els dos sentits de la marxa, sobretot al punt de Cerdanyola. Tot i així, la P7 encara pateix retencions en direcció a Tarragona entre La Roca i Montmeló, també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sobretot, com veiem, en sentit sud. Per altra banda, tot i així, també hem de recordar que a la C32 continua el tall d'un carril a Vilanova i la Geltrú en direcció a Barcelona a causa d'un incendi de vehicle de ja fa una estona i que deixa retencions des de Cubelles. Més enllà d'aquestes incidències, també tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, el vessant Besòs, que de retruc doncs, continuen afectant amb intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
11: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: A punt d'arribar a les 9 en punt del matí, que veiem aquests apunts al món a RAC1 parlant de condicions laborals. Perquè un exassistent del raper Lil Wayne ha exposat públicament el que li exigia el músic per treballar amb ell. El treballador ha demandat el músic després d'haver-lo agredit durant un vol. I durant el judici han sortit a la llum algunes de les exigències i excentricitats del raper. Lil Wayne demanava disponibilitat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, que mai faltessin els porros, i que sempre hi hagués disponible paper de fumar. Vaja, el que de sempre s'ha conegut com una jornada laboral molt carregada.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
13: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Les 9.
14: Salut!
15: Però brindes amb aigua?
14: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
16: Salut! Salut!
14: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
17: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
18: Avui, amb els advocats Xavier Melero i Quim Forn, l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes Ramon Rovira, Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas.
0: Són les 9 i un minut, diu el Javier Melero. Ui, que fresquet, jo dic, massa i tot. I l'Àngeles ha dit, diu, no. Hola, Melero, bon dia.
19: Bon dia, tingui.
0: Bon dia, senyor Letrada. Avui li demanarem molta ajuda, eh? Molta ajuda, avui.
19: D'una sentència que no coneixem, fàcil.
0: Sí? Bueno, d'aquí una hora sabrem alguna cosa, cosa. Sí. Que el Quim Forn també està molt expectant per aquesta sentència del TJUE, evidentment. Bon dia, Quim.
20: Sí, hola, bon dia. Sí, home, crec que tots, no? I a veure què diu exactament i si realment es compleix el vaticini aquest que anirà en la mateixa línia que el que va dir el secretari.
19: Segur que sí.
20: Bueno.
0: Veurem. Neus Tomàs, hola, què tal? Bon dia.
21: Bon dia.
0: Ja a les portes de les vacances, les Neus Tomàs, ja.
21: Sí, ja les tinc aquí.
0: Fa un somriure que sembla el Joker.
21: És que ha costat.
0: Ramon Rovira, què tal, Ramon?
22: Molt bon dia.
0: Tingui.
22: Avui també, nosaltres també a prop de les vacances.
0: A prop de les vacances, efectivament.
22: Que no, però aviat.
0: Ángeles Ribes, què tal? Bon dia.
21: Jo no estic a prop de les vacances.
0: No, s'ha de dir una cosa a l'Àngeles, és que entenc que venint d'on ve... Entenc que digui que no fa fred aquí.
21: No saps quines calorades.
0: Sí,
21: horrible.
0: No?
21: Horrible, Lleida,
0: bueno,
21: horrible.
0: Clar, ve de Lleida, tenint en compte que ahir fotia... bueno, i aquest matí, al sortir de casa a les 5 del matí, la bafarada d'aire calent que venia era una cosa tremenda. David Fernández, que saluda en Quim Forn. Què tal, David?
23: Possiblement. Bon dia a totes i tots.
0: Bon dia, bon dia, bon dia. I d'aquí uns més el Pere Mas, que ja corre per aquí, està fent el papallona per aquí, ja veig que està entrant en aquest estudi. Hòstia, t'ho juro que em pensava que portava un bat de béisbol. I no
20: té micròfon.
0: Bon dia. Ara, de seguida, perquè hi ha el Joan Ferrer, que te l'ha fotut. Hola, Joan, què tal? Bon dia.
24: Sí,
0: bon dia.
24: Ara marxo. Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Anem a escollir el quart tall finalista del millor diàling de la temporada, que passarà a la gran final, si voleu participar. Correu electrònic a dialing@recuponet. dialing@recuponet amb la paraula clau a l'assumpte. Així de senzill. Posem en joc atenció a la tòmbola d'avui. Atenció, eh? Un ventilador de sostre retràctil amb aspes plegables... Perquè no em fots més difícil.
24: A veure, si són aspes plegables...
0: Sí. Ah, molt bé.
24: I jo ho puc dir bé. Tu també. Què vols que posi? Un ventilador de sostre retràctil, vaja. No,
0: amb llum LED
24: no té secret.
0: I comandament a distància. Dos abonaments anuals al cinema Girona de Barcelona per veure totes les estrenes. Una subscripció de mig any a Filmin. Un pack de 4 entrades per qualsevol dels concerts al Corroti del Festival Sons del Món, que es farà a partir del 25 de juliol a Roses, amb les actuacions, entre d'altres, de Fangoria, Joan Dausà, Rosana, Pablo Alborán, entre molts altres, eh? Un cofre 100% aventura de Wonderbox, amb el que podreu gaudir d'experiències a triar entre rafting, surf, escalada, caiac o moltes altres, i una ampolla de cava 1917, gentilesa de Cellers Maset i reconegut com el millor cava del món amb un altre mundial, el que s'ha fet en aquest cas de xampanys i escumosos. Aquesta és la tòmbola d'avui, un guanyador o guanyadora. Aquests són els talls semifinalistes d'avui. El primer és un diàling que hem triat a la repesca.
24: Les proves d'altura a Barcelona van ser extremes. Per exemple, la coneguda ja com a rebentacames.
1: El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 200 quilòmetres.
2: Com?
1: Gairebé 200 quilòmetres. 200 quilòmetres.
2: Casi lava el cuerpo.
1: Que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat.
0: Per cert, un bon amic em diu, has dit una crono de 200 quilòmetres?
1: Sí, és que he vist 20 quilòmetres. I llavors he dubtat. Ha estat així. Ha estat així. Són 20 quilòmetres. Perquè si fan 200, moren.
0: Una crono de 200 quilòmetres?
1: Exacte.
0: Dialing@racu.net, el correu, amb l'assumpte bicicleta. El segon finalista és el millor tall escollit pels oients del mes de març.
3: L'antiga ciutat de Pompeia ens va deixar grans misteris. Un d'ells, si hi havia publicitat o no.
0: Un moment, que ens anem a la Pompeia antiga. Un segon.
16: Hi ha un lavabo.
0: Sí, que hi ha un lavabo.
16: Ai,
0: sí,
16: no s'havia tancat la porta.
0: Se'm va lavabo, ara.
16: El diàleg vas.
0: Atenció.
23: A Pompeia hi ha lavabos?
0: Podeu tirar la publi, quan vulgueu. Sí, sí.
16: Puc morir-me ara o m'he d'esperar?
25: Bueno, ja se pot morir.
23: No, no, no, menys mal que...
0: Hi ha publi o no? Això. Per què
16: no
0: la publi,
16: poseu
0: llums
16: vermells? On me la poseu, la llum vermella?
26: Estem en antena, ara.
0: Ah, no ho sé.
23: No sabem
0: estem
23: si...
0: Estem en antena, diuen que estem en antena.
16: Bueno,
0: que no hi ha ningú que apreti la publicitat.
16: Que fem ràdio.
25: Hi ha alguien ahí?
0: Aviam, que si tenem la publicitat...
16: Ara mateix, això sembla Houston, tenim un
0: moment. Ara!
16: Hi ha un lavabo.
0: Un lavabo. Assumpte publicitat. El tercer finalista és el millor tall del mes d'abril.
3: Al programa Tot Costa saben que hi ha entrevistes que costen especialment, com la de Sara Monforte, l'entrenadora de l'Espanyol femení.
27: Abans de preguntar-te per això que estàvem comentant ara de les celebracions, etc. Per vosaltres el derbi arriba en un moment tranquil, teniu la feina feta, la permanència no matemàtica, però més que garantida, és un bon context per jugar un partit així.
28: La permanència matemàtica, sí.
27: Perdona, doncs matemàtica, mira, en cada...
28: No,
27: en cada...
28: clar, que ni ho sabeu.
29: Ui.
28: Sembla.
16: Sí, no? Sí, sí, 8 i 9 punts, l'última i la penúltima, sí, que ho sabeu.
28: És que sembla que ni ho saps, m'estàs preguntant alguna cosa que em dius i no ho saps. Saps, vull dir... Primer, crec que primer has de saber informar-te una mica, val?
16: Mal rotllo, mal rotllito, no! Uf,
0: assumpte costa. El quart és un diàleg de repesca.
3: Mira, si us roben el mòbil, tranquils, eh? Ara la Marta Cailà us diu el que heu de fer.
30: Us demanen l'email del vostre mòbil. Li hem preguntat on podem trobar aquest codi i ell ens ha dit que normalment apareix a la caixa del mòbil quan el compres, però clar, hem comentat és que hi ha gent que la llença, aquesta caixa. Doncs bé, hi ha una manera d'esbrinar aquest email. Heu d'escriure al vostre mòbil el següent que us diré a continuació.
0: A veure, digues.
30: Asterisc, coixinet, 0, 6, coixinet. I a continuació el mòbil us enviarà el vostre e-mail.
23: Sí, però si ja te l'han robat, com la tecleja. Ah.
30: Té tota la raó, senyor Sassana.
0: Assumpte què?
3: Assumpte mòbil.
0: Assumpte mòbil. Assumpte mòbil. I el cinquè és el millor diàleg del mes de juny.
3: És una companya de feina que tinc, que ja té una ordre d'allunyament del Sant Pare pel que va fer durant la seva visita a Montserrat.
31: El podem beneir.
32: El nostre lloc.
0: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández.
31: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara. Papallaú! Una salutació a RAC1! M'ha mirat i m'ha saludat. Papallaú! Papallaú!
0: Assumpte papa, ens encanta. Papallaú, assumpte papa. En joc aquest ventilador de sostre retràctil, dos abonaments anuals al Cinema Girona de Barcelona, mig any a Filmin, quatre entrades per qualsevol dels concerts del Festival Sons del Món, el Corroti, un cofre 100% aventura a Wonderbox i una ampolla de cava 1917, gentilesa de Cellers Maset. Són les 9 i 9 minuts. Hola, Pere Mas, com estàs?
33: Bon dia, amb alegria. Doncs, pensant en el futbol, Basté, parlem clar.
0: Ah, sí?
33: Ni Tejue ni Leches, el futbol, no? No estem focalitzats en diumenge, ja? Aquesta final que la guanyarà el Barça, guanyi qui guanyi?
0: Podem dir. Mira, jo crec que hi ha en aquesta taula dues, tres persones que no estan gaire preocupades pel partit.
33: El Melero ja m'ha dit quina final, a l'ascensió.
0: El Melero, quina final, perquè sí. El Melero... No. David Fernández, quina final, també, i l'Àngel Ribes, sí que sac la final.
34: Home, sí, la veuré. Vaig veure la semifinal i també la d'Anglaterra, però, ja. Bueno, sense pressió.
0: Bueno,
34: és l'única que tinc clar amb qui va. Jo com Cucurella.
0: Hosti.
33: Però que ets al Madrid?
34: No, però me'n cau bé.
33: No, m'has anat, anat a pillar el paio que s'ha anat al Madrid.
34: Escolta.
33: El culer que s'ha anat al Madrid.
34: I amb Cuarcí.
33: Ah, també. Bueno, molt bé. Cu.
34: També em cau molt bé.
0: Val. He de dir que, espera't un moment, a les 9:10, hi ha una... Avui hi ha una... Heu vist, no? Aquesta, hi ha, algú em deia avui que serà l'única vegada que segurament veurem enfrontar-se a Messi amb Yamal, amb Lamine.
33: És possible, clar. Sí,
0: pot ser que sigui l'única vegada a la història que veiem
33: si
0: aquest
33: Messi
0: partit.
33: Si Messi aguanta, què hauria d'aguantar? 4 anys més?
0: Si el Mundial...
33: En competició.
0: Bueno, pot haver-hi... No pot haver-hi res. No.
33: Que Messi fitxés per un club europeu i juguessin... No...
2: Hi ha un partit amistós, entre Miami contra el Barça, però això no té cap importància.
33: El primer cop que s'enfrontin.
2: Però un partit oficial...
33: I siguin una final a la Copa del Món.
2: A més, el final del campionat del món és aquest.
4: Mentre no aguanti Milei, jo content.
0: Bueno, Milei estarà...
34: Ja ho ha aprofitat.
0: La llotja serà 13 rodes del Percebe, diumenge. La llotja serà 13 rodes del Percebe, és a dir, Donald Trump, Javier Milei...
33: Pues aquí va el rei, no?
0: El rei segur,
2: I tant.
0: El rei d'Espanya, Pedro Sánchez, jo crec que també hi anirà, sí. o no, no ho sé.
5: Té un viatge, i el que explicaven ahir, està intentant quadrar el viatge, crec que és a Angola, i...
33: Però la cuenta que li trec el quadri,
0: Ja. Ara, de totes maneres, avui estic...
33: I Joan Laporta, que el tenim per allà,
0: amb l'escut de la Federació Espanyola.
33: No.
0: Que, per cert, deixa'm dir que avui totes les teles, totes, estava mirant abans Antena 3, Telecinco, estan posant la fotografia aquesta, que és un miracle de la història, aquesta fotografia de Leo Messi banyant a un bebè, que és la Lamine Yamal. Quines coses té la vida?
20: Com surt aquesta foto? És que jo primer pensava que no era real, i després no sé què és.
33: És un calendari de l'esport.
0: Sí.
20: Però per què es fan la foto...
2: Era un calendari benèfic que es feia...
0: Ja, un moment. Joan Montfort, fotògraf, bon dia.
6: Hola, bon dia, què hi ha? Com esteu?
0: Molt bé. Aquest senyor és el responsable que avui el món, vull dir que el món perquè ho he vist també, que hi ha algun diari també argentí que el posava i tal, d'una fotografia que està fent la volta al món avui. Perquè ara comentava en Joan que és probablement l'únic partit que veurem jugar a Lamine Yamal contra Leo Messi, a Leo Messi contra Lamine Yamal. Clar, aquesta fotografia és una fotografia que va passar ja fa uns quants anys, efectivament, com deia el David Fernández, per un calendari, i que vaja, no sé si té drets d'autor.
6: Sí, té drets d'autor, sí.
0: Sí, té drets d'autor, però no sé si els cobraràs gaire, també t'ho dic, perquè, esclar, la gent va penjar les fotos i... No?
6: Bueno, aquesta és una lluita que... de tota la vida dels fotògrafs. Però, bueno, la lluitarem, és l'únic que puc dir-te ara mateix. Sí. Perseguirem a qui la publiqui, les xarxes són completament incontrolables, perquè aquí sí que és poc el benefici i molt l'esforç que has de fer per arribar-hi, però, bueno, amb mitjans convencionals i de més, crec que ara s'ha de començar a regularitzar aquesta situació amb totes les imatges aquestes que es viralitzen d'aquesta manera. Pensa que portem quasi 2 anys amb aquesta foto que es va aparèixer el 4 de juliol del 2024 i quasi 2 anys i pico després encara se n'està parlant. O sigui que és algo realment, com tu has dit, és un miracle, no hi ha més explicació.
0: Aquesta foto és un miracle, ja ho pots ben dir. És un miracle perquè, és clar, tu saps, evidentment, quan vas fer la foto, tu sabies qui era Leo Messi, però evidentment no sabies qui era aquella criatura que banyaves, que tenia, no sé què devia tenir aquella criatura. Però
6: 4
0: no...
6: mesos.
0: 4 mesos tenia la Lamine Yamal.
6: Sí, 4 mesos, sí.
0: I com va... Aviam, un dia vam parlar amb tu, precisament fa 2 anys, Joan, quan va sortir, quan va explosionar tot plegat aquesta fotografia, però esclar, ja ni ens en recordem, i molta gent no ho va escoltar. Aquesta fotografia neix per un calendari, no?
6: Aquesta fotografia neix per un calendari solidari que fèiem amb l'esport i amb la Fundació del Barça i UNICEF. Sí, aleshores es buscava nanos amb certa problemàtica social per retratar-los amb els jugadors del Barça. I apareixien nanos del Casal d'Infants del Raval, de diverses associacions diferents, i va aparèixer... per màgia, perquè és més un altre miracle, va aparèixer aquest nano, que després s'està convertint en el que s'està convertint, que és el Lamine Yamal. I es va fer la foto amb el Messi, que, bueno, avui en dia ja no és que sigui el millor futbolista de la història, sinó que jo crec que ja està en el podi superior, que és possiblement un dels millors esportistes o entre els 5 millors esportistes de la història mundial, no? Juntament amb, no sé, Michael Jordan o Muhammad Ali, ja no sé a on posar-lo en aquest noi, perquè és tot insuperable ja.
0: És un escàndol, efectivament. Parlaves de que amb aquest calendari agafàveu nanos amb problemàtica social. Era el cas de Lamine Yamal, interpreto.
6: Sí, era el cas de Lamine Yamal, sí, evidentment, sí. Sí. Bueno, Lamine Yamal ve d'una estructura familiar molt, molt, molt humil. I sí, m'apareix perquè tenia problemàtica social en el seu moment, tal com explica ell, que la seva mare no tenia res més que esforçar-se per donar-li de menjar, com aquell qui diu.
0: Clar, l'elecció dels nanos, dels nens, dels bebès, qui la fa?
6: L'elecció d'aquests nanos ve a través d'UNICEF i de l'Oriol Canals, que estava aleshores a màrqueting del diari Esport. Uh-huh. Ells van muntar tota la història i jo feia les fotografies de tot el calendari.
0: On es van fer aquestes fotos?
6: Aquestes fotos es van fer en el vestidor visitant del Camp Nou.
0: Del Camp Nou. Clar, sí. Com que els fotoperiodistes sou reconsagrats, en molts casos, suposo que, clar, que busqueu sempre la millor foto. Clar, aguantar una criatura banyant-la que no plori devia ser un miracle, no?
6: Un altre miracle, sí. Sí, un altre miracle. Un altre miracle, ja. Sí, complicat, perquè, bueno, com vaig explicar en el seu moment, doncs, pues, clar, l'Oriol Canals em truca el dia abans i em diu, escolta, demà fem el nano aquest que es diu Leo Messi amb un xaval. I li vaig preguntar quina edat tenia el xaval i em diu, no, té uns 4 mesos. Dic, hòstia, això no és un xaval, això és un bebè. Jo en aquell moment estava banyant a la meva filla a la banyera i li donava voltes de com mirar que aquests dos, el bebè i Messi, tinguessin una certa interacció entre ells. Perquè, clar, retratar un bebè, doncs, pues, no és gens fàcil, i menys amb un desconegut. I llavors em va ocórrer, bueno, el tema de la banyera, de portar tot el que surt a la fotografia i que hi hagués una interacció entre els dos, però al final busques una fotografia que transmeti, bueno, certa alegria i felicitat, no?
0: Clar, en aquell moment, quan tu fas les fotografies, l'estona que estàs tu allà amb el... Clar, espera't, dius que el nen no plori, però que Leo Messi aguanti una sessió de fotos tampoc és fàcil, eh?
6: No. Gent fàcil. Jo he estat mirant totes les fotos i jo crec que aquella sessió va durar uns 25 minuts, 26.
0: Déu-n'hi-do!
6: Des que disparo la primera, em sembla molt poc a mi, però bueno.
0: Hòstia, bueno.
6: Des de que disparo la primera fins a l'última. Però sí, és un bon temps. És un bon temps perquè la foto va sortir. Si no, potser estaríem parlant d'una foto en què Lamine surt bramant. I no va ser el cas.
0: Ja,
6: perquè... Aquí la seva mare va tindre molt a veure, també, la Sheila.
0: Hi havia la mare, eh? Evidentment, hi havia la mare.
6: La foto que surt en el calendari surten els tres. Surt Messi, la mare i en Lamine.
0: Uh-huh. Clar, aquí passen els anys, tu allà no saps... Clar, te'n vas cap a casa i ni saps com es diu el nen, només saps com es diu el que hi ha al costat, que es diu Leo Messi. Però, clar, en quin moment te n'adones que tens aquesta fotografia i que aquella criatura que s'està banyant és qui és?
6: Bueno, això ho publica el pare del Lamine en el seu Instagram. Avui ho estava revisant el dia 4 de juliol del 2024. O sigui, farà 2 anys i poc. I a partir d'aleshores, bueno, rebo missatges de companys, dius que aquesta foto és teva, etcètera, etcètera, i allà ens adonem fa 2 anys i 10 dies, més o menys, no? Avui estem a dia 16, pues, fa 2 anys i 12 dies. Fins aleshores no sabia, no teníem ni punyetera idea que aquesta foto existia. O sí que sabia que existia, però no sabia que el bebè era la Lamine Yamal, vaja.
0: Suposo que no t'ha sorprès, a partir del moment que tens aquesta fotografia, que la veus que la publica el pare de Lamine Yamal, veus la magnitud de la bestiesa, no?
6: Ah, mira, Jordi, no, la veritat és que no para de sorprendre'm la magnitud de la bestiesa, perquè, clar, va agafant un... És que si mires tot el conjunt de tot plegat és una bogeria, perquè, és clar, és que un s'ha convertit en el millor dels millors atletes de la història, l'altre va camí de ser-ho. Les coincidències entre l'un i l'altre són moltíssimes, és molt gros, molt gros. No, que és que avui en dia, en el moment que vivim, que les fotos duren o les notícies duren, tu saps què? 24 hores,
0: sí,
6: poder?
0: Sí.
6: Per ser generosos. Mm. I clar, estem parlant d'una imatge que es va fer el 2007, i estem a 2026 i encara se'n parla i està a nivell mundial, doncs és algo que no deixa de sorprendre't. Mm.
0: Amb algun dels dos jugadors n'has parlat, aquesta foto?
6: Em vaig parlar amb el Lamin un dia, que li donaven un premi al diari As, i el cap de premsa del Barça li va dir: escolta, mira, aquest és el fotògraf que et va fer la fotografia. El Lamin va quedar així, com sorprès, va dir: hòstia, doncs no me'n recordo d'ell. Bueno, m'estranyaria que te'n recordessis de mi, si tenies 4 mesos. I em va dir: no, és que jo tengo muy buena memoria, eh? I, bueno, potser tens bona memòria, però aquesta memòria seria ja exclusiva, també.
0: Sí. Que fort, que bèstia aquesta foto. Avui està, Pere?
33: Perdona, és que, Joan, hola, bon dia. Que a més, jo voldria sortir...
6: Hola, bon dia.
33: Crec que hi ha una doble casualitat aquí. Una cosa és que triïn el Lamin per fer la foto, i suposo que si és un calendari hi havia 12 fotos. No sé si les has fet totes 12 tu, però devia haver-hi 12 futbolistes, 12 personatges, amb 12 nens o persones amb protecció per l'UNICEF. I que la casualitat a sobre va fer que no només que el triessin, sinó que els ajuntessin, perquè podien haver posat el Lamin amb un altre futbolista random.
0: Efectivament, clar.
6: No? Amb el Puyol o amb el Ronaldinho.
33: Ah, i que no tindria tant valor, aquesta foto. Vull dir que realment...
6: No, evidentment. No.
33: Hi ha la mà de Déu provocant-ho, això.
6: Sí, hi ha la mà de Déu, sí. Sí, hi ha la mà de Déu. No sé si... Jo no sóc molt creient, però ja començo a veure coses que no em costa de donar-los una explicació lògica. Amb la qual cosa, sí, és una... És més, jo penso que si aquests nanos o les famílies haguessin pogut escollir en el seu moment, escolta, mira, t'hem de fer una foto amb un jugador del Barça, amb qui te la vols fer? El 2007 no hagués dit ningú amb Leo Messi. O jo m'hagués fotografiat abans amb l'Eto'o o amb el Ronaldinho o... Messi en aquell moment era un jugador amb una potencial, amb un futur impressionant, però no era cap... No és el que és ara, ni molt menys.
0: No.
6: Vull dir que la casualitat és a tot arreu, no... És inexplicable, no hi trobo paraules.
0: Ja vull acabar amb dues preguntes. La primera, és l'Oriol Canals que fa l'elecció de les parelles?
6: L'Oriol Canals és el que té la idea de fer el calendari. Mm. Aleshores, ell ho posa en mans d'UNICEF, del Casal d'Infants, els hi proposa la idea, i són ells els que van triant els nanos sobre la marxa.
0: I llavors ells, UNICEF és qui diu: aquest nen amb el Puyol, aquest nen amb el Ronaldinho, aquest nen amb l'Eto'o, aquest nen amb el Messi, és això?
6: Ostres, bon. No t'ho sabria dir, això. Jo suposo que els van encaixant sobre la marxa una mica, ja saps com funciona això, no? Que al final apareix el nano i dius: ostres, doncs aquest nano s'ha de fer demà. Clar, nosaltres anàvem dient: home, doncs mira, aquest millor amb aquest, però llavors per calendaris d'uns i altres els anaves encaixant com podies. Uh-huh.
0: D'aquests nens, interpreto que l'únic famós d'aquests nadons ha estat Lamine Yamal.
6: Sí. I he contactat amb molts d'ells, eh?
0: Sí?
6: Sí, perquè, bueno, m'ha fet gràcia i ha sigut una feina... Pensa que nosaltres, d'aquell calendari, només teníem... De fet, posa Messi i Lamin. No teníem ni un contacte, ni un cognom, ni teníem res. Ha sigut una feina juntament amb la meva dona, amb la Mercè Vallent,
0: de
6: Xinus. I hem volgut contactar amb ells, hem parlat amb ells... I, bueno, estan... Clar, són nanos que ho han passat molt malament a la vida, molt. I, bueno, pues és una alegria per ells aparèixer amb un calendari en el que surt Messi amb Lamine Yamal.
0: És bèstia.
6: Ha sigut una història... Tot plegat és una història molt bonica.
0: Molt bonica, molt que no sé quan s'acaba, però que en principi el punt final hauria de ser diumenge, entre altres coses, perquè ara parlàvem aquí que segurament serà l'únic partit que hi haurà cara a cara entre l'un i l'altre, perquè entre que un farà 40, que juga a Miami, que segurament d'aquí 4 anys no jugarà, vaja, no se sap mai aquest home, que jugarà al Mundial, és molt difícil, i a més que si hi ha un Mundial que es tornin a enfrontar, que els toqui tornar-se a enfrontar, seria molta casualitat. Per tant, jo crec que el final del cercle, quadrar el cercle, serà aquest diumenge, no?
6: Home, jo vull pensar que sí, però és que no, jo, com tu, ja no m'atreveixo a dir res. No et podria ficar la mà al foc en dir-te que Messi no estarà amb 44 anys jugant a futbol, perquè és que no ho sé, ja on pot arribar aquest tio. És no sé què dir-te. Sí, en principi tindria que ser el final, un final que és perfecte, d'una altra manera. Vull dir que és algú, un altre miracle que es produeix, no? Que els dos arribin i es trobin en una final d'un Mundial.
0: Sí.
6: En fi...
0: Per cert, per acabar, una cosa, Joan, de totes les fotos que han anat sortint publicades, els fotoperiodistes sempre teniu allò de dir: a mi m'agrada aquesta més que les altres. La teva millor, de les que estan sortint, la que t'agrada més, a tu quina és?
6: Home, potser la de la banyera, no? Potser la de la banyera. Tot i que hi ha l'altra que l'està agafant en braços...
0: Oh, és preciosa aquesta.
6: És molt maca. A poder la de la banyera, però estimo igual al papa que a la mama. No tinc una predilecció especial per una o per l'altra. També m'agrada molt la que surt la Sheila, perquè la Sheila crec que té un paper importantíssim sobre la trajectòria del Lamine. Crec que sense ella res d'això, no estaríem parlant de res de tot això. Vull dir que qualsevol de les tres és una imatge... I és maco que, a més, n'hi hagi tres. Vull dir que al final, clar, quan es parla de fotografies icòniques, doncs parles d'una. Però és que aquí, a més, n'hi ha tres. Mm.
0: La banyera la portes tu? Segur, aquesta cosa que
6: fa... La banyera la porto jo. I no la tinc, Jordi, no la tinc.
0: No fotis.
6: No tinc ni la banyera, ni el neguet aquell que surt, ni... M'imagina't si ho tingués encara.
0: La banyera, sí, esclar, evidentment. Clar, no tens ni punyetera idea si es va quedar allà, no, si la vas llançar, no, ni res, no?
6: No ho sé, clar, la meva filla ja té 22 anys, ja sí, no hi cabia allà dintre.
0: Ah, quina era la teva filla, la banyera?
6: La banyera era de la Jana, sí, de la meva filla. Sí. Suposo que la tornaria a casa. Suposo.
0: Ja. No sé. Imagina't, tens una altra per explicar. La teva filla, la Lamine Yamal, es va banyar a la mateixa banyera que la teva filla Jana.
33: Ara han de fer una foto de la Lamine i la filla. Perdona, ara hauríeu de fer una foto de la Lamine i la filla, també.
6: Imagina't.
0: I el Messi.
33: Clar, i el Messi.
6: El Messi.
0: Per cert,
6: sí,
0: saps que ara el Pauli Sobirà m'envia una fotografia d'un mem. Saps que estan fent mems ja d'això, no?
6: Sí, està ple, ja.
0: Pues m'encanta aquest, aquest. Es veu al revés, és a dir, es veu a la banyera, de color blau, es veu de bebè el Messi amb la samarreta argentina i el Lamine Yamal amb la samarreta de la selecció espanyola banyant
6: a Messi
0: de petit. O sigui, al revés. és al revés, és preciós.
6: Sí, hi ha molta gent que fa coses molt xules, de veritat. N'hi ha moltes, ja te les passaré quan pugui, perquè n'hi ha de molt xules.
0: Sí, no?
6: Sí, molt. S'ha donat molt de sí el tema.
0: Ja. Espera't un moment, que em diuen que d'aquí a uns moments... Espera't, Joan, perquè és que aquí passa tot aquí. És que, clar, és que vull anar quadrant coses, i és clar, aquí està passant... És que és tan miraculosa aquesta foto, com dèiem.
22: Si no recordo malament, el 2007, Joan, tu te'n recordaràs potser millor, Messi estava lesionat. I hi va haver un moment en què estava en una situació... No jugava en aquells moments, o tenia... No sé si va ser coincidència amb la foto o no, però us en recordeu que va tenir un problema al peu... Una cosa que es deia que era un problema greu, que segurament el podia dificultar el seguir jugant, i va estar una època que no va poder jugar. Va estar bastant temps lesionat. No sé si va coincidir, Joan, amb això, amb la foto.
6: Ai, no t'ho sabria dir. Jo sé que, com tu dius, al començament Messi va tindre algunes lesions musculars, no? Uh-huh. I va ser, gràcies a Déu, allò no va anar més, i això ha sigut que sigui una bèstia com el que és ara, no? Però no recordo si en aquell moment estava lesionat. Jo sé que aquestes fotos, jo, si no recordo malament, són després 2007 i el Barça guanya una Champions amb Rijkaard el 2006, no? Crec que és la Champions de París. I Messi no juga aquella final. No juga aquella final. Si és el 2007, si no recordo si estava lesionat en aquell moment o no t'ho sé dir. No t'ho sé dir.
0: O sigui que tu ets el responsable de les fotografies, però la logística la portava l'Oriol.
6: L'Oriol Canals, sí.
0: Hola, Oriol Canals, sí. Bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Què tal, Joan?
0: És que volem quadrar-ho tot, jo vull saber tot, perquè aquesta fotografia em sembla tan meravellosa i és la fotografia del dia del mes, de la setmana, del diumenge que ve i unes de les fotografies de l'any, i vull saber més coses. Què te'n recordes tu d'aquesta fotografia, Oriol?
7: Ostres, doncs recordo que el nano no... O sigui, que el Lamin no parava de plorar. Era molt, molt petit, molt petit. De tot el calendari que vam fer, el nano més petit, de llarg, et diria.
6: No però crec durant, que la sessió, de... durant la sessió no va plorar gaire, eh?
7: Ja et diria no, que... Però quan va venir estava emprenyat. Tenia una mica de barraquera quan va venir.
6: Clar, sí.
7: Quan
6: també va arribar,
7: és veritat
6: sí.
7: que... Fèiem les sessions a l'antic Camp Nou. Ara, Joan, no recordo. Jo crec que ho fèiem al vestidor visitant, correcte?
6: Al vestidor visitant, sí.
7: Al vestidor visitant de l'antic Camp Nou. I, clar, eren després dels entrenaments, si us hi fixeu la foto, el Messi porta el cabell una mica moll d'haver-se dutxat. I clar, s'havien d'esperar molta estona els nens. I segons qui, que té consciència de que, ostres, estic aquí esperant-me, perquè m'he de fer una foto amb un jugador del Barça, genial, però un nen petit, que li expliques, també.
0: Clar, Oriol, estàvem parlant de qui escull les parelles d'aquí. Si ets tu, ets tu el que dius aquest nen amb Messi?
7: No, és l'atzar. Bàsicament és l'atzar, eh? No té més. El fet és que nosaltres, a través del programa que fèiem amb el calendari, doncs teníem nens que venien de diversos punts de Catalunya, en aquest cas va ser doncs de Mataró, i la casualitat va ser que el Messi li toqués a Lamin. O sigui, és una cosa, bueno, amb el Joan ho hem parlat mil vegades, és a dir, hòstia, 17 anys o 18 anys després que passi això, és que és una bogeria. Clar. És una bogeria, clar, treballar... O sigui, ara que ens esteu entrevistant amb una cosa que fas fer fa 18 anys, és que és una bogeria. Alguna vegada ho hem comparat amb que si el Michael Jordan banyava el LeBron James. Pues una miqueta vindria a ser això. És una passada. Però va ser pur atzar, és a dir, no. Alguna vegada ens han fet la broma de... I com sabíeu que era el Lamin? Dic, mira, li vam donar una piloteta i va començar a fer toques al bebé. Jo què sabia?
0: Escolta'm, per acabar, una cosa, Oriol, que és... Venien, ara ho explicava el Joan Montfort, del Casal d'Infants del Raval, UNICEF sí. també ajudaven tot plegat. Què sabíeu exactament d'aquest nano i de la seva família, Oriol?
7: Per dir la veritat, poca cosa. És a dir, nosaltres sí que el Casal d'Infants del Raval i UNICEF ens donaven un cop de mà a l'hora de... Escolta, no volem un calendari de... que tot sigui un multicolor, unicolor, vull dir que tot siguin blanquets perquè ens entenguem, sinó que volíem una miqueta de diversitat, que és com és Catalunya i com serà Catalunya. Per tant, ens vam recolzar en les entitats socials que vam creure que podien fer-ho millor i venien d'aquí. La seva història, el que hi havia al darrere, l'hem sapigut després. En aquell moment, doncs, sí, parlaves una mica, doncs vinc d'aquí, vinc d'allà, tal, no sé què, però doncs, lo just i necessari, i perquè també UNICEF i el Casal d'Infants ens van ajudar en aquest cas.
0: Quines casualitats té la vida. Això ho fas expressament i no et surt. Cert, Joan, és a dir, si hi ha una cosa que als pares ens costa molt al començament per les pors de com a pares, és agafar una criatura per intentar banyar-la. Si no ets pare, costa encara més. I has de banyar alguna criatura que no és teva. Però si a sobre tens 19 anys, com tenia Messi... Hosti, devia ser complicat que aguantés bé la criatura perquè no s'ofegués.
6: Jo crec que en tenia menys, inclús, eh? Jo crec que eren 17.
0: Sí. 17 anys.
6: Eren 17
7: estava,
6: anys.
7: Estava més temps que un pal, eh?
6: Jo diria que és la primera, criatura que aguanta Leo Messi. I aquí es produeix, possiblement aquí es produeix un dels grans miracles. Si m'hagués banyat a mi, possiblement no estaria parlant amb vosaltres ara. Però... Jo diria que és la primera criatura, sí, no ho sé, això algun dia se li hauria de preguntar amb ell si havia... Però, clar, tenia 17 anys. 17 anys tenia aquest nano i és el que tu dius, que agafa una criatura i jo recordo la meva filla quan me la dona el primer dia i no sap ni si agafar-la pel cap, pels peus, per l'ombro. Les mares estan avasades a un tracte que sembla que el portin ja incorporat. Nosaltres, jo per lo menys, era bastant torpe amb la meva filla. Però, bueno, n'aprens. I el Messi sí, va vindre, com diu l'Oriol, va vindre, clar, es va trobar una criatura de 4 mesos. No és que et trobis un nano de 6 anys i puguis jugar una mica pilota amb ell. És que és complicat. Va ser complicat, però, bueno...
0: Enhorabona als dos pel miracle, perquè això és un miracle, d'ajuntar els que seran els dos grans protagonistes diumenge que ve, a nivell mundial. Serà la foto més buscada. La foto més buscada a nivell mundial serà més enllà la del partit en si, si aquí marqui el gol i tal, la fotografia més buscada és una salutació, una abraçada, o el que sigui, que jo crec que la forçaran tots dos, deixa'm que ho digui, entre Messi i Lamin Yamal. Dit això, la naturalitat sempre és la millor de les fotografies, això el Joan Montfort segur que m'ho certificarà, i la naturalitat, la normalitat va ser de la de fa tants anys en aquesta banyera, on Leo Messi banyava a Lamin Yamal, una fotografia que avui... ja surt a tot arreu del món. Oriol, moltes gràcies i fins aviat. Ui, l'Oriol ja hi és.
6: L'heu perdut.
0: L'hem perdut, sí, a tu no, Joan. Joan Montfort, una abraçada molt forta i molts petons a la Mercè. Que vagi bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
6: Adéu.
0: Salut. 36 minuts, un altre de les grans periodistes del país. Hola i adéu, Oriol. Que vagi bé, Oriol Canals. Gràcies.
3: Adéu.
0: No, que dèiem al Joan que la seva dona, la Mercè Vallent, és una dels periodistes que durant molts anys ha fet el seguiment del Barça, fa molts anys al diari Esport, entre altres, per una periodista d'aquestes dones que feien periodisme esportiu fa molts anys i que encara... I el Joan Montfort, doncs, un dels periodistes més coneguts que tenim a la premsa esportiva, sense cap mena de dubtes, amb la fotografia, aquesta fotografia per la història, que entra la Lamine Yamal i Leo Messi. Espera tu un moment, que no sé què em diu... El Miguel Rico, que esclar, treballava amb ells, el Miguel Rico. Clar, és una altra època del periodisme esportiu, efectivament. Són les 9:37. Però ja està.
33: No està. A veure, és que ens sap greu pel Melero i la gent que els interessa tant això com el tractat de física quàntica.
0: Ara és quan no hauran de callar.
33: Però la grandesa... Jo entenc que hi ha molta gent que deu pensar, hòstia, el Bastia ens està fotent la xapa amb això i estem farts de futbol i de Mundial. No cal que descobrim que el futbol fa 70 i 80% d'audiència.
0: Bueno, la d'ahir. El partit d'ahir m'he quedat parat.
33: Quan va fer?
0: Hòstia, m'ho han enviat ara fa poc. No, t'ho dic perquè és que m'he quedat com bastant parat. Digues. Mira, t'ho dic. 45.5.
33: Tela.
0: De Xer.
33: Més, i suposo que s'ha de sumar a la 2, també.
0: Sí. Més el 12, mira, 45,4 a la 1, això a Catalunya, més 12,4 a la 2CAT. A Catalunya... Espera't. 1.755, pot ser?
33: Sí.
0: 1.700, gairebé 1.800.000 espectadors a Catalunya sí. I 616.000 a la 2CAT. O sigui, no, per tant, estem parlant de pràcticament 2 milions d'espectadors.
33: Moltíssima gent.
8: Carai, més que la missa del diumenge.
0: Sí. Segur. I a Espanya, un total d'audiència acumulada més de gairebé el 60%.
33: Doncs el que volia dir és que la gent com el Melero li deu tant li fot això al futbol, però que la gràcia del futbol és que diumenge no sabem... O sigui, és molt imprevisible el que pot passar. Pot passar qualsevol cosa. Pot passar que Espanya foti un bany, pot passar que Argentina, que volta el Messi, foti dos gols. I o sigui, el de diumenge serà increïble. I aquesta és la grandesa del futbol. No pot, ja sé que en molts esports pot passar això, però diumenge el futbol ens explicarà alguna cosa. I encara no sabem què és.
22: Aquest Mundial té una característica, bueno, vosaltres que hi enteneu molt més, que els partits es resolen als minuts finals.
33: Bueno, n'hi ha hagut molts.
22: Molts d'ells, no? Per exemple, el d'ahir, que anava perdent per 2-0, o per 1-0 a Argentina, en els últims 10 minuts, pim-pam, evidentment va ser un error de l'entrenador anglès, que es va dedicar a defensar, i mira com li va anar, però en 10 minuts es va canviar tot el partit. Tot el partit, el que era una victòria que podia tenir a Anglaterra amb certa facilitat, va acabar al revés, no? Per tant, encara augmenta més aquesta expectació, aquesta emoció. Total. L'emoció que tenia ahir a Argentina, em sembla que posaves... Aquesta gent deuen tenir totes les cordes vocals destruïdes de la forma que canten els gols els locutors argentins, no? Però l'emoció que va viure ahir a Argentina, perquè a més hi havia una altra qüestió, era la tornada de la guerra. Mira, amb la qual per ells tenia un sentiment polític, també, tot això, no?
33: La pancarta, tot una mica.
22: Ah, exactament. Per tant, derrotar Anglaterra era un més enllà del pur futbol. I això és el que deies tu, Pere, que és una mica aquesta màgia que té el futbol, que ho impregna tot, que acaba marcant la política, acaba marcant l'emoció d'un país...
33: I que el guionista de diumenge encara no ha escrit el guió.
22: No, clar que no.
33: I si els apara una sorpresa.
22: I si l'ha escrit, el té amagat.
0: Bueno,
9: jo sempre pensava en els pobres...

0: Anuncis al Corte Inglés, perquè, escolta, hi ha coses a la vida que no poden esperar. Hola, Noemi, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Ui, fatal, com sempre.
1: Fins al 22 de juliol arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany per home, dona i nens del Corte Inglés. És el moment perfecte per planificar aquella escapada a la platja, aquells banys a la piscina i gaudir al màxim d'aquest estiu amb grans descomptes en les millors marques. Per ella, tens una selecció amb un 40% de descompte en Dolores Cortés, Selmark, Donna Karan New York o Chantel. I una selecció amb un 30% de descompte en Emphasis i amb un 20% de descompte en Green Coast i Easywear. Per home, una selecció amb un 40% de descompte en Boss, Pertegaz, Geox i Escola Nàutica. Una selecció amb un 30% de descompte en Green Coast, un 20% de descompte en Dustin i Emidio Tutsi i una increïble selecció d'Easywear per només 17,99. I també n'hi ha pels més petits. Descobreix una selecció de bany infantil amb un 40% de descompte en Pepe Jeans, Tommy, Hackett, Coconut, Kids El Corte Inglés i Baby El Corte Inglés. Gaudeix dels moments més refrescants de la temporada amb una gran varietat de models i marques per tothom. Segones rebaixes a la col·lecció de bany del Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte en una selecció de marques. No te les perdis, fins al 22 de juliol a la botiga, al web i a l'app. I abans d'acabar, recorda que aquest estiu les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20 hores. T'hi esperem! I per avui és tot. Ens trobem demà. Adéu-siau!
2: Tailàndia, Roma, París, Eivissa... El teu viatge comença abans de fer la maleta. A Viladecans d'Style Outlets pots estalviar les rebaixes d'estiu. Troba el look perfecte al millor preu per a qualsevol destí amb descomptes irresistibles en marques com Nike, Adidas, Bimbay Lola, Mango i moltes més. Aquest estiu, el teu viatge comença a Viladecans d'Style Outlets.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
3: Entrada ja a la venda a balanyambio.com.
4: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
9: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
8: De veritat?
9: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
10: Mmm, això és boníssim. D'on és?
11: És de Dia.
10: De debò?
11: Sí.
10: Molt bé.
11: Avui a Dia, el sorbet gelat amb suc de fruites de la marca Dia per només 1,59. De debò. Molt bé. Dia.
12: No ho sabies?
13: A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
12: Tres ulleres? Increïble.
14: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
15: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
16: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
15: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
16: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
15: Important, en un refugi climàtic natural.
16: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
17: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
18: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet

0: a preu del bàsic. Omoda ZSHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
2: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Verisure.
4: El perquè de tot plegat.
5: A tres quarts de deu tocats, comença ara sí a parlar sobre el que passarà a Luxemburg d'aquí a 13 minuts aproximadament, que ho seguirem aquí a RAC1, però crec que ens haurem d'esperar perquè, com tot, sabrem si el majordom és l'assassí al final de la pel·lícula. Lluís Tovar, què tal, des de Luxemburg, l'enviat especial de RAC1? Bon dia.
6: Bon dia, Jordi, com esteu?
5: Molt bé, aquí, expectants.
6: Expectants, una sentència que, com dèiem ahir, serà a les 10 del matí, el que passa que ja dèiem ahir que avui és un dia gros aquí al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, hi ha moltes sentències pendents de lectures, l'últim...
5: Imagina't. S'ha tallat, aquí, espera. Espera, que s'havia tallat, aquí? hem recuperat. Digues.
6: Sí, deia que de les grans sentències que hi ha avui, les que ens afecten, diguem-ne, les de l'amnistia, van en el primer bloc de les 10, que n'hi ha 5 sentències, i les que afecten a l'amnistia és la quarta i la cinquena, és a dir, n'hi ha dues, una la que afecta el Tribunal de Comptes i que es pronunciarà sobre la malversació, i acte seguit es farà la lectura de la sentència que afecta, de les preguntes prejudicials de l'Audiència Nacional, que afecta en aquest cas a la causa del terrorisme contra els CDRs. Serà una lectura en castellà i la llegirà en principi el president de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'advocat Kun Lennertz, i ho farà en castellà. Per tant, avui se'ns facilitarà una mica les coses. Heu d'esperar que en aquesta primera lectura normalment són bastant tècniques, és a dir, en paral·lel és probable que rebem ja els comunicats de premsa o amb una mica més explicatiu i la sentència amb el detall, però quan escoltem l'àudio de la lectura de les sentències pot ser que hi hagi detalls que se'ns escapin perquè són molt tècnics, però en fi, crec que tens gent molt experta a la taula que també segur que ens ajudarà a interpretar una primera lectura del que escoltem i del que passi.
5: S'ha donat per al·ludit Javier Merello, que ha aixecat les celles com dient, em toca a mi. Efectivament.
7: Calienta que sali.
5: Efectivament. Una cosa, Lluís, estem parlant que, per esclar, molta gent dirà, bueno, la sentència és això que dura molt la resolució de les sentències. És a dir, cada sentència quanta estona pot durar per veure, més o menys, la quarta i la cinquena cap a quina hora serà, perquè si cada sentència són 20 minuts ja begut oli.
6: Són uns 2-3 minuts. Ens han dit que pot ser que entre un quart i 2:15 ho tinguem tot finiquitat. Val? Per tant, són una mitjana, sí, entre 3-5 minuts per sentència, per tant, pot ser que les nostres vagin cap a, quan passin 10 minuts de les 10, una coseta així, i que entre un quart i 2:15 doncs ho tinguem resolt.
5: Val, perfecte. Val, doncs mira, escoltem una cosa. Clar, a Luxemburg no hi ha ningú, és a dir, no és com allò que diguis, no hi ha periodistes, és a dir, no hi ha ningú. Gonzalo Boye, per exemple, crec que és a Catalunya. El president Puigdemont, òbviament... No, m'han dit que no està a Waterloo.
6: No, ens consta que no està a casa de la República.
5: Val.
6: No.
5: I, per tant, haurem d'anar esbrinant, aviam el què. Sí que puc dir que hi han convocat rodes de premsa, però que a hores d'ara tothom és molt conscient de que s'ho ha de llegir i rellegir ben mirat. Per tant, crec que la primera roda de premsa que hi ha serà la del president de la Generalitat, Salvador Illa, que no sé si roda de premsa o és compareixença, o sigui, serà una declaració. Hi ha roda de premsa 2:15 d'Oriol Junqueras, i crec que és a les 12 del migdia que tant Gonzalo Boye com el secretari general de Junts, Jordi Turull, fan una roda de premsa. O sigui, jo crec que, és a dir, a mesura que es vagi traduint aquesta sentència, aniran apareixent els diversos protagonistes per fer una primera valoració. Tot i que la valoració pot ser positiva o no positiva, i tots diran que val, que sí, que no sé quantos, aquí la decisió la té, 1, el Tribunal Constitucional, i 2, el Tribunal Suprem. Per tant, a partir d'aquí, tots jo crec que llançaran, depèn de què digui la sentència, si és en positiu, li posaran el dit a l'ull al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem perquè decideixi d'una manera ràpida i favorable als interessos d'aquesta llei d'amnistia i de tot plegat. Alguna cosa més que vulguis comentar des de Luxemburg, de moment, Lluís?
6: No, Jordi, el detall que portem també comentant des d'ahir, que sé que és una cosa que crida l'atenció, no sabem absolutament res. És a dir, no hi ha hagut cap filtració, no tenim cap pista més enllà del que va dir l'advocat general, i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, jo vaig estar aquí fa un mes i mig amb a la roda de premsa que el mateix Kurt Lenners, el president del TJUE, va fer fa un mes i mig d'una roda de premsa de balanç anual del TJUE, on eren conscients de les conseqüències polítiques i l'expectació mediàtica que havia aixecat aquesta sentència a Espanya. Evidentment, això deien que no interferia en cap cas en la labor judicial, però aquí, a la gran sala, avui són conscients de que això pot provocar un efecte dominó a la justícia, a la legislatura i a la política espanyola. Però a aquesta hora, quan falten 8 minuts per les 10 del matí, no sabem absolutament res i aquí no s'ha filtrat res per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: El Ramon Rovira i jo ens estem mirant i la Neus també està somrient, tothom somrient, i el David Fernández i la Neus, perquè el verb filtrar és un verb que a la justícia espanyola està a l'ordre del dia, vull dir, qui no filtra no pisca.
3: Perdona, recordem que la sentència del procés, la del Suprem, sí, es va filtrar.
5: Oh, i tant! Oh, i tant! Me'n recordo.
7: És una demostració que es pot fer una sentència sense filtrar i sense els mitjans de comunicació la tinguin abans, els que els interessa a determinats jutges, especialment.
5: Sí, sí, és molt bèstia,
7: tant,
5: això,
7: Es pot fer això, no és impossible, que no estem demanant una cosa molt estranya.
8: No, Espanya ja és impossible, o sigui, ja hem arribat a un punt. Jo no crec que hi hagi cap periodista a Espanya, aquí esteu molts periodistes, que no es venti dels seus fonts i els seus confidents. Bueno, al món judicial i policial, sí, i el que no els té és que és un fracassat. I funcionarial. I el que no els té, que desastre. I aquí,
9: però
8: això
9: ja... Xavier, això té dos efectes. Un primer, que evidentment, com diu el Quim, el que està passant avui a Europa demostra que es pot fer bé i que no necessàriament es pot fer,
8: A veure si et filtren un sumari suís, a veure què et passa, i que no acabis a la garxola.
9: No, i la segona qüestió és que hem arribat a convertir la justícia en un pseudoespectacle en el qual cada vegada que es pren una decisió un jutge, doncs el més important és a veure quin ressò tindrà els mitjans de comunicació i com em tractaran, i si em tractaran bé els meus i em tractaran malament els altres respecte de la sentència. Per tant, l'objectiu de filtrar-la no és innocu, no és únicament home, tu ets amic meu i et passo la sentència. Bueno, passo la sentència perquè m'interessa que es publiqui en una forma determinada.
8: Espanya de filtracions, que a més es pot posar data bastant al moment en què això arriba a la metàstasi, que és als temps dels jutges estrella de l'Audiència Nacional als anys 90, amb Baltasar Garzón i companyia, que jo crec que és la darrera vegada que s'ha intentat fer una investigació per detectar les filtracions del propi jutjat, que va acabar amb no res. Però jo crec que aquell és el gran boom, ja, i d'allà ja no hem sabut tornar.
3: Però és que, a més, tu que t'hi has dedicat, és a dir, ja no només és que es filtrin les sentències, que, en fi, jo com a periodista, doncs ja... Si la puc tenir, la tindré, no?, per entendre'ns, però no és només això, sinó que els diferents actors que participen del procés cada cop juguen més en això, i llavors et trobes doncs informes policials que encara no estan ni no han arribat ni al jutjat, que ja estan circulant per les redaccions, els advocats dels casos juguen amb el tema dels mitjans per fixar posició, i per tant tens això, ho tenim aquí en un cas, no?, un presumpte perit que va circulant pels platós sense haver aportat els documents encara al jutjat, i després evidentment quan hi ha acusacions particulars, aquest famós debat de les acusacions particulars, que en molts casos són partits, doncs un dels motius... Un dels motius de moltes vegades d'estar en aquests judicis és perquè és la manera de tenir la informació abans i després fer-la circular.
8: No, hi ha documents, ho recordareu perfectament, hi ha documents policials que el seu únic sentit és la filtració. Recordeu els informes apòcrifs del Villarejo en els temps aquells dels suposats comptes del Mas i tot allò? Vull dir, aquells eren documents que es van generar única i exclusivament per la filtració.
5: No, perdona.
10: Y siempre sale el 36.
8: ¿Qué es eso?
10: És una expressió del Núñez en relació als àrbitres espanyols.
3: Ah.
10: Sempre deia que Javier, la ruleta sempre sortia el 36.
3: I aquests informes...
10: Que sempre carrega del mateix curs.
3: Aquests informes apòcrifs que deies van circular alguns per redaccions diferents i només van publicar-los els qui ho va publicar.
8: Ho diguem, no. Vull dir, aquest,
3: el Mundo.
8: El Mundo ho va publicar i aquests informes estaven generats pel Mundo. Aquesta era la bústia. El Javier Chicote, el cap d'investigació de tribunals de l'ABC, es va negar a publicar-ho perquè va dir que allò era basura.
10: I d'aquesta casa també devia arribar.
5: Sí. No. Aquí.
10: Referia a la Vanguardia.
5: Ah, no ho sé.
10: Segurament devia arribar perquè...
3: Hi va haver diaris de Barcelona que van circular similars i es van decidir no
9: publicar. La Vanguardia va arribar i es va decidir que no es publicava.
5: I el mal que va fer jo.
11: El Javier Chicote, que el que li va fer el Cristóbal Montoro, encara està per
8: explicar. Encara està per explicar, sí. Bueno, ell ho ha explicat.
11: Ho ha explicat o no està explicat.
8: El va crucificar a inspeccions.
9: Però tot això, el problema que té, si fos només la filtració en si, dius, escolta, mira, al final, és com diu molt bé la Neus, escolta, tu els periodistes estem perquè ens passin informació i si tenim filtracions, al final, bona part d'aquesta feina es dedica a això.
8: Home, no, mai no és culpa del periodista.
9: No, per això...
8: A no ser que el periodista formi part de la conxorxa per elaborar els documents.
9: Aquest és el tema, Xavier, perquè és que quan el periodista es presta a jugar en una determinada manera i un determinat informació que fins i tot sap que és falsa, perquè sap que és falsa, i l'utilitza per uns determinats interessos, que llavors es tradueixen en realitats, eh? Perquè és que no és allò que dius, bueno, no, escolta, és que li ha dit que tenia un compte corrent, que era fals, i no. Aquella persona és processada, és investigada, i llavors més endavant es descobreix que tot allò era fals. El drama que es produeix amb una cosa d'aquest tipus és enorme. Mm-hmm. Però, bueno, és això, i aquí que no hi hagi cap tipus de condemna ni cap tipus de control per evitar una cosa... Sí que existeix, el que passa que no s'aplica. No es pugui fer una cosa d'aquest tipus perquè sigui un país seriós, és que a mi em sembla absolutament, vamos, és que això és una república bananera en aquest sentit.
10: I que a més té a veure que passi per moltes mans, però que passi per moltes mans, per exemple, en el cas de Luxemburg, no és sinònim de filtració, perquè aquesta sentència l'ha escrit un senyor, l'ha parlat amb un altre, se l'han enviat entre ells, l'ha vist la secretària, els traductors, suposo que ha d'haver-hi traduccions a uns quants idiomes oficials. Això ho deu saber mig tribunal de Luxemburg. I ho ha explicat algú?
12: Però les conseqüències...
11: Un dels darrers epílegs més interessants és el Xavier Vinader, va dir que, òbviament, en l'època del 2010, 12, 13, deia hi ha corrupció econòmica, hi ha corrupció política, i va dir, algun dia haurem de parlar de corrupció periodística. I no ho deia debades, ho deia perquè, com recordareu, a un narcotraficant d'aquest país li van trobar uns sumaris a casa seva i venien d'un periodista que, a més, treballava a l'oficina antifrau.
12: Mm-hmm. Jo crec que aquí el que ha donat la clau és el senyor Melero. Vull dir... Si no n'hi ha cap responsabilitat, si no passa res...
11: Però jo no costa el Xavier perquè... Jo crec
12: cap ni un, ni d'un costat, ni de l'altre, fan res per evitar-ho, eh?
11: Però hi ha una perversió, també, de perquè mala, és veritat... Per quan el Xavier deia al periodista, és veritat que la confidencialitat de les fonts, el periodisme d'investigació, les grans fames que han tingut són heroïcitats professionals, però filtrar una sentència... o un informe, no té cap mèrit. És, al final, una corretja de transmissió.
7: Sí, passa,
11: tu no has fet cap tasca, jugar-te-la, que algú se la jugui dins, no?
10: Perquè
11: te l'estàs jugant, però te la jugues per una cosa molt important. Aquí és pura...
10: I que en el cas de la
11: xavalla.
5: No, però això... Ara,
10: quin mèrit té anticipar una hora de sentència?
8: No, home, però jo crec que ara hem arribat a un punt que ja és una roda que es retroalimenta entre el periodista, les seves fonts i tal, ja estan en una cadena, amb la qual l'únic que queda és la filtració sistemàtica.
5: Correcte. No, perdona, i afegeixo una cosa, que això no té res a veure amb una filtració periodística a l'ús de publicar. De publicar... abans, que això sí que és encara més greu, que és ordres de detenció. Exacte. Ordres de detenció que ho sap abans el periodista.
7: Les càmeres esperant
10: arribar a la poli i a les càmeres de televisió. Sí, sí.
7: Les entrades a domicili que s'han produït en aquest país, les càmeres ja estaven abans que el propi interessat...
5: Que això significa una cosa, perdona, Melero, que això significa una cosa, que és que si tu veus càmeres davant de casa teva... Sí. Pots cremar...
10: Terrat,
5: i pots cremar totes les proves i documents que vulguis.
3: I he de dir que això no és nou, que quan van entrar a la seu de Convergència estava ple de fotògrafs i càmeres esperant. No. De fet, explica la llegenda que un càmera... És llegenda i, per tant, no sé si és així. Que un càmera va entrar i va preguntar ha començat el registre?
8: Bueno, jo d'aquell escorcoll que vaig estar tot el sant dia allà, el que sí que et puc dir és que me'l va notificar un mitjà de comunicació perquè hi anés. No me'l va notificar ni la policia, ni el jutjat, ni ningú. Va trucar un periodista i va dir, ves cap allà que entren.
11: La nova figura de secretari judicial
12: periodista. I t'adones perquè t'ho diuen els periodistes.
10: Bueno, avui hem sentit un tall de veu.
5: Un moment, que són les 10 i un minut. Espera't, Tobar, alguna novetat o no?
6: No, no estan els jutges encara a la sala, per tant... Comencem una mica, lleuger retard.
5: No anem amb puntualitat luxemburguesa.
9: Això d'Europa ja no és
8: el que era.
10: No dic que era el quart tema. Diguéssim, primer venen tres...
5: Sí, home, però vull saber allò... És una mica com el tema del Tour de França, allò que feia el José María García, top! I llavors comences aquí, i llavors ja van dient si surt o no algú. De moment anem a retard, perquè són les 10 i un minut i mig, i de moment encara no ha començat aquesta compareixença, diguem-ho així, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Deia,
10: no, només anava a dir, com a complement d'una cosa que ha dit algú que no recordo quina és, que avui mateix hem sentit un tall de veu informatiu d'uns pàjaros de Vox, de no recordo quin municipi, sí? Dient, me l'ha contado la fiscal, tranquil·lament.
5: Ho traia el diari ahir, em sembla que era un àudio tremendo. Estem veient ja a través de... Digues, Lluís? Ah, no, m'agradaria dir alguna cosa.
6: No, pensava que entraven, perdona.
5: No, però estic veient la sala en directe ara, perdó, eh? Estem veient la sala, sí, en directe, és una sala d'aquestes d'allò de... Semblen aquelles sales de...
12: D'un ajuntament, només.
10: Sí, sembla una sala de plens.
8: Sembla de l'Imperi, el Palpatine.
10: Sí. Bueno, és que les cadires que tenen són bastant Palpatine.
5: Bueno, hi ha 7 cadires d'aquestes de raspaller alt, de fusta, i després una quantitat de cadires darrere, com si fos una sala, vaja, el que és una sala de vistes. Perdona, algú volia dir alguna cosa que us he tallat? No? Sí? No,
9: jo crec que, bàsicament, encara que no sabem, és molt agosarat dir-ho, a pocs minuts de què sortir, crec que no hi ha cap dubte de quina serà la línia de la sentència, no? Una altra cosa és els matisos que es puguin introduir i que condicionaran
5: completament... Els matisos són importantíssims,
9: per això
10: dic... Un grau de contundència i de claredat, diguem, crec... no?
9: Exactament, si és prou contundent... Com
8: el tema és bastant qüestió de matisos, el que s'està plantejant aquí.
11: En el matís, Déu i el diable. Mm-hmm.
9: Però que, en principi, això hauria d'anar bé, per entendre'ns. No?
10: Depèn de què consideris anar bé.
11: A veure... O sigui, el matís, l'escletxa que els hi hagi obert el Suprem.
8: Bueno, a veure, per començar, vull dir, aquí ja resoldrà una qüestió que afecta el Tribunal de Comptes i una altra que afecta l'Audiència Nacional. En aquest sentit, la resolució serà executiva. Sí. En aquest sentit, però només en aquest sentit. Amb els altres tribunals s'obren vies d'interpretació.
9: Exacte. Però, bueno, dependrà molt dels matisos que introdueixi el tribunal al TJUE, per tal de que, diguem-ne, les possibilitats de poder maniobrar tant... Sobretot, és que jo crec que aquí a vegades confonem una cosa, sobretot pel Tribunal Suprem, perquè el Tribunal Constitucional està claríssim el que pensa. De les 19 sentències que ha fet fins ara sobre la llei d'amnistia, totes 19, i en falta una, que em sembla que és la Comunitat d'Extremadura, que encara tenen pendent de resolució, totes 19 han sigut favorables a la llei. No ha acceptat en cap cas que fos una llei inconstitucional. Per tant, el problema no és el constitucional. El constitucional ho té claríssim, des del minut zero. Ha rebutjat totes les demandes que se li presentaven en aquest sentit. És, en tot cas, el sí, marge de maniobra...
8: Sí, el que passa és que...
9: Però
8: veritat,
9: estret, que li pugui quedar...
8: Però hi ha dues qüestions, jo crec que una és claríssima, la qüestió del terrorisme que planteja l'Audiència Nacional... És molt forçada i jo crec que no té cap possibilitat de no guanyar, de no ser guanyada a Luxemburg. I després hi ha la qüestió de la malversació, que d'aquí n'hem parlat fa anys, que aquesta sí que és més problemàtica.
9: Sí, però si la resolució que fa el Tribunal Europeu és dir, escolti, no hi ha tenim cap indici...
8: És que avui, si el Tribunal Europeu no va més enllà del que se li planteja el recurs, el que et dirà a la consulta del Tribunal de Comptes és que el que s'està adjudicant al Tribunal de Comptes no afecta fons comunitaris.
9: Per això? Que és el que s'ha preguntat?
8: Això és el que s'havia preguntat.
9: Saps que no, home, no pot contestar una cosa.
8: Però aquesta qüestió no resol el problema de si això és una malversació espanyola o no.
9: Però, perdona, aquesta no és la pregunta que s'ha fet? Ni en cap moment.
8: Però està tothom esperant que el Tribunal precisament ampliï l'àmbit de la seva resposta per veure si deixa resolta la qüestió.
10: I no ho farà.
8: Jo crec que no ho farà.
5: Digues, Quim.
7: La línia del que diu el Xavier és la interpretació que ha estirat, que ha construït el Tribunal Suprem sobre la malversació. Ja no és una malversació de fons polític, és el fet de que tu t'hagis pogut arribar aquí perquè hagis hagut de pagar tu directament aquesta despesa. I això, entenc jo que no hi ha d'entrar pas al Tejú, avui.
8: No, jo crec que per molt que ampliï l'àmbit del veredicte, amb això no entrarà. Aquesta... I, a més, és una qüestió de dret. Això sí que és una qüestió de dret espanyol. Com entens, com configures tu el delicte de malversació de capitals públics?
6: Clar, és que el tema, crec, és si el Suprem, per exemple, decideix no, la qüestió que comentava ahir de l'enriquiment personal, si això és un clau de dret espanyol o si aquí a Europa el tema de la malversació i l'enriquiment personal hi té alguna cosa a dir. És a dir, algú que es pregunta si la malversació afecta o no els interessos financers de la Unió i si això es pot amnistiar o no. El dubte és si el Suprem pot preguntar-li a Europa sobre l'enriquiment personal o no, és una qüestió de dret intern.
9: No. Tècnicament no.
8: Aquesta no és la qüestió.
6: Això no pot, pot preguntar.
8: El Tribunal Europeu aquí no pot entrar. Mira, el que passa és que aquí hi ha...
5: Sembla que comença, no? Ja veig ja gent allà... Veig allà... Ses senyories, no? Segudes, Lluís?
6: Sí, correcte. Comencen a entrar, per cert, detall de color, no és la gran sala. La gran sala està en obres i, per tant, estem en una altra sala, que és igual de solemne, igual, però, efectivament, ara veiem entrar els jutges de la gran sala, veiem a la gent del... Entenc que són els afectats, les causes asseguts, i començarà, per tant, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Kurt Lennertz, amb les lectures, recordem, la de l'amnistia, la malversació i la del terrorisme de l'Audiència Nacional, la quarta i la cinquena lectures en castellà.
5: A veure si tenim el so de la sala d'aquí uns moments des de Luxemburg, però, clar, repetim que primer encara no haurem d'estar pendents i això no fins aquí 10 o 12 o 13 o 14 minuts no tindrem la resolució.
9: De totes maneres, Jordi, si, amb referència al que comentava ara el Quim i el Xavier, a veure, la pregunta que se li fa al Tribunal de Justícia Europeu és sobre la possible malversació de fons europeus. Aquesta és la qüestió que avui hauran de dir. No sé si iran més enllà, seria raro que ho fessin. Però és que l'altra part, quan es planteja si hi ha hagut algun tipus d'irregularitat o algun àmbit inconstitucional o no entra dintre de la llei la possible malversació de fons a dins de l'Estat espanyol, ja s'ha pronunciat repetidament al Tribunal Constitucional dient que no, que la llei és perfectament constitucional i que, per tant, afecta això. Per tant, el tema el podem dilatar-ho més o menys, però que al final està escrit, ja veurem què és el que passarà.
7: Jo crec que la llei és molt
9: clara. Al final està escrit, és evident. Una altra qüestió és si pot trigar més o pot trigar menys.
8: La llei és clara, però la malversació sempre ha tingut aquest problema. I la malversació, tal com l'entén el Suprem, això no ve d'ara, vull dir, el problema ve d'abans. La malversació fa molts anys que es considera que la desviació de cabals públics del seu objectiu finalístic, a l'assignat a les lleis de pressupostos, etc., és constitutiu de malversació.
9: Sí,
12: vale? Correcte. És constitutiu. Encara que no t'enriqueixes tu.
8: I es considera... O sigui, tenir un lucre personal en cabals públics no és fer-li una piscina al teu cunyat, ni emportar-te els bitllets. És obtenir el profit de que es financiï una resolució injusta amb fons públics, perquè, si no, l'argument és... ho tindries que haver pagat de la teva butxaca, maco. Sí. L'enriquiment és que has pagat amb calés públics una cosa que en tot cas tindries que haver fet tu amb els diners del partit, amb una col·lecta, amb el que et doni la gana. Sí. Aquí està el problema. Però això no és nou, això ja ve de fa molt de temps.
9: No, però el que vull dir que fins i tot aquest aspecte ja hi ha hagut resolucions del Tribunal Constitucional. Per tant, escolta, el que podem dilatar tot el que...
8: Ara el Suprem, a la vista d'aquestes sentències... Clar, el Suprem pot fer tres coses, ara. Pot fer tres coses. Segons com sigui el fallo, pot fer. Com amb la doctrina Parot. Escolta, que eren terroristes con delitos de sangre, Inés del Río i companyia. Diu, pues sí, senyor, el Tribunal Europeu ha dit això, l'aplico immediatament.
9: Exactament.
8: I el mateix dia començo a treure gent de la presó. Pim-pam.
9: No, és que demà...
8: Pot fer això. Pot fer la segona cosa. M'espero a veure què diu el Constitucional. A l'octubre, a la vista dels recursos que té plantejats. Vale? I la tercera cosa, mira, ara el dubte el tinc jo i torno a consultar jo.
10: I així ho allargo.
8: Sobre un aspecte.
10: I així ho allargo.
8: Aquestes són les tres vies.
10: Ja dic que és l'opció 3, ja t'ho dic ara.
8: Jo voto pel TC.
3: A Madrid, els mitjans que tenen línia directa amb el Suprem deien que no estava gens clar que volgués allargar-ho gaire més.
8: Jo crec que s'ha esperat
3: la setmana passada deien això.
7: És que ens hem de basar en el que hem vist fins ara.
11: Sí,
7: i que no han perdut cap oportunitat per allargar-ho, que han buscat subterfugis legals i interpretacions per allargar-ho al màxim. Això és el que hem vist fins ara.
9: És que ara ja no depèn d'ells. És que hi ha la instància superior a la qual es podria recórrer, és el Tribunal Constitucional, que és el que té l'última paraula.
8: Bueno, el Tribunal Constitucional
11: poden Europa,
8: no és una instància superior del Tribunal Suprem. El Tribunal Constitucional no és una instància superior, és una altra cosa.
9: Home, sí, ja, però que sí.
3: Bueno, l'han convertit els partits en una tercera cambra parlamentària.
8: Volen, però...
3: Bueno, fan esforços
10: tots. Però llavors el Suprem no pot anar directament una altra vegada a Europa, a trucar a la porta d'Europa i dir...
8: Sí. Escolti, ha dictat vostè aquest fallo de l'acord Suprema i tal, i la qüestió de la malversació i tal no queda clara, tal, i li faig una altra consulta.
10: I l'altra consulta són 2 anys més.
9: No, no necessàriament, perquè pot ser que Europa et digui, escolta, jo no accepto perquè aquest és un tema que és la meva competència. El tema que havia de discutir, ja l'he discutit, que és el que fa referència a Europa, i el tema que vostè em planteja l'ha de plantejar els tribunals espanyols. Per tant, ja s'espavilarà, i això és una qüestió de, pot ser, si vol anar ràpids, 15 dies.
10: Val, però llavors el Suprem...
9: I llavors queda mans
10: digues, Lluís,
9: que els constitucionals.
13: Res, minut i resultat, anem per la segona sentència, s'ha llegit ja la primera, ha durat efectivament uns 5 minuts, era un cas portuguès, ara estem en un cas de Romania, quedarà un altre, i anem ja cap amb l'amnistia, per tant, uns 5 minuts encara.
10: 5 minuts encara, perfecte. Doncs anem esperant. David Fernández, vols dir alguna cosa?
11: Algú pensava, algú parlava, crec que era el Ramon, de com acabaria, i jo, mentre fem l'espera, m'aniria a com va començar, no? És a dir, que el que ja sabem abans de la sentència, que 9 anys després encara tinguem un president de la Generalitat exiliat i 2 consellers. Gent jove, que ja no és tan jove, pendent de si entren a penes de presó per terrorisme, i mig espai polític inhabilitat per les seves...
10: L'altre dia em vaig trobar...
11: Per convocar un referèndum amb majoria absoluta del Parlament de Catalunya...
3: Per cometre un delicte.
11: Delicte per cometre una urna democràtica.
3: Ha estat jutjat, ha estat provat i ha estat condemnat.
10: Provat no ha estat, diguem-ne, ha estat una mica inventat, si em permets.
9: Àngels, en qualsevol cas, admetent la teva teoria, que, escolta'm, hi ha, segons quines formes ho miris, és inapel·lable, perquè realment, efectivament, hi ha hagut un judici i hi ha hagut una sentència. Està amnistiat. Per tant, el tema ja no és discutible. És a dir,
8: és la qüestió, Ramon. Estic amb el Ramon.
9: Clar, és que no sé què estem discutint. Escolti, miri, si vostè tenia un delicte, sí, però és que, miri... D'acord, escolta, és molt gros el que han fet. Vostès són terribles, tot el que vulgui, però, per raons que vulguis, li perdono. Li perdono, li amnistio, digue-li com vulguis, me'n fot. Per tant, el que no té sentit és que algú digui jo no hi estic d'acord i interpreto diferent. I com que no em dono la gana, doncs els hi complico la vida. Això no funciona així, en un estat de dret.
3: No, en un estat de dret el que funciona és que les lleis no es facin a mida just amb les persones que saldran beneficiades d'aquesta llei. Això és l'estat de dret.
9: Això ho dius tu.
3: Això
9: ho dius tu. Però el Tribunal Constitucional dic que és perfectament constitucional. Escolta, perfecte, si estàs d'acord amb el constitucional.
3: Aquí es pot discutir i discrepar de totes les sentències de tots els tribunals, excepte si jo discuteixo i discrepo del que diu el Constitucional o d'altres sentències. Això ja no val. O sigui, en un costat sí, però a l'altre costat no es pot discutir.
9: Com que no es pot discutir?
3: Ho estàs dient ara mateix. Jo t'he dit que n'hi ha una sentència del Tribunal Suprem i aquí ja n'hi ha gent que diu però és que tots sabem el que és el Suprem.
10: Inventada.
3: Inventada.
10: Home, clar.
3: Però clar, jo no puc...
10: Hauria de ser el Premi Englantina d'Or dels Jocs Florals de 2025.
3: Jo no puc discrepar del que diu el Constitucional, perquè el que diu el Constitucional és sagrat.
11: Bueno, ho estàs fent.
10: Sí que està inventada.
11: Ho estàs fent tranquil·lament.
3: No. Sí, però si ho estàs veient...
8: El problema de la sentència del Tribunal Suprem no és que sigui inventada, és un altre. Els fets que es van considerar com aprovats estaven aprovats, estaven reconeguts. Els fets no eren controvertits. El problema és la interpretació jurídica que va fer d'aquests fets al Tribunal Suprem. Els fets, quina discussió teníem sobre els fets? La gent es va manifestar, la gent va anar a la Conselleria d'Economia, la gent va votar. Això no es discutia per ningú.
10: Però això no és sedició.
8: Aquesta era la discussió. Aquesta era, però inventat tot cas la valoració jurídica és el que es va inventar.
10: Sí, sí, però és això.
3: Hi ha una cosa que jo crec que hi ha...
11: Jo només volia constatar els efectes de 10 anys després de conflicte.
10: Tenint en compte... No,
3: els
11: efectes humans, els efectes polítics...
5: Àngeles Ribes, digues.
11: És igual que ahir el CNI va dir que és igual que la Fiscalia va dir que no m'investiguessin més i van continuar investigant-me. I aleshores no veig jo... O sigui, es posen la llei per on els hi posa el forro.
3: Que la justícia...
11: Passa el forro.
5: Sí, home, esclar, no oblidem que el David Fernández, es va confirmar ahir o abans d'ahir que...
11: Ahir, quan va començar Citizen Lab, tothom va dir, aquests canadencs, com s'ho inventen?
9: Sí.
11: Després, diuen, 18. Sí. Després, i saps què passa? Que totes les meves comunicacions interceptades contínuament i ni un sol delicte, eh? Perquè a mi m'han investigat les meves idees. Res més. I la meva activitat pública. I això no té res de democràcia.
12: No. Jo estic d'acord.
11: Pues t'ho agraeixo molt.
12: Però també t'he dit que tampoc té res de democràtic el fet de que algú pensi que es pot saltar la torera l'ordenament jurídic perquè la seva ideologia està per damunt de l'ideologia dels altres. En aquest cas, de la meva. Les conseqüències que van patir tots, no només... les van patir les persones que van protagonitzar els delictes. Els que no van fer ningú també la van patir, i moltíssim.
5: Aviam, el Melero, però abans, minuto de juego resultado. A Luxemburg, Lluís.
13: Tercera sentència ja, i aviam, comença la sentència.
5: Som-hi, vinga, va.
13: Nostra,
5: un quart d'onze, al matí.
14: Es y otros. El Tribunal de Justícia Gran Sala declara 1. El artículo 325 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni...
5: No fotis. Connecteu-ho, si podeu ser, amb la tele, si plau. S'ha tallat en aquests moments, perquè és molt important poder, per la mà de Déu, foteu-me TV3 volant, que així agafarem el sol de... Vinga, va, apreteu. I per què no m'apreteu TV3, que acabarem abans, la tele? Sí, així ja tinc que posar l'àudio. Vinga, va, vámonos.
10: Bueno, TV3 tenen problemes amb la motxilla, també. Ara s'ha congelat.
5: Aviam, també se'ls ha congelat. Estem tots congelats. Ha entrat tanta gent. Em sembla que tenim un problema amb el wifi de la sala. Ara, endavant.
13: Torneu a connectar, perquè ara sí que torna a funcionar.
5: Val, perfecte. Doncs vinga, som-hi. Anem a tornar a connectar. Però es va congelant, això. Això es va congelant. Això també. Europa també ens hauria... La sala de wifi hauria d'anar una mica millor,
14: Los jurisdiccionales nacionales, la obligación de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad que conlleva la eventual aplicación del artículo 325 TFUE en un plazo máximo de 2 meses, sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias y sin dar audiencia a todas las partes del procedimiento, puesto que tales disposiciones no pueden generar problemas de tal envergadura que presenten un carácter sistémico capaz de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. 3.
5: Ha dit abans,
14: el artículo
5: no se opone
14: 267 TFUE y el artículo 23, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que se oponen a las disposiciones de una ley nacional de amnistía que impongan a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad contable y de alzar las medidas cautelares que se hayan acordado en una fase anterior del procedimiento en un plazo máximo de 2 meses, aun cuando el Tribunal de Justicia no haya dictado todavía resolución sobre una petición de decisión prejudicial que se le haya planteado.
5: A dit abans, no se opone a l'amnistia.
14: En el asunto C-666-24, EGB y otros, con intervención del Ministerio Fiscal, Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, ACFOT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Española de la Guardia Civil, Asociación Unificada de la Guardia Civil, Partido Político Vox. El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: la Directiva 2017-541 del Parlamento Europeo del Consejo, a la luz de los principios de primacía y de cooperación leal, de seguridad jurídica y de igualdad de trato y de non discriminación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una ley nacional de amnistía, que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta directiva que no han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, cuya naturaleza exacta y umbral de gravedad no se especifican en dicha ley, cuando los órganos jurisdiccionales competentes estén en condiciones de determinar los delitos de terrorismo excluidos de la amnistía.
5: I fins aquí. I s'ha acabat.
8: L'anterior, amb el tall i tal, no m'ha acabat.
5: Jo tampoc.
15: Algú té...
10: El cas de l'Audiència Nacional CDRs, que diu que...
5: Que fora.
15: Ara la sentència segura
8: pot ser. Diu una cosa que és veritat, sí, que ja l'havíem comentat. Quan a la llei d'amnistia parlava de lo que s'amnistiava, no s'aclaria bé aquesta qüestió. No s'aclaria bé aquesta
5: qüestió. Per tant, CDRs amnistiats.
10: Jo interpreto això...
8: Sí, sí. Bueno, sí, perquè parla
10: de la directiva del 17, els exclou i diu... No, no intencionat i no amb voluntat de voluntat.
8: Assassinats, bombes, etcètera. El que un pensa normalment...
5: Digues, Lluís Tovar.
6: Sí. Que entenem que de la primera causa de la malversació, és a dir, abans d'aquesta llei és el vídeo, quan també ha dit que no s'opone a l'amnistia, entenem que també s'haurà avalat la major part de la malversació. És veritat que ha dit, donat detalls quan s'ha tallat el vídeo, que necessitem ara que ens estarà a punt d'arribar aquesta sentència per saber-ho, però en principi hi hauria l'aval a la llei d'amnistia tant pels delictes de malversació com en la causa per terrorisme.
5: És veritat que hi ha hagut un moment que ha dit que s'opone i ha descrit un tipus concret de l'amnistia amb extinció de la responsabilitat comptable. Que, clar, aquí el que necessitem és, efectivament, la traductora, i la traductora li passaran d'aquí uns moments amb en Lluís Tovar. Creus que això és imminent, que et passin aquí la traductora?
6: Sí, la primera sentència, quan ha acabat, ens ha arribat la traductora en 2 minuts, per tant, hauria d'estar al caure.
5: Caure. Perfecte, esperem. Sí.
10: Només un subratllat mediàtic, més o menys.
5: Sí, és interessant.
10: El Tribunal Superior, el Tribunal de la TJUE, perdó, està donant la raó als CDRs i als INDEPES. Estic veient a Antena 3, no sé què, de Más que Uno, i estic veient a Telecinco, no sé què, de l'Estadio del Mundial.
5: El Messi.
10: Vull dir que potser si hagués anat al revés sortiria un urgent, o no ho sé, però que era un tema que ha omplert pantalles i pantalles i sembla que avui no se'n parli gaire, en el moment que s'està produint.
5: És curiós, sí.
11: Diuen que la normativa no xoca amb els interessos financers de la Unió Europea.
8: Això dels interessos financers de la Unió Europea va sortir al judici del procés. Van venir aquelles inspectores d'Hisenda que semblaven les tres bruixes de Macbeth, que només faltava la perola al mig, i no van poder determinar...
11: Ni és contrària a la directiva en matèria terrorista.
8: El més mínim perjudici. Clar, al final, tots els fons públics poden estar relacionats d'alguna manera amb la Unió Europea, actual amb un país membre de la Unió.
3: No, que estava dient que els companys de tribunals, els que...
10: Es cansaven més a tots.
13: Ho tenim.
3: Amb permís de...
10: Ho tenim ja. Lluís, digues.
13: Ho tenim ja i confirma el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que el dret comunitari no s'oposa a la llei espanyola d'amnistia per la normalització de la situació a Catalunya. Per tant, avala el gruix de la llei d'amnistia tant en els delictes de malversació com en el de terrorisme i critica, igual que l'advocat general, això sí, els dos mesos d'aplicació. Però així, a gran titular a aquesta hora, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea segueix la doctrina de l'advocat general i avala la llei d'amnistia. Creu que, de fet, no és contrària al dret comunitari ni afecta els interessos financers de la Unió Europea. De fet, diu el Tribunal de Justícia i respon a això negativament. Per tant, aval el gran gruix de la llei d'amnistia.
5: Oh, interessantíssim. Clar, això vol dir que allò que esperàvem, és a dir, per una vegada més, el Tribunal de la Justícia de la Unió Europea no només avala la llei de l'amnistia, sinó que li dona la raó al que l'advocat general de la Unió Europea, del TJUE, havia dit ara fa uns mesos, que normalment sempre estan d'acord, però, per si de cas, faltava sentir la sentència. Per tant, si el Constitucional volgués, podria dir endavant. No. Ara passa això a l'octubre, Ramon.
9: Podria, perdona, Xavier, vosaltres qui enteneu més. Jo crec que aquí demà podria decidir...
8: El Suprem, ara.
9: És el Suprem. El Suprem podria dir demà... Escolti, retiro l'ordre que hi ha en aquests moments encara interposada...
8: Com va fer amb la... El que dèiem, com va fer amb la doctrina Parot.
9: És a dir, el Suprem podria dir tot això ho retiro i demà mateix, és a dir, això ho digues al matí, a la tarda podria venir Carles Puigdemont a Espanya i no li passaria absolutament res. És així o no?
8: Sí.
9: En principi, no? Sí, no, Xavier?
8: Sí, és així. Bueno, és el mateix. La Inés del Río van obrir la porta de la presó aquella tarda.
9: Exactament.
8: Cap a casa.
10: Però el Suprem es dona per notificat formalment d'això quan no és part en aquest recurs?
8: No,
10: els senyors del Suprem representa que estan a casa seva...
9: Com que no és part? Com que no és part? Si la van presentar ells?
15: Els interessos financers d'ells.
9: La van presentar ells?
8: No. És el Tribunal de Comptes.
10: Hi ha Tribunal de Comptes, Audiència Nacional.
5: Podeu traduir això, sisplau? Ho podeu traduir? Perquè aquí... Ara m'ha passat el paper del Lluís Tobar, del TJUE, i diu... El Tribunal de Justicia subraya, no obstante, que la referida ley de amnistía no debe privar de efecto útil al procedimiento prejudicial. Así ocurriría si el plazo máximo de 2 meses en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben dictar la resolución de extinción de la responsabilidad y alzar las medidas cautelares que se hayan acordado fuera aplicable incluso cuando se haya planteado al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sin que sea posible esperar a que éste dicte resolución. Si se demostrara que la ley de amnistía contiene disposiciones que dan lugar a este efecto, deberían dejarse inaplicables.
8: Bueno, però això... A veure, això l'únic que està dient, l'única censura, que ja havia sortit alguna vegada, és que la llei d'amnistia estableix un termini terminant de 2 mesos per la seva aplicació en qualsevol circumstància. I el que diu el Tribunal Europeu és que no, el Tribunal Espanyol ha de tenir el pla, el termini que li calgui per esperar-se la resolució del Tribunal Europeu a l'hora d'aixecar les mesures cautelars.
3: Té una certa lògica.
5: El de Planella em passa el que és la zona més destacada de tot el que diu aquesta nota, que és el que deia abans el Lluís. Según el Tribunal de Justicia, la regulación procesal de la ley española de amnistía no puede generar problemas que comprometan el buen funcionamiento del sistema judicial nacional. Esta ley respeta asimismo el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo, puesto que, en consonancia con sus propios objetivos, se limita a disponer con posterioridad que no se enjuicien ciertos delitos de terrorismo cometidos exclusivamente en el contexto particular del movimiento en favor de la independencia de Cataluña. El Tribunal de Justicia subraya, no obstante, que la referida ley de amnistía no debe privar de efecto útil això que hem llegit ara. Això, efectes traductors, és que el TJUE avala la llei d'amnistia. Digue'm, Lluís.
13: A la causa del terrorisme, a més, afegeix que excluye de l'amnistia los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. Exacte, i això entén que no, i per tant, com que això no vulnera la directiva europea de lluita contra el terrorisme perquè no es va a causar aquestes infraccions greus, aval, per tant, a la llei d'amnistia aquí i emplaçarà, per tant, a l'Audiència Nacional a que apliqui l'amnistia als CDRs.
8: Ja està clar, l'Audiència Nacional del Tribunal de Comptes ja està liquidat. Amb
5: per
8: això,
5: tant,
8: pim-pam, això ja
5: l'altre dia em vaig trobar una bona persona, molt bona persona, i un savi. Un savi i bona persona, que es diu Andreu Mascolell. Mm. Ningú recorda, però l'Andreu Mascolell també està en això.
9: Mm.
5: També està en això, però amb temes de calés.
8: I a l'Amadeu Altafaj.
5: I a l'Amadeu Altafaj.
10: I a l'Aleix Villatoro. L'Aleix Villatoro, que
5: i l'Aleix Villatoro.
10: El calvari que han passat tota aquesta gent pensant que t'ho agafarien tot.
5: En Josep Maria Jové també? Josep Maria Jové, el que és el portaveu d'Esquerra Republicana.
8: 31 persones, aquí trinxades durant 10 anys. 35 persones.
10: I patint perquè en qualsevol moment no t'embarguessin, no et fupen.
5: Clar, perquè aquí ho focalitzem molt amb la tornada del president Puigdemont, amb la possibilitat que Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya. No volíem tampoc el paper de Lluís Puig, que va estar un quart d'hora de conseller de Cultura, i allà el tenim perduts pel món de Déu perquè no el deixen tornar a casa nostra, o al Comín. I tot això és que és terrorífic. És terrorífic. És terrorífic. Però per aquí hi ha... En fi, jo crec que és una... Crec que és una molt bona... Vaja, al meu entendre, una molt bona notícia. Clar, també caldrà veure què diuen... Què diuen els altres mitjans? Per exemple, ara veig que en Antena 3 n'està parlant. La justícia europea avala l'amnistia, el Supremo tiene ahora la última palabra sobre la vuelta de Puigdemont. És així, no?
8: Bueno, és allò que et deia, abans de les tres opcions que té el Tribunal Suprem. Bé, pot fer qualsevol de les tres sense cap...
5: Quina creus que faràs tu?
8: Que
5: faràs,
8: jo crec que esperarà que es pronunciï el Tribunal Constitucional amb l'argument de de que no hi hagin resolucions contradictòries sobre un fet, sobre el mateix fet.
5: Val.
9: I en base a la que faci el Tribunal Constitucional, que en principi no hi ha cap motiu per pensar que no serà el que ha vingut fent fins ara, doncs diràs, escolti, ja he fet tot el que podia fer, fins aquí he arribat, doncs, escolta, beneieixo...
8: La més perversa seria la de... fer una nova consulta sobre l'abast de la malversació.
9: Sí, però vamos, però, això, però, que vamos, a més, bàsicament...
8: Jo entenc que no és...
9: Probablement
8: no
9: li el Tribunal Europeu no li... Exactament, no li admetria. Escolti, perquè m'està preguntant vostè d'una cosa que ha de preguntar a Espanya, no?
7: No, jo malgrat tot, considero que faran l'intent, si més no. Li admetran o no, però estic segur, seguint una mica la lògica del que ha vingut fent fins ara. Algú es pensa que Llarena, algú es pensa que Marchena, algú es pensa que baixen la guàrdia... ells han pres la decisió, i és de fa molt de temps, de, ho deien així de clar, lo que no hagan los políticos y nos ocupamos nosotros. Doncs jo crec que aquesta idea queda exactament... vaja, segueixen la mateixa línia, no crec que hi hagi un canvi.
3: No, el que passa és que políticament hi ha un sector de la política actualment, a diferència del que passava llavors, estic parlant, per exemple, pensant en el PP, que ja li convé...
5: Vale, perdona un moment, que està parlant Eva Pous, Alerta Solidària, en aquests moments, que evidentment tot el que és els CDRs, que són la gent que queda lliure, també.
15: No podem afirmar quin serà el pas que farà l'Audiència Nacional, si ho intentarà allargar o no. El que tenim claríssim és que, de moment, i a l'espera de poder llegir amb calma la resolució,
8: l'Audiència Nacional no pot...
5: Ah, val, per això ajudes.
8: Sí, però el que no pot fer res l'Audiència Nacional.
9: Ja està.
8: Perquè era l'Audiència Nacional la que consultava. Ah, per l'Audiència Nacional és vinculant.
10: Si t'ha d'obeir.
15: Aquí sí que l'executiva. Sí. Danys o vulneracions de drets greus.
10: Ara mateix.
15: Aquest cas ha de ser amnistiable i, per tant, la pròpia Audiència Nacional ja va marcar que sí que era aplicable la llei d'amnistia.
16: Bé, doncs aquesta és la primera reacció...
5: Això és l'estem compunxat amb l'Ariadna. Jo dic a l'Ariadna, et putxo, i no hi ha aquest tipus de problema. Per cert que d'aquí mitja hora hi haurà, a les 11 en punt, declaració institucional a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, a les 11, el del president Illa, el sentirem en directe, deixa'm dir tot això... que si em feu una aposta del que dirà el president de la Generalitat és esperem Puigdemont.
9: Home!
3: Ja ho ha dit algun altre. Ja
5: sí, però ara, jo crec que ara ja ho dir-ho a la Galeria Gòtica de Palau de la Generalitat és elevar-ho a la categoria de solemnitat.
10: I també es pot penjar la medalla política, perquè al final la llei d'amnistia és una llei política d'un camí, un recorregut que el PSOE, quan arriba al poder, en connivència o col·laboració amb el PSC, decideix de com ha d'anar la política a Espanya i a Catalunya en els propers mesos, i que els estan anant bé en aquest sentit.
5: Ara jo el que vull veure és...
10: treure pit.
3: El que jo volia dir abans...
10: El senyor aquest del tribunal,
3: el que volia dir abans, políticament, ara, el senyor Feijóo també li convé que Carles Puigdemont estigui aquí.
7: Sí, segurament prefereix que sigui...
3: Tenir-ho resolt.
7: Ah, exacte.
3: Trobar-s'ho resolt.
8: Ja ho va dir, no? Passa pàgina.
3: Clar, li convé trobar-s'ho resolt.
9: Ja ho va dir-ho. Jo crec que amb això que digueu, que coincidiu, jo també hi estic d'acord. Crec que el tema, tot el suc que se li podia treure des del punt de vista polític per part de PP i Vox és una altra cosa. Vox és una altra cosa i segurament seguiran amb la seva línia. Però per part del PP, sobretot des del punt de vista polític, jo crec que ja li han tret, consideren que aquest és un tema amortitzat, allò que va dir l'altre dia de passar pàgina, i que un dels principals interessats en aquests moments, en què això passi, vull dir que torni el president Puigdemont, curiosament acabarà sent el president Feijóo. Bueno,
8: però això, és normal, perquè, perquè com a conseqüència del procés diversos actors jurídics i polítics es van radicalitzar de tal manera que ara és difícil fer-los tornar. I el propi PP es veu atrapat amb aquesta paradoxa, que va contra els seus interessos, aquesta radicalització, per exemple, del Tribunal Suprem.
3: Però quan el senyor Tellado, que és el primer que ho diu, que és poc sospitós de ser el més moderat de la casa, diu el que va passar ja no és el mateix, estem al 2026, no és el 2017, i diu el perill, diu, ja no són els independentistes, diu, el perill és Sánchez, aquest és el punt d'inflexió que després ve Feijóo i hay que passar pàgina i tot això. Per tant, jo vull veure si el Suprem, que no és immune al context polític, normalment, això el condiciona.
10: Jo a mi m'agradaria insistir en una cosa, que em sembla que estic sol en aquesta posició, que és, entenc que la postura pràctica i intel·ligent per part del Suprem seria esperar-se la resposta al Constitucional, i aquí circulen, les ordres d'atenció fora, que tothom torni. Jo crec que és la sortida més polida, més digna fins a cert punt.
8: No, si m'espero, no revoco les ordres de detenció.
10: Ah, ja no cal.
8: No, les deixo vigents fins que es pronunciï el Constitucional.
10: No, sí, em referia a després del Constitucional.
11: És el subtítol de Televisió Espanyola.
10: Esperar que el Constitucional mogui fitxa, llavors... És que, mira, no es vemos obligados a ser el Constitucional. Però jo crec que us oblideu d'una cosa.
11: Que mantenen les ordres.
10: Que tota aquesta qüestió... Que hi ha una qüestió que l'Estat, entenent l'Estat com l'Estat profund...
3: El Deep State.
10: El Deep State, els senyors que van a llotja al Bernabéu, els senyors que maneguen la justícia...
8: Això no és molt profund, si estan allà dalt.
10: No, no, estan allà dalt. I tothom ja m'entén. Els que van impedir el traspàs a l'aeroport de Barcelona quan s'havia de traspassar la Generalitat en el seu moment i s'havia de posar l'Estatut. Tota aquesta colla de gent encara no poden perdonar, ni perdonaran mai de la seva vida, mai, però mai vol dir mai, l'ofensa de Puigdemont. Que Puigdemont es passegi pels carrers de Catalunya.
17: És que la notícia ara...
10: Espera,
17: perdona. La notícia ara no és ni Luxemburg, ni les seus dels partits polítics, i amb tots els meus respectes, ni la compareixença imponent, des d'un punt de vista polític, del president de la Generalitat. Està la repercussió que això pugui tenir a Madrid.
10: Sí,
17: bueno, per això, però... És a dir, si els mitjans ja comencen allà a apretar...
10: Però que el Suprem... Els mitjans poden dir missa, perdó. Els mitjans poden dir missa. Però el Marchena, a mi nadie me dice si este tío va a la cárcel o no.
17: Val.
10: Jo crec que acabem estant amb això. Bueno, ja ho veurem. Guardem la gravació, Marc Espejo. Agafa aquesta gravació i ens la posem la setmana. La temporada
18: vinent. Guardem l'expressió del Xavier Melero.
10: De veritat, no és tan simple que torni Puigdemont.
18: Que no se creu ni mitja paraula de la que dius.
17: Un instant. Passa una cosa que és molt simptomàtica. Amb els moviments polítics veus la magnitud de la història. Junts per Catalunya acaba d'avançar 2:15 a la roda de premsa. Què vol dir això? Que estan contents.
9: Home.
17: És a dir, que ja han vist el resultat, que no han hagut d'interpretar cogemos a Boye, que ens expliqui aviam el Boye que... No.
10: A veure com ho venem. Ho
17: han vist.
18: I la derivada que ara s'obre a les eleccions a Catalunya.
17: Va, un moment, això avui. So, the answer, my friend, is blowing the wind.
10: Mira,
17: Alba Carnicer amb Esquerra Republicana de Catalunya, crec que aviat sortirà Oriol Junqueras. És així, Alba, bon dia.
19: Bon dia, Jordi. Doncs sí, està previst que surti res en un minut, després de conèixer aquest aval per part del Tribunal Europeu de la Llei d'Amnistia. Com dèieu, ara depèn de la justícia espanyola que s'apliqui, que Junqueras està inhabilitat fins al 2031, i tant, en cas que l'amnistia es faci efectiva, s'obriria a poder presentar-se a les properes eleccions catalanes. De moment, Junqueras encara no ha sortit. Sí que hi ha aquí el faristol tot preparat, molt expect, i serà la primera, diguem-ne, reacció d'un líder independentista a aquest aval de l'amnistia.
17: Molt bé, doncs estem a l'expectativa del que digui. Fes-nos-ho saber, sisplau, Alba, quan surti Oriol Junqueras, per saber.
13: Jordi.
17: Digue-me, Lluís.
13: Mira, acaben d'arribar les dues sentències senceres, una és de 28 pàgines, l'altra és de 38 pàgines. Val? Només deixem dir un detall que ara confirmarem quan es llegim la sentència, però en principi el que ha fet aquí també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, és el que sabíem, és avalar el fet de que el Suprem no hagi aixecat les mesures cautelars, en aquest cas del president Puigdemont, l'ordre de detenció, mentre hi hagi dubtes o alguna qüestió prejudicial a resoldre per part d'un tribunal espanyol. Per tant, això obre la porta que si el Suprem vol o es treu de la màniga una altra pregunta prejudicial, el Tribunal Suprem mantingui les ordres de detenció en territori espanyol sobre Carles Puigdemont.
17: Per tant, el que està dient és... Nosaltres donem la... Perdona, què dius, Quim?
7: No, res, res, que és el que jo em temia. Jo crec que si deixa la porta oberta és una porta que utilitzaran sense cap mena de dubte.
8: No, és el que dèiem ara fa un moment, sí. Que la crítica, la crítica és als dos mesos. La crítica és el termini.
13: Sí, correcte.
17: Val, espera que jo estic mirant les portades dels diaris de Madrid, per entendre'ns, és a dir... per exemple, anem a veure. El diari El Mundo... El Tribunal de la Unión Europea concluye que la ley de amnistía no choca con la normativa comunitaria y allana el regreso de Puigdemont.
10: Bueno.
17: Això El Mundo ara. ABC. El TJUE avala la ley de amnistía. La justicia europea se pronuncia sobre los fondos europeos y el terrorismo, pero el destino de Puigdemont depende del Tribunal Constitucional y del Supremo. Y La Razón titula... El TJUE... Uy, espérate un momento ahora. El TJUE avala la ley de amnistía y acerca el regreso de Puigdemont. Descarta que vulnere el principio de igualdad y que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea y avala su aplicación a los CDR procesados por terrorismo.
9: Però, a veure,
3: jo per saber què vol fer Marchena, vull llegir que diu Maria Peral de l'Espanyol.
8: És veritat, és la millor font. Sí, sí. En aquest sentit...
9: Però insisteixo, a veure, hi ha una frase...
8: Gran periodista de tribunal.
9: Hi ha una frase, la sentència, que diu el Tribunal de Cuentas desea que se dule el término si la extinción de responsabilidades por esos daños puede afectar los intereses financieros de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia...

0: enriquiment personal, és l'obtenció de qualsevol tipus de profit.
1: Un segon. No, no, perdó, perdó. Oriol Junqueras surt ara, si us plau. Anem a escoltar el president d'Esquerra. Alba.
2: Hola. Les acaba de sortir, acompanyat de Lluís Salvador, Josep d'Alemany i tots els companys d'Esquerra Moments, ara mateix, començarà la compareixença de...
1: L'estem veient per televisió, està somrient Oriol Junqueras, acompanyat de tota la plana major. Perdona, Escalva, sentíem una mica retallat,
3: Salvador,
1: eh?
3: Al darrere.
1: Sí, sí, ho ha dit l'Alba Carnicer, Lluís Salvador, també va aquest gent Josep Maria Jové i algú que està carregat de pit perquè està tossegat davant del micro. I, efectivament, veig també Teresa Jordà, està a la plana major del Lluís Salvador mirant el telèfon mòbil, també veig la secretària general d'Hisenda Alemany, la Diana Riba...
4: Tom, procedim a la lectura d'una declaració institucional davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Avui és un dia important. Important per a Catalunya, tant per la qualitat democràtica de l'estat espanyol d'Europa. També és un dia important... per al president Carles Puigdemont, per al Toni Comín, el Lluís Puig, el Raül Romeva, la Carme Forcadell, el Jordi Cuixart, el Josep Ruiz, el Joaquim Forn, el Carles Mundó i per tantes altres persones que durant aquests anys han patit la repressió. És un dia important per a les 35 persones que estem directament implicades en la prejudicial C-523/24 del Tribunal de Cuentas, que hauríem de ser amnistiats, almenys pel que fa a aquesta causa, de forma immediata. És un dia important per a les 12 persones que van ser acusades absurdament de terrorisme implicades en la prejudicial C-666...
1: Mentre es va dir això, deixa'm dir una cosa. Ha dit, no sé si és un error o no, lectura d'un text institucional. Ha dit, bueno, declaració institucional d'Esquerra Republicana.
3: Oh, carai,
1: quines institucions tenim, tu? Per cert, que el que no hi ha és... de tot, és a dir, no hi ha... hi falta gent, eh? D'Esquerra. Vull dir, perquè veig que hi ha diputades al Madrid i tal, no hi ha Rufián, no hi ha... Crec que no he vist a Francesc Marc Álvaro ni a... Sí, Francesc Marc Álvaro sí, doncs deu faltar... Perdó, llavors, disculpes.
4: ...que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític. Confirma allò que Esquerra Republicana ha defensat des del primer dia.
1: Diu que Rufián també hi és,
4: eh?
1: Ah, Rufián no, no l'has vist, no l'has vist.
4: No podia ser la resposta a un conflicte democràtic. L'amnistia és una victòria política de l'independentisme. Ho és perquè reconeix allò que alguns van voler convertir en un problema penal, era i continua sent un conflicte polític. Un conflicte sobre la relació entre Catalunya i l'estat espanyol. Un conflicte sobre la sobirania. Un conflicte sobre democràcia. Un conflicte que només pot trobar una solució a través de la política. Fa més de 2 anys que el Congrés dels Diputats va aprovar la llei d'amnistia. L'article 10 d'aquesta llei és molt clar. Les decisions s'havien d'adoptar en un termini màxim de 2 mesos i els recursos posteriors no havien de tenir efectes suspensius. 2 mesos i n'han passat més de 24. Fa 2 anys que totes les persones processades, investigades o condemnades com a conseqüència de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre haurien d'estar amnistiades. Fa 2 anys que els companys que continuen a l'exili haurien de ser a casa seva. Fa 2 anys que el calvari judicial de moltes persones hauria d'haver acabat. Fa 2 anys que alguns de nosaltres hauríem d'haver recuperat plenament els nostres drets, hauríem de poder exercir les nostres professions, hauríem de poder fer classes a la universitat, hauríem de poder fer política en plena llibertat i en igualtat de condicions. De fet, ja hauríem d'haver estat rehabilitats amb la reforma del Codi Penal de l'any 2022, quan es va eliminar el delicte de sedició i es va reformar el delicte de malversació. La llei d'amnistia ha estat una gran victòria. A l'entorn de 400 persones han estat amnistiades. Centenars de persones han pogut deixar enrere processos judicials.

0: socials injustos. Centenars de famílies han pogut recuperar una part de la normalitat que mai no haurien d'haver perdut. Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics. Per això, després de la sentència d'avui, el debat ja no és només sobre l'amnistia, sinó que el debat és sobre la qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Perquè una democràcia no només avalua les lleis quan les aprova, dèiem, sinó que s'avalua per la seva capacitat de garantir que aquestes lleis es compleixen. Quan una llei aprovada per una majoria del Parlament, avalada reiteradament pel Tribunal Constitucional i avui reforçada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, continua sense desplegar els seus efectes, la pregunta deixa de ser què passa amb els represaliats i passa a ser què passa amb la democràcia espanyola. Els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura al servei de determinats interessos partidistes. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui de forma partidista acabin decidint qui pot fer política i qui no, qui es pot presentar a unes eleccions i qui no. La política l'han de fer la ciutadania i els seus representants electes, no pas els jutges. Durant massa anys, una part de les estructures profundes de l'Estat han intentat resoldre amb tribunals allò que l'Estat no ha estat capaç de resoldre políticament. Ho hem patit els independentistes catalans i ho hem patit altres moviments polítics. I avui, alguns dels qui durant anys van mirar cap a una altra banda i fins i tot ho van tolerar, comencen a descobrir les gravíssimes conseqüències de la utilització partidista de determinats aparells de l'Estat i dels riscos del lawfare. Nosaltres sempre defensarem la democràcia. També quan els abusos afectin aquells que no van defensar els nostres drets quan nosaltres n'érem les víctimes. Perquè nosaltres volem una justícia independent i democràtica. La sentència d'avui, doncs, és també una victòria dels demòcrates. Dels que creiem que els països avancen votant, dialogant, negociant i fent política. L'any 2017, el Parlament i el Govern de Catalunya van impulsar un referèndum per escoltar la ciutadania. La resposta de l'Estat va ser la repressió, la presó, l'exili. Anys després, una majoria del Parlament espanyol va decidir retornar a la política allò que mai no hauria d'haver sortit de la política. I avui, Europa reforça aquest camí. No deixa de ser significatiu que, tantes vegades, haguem hagut de mirar cap a Europa per recuperar els drets que l'Estat espanyol ens nega. Europa ens ha retornat drets. Europa ha hagut de corregir sentències. Europa ha hagut de posar límits als abusos. I avui Europa torna a recordar una idea elemental. Els conflictes polítics es resolen amb democràcia. Però la sentència d'avui, per important que sigui, que ho és, no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei. La llei d'amnistia. I contra la negativa del Tribunal Suprem aplicar la reforma del Codi Penal. Després d'una llei orgànica aprovada democràticament, després de la vintena de sentències i resolucions del Tribunal Constitucional i després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta. Nosaltres no volem viure parlant només de repressió. Volem parlar de democràcia. Volem parlar de drets. Volem parlar de futur. Volem parlar de llengua catalana, d'habitatge, de rodalies, de les nostres escoles i dels nostres hospitals, de la lluita contra el canvi climàtic, de la necessitat de construir una economia més justa, d'una prosperitat més compartida, de la lluita contra la corrupció, de la igualtat entre homes i dones, de com defensar les classes treballadores i les classes mitjanes del nostre país, de com preparem Catalunya davant d'un món que cada vegada és més incert. I volem parlar, evidentment, del futur polític del nostre país.
1: Aquest volem parlar també val en primera persona al singular. Està fent, jo crec que el que està fent la
2: campanya.
1: Ara ja estem a campanya. Sí, no, bueno, però bueno, fa. Si
0: encara han d'arribar, han de treure definitivament les manilles a l'independentisme i als demòcrates en el seu conjunt. Han de retornar la plena capacitat política a totes les persones i a totes les organitzacions. Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé el país, i si convé Esquerra Republicana...
1: Important, hi ha una... Hi ha una publicació de referència a nivell europeu, que és el Politico. Lluís Tobar, el tens, no, Lluís Tobar, que diu la web de Politico?
3: Sí, està ara mateix en portada d'aquest rotatiu europeu que titula en portada Big Win for Sánchez and Puigdemont, després de que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia. Gran victòria per Sánchez i Puigdemont en portada de Politico ara mateix.
1: És evident, Melero, que el Suprem, els camins del Suprem són inescrutables. Però, a la vegada, si tens una mica de clipping del que s'està dient i del que està passant, ara aquí, tornar amb unes prejudicials, a tornar a preguntar, l'únic que semblarà és encara voler demostrar que patxulo jo.
4: Amb aquest tema el Suprem ja ha fet prou mal a la seva pròpia reputació, que, insisteixo, no era dolenta, estadísticament, amb els ràtios del Tribunal Europeu de Drets Humans, ja ha fet prou mal com perquè faci una reflexió a la vista del que han estat no sols les sentències d'aquest Tribunal Europeu de Luxemburg, sinó de totes les jurisdiccions europees que han tingut la més mínima intervenció en aquest assumpte. O sigui, jo crec que un pas enrere, un moment de reflexió i un pas enrere no estaria malament.
1: Quin forn?
5: No, jo crec que seria recomanable i crec que el que diu el Xavier ho diu des de la racionalitat i seria lo esperable i lo normal. Però insisteixo que fins ara, i seria un canvi d'actitud del Suprem, fins ara no és el que hem vist. Per tant, jo sóc dels que crec que, malgrat tot, intentaran jugar alguna carta més.
1: Bueno, sí, ara et dic una cosa, perdona, Ramon. Queda la publicitat, també, però... Sí, aniré a la publicitat ara, perquè sortirà el president Illa d'aquí uns moments. Però puc confirmar que en aquests moments a la política catalana hi ha una eufòria... O sigui, que no s'esperaven. O sigui, jo crec que s'esperaven un resultat, diguem-ho, per part del TSUE, important, però que, bueno, deixeu-nos unes hores per poder-ho valorar. Em consta que hi ha eufòria desbordada a Esquerra, eufòria desbordada a Junts per Catalunya i eufòria desbordada al govern d'Espanya.
6: Tant és així
1: que Félix Bolaños acaba de convocar una compareixença per d'aquí a 20 minuts. Això és un no parar. De 11 a 12 ens espera una de bona. Un segon, sisplau. Res.

0: L'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
1: El perquè de tot plegat.
2: Evidentment, repeteixo que ens quedem amb el que deia Lluís Tovar de Público, que és la... A Político,
3: Político.
2: Político, que és el diari de referència, diríem, la informació de referència de la premsa europea, que diu gran victòria de Sánchez i Puigdemont. Tant és així que ja hi ha hagut una primera reacció d'Òscar Puente, fet una piulada al ministre de Transports, que es menja Emma Saiz com a portaveu del govern espanyol. Diu, otro ridículo europeo. Es grave en sí mismo y es grave por reiterado. No estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, alcanzara a todas las instituciones del Estado. Carai, quin clatallot d'Òscar Puente, melero.
4: Bueno, que no falla.
2: Otro ridículo europeo es grave en sí mismo y es grave por reiterado. No estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, alcanzara a todas las instituciones del Estado. Això ha dit Òscar Puente. Espera, que n'hi ha més. Hi ha més... Jessica Albiach... Ha dit que avui és un bon dia per la democràcia i per Catalunya. Sempre hem dit que els conflictes polítics s'han de resoldre en política i en els tribunals. El TJUE dona un nou revés al Suprem i avala la llei d'amnistia que vam impulsar. Els tribunals han d'aplicar la llei i no fer política. Surt Salvador Illa.
5: Institucional, política i social de Catalunya. La més alta instància de la justícia europea s'ha pronunciat de manera clara. La llei compleix amb el dret europeu. Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia. La sentència referma, de nou, la voluntat de la immensa majoria de catalans i catalanes de seguir avançant cap al futur. L'amnistia validada per la Unió Europea obre un futur d'esperança i de lideratge per Catalunya. Crec necessari fer memòria. El 30 de maig de 2024, la llei orgànica 1/2024 d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya fou aprovada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, que és la representació sobirana del conjunt de ciutadans i ciutadanes espanyols. El 26 de juny de 2026, el Tribunal Constitucional, l'intèrpret suprem de la Constitució, va avalar la llei amb la sentència 137/2025. D'aleshores ençà, el Tribunal Constitucional ha desestimat totes les impugnacions, 16 recursos i 4 qüestions d'inconstitucionalitat presentades contra la llei. I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera vigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant. Ho vam dir aleshores i ho tornem a dir avui. La immensa majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya i d'Espanya apostem pel retrobament, pel diàleg, per la convivència i per un nou futur. Així ho vam expressar, així som i així ho vivim cada dia els 8 milions de catalans i de catalanes. Les persones i les formacions polítiques afectades per la llei, així com el conjunt de la societat catalana, hem de poder participar i contribuir al futur de Catalunya amb els mateixos drets i els mateixos deures. Un futur on tots els poders públics actuïn amb el mateix respecte i el mateix deure de servei a l'interès general. Un futur que volem compartit, pròsper, just i en pau. Ara cal que seguim construint aquest futur sobre la base de cercar allò que ens uneix, de celebrar la nostra diversitat i de transformar la nostra pluralitat política en acords a favor del progrés col·lectiu. Els catalans i catalanes no volem ni permetrem que res ni ningú posi en risc allò que tant ens ha costat assolir. La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament. És aquesta voluntat compartida per a la immensa majoria social la que ens permet afirmar que Catalunya ho té tot per fer realitat aquest futur. Avui Catalunya lidera la creació de llocs de treball, la captació d'inversions, la construcció d'habitatge públic, la millora dels ajuts a la dependència o la investigació científica a Espanya. Aquest és el camí. És així com Catalunya continuarà exercint el lideratge en tot allò que sigui necessari, amb responsabilitat, amb valors, amb solidaritat i amb plena confiança. Quiero también dirigirme a nuestros conciudadanos y conciudadanas del resto de España. La más alta instancia de la justicia europea se ha pronunciado de manera clara. La Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña se ajusta y cumple con el derecho europeo.
2: Pues el tall per les televisions, ara. Bones televisions, que em sorprèn que ni Déu està parlant del tema. Ni Antena 3, ni Telecinco, ni Televisió Espanyola.
3: Anava fent, a Televisió Espanyola.
4: Dius en sèrio que et sorprèn?
2: No, bueno.
4: No t'ho critico, eh?
2: No,
4: és que jo estava pensant exactament. Estava pensant exactament el mateix. Escolta, uns parlen de no sé què de la Guàrdia Civil, els altres parlen...
2: Per cert, que m'arriba un text, perdona, Ramon, que ara m'hauria de concretar el Melero, que diu: això hauria d'accelerar l'amnistia de les següents persones. Afectació directa, les 35 persones del Tribunal de Comptes. Això és evident que aquests ja està... Dos i dos són quatre, que això va directe.
6: Abans de les tres ja tindria que estar fet, això.
2: Perfecte. 12 persones dels CDRs.
7: Igual, per això ajudes, no?
2: Per això ajudes, sí. Afectació indirecta. 2 al TCJ, que serien Jové, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, on ja planteja de la mateixa qüestió prejudicial, per tant, difícilment s'hauria de mantenir la causa. 4 condemnats indultats al Suprem, que serien els presos, estaríem parlant d'Oriol Junqueras, de Raül Romeva, de Jordi Turull i de Dolors Bassa. 3 processats al Suprem, que estaríem parlant de Carles Puigdemont, de Lluís Puig i de Toni Comín, i 7 amb recursos d'empara al Tribunal Constitucional, és a dir, exiliats i presos. Val? Aznar, ojo,
7: no.
2: Després de la sentència del TJUE, l'agressió sediciosa al derecho no ha de quedar impune ni recompensada. En un fòrum organitzat a Madrid pel PP europeu, Aznar ha dit que avui és molt bon moment per reiterar que quan s'ataca la integritat constitucional d'un estat membre, l'agredit és el conjunt del sistema institucional europeu.
8: I què demana, llavors?
2: No ho sé.
6: Què demana?
7: És el que us deia jo, amics i amigues.
2: Un segon, perquè tot això, fons del PP. Això, no Aznar, eh? PP, sobre la sentència. Nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetan la sentencia siempre. Sería deseable que el gobierno lo hiciese en todas las causas judiciales que les afectan directamente. Sin embargo, el fallo se circunscribía a un análisis muy concreto. No examina la constitucionalidad ni la oportunidad política ni dicta una sentencia sobre toda la ley de amnistía.
8: No puede.
2: ¿Cómo?
8: Que no puede.
2: Es solo un paso más de un largo proceso judicial. El gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Bueno. Se equivoca. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una pañoría parlamentaria. Ningún presidente debe cambiar poder por impunidad. Ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo. No se elimina su responsabilidad política. No em queda clar. Si a vegades aquests eufemismes de la política em posen especialment...
4: Una tocada de violí, però el que diu és que realment li demana que faci una cosa que no pot fer, perquè ningú li ha preguntat.
6: Entre altres raons, perquè el Tribunal Suprem no va fer cap consulta, perquè ho tenia claríssim.
4: Exactament.
6: No hi ha consultes del Tribunal Suprem.
4: Per això et dic, a més a més, la part que demanen que resolguin ho ha de resoldre el Tribunal Constitucional. Per tant, agafes el violí, vas a fer una volta i tornes cap allà.
2: Ara.
4: Però això jo crec que aquesta actitud del PP, que evidentment és volgudament farragosa, lliga amb el que abans deia la Neus, no?
8: En clar, no, poden, que... no podem virar el volant tant de cop, però podem fer una cosa ambigua.
7: Ara parlàvem amb el Xavier, que li ensenyava la lletra petita, sí. I efectivament, això que parlàvem dels dos mesos, diu
3: que si hi ha prejudicial s'ha d'esperar el prejudicial, però clar, el Suprem no té prejudicial plantejat. Clar, per tant, està dient s'ha d'aplicar en dos mesos,
6: però el
3: Suprem, si no hi ha prejudicial.
6: El Suprem s'espera per una altra cosa, ja, perquè hi ha recurs pendent al Constitucional. Ja. És això, ja, és, una, és per un altre motiu.
2: Per tant,
6: de tota manera, jo puc dir una cosa? Puc fer memòria d'una cosa que vam comentar aquí quan va sortir la llei d'amnistia? Quan va sortir la llei d'amnistia, era un dimecres, i el José Alejandro Vara, el director del Voz Populi,
2: correcte,
6: vale, va publicar un article aquell dia dient que la sentència del Tribunal Suprem, la ratificació de la llei d'amnistia, que es perdria a tots els tribunals europeus. Ell deia es perdria des d'una posició conservadora de la dreta. I deia també que la dreta i l'oposició farien molt bé en triar les seves batalles i saber on han de plantejar l'oposició política al govern. Pues aquell tio, perdona, d'un mitjà d'aquests conservadors, tenia tota la raó, Tenia tota la raó.
2: Tota, efectivament. Són les 11 i 10.
7: Jo vull fer un subratllat polític.
2: Sí, deixa'm el que va sortint ara, que és que hi ha hagut una piulada del president aragonès, el TJB. Celebrem el que mai hauria d'haver deixat de ser normalitat, exercir drets polítics no és delicte, el camí s'aclareix per Puigdemont, Junqueras i la resta d'encasats. I cau la causa contra el CDR. Del CDR, això et diu Pere Aragonès, la Yolanda Díaz, a xarxes socials, també, la llei d'amnistia és perfectament legal i l'aposta d'aquest govern per resoldre els problemes en diàleg i acord és perfectament legítima. Hi ha una majoria plurinacional que avança i una minoria de bloqueig sense projecte de país. Això és el que deia. Ara estem pendents d'aquí 4 minuts de la sortida de Félix Bolaños, del ministre, que també, evidentment, lluirà victòria. Per cert que, Melero, si a l'octubre el Tribunal Constitucional resol que s'ha d'amnistiar la malversació, avui el TJB li ha obert la porta, clar, què farà el Suprem?
6: Aplicar-ho.
2: No pot aliviar prejudicials al mateix TJB per tornar a fer embarrancar l'amnistia?
6: No, jo entenc que no.
2: No.
6: Jo crec que el moment seria ara, a la vista d'aquestes resolucions, però no a la vista d'una futura resolució del Tribunal Constitucional.
2: O sigui, tu veus que això, que el Suprem avui pugui dir, o avui o demà d'aquí una setmana, pugui dir,
6: No, és el que deia. El Suprem pot avui considerar que a la vista d'aquestes resolucions europees és d'aplicació ja la llei d'amnistia. Pot fer-ho, automàticament.
2: El Suprem podria dir, ja està.
6: Però el que ens imaginem és que dirà, m'espero a la resolució dels recursos d'empara. Ara, un cop surtin els recursos d'empara, haurà d'aplicar el que és dictamini.
2: Haurà d'aplicar o pot fer unes prejudicials?
6: Sí, jo crec que seria un frau de llei, seria molt, molt forçat.
4: És que ja no hi ha més camí. És que
6: ja està, s'ha acabat.
4: O sigui, si hi ha alguna conclusió del que ha passat avui, és que això acabarà de la forma que ha d'acabar. No hi ha més història. Que la tardor, amb molt estirar, doncs s'aplicarà la llei amb totes les seves circumstàncies, tal i com s'havia d'haver fet ja fa un temps, és veritat. Però s'aplicarà, i sobretot perquè... Però és que, a més, respecte al que preguntes al Tribunal Constitucional, però és que el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat 19 vegades sobre aquesta llei. I en les 19 vegades ha dit que...
6: Sí, però ara ha de fer la grossa.
4: Sí, ara, ja, sí, sí.
2: Ara falta la traca.
6: Però les 19... Ara ve, que ja està la ponència feta.
4: Exactament. Però, Xavier, és que les 19 vegades, i en falta una que la faran, em sembla, la setmana que ve, ha dit que és una llei constitucional. Per tant, bueno, és que ni per descomptat el Tribunal Suprem...
6: No, és que tu penses que el Tribunal Suprem no ha considerat que sigui inconstitucional la llei,
4: No, no.
6: No ha plantejat qüestió d'inconstitucionalitat.
4: És una qüestió relacionada...
6: És una qüestió de legalitat ordinària. Exactament. Respecte a la possibilitat de que una llei d'amnistia faci una interpretació del que és el concepte jurídic de malversació.
4: Però un cop aclarit això, com tu dius, hi pot haver-hi una altra interpretació del Tribunal Suprem, o anar directament al Tribunal Constitucional que digui, escolti, fins aquí hem arribat.
2: Un segon, Lluís Tobar, des de Manapàs. Lluís, des de Luxemburg.
9: Sí, no, és que hi ha una cosa que em sembla important remarcar, que ho dèiem també a les prèvies. Avui, a la sentència, que m'està llegint per sobre sobretot les conclusions finals, no entra en els arguments polítics que, per exemple, va entrar l'advocat general al novembre. Però em semblen rellevants, és a dir, fa un any, justament un any quan ja es va produir la vista, la Comissió Europea, si us en recordeu, parlava d'autoamnistia. No? I aquí, l'advocat general al novembre, i si us sembla, recordo el paràgraf més clar. Deia que l'objecte de la llei desmenteix qualsevol assimilació d'una autoamnistia perquè s'aplica un conjunt determinat d'actes delimitats en el temps i vinculats a un període de tensió política, independentment de la condició pública o privada de les persones interessades. No busca protegir un règim polític o els seus representants davant de possibles actuacions judicials, sinó donar resposta a una situació excepcional. Ho dic per posar més elements damunt la taula, per tenir en compte quin ha estat tot el procés que ha seguit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquestes dues prejudicials del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional, en cas de que el Suprem decideixi treure's de la màniga una nova qüestió prejudicial. Recordem que hi ha la possibilitat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'admeti a tràmit i li digui jo el que havia de dir de l'amnistia, ja ho he dit.
2: Gabriel Rufián acaba de fer un tuit. No estava a la roda a la declaració d'Oriol Junqueras. Jo no l'he vist, eh? Ha fet un tuit dient: aquí l'única duda és si el Supremo, i en concreto Marchena, aplicarà una sentència basada en una lògica que le trasciende o seguirà aplicando una venganza basada en un patriotismo frágil y tóxico. De momento hay dos claves. Todo esto pasa en plena guerra judicial contra el gobierno, y dos, el PP y Junts hablan, pactan y votan como nunca. Veremos qué corriente se impone. Y llavors acaba amb una frase que es: Salem no acabó hasta que vinieron de fuera a pararle los pies a los fanáticos.
10: Ja que has tret el tema d'Esquerra, només volia fer un subratllat abans. Junqueras ha mencionat a la segona frase el president Puigdemont, referència com a president Puigdemont, i l'ha tornat a mencionar un segon cop durant el discurs. Ho dic perquè dins aquesta trama que hi ha dins el món indepe, del mal rotllo entre Puigdemont
8: home,
10: i Junqueras...
8: Home, un dia com avui...
10: Bueno, no, però podia no haver-ho fet. Jo només faig el subratllat.
8: Sí, si un dia com avui no ho fa, hauria estat notícia. Bueno. Jo crec que té tota la lògica que avui ho faci.
4: No sé què en penseu. M'ha semblat excel·lent la intervenció del president Illa. En el sentit d'una contundència clara de dir, escolta, aquest tema s'ha de... De fet, en la línia del que ha dit últimament, però avui que era una declaració institucional, fet al Palau de la Generalitat encara agafa més transcendència en aquest sentit.
2: Amb una contundència, diguem-ho.
4: Sí, no, a dir, escolta, clarament, això s'ha acabat. Aquí s'ha d'aplicar la llei, la llei. Sí.
6: Això que ha dit el Rufián, per això, o sigui, jo distingiria dos coses molt diferents. Una cosa és una sentència com la del procés i tot el que ha vingut amb la llei d'amnistia, i una altra cosa són els afers econòmics i de corrupció del govern. Jo crec que van per dos carrils completament separats. O sigui, que el senyor Ábalos es pagués a les nebodes encàrrec a fons públics i que el germà no donés un pal a l'aigua durant 4 anys cobrant 60.000 euros a l'any, això no té res a veure ni amb lawfers, ni amb la democràcia a Catalunya, ni amb la pacificació de la societat.
3: Jo dues coses. La primera, abans i després de la sentència, com a contradicció flagrant, potser quan parlem de democràcia, no? En el marc del dret de la Unió, que és que des de fa 9 anys el president Puigdemont i els dos altres exiliats van per on volen, com volen. Són ciutadans lliures i si passessin els Pirineus serien detinguts, que no deixa de ser una contradicció també que expressa què passa aquí i quines són altres lectures. Insisteixo, parlant d'un referèndum, no estem parlant, dir, no feia falta dir si era terrorisme o no terrorisme, tots sabem que és terrorisme, malauradament. I l'altre, escoltant aquí quan es parlava de l'estat profund, que no és estat profund, que a vegades és evident, i salvant totes les distàncies, me'n recordo d'un home d'estat que era conegut, que era Rubalcaba, que en un altre context també de sortir d'un conflicte molt dolorós com el del País Basc i posant també moltes dificultats, i es va activar tot, eh? Recordeu-vos quan es legalitzava la 061, el Suprem, el Constitucional, Soraya diciendo no lo va... Bueno, en fi, va dir, ja que han d'arribar, que arribin el més tard possible i en les pitjors condicions. I això és, crec, que la tesi central de Marchena i de Llarena. Ells saben que arribarà, però ja que han d'arribar, jo allargo, no? Allargo el patiment...
2: Sí, però llavors és el que diu David, el que deia el Melero, que és que la institució queda...
3: Tocadíssima. Però igual ho ha dit Rubalcaba, per derrotar l'entrevista al País del 16, eh? Sí. Per combatre l'independentisme català haurem de retorçar l'estat de dret i allà estarà el PSOE.
8: M'he revisat la premsa... Perdó, digues.
11: No, que Rubalcaba i el PSOE, diguem-ne, que tenen una llarga tradició d'utilització de l'estat profund, com vulguis, o de les clavegueres de l'estat.
3: Completament d'acord.
11: Incloses els GAL, o inclosos el GAL. O sigui, jo... com a referent no ho tindria pas.
3: No, si tu com a referent, al contrari, l'estava criticant, eh? Ja. L'estava criticant obertament.
8: No, que deia que m'he revisat la premsa de tendència editorial conservadora.
10: Ja comencem.
8: No, i tots titulen, pràcticament tots titulen
2: Allana,
8: igual.
2: Allana.
8: Avala i allana. Mm-hmm. Avala la llei d'amnistia i allana el regreso de Puigdemont. Veurem demà els editorials, però
2: els
8: avui...
2: Els editorials seran els que seran, però vull dir...
10: Per sentir la mica Aznar, eh?
6: I el que es deia...
8: Sí, però dic en el sentit que tots que no, hi ha, no estan posant un pro no. Ni buscant un matís, que probablement no hi és.
10: Però que accepten la derrota, diguem-ne.
8: No he dit això, he dit que estan titulant així.
6: I el Marchena no, per això tothom ho personalitza, ja no és el president de la sala segona. Ja no és qui
2: dirigeix... Ja no pinta res, eh?
6: No és qui dirigeix l'acció... Home, pot tenir la influència moral o personal que pot tenir un company, però no és el... No és el cap de la sala segona del Suprem. Eh?
10: No, però és molt important.
4: En aquesta línia que diu la Neus, jo faig aquella lectura que ja hem comentat anteriorment, no? Aquest tema ha donat el que podia donar de si, i arriba un moment, des del punt de vista de l'explotació política, per entendre-se,
6: no? Aquest tema ha enverinat una legislatura i ha cremat a dues generacions
4: totalment,
6: de polítics. És
4: totalment,
6: una merda.
4: Totalment, això. Xavier. No, toma, no podem estar més d'acord, ja ho saps. Però, dit això, el dia que estem avui, doncs ha arribat un moment en què, escolta'm, hi ha altres prioritats amb les quals focalitzar l'acció d'oposició de govern i a vegades, moltes vegades, sembla que hi ha una certa corretja de transmissió entre algunes decisions que es prenen alguns jutjats i algunes decisions de partits polítics, no precisament, bàsicament, de l'àmbit conservador, i, per tant, diu, escolta, tu... I aquí lligaria molt amb el que deia la Neus ara d'aquesta... Perquè aquí tothom, més qui més que menys, sabia ja el que podia passar. Per tant, aquestes notes ja estaven preparades. I podies fer-la dient Europa, no sé què, i tal, igual, o seguirà persiguiendo a Puigdemont, o pots fer el que finalment ha sortit i, escolta'm tu, això ja, ja s'ha acabat.
11: Normalment que... en política fas les dues, eh?
4: Sí, no, però normalment...
11: I tens preparat un discurs
4: però,
11: i l'altre.
4: Però hi ha un moment en què veus... Això ja no dona, ja no funciona, perquè ja no desperta... És a dir, està claríssim que el dia que Carles Puigdemont, tant de bo sigui ben aviat, torni a casa, doncs no hi hauran masses a l'Espanya provocant manifestes. Això no passarà, perquè és un tema que la gent ja l'ha descomptat, ja el té superat. La
8: aquí,
4: situació fins i tot...
8: I aquí també està descomptat. No, això serà interessant, això que deia l'Àngeles,
2: esperant,
8: el nou escenari.
2: Esperant,
11: el nou escenari polític.
2: Interessant el que ha piulat Míriam Nogueres. Diu que el 2017 la lluita a l'exili era la que tenia menys probabilitats de guanyar. El 2026, gràcies al president Puigdemont i la tasca ingent del Gonzalo Boye, s'ha demostrat la millor via per doblegar Espanya. Hem arriscat i hem guanyat. La mare que m'ha parit, el que estem fent junts és històric i ho hem fet en tot Déu disparant. La victòria al TJU és rotunda i ho és per tothom, com els CDRs, perquè ens hem mantingut. La pilota ara està sobre la taulada dels tribunals espanyols. Aplicació o rebel·lia. Diu Míriam Nogueres que això ho diu... Perquè recordeu que quan va haver-hi la primera tramitació de la llei d'amnistia, Junts va votar en contra. I li van caure, la veritat és que li van caure castanyes per tot arreu.
11: Perquè la considerava tova.
2: Sí. Bueno, segurament, gràcies a haver aguantat, els CDRs avui estan...
11: És bonica, estan... l'èpica de precampanya.
10: Sí.
11: És sonora.
10: Hi ha bastanta música.
8: Jo crec que és a dir, aquesta pugna, que és, en fi, és la raó de ser també, no? I és, té una certa lògica, perquè són partits diferents, però és una mica injusta. És a dir, primer, jo crec que per respecte a la gent que es va menjar a presó, tan legítim era quedar-se com marxar. Jo crec que això estaria bé que ho entenguéssim tots. Vull dir, ells els primers i després la resta.
3: Junts. I que en els dos partits hi
8: havia
3: gent que va marxar i
8: gent que
3: es va quedar.
8: I gent que es va quedar. Això una. I dos, quan, per exemple, Esquerra va negociar els indults, hi va haver una part de l'independentisme que els hi va dir de tot. I els indults van anar molt bé per molta gent, també. Vull dir que també estaria bé que en aquell espai... des de Junts, Esquerra... La CUP amb això sempre s'ha mantingut una mica més en marge d'aquestes pugnes, doncs enterressin la destral. És impossible,
11: no
8: perquè
11: faran.
8: Estan tots pensant en les
11: no
8: eleccions, però és un flac favor, crec que aquesta... Quan ha dit Oriol Junqueras que era un triomf, una victòria de l'independentisme, doncs que avui ho poden plantejar així, home, estaria bé que entenguessin que és de tots i no només d'uns. Però, bueno,
11: però saps què passa? Que n'hi ha un tercer això. Actor que aleshores no existia, que és l'Aliança Catalana.
8: Clar.
11: Aleshores, és impossible que n'hi hagi aquesta unió de tot el separatisme.
8: No, jo no els demano unió perquè ja se faran ells. Crec que el que haurien d'intentar és respectar-se.
11: No, se respectaran durant una estoneta i després es trauran els ulls. Que això és la política.
3: També crec que hi ha comentaris. Puc entendre l'alegria, fins i tot l'eufòria d'alguns tuits, però pretendre que la lluita per l'amnistia és només d'un sol partit polític o d'una sola persona, crec que els primers, si ens posem així, els primers que la van posar sobre la taula va ser Òmnium.
8: Sí.
3: I també van rebre,
8: Sí, va rebre
3: creien,
8: molt
3: Òmnium. Creien, i aleshores jo m'agradaria recordar, ja que alguna cosa conec l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, que són 500 entitats d'aquest país, que va des de Junts, efectivament, fins a l'últim capitalista de Badalona, no? Que estan totes les universitats catalanes, que hi ha comunitats religioses, vull dir, que és tot un país que ha reclamat l'amnistia.
11: Sí. Home, tot un país tampoc, perquè bueno, n'hi ha gent que no l'hem reclamat. Som part d'aquest país.
3: Estic molt d'acord, i a més, especificaré, si vols.
11: Vale.
3: Especificaré, si vols. Quan fèiem aquesta tasca, que va durar 2 anys de molt discreta, tots els tracks que vam tenir d'enquestes del Mundo, del País, del CEO, del CIS, entre el 69% en la més baixa i el 84% en la més alta a favor de l'amnistia. Sí. És bona part d'un país, i allò bona que dèiem, part. Que sempre ha dit Òmnium, per cert, que era som el 80%. En aquest cas, i el 80% implica que acceptes el 20% que està en contra, per suposat, però em sembla que un 80% és una... I a l'estat espanyol, un 51.
11: Acceptes i respectes. Això és la democràcia. La democràcia no és com s'ha dit aquí abans, oh, no, és que tal, tenim la... No, no. És el respecte a les minories, també.
3: Bueno, sí, però, exacte, i deixar-les votar.
2: El problema que hi ha hagut és que no ens ho hem comptat mai. Aquest és el gran problema.
10: I el dia que ens hem intentat comptar, les hostes...
2: Això mateix. Quan dic que no ens hem comptat, vull dir que no ens hem comptat des d'una manera que, de pacte amb l'Estat, de dir, va, anem a comptar-nos.
3: Ja com si diria l'estimada Teresa Rodríguez d'Adelante Andalucía, per cert, que espero que es recuperi, que deia, jo estic a favor del que estan fent els catalans perquè l'únic que diuen és que l'única derrota que accepten és a les urnes.
4: De totes maneres, Àngels, ara deixa'm que faci una pregunta. Només una pura consideració. Més, crec que és prou valenta com per dir, escolta, jo no estic d'acord amb l'amnistia.
11: Ja ho he dit.
4: No, sempre. ho has dit més d'una vegada i ho acabes de dir avui. Avui, precisament, encara té, si és que sempre té molt valor, avui encara el té especialment. Què creus que ha aportat de negatiu a la situació de que estigui més tranquil l'àmbit de la política catalana, de que realment hàgim entrat en una situació diferent de la que havíem tingut anteriorment, o que haguéssim tingut, en cas de que tota aquesta gent, que ara, si tot va bé, seran amnistiats definitivament, fossin a la presó?
11: Jo no entraré en què té de positiu que una persona estigui a presó o no, perquè crec que no és el tema, sinó que el tema és per què crec que una llei d'amnistia no s'havia d'haver fet. I penso que no s'havia d'haver fet perquè s'obren unes portes molt complicades de cara a futures lleis d'amnisties protagonitzades per gent que no serà pas com la que està aquí ara mateix representada, excepte per mi. És a dir, quan tu fas una llei d'amnistia, estàs dient que un delicte no s'ha comès.
2: Bé, és el 80%.
11: I això...
10: I els lladres bancaris...
3: No, que s'exonera. Que s'exonera.
11: És igual.
3: Que quedi sense conseqüències.
8: El delicte... Com l'amnistia fiscal...
10: Tot és.
3: Declarada inconstitucional pel Constitucional.
4: Com l'amnistia que es va aplicar després del franquisme...
2: Deixeu-la parlar, Àngela, sisplau. Deixeu-la.
11: És a dir, amb aquesta llei d'amnistia ningú dubta que si no hagués estat necessari per una investidura no s'hauria produït.
10: Tota
11: i això
10: raó.
11: Té
10: tota
11: un vici molt gran d'inici, sí. Molt gran, perquè aquesta llei d'amnistia no s'ha fet per la convivència, la concòrdia i la pau a la societat catalana. No és pas veritat, això. S'ha fet per una necessitat política d'uns vots necessaris per una investidura. I això, per mi, és el que ho vicia absolutament tot.
4: Bueno, això, en Pere i la Neus et donen la raó, jo no hi estic d'acord.
11: Bueno, això és la grandesa de la llibertat d'empresa.
3: Jo estic parcialment
8: d'acord.
3: En el timeline.
8: El
3: 22 de juliol del 23, Pedro Sánchez diria que no, i Salvador Illa, no hi haurà ni amnistia ni autodeterminació. El 23 canvia la correlació de forces. De sobte, recordeu-vos, el dia següent està Yolanda Díez, està viatjant corrents amb Jaume Asens a Waterloo. De sobte, Jaume Asens, que havia estat defenestrat, resulta que és l'home central de tot plegat, i el canvi de relacions, però que en el rerefons, i dic rerefons perquè 7 anys dona per molt, ja hi havia converses a Ginebra que no eren les que van venir després, vull dir, ja s'estava avançant, s'estava fent el camí de l'amnistia.
8: I que l'anterior legislatura, quan hi ha els indults, ja van en aquesta línia. Ja. Estic d'acord...
11: Però és que no és el mateix uns indults...
8: No, però l'estratègia política... Deixa'm acabar. L'estratègia política del PSOE vira, evidentment que vira. mira, de que el portaré jo, com va dir Sánchez en, una, en un debat, això, com el PP quan va necessitar el PNB o a Convergència en el seu moment, i la propera legislatura, veurem, quan en un Parlament no tens majoria, doncs has de negociar. Però sí que l'estratègia respecte a Catalunya del PSOE no és ara, és l'anterior legislatura, ja canvia. Per molts motius, entre altres coses, perquè ells consideren, probablement electoralment també, que els hi convé més aquest discurs a Catalunya que anar a l'enfrontament permanent. I tu després dius, la manera de tramitar-la, per exemple, com es va tramitar sense fer-ho... Sí, i alguns dels continguts i com es va negociar, doncs probablement tens raó. Però l'objectiu, jo crec que sí que ells s'ho creuen, que l'objectiu és aquest.
11: El que passa és que
8: no només s'ho creuen ells, sinó que ara resulta que uns senyors amb una toga fantàstica a Estrasburg han dit que servia per això, per aquesta reconciliació.
3: Però el contrafàctic, que és interessant, com a mínim és ucrònic, és si aquell juliol del 23 Junts no és decisiu, no? La majoria fos més ampla, què hagués passat, o quan hagués trigat, perquè hagués acabat arribant. Jo crec que hagués acabat arribant, no. L'amnistia tenia tal
11: cosa. Però això ja s'ho cronia.
3: Però l'altra, i l'altra com a paradoxa entre Aznar i... Aznar parlava català en la intimitat, i suposo que Feijóo està a favor de l'amnistia en la intimitat.
4: Però, David, això en qualsevol cas no sabrem mai, perquè, com tu dius, diguem, una forma part de l'imaginari o del que podem arribar a pensar. Sí. Ara, jo estic més amb la línia del que diu la Neus. Hi ha un moment en què els partits també han de ser responsables de les situacions. Mantenir aquesta situació a Catalunya i no trobar una solució per aquests milers de persones, pels centenars de persones, per la gent que està a l'exili, això s'havia de resoldre d'alguna manera. Per tant, jo no vull pensar que no, escolta, tot respon a una tàctica, una cosa civilina, allà pensar... Arriba un moment en què diu, escolta, tu, això de Catalunya hem de resoldre-ho. I evidentment que els hi costa molt, perquè, collons, diu, aquí, vaya que ens l'han muntada grossa, aquests. D'acord? D'acord.
3: No, és més interessant el que dic, perquè no és ni paranoia ni conspiració, és que la xiripa o la xamba en política també existeix. I el fet que Junts sigui decisiu accelera el procés.
4: Però jo crec
3: i si que no hagués sigut, l'hagués alentit.
4: Això sí que estic d'acord.
3: Jo podria reconèixer la Noguera.
12: Melero vol dir alguna cosa. Melero.
6: No, que amb les motivacions que hi ha darrere de com s'elaboren les lleis, bueno, està bé recordar Bismarck, no? Que amb les lleis passa com amb les salsitxes. O al més no saber de què estan fetes.
8: I aquesta és veritat que es va negociar d'una manera que probablement no era la més correcta. Dono la raó.
11: Jo,
8: és a dir, negociar amb qui se n'ha de beneficiar, doncs probablement no és la manera més correcta.
11: I a més, en secret. Vull dir, bueno, o sigui, la democràcia...
12: No, però
11: n'hi ha d'haver un debat parlamentari, el que no pot ser és la bilateralitat, que és el que van fer.
3: Bueno. I amb un secretari d'organització del PSOE, que avui ja està com està.
11: Sí. Clar.
12: Tot això estem expectants. A hores d'ara, si podem anar...
10: Però sí, malgrat tot aquest
12: moment... Si podem anar un moment a la seu de Junts per Catalunya, que hi ha la Laia Colomer, que és com la Santíssima Trinitat, perquè està tot arreu, pare, fill i Esprit Sant, i la Laia Colomer ens pot explicar si estan... Hi ha una eufòria? O sigui, avui és com si fos una nit electoral que guanyen i governen. O sigui, majoria absoluta. O sigui, em consta que hi ha una eufòria desfermada per la victòria. No ho sé si això, a la seu de Junts, això ho pot notar la Laia Colomer. Bon dia, Laia.
13: Hola, bon dia. Doncs no, això encara no ho notem. De fet, no hem pogut veure cap dels líders de Junts per Catalunya que són avui aquí a la seu, que sortiran d'aquí a un moment o altre. Sí que veiem, entre doncs, la gent que treballa al partit, com una mica certa tranquil·litat, no?, que respira avui aquí després d'haver escoltat la sentència del TJUE. L'eufòria que comentava, si ens hem de guiar per la pantalla que hi ha aquí a la sala de premsa, porta per títol Hem guanyat Europa. Per tant, aquesta eufòria que ja fa estona que comentes, que circula per les files de Junts per Catalunya, és totalment així. Obren el lema d'aquesta roda de premsa és aquest, hem guanyat Europa, i esperant que d'un moment a l'altre surti el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ell també està pendent de l'amnistia, perquè recordem que continua inhabilitat pel Tribunal Suprem, i també l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, tots dos ens faran aquesta roda de premsa de valoració de la sentència que s'ha conegut aquest matí.
12: Doncs esperem. Laia, tu ens ho obres mica i ens ho fa saber, d'acord?
13: Perfecte, fins ara.
12: Hi ha una... M'envien una... Ho està mirant també el Tobar, oi, Lluís?
9: Sí, els punts de... Hi ha dos punts de la sentència, Jordi.
12: Atenció a aquest punt, Melero.
9: Sí, ja és el punt 119 i després et llegiré també el 121. El 119 diu que en aquest context l'obligació dels òrgans jurisdiccionals nacionals de dictar una resolució d'exempció de responsabilitats sense valorar les al·legacions i les proves exculpatòries és constitucional al principi mateix de l'amnistia, quan es determina que les conductes en qüestió estan compreses en l'àmbit d'aplicació de l'amnistia, l'òrgan jurisdiccional que coneix l'assumpte ha de concloure amb aquesta resolució una exempció de la responsabilitat sense prèviament valorar al·legacions i proves. El mateix, cal dir, de l'obligació no acompanyada de sancions de concloure l'assumpte en un màxim de 2 mesos.
2: Val, això en línia vol dir obligado cumplimiento. Obligado cumplimiento. El que passa que no és d'avui per demà. Evidentment, aquí falta la... Això no surt de vintada amb el president de la Generalitat. El president Puigdemont, perdó. Crec que ja surt junts, Laia?
13: Exacte, sí, acaba d'aparèixer.
14: Bé, molt bon dia, moltes gràcies per seguir, per fer una valoració de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Com que Junts ens agrada fer-ho de manera rigorosa, doncs ho volem fer des del punt de vista del que ha estat aquesta lluita jurídica i també del que ha estat la lluita política. I per això, doncs, per sintetitzar-ho d'aquesta manera, ho farà, el coneixeu tots, doncs, Gonzalo Boye, doncs, ens farà doncs la valoració d'aquesta resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i després un servidor ja faré la valoració política que, com veuen, amb tots els companys que estem aquí de la direcció de Junts per Catalunya que hem de compartir també amb el president Puigdemont, amb el conseller Lluís Puig, amb Antoni Comín, que hem fet una reunió i han compartit doncs aquesta valoració política que faré després. Per tant, Gonzalo, gràcies per seguir, gràcies per tot, gràcies per tant, una nova victòria i, per tant, et passem la paraula.
15: Bueno, buenos días y nunca mejor dicho, ¿no? Hoy es un gran día. Creo que la justicia europea nos ha dado no solo la razón en momentos que han sido importantes, pero este sobre todo es clave porque termina por zanjar un debate jurídico que nunca debió salir de aquí. Y sin embargo, hoy hay una sentencia que es rotunda, va más allá de las conclusiones del abogado general en muchos aspectos y yo creo que termina por zanjar ese debate absurdo que existía sobre algunos temas. Pienso que una de las claves de la sentencia de hoy se encuentra no solo en lo que a muchos les preocupa, el tema de la malversación, sino también en la continuación de los intentos frustrados de seguir dándole vuelta a un tema que ha quedado claro, pero sobre todo también en el caso del terrorismo. Es decir, son dos sentencias que hay que leerlas de conjunto y entre esas dos sentencias ha venido a dar un aval rotundo a la ley de amnistía, pero no a la inicial, a la ley de amnistía después de la reforma. Esa reforma que fue tan criticada, se nos dijo de todo, se nos dedicaron hasta portadas de medios de comunicación por haber dicho que no a un texto. El no a ese texto, creo que la justificación está en la sentencia de hoy. Y en esa sentencia de hoy viene a decir que no valía cualquier ley de amnistía, valía una que estuviera bien hecha. Y en eso hemos trabajado muchos para que estuviera bien hecha, fuera conforme al derecho de la Unión, y yo creo que quienes pretendan buscar nuevas vías de cuestionar la ley se van a encontrar con un muro claro y rotundo en el derecho de la Unión y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A nivel jurisprudencial hay dos cosas que no permiten plantear nuevas prejudiciales, que es cuando un acto es claro o cuando un acto está aclarado. Nosotros hemos sostenido siempre que la ley de amnistía era un acto claro. Hubo gente que no creyó eso, ahora es un acto además aclarado. Claro y aclarado. Por lo tanto, no hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley. Y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha. Es una buena ley y es una ley que incluye todas las conductas de su ámbito objetivo, cosa que hasta el momento se había puesto en duda. Yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no hay debate, y quien quiera plantear un debate lo que está es sacando el debate de los tribunales, o más bien dicho, metiendo un debate político en los tribunales, porque a nivel jurídico, cualquiera con un mínimo de conocimiento, bueno, no voy a hacer alusiones personales, pero todos sabemos a qué estoy pensando, cualquiera con un mínimo conocimiento ya sabría que esta discusión se acabó.
2: ¿Té raó, Melero?
6: Completament impecable.
15: Porque lo hemos pasado muy mal. Se nos dijo de todo el día 30 de enero del 24. Se nos dijo de todo. Se nos ofendió, se nos insultó, se nos vilipendió. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha hecho la mejor de las reivindicaciones. Negro sobre blanco, teníamos razón. Y no es porque nos guste tener la razón, sino porque siempre se trabajó en esta ley como una ley para todos los afectados del 1 de octubre. No para unos pocos, para todos. Para todos. Algunos pretendían situaciones abyectas y situaciones individuales. Nosotros hicimos un trabajo para todos. Y hoy eso está ahí, creo que suficientemente aclarado, y eso es básicamente lo que nos puede hacer sentir orgullosos del trabajo realizado. Sabemos, yo lo soy perfectamente consciente, que a muchos no les gusta que exista la ley, pero y las leyes tributarias tampoco nos gustan a todos, y existen, y las tenemos que cumplir, y por lo tanto no hay que hacer excepciones. El ordenamiento es ese, la jurisprudencia es esta, y la solución es la que tiene que producirse a la brevedad posible. Yo creo, señor secretario, que general...
14: Moltes gràcies, Gonzalo.
2: Sala, Gonzalo. Un moment, Laia Colomer, perdona, Melero, impecable, deies?
6: Impecable, impecable. Subscric el seu raonament, vamos, de principi al final.
2: Abans de sentir Jordi Turull, Lluís també tenia alguna dada. Lluís.
9: Sí, perquè estic seguint llegint la sentència.
2: Atenció, i, això, Melero, que dirà.
9: El punt 98, que refereix a si els diners del referèndum es poden treure del pressupost nacional, etc., diu, en concreto, no puede apreciarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por el mero hecho de la disminución del presupuesto nacional, que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio. I el punt 121, que és una interpretació més política, diu que la determinació concreta de la llei d'amnistia requereix de decisions polítiques que són pròpies dels estats membres.
6: Bueno, això és el que dèiem abans, sí. Que al final amb un estat membre de la Unió Europea tot el pressupost està vinculat a la Unió Europea. Llavors tot seria malbaratament de recursos de la Unió Europea, fessis el que fessis.
2: Una cosa, perdona, Melero, per deixar-ho clar a molta gent que ho està... Puigdemont no pot creuar la frontera amb França aquesta tarda.
6: No, si no revoca el dia d'avui l'ordre de detenció al jutge Llarena, no.

0: Gran lectura, lo jurídica. Ara hi ha la política.
1: Escolta'm, ja no, prou. És a dir, ara el hàmster, deixem-lo, deixem-lo a la gàbia. I les eleccions, falten 2 anys per les eleccions al Parlament de Catalunya.
2: Però les municipals venen ja.
1: Ah, no, sí, les municipals estan aquí a la cantonada.
2: I les generals ja veurem.
1: Les generals
3: abans,
1: estan una mica...
3: Abans, entremig. Bueno, entremig, és a dir, abans de les catalanes, per entendre'ns.
1: Sí, per això, per això. Per això, per això.
2: Tot canvia.
4: Déu meu, quina... I les americanes al novembre, si sempre estem en campanya aquí.
1: I les israelianes.
4: I les israelianes, sí, sí, sí.
1: I les franceses.
4: És un no parar.
1: És un no parar aquí, no, escolta, una cosa. Una altra cosa, una cosa serà, però, votar i escolta'm tu. Un moment que Jordi Turull està parlant a la seu de Junts.
5: Catalunya és el defensar les persones per damunt d'estar pendent de si el titular d'un dia per l'altre serà més beneficiós o no serà més beneficiós. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa. Però també és un gran pas, insisteixo, per milers de famílies que estaven pendents, que el seu net, que el seu fill, que el germà, que el marit, etc., estaven pendents d'una sentència que els hi podia acabar d'arruïnar la vida. I, per tant, avui és un gran pas endavant per tota aquella gent que, per conviccions, doncs, es van moure per fer possible el referèndum de l'1 d'octubre o en aquesta lluita democràtica i legítima per la independència de Catalunya. La justícia de debò és això que hem viscut avui. Estem parlant de justícia, no estem parlant de perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és perdó. És més, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat i avui ha estat avalada a la repressió de l'Estat. Però, és clar, una cosa és la justícia de debò i l'altra és la cúpula judicial espanyola, que està plena de justiciers, d'activistes polítics vestits amb toga, que continuen bloquejant aquesta aplicació de la llei. A Espanya, ho hem dit moltes vegades, hi ha moltes anomalies democràtiques, i una és aquesta: jutges que desobeeixen la voluntat del poder legislatiu i que fan política des de la toga. Però avui ja hi ha no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Aquest buf és de...
5: I per acabar, insistir, escolteu, avui és un molt bon dia per Catalunya, un molt bon dia per l'independentisme. Com deia abans, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga. Junts per Catalunya vàrem negociar i aprovar una llei, i per això també estem tan contents com aquesta que avui ens ha avalat, sense renunciar a res, sense renunciar a seguir treballant per fer efectiu el dret a l'autodeterminació de Catalunya, sense renunciar a la unilateralitat, sense renunciar a allò que a nosaltres ens defineix i a tants milers i milers i milers de catalans. I avui, si vostès es miren en els termes que s'ha expressat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, veuran que és molt respectuós amb la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i amb la lluita del poble català per assolir la seva independència.
2: Això no és veritat, home.
5: Un respecte i una manera de parlar que no hem vist en cap institució espanyola. I això també és una gran victòria, perquè si algú es pensa o vol fer arribar el discurs de que amb la llei d'amnistia, que ara alguns també apareixeran contents per la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, quan van dir que mai hi hauria llei d'amnistia, i ho van dir en castellà, perquè allò que deien que ho entengués absolutament tothom, si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat. Perquè ho vull dir en positiu. Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya. Per això la resolució...
1: És Jordi Turull, el secretari general de Junts, era la publicitat i tornar i anar acabant, deixant només dir un...
2: Mira que ha estat mesurat el boller i ha sortit Turull i pum!
1: Va fer la versió política. Deixa'm dir una cosa, si avui... Jo no em puc estar de dir-ho, que és que jo avui... allò com hasta que no lo vea no lo creo, però... Jo avui estic molt content per gent. Estic molt content, ja no només pels polítics en si, perquè això, mira, van al sou, malauradament, jo crec que no pensava mai que en el sou anés tot això, però per les famílies. Per les famílies. I per totes les famílies de tota aquesta gent que ha hagut de patir. Però això va
4: des

0: dels que estan a l'exili fins a Andreu Mascolell, passant pels CDRs, passant que han vist exagerat una situació, que evidentment tothom és lliure com l'Àngeles i tants altres que estan en aquest programa de pensar que tot plegat és una barbaritat, però el patiment d'aquestes famílies. Jo sé que és el que se buscaven, segurament diries això, però
1: no,
0: patiment,
1: no, no,
0: però patiment d'aquestes famílies.
1: Jo diria que tenim que tenir que tindre en compte el patiment de totes les famílies, no només bueno, del que,
0: jo crec que
1: feien els fets, sinó dels que van patir els fets.
0: Jo crec que els que van patir els fets, o els que veu patir, o els que van patir els fets, no tenen res a veure amb veure famílies a la presó, ni a veure, no poder tornar a casa ni enterrar els teus pares.
2: Jo...
0: I aquí vull posar una, en valor una cosa, que és el Carles Puigdemont va veure l'enterro del seu pare a través de internet, o sigui, a través del Team. I aquí també vull jo recordar-me d'una persona, que és el conseller Lluís Puig. Lluís Puig va estar quants mesos al càrrec?
3: Quatre.
1: Quatre.
0: Quatre mesos de conseller de Cultura. Quatre mesos de conseller de Cultura. Aquest senyor ha estat 10 anys fora del país. Està. Fins que no es digui el contrari, està 10 anys. A vegades penso que el Lluís Puig algun dia devia venir a fotre's un esmorzar de forquilla a Catalunya i tornar cap amunt, perquè tampoc el coneixeria ningú, però ell deia que no, que no, que no. Però estic especialment content també pel Comín, per tota la família també, perquè evidentment també va perdre la mare.
3: Va perdre la mare. Mm.
0: Efectivament, i tot això és molt dur. És molt dur per les
3: 9 anys després, el judici de Roger Espanyol per cada sec d'un ull serà el 2 d'octubre.
2: Jo estic molt content també per totes aquestes persones, amb molts els conec personalment. En aquest sentit, jo formo part d'aquest 80% de catalans que estaven a favor de la llei d'amnistia, el que no vol dir que subscrigui ni els postulats independentistes...
0: No, si els... Mai.
2: Que mai els hi subscrit, ni... Són coses per mi completament diferents. Una cosa és l'oposició política, a com es va plantejar una secessió de part del territori, i una altra cosa és voler que aquesta situació personal es restableixi quan abans.
3: I una altra cosa, en perspectiva comparada, sense negar cap
0: dels... Per més, David, dos minuts, és que et farà també il·lusió. Et deia que és el que em fa més il·lusió de tots, un dels que més. Lluís Puig, bon dia i moltes felicitats.
4: Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Estic molt content.
4: Sento feliç.
0: Ho sé. Vaja, ho sé, m'ho imagino. Ho dic perquè ara recordàvem els mesos que vas estar de conseller i tot el que has hagut de patir tu, la família, els amics... Avui jo crec que hi ha una persona que està molt contenta també, que és amb el Tònic, pel que li vas fer avui, deu ser molt feliç.
4: Espero que sí.
0: Què? Segur.
4: Espero que sí.
0: Com et sents?
4: Bé, content, i sobretot molt content per tot el que afecta amb els CDRs que estaven acusats de terrorisme, que és una cosa molt sèria, molt forta. I estic segur que avui tota aquesta gent i els seus amics, amistats, famílies i els seus cercles estaran respirant un aire fresc, encara que climatològicament no sigui això el que ens arriba.
0: La pregunta que et farà tothom, què? Quan tornes?
4: Jo sempre dic abans de Nadal, però ja veurem quin any.
0: No, com ho veus ara, que eren les possibilitats? Tu creus que haureu d'esperar el que digui el Constitucional setembre-octubre i cap aquí, no?
4: Sí, tothom diu això, tots els mitjans de comunicació dieu això. Deu ser veritat. En tot cas, el Constitucional ja porta molts mesos que va validar aquesta llei i no li feia falta per res esperar la d'avui, la sentència d'avui, perquè no és una sentència que repercuteixi directament en els recursos d'empara que hem posat tots els que estem inhabilitats o exiliats. Per tant, podia haver resolt. Si el Constitucional dictamina que una llei és constitucional en la justícia i en la legalitat espanyola, tot el que estan allargant ja és sobrer. Ara bé, si és l'octubre o serà el novembre, doncs veurem. I veurem després el Suprem, també, l'agilitat que agafa per aplicar-ho. En tot cas, sembla que no hi ha marxa enrere.
0: Lluís, ja en parlem amb més tranquil·litat, però només volia enviar-te des d'aquí una abraçada molt forta, que ja t'esperem ara sí que el més aviat possible, i que parlem un dia quan tornis aquí a l'estudi amb tranquil·litat, després de veure el país que està com està. Una abraçada molt forta, Lluís, i moltes felicitats.
4: Moltes gràcies, Jordi.
0: Que vagi bé.
4: Fins aviat.
0: 8 minuts i les 12 en punt del matí. Félix Bolaños està compareixent, el ministre de Justícia.
5: Òptiques diferents. Des del punt de vista dels drets humans, tras el informe favorable de la Comissió de Venècia, desde el punto de vista constitucional, tras la veintena de sentencias del Tribunal Constitucional, declarando que la ley es conforme a la Constitución, y ahora desde el punto de vista del derecho europeo, algo que ya habían apuntado previamente tanto el informe de la Comisión Europea como el dictamen del abogado general de la Unión Europea. Queda acreditado, por tanto, que lo que el Gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda. La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al derecho europeo. Siempre dijimos desde el Gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación. No quiero limitarme hoy a realizar una valoración jurídica de la ley, que es la que ya ha hecho, de manera rigurosa, el Tribunal Europeo. Ha puesto fin a un debate que en España muchas veces no fue jurídico, fue muy visceral, alejado de la normalidad que suponen las amnistías en innumerables países para cerrar conflictos políticos y buscar la reconciliación. Quiero sobre todo hablar hoy de sus implicaciones políticas y sociales y del éxito rotundo en términos de convivencia, rotundo que ha supuesto para Cataluña y para el resto de España. Este gobierno heredó una de las peores crisis que ha vivido la democracia española. Fue a la vez una crisis política, una crisis social, una crisis institucional y una crisis constitucional. Així, minuts per les 12,
6: Bolaños, evidentment, fent de ministre de Justícia, dient que ha quedat tot molt bé. I fons de l'Audiència Nacional sobre els delictes de terrorisme han dit: esto lleva un proceso. Primero hay que recibir la sentencia por vía oficial, después estudiarla.
7: Lògic.
6: Sí, clar, és lògic, sí, és lògic. És lògic.
2: Sort que és curta.
6: Per cert, avui...
1: Quantes qüestions avui, sí, prejudicials més n'hi ha posades, ho sabem?
6: No.
1: Aquestes. No queda cap més?
3: Queda una, que és del mateix terme, però que aquesta sentència ja la respon clarament. Que
2: és de quina és? Quina, la del...
3: Ja t'ho dic.
1: La del...
6: Per cert, des d'aquí una abraçada a Jorge Fernández Díaz, que ha fet un article avui, que jo crec que avui ha anat ja, o sigui, ha fet el triple salt mortal en tirabuixó. Al marge de que ell és de la avui a la Razón ha escrit que al marge de que segueix que casualmente el España-Francia se jugó el dia de la Fiesta Nacional Francesa, com si el Gian Infantino tingués algun problema més que fotre les boles perquè tingués un França-Espanya el dia de la República Francesa. Bueno, diu: los que conforman el actual Frente Popular, que es en la historia de España, es el siguiente al que hasta ahora era el único, el trágico de 1936... Los actuales frentes populistas promueven atacar impunemente lo que define la identidad histórica y nacional de España, que está indisolublemente unida a la defensa del cristianismo.
1: ¿What?
3: Hombre.
6: Sí, Ángeles, eso escribió Jorge Fernández Díaz. Y acaba dient: el líder de los bilduetarras Otegi, así como los secesionistas indultados, amnistiados y no arrepentidos, creerán estar de enhorabuena. Atención a la última frase de la bruja Lola. Por cierto, estos días serán muy duros para ellos.
3: TSJ, Cas Jové, Salvador.
6: Ah, clar!
3: És la mateixa prejudicial que entenc que diran...
6: Palante, sí, sí. Deixem por reludidos. Sí, sí, efectivament. T'ha agradat, no, això? Se vienen dies muy duros, és a dir...
3: Frente Popular.
7: Lo que es dur es llegir-lo.
6: Bueno, pues yo cada día aquí...
7: Ja. M'has empagat aquest bici.
6: Hola, Polls, què tal?
7: Mira, bé,
6: com
7: bé.
6: Estàs? Com
7: estàs? Molt no, bé.
6: Que ben hi surt.
7: Exacte, a veure, no m'ho puc creure. Bueno, a veure, això han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa. És el 9 vegades campiona del món de motociclisme, Marc Márquez, perquè tant en les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Ben hi surt, no, David? Very sure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris, exacte, i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truca ara al...
6: Very sure.
7: 900-903-744.
6: Molt bé.
2: Molt bé. Això del Benixú sí que està bé, eh? La veritat
6: sí, sí, sí, sí. I si hi ha algú a Catalunya que no ho sap, és que ve del planeta Piruleta.
7: Com es diu?
6: Cara, té una entrevista. Hola, Joan Ferrer, com estàs?
8: Hola, bon dia.
6: Bon dia. Bueno, anem a... El tall guanyador de que passa la gran final de la temporada és aquest. Aviam.
9: El podem beneir.
10: El nostre lleó.
6: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández. Atenció, ai, ai, ai.
9: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
10: León.
9: Papa Lleó. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat.
6: Doncs que bé, doncs aquest és el tall guanyador a Papalló. Ens agrada molt aquest tall de la Mònica Hernández. Qui s'endú un ventilador a sostre retràctil? Els abonaments del Cinema Girona, mig any a Filmin, el 4 entrades pels concerts dels Sons del Món, un cofre aventura de Wonderbox i una ampolla de cava.
8: El Jordi Bernabé.
6: El Jordi Bernabé. Tens algun tall més avui per tirar abans de les 12?
8: Sí, home, i tant, ja... alguna cosa més, de fet. Perquè a Ràdio 4 creuen que l'origen de la sentència d'avui, la culpa de tot plegat, la té un xivato.
11: El Junqueras ho ha dit molt bé, hi ha un pecat original de tot plegat, i és que hi va haver un govern presidit per Mariano Rajoy.
12: Nunca me he fiado de él.
11: Mariano Rajoy. Rajoy.
13: Y es el alcalde...
11: Rajoy, que es va negar a fer política.
13: Que sean los vecinos el alcalde.
8: I tenim hemeroteca, cosa que li va molt malament a la Natàlia Rodríguez.
14: Aquest Mundial el guanyarà França.
8: Vaja.
14: El guanyarà França, però qui realment s'endurà els nostres cors són els equips africans.
15: Con reptiles de más de 5 metros de longitud.
14: Veure jugar al Congo o al Marroc o Egipte amb Mohamed Salah, que és un dels meus jugadors preferits, és tot una vindicació i un espectacle. El sud global arrasarà, tot i que al final guanyi França.
16: Ha passat per sobre la selecció espanyola a França, avui una França inexistent.
7: Deixa'm dir una cosa. Quina crueltat, eh?
6: Escolta'm, fins la temporada que ve... Amics... Sí? Estem renovats?
17: Va, sempre.
6: Els bons sempre renoveu. Àngeles, Neus, Javier...
17: Bon estiu a tothom.
7: Bon estiu.
6: I Pere, bueno...
7: Treballa molt, Pere.
6: Treballa molt, Pere.
2: Bon estiu, bon estiu.
6: Que nosaltres no
17: sé de què m'està parlant vostè.
6: Bueno, i d'aquí uns moments no us perdeu la visió de tot el que ha passat aquest matí a través de la mirada dels de la competència.
7: Torni,
6: que almenys riurem, efectivament. Gràcies, que vagi bé. Fins ara.
7: Adéu, bon estiu.
18: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
19: Bon dia, són les 12. La justícia europea avala l'amnistia. El TJUE ha anunciat aquest matí que la llei encaixa amb el dret europeu i que es pot aplicar tant el delicte de malversació com el de terrorisme. Són els delictes que fins ara els tribunals espanyols han utilitzat per frenar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. La sentència és un clatallot en tota regla a la justícia espanyola i dona ales tant a l'independentisme com al govern espanyol. Última hora des de Luxemburg, Lluís Tovar.
20: Sí, sentència clara del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala el gran gruix de la llei en les dues prejudicials que havia de resoldre avui. En el primer assumpte, el de la malversació, que afecta Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i els altres líders del procés, deixa clar que el finançament del referèndum de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió. Així ho ha explicat aquest matí el president del TJUE, Kurt Lennertz.
21: La gran sala del Tribunal de Justícia juzga que el derecho de la Unió no se opone a la ley que concede la amnistía.
20: Gran Sala també ha resolt a favor del CDR la causa de l'Audiència Nacional. Creu que els fets que es van jutjar no són violacions greus de drets humans i, per tant, és compatible l'amnistia amb la Directiva Europea de Lluita contra el Terrorisme.
19: Des de Junts estan eufòrics. Des de la decisió europea han tret pit de la llei que van aprovar amb les modificacions que van exigir aplicar-hi a última hora. Des del partit, a més, també demanen que la justícia espanyola no posi més excuses i que apliqui de forma immediata l'amnistia. Anem cap a la seu de Junts, Laia Colomer.
22: Sí, Junts treu pit de la sentència del TJUE, asseguren que jurídicament ja no hi ha més recorregut, que l'amnistia s'ha d'aplicar immediatament. El secretari general Jordi Turull reclama al Tribunal Constitucional que mogui fitxa abans de marxar de vacances.
23: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament.
22: Tot plegat en una roda de premsa que just acaba aquesta hora, on també hi ha participat l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyer.
19: Oriol Junqueras també celebra l'aval de l'amnistia. El líder republicà, inhabilitat per malversació fins al 2031, assegura que és una victòria per l'independentisme i per Catalunya. Ara diu és el torn de la justícia espanyola, li exigeix que l'apliqui sense excuses. Des de la seu d'Esquerra, Alba Carnicer.
0: Sí, Junqueras assegura que la resolució deixa clar que l'amnistia és plenament democràtica. El president d'Esquerra acusa els jutges espanyols de fer política i els demana que deixin de posar bastons a les rodes.
4: Després d'una llei orgànica aprovada democràticament, després de la vintena de sentències i resolucions del Tribunal Constitucional i després de la sentència del màxim tribunal europeu ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: Junqueras també ha obert la porta a presentar-se a les pròximes eleccions catalanes.
19: I els 12 CDRs encausats per terrorisme celebren també el posicionament del TJUE, però sense eufòria, perquè veuen a venir que l'Audiència Nacional trigarà tant com pugui aplicar-los l'amnistia. Han seguit la sentència des del casal independentista La Cruïlla de Barcelona, Joel Penya.
5: La lectura de la sentència ha estat rebuda amb alleujament entre els 12 CDRs. S'han estalviat l'eufòria perquè encara falta que l'Audiència Nacional els apliqui l'amnistia. Per retallar terminis, el portaveu dels encausats per terrorisme, Martí Majoral, ha explicat que li demanaran al tribunal que els apliqui la llei tan ràpid com pugui, però no posa la mà al foc que sigui aviat.
10: Esperaran a que siguem nosaltres que haguem de nou remar una vegada, o potser dues, o potser tres, i deixaran passar els mesos fins que prenguin una decisió. Tant de bo m'equivoqui i la setmana que ve ja ho estiguem celebrant.
5: Els CDRs lamenten que amb l'amnistia mai no podran reclamar compensacions econòmiques i morals pels 7 anys que han viscut des que els van començar a investigar.
19: Doncs bé, Salvador Illa avisa que la justícia ja no té excusa per no aplicar l'amnistia, reclama que ho faci també de forma immediata. El president ho ha dit en una declaració institucional des de la Galeria Gòtica al Palau de la Generalitat.
24: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
19: En la mateixa línia, la Moncloa també demana urgència, celebra la sentència del TJUE com una victòria, reivindiquen que la justícia europea els ha donat la raó i cavalen que l'amnistia era la millor estratègia per passar pàgina i recuperar la convivència. Des de Madrid, en Roger Perciba.
25: Sí, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, interpreta la decisió del TJUE com una victòria que avala la llei impulsada des de la Moncloa. Reitera que, com sempre ha defensat el govern espanyol, aquesta llei és plenament constitucional, ajustada a dret europeu i que ja res, diu Bolaños, impedeix aplicar-la.
26: Queda acreditado, por tanto, que lo que el gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda.
25: Fons de la direcció del Partit Popular discrepen, però, de Bolaños. Diuen que respecten la sentència del TJUE, però que no avalen ni molt menys que aquesta llei sigui constitucional. Els populars critiquen el govern espanyol per voler tancar ara el debat jurídic, però qüestionen que un president del govern pugui negociar beneficis penals a canvi d'una majoria parlamentària.
19: I ara primer uns gelats i després el temps.
27: Aquest estiu, els veritables hits no només s'escolten, també es mengen. A La Sirena tens més de 200 gelats per enamorar-te'n. Bombons irresistibles, cons cruixents, polos ben refrescants, sorbets i molt més. Vine a descobrir els veritables hits de l'estiu. La Sirena, cosa bona.
19: A aquesta hora s'escapen alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, al Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i punts de la Catalunya Central. Durant la tarda quedaran concentrats a les comarques del nord. Aniran acompanyats de fang i localment de tempesta. Les temperatures no es dispararan tant com ahir, però tot i això farà calor amb màximes de 32 a 39 graus. Res més, ens actualitzem de quina hora mal comptada al punt de la una i en tot moment al portal de notícies RACU.cat.
28: Minut a minut de RAC1.
29: Més fàcil.
28: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
29: Actualitzada.
28: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
29: Renovada.
28: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
29: Escolta.
30: Ciutadans de Catalunya.
28: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
31: I
1: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
2: Lliçà d'Amunt!
3: Sí!
2: Sant Boi!
3: Sí!
2: Sants!
3: Sí!
2: Balaguer!
3: Sí!
2: Lino Brageltrú!
3: Sí!
2: Gràcia!
3: Sí!
2: Franca el Penedès!
3: Sí!
2: Porqueres!
3: Sí!
2: Salt!
8: Sí! Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
1: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
8: Bon dia, Òscar Dalmau.
1: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
8: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
8: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia.
1: Sí, senyor! Un aplaudiment per Pedro Sánchez. Vinga, home!
8: Un moment.
9: Pedro Sánchez?
8: Un moment.
11: Avui ha vingut tot de públic del PSC. Amb el carnet a la boca.
8: Però què heu vingut, a celebrar la festa de l'arròs? Què és això? Un moment. Primera derivada d'aquesta sentència. Anem a deconstruir-la una mica. La justícia espanyola ha d'amnistiar, tant sí com no, els 13 membres dels comitès per la defensa de la República, els CDRs, encausats per terrorisme.
1: Ojo amb els membres del CDR,
8: Per què?
1: Que estem parlant d'una gent que feia assemblees a les places dels pobles, eh?
8: Bueno, això amb el franquisme potser estava mal vist, en principi en democràcia no, però hem vist que sí, també estava mal vist.
1: Home, i tant, estem parlant dels CDRs,
8: Sí, els CDRs.
1: Una gent que guardaven a casa els petardos de Sant Joan de l'any anterior,
8: Sí, i això, evidentment, no és terrorisme.
1: Com que no?
8: No, això és reciclatge.
1: Perdona, la Guàrdia Civil els va incautar 12 xinos, 3 traques...
8: Sí.
1: I 5 exemplars de perro cagón.
8: Ja,
1: Aquell petardo, que és un gos de cartró, que sembla que li surti un cagarro fumejant.
8: Sí,
1: és maquíssim. Arribat l'art, ha arribat el petardo, el perro cagón.
8: Agrada molt a nens.
1: Faltaria una mica polir el títol, el naming.
8: Bueno,
1: s'entén.
8: També hi ha el caganer, Ja sabeu que hi ha el perro cagón, però hi ha el caganer. Ja posats, clar, algú ha tingut la brillant idea de fer un gos que caga, que és un petard que deixa anar com un xurro de cendra, i algú va dir, hòstia, això el caganer també deixen el xurro de cendra,
1: Fixa't.
12: Increïble les coses que s'aprenen en aquest programa,
1: Però perdona, això és què és?
8: El què?
1: Tota aquesta petardada
8: dels
1: CDRs que guardaven a casa. Exacte. Terrorisme.
8: No
1: ho dic jo, Ho diu el Tribunal Supremo,
8: Escolti, aviam, aquesta gent del CDR van estar mesos de presó preventiva, incomunicats i amb tots els drets vulnerats només per aquest perro cagón que diu vostè.
1: Bueno, pues haver guanyat la guerra, tu.
8: Ah, mira, contra això sí que no.
1: Claro, home.
8: La sentència del Tribunal Europeu, el TJUE, també aplana el camí perquè torni el president Puigdemont i perquè Oriol Junqueras pugui presentar-se a les eleccions.
1: Sí. Bueno, està molt bé lo de l'amnistia, els indepes i tal, però aquí hi ha una pregunta que s'està fent tothom ara mateix.
8: Què és?
1: Que és la foto de Messi banyant un bebè que és la Minya Mal, és de debò o és dia, això?
8: No
1: hem fet tots aquesta pregunta, sí o no?
8: Sí, quan va sortir ens la vam fer. No existia la intel·ligència artificial quan es va fer aquesta foto.
1: Perdona, sí que existia la intel·ligència artificial d'entonces.
8: Què era?
1: Que era les tisores i el pegamento i medio.
8: Bueno, sí, però...
1: Amb això es podia retocar qualsevol fotografia,
8: Val, no desvio el tema.
1: Tu agafes la Minya Mal de bebè.
8: Sí.
1: Bueno, la Minya Mal o una altra, és igual com que és un bebè.
8: Tots són iguals.
1: Agafes la revista Lectures i retalles un bebè, el poses allà, l'enganxes...
9: Qualsevol fill de Julio Iglesias, per exemple.
8: O el propi...
13: Dels reconeguts o dels no reconeguts.
8: No,
1: o Julio Iglesias de petit, que ja estava així de moreno.
8: Exacte. En tot cas, connectem amb la seu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Allà hi tenim l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia i bona hora.
14: Hola, bon dia.
1: Lluís!
8: Home, un aplaudiment.
1: Lluís, com va tot?
14: Va bé, però podria anar millor perquè estic a Luxemburg.
8: Molt bé. Bueno, però la pregunta que ens fem tots no és quan podrà tornar Puigdemont. Aquí la pregunta que interessa és quan podràs tornar tu, Lluís, de Luxemburg.
1: Escolti, què passa amb Luxemburg? Que no hi ha outlets?
8: Bueno, no sé.
1: Té pinta d'haver-hi molts outlets a Luxemburg. És la Roca Village d'Europa, no, això? Deu ser, Lluís.
14: És la Roca Village, però jo crec que dels impostos.
8: Sí, clar, que pots anar a aprofitar... Bueno, no cal agafar l'AP7, és gent que no agafa l'AP7 ni l'ha agafat en la seva vida. Lluís, bàsicament, a banda que t'estem esperant amb els braços oberts, què diu la sentència del TJUE, així resumit, perquè ho entenguem persones com jo?
14: Doncs mira, molt ras i curt. Avui el Tribunal de Justícia havia de resoldre sobre dues qüestions. La primera, que afectava Carles Puigdemont i els líders del procés, és la malversació. Doncs ras i curt, el Tribunal Europeu diu que el finançament del referèndum de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. Per tant, que no es van tocar diners europeus i tots tranquils en aquest sentit.
1: I tots tranquils, segur?
8: A veure, un moment.
1: Perquè Puigdemont... Jo diria que no ha anat ni a agafar ni al cotxe, vull dir.
8: Per tornar, vol
1: per
8: dir?
1: Tornar.
8: No, clar.
1: Jo crec,
8: que una cosa és el que digui la justícia, una altra cosa és el que digui la justícia espanyola.
1: I una altra cosa és el que diu en Lluís Tovar, que li passa uns dinerets amb Carles Puigdemont cada final de mes, ja ho sabem tots.
8: Per això pot viure a Luxemburg.
1: Home, i tant.
3: Què més diu la sentència, Lluís?
14: No, i després hi havia una segona causa que estaven pendents, que és la que l'Audiència Nacional va obrir per terrorisme contra els comitès de defensa de la República, i el que diu el Tribunal Europeu és que els fets que es jutgen no van suposar una violació greu de drets humans i, per tant, és compatible amnistia al terrorisme perquè no entra en contradicció amb la directiva europea. Per exemple, el fet de que trobessin xiulets de color groc, doncs no és diguem-ne...
1: No és
14: res, de drets humans, de greu. Exacte.
1: Com que no sé de res, home?
6: Això, o és que han entrat a casa d'un àrbitre, no?
1: Perdona.
6: És que cada cop és increïble com no vam fer la independència contra aquesta gent.
1: I el perro cagón? Diuen alguna cosa del perro cagón, d'aquests petardos que tenien també els CDRs?
14: Bueno, de Pedro Sánchez el que diuen és que...
1: No, perdona, hòstia, ara ha sigut...
7: Hi ha hagut un equívoc.
1: Ha sigut més d'ultradreta que jo, eh? No, estàvem parlant dels petardos que aquesta gent tenia en els CDRs, antes estàvem a explicar, jo els explicava, perquè aquesta gent no té ni punyetera idea. Per lo que veig, tu tampoc, Lluís.
8: Que
1: els CDRs tenien petardos al garatge de casa i per això se'ls van empurar per terrorisme. I jo crec que es van quedar curts. Entre els petardos que tenien, abans de tres traques i tenien cinc perros cagones, que és aquest petardo que l'encens i fa molta risa perquè li surt com un cagarro per darrere.
8: I aquí hi ha hagut un petit equívoc i ja està.
3: Però Lluís no té per què saber res de pirotècnia. És que la justícia europea...
1: Escolta, Lluís, aquí anem a la pregunta important. O sigui, la pregunta important és, i ara què? Què creus que passarà?
14: Doncs ara...
1: Guanyarà Messi? O Yasmín Lamal?
3: Yasmín Lamal, no. No li faci aquestes preguntes, que Lluís és molt futboler.
1: Home,
3: i
1: això és el que interessa. Deixa't estar del tribunal i de la sentència. Això és el que interessa a la gent.
14: Guanyarà Messi.
1: Està claríssim.
14: Però...
1: És independentista,
14: més enllà d'això, el que...
6: Ai! S'ha tallat. S'han acabat les piles, perquè, bueno, de fet, va amb una mena de... Saps com s'abaixaven les finestres dels cotxes abans? Amb un mànec d'aquells de... Doncs així va anar...
7: Una moviola.
6: Una moviola...
1: Lluís Tovar va amb piles. Que és un androide.
6: Una manovella, és un androide. Però aquest matí també ha passat, quan parlava aquell senyor que semblava el Papa Lleó XIV...
1: Papa Lleó?
6: Tots els senyors de més de 60 anys semblen... que són de Luxemburg o d'Estrasburg o de cosa acaba d'Hamburg, quan parlen en castellà...
1: Parlava semblen... castellà amb accent.
6: Claro, semblava...
3: Un dels jutges, el del TJUE, sí.
6: El del TJUE, semblen tots el papa de Lleó XIV.
1: Ja hem salvat el Lluís! Lluís! Que ets viu?
14: Sí, perdoneu. Sí.
1: Menys mal. Quin patir, eh? Hem estat aquí 3 segons de patiment, eh?
3: Només 3 segons.
1: Bé, això, el que preguntava en Jep, i ara què, és que ara tot això depèn primer del Tribunal Constitucional i després del Suprem, no?
6: Sí.
1: Ai!
6: Correcte.
1: Ara sí que s'ha mort, eh?
6: Ha sigut dit, dependrà d'Espanya i tot va per pedregar.
1: Bueno, això és la calor, eh? Un
6: que
1: cop
6: no
1: de calor,
6: veieu?
1: Aquí això és qualsevol cop de calor. Si no s'hidrata... Tu imagina la calor que fa aquí. Imagina't a Luxemburg.
6: A Luxemburg, no. A Luxemburg tenen aires condicionats pel carrer. O sigui, no cal. Ara sí.
1: Lluís!
14: Sí, però la... Sí, aire condicionat al carrer, per les sales de premsa no, perquè fa molta calor. Dins dels edificis, no.
1: Va, Lluís, ara pots, anem cap al tercer cop de calor.
3: Dèiem que ara això depèn del Constitucional espanyol i després del Suprem.
14: Exacte, és a dir, l'amnistia en principi ara s'hauria d'aplicar, l'hauria d'aplicar el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Després, el Tribunal Constitucional, en base a aquesta sentència, haurà de decidir si accepta el recurs d'empara de Carles Puigdemont. Bueno. I després la pilota estarà a la taulada del Suprem. I aquí, el que no es descarta és que el jutge Llarena es tregui el nas de la màniga i
1: es traurà una altra cosa, ja t'ho dic jo, i la fotrà damunt de la taula.
8: Sí, i no serà de la màniga.
1: No,
8: la postura seria seria molt difícil.
1: No, com aixecar... dos caps d'un bebè, eh?
8: Prou.
0: Però és que no ho veieu, que estem perdent el temps parlant dels jutges espanyols? I per què, em preguntareu?
1: No t'hem preguntat
0: perquè
1: res.
0: Perquè no vam fer la independència. I per culpa de qui, em preguntes?
1: Que no t'ho hem preguntat.
0: Dels mateixos polítics que es deien independentistes, però no van acabar la feina perquè patates. Per tant, els partits presumptament independentistes són... culpables. Bueno, aquesta és la meva sentència.
1: Sí.
0: I no a la llei d'amnistia per la normalització institucional, política i social de Catalunya. Quina normalització institucional, política i social hi ha si no deixes que els catalans estiguin lliurement al nostre futur? El llibertat, eh? No era una pregunta.
1: No, ja. Doncs, en fi, Lluís, si hi ha qualsevol novetat, que jo crec que no, demanes connexió, si no, ja pots agafar l'avió i tornar, no?
4: No, de fet, ja no. Us explico una intimitat.
11: Ai, tens morenes.
8: Que
4: home,
8: no, calli.
11: Fa veu de tenir morenes.
13: Quina és la veu de tenir morenes?
11: Bueno, és aquella veu, pues, una mica amb un punt d'angoixa, no? Que en qualsevol moment... Pues,
8: un punt d'angoixa, ja ens ha explicat el punt d'angoixa, clar. Que està treballant sense aire condicionat, bueno, perquè és una cosa...
1: La
8: que...
1: calor per les morenes va fatal.
8: Sí, no són morenes, és el Tejuer. M'ho confirmes? Que
3: no, per no, la intimitat.
8: Digues.
4: Sí, no, el que deia és que crec que no hi haurà més novetat perquè fins i tot personal d'aquí ens ha dit que s'anaven de vacances.
1: Per tant... Amb les claus a la mà t'ho han dit ja, eh?
4: Sí. De segur que no hi haurà novetats perquè s'han marxat de vacances.
8: Jo, que els s'acurta, eh?
3: No han posat l'aire condicionat perquè, total, per l'estona que havien de ser-hi ja no val la pena.
0: Pot ser que aquest jutge que ha parlat t'ho hagués dit amb els maneguets inflats ja als braços... forma d'ànec? Sí, oi? Vale,
4: segurament haurà fugit ja de Luxemburg, ja ha fet més que jo. Ja
11: doncs fuig tu també, Lluís.
0: Gràcies.
11: Adéu-siau, Lluís.
7: Perdoneu, una cosa, que jo no entenc gaire res.
1: No entens res de tot això?
7: Us veig molt contents, però tot això vol dir que Puigdemont torna avui? Que aquesta hora ja deu estar mitja hora de la Jonquera, no?
1: No.
3: La sentència, el Tribunal Suprem, és a dir, tornem al començament de tot, va dir que no podia amnistiar Puigdemont ni tampoc, per exemple, Oriol Junqueras, perquè s'havien enriquit amb el procés.
7: Però això no és veritat, ara ho acaba de dir, ho han hagut de dir uns estrangers. Ho han de dir Europa.
3: El Suprem argumentava en el seu moment que el govern de la Generalitat va fer servir diners públics per muntar el referèndum i això ells ho interpretaven com si Junqueras i Puigdemont s'haguessin embutxacat aquests diners.
1: Home, i que res que va ser així, eh? Tu els veies sortir per la televisió amb les butxaques plenes.
3: Vestit de raperos.
1: Mira, el Puigdemont, amb els diners de tots que va robar, es paga el lloguer d'una mansió a Waterloo.
3: No
1: se'n va un pis de protecció oficial.
7: Home, no, sí, de Sant Boi anirà. Sí.
3: En tot cas, els partits independentistes van recórrer al Tribunal Constitucional aquesta decisió del Suprem, i aquest tribunal va dir, va, espereu asseguts, que primer preguntarem a Europa. Mora. I el que ha passat avui és que Europa ha respost.
7: I el Constitucional ja ha dit que aquesta gent pot tornar al Constitucional espanyol?
3: No. Ara això arribarà al Constitucional i els jutges del Constitucional s'hi posaran el mes d'octubre.
7: No tinc por, a l'octubre, eh?
1: A l'octubre, sí.
7: Perquè hores d'ara ja estan fent les maletes per marxar de vacances a l'estiu.
1: Com els de Luxemburg.
7: Sí. Llavors, a l'octubre ja podran tornar Puigdemont i els consellers Comín i Puig i tot això.
3: No, a l'octubre el Suprem s'ho mirarà. El Constitucional s'ho mirarà i li passarà al Suprem. I aquí el Suprem ha de decidir si aplica del tot aquesta llei d'amnistia.
7: I dins del Suprem, quin jutge ho haurà de decidir, això?
3: Són dos jutges, que són els jutges Marchena i Llarena.
7: Vale, doncs parlant de Marchena, me marxo. Gràcies. Marchena i Llarena,
1: sí.
7: Els Mili Vanilli de la justícia espanyola.
1: Sí, Marchena i Llarena, sí.
7: Doncs tota la confiança que Puigdemont tornarà a l'octubre. A l'octubre del 2078, si està en mans d'aquesta gent, eh?
1: Perdoneu, és que aquí...
7: Hauria sortit més a compte tornar a un lloc independent... Bueno, independent... Ja no hagués sortit, clar, és ben pensat...
1: Avi, no s'adormi, home.
7: Vols veure una d'ui?
1: Va, Avi. Perdoneu, però és que sembleu tontos.
3: Sembleu tontos.
1: Cata, la sentència pels indepes no és la presó.
3: No?
1: És el temps.
7: Home, el temps sí.
1: Que... Els anys que els indepes estan passant a l'exili i l'angoixa a tota una colla perquè els embarguin tot el que tenen. Sí. Aquí esteu parlant del Puigdemont, el Comín i el Puig, però, sí, vamos, ja, després hi ha aquí...
3: Hi ha moltíssima gent.
1: Moltíssima gent, sí, el Jové, el no sé quantos, el no sé qui, gent que no sé ni qui són.
3: N'hem parlat durant 10 o 15 anys.
1: A la vora 30 persones que estan acollonides per perdre tot, perquè els embarguin tots els béns, perquè puguin tornar els diners que van robar.
7: Que no van robar, o sigui, ha quedat clar que no van robar res.
1: Bueno, això és el que diu Europa. Falta veure que el que diuen Marchena i Llarena. Marchena i Llarena ja ho van dir el seu dia.
7: Aquí pot haver passat això, però és el que diem.
1: No, és que hi ha un senyor de Luxemburgo que dice que...
7: Sí, però que al final...
1: Marchena i Llarena, vull dir... En fi... Quants anys portem amb aquesta comèdia?
7: Ara li deia a l'Oriol, 9 anys.
1: Doncs pues mira, de moment tota aquesta colla hi han passat 9 anys de condemna.
7: Bueno, sí, és una manera...
1: En canvi, Junqueras, sí, només va passar 4 anys a la presó.
8: Home, hòstia, només diu... Nota que no ha trepitjat mai una presó.
1: Compte, 4 contra 9, eh?
8: Sí, bueno, ja, ja, ja.
1: Ell ja té la feina feta, el Junqueras, sí, perquè s'ha portat millor. Això és, bueno, com les hipoteques. Eh? Vols escurçar anys, sí, o vols escurçar diners? Eh? És el mateix, exacte, aquesta condemna als indepes.
0: Exacte. Espanya és una hipoteca que els catalans portem 500 anys pagant, eh? Com les autopistes, com Rodalies, com la Corona, valgui la redundància...
1: No, escolteu,
0: tot
1: va, vinga, tots contents que Europa ja ha sentenciat que, sí, la llei d'amnistia del tot poderós Pedro Sánchez s'ha d'aplicar.
8: Sí, bueno,
1: perquè la va fer molt bé.
8: Sí, bueno, la va fer,
1: i ara ja
8: no
1: està.
8: La va fer Pedro Sánchez, ara ja la va està fer el Congrés Espanyol.
1: Ara sí, ja està, ja podem passar a un altre tema.
8: Ah, sí?
1: Aquí l'important és que avui ha sortit Salvador Illa, sí, el molt honorable runner, sí, i ha dit que tot va molt bé.
8: Així, bueno,
1: que...
8: és la seva feina sortir.
1: Sort de Salvador Illa, que sempre ha estat per la pau, no, i per, home, la concòrdia de tots els catalans, perquè, home, ell és com jo, eh? No és ni dels uns ni dels altres.
8: Home, és del PSC.
1: No, Salvador Illa és el president de tothom, que ho diuen els anuncis, la Generalitat de Catalunya.
8: Avui sí.
1: Governa tothom.
8: Avui Salvador Illa...
1: I tothom, la M, són... 4 barres vermelles a la cap de la senyera. Que per mi és una mica...
8: Sí, radical.
1: Em sento una mica incòmode.
0: Incòmode, no? Ja se sent incòmode amb la senyera. Vostè, sí, no és, ja,
1: no,
0: ni desfiu de Thanos.
1: És que les
0: 4
1: barres, o sigui, venen de Guifré el Pilós, és, sí, hi ha sang pel mig. Jo.
0: Sí, bueno, és una llegenda, no es preocupi. De tota manera, aquestes 4 barres són de la senyera o són 4 barres d'una presó? Gràcies. No tinc més preguntes, senyoria.
8: Però és veritat que avui el president de la Generalitat s'ha mostrat satisfet per la sentència.
1: Sí, clar, sí, sí, sí, sí, diu que, això, que tot està molt bé, que tot va molt bé.
0: Sí, doncs escoltem, si us sembla, un discurs de Salvador Illa quan encara no era president de la Generalitat. A la, no sé si era un míting que va fer a Barcelona, a la Festa,
8: a la Festa
0: de la
8: Rosa,
0: Rosa,
8: sí, sí,
0: fa 4 anys.
8: Sí, deia
0: això, sobre l'amnistia.
5: Lo repito para que quede claro. Ni amnistia ni nada de eso.
0: Lo repito, és que ja feia un bis.
8: Ja ho havia dit, ja ho havia dit.
1: Bueno, és que això ho va dir a Badajoz.
8: No, no, no. No,
1: Albacete.
8: No, no, no, això ho va dir al principi.
1: A tots els que aplaudien eren catalans. Sí.
8: Bueno, aquí acaba. Ho hauríem de mirar.
1: Bueno, escolta, potser no s'entén el tall. Penseu que Salvador Illa és catalanoparlant.
8: Sí.
1: I clar, és que aquí, com que el castellà està perseguit, no el domina gaire.
8: Ah, sí,
1: i quan parla en castellà de vegades li costa una mica.
0: Ah, sí?
1: Es pot malinterpretar.
0: Potser no hem sentit prou bé el tall. Àlex, el pots tornar a posar?
1: No cal,
5: repito para que quede claro.
0: Sí.
5: Ni amnistia ni nada de eso.
0: Sí. I aplaudiments.
8: Era a baix,
1: home, la veritat és que és molt fort, eh?
8: El què?
1: Lo de la foto de Messi banyant la Miriam Ale. De petitet, sí, bueno, això no...
8: En fi, avui a la competència també parlarem de la classificació de l'Argentina per jugar a la final del Mundial contra Espanya.
1: Veieu, ja he canviat de tema.
8: Home, ja n'hem parlat, sí, també, hem trucat al Lluís Tovar, n'hem parlat, sí, d'algunes de les derivades, etc.
1: Però, de fet, abans, també avui a la competència hem de parlar de robatoris a la xarxa ferroviària.
0: I tant, són milers de milions d'euros d'inversió que no han arribat a Catalunya,
1: no, no, no,
0: són
1: no,
0: uns diners
1: no,
0: que ens roben
1: no
0: i que
1: dic,
0: no tornen.
1: No ho dic per això, Mohamed. No,
0: ho dius pel temps que ens han robat mentre esperem uns trens que no arriben, és això?
1: No, imagina't que som al vagó del silenci. Ara no parlis, deixa'm acabar les frases. Som al vagó del silenci.
0: No, a Rodalies tots els vagons són el vagó del silenci, perquè com que no hi ha trens, sempre hi ha silenci.
1: Sí. Ja. No? La notícia d'avui són els robatoris dels cables de coure de les catenàries. Atenció a la dada. 4 de cada 10 metres de cable robat es roben a Catalunya.
0: Sí, senyor, un aplaudiment.
1: Bravo.
0: Als lladres catalans. Bravo.
1: Bravo.
0: Presumptament catalans. O sigui, si robar coure fos un esport olímpic, seríem tan bons que no ens caldria ni participar perquè robaríem directament les medalles. És una cosa que...
1: Les de coure, les de tercer classificat.
0: Bueno, tercer classificat. Vas sumant i al final te fas, bueno, un palauet.
8: Perdó, les tercer classificat són de bronze.
1: Ah,
8: però...
1: són de bronze, és veritat.
0: Ja
1: més sort que ha sortit l'Oriol, perquè...
0: L'únic problema és que Espanya ens segrestarà els nostres millors lladres i hauran de competir a la final contra els millors lladres argentins, que segurament seran els mateixos jugadors que els tenen a l'equip de futbol. O sigui, no sé si s'entén la...
1: Escolta,
0: una mica
1: broma, broma, que els robatoris no paren de pujar.
8: Sí, és una tendència en augment des de 2021. Fa 5 anys.
0: Des del 2021, des del 1642, des del 1714,
8: no, a la casa de les catenàries, el 1640 no sé si hi havia.
0: Ja els robaven catenària abans que existís el coure. No, o sigui, ja, abans, a l'època d'aquell lloc del coure, dels homes i les cavernes,
1: sí,
0: i tot això...
1: Sí, hi ha una edat, no?
0: Ja
1: no, l'edat de bronze. Ja... Torno a confondre el bronze amb el coure.
0: Sort que s'acaba la temporada.
1: Sort, que ja ho acabem, això.
8: No, és veritat que el 1640, en Pau Claris, els trens arribaven més o menys a la mateixa puntualitat que ara. Però, en tot cas, fa 5 anys hi va haver 30 robatoris de cable de coure i enguany, en només els 6 mesos que portem d'any, ja n'hi ha hagut 152.
11: Mare de Déu, senyor, és que hi ha molta inseguretat, eh?
3: Sí.
11: A més, s'ha de tenir molt mal gust per robar coure.
3: Per què?
11: Home, banya-ho amb plata.
3: Per què has de banyar?
11: Banya-ho amb plata, ni que sigui.
3: Però és que suposo que val uns diners, això del coure, i està sí, així, no, a la intempèrie.
11: Home, val uns diners, però escolta, val... Posa't un collar que sigui de plata, per exemple.
3: No sé si fan collarets del coure de robat.
11: De bronze, sí.
3: De bronze, sí. Digue-li a l'Òscar Dalmau.
1: Sí, però el tema és que la xarxa ferroviària funciona amb coure, no per motius estètics, ni només perquè sigui barat.
3: Sinó també perquè és molt bon conductor.
11: Bon conductor? No sabia que també feia de maquinista.
3: No.
11: Ho veieu, nenes? Ell em va dir conductor.
3: Quan és un...
11: Per l'electricitat. Jo he fet veure que no sabia. No ho he entès. Pensava que feia maquinista. M'encanta fer acudits amb la llengua, perquè ara hi ha un joc nou molt interessant que es diu Paraulògic.
3: No!
11: És molt interessant que et donen unes lletres i tu has d'escriure tantes paraules com et surtin.
3: Sí, molt bé.
11: Te donen la...
3: La gent ja ha jugat al Paraulògic, hi ha gent que està molt enganxada.
11: El tuti d'avui és afectació.
3: No! Hi ha gent que hi juga, hi ha moltíssima gent enganxada.
1: Hi ha gent que s'ha quedat allà tancada.
3: Bueno, el que sigui, però millor que estiguin això, que no estiguin pel carrer robant o drogant-se.
1: És la teva opinió.
3: El Ministeri Espanyol de Transports diu que els robatoris afecten el servei de trens. Per això reforçarà la vigilància als punts més crítics.
10: Sí, per exemple, a Montcada i Reixac, n'hem parlat moltes vegades, hi ha un traçat que hauria d'haver-se reobert al maig, però va caure un mur sobre les vies de la R3 de Rodalies i els lladres aprofiten que no hi ha trens per endur-se el cablejat, que sí que hi és.
0: O sigui, que diuen que els retards són culpa dels lladres de coure, però és al revés. Els lladres de coure poden robar perquè no hi ha trens, perquè la mala gestió d'ADIF fa que caiguin murs a les vies.
1: Sí,
0: és això?
1: És això. En aquest cas, és així.
0: És que en polítics així gairebé ve de gust presentar-se fins i tot a les eleccions espanyoles.
11: Sí, home, tu, a les eleccions espanyoles?
0: Sí,
10: amb quin partit et presentaries?
0: Amb Partit Unitari dels Treballadors Agermanats d'Espanya. Les sigles PUTA Espanya.
11: Va, Mohamed, va, que avui també parlarem...
0: Ja tinc els votants.
3: Que l'any que ve hi ha eleccions,
0: I faré una cosa i no canviaré el castellano para que m'entienda que ja me tiene català, eh?
1: També hem de parlar d'avenços al món de la ciència. Un grup de científics catalans han descobert un fàrmac que permet... Això t'agradarà, Jean-Paul.
0: Sí.
1: Un fàrmac que permet que els ratolins secs recuperin la vista durant 48 hores.
0: Bueno, al final és com un iogurt, no?, que caduca, no?, els dos dies. Vull dir, és increïble.
11: Està bé, aquesta fita.
0: Pues aquest any ja no quedarà que es faci la marató de TV3.cat, no?, que anava destinada als ratolins secs que vulguin recuperar la vista durant 48
1: hores. Escolta, no facis broma i ni ho ridiculitzis. És una gran fita contra la ceguesa i d'aquí a 4 anys començaran els assajos clínics en humans.
0: Sí, és un avenç molt important. Ah. Sobretot les primeres 48 hores. Sí. A partir de la 49, pues, és putada. S'acaba com... Saps quan estàs a l'hospital i pagues la tele amb unes monedes?
1: Sí. I s'acaba el crèdit.
0: S'acaba el crèdit just abans que acabi la pròrroga del partit. I aleshores dius, bueno, no tinc més monedes, no?
1: Ja.
0: Si només tens dos dies per veure coses, hi ha molta pressió, també, per... Imagina't que un d'aquests ratolins va gastar una hora d'aquestes 48 en veure la primera part d'Anglaterra-Argentina, que és la part dolenta. Jo m'hauria arrencat els ulls per tornar a ser sec.
1: Sí, la veritat és que va ser una primera part molt avorrida.
0: Un bon ostrac. Bueno, avorrida els que no n'enteneu de futbol, se va fer, doncs... Les Illes Falkland, no?
1: Sí, bé, aquests experiments que de moment s'han fet amb ratolins i peixos zebra, també...
0: Quina còpula, no? Sempre...
1: Sí, un peix amb una zebra, sí. Consisteixen en l'aplicació d'un col·liri que reactiva els fotoreceptors, llegeixo textualment, tot i que no ho entenc, i permet que tornin a captar la llum.
10: És a dir, el que tornes a veure és llums i ombres, per d'alguna manera, quan no veies res, i per tant, i això és una cosa que es veu que els hi passa als peixos.
11: Això és el que em passa a mi quan em trec les ulleres de veure de prop, llums i ombres.
10: Bueno, és com quan portes 24 hores conduint amb ulleres de sol i arribes a la tarda, te les treus i dius, doncs no era tant de nit, i ja està.
3: Però de quin after vens, 24 hores conduint? On era aquest after?
1: I per què no m'han convidat?
10: A Luxemburg.
0: Buah, increïble. No us estava escoltant perquè quan heu dit ja peixos zebra...
11: Sí, estàs encara ets allà, eh?
0: Sí, són els tipus que només et deixen nadar quan el semàfor es posa en verd, no? Peixos zebra. Has d'anar a sobre... has de trepitjar un peix zebra, un altre... I així creues el riu. És un peix zebra.
1: Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
3: Tot seguint la repassem.
0: Bravo!
15: No cal moure't de RAC1 per escoltar... La competència.
1: Va, vinga, parlem del Mundial, concretament del partit d'ahir de la selecció argentina que va eliminar Anglaterra.
7: Eliminar és el verb més adient, sí. Perquè en aquell partit va haver-hi gent tant de temps a terra que no sabia si estàs mirant futbol o una competició de judo.
1: Sí que hi van repartir força, eh?
7: Sobretot a la primera part, tothom a terra, tothom ningú, a terra, ningú sí. Dret. Bueno, és el futbol d'homes-homes, d'homes que estan jugant una altra cosa que no és futbol.
1: Sí. Mm-hmm.
16: Doncs ahir la selecció de l'Argentina va remuntar el partit contra Anglaterra en 7 minuts i, per tant, la final del Mundial la jugaran Argentina contra Espanya.
17: Me la bufa.
1: No, ja sabem que a tu no t'interessa, no, Mohamed.
0: És que quan dieu avui han passat més coses, però potser no són tan importants, veig que us ho preneu al peu de la lletra. Eh?
1: Bueno, un moment, Mohamed, un momentet. Què et passa ara?
0: Se m'ha ficat una mica de roja igual de l'ull.
1: Però ahir no deies... Ahir ens vas dir, escolta, catalans, vas fer una crida. Deixeu de plorar i poseu-vos a treballar pel país per aconseguir una selecció pròpia de Catalunya.
0: Exacte, i un país propi i tal, i ho mantinc. Ah. Però un dia et vols convèncer que ho tens superat i l'endemà t'imagines que Espanya guanya el Mundial amb 200 catalans i et vols llançar pel balcó. Un balcó pel qual la nit anterior senties claxons, petards, càntics de Viva Espanya i et va generar flashbacks de Vietnam o juliol del 39 per la Franco.
1: Sí, no, pensava que havies desconnectat ja, que no volies saber res de la selecció espanyola, que hi ha res.
0: Sí, però noto que dins meu hi ha un canvi.
1: Què passa ara?
0: Soc Golomet Jordi.
1: No, Golomet Jordi no.
0: Necessito fer una crida als argentins. Argentins, aprofiteu que jugueu la final contra Espanya per unir-vos a la nostra causa de llibertat. Tots units farem força. Tots contra Espanya. Eixamplem la base, argentins.
1: Mohamed, va.
0: Muchachos, bailets, ahora nos volvimos a ilusionar. Com fent caure espigues d'or quan convé segueu les cames de la defensa contrària perquè Déu-n'hi-do.
1: Colomet Jordi, no, sisplau, torna, Mohamed. Va, Mohamed Jordi, sisplau.
0: No diguis bestieses. Deixem de mirar la selecció espanyola, no. Teniu raó. Que ens agafarà tortícola i tant mira Espanya. Hòstia, busquem-nos un hobby, com quan ho deixes amb l'ex i t'obsessiones amb el running per distreure't i amb el porno amateur. Però no patiu, que jo això ja ho vaig veure l'any 2010 i ens va passar
1: el
0: això.
1: El què vas veure?
0: Gent que no sap com es diu Juli Vera en castellà amb la bandera espanyola pintada a les galtes i després se'ls passa l'adrenalina de guanyar amb Espanya i comencen a muntar un procés d'autodeterminació.
1: No, Golomet Jordi, no.
0: Minas y pibes, derroteu la selecció que nos dimos entre todos, pero sobre todo entre unos. Sí, no m'ho recordis.
1: Ok, això no t'he dit,
0: eh? Ja ho sé, que les estrelles de la final seran de la Masia, la Vinya Mal, i Leo Messi, calçots i asado, ratafia i mate, sardana i tango. Sí. Argentins del món, uniu-vos. Potser els catalans a nosaltres ens sembleu una mica pesats i una mica massa feliços. I ningú mai us ha demanat una lectura psicoanalítica de l'obra de Jorge Luis Borges cada vegada que feu una puta lectura psicoanalítica de Jorge Luis Borges.
1: Ja.
0: Però diumenge tenim un enemic comú.
1: Mohamed, va, vinga, torna, va. Descansa una miqueta, que continuem parlant de l'Argentina-Anglaterra d'ahir.
0: Jo no hi era, jo m'he adormit uns minuts.
1: Aquest matí al món, en Jordi Basté ha llançat uns quants talls de locucions del gol de Messi, el gol de la victòria d'ahir.
10: De Lautaro Martínez. Amb centrada de Messi, una centrada increïble i complicadíssima.
1: Anar al cap directe.
10: Sí.
0: No, bueno, només... i que eren tot defenses de 1,85 m i un noi de 1,20 m que va rematar, i que li posa al cap com teledirigit. Jo crec que ja hi havia un dron. A dins de la pilota hi havia un dron.
1: Creus, sí. Doncs
10: Lautaro salta com si fos un tronc, sense ni tan sols girar el cap, li rebota la pilota i entra dins.
1: Així sonava aquest segon gol, el gol de la victòria d'Argentina, a la ràdio argentina que es diu Radio Mitre. Això és un locutor?
10: Sí.
1: Pues si semblo jo.
10: No s'està ofegant, diu gol.
0: Gol!
10: Sembla vostè sense piles,
0: sí.
10: Una mica.
0: Sí.
18: Quina manera de cantar el gol, eh?
10: Sí, quina manera.
0: No
10: me lo puedo creer.
1: Mare de Déu.
0: Què?
10: No te veo.
0: ¿Qué?
11: Això us agrada, als homes? Això us agrada?
10: Estaven escanyant un pollastre, eh?
11: Això us agradeu? Mare de Déu, senyor.
12: Increïble. Com admiro els periodistes objectius que són capaços de narrar el que passa sense prendre partit, eh?
1: I encara hi ha una altra locució d'aquestes, d'una altra ràdio argentina. Això és com locutaven el gol a Cadena 3.
17: Pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi, gol!
1: Així ploraven els meus fills a les nits quan es pixaven i es cagaven a sobre el llit.
10: A mi recorda molt la Suzuki Condor 3 que tenia jo amb 15 anys a Mataró quan canviava de marxa.
8: Ah, bueno, encara anava a marxes.
1: No, perdona, però això és una sinfonia de gols, eh?
8: Això és una sinfonia de gols.
1: Perdona, el primer gol... Ara posa'm el segon. Posa'm el primer. Posa'm el segon.
8: Però,
1: i ara el primer.
8: Però és una radial, eh?
13: No, és un espremador de taronja, no?
1: Sí. El segon?
8: Sí. Bueno.
11: Jo tinc a casa, nenes, la Citromati per fer els sucs de taronja. Mira, és agafes la Citromati. Mira, cuita.
8: És quan apretes... Encara pots desgastar una mica més la polpa, eh?
11: Sí, apretes i s'enganxa
8: la part blanca, quan ja és allò amargant.
11: És la Citromàtic, sí.
8: Bueno, per saber com s'ha viscut a l'Argentina el passi a la final, hem de fer una cosa, que és connectar amb uns amics.
1: Sí, home, connectem amb els companys de Ràdio Latina Internacional.
19: Molt bon dia, gràcies per sintonitzar Ràdio Latina Internacional, RLH, emetent des del polígon industrial Can Jardí de Rubí, la perla del Vallès Occidental. Una perla una mica del Temu, una mica de tothom, eh? D'aquelles que es comencen a posar verdes o negres al cap d'una setmana, però que les portes a una botiga i ja no les vas a buscar.
1: Escolta'm, Cuauhtémoc, vas veure el partit d'ahir?
19: No m'interessa el futbol.
1: Oh, no?
19: Però saps qui sí va veure en directe des de Buenos Aires, Argentina, el partit?
1: El Wilson.
19: Efectivament, connectem amb Wilson perquè ens faci un report de la nit. Llicenciat Wilson, good morning, bon dia.
11: Concha tu mare, Cuauhtémoc.
19: Concha tu mare, Wilson. Què tal vas viure el partit des de Buenos Aires, good airs?
11: Doncs la noche de ayer fue de película. Ajá. Fue de birra y pochoclos.
19: ¿Pochoclos?
11: Palomitas. Palomitas, allà la passé entre birra i pochoclos, però sobretot entre birra.
19: Com es va viure el partit abans de la remuntada?
11: Pues con mucha atención, mijo, aquí los argentinos son bien pasionales, son bien zarpados, son bien enojones. Gracias a su rabia, a su verborrea, aprendí mucho vocabulario argentino.
19: Com per exemple?
11: Como por ejemplo atorrante, ortiva, grasa, salame, mala leche, babieca. Si usas esas palabras para describir a alguien que no está presente en la conversación, le pitan tanto los oídos que capaz lo dejas Beethoven.
19: Vaja, molt bé, correcto, molt bé. Moltes gràcies per aquestes impressions sobre què és Argentina.
11: Sí, también dijeron mucho, le faltan un par de jugadores.
19: ¿Com? ¿A quién le faltan jugadores?
11: No, a nadie, le faltan un par de jugadores quiere decir que alguien es más corto que el abrazo de una suegra, ¿sabes?
19: Ajá, vale. Lionel, esta copa te la mereces. Parlem dels minuts clau del partit, aquells 7 minuts on Argentina va remuntar.
11: Sí, bueno, jo ja...
19: ¿Qué?
11: Jo ja no estava.
19: Què? Sí, com que no? Però si va ser el moment clau del partit, et vam enviar especialment per cobrir el partit a l'Argentina.
11: Sí, però me mandé una macana.
19: ¿Qué?
11: Que cometí un error. Ajá. Recuerda los pochoclos y la birra.
19: ¿El recuerdo, Wilson?
11: Pues puede que la birra le marcase un gol a mi estómago antes de los minutos cruciales.
19: Sí.
11: Tuve que irme pitandito a mi pieza antes de la remontada.
19: Sí.
11: No quería que la camiseta albiceleste que lucía pasase a ser marrón celeste.
20: Me gusta la competencia.
19: Bé, doncs ja et vas perdre la remuntada, ja que te la vas perdre. Quin ambient hi ha ara mateix el dia després, l'endemà de la victòria a Buenos Aires?
11: Bueno, un espectáculo. Aquí la gente anda feliz, sorbiendo mate.
19: Sí.
11: Bueno, ahora deben ser... Debe ser prácticamente de madrugada.
19: Pues tú sabrás que estás allí, ¿eh?
11: Sí, la verdad es que, bueno...
13: Son las 7:40 de Buenos Aires.
11: 7:40, pero es gente que está de fiesta desde ayer.
19: Ah, de acuerdo.
11: Exactamente, pues andan felices, sobiendo mate, charlando, cantando, abrazándose por las plazas.
19: Sí.
11: Hay gente que no sé si se acaba de despertar o aún no se ha ido a dormir.
19: Ajá.
11: Parece que un fantasma recorre Argentina, es el fantasma de Maradona, ¿eh?
19: Doncs gaudeix, Wilson. Un momento, veia pollastre per esmorzar aquí. Intenta arribar al final del partit de diumenge.
11: Perfecto. Tengo que comprarme una bebida de electrolitos para recuperarme, que aquí todo el rato me ofrecen su hierba caliente, esta, el mate, que remueve aún más el estómago.
19: Cuida't, Wilson, nosaltres anirem a publicitat i tornem de seguida a RAC1, la ràdio líder, la ràdio voluntà, la ràdio de los capos.
11: Unos cuantos comerciales y volvemos inmediato.

0: disfrutar.
1: A RAC1, una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
8: Vols registrar la jornada laboral?

0: Troba'ls a la teva botiga de confiança. Melons Brutal!
1: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
2: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. expocasió.cat.
3: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
4: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Nosaltres som la competència.
6: Un gran programa, eh?
7: De dilluns a divendres.
8: Amb els Oscars.
9: Ale, vinga, som-hi!
10: Què tenim aquí, la Noemi Pons?
11: Doncs sí, aquest estiu a La Sirena hi trobaràs els hits més buscats. Hi ha cons i bombons que et robaran el cor, polos i sorbets que fan que l'estiu sigui encara millor. I és que a La Sirena, sí, doncs trobaràs més de 200 gelats, els verdaders hits de l'estiu, que són bombons, terrines, cons, sorbets, etc. I fins al 29 de juliol la tens, perquè tens tots els polos i sorbets de la marca Sirena amb oferta segona unitat al 30%, així que aprofiteu i tasteu. El de daiquiri de maduixa és una bogeria.
10: És el que t'agrada, aquest. No me l'esperava, aquest final. I continuem a la competència. Ara, per parlar d'altres qüestions també relacionades amb l'actualitat.
12: Perdona una cosa, ara que parleu de l'actualitat. Parlem d'avui també. Avui és el dia del dinar de tot l'equip de...
13: Sí, de final de temporada.
14: Sí, sí, sí. Sí.
12: Val, o sigui...
14: I què?
12: Bueno, que no m'havia arribat la invitació encara al WhatsApp, però estic esperant, el tinc obert, eh? Bueno, primer m'heu de convidar.
14: És que, a veure, sí, no t'hem convidat perquè és que al restaurant on anem a dinar, sí, només tenien lloc per 5.
12: Ajà, vale. Bueno, que no va a l'Àlex Garbió, lo que passa.
14: No pot.
15: Bueno, però per què el feu avui, no demà?
12: Exacte, perquè...
14: Doncs miri, és per culpa del Manel Vidal.
13: Sí, perquè he pensat que millor... Que, si dinem avui, si s'allarga una mica el dinar, doncs demà directament ja no puc venir.
12: Buah!
15: Sí, la ressaca,
12: no, molt bé, o sigui, el Manel posant sempre la salut al centre,
13: sí,
12: no?
13: Primer no, i després sí.
12: Sí, però concretament la teva, de salut al centre.
13: Sí, clar.
15: Bueno, perdona, Manel, que m'han dit que, bueno, no és que no vinguis demà, és que tampoc vindràs la temporada que ve?
13: Això pot ser que sigui així. Sí.
15: Però què m'estàs...
12: Això és una exclusiva, no?
15: Però què m'estàs explicant?
10: Crec que per l'audiència, sí.
13: Sí, sí, sí.
15: Ah, i per ara... mi? Jo no en sabia res.
10: No li havíem comentat.
15: No?
13: Bueno. No li havia dit res. Això sí que em sap greu.
15: És que bueno, m'ha dit avui, li he d'explicar una cosa.
10: Sí.
13: Ja li volia explicar el dinar.
15: I que estava embarassat!
13: No.
15: Bé. A veure, no, el primer que has pensat, perquè quan et diuen t'he d'explicar alguna cosa, sí, m'ha vingut el Manel, dic, escolta, diu, no, dic, què? T'has de posar pèl. Vas a Turquia.
10: Exacte.
15: Vas a Turquia. I tampoc. No, ja li diré quan al directe. Bueno, jo estic aquí en...
13: Doncs
15: bueno,
13: és això, Angelina, és que és la meva última temporada de la competència.
15: Però...
12: I ho diu ara, el cabron, eh?
13: Bueno, clar.
12: Home, clar, sí. Bueno,
10: set temporades?
13: Set temporades, 2019-2025.
14: Se m'ha fet molt llarg.
13: Bueno, perquè ve la pandèmia, suposo.
12: Una cosa, i ara on aniràs? A TV3? Et tornes?
13: Sí.
12: Fa tota la pinta, eh?
13: Presentaré el Tele Notícies Comarques.
12: Bueno, no, mira, al final la llei d'amnistia ha servit per això, eh?
14: Perdona, això jo crec que és un moment històric.
12: El què?
14: O sigui, el senyor Manel Vidal... Mm. Se'n va d'una feina antes que el fotin fora.
12: És increïble.
13: No m'havia passat mai.
14: La primera feina.
12: Això és històric.
14: La primera feina on se'n va sense que l'hagin fotut fora.
13: 5 minuts abans, però.
14: Vaja.
12: És el Manel més madur.
13: Exacte.
12: Jo quan m'has dit que hi havia una novetat, he començat a patir. Pensava que...
13: Vostè és molt patidor.
12: Jo soc molt patidor. Em pensava que la teva nòvia havia posat un altre cop l'edredon. I calla, o sigui...
13: És una mala notícia, però no és tan mala notícia.
15: Bueno, escolta'm, i què farem? Què hem de fer?
13: Bueno, ja vindrà, okay. No sé.
10: Sí, què farem, doncs? Va acomiadar el Manel com toca.
13: Sí, he escrit, he escrit unes cosetes per acomiadar-me.
15: Què dius ara?
13: A vosaltres, sí, i una mica de l'audiència.
15: Avui farem el dietari de Manel Vidal.
13: Exacte.
15: Uau, sí, mira que n'hem fet de dietaris personals.
13: Aquest encara no l'havíem fet.
15: Oh, quina il·lusió.
12: Jo també participo.
15: Sí, tu també, Jean-Paul.
13: L'hem fet Jean-Paul i jo, com sempre.
15: A veure, sou a punt?
12: A punt.
13: Doncs vinga. Endavant. Dietari secret de Manel Vidal, extractes dispersos.
12: Dilluns, 9 de setembre de 2019...

0: 9 del matí.
1: Avui és el meu primer dia a la competència i arribo com a mi m'agrada arribar als llocs quan fa una setmana que ha començat la temporada. A la redacció m'hi trobo l'Oriol de Balanzó, que entenc que amb aquest cognom de tenir un besavi esclavista treballa només per no avorrir-se a casa. Al cap d'una estona arriba la Natza Ferrer, que se'm queda mirant en silenci, no em saluda i arrenca una persiana amb les seves pròpies mans. L'Oriol em diu, no pateixis, no és res en contra teva, és que ella als matins, fins que no es pren un cafè i arrenca una persiana,
2: sí,
1: no és persona.
2: La Natza, sí.
1: I al cap d'una estona també arriba en Tomàs Fuentes, que s'ha dormit, com cada dia, i em diu alguna cosa que no acabo d'entendre perquè vocalitza menys que el teu tiet enrotllat al dinar de Nadal quan ja porta mitja ampolla de cava.
0: Dilluns, 9 de setembre de 2019, 3:15 de 12.
1: Arriben els Oscars. Primer conec l'Òscar Dalmau i el felicito perquè trobo que la disfressa de detectiu privat dels anys 50 li ha quedat molt aconseguida. Em diu que no, que ell vesteix així normalment i em saluda molt amablement tot dient-me, és un plaer, Miquel. L'Oriol em diu que no em preocupi, que en Dalmau només s'ha pres un nom en tota la seva vida, sí, i és el de l'Òscar Andreu, i és perquè es diu igual que ell. Sí. Aleshores és quan se m'apropa l'Òscar Andreu, em dona la mà molt fort, se'm queda mirant molt fixament i em diu, tal com diu Sun Tzu, a l'art de la guerra, l'art suprem de la guerra és sotmetre l'enemic sense combatre.
3: Exacte.
1: I jo li dic, com dius, disculpa? I ell em diu, això què sents? Al cap d'una estona descobreixo que m'ha trencat 3 dits de la mà de la força amb la que m'ha encaixat. Crec que he trobat el meu lloc a la vida.
0: Dimecres 1 de setembre del 2021, 9:45 de 10 del matí.
1: S'incorpora una nova guionista, la Noelia Caranezzi. L'Oriol de Balanzó li dona el seu consell clàssic, que és nosaltres no hem d'escriure mai res que sapiguem que és mentida, que és una màxima que m'ha acompanyat els últims anys de la meva vida. L'Òscar Andreu saluda a la nova guionista donant-li la mà molt fort i després la mira molt fixament i li diu, tal com diu Maquiavel al príncep, cal ser guineu per conèixer les trampes i cal ser lleó per espantar els llops. I l'Òscar Dalmau li diu, benvinguda, Noemí. Durant aquesta temporada, paulatinament torna a venir públic a l'estudi després de molts mesos de mesures per la pandèmia de coronavirus. La competència és segurament el programa de la ràdio catalana amb una relació més estreta amb el públic presencial. Des del 2009, centenars de milers de persones provinents de llocs molt recòndits del país venen cada dia a l'estudi 1 de RAC1 i aprofiten la visita a Barcelona per anar al Cort Inglés de Plaça Catalunya o a mirar-se a la vista a l'oculista o a veure una obra de teatre on hi surt aquell que també surt al Com si fos ahir. Si aquesta gent riu, és que el programa està bé i punt. No hi ha més matisos perquè la sobirania és total.
0: Dimarts, 18 de juny de 2024, 10:45 del matí.
2: Espera que quan arribi el final, diu, al final es queda. Ja veureu,
1: Torna a donar la data, Jean-Paul, sisplau.
0: Sí, dimarts, 18 de juny de 2024, 10:45 del matí.
1: Dia històric. Després de gairebé 5 anys treballant a la competència, aconsegueixo llegir el meu primer titular sencer sense entrebancar-me. Hi ha aplaudiments a l'estudi, crits, gent plorant, dones donant-me els seus nadons acabats de néixer perquè els vés i al front, un grup de mariachis contractats expressament per l'ocasió, però a la següent frase em torno a entrebancar perquè hi havia una paraula esdrúixola. Ara que ja porto unes quantes temporades treballant aquí, puc dir que he pres unes quantes coses. Per exemple, que l'hora d'arribada és flexible perquè l'únic important, de veritat, és arribar un minut abans que els Oscars.
4: Això sempre, antes que el jefe, sí.
1: També he après que no tots els admiradors de Jep Cabestany són irònics, que el millor analista polític del país es diu Mohamed Jordi, i que no cal triar entre fer riure i dir la veritat, perquè fer riure és la nostra manera de dir la veritat.
5: Ai,
1: això
5: maco.
1: Últim, evidentment, m'ho ha dit l'Òscar Andreu.
0: Divendres 16 de juliol de 2026, són 12:52 minuts.
1: Després de 7 temporades, avui és el meu últim dia a la competència, el programa que m'ha regalat l'enorme privilegi de poder convertir el sentit de l'humor en una eina de treball. Quan arriba l'Òscar Andreu em diu, tal com va dir MacArthur, el soldat mai no mor, simplement s'esvaeix.
2: S'ha equivocat, eh?
1: Sí, quan... Tornem a començar.
2: No eres drúixol, eh? Eres soldat, eh?
1: No, quan arriba l'Òscar Andreu em diu, tal com va dir MacArthur, el vell soldat mai no mor, simplement s'esvaeix.
3: Exacte.
1: I quan arriba l'Òscar Dalmau em diu, et trobarem molt a faltar, Marcel. Vaig arribar a la competència amb 30 anys, quan tothom del meu entorn ja em donava secretament per perdut per fer gaire res de profit.
2: Semblava més gran, eh?
1: No exagero si dic que aquest programa m'ha canviat la vida i que tot allò bo que em passi a partir d'ara a nivell personal i laboral serà en part gràcies al meu pas per aquí.
3: Sí.
1: Ha estat un plaer constant i sostingut poder formar part d'aquest programa. Gràcies als meus companys de guió per la paciència, als tècnics de sol, l'Àlex Arbiol i el Raül Orgales, també per la paciència. Gràcies als companys de la redacció de RAC1, també per la paciència.
2: I a
1: l'Angelines, també. I gràcies als Òscars, que són una gent tan excepcional que si dic n'hi ha un que és molt divertit i després n'hi ha un altre que és més intel·ligent, no saps de qui parlo en cap dels dos casos. Llarga vida a la competència. Jo me'n vaig, però això continua.
2: Bravo. Manel, vola. Vola molt alt.
3: Jo ja ploro.
2: Bravo.
6: Ara tornem. Nosaltres som la competència. Bon pió. A les drogues. Tremendo loco. Aquest programa està basat en fets reals. RAC 1. Amb els Oscars.

0: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
1: Sí, sort que he portat nous.
2: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
3: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
3: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona a Qashqai e-Power.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno un Nissan.
3: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
7: I després a ca la meva mare, Olot.
6: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
11: Sí, digui'm.
10: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
11: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
12: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
13: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
14: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
15: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Avui ens passem moltíssim. Escolta, m'ho hem de deixar aquí.
19: Sí,
18: que vagi molt bé. Tornem demà a la competència.
19: Sí.
18: Feu bondaix! Manel, però la sotana ho seguireu fent, no?
20: Sí, en principi sí, no pateixis. Sí,
18: m'agrada molt allò de la sotana. No entenc res, però... Sí. Va, que ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies puntuals de la 1:01. Núria Travessa, bon dia.
21: Hola, bon dia.
18: I Albert Bassas, bon dia.
22: Bon dia.
21: Partits independentistes, Generalitat i Govern espanyol demanen als tribunals que no facin el ronso i apliquin immediatament la llei d'amnistia, ara que ja té l'aval de la justícia europea. És la crida que han fet Jordi Turull de Junts, el republicà Oriol Junqueras i també el president Salvador Illa i el ministre de Justícia Félix Bolaños.
23: Avui ja no hi ha més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
24: La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
25: Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
26: El horizonte queda ya despejado. Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
21: Tot fa pensar, però, que el Tribunal Suprem no tindrà cap pressa, al contrari. Per tant, el retorn dels polítics exiliats amb Carles Puigdemont al capdavant no serà ni de bon tros immediat. La sentència del TJUE s'ha fet pública cap a les 10 del matí, tal com s'esperava. Coincideix amb la posició de l'advocat general de la Unió. És a dir, que avala la llei com una eina per afavorir la reconciliació i nega que afecti els interessos financers comunitaris. Només hi veu una pega, que és el termini de 2 mesos que fixa perquè es pugui aplicar. Repassarem el contingut de la sentència amb el nostre eurocorresponsal, en Lluís Tobar, i estem recollint, evidentment, totes les reaccions que està generant. Això ens ocuparà bona part del 14-15, però també continuem pendents de l'evolució dels incendis que cremen encara a Catalunya, des de Sant Quirze a Safaja, al Moianès, i el d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. I compte, perquè els bombers avisen que també han rebut aquest matí diversos avisos per focs de llamp, perquè estan entrant tempestes per l'oest acompanyades de parat elèctric. I també parlarem d'habitatge d'entrada, perquè els habitatges nous visats han caigut gairebé un 40% a Barcelona el primer semestre i un 2,6% al conjunt de Catalunya. Són dades del Col·legi d'Arquitectes que alerta per tancar la producció residencial continua lluny de les necessitats del país.
0: Escolta'm, ja els esports, perquè, perdona una cosa, a veure, podeu fer el favor d'organitzar-vos? Albertito, coño, seu, venga. Pàmies, aquí, tu, allà, tu al costat de l'Albertito. Carinya, tu allà. A veure, nosaltres tenim aquí entre mans una cosa que, és la, que, és, que crec que és el que és importantíssim avui, no?
1: Sí, sí, sí.
0: A veure, digue-ho tu, explica-ho tu.
1: Bueno, el primer titular del dia seria que ja tenim final definit del Mundial,
0: sí, jugaran això, el titular,
1: Espanya
0: sí.
1: I l'Argentina.
0: I l'Argentina tal...
1: Cosa que hi ha...
0: Exactament, vam avançar aquí al vostè primer. Això, les coses com són.
2: Que fort, eh?
0: Llavors, que fort.
2: Increïble. Nosaltres, que... o sigui, nosaltres donant llum als esports.
0: Nosaltres, les UOC, a dir-vos el que passava.
2: Les UOC, les Queer i tot i això,
0: tota aquesta, vinga. Totes aquestes arrapades. A veure, tenim el tall on es va pronosticar aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Anem a escoltar-lo un altre cop, per favor. No tenim el tall, mira que ho hem dit 6 vegades aquest matí, no tenim el puto tall.
2: És que...
0: Bueno, nosaltres teníem a... Albert Magret. Albert, què tal estàs?
4: Molt bé, molt bé, estic molt bé.
0: Ja t'has posat orelles de sol perquè vas de diva?
1: Quasi ve d'estrella,
4: tornat
1: d'estrella.
4: No, el que em tinc que posar és això.
0: És que ho ha entrat tots tardíssim, estic... jo no ho entenc. O sigui, no. Era un dia importantíssim, tot Catalunya
4: cosa,
0: pendent d'això.
4: Entre... No.
0: Un aplaudiment per Albert Magret.
4: Hola, bona tarda.
0: L'Albert Magret vas venir aquí a parlar del Satanassa, aquest bar mític d'Aribau.
4: Sí,
0: però com que també ets, tarotista,
4: sí,
0: doncs et vam demanar qui guanyaria el Mundial i quina seria la final. Tenim el tall, tu vas respondre això, a aquesta pregunta. El tarot va dir això. En quina posició quedaria Espanya?
4: La segona.
0: A veure un moment. Història, eh? Històric. Espanya quedarà la segona al Mundial de Futbol. Per tant, perdrà.
4: El que passa és que és la carta del sol. Aquesta carta, o sigui, a part de què vol dir que perdrà, vol dir que es tindrà que lluitar contra un molt bon competidor. Un equip molt internacional. Penseu aquest equip i és el que guanyarà. Jo diria Argentina, sí senyora.
0: Argentina. Guanyarà Argentina al Mundial de Futbol. Per tant, nosaltres estàvem pendents ahir de la semifinal.
1: Correcte, d'Argentina-Anglaterra.
0: I semblava que el primer gol el va fer a Anglaterra.
1: Sí senyor.
0: Però després resulta que Argentina...
1: En els últims minuts van remuntar amb dos gols.
0: Amb dos gols. Per tant, podríem dir que les cartes d'Albert Magret al tarot tenia raó, de moment té raó.
1: Sí, sí,
0: un aplaudiment,
1: sí.
0: Per favor.
1: Ho podem dir absolutament.
0: Ho podem dir absolutament?
1: Absolutament.
0: Llavors, sí, sí, sí. Albert, Espanya, tu segueixes sostenint que perdrà.
4: Tinc una primícia.
2: Ai.
4: Molt important, sabia que em anava a pensar aquesta música.
0: De, sí, de misteri.
4: De la Jessica Fletcher.
0: Sí. No tenim tot el dia, Albert.
4: Vale, llavors, a part de que tenim...
0: Que no et facis l'interessant perquè anem a hòsties,
4: vale,
0: avui, digues.
4: Abans, de que tenim dos superpersonatges que estan invitats, que estan enfront meu, que els estimo moltíssim, vaig a donar la primícia, vale?
0: Sou vosaltres dos,
4: primícia.
0: Paco Pàmies i Laura Fata, dos personatges que els estimo molt, Albert.
2: Som un dueto,
0: no sé si
2: no,
0: això... No sé si és recíproc, però...
4: Primícia. No només m'entenc que Espanya perdrà, sinó que vaig a donar aquí, en primícia, al Marc Giró, el resultat. Quants gols i quant cosa. Ahí voy, eh?
0: Però per què? Ho vas llegir les cartes o com?
4: Ho he llegit a les cartes. Jo sempre dic el que em diuen les cartes.
0: Clar, clar, si no ets tu, són les cartes. Si t'equivoquessis, estan les cartes.
4: Ja, a més, tinc una reputació, 25 anys de tarotista, que t'he enviat amb el teu d'allò.
0: Val, bueno, llavors...
4: Ho dic, eh? Voy?
0: Sí. És a dir, part de... Redoble... Aquest és el resultat del partit de diumenge del Mundial. Espanya perd, però per quan perd?
4: El partit, primera part, dos gols fa l'Espanya, tota Espanya, tots els bars es creuen que guanyarà, segona part, Argentina fa un gol i...
0: Això és 2-1, o sigui, de moment...
2: 2-1,
4: sí.
0: O sigui,
4: final de la primera part,
0: Però si ha portat tres pas.
4: Ens fot un gol al Messi, guanya Argentina.
0: Però si són quatre, perdona, a veure, que no, que no. A veure, ja m'ho tenia aquí, collons.
2: Això
0: primera,
2: queda tan
0: que ens fotut tres parts. Sí. Primera part, 2-0. Segona part, 2-1 a favor d'Espanya. I tercera part, 2-2. I primera que no hi ha tres parts, no?
4: Vale, vale, rectifico.
1: Hi ha Culimbrex, però...
0: A veure...
4: Un moment, rectifico.
2: No, perquè s'ha equivocat amb la hidratació. Hi ha el moment d'hidratació.
0: Albert, Espanya perd o no perd?
4: No ves que vaig tirar les cartes, ho vaig mirar ahir, a la bola de vidre. M'he equivocat.
0: També hi ha la bola de vidre, que aquí comença a haver-hi més coses de les cartes.
4: Torna, nen, el d'allò.
0: El redoble.
4: Aquests són joves, va. Primera part.
0: A veure, tornem-hi.
4: Primera part. Espanya fa un gol, es pensa tothom que la primera part, tots els bars, Espanya, es pensen que guanya, i la segona part, Argentina fot un gol, empate, i després...
2: A la pròrroga.
4: Ahir, ara. A la pròrroga, el Messi es guanya perquè fot un gol.
1: És la tercera part.
0: Que hi havia tres
1: temps. Era la pròrroga.
4: Ara ho he explicat bé.
0: Ara ho he explicat bé, sí, sí.
4: Ara. Doncs per tant,
0: és Espanya 2, Espanya...
2: Tu no riguis, no. Eh?
0: No rigueu, ho ha dit el tarot.
4: Marc, Espanya 1, i Argentina 2, a la segona part.
0: Podríem dir que Espanya aquesta setmana ha estat una setmana negra per l'imperi espanyol, perquè a banda que podrà tornar Puigdemont, i que ja l'han reconegut l'amnistia, perd el Mundial. Podria ser aquesta la notícia?
2: Sí, podria
0: ser. Espanya a la merda? Se'n va a la merda, Espanya?
4: A la putíssima merda.
0: Hola.
2: Bravo.
0: Escolta'm una cosa. A veure, alguna notícia més?
1: No, jo crec que ja està. No, és que parlem d'això. 14-15 parlarem del resultat de la final.
0: Clar, és que
1: ja ho tenim.
0: La notícia abans de la notícia. Tenim, això és RAC1, perdona, és increïble.
4: És increïble.
0: És increïble, moltíssimes gràcies. Bueno, Núria, em sembla que has fet el temps ja, fins i tot.
21: No, encara he apuntat que estaven entrant tempestes per l'oest.
0: Bueno, mira, et posarem la sirena un momentet.
3: Aquest estiu, els veritables hits no només s'escolten, també es mengen. A la sirena tens més de 200 gelats per enamorar-te'n. Bombons irresistibles, cons cruixents, polos ben refrescants, sorbets i molt més. Vine a descobrir els veritables hits de l'estiu. La Sirena, cosa bona.
0: Doncs escolta, la Sirena la porteu al càmping, vosaltres? Feu
2: sí,
0: de sol, la Sirena?
2: Sí, clar, ens patrocina amb Amaratzis, també.
0: La Sirena és que és increïble.
2: Sí, la Sirena.
0: La Sirena és la nostra marca
2: més,
0: favorita.
2: El meu marit els hi fa els gelats, una part dels
0: ah,
2: gelats.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Una,
2: sí,
0: més a més. Ah, doncs es toca cons cruixents, eh?
2: No sé si ho puc dir massa, però sí, sí. Vull dir que els gelats
0: estem,
2: estan molt bons.
0: Estem a favor de la Boníssim. Sirena sempre, no?
2: A favor de la Sirena.
0: Bueno, mare, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Albert Bassas.
1: Que vagi bé.
0: Ja us el diem nosaltres, sense tarot, ni bola, ni res. Fa una calor que t'hi cagues. Si plou, serà fang. I si fa vent, serà vent calorós i estàs al Sàhara, no? Ja t'ho dic, escolta, nosaltres...
21: Ja aquí va la cosa, sí.
0: Era, i punto. Moltíssimes som Àfrica, és Àfrica i punto. És que no sé en quin moment a Espanya pensàvem que era una altra cosa. Hem d'assumir-ho, doncs, efectivament. Moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, estimat. T'hem fet tota la feina,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ara, sí, perfecte.
0: Gràcies al tarot de l'Albertito Magret. Una abraçada i ja tornem-hi, que vull estar.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Molt bé, avui som Ciento y la Madre. Tenim aquí un lío de collons. A veure, per exemple, tenim a la Laura Fa, que anem a escoltar.
2: Hola, què tal? Estàs?
1: Paco Pàmies, escolta.
3: Bravo. Bona tarda.
1: Quina meravella, quina meravella. Després tenim Pere Vall, que també ens... Pere Vall, què tal estàs? És ràdio, Pere, si no parles...
4: Molt bé.
1: Estàs atabaladíssim, no?
4: Estic atabaladíssim, i a més aquest matí m'han confós amb remenador de contenidors.
1: Com?
4: Cosa que no m'ha ofès, perquè
1: no,
4: si algun dia he de canviar el periodisme per remenar contenidors...
1: Sí, per remenar el que sigui...
2: Però perquè estava remenant un contenidor, no?
4: A veure, un veí meu anava a tirar una caixa enorme de CDs i m'he apropat a ell i li he dit, escolta, no ho tiris, m'ho pots donar? Em mira de la baix i em diu, respecto molt la seva feina.
1: Carai, noi, però quin gentleman.
4: Però no. I llavors jo li dic, quina feina és la meva? Jo sóc periodista. No m'importaria guanyar-me la vida, si ha de ser així, doncs remenant contenidors. Agafa la caixa, se l'endú cap a casa seva...
1: Ah, carai.
4: En espera de que no coincidi amb mi i tirar-la en el...
2: Mare meva. I has fet guàrdia per recuperar-ho o no?
4: No, perquè he vingut aquí. Potser aquesta tarda ho tira. O ara mateix.
5: Home, però tu ho haguessis reciclat, clar.
4: Una caixa de CDs...
1: Ah, i per què no te'l donava directament?
5: Perquè és estúpid, aquest senyor, perdona.
4: Però ha dit que respectava molt la meva feina.
1: Val, però ell volia reciclar, carai.
2: Però potser eren CDs que té coses gravades, encara que...
4: No,
2: era... Però la caràtula és una cosa, però dins vés a saber què hi havia i no vol que ho vegis.
5: Laura, eren CDs de música.
1: Passa, molt bé. Tenim l'Albert Magret, que ja l'heu escoltat, que tenim el nostre terrorista, un dels imitadors de Sara Montiel més importants d'Europa, a més, etcètera, etcètera, això ho estic inflant una mica, ja m'entens. Terrorista
6: Hombre,
1: total,
6: claro,
1: que sap exactament
6: Sarita.
1: Que Espanya perdrà el Mundial i per quan. També tenim avui, no hi ha la Sílvia Soler, perquè
2: està
1: de vacances.
2: Està allà a Olot, no? A la Garrotxa.
1: No, jo crec que està a Itàlia, a Olot, o no sé, no, però ella no, està de vacances, en definitiva, perquè ella és una escarosa i ella ho fa expressament, no ho necessita anar-se'n de vacances tant d'hora, perquè ella li encanta estar aquí amb nosaltres, però com tal de que nosaltres rabiem, no?, que diguem enveja. L'Antònia Carrepons també, que ens parlaràs d'un llibret molt ràpidament, perquè a falta del llibre de Sílvia Soler hem escollit un dels teus.
7: I... Ai, que bé. Avui és un dia molt feliç, perquè, a més, això que perdi Espanya m'encanta.
1: M'encanta.
7: Jo visc a l'Argentina.
1: Bueno, escolta, he de fer una rectificació total, perquè ahir jo vaig dir, amb tot el meu papo, perquè, a més, ho estava dient, volia dir, vaig dir el contrari del que pensava i del que volia dir. És una cosa increïble, perquè jo aniré un neuròleg, Ahir es va aprovar la llei de dependència... O abans d'ahir, dimarts, va aprovar la llei de dependència amb els vots de...
5: tothom menys Vox.
1: De tothom menys Vox, diguéssim. I a més, jo vaig dir, jo volia dir, i quina alegria que Junts per Catalunya ho hagi votat també, que a més són dels impulsors principals, en lloc de dir això, vaig dir que ells no havien votat. Bueno, lapsus linguae, totalment desinformat, perquè saps què m'he dit? Però nosaltres el que volem és un Junts per Catalunya...
2: Me'n passa,

0: robust al costat de la ciutadania, com sempre ha estat, de fet, i que no xenofigeix, diguéssim, m'entens que viu. Llavors, dic, hosti tu. Per tant, rectifico total, efectivament, Junts per Catalunya no només va votar a la llei de dependència, sinó que, a més, en el procés de creació d'aquesta llei, o com es digui, va, la va recolzar i, a més, va aportar una sèrie de perspectives positivíssimes per Catalunya, però també per la resta del territori. Llavors, jo voldria, per favor, que parléssim, perquè vull fer la rectificació i la vull fer bé, però vull parlar ara, ja està tan amable d'atendre'ns, a la portaveu adjunta de Junts al Congrés dels Diputats, la senyora Pilar Calvo. Una aplaudiment per ella, Pilar, què tal estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, Pilar, estimada. Bueno, primer de tot, perdoneu, perquè vaig dir una cosa i volia dir l'altra. Junts va votar aquesta llei. I, a més, m'agradaria que ens l'expliquessis, perquè tu vas declarar al Congrés que a Catalunya portaven 20 anys, a més, assumint el 70 o el 80% del cost de dependència. Era una reclamació històrica, també per part de Junts per Catalunya, i per fi, gràcies a la vostra feina, això es va aconseguir. És així, oi, Pilar?
1: Doncs sí, primer de tot, gràcies per la teva rectificació, perquè no tothom rectifica i és molt d'agrair quan...
0: A mi em xifla rectificar, Pilar. Em xifla. I t'agraeixo que avui siguis aquí. A més, no ha pogut estar la Pilar aquí en directe, però al setembre estàs convidada, que et farem una entrevista com una casa de pagès.
2: Ai, que bé.
1: Molt bé, molt bé. El que a nosaltres ens va passar és que quan va començar la ponència d'aquesta llei, que és quan realment s'entra ja en el debat i en la negociació d'esmenes, ens vam trobar amb 22 esmenes vetades pel govern, perquè ens entenguem. I una d'elles era la que demanava el respecte competencial en base a la llei del sector públic, cosa que després s'ha rectificat i s'ha corregit, i l'altra era també una línia vermella perquè nosaltres, com tu molt bé has comentat, no volíem seguir en aquesta situació injusta, perversa, de que des de l'Estat espanyol s'amplia el catàleg de prestacions i que al final sigui Catalunya o les altres comunitats autònomes les que hagin d'assumir la major part del cost d'aquestes prestacions. A Catalunya portem 20 anys pagant el 70, el 80. Catalunya està pitjor que cap altra comunitat autònoma amb el tema de les llistes d'espera. Ara mateix tenim 83.000 persones esperant una prestació, l'avi, l'àvia, el pare, la mare, o qui sigui.
0: I
1: a més, l'any passat 10.000 persones van morir esperant una prestació a la que tenen dret, persones que porten, a lo millor, tota la vida cotitzant i que quan necessiten que l'estat del benestar respongui, no respon. I en gran part és perquè, home, els serveis socials de la Generalitat, del govern de la Generalitat de Catalunya, doncs està molt limitat, està molt infrafinançat, com Catalunya en general, perquè els impostos van a Madrid i hi ha doncs 22.000 milions d'euros cada any que no tornen. Però és que a sobre, amb el tema de la dependència, home, nosaltres dèiem no donarem suport a una llei de dependència que no corregeixi aquesta situació injusta històrica. Per tant, s'ha de posar negre sobre blanc la llei, que a partir d'ara el govern de l'Estat ha de pagar el 50% de les prestacions a les que obliga les comunitats autònomes. I això s'ha aconseguit doncs, mantenint la posició com fem sempre. Ja sé que això vol dir aguantar molta pressió, hi havia moltes associacions, entitats del tercer sector molt preocupades perquè la llei tirés endavant, però nosaltres els dèiem, deixa'ns mantenir la posició per intentar doncs, que la llei sigui millor per tothom.
0: Ara esteu satisfets?
1: Estem molt satisfets perquè, evidentment, hem aconseguit això i també hem aconseguit mirar una esmena que jo he batejat com a esmena Javi Gamet.
0: Això t'anava a dir, t'anava a preguntar justament per l'esmena Javi Gamet.
1: Sí, aquesta esmena és molt important, molt important. Perquè ens va costar molt aprovar la llei ELA, que Junts va ser un dels impulsors amb la Fundació Catalana Miquel Valls. Sí. Quan es va aprovar la llei ELA, després, al cap d'un any, es va aprovar un reial decret llei dels recursos per, diguem-ne, que pagar aquestes prestacions, però ens hem trobat en una situació molt dura i era que una de cada tres persones que havien de demanar les prestacions per tenir cuidadors a casa, estem parlant de persones, per exemple, en una fase d'ELA amb una traqueotomia, amb un respirador tot el dia, que depenen d'una persona 24 hores al dia perquè estan en situació de risc de mort evitable. Doncs aquestes persones no podien demanar les prestacions perquè hi ha una altra situació perversa i és que quan els hi, bueno, si demanes una prestació, després et venien a descomptar una altra de les prestacions que tu ja tenies, diguem-ne, que aconseguida, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, el complement de gran invalidesa. I això no és just, perquè el diner de les prestacions per cures no és per la teva butxaca, és per pagar cuidadors.
0: I tant.
1: I si et treuen, si et paguen amb la mà dreta una prestació i et treuen una altra amb la mà esquerra, doncs els malalts no arriben a final de mes.
0: Això passa molt també en altres tipus de prestacions, hem de dir, no? Digue que no només en aquest cas, sinó en altres tipus de prestacions... També s'hi hauria de...
1: Hem aconseguit, gràcies a... Sí, sí, això ho vam estar batallant al Parlament de Catalunya amb el diputat Jordi Fàbrega i sobretot amb la Fundació Catalana Miquel Valls i amb el Javi Gamet. El Javi Gamet, que és una persona amb problemes respiratoris perquè està en una ELA molt avançada, ja fa des del 2018 que té aquesta malaltia.
0: És un Mosso d'Esquadra, oi?
1: És comissari de Mossos d'Esquadra.
0: Sí,
1: doncs el Javi ens va fer tots els redactats del per què, argumentant el per què no podia ser i, a més... Ho vam presentar al Parlament de Catalunya, es va aprovar una moció perquè s'eliminés el copagament, al final el copagament a Catalunya és del 5%, perquè també hi ha copagament de prestacions, però seguíem tenint el problema de l'article 31 de la Llei de Dependència. Uh-huh. I nosaltres vam dir, doncs, escolta'm, ho lluitarem a Madrid, i a Madrid hem aconseguit, també, doncs, forçant el govern espanyol a l'aprovació d'eliminar aquestes deduccions, hem aconseguit resoldre un problema que ajuda no només a les persones amb dependència extrema amb ELA, també a persones amb dependència extrema, amb un Alzheimer, amb un Parkinson, amb altres malalties.
0: Queda clar.
1: A partir d'ara,
0: sí, sí,
1: podran
0: queda...
1: demanar les prestacions i no els hi trauran altres prestacions si són
0: aquesta
1: persones amb altres.
0: Aquesta és l'esmena a Gaby Gamet, que des d'aquí una abraçada.
1: Sí.
0: Per tant, es demostra una vegada més, perdona, és un punt personal això, que aquests governs, o quan els governs no són de majoria absoluta, sinó que hi ha moltes veus alhora treballant pels drets socials, pels drets humans, per la ciutadania, els veïns i les veïnes, la cosa funciona. Et volia demanar, perquè, perdona, Pilar, que jo sé que havíem de parlar només d'això i jo volia rectificar això de tot cor i, a més, era de justícia, però parlant
1: de
0: justícia...
1: Que, perdona, Marc, jo crec que el que es demostra és que quan un està ferm en la defensa del que considera el dret dels ciutadans i en la lluita contra una injustícia, si un es manté ferm, i aprofita, doncs, aquesta aritmètica parlamentària, doncs, pot aconseguir solució.
0: Pot aconseguir,
1: solució.
0: Sí, no? I tant. Escolta una cosa, parlant de justícia i parlant d'aritmètiques, deveu estar eufòrics, igual que ho estem nosaltres, perquè avui el Tribunal de la Justícia Europea ha avalat la llei d'amnistia. Et volia preguntar, has pogut parlar amb Carles Puigdemont? Tornarà aviat a Catalunya? És la pregunta que tothom es fa. Sé que hi ha qüestions judicials que ho impediran a curt termini, però m'agradaria que ens valoressis una mica això, ja que tenim, t'estàvem trucant, això ho tenim parlat des d'ahir a la tarda, però avui ha saltat la notícia, hem sabut aquesta notícia, que nosaltres trobem positivíssima per la democràcia mundial, diguéssim, t'he de dir, perquè era una vergonya absoluta que el president Puigdemont estigués exiliat, o sigui, absolutament, diguéssim, era la vergonya i la tristor, i per tant, felicitats, i m'agradaria que ens ho valoressis, Pilar, tu que ets portaveu al Congrés dels Diputats.
1: Doncs, a veure, jo no he parlat amb el president Puigdemont, sí que ho han fet, evidentment, altres companys de Junts per Catalunya, sí que he estat a la roda de premsa del Gonzalo Goye i del secretari general Jordi Turull, estava també doncs, la Míriam Nogueras, el Josep Pagès, representant altres companys també del Congrés a Madrid, que vàrem tenir la sort de poder justament lluitar aquesta llei d'amnistia. Per nosaltres va ser molt trist haver de votar en contra de la primera versió, perquè enteníem que no recollia, no serviria per totes les persones que tenien necessitat de l'aplicació de l'amnistia. Una vegada més vam mantenir la posició, es va poder millorar la llei d'amnistia, després sí que es va poder doncs, votar i aleshores va ser doncs, una eufòria col·lectiva doncs, poder tenir una llei d'amnistia reforçada i avui, evidentment, estem tots eufòrics, feliços, desitjant tots abraçar el president Puigdemont quan pugui tornar. Esperem que la justícia espanyola deixi de ser injusta, perquè el que està passant, com tu molt bé deies, és una vergonya, perquè no es pot parlar de democràcia plena en ple segle XXI i allarga una hora més la situació que estem vivint amb les persones que estan a l'exili, amb les persones que estan inhabilitades, per tant, i també amb els CDRs, que encara teníem pendent doncs, l'amnistia. Per tant, s'ha de fer justícia ja. de manera immediata. Això és el que nosaltres defensem.
0: Doncs escolta, Pilar, t'esperem al setembre, perquè nosaltres marxarem de vacances aviat i suposo que tu també, ben merescudes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i recordem, Junts per Catalunya efectivament va votar a favor de la llei de dependència i no només això, sinó que a més la llei de dependència actual, que és una molt bona llei des de tots els punts de vista, ho és encara millor gràcies a l'actuació de Junts per Catalunya i després aquest és el tipus de Junts per Catalunya que a nosaltres ens agrada, Sincer i onada d'això, però així us volem, estimada. I al setembre espero poder-te trobar aquí als estudis de RAC1.
1: Moltes gràcies, de veritat, de tot cor, que tingueu bones vacances tots i seguim per defensar el país i la nostra gent.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Pilar, una abraçada. Pilar Calvo és la portadora de Junts al Congrés dels Diputats. A Madrid, amb tots vostès, la senyora Antònia Carripot. Bravo. Ara hem d'anar tots a galop tendit, A galop tendit.
2: Quants minuts tinc
0: mig? Ja ho veuràs, ja ho aniràs notant pels gestos que et farem. Sorpresa. Sí. Perquè, mira, a més a més et vaig dir una cosa. Abans de passar a parlar d'una obra de Mark Twain que es diu El pagaré d'un milió de lliures esterlines, amb traducció d'Esther Tallada, que és el que ha editat Cal Carrer, no? Que és aquests petits llibres...
2: Sí, que va molt bé per passar la calor.
0: Per passar la calor,
2: perquè
0: a més a més...
2: Perquè és petit, no pesa i això.
3: Per la platja, sempre jo dic...
0: Bueno, per la platja, per si no arriba el tren, per si no arriba l'avió, per si estàs penjada...
2: Saps? Si vas al metge...
0: Si vas al metge, se l'espera, sí. Exacte. Tot el que t'ha dit d'esperar, aquests llibres són boníssims, te'ls poso a les butxaques. Però abans, anem a parlar, per favor, perquè Albert Magret, ves tirant les cartes mentre parlem amb l'Antònia, perquè, clar, volem saber claríssimament quan tornarà Carles Puigdemont i els altres exiliats a Catalunya. És a dir, quin dia? Serà la tardor? Serà aviat? Tornaran, finalment? Perquè, clar, també hem de considerar que la
4: justícia espanyola... Igual podem acotar l'any. Igual podem acotar l'any.
0: Però, bueno, a veure què et diu el tarot.
3: A veure si et surt algú de que si lligaré aquest estiu. També de pas, si la
0: bueno,
3: carta...
0: Bueno, això després preguntarem. Aquí preguntarem. Jo,
3: podrem preguntar.
5: Primer de Puigdemont.
0: Primer de Puigdemont. A veure, fes la tirada de cartes.
3: Que jo m'aniria bé.
0: Fes-ho ràpid, perquè hem de parlar de Mark Twain, Però, a veure...
3: Ui.
0: Què ha sortit?
3: El penjat.
5: De moment, paciència.
3: Veus?
5: El penjat.
0: Ha sortit el penjat, de veritat.
4: Ai, Laura, ho has dit ho sabia, abans de que sortís, ho has dit.
3: Tinc visió.
0: Sí, i la primera carta, aquesta que va amb les plumes, el maric aquest que va amb plumes...
5: No, és força. La carta de la força. Això vol dir que ella està dintre del que està molt fort. Vull dir, és una persona amb una personalitat molt forta, ho ha demostrat
3: penjat.
5: Durant molts anys.
3: Vull dir,
5: és una persona que mai desfallirà. Ell té la idea de tornar a Catalunya com va tornar a Tarradellas, és a dir, aquí sóc aquí. Llavors, la força ell mal la perdrà. Aquest any no torna.
4: No torna aquest any,
0: No torna aquest any,
5: No ho sento, està el penjat.
4: Està al revés, el penjat. Llavors, la carta és bona, no?
5: No, filla meva, però si la carta està al revés és que està malament. El que entenc de tarot sóc jo.
0: Bueno, però ella és medievalista, cuidao.
4: Bé.
5: Aquest mitjavalista.
4: Sí, ara podria inventar qualsevol cosa, però no ho faré. Va,
0: no, el tarot, escolta, que el tarot ha dit la veritat sobre l'Argentina que per l'Espanya,
5: Escolta'm una cosa.
0: El penjat.
5: Aquest any no torna, jo veig que la cosa va una miqueta per llarg. El que passa és que a final d'aquest any, a final d'aquest any 2026, octubre-novembre, sí que hi ha un tema de jurisdicció.
0: Ah, jurisdicció.
5: De papeleos, de papeleos que s'han de portar, que això sí que agafarà molta força embrancida i serà positiu.
0: És a dir, hi ha un tipus de papeleo que...
3: La burocràcia.
5: La burocràcia en aquest sentit
0: però tornarà o no tornarà? No aquest any, però acabarà tornant. Aquest any no.
5: Aquest any segur que no.
0: T'imagines que el Puigdemont diu no?
4: Ara podem preguntar
0: al 27.
3: Ara podem preguntar al 27. Home, a Bèlgica es viu bé.
5: Li anem a demanar a la mitjavalista que agafis una carta.
0: A veure.
5: Calla, que és mitjavalista.
0: Mitjavalista i editora,
5: mitjavalista.
3: I la podem veure, la resta?
5: Nena, l'ha agafat ella.
4: No, és lletja.
2: La torre...
0: Hòstia, una torre ben... Una torre que...
3: Però la torre està bé.
4: La torre és que hi ha dificultats, oi? La torre és l'estat espanyol que cau.
0: Per favor, Esther, que la tarotista, la senyora...
5: Acabo ràpid.
0: Pitonisso és l'Albert. És que esteu aquí totes com... Què?
5: Acabo ràpid.
0: Bueno.
5: Vull dir, final d'aquest any hi haurà una cosa molt bona, però principi 2027, en recordeu-se, principi del 2027 hi ha un fet molt important a Catalunya relacionat amb la Generalitat que ens tanca tot això, ens talla tot això.
4: Com?
5: Al principi del 2027 hi ha un trencament molt fort, algú passa...
0: Però torna a Puigdemont o torna a Puigdemont, joder?
5: Relacionat amb la Generalitat. I després estem a partir del 2027...
0: Sí. És que t'estàs anant per les rames, perdona, per les branques.
6: Què vol dir la emperatriz?
3: Perquè no ho veu clar.
5: A partir... És que no, perquè m'assure el loco, i el loco és que se'n torna a anar.
3: Perquè es vol quedar...
0: Bueno, a veure, amb tots vostès, ves tu mirant millor, perquè la veritat és que això ha estat un embolic, eh? Torna o no torna?
3: No.
0: Torna però se'n va?
5: A final del any 2026 hi ha una cosa que ens passa negativa. I Puigdemont...
0: Aquí? Aquí?
5: Sí, i tot...
0: A nosaltres?
5: No, relacionat amb la Generalitat de Catalunya.
3: Però
5: ha dit
3: que guanya Vox. 2027.
5: Ho estic dient.
3: Guanya Vox.
5: Sí. Ah, llavors no torna, sinó que se'n torna a anar.
3: Clar, si guanya Vox...
0: Però es torna i se tornarà. Això el talent diu que torna i se tornarà?
5: No torna, que no torna. Que no vuelve.
0: Amb tots vostès, Antònia Carrepons, per favor. A veure... A veure, el pare d'un milió de lliures esterlines. Escolta'm, això és molt curtet, aquest llibre està molt bé. Què és exactament?
2: És molt curtet, però és seriós, eh?
0: Molt bé.
2: El tarot també és seriós.
0: I tant,
2: però,
0: i tant.
2: En fi, a mi no m'han agradat gaire aquestes prediccions.
0: Per què? Home, però home, si perquè, és la predicció...
2: Perquè jo vull que torni el Puigdemont, però no si vull tornarà, que passi tornarà. Cap desgràcia grossa amb la Generalitat.
0: Però
2: clar,
0: d'assumir els
3: però
0: nens.
3: Però és que el destí, clar, el destí
5: i jo també vull que torni, carinyo.
2: Ja, per això, però és que les prediccions van molt bé, perquè si no t'agraden, dius que no valen.
0: Ja també
2: crec. La de que perdi Espanya m'ha agradat molt.
0: Jo et prevec que si o parles del teu llibre o
2: res.
0: Bé, doncs, el pagaré d'un milió de lliures, esterlines, Mark Twain.
2: És un llibre boníssim i divertidíssim i, a més, és un llibre molt actual que tothom hauria de llegir perquè s'ho passaria molt bé. És la història d'un senyor arruïnat que de San Francisco arriba a Londres.
0: Ui,
2: i, per una casualitat, es troba un pagaré d'un milió de lliures esterlines. Li donen aquell pagaré i li diuen «Xato, has de viure un mes amb això». I clar, què fa el senyor? Doncs se'n va al bar, demana unes costelletes i quan dona allò i diu «Torni'm el canvi», clar,
0: que li diu, escolti,
2: ningú li vol tornar el canvi. Per tant, l'home fa vida de ric sense ser ric. I jo trobo que el missatge és molt important.
0: Perquè va passar per distints llocs.
2: Sí, li van passant diverses aventures. I jo trobo que això és molt important perquè vivim en una societat en què són molt més importants les aparences que no la realitat. Si tu a tu no et valoren pel que ets realment, sinó pel que aparenta ser, no? Mm-hmm. I això ens passa a tots moltes vegades, no? I, per tant, el poder dels diners, que encara que tu no els tinguis, doncs, si fas veure que en tens, doncs, totes les coses van bé. Jo trobo que és un llibre... sí, perquè, si us hi fixeu, els que tenen molts deutes amb Hisenda, que deuen milions...
0: Sí, no els hi passa mai
2: no
0: res.
2: Passa res.
0: La mateixa vida, s'està tots a Eivissa.
3: I mira la Paz Vega i el Quico Matamoros...
2: I no
3: clar,
2: els passa
3: mira.
2: Res. I, sí. tu ets un desgraciat que t'equivoques de 25 cèntims i et
0: sensació.
2: Posen una multa.
0: Exacte, sí. Tens tota raó.
2: Doncs, llavors, o sigui, aquest llibre jo trobo que està molt bé perquè el Mark Twain era un tio molt divertit i fa riure molt, però per sota hi ha molta crítica social. I com que els clàssics són moderns, doncs aquest llibre jo trobo que ho és molt.
0: Escolta una cosa, i Mark Twain per què et va donar per aquest llibre? O sigui, Mark Twain, tu eres aficionada i abans de... Has estat una Mark Twainista?
2: Mira, no gaire. El que passa que... Aquest llibre, aquest no s'havia traduït mai al català i això forma part d'un volum de contes.
0: Sí.
2: I quan el vaig llegir vaig trobar que era tan divertit que vaig pensar, això és per un menut. I si ens el tradueix...
0: Que és aquesta col·lecció dels menuts, és aquesta col·lecció teva petita de butxaca, exacte. De superbutxaca.
2: Exacte. I a més és que de veritat és que riureu molt. Hi ha una pel·lícula de l'any de la pera protagonitzada pel Gregory Peck, que és un actor... que a mi m'agrada molt i que té les orelles diferents.
3: Oh, ostres.
2: Sí, sí, quan descobreixes...
3: Com les té?
2: Una més grossa que l'altra.
0: Però el Gregory Peck, estem parlant del Gregory Peck.
2: El Gregory Peck, sí. Quan descobreixes això, només fas que mirar-te-li les orelles.
0: Què dius, Alberto?
5: Norman Bates, el de la mare que la té allà... Psicosis?
2: No,
6: aquell és l'Anthony Perkins.
2: Aquell és l'Anthony Perkins.
3: Ah, sí, la veig, mira.
2: Eh que sí?
3: Mira, aquesta és
5: més gran. Quina merda d'evident,
2: eh?
3: Ui, sí.
2: Bueno. Ho veus? Ara quan
3: ai, sí,
0: Gregory Peck,
3: sí,
0: però per què estem parlant de Gregory Peck ara?
3: Perquè hi ha una pel·lícula...
2: Hi ha una pel·lícula que és el pagaré d'un milió de lliures esterlines.
0: Ah, és veritat?
2: Que el protagonista és el Gregory Peck i és una pel·lícula que no és gaire bona. Val més que llegiu el llibre.
3: Escolta molt, eh?
0: I Gregory Peck, perdona, confirmem això. Pere, tu que vas persistir en cinema...
6: Jo coneixia les orelles del Clark Gable, però...
0: Per què?
3: Què li passa a Clark Gable?
6: Perquè són grosses. Perquè les tenia molt sortides.
0: Ah, sí, de pàmpol.
6: Però del Gregory Peck no ho havia sentit mai i agraeixo...
2: Doncs, home, sí,
0: tall, eh?
2: Això és observació.
0: Mira, això és el vano de la Tipitoniso. Tu no saps que estem a ràdio, que la ràdio no et pots fer anar al banu, Albert?
5: Ai, sí, és veritat.
0: Què has fet?
5: Sí.
3: Ui, sí, mira clarament.
2: I encara, us diré una altra cosa. A les pel·lícules, si us hi fixeu, molt poques vegades li agafen un pla
0: al
2: de cara.
0: Pec.
2: Sí, l'agafen de costat, perquè no se li vegi això.
0: Ai, no
3: perquè té una més sortida que l'altra, eh?
0: Mare
3: no
0: Déu. Bueno, llavors, per tant, el cinema en general és una merda, és millor que llegiu El pagaré d'un milió de lliures esterlines, traducció de
2: l'Ester Tallada.
0: Tallada. Ah, els menús de Cal Carrer, Mark Twain. Un aplaudiment, per favor, perquè això és genial. Escolta, amb tots vostès, Laura Fa.
7: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: A veure, Laura, el que passa que avui tenim aquí a Paco Pàmies.
3: Oh. Que ha vingut, que és el meu convidat. No ho sabies, però és el meu convidat. Perquè ve amb mi al càmping, o què?
0: Bueno, no. Però tu has anat de càmping alguna vegada, Paco? No.
8: Mai.
0: Mai.
3: Estàs convidat.
8: He estat en un càmping.
0: Sí, acosta't al micro, que sembles nou.
8: Que he estat en un càmping, però mai.
3: A quin?
8: A Vilanova de la Geltrú.
0: I fent què? Un càmping? Exacte, fent què?
8: Perquè tenia una amic que tenia un...
3: Llogat
8: un...
3: Una caravana, no?
8: Un bungalow.
0: Ah, val, val. I vas anar a visitar.
8: Em va convidar un dia.
0: I què tal, l'experiència?
8: Bueno, no és desagradable.
0: Tu ets una gran defensora, sí, del càmping, no, Laura?
3: És un paradís, és el millor per fer vacances.
8: No sé, a mi m'agraden més els hotels.
3: Sí,
0: i tant. Bueno, doncs, és que cadascú...
3: Era una defensa. Pues, vine a Port de la Selva, si
0: estàs convidat.
3: Et faré unes sardines a la barbacoa. Ah, clar. Ara hi ha unes sardines
0: una sardineta a la barbacoa. A les sardinetes, en veritat, s'han de fer la barbacoa en un càmping a l'aire lliure, home, perquè les hi has de dintre de casa, una sardina dintre de casa és demolador,
3: bueno,
0: eh?
3: Bueno, si les fas al forn es veu que no.
0: Bueno.
3: Tot i que ens han prohibit les barbacoes de foc.
0: Bueno, esclar, amb tota la raó, perquè nosaltres jo els focs...
3: Són de gas, ara, diguéssim. No podem fer ni llenya ni carbó. Ara s'ha de fer.
0: Bé, no?
3: Però mira, t'haig de dir que em vaig resistir molt i em va semblar una molt mala notícia que ens ho traiessin. De veritat, vull dir que era un problema per tots els campistes.
0: Sí.
3: Però de gas, qui tingui dubte, que la compri perquè va bé. Queda bé, de veritat, eh? Queda bé.
0: Queda bé, queda igual, és no es veu la diferència.
3: L'únic, l'escalivada... L'escalivada no queda igual. És l'únic que jo trobo que hem perdut. Però per la resta, endavant.
0: Bueno, amb el Paco Pàmies hem de dir que nosaltres hem estat seguint al llarg de diverses, dues temporades com a mínim, la seva història i la seva
9: dos
0: vida.
9: Dos anys, mira, dos abans ens deien que ahir va fer dos anys de la primera
8: visita aquí.
0: No va aconseguit, com aquell qui diu, completar la història de Paco Pàmies, que és eterna.
8: Estic al 75.
0: Estàs al 75, imagina't, una mica més, si no arribem al paral·lel, encara no, Pere. Però...
6: Jo crec que en el paral·lel encara no hi som.
0: Encara no hem arribat al paral·lel.
8: Sí, hem arribat.
0: Sí, però vam
8: anar... Laura, sí que hem arribat.
9: Sí, hem arribat.
0: Laura és ella, eh?
3: Ella és l'Estèlia. És que avui és una embolica, això.
9: Vam arribar al Teatre Nacional de Barcelona amb la companyia Àngel Guimarà.
8: Amb la Sardà.
0: És veritat.
9: Amb la Carulla, Vicky Penya, la Carmelia,
8: la Carmelies,
9: de Jovenet,
8: el Carles Balat, el Joan Borràs, l'Enric Casamitjana...
0: Fixa't tu, això.
8: El Carles Lloret.
0: Carles Lloret. Bueno, de totes maneres, escolta una cosa.
8: El Carles Lloret era el representant del Joan Capri.
0: Ah, sí?
8: Però a part d'això era actor.
0: Més,
8: i era el marit de la Carmen Contreras.
9: Carai. Per això no arribem mai, ho veus?
0: No arribem mai, perquè, clar, és obrir una caixa i no hi ha manera.
8: A part de no arribar. Records del senyor Jaume Albó.
0: Home, el senyor Jaume Albó l'he d'anar a veure, jo.
8: I ara estem molt contents perquè ens han aprovat una llei...
0: A veure, quina és aquesta llei?
8: Que faran les Tres Ximeneies...
0: Sí, és veritat.
8: ...al Centre d'Emergències de Barcelona.
0: I què vol dir això?
8: Doncs pues mira, pues que tot el que hi ha al carrer Lleida...
0: Sí.
8: ...són Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, ambulàncies...
0: Us ho porten al paral·lel?
8: Va tot a les Ximeneies.
0: I per què? Ah, sí? I estem contents per què? Per què estem contents d'això?
8: Home, imagina't el que és tindre tot el centre de... d'emergències.
0: Ah, vols dir, tios, a punta pala, els cabrets tornaran a obrir, homes, amb una...
8: I a part d'això...
0: O sigui, perquè ja els militars, els americans, no venien al paral·lel, no, perquè no, ja no...
8: Però
0: Americans Go Home, ja tenim tot de tios amb uniforme al molí, no m'acabo de tot els cedets. Els camerinos plens de joies, diamants, i un bon sedojo.
8: Saps per què és important?
0: Homes amb porres, amb un diavall, i tant.
8: 20 anys tancat
0: les Ximeneies, i tant, val bé.
3: Llavors, les de Sant Adrià?
8: No, les d'aquí, del paral·lel.
3: Ah,
8: i llavors s'han arribat un acord que la meitat...
3: Que no entenc l'alegria de Sant Adrià.
8: La meitat és per al centre d'emergències.
0: I l'altra meitat?
8: I l'altra meitat seran oficines.
0: Però et dic una cosa, això què vol dir? Que, per tant, hi ha moltíssima gent, moltíssim volum de gent allà i consumiran bocates de calamars i tot això,
8: no? Hi haurà un moviment i també hi haurà un moviment de seguretat.
3: Braços.
0: Ah, però que hi havia inseguretat al paral·lel. Però si la gràcia del paral·lel és que hi hagi inseguretat.
8: No, però...
0: Però vols dir que us convé molt, que hi hagi molta seguretat al paral·lel? Vull trilir-vos que són bots.
8: Seguretat, ens falta llum i una miqueta de neteja.
0: Ah, neteja, però...
3: Bueno, això a Barcelona...
0: Però a veure què ha passat, perquè... Que jo que sàpiga, ja no és culpa de la Colau o de la neteja de Barcelona, però... Anem al tema de neteja a Barcelona, que no voldria semblar jo una persona natal. Però està Barcelona una mica...
9: Que no plou, no plou.
0: Si no plou, no plou,
3: bueno,
0: no plou.
3: La gent que no tiri merda al carrer, també, que també la gent és molt guarra, saps?
0: Hauríem de fer com el Japó, treure
9: bueno, els coloms, perdona, els coloms...
3: No, però la caca dels coloms, no fotis ara, que el problema és la caca dels coloms.
9: No, també,
3: afegeix-la, que la gent és guarra.
9: I les gavines, tenim aquí un problema.
0: I els lleons del zoo, que també surten la caca.
9: Són molt brutes, les ciutats.
0: Escolta una cosa, sí, però per menys merda que aquesta, la Coleu li va muntar un pollo de...
9: A mi no m'incloguis, que jo no soc de Barcelona.
0: Escolta, Paco, no podem... hem de fer... No podem seguir la teva història avui, i ara t'explicaré per què, però m'agradaria abans de donar-te una sorpresa que ens parlessis perquè ens va deixar aquesta setmana passada Hilda Love. Qui era Hilda Love?
10: Hilda Love.
0: Ah, Hilda Love, perdona, exactament. Hilda Love.
8: Com es deia, no sé què, de Cádiz?
5: La cachonda de Cádiz.
8: La cachonda de
0: Cádiz. La cachonda de Cádiz.
10: Eduardo Rondón Gallardo.
8: Sí.
0: La cachonda de Cádiz. A veure.
8: Jo la vaig conèixer l'any 72.
0: Mare de Déu.
8: Treballava al... com es diu? L'Apolo.
10: A l'Apolo.
8: Però a l'Apolo no. El...
10: Bodega Bohemia?
8: La Bodega Bohemia. La Bodega Apolo.
5: Bodega Apolo.
8: Val. Que estava les atraccions...
0: No et preocupis, si tens algun lapsus, li preguntem a les cartes i ho resolem ràpid.
8: No, perquè no sortirà.
3: És força bé l'any que has conegut. Jo no, ja em diuen, quin any vas conèixer Mar Giró? Jo no sóc capaç, ara.
0: Tu digues 1975 i tira...
9: Hi ha gent que té...
0: Paco, tira endavant amb les dades.
3: Ah, sí, i com, quina memòria.
9: Perquè hi ha gent que té la memòria aquesta dels anys. Jo tampoc la tinc.
0: Però llavors, l'any 1972 coneixes a Hilda Love.
8: Sí, la Hilda Love treballava...
0: Era una travesti, una transformista, no?, el que en dèiem abans.
8: No,
0: què era?
8: No.
0: Ah?
8: No? És que el tema del cabaret dels anys 70 és diferent a lo que era el transformisme d'ara. És totalment diferent. O sigui, la Hilda era, treballava... Mira, treballava també la... Com es diu aquesta actriu tan coneguda?
3: Més pistes.
8: La Sílvia Marçó. Ah.
0: Sí.
8: Treballava a la Bodega Apolo, també. Però Sílvia, cantava.
0: Però Sílvia, sí, però... En èpoques diferents o van ser contemporanis?
8: No, diferent.
0: Ah, perquè la Sílvia és molt més jove.
8: La Marçó cantava a partir de l'any 78.
0: Perquè la Hilda Love a quina edat va morir?
10: Ella diu als 100 anys.
8: Sí. Nosaltres pensem que no.
0: Que és més o menys.
9: No,
8: ella es va fer una miqueta de com et diria jo, d'invent, de que els... Per exemple, jo mateix. Jo et dic que tinc 78 anys. I em diu... Que bé et trobes, Paco.
0: Ja.
8: Que bonic que estàs per l'edat que tens. A ella li agradava això.
0: Clar, llavors, i tenia menys, vols dir.
8: Clar, molt menys.
3: Ah, és l'efecte al contrari, sí,
0: clar,
3: eh?
0: Clar, quin truco. O sigui,
8: és un truco. Que
0: Alberto, tu que has estat transformista també, l'havies coneguda?
5: Sí, jo la vaig conèixer. Ella, me'n recordo... Bueno, jo no vaig poder anar al tanatori perquè vaig preguntar per anar, però estava treballant. Me'n recordo tota la vida... jo la vaig conèixer, no amb un cabaret, sinó jo la vaig conèixer... Vosaltres sabeu el bar La Confiteria, que està a prop de...
8: Sí.
5: Tal. Vale, doncs ella treballava...
0: Ah, el
5: estava de porter, treballant en una escala de porter al costat d'allà. I vaig passar i ella et deia... Ay, hola, ¿qué tal, Albertito? Que te conozco, que yo soy tan bien como tú, transformista, y me sembla, amb la peluqueta, i allà ens van conèixer. Jo vaig dir, vente al cangrejo, que estoy actuando.
3: Ah, tothom al cangrejo.
5: Sí, sí, sí,
0: la Hilda va actuar al cangrejo.
8: És que, en realitat, la Hilda realment sempre ha treballat amb locals petitets.
0: Uh-huh.
8: O sigui, mai ha treballat en un teatre, ni ha fet un espectacle amb gent... important.
3: Bueno, al 72 tampoc li deixaríem massa, no? O què? Vull dir que... No,
8: no, és que lo de l'Apolo, lo de la bodega, era un lloc on feien una cosa que es deien varietats.
0: Varietats. És una mica el que fem aquí, també.
8: Això de les varietats, saps on es va inventar, les varietats? A Barcelona.
0: Home,
9: tu vas inventar tu, Paco?
8: No, això ho van inventar a l'època del cine, entre pel·lícula i pel·lícula, feien varietats.
0: Ah, clar.
8: I actuaven gent, malabaristes, equilibristes, cantants...
3: S'ho ha copiat la Super Bowl, sí, sí, ara, fixa't.
9: I el Mundial, que es veu que ara...
8: Està tot inventat.
3: Sí, sí, la Super Bowl s'ha...
10: No, i ella va fer cine.
8: I de les varietats van sortir molta gent important, eh?
0: Clar.
8: Moltíssim.
0: Sí. A veure, anem a parlar una mica de Hilda Love, també, si ens posa una mica repassada.
10: Ella va fer cine, la primera, Jo soy así, un documental, on va coincidir amb Carmen de Mairena i que parlava dels últims temps de la Bodega Bohemia. Després va sortir amb un documental que es deia Hilda Love, del 2023.
0: Tenim el tràiler, mira, Hilda Love...
10: No,
0: tenim
10: el tràiler
0: de les Azoteas.
10: De Cantando en las Azoteas, que és on la vaig conèixer jo. En plena pandèmia vaig anar a cobrir el rodatge.
0: Cantando en las Azoteas, quin tipus de pel·lícula era? Era un documental?
10: És un documental amb una mica de ficció, en què ella s'encarregava d'una criatura i també se la veia cantant i fent altres coses.
0: També d'aquests últims documents sobre Hilda Love ens expliquen molt bé el tipus de vida que et pot arribar a esperar si ets de la comunitat LGTBIQ+, el del món de l'espectacle, diguéssim, la precarietat de les persones que s'han dedicat a això, entretenint-nos.
10: I que havia de fer altres feines.
8: La Gilda, ha treballat amb tot.
0: Amb tot, no?
8: O sigui, era corranta, i anava a qualsevol lloc. O sigui, jo ho feia tot.
0: Mira, aquesta és el tràiler de Cantando en las azoteas, una pel·lícula realment molt recomanable.
11: Se viste de gala y simpatía el transformista con categoría internacional Gilda Love.

0: Transsexual total, sí, de l'època de la Cristalet i tot això.
1: Transsexual total és una categoria nova que no sé.
0: Perdona, del Vicari Dolot, de la pel·lícula El Vicari Dolot.
2: El Vicari Dolot del Ventura Pons tenia un petit paper.
1: Sí. Escolta una cosa, anem a publicitat i després tenim una sorpresa per Paco Pàmia, ja veuràs. Et quedaràs flipat, Paco.
3: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-740 3.
6: Mary Short.
7: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
8: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: quin festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal.
2: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
3: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
2: Amb gent pionera.
4: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
2: I que vol canviar el món.
5: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
1: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
6: Change the world, or the world will change you.
1: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
7: Però seguim aquí amb un guirigall. Escolta, Alberto,
8: sí, digue-me,
7: Albert,
8: hola.
7: Acabo de rebre un missatge d'una de les nostres oyentes fidels que diu que, te'l vaig llegir a la teva cara, literal. Ui. Diu, aquest tarotista és un embolic.
8: Jo em pensava que havien dit que no val una merda aquesta...
7: No? Què és un embolic, diuen?
8: Un embolic?
7: Tu no t'has embolicat?
8: No, no m'he embolicat. El que està malament, el que he dit al principi, però que segon, si us escoltes, si ho teniu a repetir, està ben dit.
7: Ja t'entenc, però tu no veus que no et portes una vida embolicada.
9: Jo t'ho puc resumir, eh? No torna Puigdemont el 2026 i guanya Argentina 1-2. És que no...
7: Això és així,
8: ho
7: no?
8: Veus com aquesta dona ho entès? Sí. Per això ha estat a Salva.
7: Clar, ella ve de Salva i deu tenir el cap preparat pels embolics.
9: El tinc fet un bon
7: ara ho entenem.
9: Jo puc resumir.
8: Jo te volia dir una cosa molt important, nen. Jo no sabia que teníem un alt nivell.
7: Espera't un moment, no. Perquè això és la sorpresa que tenim pel Paco Pàmia. Espera't un moment. Ara diré això que és veritat. És un complementari molt pertinent el que faràs,
8: vale.
7: Però a Paco Pàmies, tu has estat escoltant, has estat explicant al llarg de distintes sessions la teva vida, des de Jumilla fins al Paral·lel. Vam estar potser 6 o 7 programes que no arribàvem al Paral·lel ni en broma, o sigui, no sé què ens va passar. Hi havia dies que no sortia, hi va haver una vegada que no vam sortir, bueno, saps, aquest és un senyor que va venir de Jumilles amb el gol l'opuesto i va acabar sent un de les persones amb més tejemaneja i més mà al Paral·lel. Llavors, això ens va costar moltíssim.
10: Bueno, el Paral·lel i a Barcelona.
7: I a Barcelona.
9: Tu et transformaves també o no?
10: No, de moment no.
11: Ell era relacions públiques.
9: Ah,
10: no, em falta una mica.
7: Però et falta una mica. Però tu t'hagués pogut fer artista, t'hagués pogut fer transformista?
10: Jo he sigut actor.
7: Sí, clar. Però transformista...
10: Jo vaig començar amb el Joan Pere.
7: Ja, va començar amb
9: Joan Pere. Ai, m'estima molt el Joan Pere, eh?
10: Jo vaig començar amb ell, el Luz de Gas.
7: Al micro, Paco, que és que...
10: Vaig començar amb el Joan Pere, el Luz de Gas...

0: ara, o sigui, que era el Teatre Moratín.
1: El Joan Pere, no, li han donat ja la Creu de Sant Jordi o no?
0: Sí, ja la té. Ah, primer l'hi vaig aconseguir jo, el Paco Morán, i a l'any següent li van donar a Focus.
1: A mi el Paco Morán m'és igual, però el Joan Pere que la
2: bueno,
1: tingui.
2: Bueno, escolta una cosa, llavors, és increïble això. Una de les nostres primeres oients, que es diu, i demano per ella un aplaudiment, Isabel Sanuí. Bravo!
1: Bravo!
2: Què tal estàs, Isabel? Com estàs?
3: Molt bé.
2: Molt bé. Parla perquè es redueix, això ho recordo.
3: Sí, sí. Vale.
2: Ah, que tu volies fer, Alberto, d'Isabel, dius
4: no,
2: que és...
4: Nena, que jo pensava que era la doble de la Geraldine Chaplin.
2: Perquè ets igual, no t'havien dit mai que ets igual.
3: Sí, no,
4: la filla
3: mai.
4: Del Charlotte, sí, sí, nena. No, ets igual que la filla del Charlotte.
3: No, sí, ja sé qui és, però no m'havien dit, perquè
2: igual,
3: em semblava.
2: No, doncs sí, eh?
3: Sí que t'importa ara... un complido com una casa
1: de jove.
2: I tant, i tant, i tant. Escolta, bueno, tu ens has portat, vas dir, escolta'm, he fet una cosa pel Paco Pàmies. M'agradaria que l'expliquessis, perquè li farem entrega oficial al Paco Pàmies d'això.
3: Correcte.
2: Perquè ell va dir que... Nosaltres dèiem, és que Paco, tot això ho has d'escriure en alguna... Tens una novel·la, tens unes memòries, etc. I
3: exacte.
2: Tu, Isabel, què has
3: tu,
2: fet?
3: Tu, Marc Giró, vas dir... El 21 de novembre, l'última vegada que va venir el Paco, que t'ha convidat, vas dir... És que tot això s'hauria de recollir en un llibre. I vas fer una crida, segurament una mica un desig així una mica
1: a
3: l'aire, correcte, sí. Com dient, doncs si algú s'atreveix a fer la biografia d'aquest senyor, de tenir molta paciència i temps, perquè ja veieu com s'enrotlla. I jo, com que és la meva feina, vaig dir, doncs jo ho faré.
4: Que fort.
3: I m'he baixat els 5 podcasts de quan ha vingut ell. També vaig agafar un passatge que va fer el Tot es mou, per les mateixes dates, per completar una mica, perquè, com heu dit, no hem avançat moltíssim.
2: No, perquè...
3: I amb el que tinc, és a dir, sense parlar amb ell, amb una cosa, amb un guirigall, amb tot el que sigui, doncs he recollit tot el que ha anat explicant, intentant respectar al màxim el seu to i en primera persona, com si ho expliqués ell.
2: I, per tant, tenim aquí un llibre, Paco Pàmies, un home del paral·lel, esbós de biografia, recull realitzat per Isabel Sanuí, i ens agradaria moltíssim, per favor, que ens expliquessis. Tu, clar, tu et dediques a això, a fer biografies.
3: Correcte, això és la
2: explica una mica, perquè això és una cosa que a la gent li pot interessar moltíssim.
3: Correcte.
2: Com és?
3: Jo faig biografies per gent anònima,
2: o
3: no, perquè el senyor Paco Pàmies no n'és.
2: Sí.
3: Diguéssim, perquè tothom, tota la història mereix ser explicada. Jo penso que ningú es penedeix d'haver escrit la seva història.
2: Que bo.
3: Només el pots penedir no haver-ho fet abans.
2: Clar.
3: I llavors jo vaig tenir un pensament a l'època de la pandèmia. El programa Islàndia van recollir històries de gent anònima.
2: L'enyorat programa Islàndia. Ahir pensava, que bo era el programa Islàndia i que va el trobar a faltar.
3: I aquell programa, durant la pandèmia, van convidar a gent que tingués doncs, familiars que morien sols, en aquella època on morien 800 o 900 persones cada dia, i recollien de persones totalment anònimes, doncs, a gràcies familiars, doncs, la música que els agradava, l'afició que tenien, la feina que havien fet, d'on havien vingut, el que fos, com per recollir una mica de càpsula de memòria de tota aquesta gent que va marxar. I jo, que ja estava amb reflexions personals, de canvi de vida, vaig dir, és que jo vull fer això.
2: A què et dedicaves tu? A què t'havies dedicat?
3: Jo he treballat en moda.
2: Ahà.
3: Jo vaig ser compradora durant molt temps, que és la gent que agafa els croquis dels dissenyadors i els transformen en algú real, amb un preu i que amb una botiga, que és la millor feina del món, a mi m'agrada molt. Després va venir el món de l'empresa més depredadora i vaig dir, doncs millor ho deixo.
2: Tu havies estat al lloc fosc del capitalisme, eres depredadora, eh?
3: Jo no, però van ser molt millor. Crec que vaig fer la feina de manera molt sincera, però el món de l'empresa és molt depredador, correcte.
2: Sí,
3: vaig marxar-ne. I quan estava fent aquesta reflexió, doncs va haver-hi aquest esdeveniment i
2: si algú estigués escoltant i ens volgués fer la biografia d'un parent, la seva pròpia, etc. Com es poden posar en contacte amb tu?
3: Tinc una web que em sembla que és molt, molt fàcil de recordar, biografiapersonal.cat.
2: Biografiapersonal.cat.
3: I allà està tota...
2: I llavors la gent que passa tant d'explicar la història, tant d'enviar fotos, o com funciona això, perquè és clar...
3: Normalment ens veiem cara a cara, o sigui, no el que hem fet amb el Paco, pobre, ens veiem cara a cara, m'expliquen la seva història, compartim també, doncs això... documents gràfics, fotografies, cartes, el que vulguin...
2: La gent menteix molt sobre la seva pròpia vida?
3: No és la meva feina, jo no sóc periodista, jo no comprovo les coses.
1: Tu confies en el
3: jo, la veritat de la persona clar. És el que els quedarà retratat.
2: Carai. Doncs escolta, biografia personal.cat per qui vulgui passar a la història.
3: Escolta, molt bé,
2: bravo. Paco, t'entreguem la teva pròpia història.
1: Bravo.
2: Perquè no se t'oblidi res, tu tens molt bona memòria, però això és increïble, eh? Una mica de publicitat i ara tornem.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: I ara, per acabar, l'Esther Rubagorra ens escriurà una cosa genial, no? Ens expliques una cosa genial, no?
1: Sí, perquè, mira, de tant en tant sentir-se exclusius ens fa bé i tenir el nostre moment de glòria és màgic. I a la Roca Vila ja ho saben bé. Per això ara pots ser la primera a descobrir els millors looks i noves tendències abans que ningú, amb un 70% de descompte addicional en les millors marques.
2: Sí.
1: La Roca Vila, l'emoció de descobrir. Tots els dies de la setmana.
3: Tots els dies de la setmana.
1: De dilluns a diumenge.
0: Escolta, que vagi molt bé. Demà tornem. Fins ara, que vagi bé. Fantàstic.
4: A la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure.
7: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
8: Ràdio en directe.
9: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
9: RAC+1.
8: Notícies.
10: Podcast.
9: Contingut exclusiu.
8: Escolta.
10: Navega.
8: Descarrega.
9: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
8: Fàcil, còmoda.
10: Intuïtiva.
8: I renovada.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
12: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
13: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
14: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
13: Amb gent pionera.
15: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
13: I que vol canviar el món.
16: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
9: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
17: Change the world, or the world will change you.
9: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
18: Bon dia, són les dues. La justícia europea també avala l'amnistia.
19: La gran sala del Tribunal de Justícia juzga que el derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía.
18: El posicionament del TJUE ha estat clar. L'amnistia és una eina per la reconciliació que no contravé la normativa comunitària ni afecta els interessos financers de la Unió. Assenyala així el camí a la justícia espanyola. El mateix Carles Puigdemont, però, té clar que el seu retorn no podrà ser immediat. Diu que el partit de l'amnistia continua.
9: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
18: Més de dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés, la justícia europea ha parlat. Per tant, els partits independentistes, la Generalitat i el govern espanyol avisen que no hi ha excuses, demanen l'aplicació immediata de la llei. Ho han fet Jordi Turull i Oriol Junqueras, també Salvador Illa i Fèlix Bolaños.
20: Avui ja no hi ha més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
21: La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
22: Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
23: El horizonte queda ya despejado. Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
18: La pilota, sobretot, és ara la taulada del Suprem en mans de Pablo Llarena, que no té pinta que hagi d'actuar de manera immediata. A Madrid, l'Audiència ha corregit el jutge Juan Carlos Peinado i torna el passaport a Begoña Gómez. La dona de Pedro Sánchez, per tant, podrà sortir del país. Això sí, l'Audiència confirma que el judici es farà amb jurat popular. I els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys. El 46% de les mares són d'origen estranger. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia.
18: Ja tenim final definida pel Mundial. La jugaran Espanya i l'Argentina.
1: Després que hi ha els argentins derrotessin Anglaterra per 1-2 gràcies a una nova remuntada en el tram final de partit. Parlarem de com va anar aquesta segona semifinal, de com s'ha celebrat no només a Buenos Aires, també aquí als carrers de Barcelona. Sabrem què en diu la premsa i també com es presenta la final de diumenge, la finalíssima cara a cara per primer cop Leo Messi i Lamine Yamal, dos productes de la Masia. També actualitzarem la carpeta de Karim Adeyemi, que aquest matí ha passat la revisió mèdica amb el Barça, i també de Ter Stegen, que està acabant de tancar la seva sortida a l'Ajax i avui ja no s'ha entrenat a les ordres de Flick. Tornarem a parlar del Barça de bàsquet, que avui ha fitxat un altre jugador, el base nord-americà Omoya Gibson, procedent de l'Olimpia de Ljubljana. I el Tour, avui 12a etapa, de nou plana, amb Tadej Pogacar defensant el millor groc de líder.
18: I els propers dies anirà afluixant la calor. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia, sí, sobretot serà entre demà i dissabte, quan baixaran aquestes temperatures, demà sobretot en punts de la costa i del prelitoral, dissabte una mica més a tot arreu, i seran més habituals per l'època de l'any en què ens trobem i no tan extremes com les d'aquests últims dies. I de moment aquesta tarda màximes d'entre 33 i 38 graus, o fins i tot per sobre en punts de Ponent, amb un cel enterbolit o mig ennuvolat i amb alguns ruixats, bàsicament en punts del Pirineu i del Prepirineu, que localment aniran acompanyats de tempesta i també en forma de fang.
18: Doncs ens hi posem. Ara passen 4 minuts de les dues.
3: 14-15.
18: I l'amnistia és legal, ara ho diu també la justícia europea. El Tribunal de Luxemburg ha avalat que és un instrument útil i ha clavat una sonora plantofada als tribunals espanyols que fins ara s'han resistit a aplicar-la. Els jutges de la Gran Sala s'han cenyit el guió i així anunciaven que l'amnistia pot ser un instrument útil per rebaixar tensions en un conflicte polític.
19: La Gran Sala del Tribunal de Justícia juzga que el derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía.
18: Per tant, el TJUE avala que es poden amnistiar tant delictes de malversació com de terrorisme. L'únic però que posa a la llei és l'obligació d'aixecar les mesures cautelars en 2 mesos, mentre els tribunals implicats esperin resposta als seus dubtes a la justícia europea. Una qüestió molt menor de forma, però que permetria al Suprem allargar encara més l'aplicació de l'amnistia als líders independentistes. És una sentència que tant l'independentisme com el govern espanyol llegeixen com una gran victòria i un punt d'inflexió. També la premsa internacional, fins i tot l'espanyola, ho veu així. Però anem a pams, què diu exactament el TJUE? Des de Luxemburg, Lluís Tobar, bon dia.
6: Bon dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea confirma que l'amnistia és vàlida i s'ajusta al dret comunitari. D'entrada, la Gran Sala del Tribunal Europeu dona per bona la naturalesa de la llei. Creu que va afavorir un procés de reconciliació social i política en un temps determinat i que, en tot cas, això és competència d'un estat membre. Ho ha explicat el mateix president del TJUE, Kun Lennarts.
19: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
6: Serem als punts més exactes de les prejudicials formulades. L'aval també és total sobre el delicte de malversació. El Tribunal de Comptes li diu que no s'han vulnerat els drets financers de la Unió tal com està redactat a la llei i obre la porta a amnistiar el delicte. Ho explicava també el propi Lennarts.
19: No se opone a una normativa nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea.
6: El tribunal també dona oxigen als 12 encausats del CDR, creu que tal i com està redactada l'amnistia, els fets jutjats per terrorisme no suposen una violació greu de drets humans i, per tant, és compatible amb la la directiva europea.
18: Gràcies, Lluís. La sentència del TJUE doncs assenyala directament al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Són els dos tribunals que van plantejar les preguntes a Luxemburg, que avui han quedat respostes. Per tant, hauran d'amnistiar d'una banda la trentena dels càrrecs de diferents governs a qui demanaven milions d'euros per les despeses del procés, i de l'altra, a la dotzena de CDRs imputats per terrorisme. Ara bé, l'abast de la sentència va més enllà d'aquests tribunals. El Constitucional i el Suprem, de qui depenen Puigdemont o Junqueras, també s'hauran de posicionar de nou, tenint en compte la resolució del TJUE, i com a mínim el Suprem. Sembla que no tindrà pressa. Des de Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
0: Bon dia. La sentència europea no implica que l'amnistia s'apliqui automàticament. Ara són els tribunals espanyols els que han de moure fitxa i de moment tot apunta que ho faran sense presses. Per exemple, la decisió d'avui obliga l'Audiència Nacional a amnistiar els CDRs acusats de terrorisme, però fonts jurídiques ja han dit que no serà qüestió de dies. Primer han de rebre la sentència pels canals oficials, estudiar-la i decidir com l'apliquen. Calculen, doncs, que tot això serà després de les vacances d'estiu. Els altres tribunals encara no s'han pronunciat, però el Constitucional ja havia deixat clar que esperaria llegir la sentència de Luxemburg abans de resoldre els recursos contra el Suprem. I fons del Tribunal també havien deixat clar que ho abordarien a la tardor. La qüestió es podria tractar al ple del Constitucional de la setmana que ve, però l'amnistia no apareix a l'ordre del dia. La pilota, sobretot, és a la taulada del Suprem. El jutge Pablo Llarena, que està de guàrdia, pot demanar a les parts que es pronunciïn sobre la sentència europea i fins i tot podria prendre una decisió immediata que desencalli la situació. Però aquest ara mateix no és l'escenari més probable. De fet, el jutge podria presentar una nova qüestió prejudicial a Luxemburg i allargar el retorn de Puigdemont.
18: El mateix Puigdemont té clar que el seu retorn no serà immediat. Lamenta que ara el partit ja no es juga a Europa, diu, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat. Això sí, qualifica de victòria rotunda la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió. Junts per Catalunya assegura que és tan clara que els tribunals espanyols l'haurien d'aplicar immediatament abans de marxar de vacances, fins i tot. La cúpula del partit ha seguit la lectura de la sentència des de la seu en Puigdemont, connectat a distància. Anem, doncs, cap a la seu de Junts, a Barcelona. Laia Colomer, bon dia.
3: Bon dia, sí, eufòria a la seu de Junts per Catalunya i cares de satisfacció d'haver-se tret un pes de sobre amb la resolució d'avui del TJUE. Asseguren que ja no hi ha més recorregut jurídic, que el Tribunal Constitucional s'ha d'espavilar i que el Suprem ja no pot maniobrar més, en parlava l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
4: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar y si no, darse un poco de prisa. Aquí ha venido Europa y ha dejado las cosas claras. El Tribunal Constitucional ja llega tarde a resolver esto.
3: Tot i això, com hem dit, Carles Puigdemont encara no tornarà. El partit ho ha volgut deixar clar. El secretari general de Junts, Jordi Turull, insisteix a carregar contra la justícia espanyola.
5: Hi ha molta gent que es pensa que demà ja pot estar aquí. Una cosa és la justícia de debò, la justícia europea, i l'altra és la cúpula judicial espanyola. Si haguessin conviccions democràtiques, de bo, aquesta tarda mateix, els diferents jutges que tenen pendent l'aplicació de la llei d'amnistia, davant d'aquest pronunciament tan clar, ja haurien d'emetre resolucions d'aplicació de la llei d'amnistia a tota la gent que n'està pendent, que són molta gent la que encara està pendenta.
3: Turull, que també ha qualificat la sentència com a victòria de Junts del partit per haver votat en contra de la primera versió de la llei, assegurant que és gràcies a la segona versió que ells van forçar que avui hi ha hagut aquesta sentència, que ningú n'ha quedat fora, i auguren també que això d'avui és un revulsiu pel procés independentista.
18: Un dels consellers que va marxar a l'exili, Lluís Puig, ha anunciat al món a RAC1 que tan bon punt s'apliqui l'amnistia, tornarà a Catalunya, tot i això carregat contra la justícia espanyola, per estirar tot aquest procediment com un xiclet.
24: El Constitucional ja porta molts mesos que va validar aquesta llei i no li feia falta per res esperar la sentència d'avui. Podia haver resolt. Si el Constitucional dictamina que una llei és constitucional en la justícia i en la legalitat espanyola, tot el que estan allargant ja és sobrer.
18: A la seu d'Esquerra també hi ha hagut avui abraçades i somriures d'orella a orella per la resolució del Tribunal Europeu. Oriol Junqueras, visiblement satisfet, ha comparegut, acompanyat de la plana major del partit, entre ells Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pels preparatius de l'1 d'octubre. El líder republicà, inhabilitat fins al 2031, reivindica la sentència com una victòria de l'independentisme i carrega durament contra la justícia espanyola, l'acusa de fer política impedint l'aplicació de l'amnistia i assegura que ara, amb l'aval d'Europa, ja no té excuses, Alba Carnicer.
25: Sí, Junqueras Traupiti reivindica que el Tribunal Europeu els ha donat la raó, que la llei d'amnistia és plenament democràtica. El president d'Esquerra, però, admet que encara hi ha molt camí per recórrer i que la pilota és ara sobre la teulada dels tribunals espanyols. Els exigeix que deixin de mirar les musaranyes i s'espavilin a aplicar l'amnistia.
21: I després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui de forma partidista acabin decidint qui pot fer política i qui no. La política l'han de fer la ciutadania i els seus representants electes, no pas els jutges.
25: Tot i passar-hi de puntetes, Junqueras ha aprofitat la intervenció per insinuar que vol presentar-se a les properes eleccions catalanes. De fet, llegeix la decisió del TSUE com l'inici d'una nova etapa i demana a l'Estat que estigui a l'altura per resoldre el conflicte polític.
18: Entre els beneficiats directes de la sentència del TSUE hi ha els CDRs detinguts al setembre del 2019 en l'operació Judas i acusats de terrorisme. Tant els mateixos encausats com els advocats d'Alerta Solidària ho han seguit en directe des de Barcelona i al seu costat hi havia el Joel Penya.
7: Els CDRs han rebut la notícia com un alleujament i s'han estalviat la gran celebració perquè asseguren que encara cal que es pronunciï l'Audiència Nacional. Consideren que el tribunal només pot aplicar l'amnistia, però el portaveu del CDR, Martí Majoral, ja ha anunciat que li demanen al tribunal que ho faci per mirar de retallar terminis.
8: Esperaran a que siguem nosaltres que haguem de nou remar una vegada, o potser dues, o potser tres, i deixaran passar els mesos fins que prenguin una decisió. Tant de bo m'equivoqui i la setmana que ve ja ho estiguem celebrant.
7: Un dels encausats, Xavi Boigas, ha dit amb la boca petita que està content amb la resolució europea, però no vol dir blat fins que no sigui el sac i ben lligat.
10: Jo tinc clar que fins que no ens diguin esteu amnistiats, lògicament sempre tens aquella... aquella cosa que dius, aviam què diran, què faran i què deixaran de fer.
7: I lamenta que amb l'amnistia mai no podrà reclamar que la policia i la justícia demanin perdó als represaliats.
18: Aquesta ha estat la reacció dels afectats en directes per la decisió europea. Des del govern, el president Salvador Illa també ha qualificat de molt bona notícia la sentència. N'ha parlat en una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Ha dit a la justícia que ara no té excusa per no aplicar la llei de forma immediata i sense més entrebancs.
11: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
18: Illa, però, ha evitat referir-se a casos concrets i s'ha centrat a reivindicar la normalització política institucional que suposà l'aplicació definitiva de la llei. La decisió ha dividit Madrid de nou en dos blocs oposats. Mentre el govern espanyol ho celebra, tant o més que els beneficiats directes de l'amnistia, la dreta es debate entre treure-hi ferro o directament plantar cara a la resolució de Luxemburg. Per Pedro Sánchez, en tot cas, és una victòria. Després d'anys d'assetjament polític, mediàtic i judicial per impulsar una amnistia rebutjada per bona part dels poders de l'Estat. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
12: Sí, bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, interpreta la decisió del TSUE com una victòria que avala la llei impulsada des de la Moncloa. Reitera que, com sempre ha defensat el govern espanyol, la llei és plenament constitucional, ajustada al dret europeu i que ja res impedeix aplicar-la.
14: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
12: El ministre Urtasun demana a Feijóo que rectifiqui i demani perdó per totes les mentides, diu que ha llançat el Partit Popular aquests anys sobre la llei.
26: Li vull exigir al Partit Popular i al senyor Feijóo una rectificació i una disculpa per totes les mentides que s'han vertit en aquests darrers temps.
12: I la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, fa valdre la majoria plurinacional que avança, diu, i una minoria de bloqueig en referència al Partit Popular i Vox, que no tenen projecte d'estat.
18: La sentència del TSUE deixa justament el PP en fora de joc. D'una banda diuen que la respecten, però alhora mantenen les dures crítiques contra l'amnistia. De fet, algunes veus destacades del partit ja plantegen desmarcar-se de la línia marcada per Europa, Roger.
12: Sí, els populars diuen que les resolucions del TSUE són parcials perquè només afecten certs aspectes de l'amnistia, però no resol els temes de fons, ni valida ni deixa de validar la llei, diuen. Contundent, José María Aznar advertint que els fets que es volen amnistiar no poden, diu, quedar impunes.
27: I en un dia com avui, conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
12: I el secretari general del PP, Miguel Tellado, insisteix que la sentència d'avui no canvia el fet que Sánchez va amnistiar els líders del procés a canvi del seu suport a la investidura.
28: Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
12: Pel Partit Popular, el TJUE no entra a valorar la responsabilitat política i la resolució d'avui, diuen, no només afecta l'àmbit jurídic, sinó també el moral.
18: Gràcies, Roger. Hem dedicat el primer quart d'hora d'aquest informatiu, d'aquest 14-15, a parlar de la decisió europea sobre la llei d'amnistia i les reaccions que ha generat, però tenim una altra notícia destacada de l'àmbit judicial, i és que l'Audiència Provincial de Madrid ha acordat retirar les mesures cautelars que el jutge Juan Carlos Peinado havia imposat a Begoña Gómez. La dona del president espanyol recuperarà el passaport i, per tant, podrà sortir de l'estat. En canvi, el tribunal confirma que un jurat popular serà l'encarregat de jutjar Gómez i la seva assessora, Cristina Álvarez. Tornem a Madrid, Adrià.
0: Sí, l'Audiència de Madrid en té una de freda i una de calenta per la dona del president espanyol. El tribunal deixa sense efecte les mesures cautelars. Gómez i Álvarez hauran de continuar a disposició de la justícia, però ja podran sortir de l'estat i no caldrà que es presentin als jutjats cada 15 dies. A més, el tribunal també delimita la causa. De 4 delictes investigats, la causa passa a només 2. Es manté tràfic d'influències i malversació, i en queden fora l'apropiació indeguda i la corrupció en els negocis. Però tot això no canvia el judici que tindrà Begoña Gómez. L'audiència ha avalat que la jutgi un jurat popular. Així doncs, a l'espera de saber-ne la data, serà un tribunal format per 9 ciutadans de la Comunitat de Madrid qui haurà d'emetre un veredicte sobre la culpabilitat o innocència de la dona del president espanyol.
18: Gràcies, Adrià. I el jutge del cas Leire, Santiago Pedrada, ha ajornat la declaració de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Estava prevista per avui al matí, però l'interrogatori al DAO, Manuel Llamas, s'ha allargat més del previst. González haurà de donar explicacions, per tant, demà. Tant ella com el DAO estan imputats al cas Leire perquè es van reunir amb l'exmilitant socialista. Ara passen 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida repassem més notícies.

0: 14:15.
1: Les 2:20, els naixements creixen a Catalunya per primer cop des del 2008. L'any passat van néixer més de 54.200 nadons, gairebé 500 més que el 2024. El país trenca així amb 17 anys de tendència a la baixa. Pel que fa als noms, Júlia recupera el lideratge entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop, Eudald Martínez.
2: Segons les dades que ha fet públiques l'IDESCAT, Júlia va tornar a ser el nom més posat a Catalunya amb 449 nenes. Són 22 més que Sofia, que va encapçalar el rànquing l'any passat i ara és segon. El tercer nom més posat va ser Biel i el quart Nil, que ha pujat de la 8a posició a la 4a. El top 10 de noms més posats l'any passat el completen Marc, Martina, Emma, Jan, Ona i Martí. Més enllà dels noms, Catalunya va trencar l'any passat la tendència a la baixa en naixements que arrossegava des del 2008. Tot i això, l'indicador de fecunditat és el més baix encara des del 1975, amb 1,08 fills per dona en edat fèrtil. Dels 54.249 nascuts l'any passat, el 52% eren nens i l'edat mitjana de les mares és de 32,8 anys, 2 dècimes menys que l'any passat. El 46% dels naixements van ser de mares nascudes a l'estranger. En concret, un 8% dels naixements van ser de dones nascudes al Marroc, un 3% de dones colombianes i un 2,5% eren d'origen pakistanès.
1: Més coses, els joves d'entre 16 i 25 anys poden aconseguir gratuïtament 1.500 testos per detectar si tenen alguna ITS. Es tracta d'un projecte finançat per la Marató de 3CAT, que busca pensar els diagnòstics i que també permetrà comunicar de manera anònima un positiu a possibles parelles sexuals. En la prova pilot que ja han fet, han detectat que 4 de cada 10 persones que han demanat el test mai no s'havien fet cap prova, Joel.
3: Es tracta del projecte It's Ready i té 3 potes. Una és el testajove.cat, una web on els joves poden demanar un kit per detectar VIH, clamídia i gonorrea i enviar-lo a Can Ruti perquè l'analitzin i es tornin els resultats de manera anònima. En el cas de la clamídia, també poden rebre els antibiòtics a casa i, pel que fa a les altres malalties, acompanyament per anar als centres de salut. La segona pota és notifica per alertar les parelles sexuals i que puguin fer-se proves, tot de manera anònima, que és una de les grans virtuts d'aquest projecte. Ho ha explicat a RAC1 la investigadora principal, Cristina Agustí.
4: Les persones entre 16 i 18 anys passen el metge de família, però sovint es comparteixen amb els seus familiars. La majoria de joves comparteixen la meva salut amb els pares. Llavors, amb aquestes eines, el que tu fas és superar aquesta barrera, no, de la preocupació de la confidencialitat, que en cap moment estic dient que els metges i metgesses de família no respectin la confidencialitat, eh? Però la percepció que poden tenir les persones joves pot ser una altra.
3: La tercera pota d'aquest projecte impulsat pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA és un xat automàtic on els joves poden fer consultes per rebre informació fiable i verificada.
1: Més coses. La mare de Noelia Castillo presenta 2 denúncies per investigar les violacions que hauria patit la seva filla, la jove que va rebre l'eutanàsia a finals de març. La mare ha entregat diversos documents a Fiscalia perquè creu que poden ajudar a identificar els agressors. Víctor Massip.
5: A les denúncies, la mare ja porta manuscrits de la noia. El primer agressor hauria estat un noi amb qui va mantenir una relació de 4 anys i el segon seria un cambrer de Salou que l'hauria drogat perquè després la violessin entre 3 homes. Tres dies més tard, la jove del Garraf es va intentar suïcidar i va quedar paraplègica. Fins ara, la família no havia denunciat les agressions per falta de proves, però ara la mare fa el pas aprofitant que ha pogut recollir la documentació que podria servir per identificar els violadors.
1: I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
5: Ahir al migdia, la parella de l'excursionista va trucar al 112 per alertar que l'home no havia tornat a casa. Els va explicar quina ruta volia fer i poc després els bombers van trobar el seu cotxe en un aparcament de Fonts Caldes. Al vespre, un corredor va trobar el cos en un camí de la zona.
0: 14:15.
1: La creació d'habitatges s'estanca a Catalunya i, en canvi, creix l'edificació. Això passa perquè les construccions són principalment projectes industrials o edificis que no es destinen a viure-hi. A més, a Barcelona, els nous projectes d'habitatge han caigut un 40% aquest primer semestre. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya referents a aquest primer semestre, com dèiem, que també apunta que els habitatges de nova creació han baixat gairebé un 3% respecte al mateix semestre de l'any anterior. Violeta Martós.
6: Sí, això fa que se n'hagin construït 7.897 i el col·legi calcula que a finals d'any s'arribarà a uns 15.000. Aquesta xifra queda molt lluny de la necessitat d'habitatge a Catalunya, que està calculada en 25.000 pisos. Pel que fa a Barcelona, les dades del col·legi refermen la tendència crítica dels últims anys. Els edificis visats aquest primer semestre només són 503. Això és menys de la meitat que el 2024 i un 40% menys que l'any passat. El col·legi assegura que hi ha diverses causes, entre elles l'augment de la burocràcia i la manca d'equips tècnics. També la reserva del 30% d'habitatge protegit. N'ha parlat la degana del COAC, Sandra Sandra Bestraten.
7: La mesura del 30%, doncs, possiblement un dels limitadors. Crec que és molt important que es facin polítiques, però les polítiques s'han d'avaluar. I avaluar vol dir millorar i corregir. No volem dir que estiguem en contra.
6: De fet, dels més de 100.000 habitatges nous, només 468 eren de protecció oficial. La gran majoria s'han construït a Barcelona i només 9 fora d'aquesta demarcació.
1: En la mateixa línia, els experts de Funcas destaquen que la manca d'habitatge a l'Estat és un problema estructural. El centre d'anàlisi apunta que el problema és diferent a la crisi del 2008. Això es deu a diversos motius, com ara que fa 10 anys que la producció de nous habitatges està per sota de la necessitat. A més, els experts expliquen que no hi ha un problema de finançament, sinó un desequilibri permanent entre oferta i demanda. I l'habitatge no només preocupa els arquitectes. L'última enquesta del Col·legi d'Economistes destaca que aquesta crisi amoïna gairebé un 40% dels professionals. Els economistes demanen més seguretat jurídica, incentius fiscals per millorar les inversions i augmentar l'oferta de sòl per reduir les zones tensionades. Més enllà de l'habitatge, els economistes també els preocupa el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat, les infraestructures i les comunicacions. I a Catalunya, un de cada 12 adults és emprenedor. Molts d'ells s'animen a començar el seu projecte personal precisament quan agafen vacances i tenen temps d'analitzar-ne amb calma els pros i els contres. Doncs bé, el podcast de RAC1 RAC & GO publica un capítol en què segueix un curs de formació que 30 emprenedors fan a Berlín per aprendre a pensar en gran i a ser ambiciosos.
8: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de RAC & GO cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One parlem amb emprenedors que canvien el món.
1: I el Temporada Alta suma forces amb el Cruïlla.
9: Que chiquita más linda, que chiquita más bella.
1: Els dos festivals impulsen una col·laboració que es plasmarà en dos concerts internacionals. D'una banda, el 12 d'octubre, Girona rebrà la visita d'Eliades Ochoa, una de les grans figures de la música cubana i membre fundador del llegendari Buena Vista Social Club. De l'altra, el 28 d'octubre, presentaran el concert de Pink Martini, una formació coneguda per la combinació de pop clàssic, jazz i música llatina. I a banda d'aquests, el Temporada Alta suma una desena de concerts més a la seva programació. Ivan Ferreiro portarà a Girona la seva gira de grans èxits en una nova col·laboració amb el Neu Festival. A banda, pel Temporada Alta hi passaran els directes de Martirio, Alosa o Marion Escoda, entre d'altres. Parlant de festivals, els 73.000 assistents al Cruïlla d'aquest any ja poden comprar l'abonament per l'any que ve a un preu reduït. La venda general començarà just d'aquí a una setmana. El Cruïlla del 2027 es farà del 7 al 10 de juliol. I el Primavera Sound xifra l'impacte econòmic d'aquest any en més de 344 milions d'euros, gairebé 5 milions més que l'any passat, això malgrat que hi van assistir 6.000 persones menys. 287.000. Segons un estudi de l'empresa d'anàlisi de dades Camaleonic Analytics, 155 milions corresponen a l'impacte directe al territori, temes com allotjament, restaurants, oci, transports, i 63 milions més via impostos derivats de l'activitat del festival. Per tant, IRPF, cotitzacions i IVA dels productes. I més música, el nord-americà Beck ha anunciat que treu disc després de 7 anys amb l'avançament d'aquesta cançó, In the Night. Publicarà l'àlbum Right Lonesome el 18 de setembre. A l'agenda de concerts, aquesta nit Ana Torroja omplirà el Palau de la Música. El mes que ve la cantant actuarà també al Festival de Cap Roig. En un altre festival, al Nits d'Occident, avui el flamenc és protagonista.
10: Porque dicen caracole, porque dicen agua.
1: Són les Migues que actuen a partir de les 10 de la nit als jardins del Palau de Pedralbes. Encara a Barcelona, l'indi de Xino Bar sonarà aquesta nit al poble espanyol.
11: Si te vuelvo a ver, espero que seas feliz.
1: El concert forma part de la programació del Bars Festival i un altre festival, el Grec, combina avui l'electrònica de Bayuc amb la veu de la mallorquina Júlia Colom.
12: Seré salat que somiaves, te pensaràs que el món és teu. Seré salat que somiaves, te pensaràs.
1: L'actuació comença a 9:15 a la sala Paral·lel 62. Avui que el Pallars dona el tret de sortir del Talar Music Experience.
13: Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit.
1: El festival arrenca amb el concert de la Fúmiga, també de Ginestà. I a les Terres de l'Ebre, a Rasquera, avui comença el festival Brou d'Estiu. Barreja gastronomia, arts escèniques, música i entorn rural. I seran Paco Pecado, Miqui Puig i Andrea Pérez. I ara el temps.
13: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Catalunya viu avui l'últim dia de la tercera onada de calor de l'estiu. Després de gairebé una setmana amb els termòmetres disparats, les temperatures comencen a baixar, però no gaire, Mònica.
14: Amb moltes màximes que es mouran entre els 33 i els 38 graus i amb aquest ambient més aviat xafogós, amb força núvols i amb un cel enterbolit. De fet, aquests núvols que durant el matí han deixat alguns ruixats, doncs els repetiran de cara a la tarda, sobretot en sectors del Pirineu i del Prepirineu. Són ruixats que aniran acompanyats de fang i localment també de tempesta. I el vent del sud, que es notarà especialment també als cims del Pirineu i Prepirineu, sectors del prelitoral i comarques de Ponent. I entre demà i dissabte afluixa aquesta calor, amb alguns ruixats durant la tarda, especialment en punts de muntanya de les comarques del nord.
15: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: Ara passa un minut i mig de dos quarts de tres. Els esports, Albert, ja tenim final definida del Mundial. La jugaran a Espanya i l'Argentina.
16: Després que ahir els argentins derrotessin Anglaterra per 1-2 gràcies a una nova remuntada per la història en el tram final de partit. Serà la setena final d'Argentina que buscarà el seu quart títol mundial i el primer guanyat de manera consecutiva contra una Espanya que intentarà aixecar el seu segon títol mundial després del que van guanyar el 2010 en l'única final disputada fins avui pels espanyols.
0: A RAC-1, 14-15.
16: Serà un partidàs i de seguida en parlem. Parlem de tot el que va passar ahir a Atlanta, la segona semifinal d'aquesta cita mundialista. Parlarem de com s'ha celebrat no només a Buenos Aires, també aquí als carrers de Barcelona. Sabrem què em diu la premsa del dia i com es presenta aquesta final de diumenge, aquesta finalíssima cara a cara per primer cop Leo Messi i Lamine Yamal. Però abans, en clau Barça, toca fer F5, les carpetes de mercat que tenim ara mateix obertes. Roger Saperes, bon dia.
17: Bon dia, Albert.
16: I per començar, amb el nom de Karim Adeyemi damunt la taula, que aquest matí ja ha passat el reconeixement mèdic previ a la signatura del contracte.
17: Sí, un contracte que el lligarà al Barça les properes 5 temporades, per tant, fins al 2031. Aquest matí, a primera hora, s'ha sotmès a la pertinent revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona i ara la previsió és que entre aquesta tarda i demà el club pugui fer oficial la seva incorporació. Si supera satisfactòriament el reconeixement mèdic, Adeyemi ja treballarà demà a les ordres de Hansi Flick per primer cop. La seva presentació quedaria posposada per la setmana vinent un cop Joan Laporta hagi tornat dels Estats Units, on està presenciant la fase final del Mundial. Dit això, l'equip també s'ha entrenat aquest matí amb els jugadors disponibles del primer equip i 16 del filial, una sessió amb una absència destacada, com és la de Marc-André Ter Stegen, que continua treballant per tancar la seva sessió a l'Ajax, operació cada cop més avançada, malgrat hi ha encara alguns punts per tancar.
16: Doncs amb Adeyemi pràcticament in i amb Ter Stegen pràcticament out, ara sí, parlem del Mundial.
18: Ataca Argentina, pelota para Bacane, palo, palo, la puta madre que me parió, pegó en el palo, no lo puedo creer, le queda Messi, Messi encaró, va contra el área, dentro de Messi, está gol, gol, gol.
16: Així van embogir, així van intentar explicar, per exemple, a Ràdio Mitre el gol de Lautaro, que va donar la victòria als argentins en una nova remuntada, ho dèiem ara, per la història de l'Albiceleste en aquest Mundial. Sàpet, tu no sé si vas embogir tant, però segur que gairebé.
17: Vam estar al nivell, eh? No vaig perdre la veu, però vaja, va ser una explosió la que vam viure també aquí a l'estudi de RAC1 mentre anàvem comentant el partit.
16: Clar, el cas és que el guió també s'ho va portar una mica, eh?
17: Sí, absolutament, va ser partit infartant amb una primera part que es va decantar lleugerament del cantó anglès, però on hi va haver més intensitat que no pas futbol. A la segona, els anglesos es van avançar amb un gol, precisament del blaugrana Gordon, al minut 55 de partit, però la intervenció de Tuchel va resultar decisiva. Els seus canvis conservadors i l'aposta ofensiva d'Scaloni va tenir com a resultat la remuntada argentina. Enzo Fernández, amb un xut descomunal des de fora l'àrea, després d'una passada de Messi, va fer l'empat al 88 i 4 minuts més tard, al 92, Lautaro duia Argentina fins a la final, rematant de cap, com ara escoltàvem, una centrada precisa també de Leo Messi. Un gol que va deixar Lautaro trencat per l'emoció.
19: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, ¿verdad? La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol. Para mi vieja que... Del día también que yo me fui a Racing. Jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol. Que una final.
17: El davanter de l'Inter, que tenia el convenciment mentre era a la banqueta, que faria el gol decisiu.
19: Lo soñé, te lo juro, se lo dije. A Alexis que iba a hacer un gol, se lo dije. A Facu Medina del banco que iba a entrar y no iba a ganar. Y... Muy difícil hoy. Me quedó a mí. Enzo hizo un golazo también y... Al final, ahora que estoy más tranquilo, te digo que este equipo sigue demostrando de que está hecho.
17: Messi, per la seva part, reconeixia la importància de guanyar un partit, unes semifinals, que malgrat les paraules d'Scaloni, anava més enllà de l'esport.
20: Fue increíble todo lo que vivimos desde el principio, como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar en el himno y todo, vivimos sensaciones especiales y creo que el grupo lo sintió y sabíamos que era una victoria, no era una victoria más, que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también, y la cual nos metían en otra final del mundo, que es una locura jugar dos finales del mundo seguidas.
17: Amb les dues assistències d'ahir, el 10 argentí ja en suma 12 i és el màxim assistent en la història dels Mundials. A més, disputarà la tercera final d'un Mundial després de les de Rússia el 2018 i Qatar el 2022. En cas de guanyar, seria el quart per Argentina després dels aconseguits el 78, el 86 i el 2022. Al seleccionador Lionel Scaloni també li costava trobar les paraules per descriure l'actuació dels seus jugadors en el partit d'ahir.
21: Es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz, sinceramente, porque... Es una demostración de un montón de cosas, de grupo, de hermandad, de no dar una por perdida, de luchar hasta el final. Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla. Estos chicos a mí me han emocionado.
17: Fins que va trobar un concepte prou curiós per descriure els seus homes.
21: Yo los conozco a ellos, yo sé cómo son, yo sé que son indios, pero en el buen sentido de la palabra, se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados, de chiquito competían y todos esperaban mucho de ellos, no le pesa la responsabilidad.
16: Doncs els indis que es van cruspir pràcticament, els Three Lions que van caçar a la selecció dels Tres Lleons ahir, que van ser l'altra cara de la moneda després de tenir-ho a tocar i no saber-ho rematar. Bernat Balboa, bon dia.
22: Bon dia, Bassas.
16: Segurament per això, just sentir el xiulet final de l'àrbitre, tot van ser lamentacions i també, fins i tot, una mica de mal perdre.
22: El poc protagonisme que va tenir el madridista Jude Bellingham durant el partit el va acabar tenint després en clavar-li un calbot al Colo Barco mentre els jugadors de l'Argentina celebraven el pas a la final. Sí, un calbot en tota regla, i precisament a Valentín Barco, el més petit de l'equip dirigit per Scaloni. No al Dibu, ni al Cuti, ni a Enzo De Paul, sinó que va pagar la seva frustració amb Barco. El jugador, per cert, de 21 anys, ha tingut un paper molt secundari en aquest Mundial, només ha disputat 19 minuts i gairebé no va saber com reaccionar davant l'empipada de Bellingham. Després, però, Otamendi va sortir en defensa del jove migcampista de l'Estrasburg. En canvi, el capità i l'entrenador anglès van demostrar més elegància davant els micròfons. Harry Kane simplement va expressar la seva tristesa.
23: Destrossat pels companys, per l'equip, pel cos tècnic, pels aficionats. Hem jugat bé durant gran part del partit. Quan ens hem posat 1-0, hem intentat guanyar, però en aquest nivell això no és suficient. Estic destrossat perquè hem treballat moltíssim per arribar fins aquí i els nois han donat fins a l'última gota de suor, de sang i de llàgrimes. Quedar-nos així avui és... estem destrossats.
2: So to fall short like we did today is, just kind of...
22: I Tuchel va assumir responsabilitats.
3: I think we were deservedly up.
4: Crec que anàvem guanyant merescudament, però la dinàmica ha canviat després de l'1-0. Ells no tenien res a perdre i, de sobte, nosaltres hem començat a jugar a com si tinguéssim molt a perdre. No hem tingut prou possessió, no hem pogut escapar de la pressió i ho hem intentat tot, però no hem pogut controlar la pilota. Ha sigut com si patíssim una mort lenta. Crec que érem el millor equip fins que hem marcat, però ens hem replegat massa ràpid després del nostre gol. Assumeixo la responsabilitat dels canvis. És fàcil ser entrenador després del partit. Expliques la història del resultat. Ningú pot demostrar què hauria passat amb uns altres canvis.
3: No one can prove what would have happened with other substitutions.
22: El seleccionador anglès va ser extremadament conservador, va farcir el seu equip de defenses per amarrar el resultat i, finalment, el tret li va sortir per la culata, una imatge que no va deixar pas bé a Anglaterra. Però, en tot cas, el Mundial no ha acabat pels Kane, Bellingham, Gordon i companyia, perquè encara poden endur-se el bronze aquest dissabte a les 11 de la nit davant França a Miami.
16: El triomf de l'Argentina es va celebrar i de quina forma la mateixa gespa de l'estadi d'Atlanta i minuts després també es va traslladar al vestidor de l'Albiceleste on ho van celebrar doncs a la seva manera, la manera argentina amb el ja famós càntic que han popularitzat durant aquest Mundial dels Estats Units.

0: que tampoc no van faltar ni a Buenos Aires ni a Barcelona. Xavi Morlans, bon dia.
1: Bon dia, Bassas. Sí, com has dit, tot va començar al mateix estadi d'Atlanta, on els jugadors van celebrar la victòria davant del gol on es trobava gran part de l'afició argentina. Allà, diversos protagonistes van exhibir una pancarta on es podia llegir el missatge «Les Malvines són argentines». Aquest fet ha generat molt malestar a terres angleses. De fet, tant és així que el mateix govern britànic ha expressat avui que espera que la FIFA ho investigui i que els responsables d'aquesta pancarta paguin les conseqüències. Des del govern també han afirmat que aquest missatge és totalment inapropiat per un partit de futbol i que política sempre s'ha de mantenir separada de l'esport. Segons expliquen periodistes anglesos, la FIFA ja estaria estudiant possibles sancions disciplinàries. Això sí, aquestes apunta que s'aplicarien després del Mundial. La victòria se celebra molt a l'Argentina, on per més que Scaloni, seleccionador argentí, havia dit en les hores prèvies que no s'havia de barrejar el partit amb la política, els aficionats no van fer-li gaire cas.
2: Por toda la historia, por lo que para nosotros es Inglaterra, es más que un simple fútbol.
3: Hoy no hay diferencias para nadie, somos todos argentinos y eso cuesta bastante fuera de un mundial.
4: ¡Feliz, feliz, hermoso ser argentino!
1: Buenos Aires ha estat l'epicentre d'aquestes celebracions, on 300.000 aficionats s'han aplegat a la zona de l'Obelisc. Però també aquí Barcelona ha deixat empremta l'afició argentina, ja que en acabar el partit la plaça de les Glòries es va omplir de gom a gom de samarretes i banderes albicelestes. A Madrid, la Porta del Sol va ser el punt de concentració argentina. Allà es va registrar l'incident més important de la nit, ja que un jove ítalo-argentí de 18 anys va rebre dues punyalades, una al coll i una altra en un braç, durant una baralla en plena celebració. També van ser detingudes tres persones per diferents incidents ocorreguts durant la nit.
0: No cal dir que la remuntada de l'Argentina amb l'enèsima exhibició de Leo Messi té enlluernada avui la premsa d'arreu del món, que aplaudeix la gesta i que ara espera moltes ganes aquesta pròxima final de diumenge contra Espanya. Premsa que s'ha mirat aquest matí l'Albert Pedrol. Bon dia, Albert.
5: Hola, Albert, bon dia. A l'Argentina, el diari Olé titula La direcció de Déu, amb una foto de Leo Messi, i qualifica d'històrica la remuntada. A més, també considera que l'Argentina va humiliar l'amarratisme anglès. El Clarín creu que en el partit contra Anglaterra l'equip s'ha coronat com el millor de la història de l'esport argentí, i la Nación titula que la selecció ha tornat a tocar el cor de l'Argentina en un partit elèctric. Creuen, a més, que l'equip va regalar un triomf per a tota la vida al país i que amb la final contra Espanya poden coronar un mundial inoblidable. També des de l'Argentina, Víctor Hugo Morales, el narrador del mític gol de Maradona al Mundial de Mèxic del 86 contra Anglaterra, està convençut que Lamine Yamal és el deixeble de Messi. En parlava el Tu diràs de

0: ajudar l'Argentina amb un missatge miserable, el canvi d'Antoni Gordon per un defensa.
1: Gràcies, Pedro. Per ser sobre aquest partit tan desitjat entre Espanya i Anglaterra, recordem que s'havia de jugar ja aquest hivern. Era la finalíssima de Qatar i que es va acabar suspenent per la inestabilitat geopolítica que hi havia en aquell moment a l'Orient Mitjà. Saperes, ara sí que tindrem finalment aquest partit que tots esperàvem.
2: Sí, ara sí que jugarà i permetrà veure aquest duel espectacular entre les dues figures, Leo Messi i Lamine Yamal. Dos cracs amb passat i present blaugrana, un passat que l'astre argentí encara té molt present.
3: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también. Me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: Messi posant-se un cop més la parròquia blaugrana a la butxaca, eh? Per si algú té consulta amb qui ha d'anar a la final.
2: Així que pot deixar en clar el seu amor pel Barça. També Lionel Scaloni parlava així del seu rival diumenge.
4: Un gran equipo, creo, podría decir que fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que todo el mundo pensaba, y yo también lo pensaba, que era difícil de ganar, y le ganó muy bien. Así que ya lo, por suerte, lo habíamos analizado en marzo, que posiblemente sea un rival. Y ahora, bueno, ya lo tenemos analizado, han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo.
2: Sobre el duel particular, Messi arriba a la final com a màxim golejador del torneig amb 8 gols, 4 assistències i 5 MVPs. Lamine Yamal, que sortia d'una lesió, això sí, ha marcat un gol i ha estat escollit un cop millor jugador del partit. Les dues seleccions només s'han enfrontat un cop en un Mundial. Va ser el 66 a Anglaterra i Argentina es va imposar per 2-1.
1: Com dèiem, serà la primera vegada que Messi i Lamine s'enfrontin un contra l'altre. Partirà, sense cap mena de dubte, amb molta càrrega simbòlica, també entre dos jugadors que per molts són mestre i deixeble del Barça i del futbol en general, i avui segurament per això heu tornat a veure, o tornareu a veure, a totes les televisions aquella gran foto que va fer Joan Montfort en què Messi banyava Lamine quan era un nadó.
2: Sí, un Joan Montfort que avui ha estat al Bona Racó recordant detalls d'aquella històrica sessió fotogràfica.
5: He estat mirant totes les fotos i jo crec que aquella sessió va durar uns 25 minuts, 26.
6: Déu-n'hi-do!
5: Des de que disparo la primera fins l'última. És un bon temps perquè la foto va sortir, si no, potser estaríem parlant d'una foto en què Lamine surt bramant, i no va ser el cas.
2: Yeah. El fotògraf també ha desvelat una conversa amb Lamine sobre la famosa fotografia.
5: Em vaig parlar amb el Lamine un dia, i el cap de premsa del Barça li va dir: escolta, mira, aquest és el fotògraf que et va fer la fotografia. El Lamine va quedar així, com sorprès, va dir: hòstia, doncs no me'n recordo d'ell. M'estranyaria que te'n recordessis de mi, tenies 4 mesos. I em va dir: no, és que jo tengo muy buena memoria, eh? Però, bueno, potser tens bona memòria, però aquesta memòria seria ja exclusiva, també. Sí.
2: Una sessió de fotos per un calendari solidari impulsat per la Fundació del Barça i UNICEF, que es va fer el 2007, ara fa 19 anys.
1: Déu-n'hi-do, 19 anys. El temps passa molt, molt ràpid. Una final Argentina-Espanya amb dos clars protagonistes, com anem dient, Messi i Lamine, que jugarà a Nova York, on acompanyant des del primer dia l'expedició de la selecció espanyola i tenim l'enviat especial de RAC1, en Damià López. Dami, bon dia.
7: Bon dia, ja des de Nova York, ciutat que aquests dies es vesteix de gala per rebre la final de la Copa del Món, la final de les finals, la que volia la FIFA. Per això, quan va dissenyar el quadre i va definir el sorteig, Espanya i Argentina no es trobaven fins la final si acabaven primeres de grup, com així ha estat. Un duel que omple d'orgull el barcelonisme. A una selecció espanyola amb 8 futbolistes del Barça s'uneix un fet extraordinari. Les dues estrelles de la final, al cartell de la final, el duel entre Lamine Yamal i Lionel Messi porta el segell de la Masia. Joan Laporta ho podrà viure i gaudir en primera persona al costat de Deco a la llotja del MetLife Stadium. Nova York, a poc ja es va omplint d'aficionats. La gran invasió es produirà sobretot demà, quan arribin milers i milers d'argentins procedents d'Atlanta, on es va disputar la segona semifinal, i del país d'Argentina, per intentar veure en directe la final. Espanya va arribar amb alguns problemes per culpa de les tempestes elèctriques a Nova York ahir, i ja ha quedat instal·lada la ciutat, en concret al costat de Nova York, a Nova Jersey, que és on es disputa la final. Aquest matí l'equip de Luis de la Fuente farà un primer entrenament prop del MetLife Stadium, i demà, dos dies abans de la final, Això és novetat respecte a la resta de partits del torneig. Hi haurà les conferències de premsa prèvies a la final, amb De La Fuente, Scaloni i alguns jugadors. La final de les finals ja està

0: servida, Espanya contra Argentina, Lamine Yamal contra Lionel Messi, és impossible demanar més diumenge a 9 de la nit, MetLife Stadium.
1: Gràcies, Damià. Una final, per cert, per la qual la FIFA s'està plantejant allargar el temps de descans, la mitja part, i que en comptes dels 15 minuts habituals sigui una mica més llarg per poder oferir un espectacle semblant al que, per exemple, organitza la Super Bowl. Una possibilitat no exempta, això sí, de polèmica, perquè ja hi ha veus crítiques amb el fet que una mitja part tan llarga pugui afectar el ritme del partit. Oficialment, la postura dels organitzadors és que el descans ha de durar el mateix de sempre, i en aquest sentit, avui, Hugh Evans, conseller delegat de Global Citizen, que és l'empresa que organitza l'espectacle, explica avui en una entrevista a La Vanguardia que faran tot el possible perquè les actuacions s'acotin en aquest timing i que no superin els 11 minuts. Una altra cosa és si podran fer encabir en només 11 minuts les actuacions d'artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna o Coldplay, entre d'altres, perquè encara n'hi ha més. De fet, i per si de cas, Evans ja ha començat a posar la tireta abans de la ferida, recordant que de mitjana els descansos en aquest Mundial ja s'estan allargant una mica més, entre 17 i 19 minuts. La final també tindrà una festa prèvia a moda de cluenda que començarà una hora i mitja abans que rodi la pilota, amb les actuacions de Robbie Williams, de Laura Pausini i de Post Malone, que ha estat un dels confirmats d'última hora. Jennifer Hudson, de la seva banda, serà qui cantarà l'himne dels Estats Units. Yeah, everywhere.
2: 14-15. Tell me how I got
1: this far. I fora del Mundial, algun apunt ràpid de futbol. Per exemple, nou dia de presentacions avui a Montilivi, després de Morante i Ethan. Avui ha estat el torn de l'ucraïnès Pixur Pau.
3: Doncs sí, ha dit, diguem-ne, que poqueta cosa, perquè ha parlat en anglès i ho ha fet amb respostes ben escuetes. Això sí, ha estat contundent quan li han preguntat per les comparacions amb Dovbyk.
4: I don't want to be Dovbyk, I don't want to be another guy, I want to be me.
3: Doncs, com sentíem, ha dit que no vol ser Dovbyk, sinó que simplement vol ser ell. A banda de Pixur, la primera plantilla també s'ha reforçat a la porteria amb el porter del filial, Sergi Puig, que ha renovat fins a final de temporada i tindrà fitxa del primer equip.
1: I Bernat, alguna cosa més, encara en clau del futbol de casa nostra?
5: El Sabadell continua fent la seva pretemporada a Salou i també continuen les sortides a l'Europa. I el club va confirmar la marxa de Meixac, el Nàstic de Tarragona, i aquest matí s'ha confirmat la del porter Juan Flere, que no ha renovat amb els escapulats i queda lliure.
1: I abans del poliesportiu, que sapigueu també que arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic de fins a 279 cavalls de potència, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic, tal com ho sents. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. El futbol ocupa bona part del temps dels esports, però abans d'acabar també hem de parlar avui de bàsquet, perquè el Barça ha fitxat un altre jugador. Després de tantes baixes tocaven reforços, i ara, Bernat, anem un per dia. El d'avui és el base nord-americà Omoya Gibson, procedent de l'Olimpia de Ljubljana.
5: Nascut a Texas, té 28 anys i fa 1,85 metres d'alçada. És la quarta incorporació del Barça aquest estiu i arriba per a reforçar la direcció de joc. Signarà per dues temporades fins al juny de 2028, tot i que encara ha de superar la revisió mèdica. Per tant, amb aquest quart fitxatge, el Barça tanca la posició de base amb Gibson i Núñez.
1: I un altre moviment sonat a casa nostra ha estat el de Nicola Provítola, que torna al Joventut de Badalona.
5: Sí, un retorn històric de l'escort argentí a la penya després de 5 anys al Barça. La Provítola signa per 3 temporades, un contracte que, en cas de complir-se, el de Morón acabaria amb 39 anys.

0: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: Avui amb la 12a etapa, la d'avui també plana, i per tant, Pau, no s'esperen massa novetats, almenys a la classificació general.
2: Correcte, una general que domina Pogacar amb mà de ferro i on no fan ni una sola concessió als seus rivals. Ahir va mantenir la diferència de 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard en una etapa que es va resoldre a l'esprint amb victòria pel noruec Søren Werenskiold. El dia anterior, de fet, el ciclista de l'equip 1X Mobility havia quedat últim, però ahir va treure's l'espina en una etapa que va ser la més ràpida de la història del Tour. El guanyador va registrar una velocitat mitjana de tensió 51 km per hora. Ara tenim en marxa l'etapa d'avui de 179 km amb 3 ports de quarta categoria que, previsiblement, doncs, també es resoldrà a l'esprint ara mateix a 117 km de meta i amb un grup de 4 escapats. Una mica més enrere, minut i mig, ja tenim el gruix del pilot.
0: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: Vinga, Bernat, i amb què ho rematem? Què més ens falta per saber?
3: Doncs que Lando Norris tindrà una penalització de 10 posicions a la graella de sortida del Gran Premi de Bèlgica d'aquest cap de setmana. El cotxe del vigent campió de la Fórmula 1 instal·larà una quarta unitat de potència, superant així el límit permès, i és per això que s'endarrerirà la seva posició diumenge. En tennis, el murcià Carlos Alcaraz tornarà a les pistes al Masters 1000 de Cincinnati. I finalment, en golf, avui arrenca l'Open britànic, l'últim gran torneig de la temporada. El defensor del títol és el número 1 del món, Scotty Scheffler.
1: I abans d'actualitzar-nos, gràcies, Bernat, una darrera pregunta. Sonen bé 205 cavalls de potència, oi? Mm. Només 4,3 litres cada 100 quilòmetres? Sonen Nissan Qashqai i Power. I el 0% TAE? Doncs sona que estrenem Nissan. Aprofita els Hybrid Days i estrena el Nissan Qashqai amb la tecnologia e-Power, l'híbrid més potent i eficient, ara el 0% TAE. Consulta les condicions a nissan.es. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
6: Tres ulleres?
5: Increïble.
7: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
8: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
9: Valorado.
8: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
10: El éxito está asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
12: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
11: Bona fórmula, eh?
12: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
13: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
14: Tota la programació a fastempordà.cat.
15: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
12: Totalment, tipus directe, perquè això de Línia Directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
15: I allò del sorteig?
12: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a lineadirecta.com.
16: Arriba la setmana de l'esport a la

0: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva Carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: No ho sabies? A Aflelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
2: Tres ulleres? Increïble.
3: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Aflelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
6: Són les 3, actualitzem la informació marcada del tot avui per la decisió de la Justícia Europea sobre l'amnistia i l'avalat.
7: La gran sala del Tribunal de Justícia juzga que el derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía.
6: El posicionament del TJUE ha estat clar. L'amnistia és una eina per la reconciliació que no contravé la normativa comunitària ni afecta els interessos financers de la Unió. Assenyala així el camí a la justícia espanyola. Els partits independentistes, la Generalitat i el govern espanyol avisen que no hi ha excuses i demanen l'aplicació immediata de la llei. Ho han fet Jordi Turull i Oriol Junqueras, també Salvador Illa i Fèlix Bolaños.
8: Avui ja no hi ha més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
9: La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
10: Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
11: El horizonte queda ya despejado. Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
6: El mateix Carles Puigdemont, però, té clar que el seu retorn no podrà ser immediat. Diu que el partit de l'amnistia continua. També us hem explicat que l'Audiència de Madrid ha corregit el jutge Juan Carlos Peinado, ha tornat el passaport a Begoña Gómez. La dona de Pedro Sánchez, per tant, podrà sortir del país. Això sí, l'Audiència confirma que el judici es farà amb jurat popular. I els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys. Això sí, l'indicador de fecunditat és el més baix des del 1975, amb 1,08 fills per dona en edat fèrtil. Pel que fa als esports, ja tenim final definida pel Mundial i la jugaran Espanya i l'Argentina.
12: Després que ahir els argentins derrotessin Anglaterra per 1-2 gràcies a una nova remuntada històrica en el tram final de partit. També hem actualitzat la carpeta d'IEMI, que aquest matí ha passat la revisió mèdica amb el Barça, i la de Marc-André Ter Stegen, que està acabant de tancar la seva sortida a l'Ajax i avui ja no s'ha entrenat a les ordres de Flick. Fora del futbol, el Barça de bàsquet ha fet oficial avui un altre fitxatge, el base nord-americà Omoia Gibson, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, i el Tour avui, 12a etapa de Nou Plana, amb Tadej Pogačar defensant el mallot groc de líder.
6: I pel que fa al temps, s'espera una tarda de cel mig ennuvolat amb alguns ruixats al nord, Mònica.
13: Sí, els ruixats que aquest matí han afectat moltes comarques. Aquesta tarda quedaran concentrats sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu i de manera més dispersa cap a les comarques de Ponent. Aniran acompanyats de fang i localment també de tempesta. A la resta, aquest cel mig ennuvolat i enterbolit i amb vent del sud, que es notarà especialment en punts de muntanya de les comarques del nord, també sectors del prelitoral i de Ponent, amb temperatures màximes que no pujaran tant com ahir, però tot i això la calor encara serà intensa. I entre demà i dissabte afluixa una mica més aquesta calor.
6: Les 3 i 3 minuts clavats, tanquem el 14:15, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat ara als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
12: I aquesta nit el Tu diràs amb Xavi Rocamora. Ara, de nou una salutació cordial a Mireia Garolera, que un altre cop...
14: Tens el cap... A veure si et pegarà.
12: Tens una mica el cap de vacances, eh? Ara...
14: Una miqueta.
12: Que vosaltres... Albert Núria, on aneu de vacances, vosaltres?
14: Per què em mireu així?
12: Ah, no, mirem perquè volem saber.
14: Jo faré molt, dies segurament a Mallorca.
12: A Mallorca? Molt bé, molt bé. I tu on vas?
15: Jo també en remull, però més aquí.
12: Ah, sí, on vas?
15: Jo més a Costa Brava.
14: Ell no pot sortir de Girona. No. Creus que ho tenim prohibit, els gironins?
15: Estem a 40 graus i prou feines.
14: No, perquè no hi ha res millor que Girona. No,
12: per això,
14: no fos cas que us barregéssiu amb algú de fora.
12: Que
15: Mitjoreta, a Costa Brava, ja està. Clar, no
12: entenc que tu, Alba, estaràs tot l'estiu a la Foliola, no? No et mouràs allà.
14: No. Ah. Jo marxo al Japó.
12: Què m'estàs dient? Però bueno, molt bé.
15: No està tan bé allà al teu poble.
14: Els de Lleida, a diferència que els de Girona, volem conèixer món.
12: Ara.
14: Tenim ganes d'obrir nous horitzons, vale? Perquè sabem que la nostra terra és maca i única,
12: ara,
14: però sí, hi ha molt a descobrir. Bueno. No tenim aquesta prepotència que tenim.
15: Doncs a veure si t'hi quedes, que és allà a Japó, ja està.
14: Oh! Quin bon rock. No, però... Mira, no descarto bon res.
15: Que,
14: Perquè si està més accessible la vivenda al Japó,
15: ara,
14: ja
15: et
14: dic jo que
15: falta. Pitjor que aquí, pitjor que aquí. No,
12: no, però allà...
14: Bye, bye, hasta otro ratito. Bueno, sí, segona tia internacional.
15: No,
14: tu
15: està torna,
14: bé,
15: torna,
14: faràs?
15: Torna.
14: Ai, que és maco, que va, ses gràcies.
12: Ai, cuca.
14: Ara quan torna jo, tu ja no hi seràs. No. Tornarà bé el de veritat, el Rocamora.
15: Segurament.
12: L'Alba, ella sola, va fotent canya aquí amb alegria, eh?
15: No, no, esdeveniments, serena,
12: i com m'heu preguntat a mi també, jo demà marxo a Tailàndia. Demà marxo a...
15: Val, ens interessa.
12: Vale, gràcies.
14: Doncs vinga, va. A Tailàndia.
15: Demà mateix, ja.
12: Demà a les 9:30 agafo el vol cap a Tailàndia. 9:30 de la nit, eh?
15: Una mica més i no tens temps ni d'acabar de fer temporada aquí amb els talonets.
12: No, sí, tindrem temps per tot.
14: Sí.
12: Ei, home, home.
14: Sí, jo encara m'he de fer la maleta.
12: Jo estic igual.
14: Si jo ha... marxo dissabte al matí.
12: Mira, si hi ha algun català o catalana a Tailàndia, que m'escrigui, perquè em recomani bars.
14: No, al Japó hi estic segura que trobaré catalans. Els trobes a tot arreu, eh?
12: És que és aquesta cosa.
14: A tot arreu.
12: Som una plaga.
14: Tot arreu. Perquè som...
15: Veu, veu. Segur que trobes algú de Cunit. Allà, imagines arribar... A Tailàndia i trobar algú de Cunit.
12: Seria divertidíssim trobar-me algú de Cunit a Tailàndia. Veig que gairebé t'ennuegues, eh?
14: Que m'he ennuegat amb les meves paraules.
12: Això passa
14: jo
12: perquè
14: sola.
12: Perquè tens verí a la boca, Alba, tens verí.
14: Avui és el Dia Internacional de la Serpiente.
12: Por eso.
14: Amigues, no estem soles.
12: Bueno, escolta, Núria, Albert, moltes gràcies.
14: I
12: bones vacances, demà ens veiem.
15: Vale, molt bé.
12: Igualment. Vinga, va, fins ara, comencem.
14: Vinga, visca Girona!
15: Adéu! Adéu. Adéu.

0: Ciutadella.
1: Jo era un jinete total.
0: I Alba Segarra.
2: Que no tengo miedo a la verdad.
3: Pues vinga, anem.
4: Bona tarda a tothom. Passen 6 minuts de les 3.
2: Som els d'abans del clapés. Som...
5: els de lunes!
4: Oh, yeah! Bona tarda, Alba Segarra i Alba Castellví. I bon programa 433. Bona tarda.
6: Oh, bé, no? És xulo. Escolta, ho esteu fent perfecte, ja, això dels taloners.
4: Sí? Sí,
2: Jo he de reconèixer que he ensajat.
4: Sí, davant del mirall cada dia, abans de fer això. Escolta'm una cosa, des dels taloners sabem que hi ha molta gent que ja està de vacances, molta gent amb ganes de viure l'estiu. També hi ha un petit forat, una petita escletxa per poder reivindicar que potser l'estiu no és tot lo idíl·lic que nosaltres volem que sigui.
2: Totalment d'acord. Està molt sobrevalorat.
4: Home, tres onades de calor, els mosquits, retencions, tot això.
2: Hi ha un fenomen... quan més gastes.
4: Totalment. Hi ha un fenomen que és fer la cançó de l'estiu, no? En favor de l'estiu, de passar-ho bé, estrella d'am està a tope, no?
2: Sí.
4: Doncs des dels taloners tenim una proposta molt diferent. Volem fer una proposta en contra de l'estiu.
2: Ara. Sí,
4: no en contra, radicalment, sinó una cançó...
2: Posa'm que... el mirall a la cara.
6: Ara. Realista.
4: Ara.
6: Home.
4: No, a l'estiu està molt bé, però també té merdes l'estiu.
6: Ara.
4: Saps? Vull dir, hòstia...
2: No tenim por, la veritat,
4: vull
2: aquí.
4: Vull dir, hem preparat una cançó que explica la realitat de l'estiu. No tanta Costa Brava, aquesta, l'igual. Hem preparat una cançó que explica realment com és l'estiu. Atenció, perquè la cantarem en directe. Versionem un clàssic, Fantastic Shine, de Love of Lesbian.
2: Oh, my God.
4: Fantastic Shine, eh? Prepareu-vos, perquè això pot ser molt gros. Fot-li Valverde a la cinto. Vinga, vamos allà.
7: Nen, espera dues hores després de dinar per banyar-te, per favor! Ai, papa, és que tinc molta calor!

0: tinc fins als collons ja del puto estiu. Que arribi l'hivern, per favor. Sofà, manteta i peli.
1: Vinga, va, que comencem l'altra versió del dia parlant de la victòria d'ahir d'Argentina, perquè ahir la selecció, liderada per Leo Messi, va aconseguir una plaça per la final després de guanyar a l'Anglaterra d'Anthony Gordon.
2: Justament, el jugador del Barça va fer l'únic gol per l'equip de Thomas Tuchel.
1: Molt bé.
2: Està practicant aquest nom, eh?
1: Molt bé.
2: Jo hagués dit Tuchel.
1: Bueno, i l'Alba Sagra també hagués dit Tuchel.
3: No, jo hagués dit Josep Maria, ja.
2: De fet, l'equip anglès tenia l'accés a la final a tocar, però tot va canviar als últims minuts de partit quan la selecció argentina va capgirar el resultat marcant dos gols.
1: Home, podem dir que Argentina li va fer un jaque mate, eh, als anglesos. Saps? Un jaque mate.
3: Hòstia, com està d'ella.
1: Van tot el dia amb el mate, no? Un jaque mate.
3: Eh? Bueno, ja tenim les vacances a tocar, tu. Escolta, sort que jo poso una mica de seny en aquest programa i per això avui he decidit trucar a la llar dels argentins.
1: Home, has trucat a Buenos Aires? Vigila, que és caríssim trucar allà, eh?
3: Que no m'has entès.
1: Què?
3: He trucat a la cuna, a la llar, d'on surten tots els argentins. A Barcelona.
1: Ah, hòstia.
3: Oh. Atenció, vale, bé, perquè bé, aquí bé comença un nou reportatge d'investigació a peu de empanada argentina.
1: Home, amb els cops que tu t'empanes, també podríem fer una empanada de la Fuliola, eh?
3: Estaria bona la meva empanada. Escolta una cosa, he trucat a una senyora que la conversa ha sigut molt breu, pel meu gust.
1: Sí?
4: Buenos días.
3: Hola, bon dia. Mira, truco de la ràdio. Truco per felicitar-vos per la victòria.
4: Perdón, que no te escuché algo de victòria, nada más.
3: Sí, que truco per felicitar-vos per la victòria d'Argentina.
4: Ah, bueno, muchas gracias.
3: Ai, com estàs?
4: Muy bien, muy bien.
3: Qui ho havia de dir, eh? Sembla bé que perdíeu el partit al principi.
4: Bueno.
3: Quina creus que va ser la clau de l'èxit d'Argentina? Hola?
1: Hòstia, bravo. Bravo, bravo, bravo.
3: Que així està és molt bé, està com molt bé, està molt et deixen plantada.
1: Però està molt bé perquè jo dic que no entendrà el català, no, del cop i volta que no tenia era bàsicament la comunicació.
3: Sí. Bueno, i tirarem d'estereotips, però m'és igual, mira, s'acaba. Un argentí que no vulgui parlar, on s'has vist això, no? Normalment no callen.
2: Ah,
3: la següent no m'ha penjat. I per fi he tingut l'oportunitat de parlar de l'altre tema.
1: Ai.
3: D'aquell tema que hi ha damunt la taula tota l'estona. Del tema del català.
1: Ui, no.
5: Bon dia.
3: Bon dia. Mira, truco de la ràdio de RAC1 per felicitar-vos per la victòria d'ahir de la selecció argentina.
5: Ah, muchas gracias.
3: Estàs contenta?
5: Uf, un montón. Nerviosa, pues el domingo.
3: Ai, estàs nerviosa, Cuca. Què? Amb qui vas tu?
5: Jo, Argentina.
3: Claro. Jo també, perquè el Messi és com si fos català, pràcticament.
5: Y sí, acá lo quieren mucho, yo lo sé.
3: Sí, és com si fos català, però sense parlar català. És l'única diferència que té el Messi amb nosaltres.
5: Te entiendo. No puedo hablar yo, pero te entiendo.
3: Claro.
5: Un poquito, una miqueta.
3: Una miqueta, molt bé, Cuca. Fa molt temps que estàs a Barcelona.
5: 4 años, vine con el anterior mundial.
3: Venga, amb el català, som-hi.
5: Tengo que estudiar, ya lo sé. Es una de mis materias pendientes.
3: Ya.
5: Tarde o temprano terminaré hablando en català.
3: Bueno, esperem que no sigui el següent mundial.
5: Ah, no.
3: M'agrada perquè dius, porto 4 anys.
1: Sí.
3: M'he de posar a estudiar-lo.
1: M'agrada molt el concepte. Vaig venir per l'anterior mundial. Ves que no marxem aquest mundial, que com el guanya Argentina no fotim camp, eh?
3: A lo millor seria la manera, no?, de que el català deixés de perdre d'aquesta manera.
1: Doncs
3: he trucat a un altre restaurant.
1: Vale.
3: Que he tingut una atenció, curiosa, diguéssim.
1: Ai.
6: Buenas, soy Julio, asistente virtual de Argentinísimo. Gracias por contactar. ¿En qué puedo ayudarle?
3: Hola, llamo para felicitarlo por la victoria de ahí del partido contra Inglaterra.
6: Muchas gracias. Aunque soy solo un asistente virtual y no puedo disfrutar de los partidos, me alegra mucho que lo menciones.
1: Hostia.
6: ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy?
3: Sí. ¿Qué crees que ganará la final?
6: No puedo predecir el resultado de los partidos, pero seguro será un enfrentamiento emocionante. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy?
3: Sí, vull que facis un crit de suport a Argentina per la final.
6: Argentina, es emocionante apoyar al equipo.
2: ¡Bravo!
1: Bravo.
3: Per ara, Déu és el que m'ha respost totes les preguntes. Però
1: absolutament,
3: en castellà.
1: Totalment.
3: Però totes les preguntes. Sí. I he pensat, calla, ves que ai, no estiguis amb l'argentí més intel·ligent de tots els que estàs parlant avui.
1: I és intel·ligència artificial, vigila, eh?
3: És que, bueno, clar, de nom es diu intel·ligència, vull dir, potser per això pots respondre a una pregunta que a mi em treu el son.
1: Ai.
3: Que és, per què Messi no parlava català? Ai. Ai. Per què Messi no va parlar mai català?
6: Lionel Messi, como jugador internacional, ha vivido en diferentes países y habla varios idiomas, incluyendo español y algo de inglés. Sin embargo, su idioma principal es el español.
3: A mí me habría agradado que Messi parles català, ¿m'entens?
6: Lionel Messi vivió en Barcelona durante muchos años, donde se habla catalán. Si bien puede entender algo de catalán, prefiere comunicarse en español.
3: Ah, yo... Lo de varios idiomas y que digui castellà i un poco d'inglès és d'uns collons?
2: És mentida, és com quan el currículum poses anglès, inglès nivell medio, sí, mai parla anglès aquesta persona.
1: Absolutament, absolutament. Et diré més, tinc ganes de sentir la reacció o la cara, de veure la cara de la persona quan reescolti aquesta conversa amb la IA, acostumat a que el truquin per reservar. Oye, quatre empanades de pollo criollo, a de cop i volta. Per què Messi no parla català?
3: La conversa l'he retallat, però ha durat com 7 minuts.
2: Però per què us heu entès bastant bé?
3: Jo m'he entès molt bé, però al final no deixa de ser, encara que sigui IA, un home que respon al que li dona la gana, sí, i no t'escolta,
1: sí,
3: saps?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Llavors he pensat, jolín, he trucat als restaurants i m'han parlat en castellà. He trucat a la IA i no m'ha sabut respondre bé. Però escolta, mal que mal, si m'han de respondre en castellà, truca a Madrid. I he trucat a una argentina de Madrid.
7: Hola.
3: Hola, viva Argentina.
7: Que sí.
3: Bueno, et llamo de la ràdio catalana. Com
7: gracias,
3: estàs?
7: Gracias. Y estoy trabajando por eso, nada más, corazón. Pero sí, hemos festejado, incluso anoche aquí hemos pasado el partido.
1: Olé.
7: Y hemos festejado, y yo no, porque ya estoy mayor para ir al centro.
3: Escucha, ¿quieres mandar? Mira, vamos a hacer una cosa. Vas a utilizar, esta es la radio líder catalana, ¿eh? La escucha todo el mundo.
7: Sí.
3: Vas a mandar un poco de ánimo a tu equipo.
7: A todos los argentinos.
3: A tu equipo argentino. Espera, espera. Vamos a poner música institucional y como representante vas a mandar un mensaje de ánimo.
7: Argentino, mucho ánimo. Desde Madrid, pero soy argentina y desde Santiago del Estero. Mucho ánimo que vamos a ganar. Un beso para todos y mucha, mucha suerte.
3: ¡Bravo!
1: ¡Bravo, bravo, bravo! Et diré una cosa, gairebé pobreta no se la sentia, eh? Li has fotut la música d'Eurovision a tope, eh?
3: He silenciat a una argentina. Això em fa la pitjor persona del món.
2: Que no fos una estratègia, Alba.
3: No ha sigut expressament, ha sigut per tecnolerda. Escolteu, jo d'avui no sé què passarà el diumenge, que guanyi el millor, suposo, a mi m'és igual. Només em quedo amb una cosa.
1: Ai, el què?
3: Messi hablava varios idiomes.
1: És fort. Messi hablava varios idiomes, entre ellos el espanyol, i ho ha dit dos cops. Sí. Això és el que m'ha matat, eh?
3: I un poco d'inglès.
1: I un poco d'inglès, Déu meu. Bueno, vinga, va, seguim l'altra versió del dia parlant d'una enquesta que ens ha deixat de pasta de moniato, perquè, segons hem pogut llegir al diari Segre, diu que 6 de cada 10 catalans, atenció, canviaria de comunitat autònoma si pogués triar on viure.
2: De fet, 3 de cada 5 catalans seguirien residint a Catalunya, tot i que el 64% afirma que sí que estaria disposat a traslladar-se a una altra comunitat autònoma. Així es desprèn de l'estudi Preferències Residencials elaborat per Grup Mútua Propietarios per conèixer quin és el nostre lloc ideal per residir.
3: Aquest estudi posa de manifest que Catalunya continua sent l'entorn preferit per viure amb un 60%. I per demarcacions, aquesta opció és majoritària a Barcelona amb un 62%, seguida de Lleida amb un 60%, després Girona amb un 58% i en últim lloc Tarragona amb un 55%. Això fa que els tarragonins siguin els catalans més predisposats a iniciar una nova etapa a l'estranger.
1: Home, et dic una cosa, no m'estranya gens que els tarragonins vulguin marxar, eh? Home, a qualsevol altre lloc els cuidaria molt millor que Catalunya.
3: Això també és veritat, raó. Com bé sabeu, els taloners ens haurà de sortir a comprovar els estudis. Per això m'ha enviat a l'Alba Castellví al carrer
1: ara.
3: A ratificar-ho. Aquí comença un nou reportatge de carrer a peu de mudança.
1: Està molt bé el tema de les mudances, està molt bé que la gent vulgui marxar, però hem de saber el per què, no? Hem d'indagar una miqueta.
3: Sí,
1: no?
3: Puc fer un apunt. No està molt bé el tema de les mudances.
1: Com? Per...
3: De les coses més traumàtiques de la vida són les mudances.
1: Ah, sí?
3: Home, diuen que una mudança... Això també diu molt poc de la nostra societat.
1: De cop i volta, Alba Segarra té estudis de qualsevol cosa,
3: sí,
1: eh? M'encanta,
3: sí,
1: m'encanta.
3: Sí, sóc aquesta persona. Jo vaig fer una mudança fa un any i pico.
1: Sí.
3: Vaig anar a viure amb el millor company de pis de vida.
2: Ai. T'ha atropellat algú?
1: Valverde, però qui...
2: Què ha passat?
3: Però que la vaig fer bé, la mudança.
1: Que no li va caure res, home!
3: Jo em vaig mudar en un pis i ho vaig passar fatal.
1: Vale.
3: Però fatal.
1: Per què?
3: Perquè no teníem ascensor. Oh. Perquè és una merda.
1: Ara.
3: Vaig viure amb caixes no sé quants mesos.
1: Ara.
3: Ves a Ikea. Ikea el carrega el dimoni. Ikea.
1: Ara.
3: Gastes més del que vols, et perds, munteu, perds un tornillo, discuteixes... Allò posa a prova una relació.
2: Ara.
3: T'ho juro que allò posa a prova la paciència de la meva parella. Us asseguro que és molt grossa. Jo vaig embogir. I llavors vaig buscar per internet que m'estava passant. I es veu que la nostra generació, una mudança equival a la mort d'un familiar. Oh, a nivell d'estrès.
1: Què m'estàs dient?
3: Us ho juro que és així.
1: Sí.
3: Que també et dic...
1: Fas una mudança i equival...
3: L'estrès i la càrrega emocional d'una mudança a la generació nostra equival a la mort d'un familiar. Doncs... No diu quin familiar. No diu si és un oncle avi.
1: Home, també et dic una cosa. Si a la nostra generació ens afecta igual una mudança que una mort d'un familiar...
3: Som una merda generació.
1: Som una merda, però absolutament.
3: Però
1: eh?
3: Una merda absoluta.
1: Però una merda grossa,
3: Jo t'he de dir que estava fent un drama, que a mi no em costa gaire.
1: Sí,
3: Fins que vaig llegir això i vaig dir... Nena, espavila.
1: Ara.
3: Que si veu ton pare, t'atreu de l'herència.
2: Ara.
3: Espavila. Ara. Tot el que vaig anar a fer cervesa.
1: Molt bé, perfecte. És la manera de solucionar-ho tot.
2: Ah, exacte.
1: Hi ha un tema que has baixat al carrer Alba, però has baixat al carrer de Barcelona. A veure si això també està una mica esbiaixat, eh?
2: Sí, exacte. Jo baixava amb unes expectatives potser una mica dolentotes, però només baixava amb entrar ganes de plorar, d'emoció i de felicitat, perquè m'he trobat a les àvies més patriòtiques de Catalunya.
8: Visca Catalunya!
9: Jo estic encantada d'estar a Catalunya.
10: Que no me la toquin Catalunya. Jo sóc aquí de Catalunya.
9: Des de luego que és la millor de tota Espanya.
2: I què tal els catalans? Com som?
9: Per mi, fins ara, perfectament. Perfecte.
10: Aquí no serem perfectes.
2: Una mica més que els altres, sí.
10: Ah, i tant.
9: Millor que les altres comunitats, des de luego.
1: Hòstia.
2: Escolta, digui-m'ho clar, millor que els espanyols.
9: I tant que sí.
2: I tant que sí.
9: Catalunya, que principalment, la millor. Ho segueixo dient.
10: Catalunya.
2: Ole!
1: Ara, clar que sí, bravo, visca! La iaia Indepe!
2: Deixeu-me dir-vos una cosa, si aquestes dones fossin les presidentes de Catalunya,
1: home,
2: tot aniria molt millor.
1: Absolutament.
3: Home, clar.
2: Doncs seguim, perquè Catalunya ben bé és una Macedònia de gent. I després d'aquestes reines m'he trobat aquesta senyora que... tela. Fixeu-vos en el seu discurs perquè ens dona uns arguments molt convincents.
11: Ui, no.
2: No?
11: No. Ah? No, Catalunya no me gusta.
2: No? Però i per què?
11: No me gusta. A mi solo España.
1: Hòstia.
2: Ah, bueno,
11: No me gusta Catalunya ni català. Adiós.
2: Ja està.
1: Increïble.
3: Tornem a lo mateix, o sigui, hi ha casos que realment no ho poden triar, però la gent que ha triat un lloc com l'Argentina, aquella de fa un any,
1: ai, sí,
3: que tries un lloc i llavors resulta que no t'agrada la gent, hòstia, què fots amb la teva vida,
1: totalment,
3: saps?
1: Totalment. Poca originalitat, no.
2: La gent que ho ha fet per enfadada.
3: Sí, la gent que ho ha fet per voluntat pròpia, després no hi està gust, per mi són la plaga real i no les paneroles.
2: Ara. Pues mira, nena, parlant de plagues, he seguit caminant i m'he trobat amb un exemplar d'una d'aquestes. Pensareu, una rata?
3: Mm-hmm.
2: No. Una panerola? Mm-hmm. No. Un expat.
12: What's the thing you like the most? Què t'agrada més?
13: Coffees, like the coffee shops.
12: You like to buy coffee, ice latte, ice matcha?
13: For example.
12: Què saps dir, en castellà o en català?
13: En català, per exemple, merci.
3: No.
1: Hòstia,
12: però això és francès,
1: hòstia,
12: eh?
1: Hòstia.
12: From French.
13: Sí, exactamente.
12: Visca Catalunya!
13: Lliure.
12: Tornem-hi. Visca Catalunya.
13: Lliure.
14: Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
1: Perdona un moment, però a mi m'ha fet la sensació que deia visca Catalunya viuda. Vull dir que digui visca Catalunya viuda. Crec que és el nou crit. Viuda perquè ha mort a Espanya, el seu marit. Està bé, vull dir que... Vull dir, a veure si serà un nacionalista i no ho sabíem, però visca Catalunya viuda m'agrada molt.
3: Però què t'ha hagut d'anar a buscar la llengua a Saragossa?
2: No, ho he passat molt bé jo, però ella estava suant com una mala cosa.
3: Ja està bé.
1: Ara.
3: Amb la d'anys que deu estar aquí gorronejant, que tinc una mica de contacte i patiment pel català, que el tenim la resta cada dia.
1: Amb el que suem nosaltres per buscar un pis de condicions aquí a Barcelona.
3: I per utilitzar la nostra llengua.
1: Ara.
2: Mira, nens, si a Barcelona no hi cabem perquè venen tots els expats, no patiu perquè aquesta dona ens porta la solució.
11: Totes m'agraden. Girona, Tarragona, olé. Sant Feliu.
3: Hola.
2: Ah, Sant Feliu, tu ets de Sant Feliu?
1: Sí.
2: I què passa si anem tots a Sant Feliu? Podríem anar tots allà a viure?
11: Home, no crec que hi cabessin, però bueno, podeu venir. Ai. Ai.
2: Pues, com que els de Barcelona ens estan fent fora, pues, potser anem cap a Sant Feliu.
11: Pues, us acollirem molt bé.
2: Ens acolliu?
11: Sí, es viu molt bé a Sant Feliu. Veniu, que es viu molt bé a Sant Feliu.
1: Olé.
2: Som-hi, que a Sant Feliu.
1: T'he de dir una cosa, tinc uns col·legues que s'han comprat un pis a Sant Feliu.
3: Estem el Gerard i la Clara. Estem parlant de Sant Feliu de Guíxols?
1: No, Sant Feliu de Llobregat, capital del Baix Llobregat, eh?
3: No, que ja ho sé, que jo no ho sabia que existia.
1: El què?
3: Sant Feliu de Llobregat, jo no sabia que existia.
2: Com?
1: Hòstia, Alba.
2: Alba.
3: Hola? Hola? Una cosa? O sigui, em vindreu a mi a retreure que he de saber que existeix el Baix Llobregat, que té tren... M'explico?
1: I bus nit, i de ferrocarrils de la Generalitat.
3: I connectadíssims.
1: I un aeroport.
3: Quanta gent, no només no coneix la Fuliola, ara. Si a més fa 10 anys que em coneixen i encara diuen malament el nom.
1: Què diuen, Fuliola?
3: De tot. Fuliola, follar, el que poden, diuen el que poden. A mi se m'exigeix respecte quan se'm respecta.
1: Ara.
3: Jo no coneixia Sant Feliu. I vaig anar a actuar allà, amb l'Àlex Vila, que és el dia que vaig conèixer l'Estadella.
1: És veritat.
3: I el Nil Moliner.
1: És veritat.
2: Ai, us vull conèixer Sant Feliu.
3: Quina monada de puesto.
1: Ara.
2: Sí?
3: Jo aquell dia vaig entendre per què era capital del Baix Llobregat.
1: Totalment.
3: Que jo pensava que era Sant Boi.
1: No, hi ha molta gent que es pensa que és Molins de Reis, eh?
3: Ah, Molins de Reis.
1: Fa molt de capital, també, eh?
3: Molt mono. Molins de Reis,
1: Molins, eh?
3: És molt bonic, Molins.
1: Molins de Reis.
3: Molt.
1: Déu meu senyor, bueno, has tret alguna conclusió d'això aquí, o què?
2: Oh, i tant, jo he tret la conclusió que nois, qui perd els orígens, perd la identitat, així que visca Catalunya!
1: Ara! Ah, viuda! Visca Catalunya, viuda!
3: Viuda, va, viu-la!
1: Déu meu senyor, vinga, va, que falten 4 minuts perquè siguin 3:45 de la tarda. És moment de fer una pausa per la publicitat. Alba Castellví, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres sempre.
1: I arribar, com cada dijous, per repassar tot el xoxoneo, el safreig dels famosos catalans, l'Alejandra Castelló, no va dir l'Alba Castelló. La millor.
3: La millor.
1: I porta el tema, que nosaltres estem aquí enganxats, el tema de Nueva Línia.
3: Oh!
1: Tenim novetats de Nueva Línia. Ara tornem.
8: Yo quiero que me
15: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
16: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
17: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
18: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
19: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat. Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil, a l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
20: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
21: Tota la programació a fastempordà.cat.
22: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
23: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
1: Que tu ets veí d'aquí de les campanes o què?
0: Sí, jo, mira, aquí al lado del cementerio...
1: Ah, hòstia!
0: Pana todo, aquí de al lado de todo.
1: I tu a què t'hi dediques, José?
0: Jo soy vigilante.
1: Ets el Batman de Vigas o què?
0: Sí, Batman forever.
1: Ets una mica torrente, no podríem dir?
0: El torrente claro. De Vigas.
4: El patrullando.
0: El first date.
1: Què has dit un first date?
0: La televisió.
1: I vas dir què tal, vas lligar o no?
0: Bueno, una pulmonia.
5: Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac les migdiades.
1: En quiero tener una segunda cita, què vas dir tu?
0: Todo depende.
1: ¿De qué depende? ¿De qué depende?
0: Si te tomas martini.
3: Mare meva, targeta vermella no, targeta negra.
1: Vinga, va, que són 3:45 de la tarda i, escolta, volem que gaudiu de llet nostra, eh?
3: Ah,
1: és molt important perquè és la llet de casa feta per les famílies ramaderes d'aquí i la llet que lluita pel futur del sector lleter català, amb cura de la nostra llengua i estima per la terra. Per això, llet nostra és molt nostra i trobareu una àmplia selecció de làctics per a tots els gustos. Llet, iogurts, flams de mató i d'ou. No està el flam de la Isabel d'ahir, eh?
3: No.
1: No està.
3: Flam de llet nostra.
1: Ara, i postres per llepar-se'n als dits. Llet nostra, la llet de casa, la llet de tots. Vinga, va, que és l'últim dijous de la temporada i com cada dijous rebem amb nosaltres la reina del xotxoneo, la reina dels safrets de Catalunya, i ella és l'Alejandra Castelló. Bona tarda!
3: Bona tarda! Reina!
2: I quina pena que sigui l'últim dia.
1: És una pena. Bueno,
2: no, per vosaltres, que us aneu de vacances, m'alegro molt, però...
1: També t'anava a dir, tu vius aquesta cosa que vens un cop a la setmana o cada 15 dies, depèn com tens l'agenda, i clar, nosaltres estem aquí cada dia.
2: Ja, ja ho sé, ho sé.
1: Hi ha un punt també...
3: A mi m'encanta aquesta feina, però estic esgotada.
1: Sí, sí, vale. Sí.
3: Estic a punt de cagar-me sobre.
2: Oi, per favor.
3: Sí, de veritat.
2: Tant, és aquest el nivell, eh?
3: Ja fa temps que no controlo les paraules que dic, imagina't, els esfínters estan esgotats, ja.
1: Tu...
3: Què tal?
1: Vinga, va, anem a continuar. I hem de començar parlant del drama que comentàvem abans i que portem ja comentant fa unes setmanes. Estem impactadíssims perquè Nueva Línia, posem en context, es va separar aquell grup que té aquesta mítica cançó.
8: Yo quiero que me regreses tu beso para que veas que divino la pasamos.
2: És un temazo, eh?
1: Sí. Recordem que és una orquestra de les Canàries i que s'ha separat, hi ha hagut molta controvèrsia, però atenció perquè tenim un vídeo de les vocalistes donant algunes pistes del que ha passat,
2: És un vídeo totalment en silenci, així, no el podem escoltar, però us explico el que passa.
1: O sigui, fer un vídeo en silenci és molt bo, eh?
2: Clar, fan un vídeo en silenci i jo, com faig ràdio, doncs us ho he d'explicar. Un sofà, i llavors comencen a aparèixer elles, les quatre vocalistes, que recordem que s'han separat de l'orquestra, perquè Nova Línia era una orquestra, i llavors aquestes quatre van sortint al sofà, s'abracen i donen a entendre que, efectivament, comencen elles quatre soletes un nou grup. Ens havien donat altres pistes. Us en recordeu? A les fotos de perfil d'Instagram d'elles...
1: Sí, dels números.
2: Havien posat uns números amb un fons negre, les mateixes, elles, tots els mateixos números, i la mateixa, que vol dir que aquí passa alguna cosa, i donen a entendre que aquí passarà alguna cosa, que seran un grup. Hi ha gent que diu que no triomfaran perquè... Bueno, perquè era amb Nueva Línia que tenien èxit i que no triomfaran, i gent que diu que sí, que els anirà molt bé.
1: Ostres, però, no sé què dir,
2: el més guai de les xarxes és que, clar, la gent ja els està ajudant a posar nom. No sabem si tenen nom, perquè el nom no existeix encara.
3: Clar.
2: I les xarxes en això són molt maques.
3: Són els millors.
2: Per exemple, Línia Nueva.
1: Línia Nueva m'agrada molt.
2: Nueva Raya.
1: Nueva, home, nueva, ui, Nueva Raya.
3: Nueva Raya poden tindre un públic que no...
2: Sí. Nueva Vida, bueno.
1: Vull dir...
2: Nueva Yo Quiero Que Me Des Un Besito Nada Más, tot junt.
3: Aquest, la meva preferida.
2: No, doncs a mi m'agrada més, atenció, Línia Discontinua.
1: Oh, bravo!
2: Sí o no?
1: Bravo!
2: Sí o no?
1: Línia Discontinua, eh?
2: Discontinua, també està Línia Paral·lela.
1: Línia Paral·lela, va.
2: I Antigua Línia.
1: Antigua Línia.
2: Ostres. Molt bé, la gent.
3: Línia original. Paral·lela, molt ben pensada,
2: sí.
3: Eh?
2: Paral·lela i Discontinua m'agrada, sí.
3: Perquè és l'altra... Jo no sé què pensar, perquè crec que el que em fa més por és el que no vull que passi, és que hagin tingut un moment de... One hit wonder, se'n diu d'això, no?
2: Sí.
3: Un moment que ho rebentes i després ningú més se'n recorda
2: però
3: de
2: tu. Però que això ara ja passa sempre amb les xarxes socials, és a dir, les xarxes posen una cançó en el top de tot i d'aquí 3 setmanes no te'n recordes aquesta cançó.
1: Totalment. Això és una liada, eh?
3: Sí,
1: però
3: això és una liada.
1: Això, és això et matxaca...
2: Sí. No.
1: Que ha dit això, Nueva Línia, clar, entenem que l'orquestra com a tal seguirà fent la seva vida, no?
2: Sí,
1: i també hi ha un tema...
2: amb altres vocalistes.
1: Clar, el tema és qui són aquestes noves vocalistes.
2: Clar.
1: Això no sabem res, de moment.
2: No, em sembla que han posat com que una de les que serà les noves és una que ja havia, antigament, havia estat amb ells.
1: Ostres.
2: Saps? Clar,
3: això... Una Maya.
2: Una... Sí, exacto.
1: Absolutament, és com l'oreja de Van Gogh de les Canàries, eh?
2: Sí.
3: Que en el seu moment aquests senyoros ja la deien apartar, presumptament des de dins del meu cap, sí. I ara la truquen, perquè això funciona així.
2: Tal qual.
3: Un consell, no munteu res amb homes.
2: Em sembla bé aquest consell,
1: Està molt bé perquè tu has muntat un programa amb dos tios.
3: Bueno, però qui és més tio aquí? En tema d'actitud. Això també és veritat. Que això està molt malament el que he dit, perquè no hi ha actituds per gènere, però és igual. Ja, bueno, seguim.
1: Alba, no pot ser tota l'estona perfecta.
3: No, guoc, no.
2: Clar, és que és normal que estigui tan esgotada, jo vull ho entenc.
1: És que tota l'estona vol ser perfecta i vol defensar tot. Vull dir, Alba, t'has de permetre cagar-la, però no literalment.
2: Línia paral·lela.
3: Heu sentit com llegeixo? Tu m'estàs dient que has de permetre cagar-la? Cada dia la cago com a diverses vegades. I a vegades sense adonar-me'n. O sigui, el meu cap està preparadíssim per cagar-la màxim. Pensa que un dia vaig anar a comprar en un bazar, no sé què collons estava pensant, i vaig mirar els ulls del dependent, i quan em va dir el que costava el que vaig comprar, vaig mirar els ulls i vaig dir, t'estimo molt.
2: Què m'estàs dient, Alba?
1: Perdona un moment.
2: Què dius? Però, per favor, us ho juro. O sigui, jo quan tinc aquests... Si jo tinc molta energia...
1: Tu, un home que no havies vist en ta vida.
3: No, que he de veure en ma vida. Jo vaig entrar a comprar una pinça pel cabell perquè feia molta calor.
1: Sí?
3: I llavors jo estava... Bueno, és que estava com ara, que vaig amb reserva de fa setmanes ja.
1: Sí.
3: Estic molt esgotada. I llavors, quan li vaig pagar i tal, el senyor em va dir alguna cosa, però si vols una bossa o alguna així...
1: Ara.
3: I jo me'l vaig mirar als ulls i li vaig dir, t'estimo molt.
2: Clar, però jo m'imagino, tu imagina't al revés, tu de dependenta i que un senyor vingui i et digui, t'estimo molt, spray de pimienta, però ja.
1: Però no, clar, jo llavors... veig la cara de l'Alba i penso, aquesta noia va drogada.
2: Clar, bueno, sí, també.
3: O aquesta
2: normal.
3: Noia va molt malament.
1: També hi ha aquest punt, també
3: en
1: hi ha
3: fin,
1: aquest punt.
3: En fin, va, us estimo molt a tots.
1: Bueno, tenim cap novetat més de Nueva Línia.
2: En principi, aquí, però ja que fins la temporada que ve.
1: Clar, però és que pot ser que al setembre arribem. Comencem el 3 de setembre, serà el primer dijous que vinguis. Tu imagina't que de cop i volta tenim ja nou grup, nova formació...
2: Ho pot ser.
1: Això pot ser bombazo,
2: temazo,
1: eh?
2: Nou temazo.
1: Però parlant de temazos, també és un tema que ens, bueno, que ens toca de ben a prop, perquè seguim amb la polèmica que va haver-hi amb l'Àlex Tous i la Mireia, la seva exparella, perquè Àlex Tous ha donat una entrevista a Luc Laurent, a l'influencer i tal, on dona més detalls de tot aquest col·laborat que ha tingut amb ella, no?
2: Sí, exacte. Recordem que són dos superinfluencers que ell va explicar en un vídeo hipermega llarg que ella li ha explicat mentides i que havia estat amb un tal Benny Júnior, aquest cantant, i que tot era mentida. Doncs el primer que comenta és, sí, efectivament, he estat amb una mitòmana.
6: He estado 2 años con una mitómana. Es verdad. Y yo no le quiero ningún mal, de nada, de nada. En ningún momento he contado nada para hacerle daño a nadie. Ahora, ella llevaba 1/2 año rajando de mí en redes... Porque un día que me dejó, me tiré a una tía, no me dejé.
1: Hostia.
6: Lo siento. Y encima mal, o sea, era ya un cúmulo de cosas. Y lo dejamos, y llevaba 1/2 año, pero rajando de mí, me empecé a enterar de muchas cosas, y me enteré que mi inseguridad más grande de la relación, que era que había estado con un cantante de...
7: ¿Puedes decir qué cantante?
6: De Benny Junior, que vivía al lado de Barcelona, que ya me había contado siempre que era el amor de su vida... Que había perdido la virginidad con él.
7: Se lo inventó todo.
6: Todo, que no lo conoce. Es que es muy fuerte.
7: Sí, porque Javi o yo se habló con el Benny y le dijo que no la conocía de nada.
6: Suena lista.
2: En realitat, és
1: tampoc va separar el moment que diu me dejó i me tiró la tia. Bueno, calma, també, vull dir...
3: I mira, aquí va, i molt bé, està d'ella. Hòstia, encara estarem connectats i tot.
1: Veus?
3: Jo aquesta frase, m'he tirat, perquè també la diuen en català,
2: sí.
3: M'he tirat a una tia, jo qui hauria de baixar la policia i rebentar-te el cap.
1: Ara.
3: Així de clar t'ho dic. Però què vol dir que m'he tirat? L'altre que és un subjecte passiu que no ha fet res. Ha sigut tu l'únic que ho ha fet.
1: Hi ha molta estrellita
3: perquè
1: de mar,
3: llavors,
1: també, eh?
3: Si només ho has fet tu i l'altre, vigila, Estadella, i l'altre no ha fet res, no. Potser és una altra cosa, que no és sexe consentit.
1: També passa que tu, de cop i volta, estàs amb una persona amb la qual t'estàs entenent que tens allò una mica de figa-flaua, no?
2: Sí, sí.
1: I que de cop i volta vas cap al llit, hi ha uns petons allà a lo loco, i de cop i volta trobes el Patricio de Bob Esponja.
2: Però que no té res
3: a veure. Estàs pixant fora
2: una
3: de test.
2: Una cosa és fer l'estrellita, i l'altra cosa...
3: Vés a mirar-te la pròstata perquè se t'escapa el pip, nen. Se t'escapa el pipi i fas olor a Brumel.
1: No, mira.
3: Que torni Franco, si xerra així l'Estadella.
1: No.
3: Mare que el va parir.
1: Ho deia pel concepte tirat, saps? Però parlant de Brumel, hi ha una colònia que recomano molt. No,
3: a
1: no,
3: mi,
1: de vegades...
3: ara.
2: Aquest canvi de tema?
1: Ai, m'ha vingut al cap, perquè Victorio Luquino, la millor colònia del món, 9,99 a qualsevol supermercat, us la recomano, fresqueta, elegant.
2: És una public...
1: No, perquè és la que utilitzo jo, dic, hòstia, mira.
2: Ah, molt bé,
3: que t'emocionin. No, digueu, he follat amb.
1: Exacte.
3: No m'he tirat a.
9: Gràcies. És important el vocabulari, no és broma.
1: Sí, perquè també hi ha un concepte que m'he tirat, vull dir, que avui dia que hi ha molts vocabularis. Inclús tenim a l'anglès una mica per acunyar paraules diferents, no? Vull dir que tirar també té un punt de porc, no? Hòstia, m'he tirat allà, ole, les gallines, no?
9: La cara de l'Alba és un poema.
3: Hi ha vegades que jo feia una aportació
1: sí.
3: I tu no cal que aportis més.
1: Ah, no.
9: Està, ja està. Ella ho deixa alt i podem continuar.
1: No, jo marxo, si voleu. Jo només, bueno, estic aquí per fer una mica de safret.
3: No. Tu falla amb qui vulguis, bé, però no et tiris a ningú.
9: Exacte. Aquest seria el resum. Aquest seria el resum.
1: Més temes tenim
9: d'això. Sí, el Luke Loren, què passa? Li pregunto una cosa que jo també m'havia plantejat, és hi ha alguna possibilitat de reconciliació, ja no de parella, suposo, però potser d'amistat, d'una conversa,
3: vale.
9: I ell ho té claríssim.
7: ¿Tú crees que en algún momento os podéis llegar a reconciliar
6: no.
7: o una, cordia,
6: no.
7: una cordialidad?
6: No.
7: Ya.
6: Y sin rabia, ¿eh? Pero para mí...
7: Es demasiado doloroso, ¿no?
6: No doloroso, sino que yo gente así en mi vida es que no la quiero volver a ver en mi vida. Es que como si fuera un fantasma. Ni a buenas ni a malas, y le deseo todo lo bueno en la vida y ojalá se cure y pueda tener un buen futuro. A ver, tiene 27 años, ¿eh? Yo tengo 22, ¿eh? Y llevo 2 años aguantando de que de si inmaduro de mía, crío, hijo de enano, que sí, que sí.
7: ¿Todo eso te decía?
6: Sí, que si yo contase todo, todo. Y mucha gente, me da mucha rabia porque mucha gente se piensa que es una campaña de marketing o un...
7: Sí.
6: Sí.
7: Claro, es que los que te conocemos sabemos, o sea, lo conocemos todo de atrás. Claro. Qué
6: claro.
7: Heavy.
6: No, muy fuerte. Claro, inmaduro, yo. O sea, puede ser muchas cosas, pero inmaduro.
7: Bueno, te quedan cosas por aprender, pero desde luego ella habló de putas latacones, te quiero decir.
1: ¿Putas latacones?
9: Bueno, claro, bien, que la que habla de inmadura es la más inmadura.
1: Ah, puta.
3: Però la
9: és que una expressió
1: espanyola. Hi ha moltes coses a analitzar,
3: hi ha molta cap aquí, és una seva.
1: Perdona, però sí. Putes latacones mai ho havia sentit.
9: No, l'expressió, hablo de putes latacones, com dient, si tu dius, mira, esta chica és muy tetona, coño, hablo de putes latacones, jo, saps? Ah. No,
3: hòstia, quina ràbia. És que no, jo no sé castellà. Quina puta ràbia, perquè és una molt bona frase.
1: És molt bona, eh?
3: Sí, home, i en català seria... Parle de putes latalons.
1: No, meuca latalons.
9: No ho sé.
3: Parle de meuca latalons. No, merda, igual, deixa. Ens torna a guanyar Espanya. Hòstia puta,
9: home, tio. Home, però aquesta expressió és meravellosa.
1: Trobo fascinant el concepte que diu. Inmaduro jo? Hòstia.
9: Inmaduro jo?
3: Mira, estem home. Superconnectats.
1: Ai, tonta.
9: No, Àlex? Perquè molta gent no sabia que ell té 22 i ella en té 27. I ella, una de les coses que li diu és que ell és un immadur. I ell diu, immaduro jo, com dient. Però immadura seràs tu que t'inventes però... coses con el Benny Júnior.
3: Però ella ho és molt, però ell, vull dir...
9: Ell té 22 anys. També té
3: 22 anys i un imperi darrere, que a vegades això, quan notes de buscar les garrofes fora de casa, també fa bastant immadur, m'explico. Va fer un vídeo aquest xiquet l'altre dia, sobretot lo d'Espanya.
9: Ja, sí, l'he vist.
3: De la selecció. Mare de Déu. I la família ha pagat perquè aquest noi estudi, saps? I mor, i quin disgust.
1: Què més tenim d'aquesta gent?
9: Doncs què més tenim? Doncs que, clar, hi ha gent que quan el veu pel carrer a l'Alex Tous, se'n riu. Més que se'n riu, li diu, d'on està Benny Júnior?
7: No t'afecto tanta visibilitat?
6: Sí, que te cagas. Llevo un mes tarao.
7: Sí.
6: Sí. Perquè al final és una cosa per la qual jo l'he passat fatal.
7: Claro, sí, una cosa dolorosa, una relació que de repente...
6: Y pero entiendo todo el lore, que la gente haga humor, que la gente haga coñas, pero claro, a mí no me hace gracia que me venga gente por la calle, mira el Benny, no sé qué.
7: Ah, te dicen que claro, voy a preguntar ahora
6: porque la gente se lo toma coña. Y yo lo entiendo. Yo no me enfado con la gente que me dice eso. Claro que no, más faltaría. Pero por dentro...
1: Déu meu senyor, jo t'he de dir que no sabia qui era el Benny Júnior aquest.
9: Jo tampoc.
1: Fins que va parlar tota aquesta polèmica.
9: Totalment, jo tampoc ho sabia. Però entenc, i ell també diu, jo també ho entenc, que la gent, això s'ho ha pres com nosaltres, com un culebrot, com un xotxoneo graciós, però clar, que vagis pel carrer, quan això ha sigut una miqueta trauma i dolorós, i et dic, d'on està el Benny Júnior?
3: No,
9: que... gràcies, saps?
3: Per més immadur que siguis, jo crec que hi ha un tema de que no tindré tu el control del teu relat ha de ser algo insoportable.
1: Sí. Em va passar que el primer moment que vam parlar del Benny Júnior, jo pensava que es referien al Benny Júnior i dic, hòstia, la tia li ha fotut les banyes amb el Benny Júnior, amb el Vinicius?
9: No, sí, en realitat no existeix ni el Benny Júnior ni el Benny Júnior.
1: No, el Benny Júnior sí que...
9: No, però la vida de la Mireia
1: no. Ah, no, zero.
3: La Mireia que faci novel·les.
1: Sí, seguirem al tanto d'aquesta relació que jo crec que us donarà molta teca.
9: També, potser tornem la temporada també amb més coses.
1: Exacte. I hem de parlar ara mateix d'una gent que no sé qui són. Que
9: en sèrio? No.
1: Perdona.
3: Home,
9: Alba,
3: per favor.
9: Alba,
3: la Nagore... És icona de les lesbianes. Les dues.
1: Però parla bé, collons. Hòstia, Alba.
9: Està fatal.
1: Dir, prefereixo que et caguis aquí sobre, que segueixis parlant.
9: Està a punt de dir-nos t'estimo molt. Us ho dic.
1: A veure, parlem de la Nagore i la Carla Flila.
9: de veritat, o sigui, de veritat, no saps que qui és la Nagus, no, la Carla Fila?
3: Ella
9: Carla
3: és de Fila. Lleida, no?
9: No, la Carla és de Gavà. La Carla és de Gavà i la Nagore, no, la Nagore és del País Basc. Però vale. En realitat són una... De veritat, Guilla, o sigui, estic flipant. Bé, és una relació lèsbica que han tingut dos tornades.
1: Però aquesta gent és famosa.
9: Molt famosa.
3: La Nagore, molt.
1: Tan, tan famosa, no serà perquè no tinc ni puta idea.
9: No, home, no, la Nagore va entrar, o sigui, va fer famosa fa molts anys a Un Gran Hermano. Després sí. Va a La Granja, molts realities.
1: Però
9: després
1: està
9: la Sandra Berneda. Després, no? I la Carla Fila, doncs, ha sigut una lesbiana d'aquestes a TikTok, molt famosa, perquè uns 5 milions de seguidors.
1: Pues escolta una cosa, si hi ha algun oient també perdut com servidor, que ens envia un missatge, @estroners_recu, al nostre Instagram, i ens digui, no estàs sol.
9: No,
1: perquè jo crec
9: tinc fe que està sol.
1: No, jo crec que no, jo crec que molta gent... La Nagore aquesta, la Carla Fila aquesta, vull dir...
9: La Laura fa tampoc sap dir el nom.
3: La Carla jo te la compro, però la Nagore, si tu la veguessis, sabries qui és.
1: Ensenya'm una foto de la Nagore aquesta.
9: La Nagore saps qui és. De la Gran Hermano tota la vida,
3: sí,
9: ja veuràs.
3: La Nagore...
1: Jo no he vist Gran Hermano.
9: Bueno, Gran Hermano, que... Supervivientes. La qüestió és, eren parella amb una, vale, molta diferència d'edat. Ho van deixar, van tornar, van jugar amb el Javi de Hoyos, van dir, ara hem tornat, es van bloquejar, i ara, de sobte, sabíem que tenia bona relació, doncs la Carla Fila ha penjat un carrusel de fotos i tu vas passant així com qui no vol la cosa i de sobte torna a haver-hi una foto així una miqueta apropadetes, les dues, que dius, carinyet, si us esteu queixant de que no vols que es parli...
1: Estem rebent una de missatges? Què estem va? Rebent una de missatges?
9: No m'ho crec.
1: Mira,
9: que
1: el Manel diu, no estàs sol. És que clar, collons.
9: Manel,
1: mira,
9: Manel, segur que saps qui és. Mira,
1: mira. La...

0: la vostra opinió. Ara escoltarem una miqueta on expliquen per què l'han comprat, què han fet, i sentim el Mago Pop, que sí que el sentim molt parlar català, i una frase al final en català també de l'Aitana.
1: Hola a todos, somos Aitana.
2: Y el Mago Pop.
1: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y, bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
2: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, ara, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
1: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión.
3: Bueno, aquest és el vídeo que hem anat comentant i que, de fet, va ser això dimecres? No, dimarts quan va sortir?
4: Sí, dimarts va sortir.
3: Dimarts també vam aprofitar per anar al voltant del Teatre Aquitania. Escolta, estem rebent una de missatges i també hem rebut un missatge molt divertit que diu: ni idea de qui som, però sense bizum. En aquest cas...
4: Vaya rata la gent. Escolta, jo el que penso és, al final de tot del vídeo, diuen adeu en català.
0: Sí, una frase més i ella
4: sí,
0: poc.
4: Sí, estem molt contents, diu, o alguna cosa així.
0: És que és veritat que diu que ha perdut el català perquè no el parla amb ningú.
4: Bueno, doncs pues noi, potser aquest és el teu problema, saps? Busquem qui parlar-lo. Per mi són engrunetes, això, com sempre, igual que la Rosalia quan fa una frase en català. Per mi segueixen sent engrunes, no hi ha un compromís real amb la llengua darrere d'això. I després, que comprin el teatre. Bueno, molt bé, perquè el teatre aquest no es tancarà.
0: Clar, no, teatres, jo he pensat, millor no que el comprin ells que no un hotel, no?
4: No, clar, i que els teatres no haurien d'estar de les mans. O sigui, el futur dels teatres no hauria de dependre de que l'Aitana i el Mago Pop el comprin. Les institucions haurien d'apostar maybe una mica més per la cultura. Digue'm boja, saps? Però bueno.
3: Et diré una cosa. Hi ha un tal Manel que diu que si li sol·licites bízum et fa un bízum, eh?
4: Sí, el que vol és el meu telèfon. Clar. Aquest és el que vol el meu
0: telèfon. No, trampa, eh?
3: Realment, no estic sol, eh? Estem rebent una de missatges increïble.
0: Però jo estic aquí només perquè les xarxes estiguin així calentetes.
3: Increïble, o sigui, vaig loco, eh?
4: A mi una cosa que m'ha sorprès d'això del Mago Pop i l'Aitana és que... Bueno, el Mago Pop no ho tinc tan controlat, però segurament també. Entenc que diversifiquen. Fins ara compraven coses més d'immobles, no?
0: Suposo.
4: Pisos, cases... Sí. I ara teatres, bueno... Suposo que s'han cansat d'especular, no ho sé.
0: No tinc tanta informació.
4: Quan en tens tants, deu ser la marató de TV3, això per ells. Bueno.
3: Alejandra Castelló, moltíssimes gràcies
4: per
3: aquesta temporada al nostre costat. T'esperem també al setembre. Descansa molt, bon estiu.
0: Igualment.
3: I ens veiem ja al setembre.
4: Nosaltres no sé si serem al setembre, però tu vine.
3: Tu vine.
0: No, vosaltres no, jo sí.
3: Si no, hi serà el Clapés.
4: Exacte.
0: Home, però és que amb aquest senyor no tinc tanta confiança.
3: Bueno, tu pensa que és un senyor que li agafes carinyo al final, eh?
0: Sí, no, ja així l'agradó un poc.
3: Sí, és, va de Rottweiler, però és un chihuahua.
4: Vale, no, res.
0: M'apunto. Però jo prefereixo estar amb vosaltres, eh?
3: Vinga, va, un minut perquè faltin 10 minuts per les 4 de la tarda. Fem una breu pausa per la publicitat i encarem la recta final del programa. Ara tornem.

0: Bona tindrà el clima i les temperatures que té Màlaga. Escolta, Màlaga no té tantes coses dolentes, les temperatures, però té molta cultura o gastronomia que potser podem començar a dubtar, saps, a Tarragona?
1: Home, sí, també t'he dit jo, també t'he dit això a Tarragona, no?
0: No t'atreviries a cantar un de flamenc o algo?
1: Ai, ai, este calor que entra en la piel.

0: I justament comentar amb l'Alejandra Castelló, que encara hi és aquí, el tema de que la Nagore aquesta...
1: Sí, tal, que ningú sap qui
0: la,
1: és.
0: La Carla Flufla, aquesta cosa. Us he dit que hem rebut una allau de missatges i hem rebut un missatge que ens ha fet molta gràcia. Atenció, ens ha enviat una persona que diu: no esteu sols, jo tampoc sé qui són, sóc el pare de l'Alejandra Castelló.
1: Mare meva, de veritat. He de començar temporada amb aquest senyor i l'he d'acabar també amb ell.
0: Pauli, sí. Pauli Castelló, el teu pare ens ha enviat un missatge i crec que no entén la teva secció.
1: No l'entén, ja t'ho dic jo, que no l'entén. O sigui, no. Abans m'ha apurat a mi, Benny Júnior, i no li he contestat, òbviament.
0: Ai,
1: saps? Però ara també us ho ha dit a vosaltres per si pot ser protagonista.
2: Però lo bonic és que sap qui ets tu.
1: Pensa home, només faltaria, només faltaria.
2: Hi ha molts pares que no saben ni qui és la seva filla,
1: també,
2: saps?
1: Això també, però que és que és molt
2: que
1: fan.
2: Que maco que t'escolti, encara està bé.
1: No, és molt fan de vosaltres. La meva secció no l'entén, però li fa gràcia.
0: M'encanta,
1: però li fa gràcia, sí, sí. I ell volia ser...
2: M'encanta.
1: Li ha tancat la temporada.
0: El teu pare ha de venir algun dia
2: sí,
0: aquí al programa.
2: No saps el que dius. Ja el convidem, més que convidem.
1: Mare de Déu,
0: cuidao. Deixem de banda la Nagore i la Carla Flu i hem de parlar de castells. Vinga, va, que abordarem els últims 5 minuts del programa parlant de castells, perquè la colla castellera, atenció, de la Cerdanya, ha protagonitzat una de les imatges més singulars de la temporada. Ha fet un castell a, atenció, 2.896 metres d'altitud. Jo entenc que la Xaneta va fer un curset de la NASA, perquè si no entenc aquesta alçada, eh?
2: Segurament, Goita. Una cinquantena de membres van pujar fins al cim de la Tossa Plana de Lles a 2.896 metres d'altitud, on van descarregar amb èxit un pilar de 4. L'acció, batejada com a Pilar de Cim, vol combinar la tradició castellera amb l'entorn de muntanya que s'identifica tant la comarca.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, i nosaltres tenim ganes de saber una miqueta... Com va anar tot això? Com va sorgir la idea? Com van ser tots aquests detalls d'aquest castell d'alçada? Per això avui podem saludar ara mateix el Saulo Pujolàs, que és el president de la colla castanyera...
2: Ai, la castanyera està a punt d'arribar, també.
0: Castellera, que necessitem vacances. Bon. De la Cerdanya. Bona tarda, Saulo!
3: Bona tarda, aquí estem.
0: Olé!
1: Hola, guapo!
0: Que quedi clar que no és castanyera, sinó castellera, eh?
2: Sí.
0: Vull dir...
2: Saulo, hola!
0: Saulo!
3: Sí, sí, ara sí, ara sí.
0: Ah,
3: sí,
0: vale.
3: Sí, ho sento.
0: Vale,
2: no,
0: vale.
2: No pateixis, escolta'm.
0: Tens cobertura de Renfe, Bastard?
3: Sí. Renfe R3 a Cerdanya, si voleu us ho explico, però no cal, no?
0: No.
2: Que encara estàs allà dalt, damunt del com es diu, de la Tossa de Plana, que et costa tant arribar a la cobertura.
3: No, ara estic aquí baix a la vall, estic alt, però la cobertura és la que és, sí.
2: Escolta'm, vas tenir tu aquesta idea de fer aquest pilar a dalt de la Tossa de la Plana?
3: Bueno, sí, vaig ser un d'ells que va tenir aquesta idea de... Bueno, doncs d'això, no? De que nosaltres a Cerdanya no tenim segons què, no tenim grandíssims equipaments o segons quines coses, però sí que tenim muntanya.
2: Això sí.
0: Home.
3: I la nostra idiosincràsia és aquesta, i pujar tots junts allà dalt a fer això crec que valia molt la pena.
0: Us veu haver de preparar d'alguna manera? O sigui, entenc que veu arribar ja una mica cansats, no? Com per fer el castell?
3: Sí, part de la gràcia era aquesta, és a dir, que des del que està molt en forma, que puja en una hora, fins al que no camina mai, els pares amb canalla a coll, gent amb mal de genolls, gent que no hi havia estat mai, anar tots junts allà dalt i fer això és el que realment significa fer pinya per nosaltres, no?
2: És molt bonic, és el doble sentit de la pinya.
3: Sí, i a part és això, eh? El que dèieu, vam arribar allà dalt suats, cansats, clar. I feia una mica de vent, a més, no va ser gens fàcil, no? Però ens vam sortir.
2: Home, clar que sí. Teniu algun repte similar a aquest per properament?
0: Jo que sé, l'Himalaya.
2: Exacte.
3: De moment no, però sí que ens agradaria fer aquesta activitat cada any en un cim diferent de la nostra comarca.
0: Home!
2: Home, seria molt maco que mos convidéssiu.
0: Clar, bueno, però jo, si podeu portar cotxe per pujar, millor.
2: Exacte.
3: Encantats, home, aquests cims, part de la gràcia és que s'hagi de pedalar fort abans, eh? Si no, no té tant mèrit.
2: Si per una persona del territori,
0: mal, eh?
2: Exacte, diu pedalar fort,
0: no.
2: Jo, que sóc de la plana més plana,
0: no, fatal,
2: jo tindria
0: fatal.
2: Mal d'alçada.
0: No, pensa que jo vinc de la platja de Cunica, aquelles platges no són profundes, vull dir que jo només camino a la platja, imagina't.
2: Exacte.
3: No, però part de la gràcia és aquesta, eh? Més tard o més d'hora vam arribar tots, que és del que es tractava,
2: clar,
3: i tots junts vam fer allò, i vam parir aquesta imatge tan xula que, ja us dic, la idea és recrear-la cada any en un cim diferent de la nostra comarca.
0: Que
2: on
0: guai.
2: La podem veure, aquesta imatge? Doncs digue'ns les xarxes socials.
3: Les xarxes socials, doncs, sobretot l'Instagram i el Facebook de la colla castellera de Cerdanya, us serà fàcil de trobar. I l'Ajuntament de Lles de Cerdanya, que ens va obrir les portes i ens ho va portar tot molt fàcil, també.
2: Olé.
3: També el seu Instagram també hi són.
0: Hem estat Lles de Cerdanya i nou.
2: Lles de Cerdanya és de la demarcació de Lleida.
0: Sí.
2: Toma ja.
0: Ole, alegria. Escolta, Saulo Pujolàs...
3: Bueno, és una...
0: Ui. Aquí hi ha tema, eh?
3: És una de les peculiaritats, eh? Mitja comarca és Lleida i mitja comarca Girona, eh?
2: Exacte, la part maca és la de Lleida. Perquè no hi ha barcelonins, vinga.
0: Saulo Pujolàs, moltíssimes gràcies, president de la colla castellera, ara sí de la Cerdanya. Moltes gràcies i ens veiem al proper cim.
3: Ja us avisarem, que estigui en cas.
0: Perfecte, guapo!
2: Olé, adéu, adéu, adéu!
3: Que vagi
4: bé. Alerta boomer!
0: Què passa, Toni Clapés? Bona tarda.
5: Què tal? Ep, avui molt ben acompanyat, perquè no només he vingut jo, sinó que també m'acompanya un altre boomer, tot i que és d'una generació...
0: Sí. Sou boomers per nosaltres, eh?
5: No, però ell és d'una generació, podríem dir, anterior a la meva. No, però... sí, seria anterior a la meva.
0: Però
5: sí,
0: en actitud s'aproxima més al Marcelí que tu, eh?
5: No, no
2: és veritat. Quants anys us porteu?
5: Però sincerament no ho sé.
6: Hosti, quants en tens ara?
5: Jo 58.
6: Doncs 8.
5: Ah? 8 anys, per tant...
6: Però són dues generacions diferents.
5: Sí.
6: Moltes coses de parla el Toni, jo no sé de què parla.
5: Exacte.
2: Jo tampoc, però jo crec que s'entén aquest del Toni.
6: Hi ha noms que diu que no sé mai de què refereix.
0: No sé. Crec que mai us havíem tingut els dos, em fa com gràcia.
5: No, perquè avui el Marc, que avui és el... Crec que tot apunta que serà l'últim, el darrer dia de programa, de programa d'aquesta temporada, per tant acabarem allò, saps, a correcuita, saps quan vas corrent i et queden enrere les sabatilles?
0: Ai, sí. Sí. Passa molt, quan passa amb xancletes.
5: Crec que la temporada de RAC1 acabarà així.
0: En xancletes.
5: Amb les sabatilles pel mig del passadís i corrent a correcuita. Avui el Marc Serra ens porta que ell creu que serà la cançó de l'estiu.
0: A veure.
6: Amb respecte amb tots els grups, festivals i gent que aquest any doncs vendrà la seva cançó...
5: Que n'hi ha molt pocs.
6: Que n'hi ha molt pocs i se'n troben a faltar. Sí. Nosaltres apostem per Naïm S.K.
0: Perdona un moment.
6: Aquesta persona.
0: A veure, perdona un
6: moment. Aquest cantant.
0: No em vinguis amb aquest tema, ara.
6: Que fa versions infantils.
0: Sí, fa una setmana teniu aquí el Mont DJ, el Guillem Soler i el davant de Neon, dient que aquesta era la cançó de l'estiu.
6: No.
0: Ara canvieu d'opinió, no?
5: No. Ho hem estat avaluant.
6: S'ha fet una reflexió. S'ha fet un comitè.
5: S'ha fet un comitè. S'ha votat a mà alçada.
6: A mà alçada,
0: I una unanimitat.
5: I hem arribat a la unanimitat. Que no són, que a dia d'avui encara...
0: Què m'estàs dient?
5: No, vull dir que poden ser la cançó de l'estiu, però hi ha un altre candidat
6: que han quedat superats.
5: Ara, que entra molta més força.
6: A més, estrena ell públicament la nova versió d'aquests temes que hem anat escoltant, a la versió RAC1, en exclusiva.
5: Aquí.
6: Et dic una cosa, tots aquests altres grups han volgut venir aquí a estrenar les seves coses? Doncs no. Ell, com que és el que ve, és el nostre. Com és el que...
2: No deia poder triar gaire, tampoc, perquè no crec que sigui el seu públic, el vostre.
5: Ah, o sigui, estàs menystenint el Naïm.
2: No, a vosaltres.
5: No, estàs menystenint el Naïm perquè ha vingut amb nosaltres i ha considerat que el millor lloc per anar és el Versió. No ha decidit anar ara, per exemple, amb l'Ostrell aquest matí que ha fet programa.
0: Ves que no
5: siguis. El TGU,
6: el que sigui.
5: O el col·lapse amb el Jordi González. No.
0: Bueno, perquè estan de vacances, Toni.
5: No, perquè, perdona, el Jordi González portes quasi 6 mesos gravat. Per tant, avui ell ha decidit... Ell el grava cada divendres. No estic dient cap mentida.
0: No.
5: Cada divendres el grava i el passen el dissabte.
0: Això se sap.
5: Us escandalitzeu per tot.
6: No.
5: Per tant, avui, aquí al programa...
6: En exclusiva.
5: Ara.
6: I, a més a més, una cosa que us farà il·lusió...
5: I atenció a la cançó.
6: Sí, el Cargol. El Cargol ja no treu banya.
0: La podem sentir?
6: No, la podem sentir. Us l'escoltarem en directe.
5: Perdona, us heu de quedar aquí?
6: Sí.
5: Perquè ens heu de...
6: Ajudar una mica.
0: Això és explotació laboral, eh?
5: No, us heu de quedar aquí perquè hem de recolzar el Naïm,
6: perquè és l'estrena. I us diré una cosa que us farà il·lusió. Okay. El Naïm en persona us ha demanat a vosaltres que féssiu els cors.
5: Sí que
6: ho ha demanat. Ho ha dit ell.
5: Vull el Guillem Estadella, el Marc Bala amb la Baby, que al final no ha pogut ser.
0: La Baby d'Alba, dius?
5: No, la Baby, el Marc Bala i la filla, que ha tingut el Bala, però li hem preguntat i ens ha dit que el Bala li dona de mamà.
6: Sí.
5: Per tant, no ha pogut ser.
2: Targeta vermella.
5: Per què?
2: Targeta vermella i la segona expulsió. Sort que s'acaba ja el programa.
5: El Bala li està donant el pit?
2: Perquè
5: és la manera que descansi la mare.
6: Clar,
5: és la manera d'entretenir la Vila. Quan no mama i ella vol mamar més, aleshores el Bala li posa el pit.
6: Ens ha dit que té el mugró molt irritat.
5: Té el mugró destrossat.
2: Jo tinc l'orella irritada d'escoltar.
5: Però s'agarra, a veure, és que de veritat...
2: Això és
5: que
2: sí, ja, homes.
5: 80,
2: tu
5: també, 33.
0: Vols teta del Bala, també?
2: No vull teta de ningú, jo.
5: És més bona la teta del
2: va, va, va, va, va, Toni!
5: És més sucosa que la de dona.
2: Toni!
0: Perquè tens una mica de palet.
5: Ah, això no seria un entreteniment.
6: Ara us dic una cosa, aquest final no és digne del que ve ara.
2: No, no.
6: Dedicarem directament a la cosa.
5: Buscareu els dos, eh?
6: Sí, sí, sí, aquí, eh? Que s'us sí ha demanat.
5: S'us sí ha demanat expressament, no? Sí. El Naïm ens ha demanat que
0: s'unés. Ara el saludem, segur que sap qui som.
5: Ara tornem. Bé, fem una pausa de 3 minuts i... No, no marxis, que
0: no. Em quedo, em quedo.
5: És la cançó que ho petarà aquest estiu.
6: Ja ho veuràs.
0: Adéu, adéu, adéu.
4: Els taloners, els que van abans del clapés.
7: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
8: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900 903 743.
10: Verisure. Què et passa?
11: Que no em tanca la maleta.
10: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
11: Bé, si trec uns quants banyadors...
10: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
15: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil, a l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
16: Propera parada, plaça Lesseps.
17: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
18: Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'Ametller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'Ametller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
19: El titular és que aquest nou gazpacho agradarà tant als amants del gazpacho com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
20: Ametller Origen. El gust és nostre.
21: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
22: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
24: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Cern.
25: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
26: ara que volem fer el que volem,
25: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
27: i escoltarem els contes de Reco
25: a la piscina,
26: al cotxe
25: o a l'hora de la migdiada.
28: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
29: I, oh?
25: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
30: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
27: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
31: RAC1 Podcast.
25: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
0: It's show.

0: és, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Judit Esposa i Noel Guarnido. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que somia amb que tot l'equip del programa es tatuï la seva cara.
1: Me podría pequeñito...
2: Un tatuaje.
1: Un tatuaje.
2: ¿Qué pondría el tatuaje?
1: El Luis de la Fuente. La cara.
3: ¿En serio?
2: ¿Perdona? ¿Te vas a tatuar la cara de Luis de la Fuente?
1: Creo que está bien. Creo que es un buen recuerdo, tal.
2: ¿Dónde lo pondrías?
3: ¿Dónde lo pondrías?
1: Sí. No lo he pensado.
2: Hombre, le pega el bíceps.
1: Ya, pero nada, tenía que pensar. Yo había pensado eso.
0: ¡Toni Clapés!
4: Bona tarda. Bona tarda, tingueu 4 i 10 minuts. Qui sap si ens tatuarem altres coses aquest estiu, com per exemple el nom de qui tot seguit el Marc Serra ens presentarà com el referent de cançó de l'estiu. Abans, però, saludem, com és habitual, a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
5: Ara m'has matat perquè bona tarda no sé. No porto ni un tatuatge.
4: Sí.
5: I llavors ara no sé què m'hi posaria.
6: Te n'has de fer un del clapés.
5: Ja, a on? Sobretot. A on? Però és que el tema és a on?
4: Sobretot.
6: Sí, sobretot.
5: I quina part del seu cos?
4: Doncs escolta,
6: del meu.
4: Veient, no, doncs... m'agrada.
6: Era allò que se'n deia branding.
4: Sí, branding.
6: Això,
4: el branding.
6: Que es marcaven com si fossin vedells.
4: Ara, doncs just jo, si fa no fa, porto aquest tipus de coses. I a més, això sí, ho faig amb experts, amb cirurgians experts que realment
5: podríem competir, un dia podríem.
4: Ho treballen. I bé, bueno, no sé, jo estic en això sí que estic
6: estàs
4: a la moda.
6: Estàs ple de cicatrius.
4: Estic, sí, però sí.
6: Com el Frankenstein.
4: El dia que se m'obrin totes de cop, escolti, jo necessitaré 6 cremalleres. Senyor Virgili, bona tarda.
6: Déu us guard, feliciteu les Carmes.
4: Avui és Sant...
6: Exacte, Carmes. Carmes. Sí.
4: Carmes.
6: Des d'aquí, moltíssimes felicitats.
4: Carmetes. Senyor Boigas, bona tarda.
7: Si vols una cicatriu, m'ho diu.

0: Sí, no, no caldria. No, perquè vostè és metge amateur, entre d'altres coses.
1: Ah, amb un got trencat, escolta, puc fer...
0: Sí, no, no caldria, no caldria. Bé, tal com us he avançat fa uns minuts aquí amb els taloners, que encara continuen, avui us presentem la que creiem nosaltres serà la cançó de l'estiu.
2: I tant.
0: Calor, vacances, les portes de començar aquest període estival. Marc Serra, bona tarda de nou.
3: Bona tarda. Estem contentíssims d'aquesta estrena musical d'avui. Ha explotat a les xarxes, reversionant clàssics infantils catalans com el Patufet, el Joan Petit o el Plou i fa sol.
2: Sí, sí.
3: Tot plegat ho amaneix amb un ritme que són paraules que no sabrà el senyor Marcelí, però que són molt importants. Dancehall, afrobeat o mambo, i sempre amb reivindicació social de fons. Mambo sí, ho sé que ho té present, això, eh? Bueno, avui s'estrena en directe amb el Cargol Ja no treu banya, amb els cors, que intentarem no arruïnar la cançó, de Míriam Díaz, els taloners i un servidor. Estem molt contents de rebre i escoltar en directe a Naïm S.K.
2: Sí, senyor! El Cargol Ja no treu banya!
4: És tristíssim, eh? Aquesta cançó és tristíssima.
2: Calli.
5: Calla, vella!
6: Què diu la gent del RAC1?
7: Olé!
8: Guapo!
6: La cantem tots junts, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.

0: La nostra aposta com a cançó de l'estiu.
1: Sí,
2: el Naïm SK és el Naïm Smiley. Vam parlar amb tu el dia 1 de juny. I, hòstia, en un mes i mig han canviat moltes coses. Per començar, masses, eh? Arribes amb una petició que t'havien fet molts dels teus seguidors, que és tenir un àlbum, no? Tenir unes cançons. És un disc que ja està a la xarxa, no? Què hi ha de diferent entre el que la gent ha consumit a la xarxa, és el TikTok i tal, i el disc? O sigui, sona diferent? Què heu gravat?
3: A veure, jo penso que el que és les xarxes pues, sona diferent, saps? Però, en canvi, a l'Spot i tal, doncs s'ha de posar una mica d'autotune, hi ha gent que li agrada més, hi ha gent que li agrada menys, però hi ha d'haver aquest canvi, aquest petit canvi.
2: I, a més, has fet col·laboracions, perquè, per exemple, posem el Joan Petit, ja no va...

0: que això sona diferent a les xarxes, com deies, no? I aquí tens una col·laboració. Qui t'acompanya?
1: El Kelly Saia. És magnífic. O sigui, tant com a cantant com a persona, una persona magnífica, la veritat.
0: I escolteu la producció, mira com sona això.
2: Suor!
0: Hem escoltat el Cargol ja no treu banya en directe per al senyor Buigues, que te'l presento.
3: Hola.
0: Naïm, que és una eminència del programa.
3: Hola,
0: és un lliure pensador. Té una mica d'anàlisi, no?, d'aquesta cançó.
3: No, volia fer una pregunta. Aviam, sí. Per què havia fet una cançó sobre el Cargol? Què admirava del Cargol? Hi ha tres possibilitats. La seva velocitat, la seva cuirassa de protecció, que un nen d'un any amb un dit petit el podia esclafar tranquil·lament, o bé la capacitat que té de migrar amb la casa a sobre.
1: Clar, bueno, pensa que el Cargol i el que és la cançó del Cargol és una cançó de la nostra infància. El que jo també he pensat, pues, que el Cargol, per ell, per molt que la cuirassa que porti sigui molt fràgil, per ell pesa molt. Sí, el Cargol és un animal que migra molt. Llavors és el que passa amb els immigrants, també. O sigui, porten, per molt que emigrin i busquin un lloc millor, sempre porten el pes a sobre del que han viscut i del que, que han vivit.
0: Va, cara, i tu.
2: Molt bé.
0: Quina reflexió li han deixat anar, senyor Buigues?
4: No m'esperava això.
2: La sap pair deglutir?
3: Pots deixar una setmana per assimilar-ho?
1: Sí, cap problema.
3: Et trucaré aquesta setmana per comentar-t'ho.
0: Només em volia preguntar, que dèiem, que els fans demanaven les cançons, també demanen concert, i hi ha concert.
1: Sí.
0: Falta una mica, però quan és això?
1: El dia 10 de març de...
0: 10 de març.
1: 10 de març de 2027, a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Això fa d'artista gran, perquè tu compres els concerts un any a vista.
2: Home, i tant.
0: Que això fa de persona important.
2: Tens,
0: per tant,
2: tens tota la raó.
0: El seguirem i estarem allà a l'Apolo. Abans, algun altre concert, alguna altra cosa, treballant aquest directe?
1: Per exemple, a final d'aquest mes estarem a Cabrera de Mar, el dia 31, i de cara al setembre en tenim molts més, bastants.
0: Estupendo. Pues veurem la feina que fas.
2: Escolta, quan convoqui un Sant Jordi i ho rebenti, que se'n recordi...
0: Exacte.
2: Perquè no trobarem entrades, i aleshores...
0: No, són, mira, 8 passes VIP.
2: No, sí, no. Sí. No, jo VIP no. Jo només vull anar.
0: Ja només vols entrada normal,
2: no? Jo no necessito ni VIP ni VIP. Res, saps allò? Unes entrades. Doncs mira, recorda-te'n d'aquí, dels del programa.
1: Oi, tant que sí.
0: Nai, moltes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies. Bé, al Naïm, que li desitgem la mateixa sort que el Josep Montero, que, per exemple, amb Boques Grasses ho esteu petant, i que ara tancareu
5: la gira.
2: No, la gira i la vostra carrera professional a l'Estadi Olímpic.
5: Bé, arriba un poc a tancar-se, saps? Perquè això de llevar-te cada matí, haver de fer coses, és un pal, tio. Al final fa pal viure, saps? Vull dir, el Naïm...
6: Fa pal viure.
5: Clar, tio, un dia el Naïm se n'adonarà que fa pal viure, però... Vull dir, és millor dormir tot el dia. Com els Cargols, ja una mica és com si estiguessin arrossegant-se al llit, no? No corren massa, estan allà.
2: Jo vull agrair-te que mantinguis una conversa aquí al programa, perquè pel que em diuen, si no és estrictament necessari, no malgastes el teu temps parlant amb ningú.
5: Tia, és que és molt cansat parlar, tio. Yeah. Vull dir, com a molt, faig l'esforç per lligar, tio. Vull dir,
2: faig
5: l'esforç per lligar
2: això,
5: i...
2: Això és el que...
5: És poca cosa més, sí. Tio, clar, tio, és que has de parlar tot el dia, tio. Per què has de parlar tot el dia, tio? Oh, pal, tio!
6: Però per què fas aquestes pujades?
5: Vosaltres voleu parlar tot el dia, normalment,
6: per què,
5: o què?
6: Cris,
5: sí o què?
2: Oh, quins crits.
5: Voleu parlar tot el dia, sí o què? Oh, voleu dir merdes tot el dia, o què?
7: Ho veieu bé, o què?
5: Ho veieu bé de parlar tot el dia, o què?
7: Que guai, eh?
5: Que guai, tio.
7: Què anava a dir? Anava a dir una cosa, perquè avui he de dir coses, perquè...
5: In the night.
2: The night. Va, amb el... Josep. Ep, Montero, dona-li tot el suport al Naïm.
5: Què passa, tio? Naïm, tio! Què passa, tio?
6: Quins crits.
5: Ja no teu bany.
2: No, dic que li donguis tot el suport al Naïm i te'l podries emportar també com a taloner. Mira, ara el saludem com a taloner.
5: Adéu, Naïm, tio!
2: Dic, els concerts d'Oques Grasses, dic, el podríeu portar.
5: Sí, el que vingui de Tolonet, jo, vull dir... Per molt que ens intentin fer ombra, ja, vull dir, 4 estalls d'Olimpés tampoc ens separaran, saps?
2: Ui...
5: És igual. És broma, tio!
2: Montero!
5: Sí, tio, molta sort! Molta sort a la vida, tio! Aixafa amb els Cargols i que no treguin banya!
2: A veure, Josep, gràcies. Sí,
5: gràcies.
2: Míriam Díaz, bona tarda.
6: Bona tarda de nou. Què tal? Passa, Míriam! M'ha agradat molt, cantar amb en Naïm, encara que sigui fent-li uns coros, bueno, però sempre ho recordaré.
2: Que no et fitxi. Pensa que aquestes carreres, com en el seu dia la Rosalía, la Rosalía, que va començar que ningú li...
4: No la volien.
2: És més, l'Àngel Llàcer, amb un càsting, a Operación Triunfo...
6: Recordem-ho.
4: Va dir que no.
2: Va dir que desentonava. Va dir que desentonava i que se'n podien tornar cap a casa. Ara ves-li al darrere a Rosalía i busca una entrada. Per tant, amb el Naïm, que no passi... Que no passi el,
8: i la Míriam canta molt bé.
2: Molt bé. I que no, no t'integris...
4: I és flamenca, ara. I té presència
2: no t'integris amb el Naïm.
9: 15 años, vengo de Barcelona y estoy estudiando cuarto de ESO.
10: Yo sí creo que esta canción no era la que tenías que haber cantado esta noche.
11: Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz. Ahora mismo. Lo que quieras.
2: Oh, Cerda. You and me together through the days and nights. And I don't worry cause
12: everything is gonna be alright. Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo. Por lo tanto, lamentándolo mucho, voy a decir que no.
10: No pasa nada. Yo he venido aquí a aceptar las críticas y a aprender de profesional como vosotros.
12: Rosalía, has desafinado bastante regularmente durante el tema.
10: No puedo hacer todo.
12: Ya, pues...
10: No puedo hacer todo. He intentado interpretar, cantar y bailar. Me pidió... Seca me pidió fuerza. Pues aquí tiene fuerza.
12: Claro.
10: He intentado hacer lo posible. Te doy la fuerza.
6: Ja apuntava maneres,
2: eh? Aneu-li al darrere, Llàcer i companyia, Rosalía.
6: Bueno, Harry Styles li va passar el mateix.
2: Sí, això,
6: allà...
2: que aquests concursos, la veritat, el que descarten és el que triomfa.
4: Ara, ara.
13: Vols un Cathy, Míriam, en directe, Singer Lady o alguna cançoneta així?
6: Vinga, va, vaig cantar.
2: Va, 7 minuts per arribar a 4:15 de 5 de la tarda. Tenim un cinquè incendi al mateix lloc que portem... parlant i comentant durant tota la setmana.
6: Sí, sí.
2: Aiguamúrcia. Sembla... El cinquè incendi. Per tant, el piròman no hi ha manera de trobar-lo.
6: Sí, veurem si és piròman o represa d'algun focus que va quedar mal apagat d'aquests incendis que hi ha hagut aquests dies.
4: Ja van encendre el d'allò, el xupinazo.
2: Sí, ja ho va dir.
6: Sí,
2: ja,
6: sí,
2: a veure si,
6: sí,
2: si anem canviant l'argumentari, li agrairia.
6: Doncs mira, ha començat a les 2:00 PM en aquest punt de l'Alt Camp, direcció nord i amb alta intensitat. S'està propagant cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha afectat un turó i avança en descendent. Tenim un centenar de bombers allà treballant-hi amb 21 camions, 6 helicòpters i 4 hidroavions i, segons agents rurals, de moment ha cremat una hectàrea i mitja, però recordem el cinquè incendi a Aiguamúrcia d'aquesta setmana, els primers provocats per un piròman que se l'està buscant i, de moment, doncs no,
2: sí, és evident
6: no tenim
2: que no,
6: novetats.
2: És evident que no se'l troba. Bé, anem amb el que ha estat la notícia del dia, que és l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i totes les mirades posades a Madrid, que evidentment ja puc preveure el que faran, que és que els hi relliscarà com la pell de plàtan.
6: A veure què ens diu Ekaizer de les seves fonts als diferents tribunals.
14: Hola.
6: Recordem que tot estava congelat.
2: En uns moments, Ernesto, estem amb tu, però abans anem a repassar les reaccions a aquesta sentència.
6: Exacte, perquè recordem que tot estava congelat esperant aquest dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avui i realment ha estat clar, la llei d'amnistia compleix el dret comunitari, les despeses del referèndum i del procés són amnistiables perquè no van perjudicar els interessos econòmics europeus i l'amnistia no contradiu la llei antiterrorista, per tant els CDRs acusats de terrorisme entrarien dins la llei d'amnistia. Des del Tribunal de Justícia Europeu, Kun Lennarts ha estat clar i castellà.
15: El propósito de la llei d'amnistia és reducir les tensions institucionals i polítiques, així com facilitar un escenari de reconciliació.
6: Sí que hi ha un però, i és que obligar a aixecar mesures cautelars en 2 mesos doncs no estaria regulat si aquests dubtes que es plantegen als tribunals espanyols és a la justícia europea. És a dir, si tu presentes un dubte doncs al TJUE, no tens que fer-ho en 2 mesos.
13: I Puigdemont quan torna.
2: A veure, anem a pams.
6: Aquest és el gran dubte.
2: Anem a consultar com valora aquesta sentència en aquest cas el president del Tribunal Suprem, que no és altre que el jutge Manuel Marchena. Don Manuel Marchena, bona tarda.
14: Bona tardes.
2: Quina valoració se'n fa des del Tribunal Suprem d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
14: Mire, vamos a ver. ¿Quiénes son estos del TJUE? ¿O cómo se llame? Porque este tribunal...
6: Doncs és la instància màxima no se puede, judicial d'Europa.
14: No se puede ni pronunciar. TJU, TGT, TDT, TJUE... Mire, escuche, las leyes y las sentencias las dicta y las aplica el Tribunal Supremo. Aquí el nombre no engaña, somos supremos. ¿Qué hay por encima de algo supremo? Nada. Entonces, ¿qué me tiene que decir a mí las sentencias que tengo o que no tengo que dictar y que aplicar? Déjenme que sentencie a los golpistas sediciosos tranquilo mientras no ponga en riesgo la unidad de España. ¿Quién te ha dicho a ti qué quiero que sentencies por mí?
2: Muy bien.
14: Y dicho esto, se levanta la sesión hasta mañana.
16: Quedan ustedes convocados ya para mañana a las 10 de la mañana, que empezaremos en función del desenlace de las cuestiones previas con el interrogatorio.
2: Gràcies, Manuel Marchena.
4: Com que no ho entenc... Amb els jutges has de quedar bé sempre.
2: Sempre, perquè...
14: No tiré la paraula.
2: Sí. No la tenim. Tot apunta que el cas no es resoldrà, Míriam, i ja ens n'anem a la tardor.
6: Sí.
2: Els que estan pendents de l'amnistia demanen als jutges que espavilin, però és evident que tot apunta que això, com a mínim, no es veurà fins a la tardor.
6: Sí, perquè recordem que el Tribunal Constitucional té previst analitzar tot això en el ple de setembre, per tant, com a molt, ja ens n'aniríem a l'octubre vinent. Entre els que estan esperant, Carles Puigdemont, que de moment ja han dit que no té previst tornar, en un article a les seves xarxes socials, parla de victòria rotunda amb la sentència, però avisa que el camí de la repressió no s'ha acabat i reconeix que el seu retorn no serà immediat. Lamenta que ara el partit ja no jugarà a Europa, diu, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
4: Fixa't.
6: El seu advocat...
4: Fixa't.
13: És bona aquesta, eh?
4: Molt bé,
13: És bona aquesta, eh? Haver començat per aquí.
4: Ara heu quedat fumuts.
2: A veure si es calma.
6: Estem
2: fent un ordre cronològic del que ha estat la jornada.
4: Sí,
2: no començarem,
4: si em permet.
2: Tallem el micròfon ja del...
13: Aquesta és la teva democràcia.
2: I de Vicenç Martí, també. A veure si podem explicar cronològicament el que ha passat en el transcurs d'avui.
6: L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, sí que ha comparegut i ha demanat al Constitucional que espavili i al Suprem que no dilati més el procés.
17: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar y si no, darse un poco de prisa. Aquí ha venido Europa y ha dejado las cosas claras. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto.
6: Avui, però, Boye, hem de dir que no s'ha volgut mullar sobre quan tornarà el president des de Bèlgica.
2: Bueno, és que porta un grapat de vaticinis de quan tornaria Puigdemont.
6: Exacte.
2: Que remunten a fa 7 anys.
6: Fa 7 anys.
2: Ni un ni dos, 7. Per tant, avui entenc que Gonzalo Boye hagi pres la lliçó i no hagi posat una data de retorn. Si és que torna, Carles Puigdemont.
4: Què vols dir?
6: Mirem, hem rebuscat una mica...
2: Segueixo tenint dubtes... de que acabi tornant, però bé, en tot cas anem a fer una mica de maroteca de...
4: És molt gros això que dius, eh?
2: Sí, és tan gros com tantes coses que passen que són supergrosses.
6: Hem rebuscat a la maroteca, mira, primera vegada el 19 de desembre de 2019 es reconeix la immunitat com a eurodiputat d'Oriol Junqueras i això posa en entredit, recordem, aquelles euroordres dictades pel jutge Llarena contra Puigdemont. Amb eufòria, Boye obre la porta que Puigdemont vagi a viure a la Catalunya Nord.
18: Ell podria anar a viure i s'ha plantejat anar a viure, per exemple, a la Catalunya Nord? S'ha parlat, per exemple, de Perpinyà?
19: Sí, sin problema alguno. Sin problema alguno.
18: I és probable que ho faci, senyor Boye?
19: Bueno, es una decisión que tienen que tomar el presidente y Tony y que no nos vamos a precipitar porque evidentemente ahora tenemos todavía, es decir, estamos en el subidón, tenemos que celebrarlo, tenemos que racionalizarlo y tenemos que pasar a tomar decisiones, pero todavía quedan trámites por hacer. Hay una euroorden en vigor en estos momentos.
2: Bé, això, recordem, és un document del 19 de desembre del 2019 on Boye el situava el que podia venir a la Catalunya Nord.
6: Sí, com ja sabem, però el periple d'aquelles euroordres es va allargar,
2: sí,
6: allargar i això no va passar. Ara anem a juny del 2021, nova entrevista al Món RAC1. Basté manté la pregunta fixa a totes les entrevistes amb l'advocat, ja ho veureu.
18: El dubte que hi ha a molta gent és si en algun moment es pot considerar, i ho veu l'advocat de Carles Puigdemont, que el president Puigdemont en algun moment donat tornarà a Catalunya.
19: Bé, a mí no me cabe duda de que el presidente Puigdemont va a regresar a Cataluña mucho antes de lo que algunos desearían.
6: Antes de los que algunos desearían, ¿eh? Anem a octubre de 2021, 5 mesos després. Xavi Bundó entrevista el Via Lliure i tampoc pot evitar.
20: Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea digui aquestes mesures o aquesta immunitat es manté intacta, vostè li diria no té cap problema, senyor Puigdemont, per creuar la frontera? Seria una opció que Carles Puigdemont creués la frontera cap a Espanya?
19: Yo creo que entre ahora y en marzo o abril, cuando se resuelva el pleito de fondo.
6: Un any després es reforma el delicte de sedició, estem parlant de novembre del 2022, Basté li pregunta a Boye, quan tornarà Puigdemont?
18: El retorn de Puigdemont està més proper del que ens imaginem?
19: Sí, però no per la reforma de la sedició.
18: Per què, doncs?
19: Por las resoluciones europeas, que son las que van a terminar cambiando todo esto. Uh-huh. Yo más o menos la tengo, sé que no va a ser antes de febrero.
6: Antes de febrero, ¿eh? No, no va
2: ser. És evident que no ho va ser. No, no, i ara ens n'anem al febrer del 2023,
6: exacte,
2: no, Miriam?
6: No va ser el febrer del 2023, que va dir no antes de febrero. Tampoc va ser abans de les municipals del maig del 2023. Arriba el 2024, que és l'any de la llei d'amnistia. Comencen els debats. Això suposarà el retorn de Puigdemont. Boye, 17 de gener del 2024.
21: Y si los jueces aplican la ley correctamente, bien, entonces creo que él volverá nada más que la ley entre en vigor, es decir, una vez que salga publicada en el boletín oficial del Estado.
2: Però com que no s'han aplicat, no, per tant, passem del 17 de gener del 2024 a quina data, Míriam?
6: Doncs mira, l'amnistia, recordem, entra en vigor l'11 de juny, però com que el jutge Pablo Llarena manté l'ordre de detenció, Puigdemont no torna. La promesa de Boye canvia i diu que el 8 d'agost, amb la investidura de Salvador Illa, Puigdemont tornarà. I realment aquí sí que compleix. Sí. Puigdemont fa aquella aparició expressa a Retriomf.
13: I tant. I va, tornar... va ser, però èpic, ara, eh? Sí.
2: Va tornar i va marxar.
4: Però
2: va
4: quedar parats, eh?
13: Sí.
2: Sí. Bueno,
13: va, ja es pensaven que el tenien.
8: Va fer un magopop, eh?
13: Sí, sí. Com? Com? Sí. Com?
6: Eh? 8 d'agost del 2024. Després de la visita express, què? Doncs Boye, l'1 d'octubre del 2024, al Món RAC1.
18: Hi ha gent que diu, des del propi govern de la Generalitat, que podria tornar al segon trimestre de l'any que ve.
21: Va ser, yo creo que en un periodo bastante razonable de tiempo, teniendo en cuenta el desafío que tenemos.
6: Estem parlant ja de juny del 2025, segon trimestre de l'any que ve, segons deia el tall, doncs nova entrevista de Boye al Món RAC1 el juny del 25.
21: ¿Cuándo regresará por segunda vez? Pues me imagino que será relativamente pronto. Su regreso es incómodo para todos y yo creo que eso se evidencia en cómo se van moviendo las cosas, ¿no?
18: Relativamente pronto, digo, ¿eh, Gonzalo Boye?
21: Relativamente pronto, como relativamente rápido está resolviendo el Tribunal Supremo.
2: Tot això, aquests han estat els dictàmens que ha anat fent Gonzalo Boye. Veurem si aquest cop, tot i que aquest cop no ha fet previsió, ja no s'ha volgut mullar, i ho ha deixat ja amb un interrogant, perquè coneixent el Tribunal Suprem tot és possible. Tot això, anem a Míriam Díaz amb les reaccions a la sentència del TJUE.
6: Mira, un dels consellers que va marxar a l'exili, Lluís Puig, ha anunciat al Món RAC1 que tan bon punt s'apliqui l'amnistia tornarà.
13: Molt bé.
6: Tot i això, carregat contra la justícia espanyola per estirar tot el procediment com un xiclet.
22: El Constitucional ja porta molts mesos que va validar aquesta llei i no li feia falta per res per a la sentència d'avui. Podia haver resolt. Si el Constitucional dictamina que una llei és constitucional amb la justícia i amb la legalitat espanyola, tot el que estan allargant ja és sobrer.
6: Junts considera que ja no hi ha més recorregut jurídic i que això d'avui és un revulsiu pel procés independentista. Jordi Turull.
23: Si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat.
13: Sí, senyor.
23: Perquè ho vull dir en positiu. Avui això és un revulsiu.
13: Sí, sí.
23: Que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies,
13: sí, sí,
23: per seguir treballant per assolir la independència,
13: sí,
23: de Catalunya.
13: Sí, senyor!
4: Sí, senyor!
13: Sí, senyor! Sí, senyor! Vam votar i votarem!
6: Esquerra, també hi ha hagut abraçades i somriures. Oriol Junqueras, inhabilitat, recordem, fins al 2031, diu que ara, amb l'aval d'Europa, doncs ja no hi ha excuses i exigeix als tribunals espanyols que deixin de mirar les musaranyes i s'espavilin a aplicar l'amnistia.
0: I després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui, de forma partidista, acabin decidint qui pot fer política i qui no. La política l'han de fer la ciutadania i els seus representants electes, no pas els jutges.
6: I ha insinuat que vol presentar-se a les properes eleccions a Catalunya. També reaccions dels CDRs, detinguts, recordem, el setembre del 2019 en l'operació Judes, han anunciat que demanaran a l'Audiència Nacional que apliqui l'amnistia per mirar de retallar terminis.
2: També ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha qualificat de molt bona notícia la sentència de la llei d'amnistia.
6: Sí, ha fet una declaració institucional aquest matí des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i ha dit que la justícia que ara no té excusa per no aplicar la llei de forma immediata i sense entrebancs.
1: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
6: Illa, però, ha evitat referir-se a casos concrets i s'ha centrat a reivindicar la normalització política i institucional que ha de suposar l'aplicació definitiva de la llei.
2: Crec, Míriam, que no sempre s'ha posicionat el president Illa tan a favor, si més no, quan era candidat del PSC a la Generalitat de Catalunya, tenia un punt de vista un punt diferent.
6: Sí, de fet, s'ha fet viral unes declaracions de Maroteca del 12 de maig del 2022, on el...
13: No cal posar-lo, no cal.
6: Salvador okay, Illa parlava així de l'amnistia.
3: Ni amnistia ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistia ni nada de eso. Y quiero todavía ser un poquito más claro, para que tampoco haya lugar a dudas. Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar el Estado de Derecho. Y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de Derecho.
13: Quina vergonya, i en castellà.
2: Bé, i això és el que passa quan tens hemeroteca, que després tires de l'hemeroteca i, bueno, no seria el primer que diu una cosa i després en diu una altra, sobretot en el món de la política i en d'altres mons. Bé, acabarem amb les reaccions a Madrid, Míriam.
6: A veure, Madrid, mira, el govern espanyol ho celebra tant o més que els beneficiats directes de l'amnistia. Félix Bolaños, el ministre de Justícia, ho interpreta com una victòria que avala, diu, la llei impulsada des de la Moncloa i que ja no hi ha res que impedeixi aplicar-la.
7: Tras esta sentència europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
6: I des del PP, doncs depèn de l'ala de la que tu miris, uns diuen que respecten la sentència, però alhora doncs, hem escoltat Aznar mantenint dures crítiques.
2: Aquest és el bo.
6: Escoltarem, per exemple, el secretari general del PP, Miguel Tellado, demanant que no s'oblidi que l'amnistia es va tirar endavant perquè Pedro Sánchez necessitava els vots de Junts per ser investit.
24: Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
2: Doncs en un minut analitzem aquesta sentència amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer.
25: Versió RAC 1.
26: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
25: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Doncs tal com dèiem, obrim línies amb el periodista i escriptor Ernesto Eikaizer. Ernesto, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda, Toni.
2: El TJUE...
5: Gran tarda.
2: Gran tarda. Bueno, ara en tot cas ens explicarà el per què. El TJUE conclou que l'amnistia del delicte de malversació no afecta els interessos financers de la Unió Europea i que en el cas dels acusats de terrorisme la llei no vulnera la directiva europea. Per tant, Ernesto, és un aval total a la llei o hi ha algun entrebanc en aquesta lectura que es fa de la llei?
5: Mire, Toni, le voy a decir, solo los iniciados, y con esto no quiero decir privilegiados, sino los que seguimos la información del Tribunal Supremo y de la amnistía día a día, minuto a minuto, y a usted le consta que yo lo he hecho en estos años, sabemos la gravedad de la derrota de Marchena, de Yarina y de la Sala Segunda. El grueso del público no lo puede ver porque no lo sigue minuto a minuto. Pero los que sí lo hemos seguido podemos confirmar que es una derrota catastrófica, porque el abogado general, el señor Spielmann, ha conseguido que su dictamen del noviembre pasado, del año pasado, sea aprobado incluso con mayor contundencia. Fíjese, en el Tribunal Constitucional, mi información es que pensaban que el abogado general Spielmann iba a conseguir el apoyo del tribunal, pero que iba a haber algún tipo de moderación. No ha habido ninguna moderación. Han radicalizado incluso lo que decía Spielmann. Veamos. Todo el argumento central en el tema de los intereses financieros de la Unión Europea atacan literalmente lo que decía Marchena. Y para entender cómo es, tenemos que ver lo que decía Marchena. Marchena decía que la desconexión entre Cataluña y España existió por la DUI, por la Declaración Universal de la Independencia. Y aunque durara solo unos segundos, Tony, escuche, durara solo unos segundos, encerró un grave peligro de afectación de los intereses financieros de la UE. Cuando uno vuelve a leer esto, que está en un auto, entiende por qué una magistrada como Ana Ferrer, que participó en el Tribunal del Procés y que firmó la sentencia del 2019, sin embargo, se desmarcó con un voto particular y le dijo a sus compañeros, eso que estáis haciendo, eso que estáis escribiendo, es una ficción jurídica. ¿Cómo una desconexión de unos segundos va a suponer el peligro de afectar los intereses financieros de la UE? Y ella agregó, eso es una entelequia. Usted no sabe, Tony, no puedo decirlo con todos los detalles, lo que sufrió Ana Ferrer por este voto particular. El acoso al que la sometió Marchena y sus muchachos fue espectacular. Vamos, la borraron del mapa en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y la consideraron una traidora. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que el señor Marchena dijo, solo si la amnistía es considerada amnistiable, sería ineludible preguntar si la extensión de la responsabilidad criminal por causa de la amnistía a un delito de malversación es compatible con una efectiva protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Y dijo, eso nos llevaría a presentar una cuestión prejudicial. Bien, el problema consiste en lo siguiente, y esta es lo espectacular de lo que ha pasado. La cuestión prejudicial teórica que Marchena planteaba en el 2024 que iban a elevar en el caso de que la malversación fuera considerada amnistiable, ya la ha contestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas cogió el argumento de Marchena y lo elevó en su cuestión como duda. Fíjese usted, le han pisado a Marchena la cuestión prejudicial Y usted dice...

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Tot seguit saludem Marc Poyato, però abans acaba de seure a l'estudi de RAC1 Rocco Eisenhauser. Rocco, bona tarda.
2: Doncs molt bona tarda.
1: Tu tens, tens moto, però cotxe no.
2: No, moto elèctrica, no? Meravellosa. La millor inversió que he fet a la meva vida.
3: Doncs igual hi ha gent que el que fa és vendre's el cotxe per comprar-se una moto.
1: Ara, això és
3: bé. Això és possible, perquè ara hi ha gent que necessita vendre el cotxe per o comprar-se una moto, o, escolta, n'estar fart del cotxe, o se'n vol anar de vacances, mil coses. Escolta, tenir un ingrés extra. Escolteu, comprem el seu cotxe.cat, et dona la millor valoració que et faci qualsevol concessionari i et paguen, atenció, al moment.
2: Ai.
3: I si cal, et tornen a casa, que això és important, que tu portes el cotxe i no hauràs d'agafar un taxi de tornada, no? Comprem el seu cotxe a puntcat, perquè són de confiança. D'on són?
2: D'aquí.
1: Marc Poyato, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: És com el dia de la marmota, però amb incendis. Estem parlant del cinquè incendi a Aiguamúrcia. Jo, certament, ja demanaria una celeritat màxima a trobar aquest piròman, perquè ja és el cinquè incendi provocat i a hores d'ara hi treballen més de 30 dotacions de bombers. Què més podem explicar, Marc?
4: Doncs 30 dotacions de bombers, 6 helicòpters, 4 hidroavions, el foc avança en direcció nord i es propaga cap a una zona de vinyes. Segons les dades provisionals dels agents rurals, l'incendi afecta una superfície de moment d'una hectàrea i mitja. Com deies, és el cinquè foc que crema la zona d'Aiguamúrcia aquesta setmana. Durant aquesta primera meitat del 2026 s'han cremat més de 4.000 hectàrees de vegetació a Catalunya. Hi ha hagut 461 incendis, 72 dels quals han estat intencionats. Els agents rurals diuen que tot aquest estiu serà molt complicat i asseguren que la prevenció n'és la clau. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa.
5: Hi ha hagut estius complicats. L'any passat també va ser complicat en una època més curta. Aquest any sí que sembla que s'allarga aquesta època més complicada, com us comentaven abans l'inspector. Les èpoques més complicades són aquests períodes llargs, amb temperatures elevades, baixa humitat. Si sumes el vent, doncs fa que el perill vagi augmentant i que, clar, hi hagi més risc d'ignició.
4: El risc d'incendi es manté molt elevat. Avui ha activat el nivell de perill extrem d'incendi forestal a 107 municipis de 17 comarques. En crònica política, l'ANC celebra l'aval del TJUE a l'amnistia i exigeix als tribunals espanyols que l'apliquin de forma immediata. En un comunicat, l'entitat demana que s'apliqui la llei sense noves interpretacions restrictives ni dilacions indegudes. Segons el posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'amnistia és una eina per la reconciliació, que no contravé la normativa comunitària ni afecta els interessos financers de la Unió. Els partits independentistes, la Generalitat i el govern espanyol avisen que no hi ha excuses i demanen l'aplicació immediata de la llei. Ho han fet Jordi Turull, Oriol Junqueras, Salvador Illa i Fèlix Bolaños.
6: Avui ja no hi ha més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
7: La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
8: Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
9: El horizonte queda ya despejado. Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
4: Ara bé, Carles Puigdemont té clar que el seu retorn no podrà ser immediat. Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut a Abrera, al Baix Llobregat, un home de 34 anys per cometre agressions sexuals i fer exhibicionisme en un autobús de la línia Barcelona-Igualada. La policia local el va identificar després de la denúncia de dues dones i uns dies després els Mossos el van detenir. Segons van explicar les passatgeres de l'autobús, l'home es va masturbar dins del vehicle i en un altre dels trajectes va agredir algunes dones que hi viatjaven. I els metges de l'Hospital d'Olot ja han donat l'alta a les 12 persones, algunes d'elles menors, que van ingressar ahir després que un arbre caigués sobre un porxo d'una masia. En canvi, encara continua ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona la monitora, que va quedar ferida greu i a qui van haver de portar en helicòpter. L'accident va passar ahir a les 3 de la tarda i va afectar un grup format per 16 nens i nenes d'entre 9 i 11 anys i 6 monitors. Serà els esports amb Bernat Balboa.
10: El fitxatge de Karim Adeyemi pel Barça es farà oficial entre avui o demà, després que l'extrem alemany hagi passat la revisió mèdica a primera hora del matí. Qui no ha entrenat sota les ordres de Hansi Flick és el capità Marc-André Ter Stegen, que espera tancar la seva sessió a l'Ajax les pròximes hores. Tot plegat l'endemà de tenir definida la final del Mundial de Futbol. Lamine Yamal i Leo Messi s'enfrontaran per primera vegada en l'Espanya-Argentina de diumenge, gràcies a la victòria d'ahir de l'Albiceleste per 1-2 davant d'Anglaterra. Anglaterra. Més coses, el Barça de bàsquet ha fet oficial la quarta incorporació de l'estiu, el base nord-americà Omoya Gibson, procedent de l'Olimpia de Ljubljana. I al Tour de França, el pilot roda agrupat mentre alguns ciclistes intenten escapar-se quan queden 6,1 quilòmetres perquè acabi la dotzena etapa, i amb Tadej Pogacar defensant el mallot groc de líder. Al final serà a Chalon-sur-Saône i el guanyador es decidirà a l'esprint.
4: Pel que fa al temps, aquesta hora es manté l'ambient molt xafogós a la costa i al prelitoral, mentre que a l'interior la calor és una mica més seca, però ja no s'ha arribat als 40 graus. El cel continuarà enterbolit i s'aniran escapant alguns ruixats o gotellades acompanyades de fang, sobretot a l'interior i al Pirineu, i localment descarregarà algun xàfec una mica més intens amb tempesta.

0: Doncs vinga, aquí ens acompanya, aquí el tenim a l'estudi de RAC1 ben fresquet, Rocco Eisenhauser.
1: Bona tarda! Tinc un missatge per tu.
0: Ah?
2: Qui demana?
1: Tinc missatge per tu.
0: Qui hi ha?
2: Qui demana?
1: Qui diries qui és?
0: Qui és, home? Depèn del missatge.
3: De la teva...
0: Si el missatge és positiu, hi ha una corrent de gent. Sí. Si el missatge és negatiu, hi ha un altre...
1: Hi ha una persona que t'estima molt.
0: Hi ha un altre corrent.
1: Home. Jordi Hurtado.
4: Home o dona?
1: Dona.
0: Dona, calla, perquè anava
2: a dir... De Gemma Nierga.
0: Anava a dir... Gemma Nierga?
1: Tu per què t'hi fiques pel mig? A veure,
4: perquè
1: vostè...
4: sempre és una mica el mateix.
0: Perquè sempre s'hi fica.
1: I si dic que és la teva dona?
0: Bueno,
1: tu creus?
0: Sí, m'ho puc creure, sí. Sí. No ho sé, no tinc ni,
4: bueno, Rocco,
0: no tinc
4: a
0: ni idea. A veure de qui es tracta.
5: Toni Clapés, des de Ràdio 4, aquí amb el Rocco i el Xavi Freixas, et demano formalment que deixis de costar tot aquell embolic de les factures, que allò és una excusa, que sempre m'has dit, és molt difícil fer factures. Toni, ho fa tothom, tots els col·laboradors, tots. Per tant, excuses fora, a partir del setembre, el cafè d'idees és per tu. T'obre les portes una altra vegada, el dia que vulguis, a l'hora que vulguis. Toni, el públic ens ho demana.
3: Home, tu posa'm safat.
0: Home, gràcies, Gemma.
6: Escolta, ho pots fer negre? Tocava dir que ho pots fer negre.
0: Sí. Sobretot a televisió espanyola.
6: Sí.
1: T'enviaré el vídeo de com fer la factura.
0: Val.
1: Perquè sí. M'han enviat un...
0: No, perquè no me'n vaig sortir. I és més, tot això ho vaig passar pel gestor i no em vaig tenir prou, que em va arribar una carteta d'aquestes que agraden tant divendres d'Hisenda.
3: Sí, què tal?
0: Perquè hi havia un complement que no era correcte. De la darrera que van comentar aquí...
3: Sí.
0: Era una estafa.
3: Què dius?
2: Com?
1: Posa antecedents perquè ara estic perdut jo.
0: Del darrer missatge que vaig rebre d'Hisenda...
1: Ah, era una estafa!
0: Era una estafa.
4: Ah.
1: Vigila.
0: Quan vaig arribar a casa, ho vam estar mirant allò amb lupa...
1: I vigila, sí.
0: I era una estafa. El que em va sorprendre és que era amb el meu telèfon i amb algunes dades privades meves.
1: Imagina't.
0: Però ho vàrem contrastar amb el gestor, s'ho va estar mirant i em va dir, no, això...
1: Una estafa.
0: No té ni peus, ni cap ni peus, i és una estafa. Esborra ràpidament el que t'acaben de...
1: I denuncia-ho. Bloqueja i denuncia.
0: Sí, que s'ha d'anar molt en compte.
1: Sí, no,
0: per
1: no.
0: Tant, però sí, en aquell moment sí, perquè es veu que hi havia uns ribes o no sé què, que no vàrem... Que en aquest cas el gestor no va fer bé... I aleshores vam tenir que corregir el que és la liquidació de l'IVA correctament, cosa que vam fer.
1: Suposo que el gestor te fa una rebaixa quan s'equivoca.
0: No, al contrari. No. Al contrari, em puja el preu. Però escolta, no tinc cap queixa, el gestor.
3: Puja el preu?
0: Fa molts anys que el tinc. I,
1: sí,
0: escolta,
1: és de confiança,
0: És de confiança. És d'aquí?
1: Ah, molt bé.
0: És d'aquí
4: ara.
0: I li tinc gran apreci.
3: Et puja el preu perquè ha de treballar el doble.
0: No, em puja el preu perquè tot s'encareix. I aleshores m'ha de pujar el preu.
1: Sí,
0: per tant, escolta, prenc nota de la Gemma i entre això, el programa de Toscat, que en principi, si Dios mediante, faré a partir del setembre.
1: Ara.
0: Potser ha arribat el moment de... acabar una etapa.
1: Exclusiva.
7: Exclusiva.
1: A veure,
3: què vols venir?
0: M'han
1: dit que han trobat un local molt maco a l'Eixample.
0: Sí, senyor.
1: Sí,
0: Però no explicaré massa cosa més, perquè no, Televisió Espanyola no ho autoritza, però sí que al setembre tot apunta que...
3: Que faràs la tala, farem...
1: I més o menys podem saber més o menys de què anirà, és a dir, serà un pla seqüència, serà un l'any que vas néixer...
3: Serà de la Guerra Civil, gent que vindrà...
0: No, només puc dir que serà una tertúlia, ja està. Ja aquí
4: de fer riure o no?
0: En principi intentarem no fer plorar.
4: Ah, doncs
0: vinga. Perquè les que fan plorar ja n'hi ha moltes, per tant intentarem...
1: En públic o sense públic?
0: En públic.
1: Ah, sí?
0: En públic. I a més, en públic, amb copa inclosa,
3: Ah, sí?
0: Sí, es pot... Hi haurà mamància,
3: Mamello.
0: Hi haurà mamello.
4: Perquè faci més gràcia.
0: Bueno, clar, perquè la gent es torri i riguin una mica.
1: I uns quicos,
0: també perquè tinguin més set i aleshores ja la següent consumició la paguin.
4: Ole.
0: I el local faci negoci.
1: I les begudes seran amb alcohol o sense alcohol?
0: Crec que amb alcohol.
4: Clar,
1: que és com quan millor està, no?
3: Home, esclar.
0: Crec, però bueno, no ho sé.
1: Sí. Molt bé, doncs, escolta, felicitats.
0: Bueno, ja us ho acabaré
1: d'explicar. A la tardor.
0: Perquè demà crec que serà una mica difícil.
1: Bé.
0: Crec.
3: D'explicar.
0: Si puc, demà ho explico. Si no, ja ho explicaré més endavant. Saps?
1: Però ho intentaré.
0: Jo ho intentaré, però em sembla que ho tindré complicat.
1: Però no ho entenc per què és complicat demà, que ho expliquis.
0: Demà, en principi, és un dia complicat. Però, vindràs, però mai se sap si surt allò...
3: És que el divendres...
0: Ja surt lluna plena i mira...
3: Sí. No, i demà és, no, és lluna nova. I te dic una cosa, els divendres és el dia del dimoni, eh? Vigileu.
1: D'on treus això, ara?
3: Tota la vida, s'ha dit.
1: Però és complicat perquè tu no hi vens d'estar al Marc demà.
0: Jo dic que és complicat. I ara... Passa a palavra.
1: Bé, escolta'm, deixa'm felicitar... Aquí? No, s'ha de dir.
0: Escolta, que em fa molta il·lusió, per cert, aquesta proposta de la Gemma Nierka, que em fa molta il·lusió. I
1: vol dir que la millor...
0: Prenc nota i deixa'm dir que estaré... perquè m'ha convidat la Gemma, amb qui li dec una. Estaré amb ella a la prèvia del partit de...
1: Del diumenge.
0: Del diumenge.
1: És que ho vaig pensar.
0: A dos cat.
1: Dic perquè no l'han convidat?
0: No, ja em va amb Espanya.
4: Molt bé,
0: Espanya.
4: Vinga, vamos a
3: Espanya.
4: Vinga,
0: perdoneu, vaig a la prèvia, només a la prèvia...
1: Ah, no et quedes al partit durant tot el partit?
0: No, no m'interessa. Jo vaig a la prèvia del partit Espanya-Argentina. I un cop fem la prèvia, que muntaré allà el meu d'això, i ja ho agafaré i tocaré el 2.
7: No em diguis que vaig amb Argentina.
0: No, és que no vaig amb ningú. És que demà vaig...
4: I si no vas amb ningú, què fas?
0: Si ahir no vaig veure el partit...
4: Ell no va mai amb ningú, ell no es mou.
3: Però què explicaràs? Què explicaràs? Si no vas amb ningú, què explicaràs?
0: Pues home, no pateixi, perquè parlaré d'alguns jugadors d'Argentina, parlaré de la selecció espanyola, parlaré del Luis de la Fuente, parlaré del Messi...
3: El fill del Simeone, brut, sí, brut com una guilla, eh?
4: Sí. Aquests, com el pare.
0: Bueno, parlaré d'aquestes i altres
3: com
0: coses.
3: Pare. És
1: que, deixa'm comentar-te que jo estic seguint les transmissions de la 2CAT amb la Nierga, però el que li he dit aquest matí a ella, jo ric molt... Perquè de tant en tant el realitzador, que és extern, que és un realitzador d'allà, van punxant gent a pantalla, se suposa que en teoria són famosos. I allà...
6: I nens petits que ploren, de l'equip que ha perdut.
0: Però et refereixes als
1: partits.
0: A la retransmissió dels
1: partits. Ja sigui el d'ahir, ja sigui el d'Espanya.
0: Que enfoquen a Javier Bardem...
1: Sí, exacte. Doncs la Rosaleta. Doncs l'altre dia enfoquen el d'Espanya, enfoquen el Timothée Chalamet, que és l'actor...
0: Sí, ui!
1: Perdona.
0: Ui, el Timothée Chalamet.
4: Chalamet.
1: L'enfoquen, hi ha un parell de segons de silenci... I ell anava amb la samarreta francesa. I l'Edu Mutant i diu... Un francès. I dic... Però si és l'actor! La Nierga avui m'ha confessat que estava mirant el mòbil i que no el va veure. I el Bundó li va enviar un missatge a la Nierga en directe i va dir... Ei, que és l'actor! Timothée Chalamet! I diu... Ai! I ens van rectificar. Però la gràcia de tot és que de tant en tant van punxant gent a l'estadi i moltes vegades no saben qui són.
0: Però això també passa... Sí, però un moment. Això també... Deixa'm dir que això també, quan veus la transmissió per Dazón, la majoria de gent que enfoca no en tenen ni idea. Els comentaristes, ni idea de qui.
1: No, l'altre...
0: Per tant, demostra el nivell que hi ha en aquestes transmissions que a vegades...
1: No, ahir, per exemple, enfocaven el Beckham, sí que deien. El Beckham sí que deia. Però després hi ha una sèrie de...
0: I la victòria, molt enganxosa ahir.
1: Sí.
0: Perquè la van criticar molt en un partit anterior de la selecció anglesa perquè mentre celebrava els gols del Beckham, ella no celebrava res. Estava xuta. Estava com...
1: I Mick Jagger, ho vas veure?
0: A mi no... Deixa'm acabar saps? Perquè va estar ràpid, que no tinc temps. La gent dirà per què explico això. I en canvi, ahir, les imatges era ella ja abraçant-se i celebrant que la veies amb poques ganes. I Mick Jagger sí, que quan va marcar Argentina va fer que no amb el cap, bé.
1: Que no.
0: Tenia un disgust, el Mick Jagger, és anglès.
3: És anglès.
1: Està prim com una mala cosa,
0: sí, eh? Sí, però mira, més balla millor que
4: tu.
3: Sí. I no semblava ella.
0: Bueno, anem a la tele.
3: Més jove que tu.
1: No, ja fa estona que estem amb la tele, però deixa'm també felicitar per les magnífiques audiències de la 2CAT, perquè, escolta'm, va començar d'una manera suau, les audiències de la 2CAT, però s'ha anat creixent, la gent ha anat coneguent que hi havia l'opció dels partits en català i, finalment, escolta'm, ahir van fer rècord de quota de pantalla.
7: Toma,
1: així
7: molt,
1: que...
7: molt bé, molt bé.
1: S'ha de dir les coses.
0: Molt bé.
1: De coses de l'estiu, mira, Televisió Espanyola, hi ha un parell de coses que estan preparant. Per cert, corren rumors que Cine de Barrio només col·locaran la pel·lícula i s'ha acabat els debats, les tertúlies, res a la tarda. Una cosa que va començar
7: yo.
1: Al Parada.
7: Claro, lo hice yo tantos fer... años. En el año 97.
1: Exacte.
0: Quan, bueno, però és que allò, perdona, ja fa molts anys que no té ni cap ni peus. Aquella tauleta amb unes pastes...
7: Sí, un poco rancias.
0: Rancias i amb un te que l'han passat pel...
7: És agua de fregar.
0: No és ni te, exacte. I dius, de què m'has de parlar? D'una pel·lícula que, a més, no saps... Home, si ho fessin després... després fas un cinefòrum, sí, encara li trobo la cosa, però abans...
3: Però les quatre bones que hi ha, i a les empassades... No,
7: i a més, tots els actors.
0: Allà està, eh?
7: Tots els actors.
1: No, doncs col·locaran... La idea és col·locar tot el format cine de barri amb la pel·lícula només a la 2.
0: Bueno, és que és el que diu Parada. Aquí portes.
7: Claro. Tienes que hacer una Ouija.
1: I després, de l'estiu, deixa'm comentar-te un programa...
7: Ai, que m'ahogo.
1: Un programa que, que s'està preparant,
0: sí, a on?
1: A la televisió espanyola. Sí, sí. El tema és, a veure, ordena tu vida. Mm. Tu tens coses a casa que voldries treure-te-les de les damunt?
0: Jo sí.
4: Home, i tant.
1: És a dir...
0: Home, sempre.
1: Vale. Aquí la idea és...
0: O les totebacs, que en tinc unes 350.
4: Però a mi em van molt bé, tu, no et van bé, eh?
0: Doncs mira, mira, estic per utilitzar-les per anar a atracar un banc, i posar-me-les al cap, fer dos forats i anar... Que ara els atracadors van sense... S'ha perdut.
1: S'ha perdut, s'ha perdut. Aquella manera de fer-ho amb guants, amb guants, amb...
0: La mitja. Ara, s'ha perdut el senyorí a l'hora de...
1: La mitja, aquella mitja.
0: No, ja no. Bueno, totebacs, per exemple, o ampolles d'aquestes de metall per reomplir.
1: Sí.
0: Per reomplir aigua, això també en tinc a casa.
3: Quantes en té?
0: Ja l'he dit, ja, doncs 10 o 12, per tant.
3: Però com és que sigui tant?
1: Buida la casa
0: i la gran majoria són d'aigües de Barcelona. No sé per què. Però és veritat, avui me les mirava, perquè he tornat a insistir novament a casa, que a veure si retiren, però no, es veu que no...
1: Bé.
0: No, el missatge...
4: Perquè sempre van bé, home, sempre...
0: L'hauré de fer amb un avió i que entri per l'orella, amb un avió de paper, i avui les comptava i d'aigües de Barcelona, 3 o 4, eh?
3: Bé, però quin sentit té?
0: Bueno, perquè reomplis l'ampolla i no...
4: Però d'on les treus? I... D'on t'han sortit tant?
0: No ho sé, és el que no sé. Bé, a casa la idea... meva no sé d'on entren.
1: Agafant la idea del, com a exemple el Toni, és buideu la casa, la poseu en un magatzem, tots els objectes...
0: Amb un sí.
1: I decidiu... entre tu i la Marta, sí, i potser la teva filla, decidiu què us quedeu,
0: ah, està molt bé,
1: i
0: això,
1: què veneu.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors, les coses que us quedeu, torna cap a casa,
0: doncs...
1: i les coses que veneu, heu de decidir exactament per quin preu el veneu, etc.
0: Doncs això està molt bé.
3: Hi ha el perill que torneu cap a casa amb tot el que hi ha una de portar.
4: I més coses, i més coses.
3: Més coses. Sí,
1: es pot acabar amb divorci, això, eh?
0: Per, sí, sí. Per, hi, ha per, feinada, hi ha el perill que, sí, hi ha el perill que, bueno, que t'acabis venent la sogra.
1: També.
0: O el sogre.
1: També.
4: És una feina.
0: Bueno, a vegades passa. Bueno, però m'agrada molt la idea.
1: La idea.
0: Doncs, està molt bé. Doncs... Estic per fer-ho aquest estiu, treure-ho tot.
3: Però on t'ho posaràs?
0: Al rebador. Perdó, a l'entrada.
3: A baix al carrer?
0: No, el que és el...
6: El replà.
0: El replà. El replà i aleshores...
3: La gent que vagi passant.
0: Exacte.
1: I després...
0: Això, aquesta idea està molt bé, eh?
1: Doncs la idea aquesta la veuràs a Televisió Espanyola. Si t'interessa, si funciona, haurà segona temporada. Si vols, sí, parlo amb la productora i que ho facin amb parla, doncs, casa teva,
0: sí,
1: perquè, escolta'm,
0: per què no?
1: Buides la casa i, a més, et pots guanyar uns diners.
0: A mi em sembla perfecte, tu.
1: Bé, després, recorda que aquest cap de setmana hi ha merder per on vius, eh? Perquè hi ha
0: sí,
1: el del
0: no,
1: Pride.
0: No, no, no recordo. Ja l'estic patint.
4: Vas amb una carrossa?
0: Jo l'estic... No. No. Ahir ja va haver-hi el primer concert. No,
1: ah, sí?
0: Que si vols busca...
4: El primer concert. Qui va tocar?
0: Bueno, no sé qui va tocar, però ja em van tocar a mi la...
1: El gusto.
0: Perquè entre el concert... Ja, ahir dimecres ja varen com no fos cas que perdéssim un dia de taladro al barri. I entre els argentins...
1: Sí.
0: Celebrant el passe a la final, que hi ha més argentins que espanyols...
1: És quan te n'adones, és veritat, te n'adones amb els gols.
0: A Barcelona hi ha molts més argentins que espanyols. Això és Bargentina.
3: Bargentina.
0: Sí, sí. És Bargentina. O sigui, sí, sí. Vaig quedar... O sigui, bueno, però quants n'hi han? Sí, però és que eren molt...
1: El gol d'Anglaterra...
0: Es va celebrar més la victòria d'Argentina que la d'Espanya.
3: Buenos lones. Buenos lones.
0: Buenos lones?
3: De Buenos Aires i Barcelona.
4: Eh?
0: No, però Argentina.
6: Estelona. Estelona.
0: No, és Bargentina.
5: No.
1: I doncs la 2CAT donarà tot el Gay Pride, donarà tota la desfilada del dissabte i ho veurem a Televisió Espanyola. A la 2CAT.
4: Mira, just avui a les 8 hi ha la plaça Universitat el fregó de Maria Peláez. O sigui que a les 8...
0: No, però és que ahir va començar ja.
4: Ahir ja va començar.
0: Sí, ahir ja vam fer un concert. Que veus, una imatge que m'agrada molt és veure tot de mascles orinant, connectant el seu penis amb uns habitacles que s'instal·len improvisadament perquè la gent, perquè els homes, perquè clar, només hi poden pixar els homes, connectin la seva manguera a l'artifici inventat per aquesta ocasió. I no només n'hi ha un, sinó que n'hi ha 4 o 5 instal·lats a la plaça Universitat, que és molt agradable, I, bueno, veus pues, aquella gent...
1: I cap a on va aquest riu? Aquest riu?
0: A dins, la micció entra a dins del cubícul, i aleshores avui he vist l'operatiu, que és molt agradable també, d'una grua buidant tota l'orín, tota la... Bueno, fa molt de Barcelona. Mm. És el segell Barcelona, que realment pues, ho trobo molt encertat.
3: Pipi.
0: I
3: pilona.
0: I això que Barcelona obria una nova manera de fer, que era...
3: El pla Andreça,
0: que s'ha acabat desendreçant com tot, s'ha acabat tot desendreçat. Per tant, bueno, avui el pregó i vinga, i fot-li. Ja
1: doncs la festa...
4: Métrica, va
0: ahir
4: ser el
0: métrica,
4: que
0: va. Va estar molt bé, métrica.
1: Quin tipus de música
0: era? Em va escardar tres vidres, però
4: avui,
0: molt bé.
4: Avui, Julieta Lunaquí, les ketchup.
0: Molt bé.
3: Les ketchup?
0: Molt bé.
8: La ketchup.
0: Sí, sí.
1: Però...
3: I qui més?
4: Això demà. Jo... I llavors hi haurà Kika, superputa,
0: sí, no?
4: Xaron...
0: És que aquest és el, no? És que aquest és el programa. Posa Kika, superputa, boníssima.
4: El dia 18.
8: Kika, superputa.
3: Qui més? Però què canta la Kika?
4: Clara, Rave, Xaron, tot això tanca la festa el dia 18.
1: La Xaron i la Tània Sàrria seran les presentadores de l'event, eh?
3: Qui són aquests?
0: Bueno, perquè s'ho fan per TV2, ha d'anar a la
1: televisió
0: espanyola. A veure, tu amb Kika, puta, i qui més?
4: Que el Kika, superputa. Clara, Rave. Les ketchup, que no sé si són...
0: Les ketchup són
1: les del Sarajé, no?
0: Bueno, que estan d'oferta i les han portat. Bueno. Perquè ara ja...
1: Jo li vaig preguntar al responsable del Gay Pride, escolta, i per què no se fa tot això a la zona aquella de Montjuïc?
0: No.
1: Que allà, de veritat...
0: Jo he parlat avui amb un...
1: Saps què em va dir?
0: Sí.
1: Home, nosaltres ens mereixem que el Gay Pride vagi pel centre de Barcelona.
0: No, i vagi a mi que vagi pel centre, a mi aquí no m'hi poso. Però el que avui he preguntat, perquè ho he preguntat amb una persona que treballa aquí,
1: que és
0: del col·lectiu, no, l'he preguntat, perquè m'ha dit que ja tens el Pride. Però m'ha dit una cosa que m'ha descol·locat. M'ha dit que el Pride és de dretes.
1: Com?
3: Okay.
0: M'ha dit que els que celebren el Pride són els pijos de dretes. I després hi ha un altre col·lectiu que ho celebren amb un altre nom, que no, se me l'ha dit, però no me'n recordo, que és la gent d'esquerres i tal, que no veuen bé el Pride aquest.
3: Ah.
0: Bueno, llavors jo aquí ja m'he perdut. O sigui, no hi aniràs, i m'ha dit, no, ni m'hi penso costar.
1: És a dir, que són del PP, com aquell que diu, són de dretes.
0: Que m'ha dit, són del col·lectiu
8: fatxarra.
0: De dretes...
8: Marigana fatxarra.
0: No, m'ha dit que són del col·lectiu de dretes, pijo dretes.
1: Sí.
0: I que ells són d'un altre col·lectiu, i que ho celebren d'un altre, en un altre lloc
3: un altre
0: i tal,
3: lloc.
0: I que ell els seus amics, que no van aquí perquè no... No és del rotllo.
1: No és del rotllo.
0: I aquí ja t'ho dic perquè... A veure si t'informes.
1: Sí, m'informo. Ja
0: tu que corres per allà, no ho expliques mai.
3: No expliques res.
0: Clar, només hi ha el Pride, sinó que hi ha una altra cosa.
4: I què faràs, Rocco, aquest cap de setmana?
0: Pues anar al Pride, allà a pixar
3: l'urinari.
1: Vols creure que fa com a...
0: I només falta veure...
1: 8 anys que no hi vaig.
0: Els culs peluts. Que hi ha algú que se li baixa el pantaló.
1: Perdona, amb la calor que fa s'anirà... estaràs distret.
0: Bueno, diguem les coses. És un negoci, com una casa, perquè, a més, a la plaça Universitat instal·len tot de xiringuitos, en un lloc públic, però ja...
1: Ve gent de fora, també, eh?
0: Sí, no, i qui paga el xiringuito, doncs fan el negoci, venen les quatre banderetes i vinga.
1: I després tens el circuit a l'estiu, el ple més d'agost.
0: Jo ja no hi seré.
1: Tu no hi seràs, aquest te salves,
0: Sí. Bueno, què més?
1: Bé, més coses per comentar-vos. A veure, jo no sé si el Sense Ficció no el vas veure l'altre dia, no? Però van fer un interessant reportatge...
0: Estava a l'AP7 practicant la paciència.
1: Era el dia del partit de futbol d'Espanya.
0: Vaig arribar tardíssim.
1: Estaves per l'AP7, tu?
0: Sí, estava atrapat a l'AP7.
1: Molt bé. No, qui no està atrapat? Doncs, escolta'm, van parlar de
0: És un país que està rebentat per tot arreu.
9: Una puta merda!
0: No, una puta merda, però no hi ha hagut previsió de raid, clar.
1: O sigui, el tema del transport, en tots els àmbits.
0: Tot capeta.
1: Cotxe...
0: Alguna actuació més, Montse?
4: Jo t'he dit ja, superputa.
0: A mi la que em vull anar a veure...
1: Però la de la puta?
4: Calla, sí, la Terremoto, de Alcorcón.
0: Ah, aquesta sí que m'agrada.
1: Però la de la... Tenim alguna cançó de la...
8: Kika Superputa, jo crec que...
0: No sé, l'Àlex, has trobat alguna de la...
8: Jo crec que és Kika Lorace.
0: De la mètrica, ens posarà la mètrica.

0: Hoy me ha parecido escucharlo.
1: Sí,
0: que...
1: bueno, claro.
0: Hoy.
2: ¿Qué es?
0: Es la filla Farelo.
1: La métrica.
0: Sembla la filla Farelo.
2: Sí.
0: Tot sona igual.
1: És que no entenc res.
3: Pero le gustan gordo y a mi desnutrio. Quiere tato de loca.
1: Toma.
2: Bueno, si voleu una mica més...
1: Home, però deixa, home.
4: Li estan fent una promoció.
1: Ahir, perdona, ho va empatar a les 10 del vespre.
5: Vale, vale.
1: O a les 9. Tothom que sortia del metro...
2: Bueno... Es veu que els noms més destacats són Clean Bandit, Han Electrònic, La Mètrica, que és un pop comercial.
1: La Mètrica, em van dir que estava estar molt bé.
2: I Trap Urbà, amb un estil modern. Llavors, Maria Pelae, que canta flamenc pop.
1: Sí, sí.
2: Julieta, artista de pop urbà en català, i Sara Reif. Després tenim pop espanyol clàssic, per exemple, Kate Ryan.
0: Oi, Kate Ryan.
4: Kate Ryan te va fer un
0: èxit al 90. Però no és espanyol, està internacional.
2: Bueno. Ed, l'Sketchup, Sofia Martín i Serena Leo, i atenció, perquè les que volia saber tu, que són les que t'agraden més, sí, estil queer, són Sharon, Pupi Poisson, Papa Topo.
5: Papa Topo.
2: La Terremoto de Alcorcón, Kika Superputa.
5: Kika Superputa.
2: I... Luna Key o Maria Escarmiento. Escolta, això seria el més destacat.
4: De, de veritat, Àlex, no tenies res a la Superputa?
1: Maria Escarmiento ha d'estar bé. Bueno, escolta, ja t'he posat, però...
5: Quina Superputa.
1: Se t'està... Sí, doncs se t'està evaporant la secció ara. I que no sigui l'última.
0: Ves?
5: De la temporada.
1: De la temporada.
2: Ah,
1: la temporada.
0: Que no sigui l'última.
1: O, per l'última... Teva. De moment... Ves acabant. Jo, bueno, ves concretant perquè el temps va passant i aquí hem d'explicar altres coses, eh?
4: Ja m'estan enviant missatges, ja. Del tema de la ciència ficció, comentar-vos el tema de les hosteses, de com era volar en aquella època dels 70,
1: sí,
4: dels 80.
1: Sí, que s'hi van escurçar les faldilles.
4: Ah, sí? Ahir
1: me'n van parlar d'aquest...
4: Bueno, és que em vaig quedar bocabadat.
1: Ahir me'n va parlar el Xavier Sardà d'aquest documental.
4: Doncs el vaig trobar magnífic. Un tast.
1: Li va encantar.
6: Per mig quilo et podien deixar de pagar el sou.
7: Sorties de l'avió i hi havia un supervisor que t'esperava amb una carpeta. Al peu de les escales hi havia una bàscula. I si pesaves ni que fos mig quilo més que quan t'havien contractat, et posaven a prova. I tenies tres oportunitats per perdre aquell pes.
6: Prenia diurètics, pastilles per aprimar-me. No menjava. Ens passàvem els trucs. Dèiem, té, prova aquest laxant, perdràs un quilo i mig.
8: Oh, té, pren aquesta d'excedrina. No tindràs gana en tot el dia.
9: Ningú més de l'aerolínia, només les dones, havien de complir aquesta norma.
10: Les línies aèries volien crear un estàndard visual de com havia de ser una hostessa atractiva.
9: Les aerolínies van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
4: Poca broma, eh? Poca broma. Com ha canviat, també, eh? Com ha canviat tot.
7: Hi havia un uniforme que ens portava problemes, perquè quan t'inclinaves endavant se't veia tot l'escot. Anàvem sempre amb la mà al pit.
4: Podeu recuperar el documental
1: a
4: la web del 3CAT.
1: Està molt bé, aquest documental.
4: Bé, són documentals que són molt interessants, però, clar, els col·loquen en dies en què, clar, l'altra cadena està amb el partit i és evident que...
1: Bueno, ho pots repescar, escolta, si vas al 3CAT ho pots repescar.
4: Sí, un document que us porto molt semblant a aquest que acabem d'escoltar sobre el tema de com es tractava les dones, a dia d'avui encara es tracta, Addictos a la limpieza,
1: sí.
4: Atenció al marit, que és un programa que fan a The Kiss, Discovery Kiss, que és un programa que està ple d'històries d'aquestes de relacions i de neteja. Això. Atenció, Montserrat, escolta molt bé, perquè el marit ho té clar, la dona s'ha de desinfectar.
11: Pide que me meta en la sauna y me desinfecte antes de intimar. Cuando compramos la sauna fue genial al principio. Tuvimos muchos momentos geniales íntimos, pero ahora ha pasado de algo sexy a todo lo contrario. Llega a 70 grados y para Brian, ese calor esterilizará mi cuerpo. Mi marido pide que me meta en la sauna y me desinfecte antes de intimar. A veces pienso que está matando el romance. Tengo que hacer todo esto para desinfectarme. Ahora estoy limpiando las brochas de maquillaje. Para Brian, estas brochas están sucias. Cree que son asquerosas y quiere que haga esto todos los días.
4: Bueno, un tast de com...
2: Bueno, el problema el té ell, però una miqueta ella també d'aguantar tot això, diguéssim, no?
4: Montserrat, aquí hauries d'aconsellar-la tu.
2: Jo no.
4: Tinc una sèrie de documents vintage que m'agradaria algun d'ells comentar amb tu, Toni. Leitmotiv, 2023. Juan Carlos Ortega.
1: Sí, el geni.
4: Un geni, efectivament.
1: Un geni.
4: Jo m'escolto carta els programes de les Noches d'Ortega i són per riure.
1: És que és un geni.
4: És que és un geni, efectivament. Atenció a aquesta història que em recorda aquella època de l'Emotiv, que el tenia un cop a la setmana, és meravellós.
12: Yo llamo porque viudé hace 40 años, me siento muy sola y me gustaría tener compañía.
13: ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca?
12: Me gustaría que fuera serio, formal, que le guste la lectura, la música clásica, que sea ahorrador, romántico, que le guste pasear, que sea de derechas, que vaya a misa todos los domingos y que tenga un pene de 25 centímetros.
13: Buenas noches, perdón.
14: Buenas noches. Llamo para ver si yo le cuadro.
13: Vale, pues vamos a repasar. ¿A usted le gusta la lectura?
14: Sí, sí.
12: Pregúntele lo del pene.
13: ¿Le gusta la música clásica?
14: Sí. Me apasiona la música clásica. Beethoven, Schubert...
12: Lo del pene.
13: Un momento, ya llegaremos a lo del pene. ¿Es ahorrador?
14: Sí, sí, soy muy ahorrador.
12: ¿Y el pene cómo lo tiene, el pene?
13: ¿Te quiere esperar a lo del pene? ¿Es usted hombre de misa?
14: Voy a misa todos los domingos.
13: Bien.
12: Lo del pene.
13: Venga, lo del pene. ¿Cómo tiene el pene usted?
14: 25 centímetros.
12: Me parece muy bien. Me lo quedo, ¿eh?
13: ¿Qué es lo que le ha hecho decantarse por Gerardo?
12: No sabría decirle.
14: Señora Francisca, una pregunta.
12: Dígame usted.
14: ¿Usted cómo tiene los pechos?
12: Igual que el valle, caído.
14: Ah, pues no me interesa. Buenas noches.
13: Lo siento, Francisca.
12: Qué superficial es la gente.
1: Sensacional.
4: Es aquí, Carlos Ortega. I Ratones Colorados.
1: Home,
4: 2003.
1: Favor.
5: Quintero.
4: Antonio Gala de convidat. Mira com hi ha convidats que, independentment de la pregunta que els hi puguis fer... Què estàs pensant, Toni?
1: No estic pensant res.
4: Independent de la pregunta que els hi puguis fer, li dona la volta, suma més que una altra cosa, no li ofèn la pregunta, i a més aporta una diversió total a la resposta. Antonio Gala pregunta, atenció, Jesús Quintero.
15: ¿Es cierto que se cayó de la cama haciendo el amor?
16: ¿Quién?
15: ¿Usted?
16: No, que se puso la cama rara. ¿Cómo que se...? ¿A usted qué le importa, además? ¿Quién se lo puede haber dicho? Fue por el anangarranga.
15: Dios...
16: Ah, usted ha oído hablar del Kama Sutra, pero no de la
15: Anangarranga.
16: Pues el Anangarranga es el curso siguiente. Uh-huh. El cursillo siguiente es el Anangarranga. Uh-huh. Entonces, haciendo la carrera de la liebre azul, que se llama, pues se conoce que corrí yo como demasiado. Y me partí dos costillas, de modo que gracia no tiene. ¿A usted no lo ha pasado nunca?
15: No.
16: ¿Ni le han echado a patadas tampoco?
15: Eso
16: de la
15: sí.
16: Ah, pues ya se ha caído.
15: ¿Usted prefiere al hombre o a la mujer?
16: Depende de para qué cosas. Para el amor a la mujer.
15: Porque ha estado con hombre y ha estado con mujer.
16: ¿A usted qué le importa? ¿Usted se cree que yo soy mendiluce?
15: No.
16: Pues entonces...
4: Que sensacional aquestes entrevistes. El trobes al canal Sur a la Carta, te veus els programes i dius, mare meva, quin home podia fer les preguntes que volies i li responia.
1: També trobes entrevistes a la plataforma RTV Play. També va fer programes a Televisió Espanyola.
4: I d'Il·lustres Ignorantes, deixa'm comentar-te un document del 2023, de fa poc, de fet, Raúl Pérez fent de Marc Giró. Amb Marc Giró assegut i convidat allà al mateix plató. Clar, el Marc Giró, veient el Raúl Pérez fent de Marc Giró, és que el Raúl és que és clavat, eh? Clavat.
17: Nos conocemos ya hace muchos años. Y alguna vez me has dicho que eras capaz de imitar a Marc Giró.
18: Hombre, por supuesto. Vamos a ver una cosa. Te digo, yo vine a este programa a hablar de la playa.
17: La playa.
18: Digo, yo estoy harto de este tipo de positivismo extraño que nos está llevando a sitios que no tienen ningún porqué. Aquí falta humor, falta poner encima de la mesa, como señora que soy, también, un poquito de humor de alta alcurnia. Te voy a decir una cosa. Mira, escucha. Te digo.
1: Las alusiones.
18: No, te digo una cosa. para que ella aprenda un poquito, que es un poquito poner el humor encima de la mesa, voy a contar un chiste a todas. Mira, dice, papá, papá, ¿te acuerdas cuando me dijiste de pequeño, cuando seas padre de mayor, comerás huevos? Y dice, sí. Y dice, pues mira, te presento a Ramón.
1: I el Giroi estava present.
4: Estava present. I reia, també, eh? Bueno. Reia.
1: Bueno, escolta, ho deixarem aquí,
4: ja
1: Rocco. Sí, home, ja està. Bueno. Per cert que...
19: Què ha passat?
4: Què em volies dir?
1: No, que com que han fugit tots els coloms de Plaça Universitat, resulta que un colom me l'he trobat al balcó de casa meva.
19: Colom?
1: Aquest matí. Ai. Després del xumba-xumba no n'ha quedat ni un, han quedat tots sords.
19: Però en canvi un el tenies
1: tu. Un el tenia jo, que s'ha amagat. I resulta que era un colom missatger.
19: Ah, va tu, listo.
1: I resulta que portava un missatge...
2: A la puteta?
1: Portava un missatge a la... i dic, a veure, deixa'm el mirar.
19: Ai, carai.
2: A veure.
1: I resulta que el missatge era un missatge de...
19: Què deia?
1: De TV3.
19: Ah, va tu, listo.
1: El portava a la pota i el missatge anava a la productora, minoria absoluta.
19: Ah, caram.
1: I dic, a veure... Llavors me l'he mirat i resulta que la petició és que tornin a fer Cracòvia la temporada vinent.
4: Hòstia, això és que...
1: I el que he fet és embolicar el missatge.
19: Sí, has tornat deixant anar el colom.
1: I el colom, com que a la universitat hi havia calma aquest matí, bueno, que estaven retirant els pixums, doncs el colom el que ha fet és seguir el seu trajecte cap a...
4: TV3.
1: Cap a minoria. Per acabar,
2: perquè... Ah, s'ha equivocat de Toni.
1: Sí, exacte.
19: Ja passa, pobret. Ja t'ha passat més d'una vegada.
1: Ja em va sorprès, dic... Que és raro. Una vegada més, fins i tot els coloms se'n confonen amb el Toni.
2: Ara s'entén.
4: És a dir, que TV3 té... podríem dir, ganes de poder recuperar...
1: Ho he llegit, ja et dic, ho portava a la, sí, porta, a la porta del colom.
19: Quines casualitats.
1: Les coses que passen.
4: I s'han equivocat i han anat...
1: No, s'ha equivocat el colom. No,
19: el colom ha quedat despistat.
1: Passava per Plaça Universitat, passava cap al vespre d'ahir, però al veure el sarau... Sí. Pues va decidir aturar-se a casa
4: meva. El Toni viu, el Soler viu més a baix.
1: Sí, no sé on viu ni m'interessa. Vull dir que m'és igual.
4: Sí, no.
1: Però vull dir que, bueno, que ho sàpigues, posa't al dia, perquè, mira, vaig veure aquest colom, dic, escolta, dic, això li he d'explicar al Rocco.
19: Molt bé.
4: Doncs
1: mira,
4: molt bé.
1: Ja pots treballar de cara...
4: A setembre.
1: De cara als teus business del setembre.
19: Però la fàbula, on està la fàbula d'aquesta història?
1: La fàbula és que la fàbula és que el colom, ves per on, va haver de marxar, va haver d'evitar la trajectòria passant per la Plaça Universitat i va aturar-se a casa meva.
2: Mira,
1: tenim una informació privilegiada.
4: Privilegiada.
1: Que ja li passo al Rocco.
4: Escolta, deixa'm dir-te que ha sigut un plaer compartir aquesta temporada,
1: una
4: temporada més amb tu i amb tots els meus companys.
1: Doncs escolta, dedico, i ara, sincerament, el meu aplaudiment.
4: Bravo.
1: Per totes aquestes temporades. Gràcies, Rocco.
19: A tu.
1: Ara tornem.
20: Versió RAC1.
21: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts...

0: de Laboratori Zern.
1: Quina calor. Vens a l'aigua?
2: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
1: Ja, això passa.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribó Tabe Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Verisure.
15: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
16: Anem a repassar altres coses del dia. Avui ho farem amb el... No, han passat moltes coses. Ah. Ara ho explicarà el Joan Torres. Coses com, per exemple... Joan Torres, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: Aquest matí, a Cal Basté, doncs, han explicat qui va fer, qui està al darrere d'aquesta fotografia viral, que, recordem, és fotografia que ara mateix mundialment s'ha fet famosa, on apareix Leo Messi banyant a Lamine Yamal. Sí. L'autor és el fotògraf, el Joan Montfort, que ha explicat l'experiència a Cal Basté.
17: Sí, una fotografia que va néixer fruit d'un reguitzell de casualitats, ara ho veurem. Sí. Es va fer l'any 2007, imagineu si fa temps, l'any 2007, per un calendari benèfic que feien conjuntament.
18: S'arriba a fer una mica abans
17: i el Lamine no hi seria. Exacte. Sí, s'arriba a fer 4 mesos abans i el Lamine no hi seria, perquè tenia 4 mesos Lamine Yamal el 2007. Es va fer per aquest calendari benèfic que feien conjuntament el diari Esport, la Fundació del Barça i UNICEF, i s'estaven buscant nens amb certs problemes socials per fer-los fotos amb jugadors del Barça, i un d'aquests va ser, miraculosament, un Lamine de només 4 mesos juntament amb Leo Messi. Així és com n'ha parlat Joan Montfort, el fotògraf.
19: Apareixien nanos del casal d'infants del Raval, de diverses associacions diferents, i va aparèixer per màgia, perquè és més un altre miracle, va aparèixer aquest nano, que després s'està convertint en el que s'està convertint, que és el Lamine Yamal. I es va fer la foto amb el Messi, que bueno, avui en dia ja no és que sigui el millor futbolista de la història, sinó que jo crec que ja està en el podi superior, que és possiblement un dels millors esportistes de la història mundial, no?
17: Les fotografies es van fer, aquest passe de fotografies, al vestidor de l'equip visitant del Camp Nou, com a curiositat, i Montfort ha explicat com va anar aquesta sessió, que al principi semblava que no hauria de ser gens fàcil, perquè, clar, un nadó de 4 mesos, us imagineu que
20: pobret,
17: normalment ploren i ploren, però al final va anar millor del que es pensava.
19: Dic, hòstia, això no és un xaval, això és un bebè. Jo en aquell moment estava banyant a la meva filla a la banyera i li donava voltes de com mirar que aquests dos, el bebè i Messi, tinguessin una certa interacció entre ells. Perquè, clar, retratar un bebè pues, no és gens fàcil, i més amb un desconegut. I llavors se'm va ocórrer bueno, el tema de la banyera, de portar tot el que surt a la fotografia,

0: fotografia i que hi hagués una interacció entre els dos, però al final busques una fotografia que transmeti certa alegria i felicitat, no?
1: Sessió que al final va durar uns 25 minuts, que per ell, per Montfort, diu que està la mar de bé. El més gros és que el fotògraf no va saber que darrere d'aquella foto, atenció, hi havia Lamine Yamal fins al cap de... fins ara fa dos anys.
2: Ah, sí?
1: Fins ara fa dos anys no va saber que aquell nen era Lamine Yamal. Per què? Perquè el pare de Lamine Yamal...
3: Ah.
1: Exacte, el pare de Lamine Yamal va publicar la imatge a les seves xarxes socials.
0: Bueno, això ho publica el pare de Lamine en el seu Instagram el dia 4 de juliol del 2024. O sigui, farà dos anys i poc. I a partir d'aleshores, bueno, rebo missatges de companys, dius que aquesta foto és teva. Fins aleshores no sabia, no teníem ni punyetera idea que aquesta foto existia. O sigui que sabia que existia, però no sabia que el bebè era Lamine Yamal, vaja.
1: Montfort ha dit que no és creient, però reconeix que darrere d'aquesta història hi ha d'haver la mà de Déu perquè no hi troba una explicació lògica a tantes casualitats. Això sí, no tots són flors i violes, perquè diu que ara no pot controlar tota la difusió que s'està fent d'aquesta fotografia, des de fa dos anys i sobretot ara al Mundial. Diu que les xarxes socials són incontrolables, ho admet, però sí que està lluitant perquè els mitjans tradicionals li paguin els drets d'autor.
4: O quan menys, que ens reconeguin que l'has fet a tu.
5: Home, seria la evidentment. Gràcia.
1: Però vol cobrar coses, també aquests drets d'autor. Senyor Marcelí, és normal que es vulguin cobrar els drets d'autor més enllà de no pas...
6: Què passa?
1: No sé, el senyor Marcelí semblava que volia dir alguna cosa i s'ha quedat...
3: És curiós perquè quan és un clàssic d'aquest programa que quan se li dona veu es queda en blanc i, en canvi, quan no se li dona peu ni res, xerra com
4: pels descosits.
3: Pels descosits. És curiós, realment.
5: Sí.
6: Però què vols el que ens agrada és molestar, no? Parlar no ens agrada.
3: És igual que vostè. Si ara jo callo i li dono pas a vostè...
4: No li passa.
6: Si es parla i no es molesta, no té gràcia el parlar. És la meva teoria. S'ha de molestar, per això es parla. És que
5: tots alhora, s'ha de parlar tots alhora.
6: Dius?
4: Però, a veure...
3: Podem continuar?
4: No s'entén
6: exactament. Però què voleu?
4: Per què voleu dir?
5: No, que quan parlem hem de parlar tots alhora. Estem callant tots alhora.
4: Home, que parleu tots alhora.
1: Home!
7: Silencio!
3: Exacte.
5: Ser un endollat ja no serveix per trobar feina?
1: Ja no serveix per trobar
5: feina. Això sí que em deixes parada.
1: Ser un endollat ja no serveix per trobar feina. Els contactes familiars han deixat de ser la porta d'entrada principal per trobar aquesta primera ocupació. Això és el que diu un estudi que trobem avui a La Vanguardia, d'una agència de qualitat.
4: No l'he vist.
1: Ara, les pràctiques laborals són la via més important per accedir a aquesta primera feina, aquest primer treball, sobretot pels joves que han estudiat enginyeries i ciències. Les pràctiques per aquestes dues facetes. En canvi, els que hagin estudiat humanitats o ciències socials, el que és més important és tenir iniciativa pròpia. I pel que fa als de l'àmbit de la salut, tant les pràctiques com la iniciativa pròpia són importants.
3: Això queda molt bé.
8: Buenas tardes, soy Pedro Sánchez.
3: Però, per exemple, Pedro Sánchez, aquí hi ha una sentència ferma amb el seu germà. Sí, no? Pues... Molt riure, però la sentència ho diu claríssim, que va ser endollat
8: pues a, pesar de
3: a la
8: lo
3: Diputació
8: que diga,
3: de Badajoz.
8: Mire, a pesar de lo que diga la sentencia judicial, lo que acabáis de decir es la prueba que demuestra que mi hermano se ganó el sitio a pulso en la Diputación de Badajoz. De hecho, trabajar en la Diputación era su sueño desde pequeño. Me lo decía cuando éramos bebés, que soñaba en trabajar en la Diputación de Badajoz y toda su vida luchando para esto. ¿Qué más?
3: Pues nada más.
4: Nada.
3: Parlem de Besalú perquè també s'ha vist obligada...
4: Preciós,
3: no ho havia dit mai.
2: Pont.
3: El dia que no trobi alguna cosa preciosa m'ho fa saber. No, anava a dir que Besalú també s'ha vist obligat a tancar la seva piscina municipal per aquesta moda d'excrements a l'aigua.
1: Sí,
5: no se'n pot dir moda, no?, d'una cosa com aquesta.
1: De
5: no?
1: Fer,
3: bueno, és bo que és una aposta per xarxa.
1: Un
3: que
1: reto.
3: Fa,
1: és un repte viral.
5: Un repte viral de fastigós.
8: Un reto.
5: I que no és una cosa teva, sinó que a més...
8: Però ve a la piscina, cágate en la piscina. Cágate en la piscina. Yo tengo un bañador de piscina con una cremallera en el culo y cuando voy en la piscina abro la cremallera y saco el churro.
5: A més a més, ni t'embrutes el banyador.
8: No, no, claro, tengo una bragueta de culo, una culeta.
5: Llavors deixes tota la gent que es vol banyar sense piscina, havent de buidar la piscina.
8: Y además me tomo la sante para hacer la mancha de petróleo.
5: Felicitats.
8: Pero ve la piscina y cágate, sé libre.
5: No,
8: és tu libertad.
5: No és la meva llibertat, és la llibertat col·lectiva, que és la que tu no tens en compte.
8: És tu vida, és tu libertad, és tu zurullo.
5: Compra't una piscina i fes-ho la teva.
1: Exacte. No ho faci a la de Besalú, perquè aquesta nit s'hi ha colat un o diversos individus, han fet caca a la piscina, s'han eixugat amb un paper de vàter i l'han llançat allà. L'alcalde, Lluís Guinó, ha tillat de responsables de desaprensius i sense escrúpols, senyor Adri.
8: No, si de escrúpols no.
1: Senyor Adri no. No, és que estic acostumat a dir senyor Marcelí, m'ha sortit això.
3: Senyor Adri, un tio que és un impresentable, té mucho cuidado.
1: I ha dit que només ho han fet per perjudicar els altres. Per culpa d'aquesta bretolada, la piscina ara haurà d'estar tancada durant tot el dia d'avui i ara miraran de trobar els responsables a través de les càmeres. Recordem que no és l'únic cas d'excrements a piscina aquest estiu. La piscina municipal de Bellpuig, a l'Urgell, ha hagut de tancar ja 3 vegades per la presència d'excrements a l'aigua.
2: 3 vegades,
1: fixa't. Senyor Marcelí, en dos casos d'aquest estiu va ser per un repte viral, com dèiem, que va començar aquest estiu en diverses piscines de l'Estat, de fer-se caca a l'aigua. I el tercer sembla que va ser per algun nadó que no duia el bolquer. Davant la reiteració...
3: És que a mi no em fa cap gràcia, perdona. Porque estás amargado, estás ahí a viejo, está allá...
5: Que els bolquers de nadons hi ha bolquers d'aigua, que són especials per poder-te banyar i es queda allà dins, saps?
6: Ah, sí, flotant.
5: Es queda dins, agafadet.
6: Jo et diré una cosa, això és culpa de la Mercedes Milà, que ja ho va promocionar amb aquell programa, que va dir-ho, que es cagava al mar.
2: Té raó.
6: I ho va dir-ho, i que estava tan bé, clar, venia, és que jo veig, era un anunci. Venia de ganes de fer-ho, de cagar al mar, on sigui.
5: Molt, molt.
9: El que no ha anat al mar i ha tractat de cagar dintre el mar no sap el que és la vida.
6: No és fàcil, no sap el que és la vida.
9: Amb una postura una mica estranya. I surt allò... I els peixos comencen immediatament a menjar-lo. Perquè, clar, això és ecologisme. I si és possible, no a la vora de la platja. Perquè si no, trobes el d'allò, estàs nedant i te trobes el cagarro aquí, saps? Que més curiosament, sempre tornen a tu. Es caga molt més que es folla, eh?
6: Jo quan em vaig sentir jo vaig anar ràpidament a la platja a cagar. Mira, no tenia ganes, vaig haver de forçar tot, eh? Perquè vaig pensar, això és fantàstic, i veure els peixos com venen i tal.
1: Mare Déu meu. Escolteu, per primera vegada des del 2018 els naixements a Catalunya han crescut, eh?
8: Bueno, van néixer... Catalunya sí. Ara, que siguin catalans és una altra cosa.
1: Són catalans. El 2025...
5: Nascuts a Catalunya, perdonin, efectivament són catalans.
2: No.
8: Bueno.
5: Sí.
8: Ja...
5: Sí.
8: Mira, sí. Jo...
1: Escolti, deixi-m'ho explicar i després opines.
5: D'on són, si
8: jo com el Rajoy, amb això com el Rajoy.
2: Tu pots néixer a la Xina?
5: Sí, i d'on ets?
2: A la Xina popular?
5: Sí.
2: Però, en canvi, no això no vol dir que
5: siguis
2: Xina.
5: Ah, no? Ah, no, que hi dirà, que hi dirà.
8: Que tens ulls de guardioleta?
3: A veure, un a un, sí. Perquè estan vostès dos atacant aquí a la Montse Llussat.
1: No, i encara no he explicat ni la notícia.
3: Exacte, explica la notícia.
1: La notícia, el 2025 van néixer 54.249 nadons a Catalunya. Això és un 0,8% més que l'any anterior, segons dades de l'IDESCAT.
3: Ara, el que deia, quan té l'oportunitat de dir... diu, quan ara resulta que no té oportunitat...
2: És que,
3: perquè
2: no, sabia
3: escoltant...
2: que no sabia que...
3: No, el que ha de veure és que calli, això és el que ha de veure.
2: I només et dic una cosa, 50.000 canalles.
1: 54.000.
2: 54.000 canalles, totes de cop.
5: Criatures.
1: De cop no, eh? Cony, 12
2: no,
1: mesos.
2: No, això no es pot resistir, no hi ha mestres.
3: A veure, Joan,
1: aviam, es trenquen 17 anys de caiguda de la natalitat, però tot i aquest petit increment, les dones tenen menys fills que mai, la mitjana és 2,08
6: fills. I els homes més? Entenem més els homes?
1: és impossible, Toni. Vull dir, no, atura'ls.
2: Aquí,
1: no sé.
2: Aquí saps graciós. No pots negar que no sigui graciós.
3: No, el que no puc negar és que són una colla d'impertinents i de mal educats amb el Joan Torres,
1: doncs,
3: que intenta,
1: sí,
3: explicar,
1: sí,
3: la notícia.
1: Molt mal educats. Aviam, una altra dada que crida l'atenció és que gairebé la meitat dels nadons nascuts el 25, l'any 25, concretament el 46%, són fills de mares nascudes a l'estranger.
2: Són tots estrangers?
3: Ara realment ha fet un...
1: Fills de mares nascudes a l'estranger.
3: Ha fet un... A més, un so que semblava una cabra.
5: Era una cabra.
1: Una cabra de muntanya.
8: Que aneu a la mi bé.
1: I anem als noms. Anem als noms, bé, perquè Júlia torna a ser el nom més posat entre les nenes. El segon de noi, de nenes, en aquest cas, és Sofia, i el tercer, Sofia. Martina. Ah. I en el rànquing de nens, Biel es converteix per primera vegada en el nom preferit, seguit de Nil i Marc.
10: Molt bé.
1: Llavors, Mateo continua sent el nom més posat a l'àrea metropolitana.
3: Clar, que són argentins, tots argentins.
10: Argentins.
1: Bueno, no ho sé. I mentre... Bé, i dels noms de famosos, deixeu-me dir que no han tingut massa impacte, no s'han posat massa, perquè només 5 nadons nascuts el 25 se'ls va posar Lamin, i només a 4 nenes Rosalia.
6: Això, el nom, ens el podríem estalviar. És una pèrdua de temps.
5: I com ens reconeixem, les persones?
6: Els cognoms, hi ha dos cognoms.
5: Ja.
6: Doncs ja està, amb això ja ens reconeixem, si al final t'acaben dint pel cognom.
5: Cridar-nos pel cognom, hi ha gent que es crida pel cognom. Senyor
6: Buigas,
5: és veritat.
6: Senyor Buigas, és que no tinc nom, jo. No em vaig posar nom. És més, jo em deia...
5: Jo em pensava que es deia Josep, no sé per què.
6: No, senyor, em dic senyor. Jo em dic senyor. Com? Senyor Buigas. Perquè em dic senyor Buiga, Buiga. I vaig dir, doncs, Buiga, Buiga, Buigas. Ja està. Buigas. Senyor Buigas, ja està.
1: Bueno, és
6: I em reconeixeu? Teniu algun problema a avisar-me o no vinc quan m'aviseu?
1: No.
6: Alguna vegada? No. Doncs ja està. Mira, tu, Antonio, tothom et diu Clapés. Tothom diu Clapés. Ningú et diu... L'únic que et diu Antonio sóc jo.
3: Sí. Bueno, hi ha altra gent que també, però molt poca. Sí, poca gent. Antonio, poc.
6: Però podria estar aviar aquest nom. I a més n'hi ha molts d'Antonios. Clapés no n'hi ha tants.
3: Sí, bueno, però
6: Antonio, mare, és un nom ja que es fa en sèrie. Són noms que es fan allà amb un motllo i vinga, són artificials.
5: Francesc Macià i Lluçà, es deia.
10: Ara.
6: Eh? Què diu?
5: Francesc Macià es deia Francesc Macià i Lluçà. I el timbaler del Bruc es deia Isidre Lluçà.
6: I m'importa.
5: M'ho ha preguntat el Joan, diu de Lluçà n'hi ha pocs, i jo li he dit alguns que hi havia d'aquests que...
6: Però què ve ara, això?
3: Per ella.
1: Que dic que no hi ha massa
5: el rotllo que estava fotent vostè, doncs, escolti, també els altres podem dir coses.
6: Potser et fas gran, eh?
5: Sí, home, clar, si fos al revés seria Benjamin Button.
6: No, perquè realment estàs comentant coses fora del programa.
5: Fora del programa.
3: No, però perdoni, amb això que li està dient és que ve a tom. Home, ve a tom dels cognoms.
6: No, home,
5: per exemple, el Toni té, la pediatra de la meva filla es diu Clapés.
3: Ah, exacte.
5: No? Un escriptor, també.
3: Sí, l'Antoni Clapés, el poeta. Després hi ha un periodista del Baix Empordà que es diu Marc Clapés, que fa excel·lents documentals. Vull dir, què més?
5: Què?
3: Clar, és que aleshores...
1: I Virgilis.
3: I Virgilis, doncs hi ha el Virgili que tenim.
10: No, n'hi ha d'haver més d'un, home.
3: Eh?
10: N'hi ha d'haver més d'un, de Virgili.
3: Segur.
10: I de Cotodosaus, de segon nom.
3: I Cotodosaus, sí. Després de escoltar-lo i aguantar-lo aquí, crec que ja no en queda cap més.
10: Vols dir?
3: Bueno, pocs en queden. Virgilis?
10: No, n'hi ha d'haver més d'un, eh?
3: Bueno, si n'hi ha algun, que ens ho faci saber. Ara tornem.

0: Són les 6 de la tarda, 8 minuts. Saludem novament a Marc Poyato. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Obrim aquest butlletí parlant del sistema d'emergències mèdiques que atès 150 persones durant la tercera onada de calor.
1: Totes aquestes persones han tingut afectacions relacionades amb la calor. Segons Protecció Civil, el 62% han necessitat l'activació d'una ambulància i s'ha portat la persona a un centre sanitari. El 38% restant l'ha atès al servei 061. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos de calor nocturna, sobretot a la zona central i a Ponent. De fet, a aquesta hora es manté l'ambient molt xafogós a la costa i al prelitoral, amb un cel que continuarà enterbolit i s'aniran escapant alguns ruixats o gotellades acompanyades de fang, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà i dissabte la temperatura baixarà una mica, però a partir de diumenge tornarà a pujar i de moment no hi ha cap refrescada clara a la vista. El que es manté és l'alerta de l'Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal. Hi ha 107 municipis de 17 comarques en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem. Els espais naturals que ja s'han reobert són el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i la muntanya de Montserrat. A aquesta hora, els bombers ja han pogut estabilitzar el foc d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. És el cinquè d'aquesta setmana a la zona. Els bombers hi continuen treballant amb 27 dotacions, 5 d'elles són aèries. Segons les dades provisionals dels agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'una hectàrea i mitja. Més coses. El president del Parlament insta el Tribunal Suprem a abandonar la rebel·lia i aplicar la llei d'amnistia a tots els encausats després de la sentència que avui ha fet pública el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En una declaració institucional, Josep Rull ha reclamat que Carles Puigdemont i Lluís Puig puguin ocupar el seu escó.
2: Perquè aquest Parlament té dos diputats a l'exili, dos diputats amb els seus drets polítics escapçats, impedits d'exercir amb normalitat la representació que el poble català els va confiar.
1: Segons el TGUE, l'amnistia és una eina per la reconciliació que no contravé la normativa comunitària ni tampoc afecta els interessos financers de la Unió Europea. I la Moncloa defensa la innocència de Begoña Gómez i assegura que tot plegat és fruit d'una causa política destinada a assetjar-la. Avui, l'Audiència de Madrid ha aixecat les cautelars que el jutge Juan Carlos Peinado li havia imposat a la dona de Pedro Sánchez i ha arxivat la part de l'acusació relativa a la corrupció en negocis. Ara bé, Begoña Gómez s'asseurà al banc dels acusats per suposadament haver comès delictes de tràfic d'influències i malversació, i el veredicte quedarà en mans d'un jurat popular. De moment és tot. Actualitzem tota la informació a partir de les 8 al 9C amb Mireia Garolera.
3: Vista.
0: Molt bé, Gaila, sí que tens vista. Sí. Tens vista, però potser que passis per aquí, per l'òptic més proper de RAC1,
3: vista,
0: per veure quan s'encén
3: no.
0: la llum vermella.
3: Oïda malament.
0: Sí, no. Bé, a tot això podem saludar... No, home, no, res, escolta, estem aquí, final de temporada, ja això és, vinga.
3: M'ho perdona.
4: Que... No, calestites,
5: no,
4: això és calestites.
5: No us mossegueu, no us barallem.
0: Ja té raó, ja.
4: Calestites.
3: Què ha passat?
0: Ja té raó.
6: Tiro de bolígraf.
0: Vinga, aquí tothom diu el que li don la gana. Mira, la veritat, tinc unes ganes de perdre-vos de vista. Arnau Vila, què tal?
7: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. A veure, avui el temps afegit, què ens explicaràs?
7: Compte la Minya Mal, eh? La Minya Mal, imatge sortint a entrenar des de la Federació Espanyola, diuen que no passa res, que amb tranquil·litat, que s'incorporarà la dinàmica d'entrenaments a partir de demà divendres, però avui no s'ha entrenat amb els seus companys.
0: Ui.
7: I ha sortit a la gespa amb una vena, amb un embenatge, no?, com
0: amb una mitja compressiva.
7: Sí, a la cuixa esquerra.
0: Ui. Allò que se'n diu antigament una muslera.
5: Ja hi som.
4: I ara...
0: Ja, bueno, muslera en castellà, en català, no em facis dir com es diu, però sí, una mitja compressiva.
7: Sí.
0: Per tant, està entre cotons.
7: Sí, i Pedro Porro també, és a dir, dos dels protagonistes.
3: Ai, ai, ai.
7: Però, en principi, diuen que no s'ha de patir. Però bé, al final...
4: Porro!
7: Bé, el Mundial és molt desgastant i tothom arriba molt justet al final.
0: Parlant del Mundial, anem amb el que és el que està superant en aquests moments el Mago Félix.
4: Sí?
0: Sí. T'ha sortit competidor i no és altre que l'Àlex Gorina. Àlex, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Un aplaudiment.
4: Hòstia! Això que dèieu és un cinturó d'aquesta edat.
7: Per què?
4: Això que porta el Lamin Yamal.
7: Això ho porta la cuixa. És
4: un cinturó d'aquesta edat.
0: Una mitja compressiva.
7: Bueno, però no és un cinturó d'aquesta edat, Gorina.
0: Sí, és una mitja. Sí. Deixa estar-ho. Sí. Bé, anem amb
5: no,
0: el...
5: No, se'n diu silici, el que tu vols dir.
4: Ah, sí. Ara,
5: silici. Sí.
7: Però allò, no, allò fa mal.
0: Silici.
5: Esclar, fa mal, per què? Perquè no tinguis mals pensaments.
0: No, anava a dir que el Gorina, sobre el que passaria en aquest Mundial 2026, en el seu dia ja es va posicionar, i tot apunta, no tot apunta, que la realitat, a poc a poc, li dona la raó a la Desgorina. Les darreres setmanes has anat apuntant que la final seria Espanya-Argentina.
3: Però no és possible. Ho va dir fa temps, eh?
0: I que el desenllaç seria el següent.
4: O sigui, jo visualitzo claríssimament el partit final del Mundial.
0: Atenció!
4: Espanya,
0: apunta, apunta.
3: Això ho hem de gravar,
4: Espanya-Argentina.
3: Espanya-Argentina.
4: I
3: guanyarà?
4: Guanyarà Argentina als penals i el penal el farà Messi.
0: Oh! Aquesta és la...
4: aquesta és el final. I...
5: Però...
0: Què?
3: I què ha passat aquí? S'ha acabat aquí.
0: Això qui ho ha editat? El Torres. Un altre que també necessita vacances.
4: Bueno, una mica de suspens.
0: Això, ara, ara. Quan ho va dir l'Àlex Gorina?
7: Això ho va dir l'Àlex Gorina quan s'havia muntat tot l'esquema del Mundial després de la fase de grups. És a dir, quedava un món... Estàvem a setzens, vuitens, quarts, semifinals. És a dir, quedava tot el Mundial pràcticament per jugar-se.
6: És expert en ficció, però endivina
3: juny,
6: la realitat, eh?
7: Ficció. Doncs,
6: és expert en ficció.
0: Moment, no parlem tots alhora, per a veure si ho aconseguim, ni que sigui dos minuts. Sí, no, de veritat. Temporada que ve faré un podcast jo sol. A veure, digues.
3: La dada és interessant.
0: La dada, no. Que li he dit, sobretot al Joan que me la posés.
3: Sí,
0: evidentment no l'ha posat,
3: sí,
0: el guió.
3: On està posat el guió. Ara ja fa tres setmanes. Entre parèntesis, sí? El 25 de juny. Com és que tu no ho tens?
0: Ah, mira, aquestes coses que passen.
3: I és, mira.
0: Sí.
3: Jo ho tinc.
0: Sí, tu, jo no. Bueno, anem a la... Qui l'hauria de tenir sóc jo. Però bueno, endavant, si ho tens tu, doncs pots anar amb la notícia.
4: No us brenyeu.
3: Va ser... el 25 de juny.
0: Molt bé. Doncs ja està. Així ens funciona aquest programa. Tu tens un guió que hauria de tenir jo, collonut. Endavant.
3: Jo ho he obert.
0: No passa res.
3: Escolta, però quin mal humor és aquest?
0: Bueno, el mal humor d'acabar la temporada d'una vegada. Per tant...
4: Aprofito per acomiadar-me ja.
7: No, espera.
0: No, acomiada quan acabis la secció. Anava a dir, per tant, que només li falta, per acabar d'encertar el Gorina, que la final arribi als penals i Messi...
7: Faci gol de penal.
0: Elimini el Barça. A Espanya.
4: Barça. No, és que la gràcia és aquesta. Si elimina Espanya, elimina el Barça.
7: No, ahir va dir que coneix, vull dir, que segueix el Barça i que l'estima. Ahir ho va dir.
4: Però això és que hi ha més jugadors del Barça que d'enlloc.
7: Jo estic obligat a dir-t'ho.
5: Si se l'estima, no hauria marxat. Si se l'estimés, no hauria marxat.
3: Ah, això és veritat.
7: Deixeu-me fer que la pregunta del dia, ja per acabar la temporada,
0: sí, doncs,
7: mira, aquesta té la seva gràcia. Us preguntem què preferiu diumenge? 9 del vespre o bé a les 11? Mira, amb la teoria del Gorina ja serà mitjanit, perquè la pròrroga i els penals...
0: Sí, i tant.
7: Doncs a les 12 de la nit,
0: i veurem com Messi fa el darrer gol i executa la selecció
4: espanyola. La setmana que ve no he de venir.
7: Seria preciós. Però tot i així
0: però
7: us preguntem.
0: Però si ho clavaràs...
7: Sí, Gorina, tu
0: home,
7: ves...
0: Qui anava a dir, després de la primera fase de grups, que acabem d'escoltar, que la final seria Espanya-Argentina. Si no ho deia ningú, Espanya-Argentina.
7: Sí, realment.
0: Ho has clavat i ara ja veig que anirem a penals i marcarà el gol de la victòria Leo Messi.
7: I ara hem de triar entre què preferim de celebració.
0: Exacte,
7: és a dir, al vostre carrer, les vostres ciutats, pobles, què preferiu?
0: A veure.
7: Una celebració dels argentins?
0: Sí.
4: No!
7: Una celebració dels espanyols?
3: No!
7: O una invasió extraterrestre?
0: Jo voto per la invasió extraterrestre.
7: Per favor. Crec que no ets l'únic.
0: Per favor.
7: Els stories d'Instagram no t'has quedat sol, eh?
3: La meitat.
0: Demano que hi hagi una invasió extraterrestre.
3: Toni, un 52% dels oients que han participat a l'enquesta, 52, eh?
0: No.
3: Volen invasió extraterrestre.
4: Però si no cal.
0: Et vaig a demanar, Cailà, que votis per mi Instagram. Jo no tinc Instagram, però per favor, vota per mi la invasió extraterrestre.
4: Jo també, que no tinc res.
0: També Cailà. Invasió extraterrestre?
4: No, evidentment, encara que ja són entre nosaltres. Ja ens ho vam dir fa molt de temps.
6: Però que nos hagan la sonda anal, esa que dicen que hacen.
0: Va, invasió extraterrestre.
6: Si lo dicen,
3: invasió extraterrestre, 52% a aquesta hora.
4: El que ningú no sap és que els extraterrestres...
0: Perdona, i després, perdona un moment, Àlex, la classificació com segueix?
3: Segueix amb un 25% que ha votat una celebració dels espanyols.
7: Per tant, és un empat.
3: I un 23% una celebració dels argentins.
7: Ah, no, clar, és veritat, no sé sumar.
4: Bueno, ja superarà.
3: Està molt empatat, o sigui...
7: Espavila.
0: No, de veritat, ara ja... De veritat, sort...
7: Perdó. M'ho he dit jo sol. Ja
0: no,
7: visca,
0: ja, però t'ho has dit tu sol amb la veu...
7: Quedat fatal.
0: No passa res. No, el que sí que sorprèn és que estigui tan repartit, això vol dir que o ens escolten molts argentins, cosa que dubto,
3: hi ha molta gent que va contra la selecció espanyola.
0: O aquesta lectura que fa la intel·ligent Marta.
4: Els messiànics. els messiànics...
8: El Roger Paperas, el Roger Paperas és argentinista, perquè adora el Leos Pepis.
7: Perquè comptar Messi com a extraterrestre...
0: No, jo ja el començaria a comptar com el que va passar amb Maradona, que es va crear una religió, la religió de...
4: Maradoniana. Messiànica.
0: Exacte, el maradonisme. Això, tu vas a Nàpols...
7: Sí,
0: i amb Nàpols se li rendeix i se'l venera com un déu, el déu Maradona.
7: I no us hi toquis, eh?
0: I ara ja estem aquí al punt de que passi el mateix amb Leo Messi. Vull dir que ho viurem. Molt bé, doncs ens retrobem d'aquí una estona.
7: Fins
0: aquí el temps afegit. L'Àlex...
4: Encantat d'haver-te conegut, eh?
7: Grande, Gorina, jo també. Jo també.
0: Gorina, ja sabeu que avui és l'as vol per tothom. Fem una pausa de dos minuts i... Bueno, és que per tu sí...
4: Perquè no, tira,
0: ens
4: tira.
0: Anem de vacances, o no?
4: Clar.
0: Ah, doncs ja està. Ara tornem.
9: Versió RAC 1.
10: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
11: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
12: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
14: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
16: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
15: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Truca al 900 903 743.
17: Verisure.
18: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
19: Sona bé.
18: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
19: Sona el nou Micra.
18: I el 0% TAE.
19: Sona que estreno Nissan.
18: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
25: Topcorn de Fried Rabbit us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
0: Doncs va, centrem-nos en el cinema, ho farem amb l'Àlex Gorina. I avui, Àlex, per començar...
4: Espero que tinguis bé el guió, eh?
0: Sí, bueno, espero.
4: A veure, que coincideixi.
0: Sí,
4: a veure.
3: No es ratlleu. Perfecte.
0: La suerte está echada.
4: No es ratlleu.
0: I que no sigui que l'echado sigui un altre.
4: No!
0: Bé, dit això, anem amb el primer tema que abordarem, que és Sam Neill.
4: Sí.
0: Aquesta setmana mor Sam Neill, als 78 anys. Senyor Virgili, és...
26: És jove, és joveníssim.
0: No, li anava a dir que és un actor que molt recordaran per Jurassic Park, però sí, evidentment va fer d'altres coses.
4: Has de dir Sir Sam Neill.
0: Ah, o sigui...
4: Ja era Sir. Ja era Sir.
26: No, senyor, és com jo, sigui, senyor.
4: Un senyoràs, per entendre'ns, eh? I la veritat és que Jurassic Park, sí, molt bé, d'acord, ja estem amb allò típic de sempre, no? el senyor que va fer Jurassic Park, la segona i una de les terceres, perquè la primera no, evidentment. Ara bé. Tot el
0: a
4: mèrit,
0: la primera no sortia.
4: Jo no recordo. Vamos, jo busco... No. Si algú el va veure la primera, que m'ho digui. Va.
0: Doncs a més d'un segueix jugant la mà al foc de que sortia
4: doncs
0: la primera.
4: Doncs si sortia, ja acomiada'm directament. En aquest moment no el visualitzo. No el visualitzo, en absolut, eh? O sigui, Kailà, no ho busquis.
3: Busco.
0: Es va incorporar la segona.
4: Jo diria que sí.
0: Ui.
3: A veure. No. Segons la intel·ligència artificial...
0: Bueno.
3: No, un moment. Posa unes fonts, eh? Cita unes fonts. No apareix a la primera entrega.
4: Doncs ja està, jo tenia raó i ja està, punt. Ara bé, aquest senyor que vaig tenir el plaer de conèixer i entrevistar...
3: A veure, espereu.
4: Ai, per favor.
3: Anem a buscar-ho millor.
4: No, que... Però fes una mica de confiança.
3: No.
4: És...
3: Segueixo.
0: No, la Kailà és així.
4: És la abuelita batallita.
0: Sempre va a obrir-te en canal.
4: Sí. És igual.
0: És una degolladora.
4: Sí.
0: Va a degollar-te com un porc.
4: Que el Sam Neill és tot el contrari que tu, Kailà. És a dir, ell és culte, serè, tranquil, atent, cordial, disposat, divers, responsable. Tan boníssim com dolentíssim. Perquè a vegades feia de bo i a vegades de dolent. I li sortien bé les dues coses.
1: Està bé. Això és un bon actor.
4: I a més, una vegada va estar a punt de ser un que t'agrada molt a tu.
1: James Bond?
4: James Bond!
0: Home!
4: Atents a la prova que li van fer.
2: So you're Tatiana Romanova.
5: My friends call me Tanya.
2: My friends call me Bond. James Bond.
4: És maco, no?
0: Sí.
4: Ara em posa la música del piano i ja està.
0: I d'on l'has tret, aquest càsting?
4: Aquest càsting? No, aquest tall.
0: Sí, perquè no va fer de gens bon.
4: No va fer perquè van fer proves amb molts.
0: Però
4: quan
0: dir...
4: es va acabar el Roger Moore, van fer proves a tota
0: una
4: sèrie
0: de gent. Sí, però aquest document que hem escoltat que hi feia el càsting...
4: Perquè aquests càstings es guarden com tresors, evidentment.
6: Deu ser el cinquè, perquè van agafar el setè.
4: Kailà, que t'estic mirant.
3: Surt a la primera. A la segona, no... I a la tercera, sí.
4: No.
3: A la primera, sí.
4: Llavors, la intel·ligència artificial... No
3: m'ha mentit.
1: És una trolera.
0: Doncs mira, bona dada també.
1: És que sempre diu mentides.
4: Però on ho has consultat, això?
3: No, això ens ho estan dient molts oients, i ho he consultat a internet.
4: Doncs demostro la meva manca de memòria absoluta amb el primer Jurassic Park.
0: No. T'he preguntat si havia sortit o no.
4: Ara m'agradarà que em diguin on, però en fi, de totes maneres, a mi, on m'agrada molt és una biologia...
0: On vols que surti? A la filmació?
3: Ningú no recorda la imatge de quan ell i la biòloga veuen el primer brontosauri des del Jeep, que és quan fa aquella escena que es treu les ulleres tremolosa.
7: Se queda con la cara
3: aquella
7: de...
3: perquè no creu el que està veient.
7: Cara de sugo de hostia, la que me viene.
3: Allò és la primera part.
4: Merda. Acabo de derrotar-me a mi mateix.
3: Em sap greu.
4: Per què sé més de futbol que de cinema en aquest moment?
0: Perquè últimament t'estàs empaltant dels mals costums d'aquest programa.
4: Què m'està passant?
3: Hi ha hagut un creuament de cables, no passa res.
0: No passa res.
4: Anyway. A mi on m'agrada molt és una pel·lícula que es deia La caza de l'octubre rojo.
0: Home, boníssim.
4: Que feia el paper del capità Borodin.
0: Allà hi sortia.
4: Estava estupendo. El rus.
0: Però el rus no era el Ximpe, el Sean Connery.
4: El Borodin. Un que es diu Borodin només pot ser rus. Està claríssim.
0: Però el capità de la caza de l'octubre rojo...
1: És un submarí, no?
0: Sí, és el submarí, però és el Ximpen, no? Perdó, el Sean Connery.
4: Busca, sisplau.
0: No, que sí que surt el Sean Connery, home, que t'ho estic dient jo.
4: I el Sam Neill.
0: Vale, doncs
4: ja està. Vull dir, s'ha acabat. I calma total. Estava molt bé.
0: Fa molta calor ara mateix a
3: l'estudi. Jo també tinc molta calor, eh?
0: Si sou tan amables de no tocar tant la botonera de l'aire, no sé, acabaré avui.
8: Tenir calor és força bo.
0: No, és força bo, no. És que m'estic... O sigui, estic suant com un tocino.
4: Avancem, sisplau.
0: Sí, no, bueno, clar, avancem.
3: Sí que surt a la caza de l'octubre.
4: Clar que surt.
3: Sí.
0: És que en cap moment he dit que no sortís. He dit que surt...
4: El Sean Connery, sí.
0: Surt amb el Sean Connery. És que us heu convertit en notaris de tot el que
4: Com es deia Sam Neill a la caza de l'octubre rojo?
0: Bueno, és igual, és que ens en fots, com es deia.
4: Borodin.
0: Vale, doncs Borodin, doncs molt bé per ell. A veure, anem amb la gran estrena d'aquesta...
3: Això acabarà malament, eh?
4: Bueno, la gran estrena d'aquesta setmana...
3: Jo crec que ens hem de prendre un... No sé, què està passant?
0: Bueno, què està passant?
4: La calor.
0: Doncs mira, potser ha sigut arribar tu que ha canviat l'ambient.
3: Ui! Ha pitjorat.
0: perquè amb la Lluçà no ha passat això.
3: Vols que me'n vagi?
0: No.
3: Jo, si vols, me'n vaig a la redacció i torneu a tenir bon ambient, perquè jo estic tan ample, eh?
0: No,
3: almenys
0: acaba la temporada.
4: Lluçà
3: la puc acabar, no?
4: Lluçà del Lluçanès.
1: Però si no has fet res.
4: Allà on l'aire mai és fresc.
0: Va, anem amb l'estrena. Anem amb la gran estrena d'aquesta setmana, que és la nova pel·lícula de Christopher Nolan.
4: Que no he vist.
0: Bueno, pues...
4: Va fer un únic pas el dilluns al matí i jo no podia. Ja a vegades és impossible. I els americans no et deixen veure la pel·lícula.
0: Però tothom l'està deixant fantàsticament.
4: Com sempre, totes les pel·lícules d'aquest senyor. La veritat és que Christopher Nolan és un personatge que totes les pel·lícules són meravelloses per tothom que les va veure abans que ningú. Llavors, d'entrada, tothom les troba meravelloses. Després, amb el pas del temps, la gent les critica més. Però d'entrada sempre has de quedar com que és l'obra mestra, i la segona obra mestra, i la tercera obra mestra. I jo estic tip d'avorrir-me com una ostra amb les pel·lícules d'aquest senyor. Jo no ho entenc.
0: Si és un senyor... Bueno, però si aquesta, l'Odissea, encara no l'has vist, doncs potser que ens esperem que la vegis.
4: Li donaré un vot de confiança. Jo
0: i només, ja ens diràs a veure què et sembla.
4: Jo només et dic que aquest senyor... A mi sempre m'ha avorrit moltíssim. I no. Ja pas, després recordes escenes d'origen, Batman Begins, que no estava malament, veus el Tenet era un conyazo, que no havia manera de per on agafar-la. L'Oppenheimer, per l'amor de Déu, aquella pel·lícula...
0: Que no
7: te va agradar, la de la bomba atòmica.
4: Oppenheimer era... Vaig tenir la sensació que un edifici de formigó que ella damunt del meu cap, però sense...
7: Però què dius? Però si sale l'Einstein. Sobre l'Einstein.
0: Sobre l'Einstein i vostè fent l'Einstein i l'altre.
7: No, perdona, que sobre l'Einstein en la pel·lícula.
0: Sí, ja ho sé, però digui Einstein, te'n consta.
7: No, és que m'han fet un puente que me vaya, un implante.
4: Jo l'únic que sé és que quan he vist les cuirasses que portaven els soldats...
0: Ja no t'han agradat.
4: En la pel·lícula jo he vist una altra vegada aquella mena de pitrera plastificada del Batman, de les pel·lícules del Batman, i els soldats aquells plastificats també de la Guerra de les Galàxies, és tot plàstic, o sigui, no m'interessa massa, però l'aniré a veure.
0: No l'has vist i ja estàs...
4: He dit que no m'interessa gaire i l'aniré a veure, perquè era evidentment que l'he d'anar a veure.
0: Perdona, el repartiment, Matt Damon amb l'Anna Hathaway, amb el Tom Holland, amb la Zendaya, vull dir que
4: Robert Pattinson... I Robert Pattinson, aquí tinc el gust de saludar cada setmana, ha sigut aquí, a la dreta de Déu Pare, que sóc jo, en aquesta cadira parlant d'esport.
1: Arnau Vila.
4: Sí, tal qual.
0: Exacte, que és...
4: És igual.
0: Que és molt semblant. Sí,
4: idèntic.
0: Sí. Bé, a banda d'aquesta pel·lícula, també avui ens volies recomanar dues altres estrenes de demà.
4: És que, amigues i amics, sigueu senzills. No pretengueu conquerir el món en superproduccions de 3 hores que són inacabables. Anem a veure Omaha, una pel·lícula preciosa d'un pare i dos fills. Posa.
10: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
4: Una meravella, és emocionant, és preciosa.
3: Però de què va?
4: Va d'un pare que s'emporta els seus fills d'excursió, però no diu a on ni per què. I tu no ho descobreixes fins mitja pel·lícula. I és una cosa molt dramàtica que prové d'una llei que es va crear a Nebraska, que és on hi ha Omaha, que és el lloc on van, que era la llei del refugi segur, l'any 2008. Que era un lloc on els nens que els pares no volien els podien portar allà, deixar-los en aquell estat, els recollien i els adoptaven a l'estat.
1: Ai, carai.
4: Ara,
3: això és un spoiler que ens has fet gran o no?
4: No, és està publicat a tot arreu.
3: Però vull dir, és la raó pel qual els porta...
4: Un moment. Això passa a Omaha, Nebraska. Ells van a Omaha, Nebraska. Són un pare i dos fills que s'estimen moltíssim. Això ja no
3: quadra.
4: No quadra. A partir d'aquí, prepareu-vos a plorar de gust.
3: Has de tenir gust, un dia d'aquells, eh?
4: Sí. Perquè... I si no, una que es diu En el Camino, mexicana, que va de camioners, és una road movie de camioners, a Chihuahua, que es passen tota la vida a les cachimbas, que és allà on agafen les trompes monumentals, i hi ha un que es diu Muñeco, que és un supertipo machote mexicano, i un altre que es diu Veneno, que és un noiet...
1: Escarrancit.
4: Escarrancit, però que té unes grans habilitats per fer que els mascles conductors de camions mexicans, allunyats de les experiències familiars íntimes, tinguin solucions d'emergència mentre dormen a les autopistes, en els camions.
11: Jo no explico més.
12: Oh?
0: Sí, perquè a buen entendedor, que diu aquell, poques paraules. Bé, per cert, hem pogut veure el tràiler de la nova pel·lícula de Tom Cruise, on se'l veu, bueno, podríem dir que molt canviat.
4: Maquillatge, pròtesis, panxes falses.
0: Sí, sí, sí, bueno, no el reconeixes. Diuen, no, que, és, diuen que és una comèdia que s'estrenarà el proper octubre.
13: La vida és un cambio constante. Un día eres un gato, prueba un poco por papaíto, venga cielo. Un rey y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
14: Entre 2 semanas y 5 minutos.
4: ¿Os agradan las películas de Iñárritu? Ahora, espera, sorpresa.
0: ¿Qui?
4: ¿Qui? Iñárritu.
7: No sé qué es.
4: Sí. Iñárritu. Sí.
0: No conec.
4: ¿Heu vist Bardo? No estoy segur.
7: No.
4: ¿Beautiful, amb Javier Bardem?
7: No.
4: No. ¿El renegado, amb Leonardo DiCaprio?
0: No. Sí. Bueno, sí que l'he vist, sí.
4: Sí,
0: sí,
4: gran pel·lícula. De què va? Que on passa? A l'oest?
0: No, passa a les muntanyes, no?
4: Sí, hi ha un animal molt gros.
0: Un os que l'ataca.
4: Ara sí que et crec.
0: No, sí que l'he vist. Perdona, em va encantar perquè DiCaprio fa un paperàs.
4: Va guanyar l'Òscar.
0: No.
4: Birdman, amb Michael Keaton. La seqüència no la recordeu, veritat? Sí, Babel, sí, Amores Perros...
0: Jo? Babel no, però no, la, bueno, la del Keaton sí que, sí, la vaig veure. Val.
4: Tom Cruise, en aquesta pel·lícula, que es diu Digger, Digger fa el paper de l'home més poderós del món, decidit a salvar la humanitat d'ell. O sigui, directament és un retrat del senyor Trump. Megalòpolis a tope. Pot guanyar l'Oscar? És que el Tom Cruise ja el té. Tothom diu, per fi guanyarà l'Oscar. Té un Oscar honorífic, que va guanyar l'any passat, però no ho van veure, perquè els hi donen d'amagat. I només ho anuncien, però no surten a la cerimònia, no?
0: Per tant, ara sobre l'opció que
3: li
4: donin. Això li va passar al Paul Newman. Primer li van donar l'honorífic i l'any següent el va guanyar per El color del dinero.
3: El renacido, ens diuen. A la pel·lícula del renegado és el renacido.
4: El renacido, sí, sí, perdó. He dit el renegado?
3: Sí.
4: És la meva... Estic molt nerviós.
26: Que és el primer dia que fa ràdio.
4: Et prometo que et tornaré renascut, no,
0: tranquil,
4: aquí,
0: tranquil.
26: Vols una tila?
0: No cal que et posis... No cal que et posis nerviós. Bueno,
4: porto 4 cafès amb gel avui, o sigui...
0: Que, és això que vas massa accelerat.
4: Sí.
0: Si
4: li donen indignat, absolutament indignat, perquè li donaran una altra vegada a un senyor que es disfressa,
3: que
4: s'engreixa, que es fa vell, que es fa gros, que... És a dir, sempre tenen la mania de pensar que el treball dels maquilladors i dels efectes visuals són els que són una garantia per poder renovar un Òscar a l'actor només per sotmetre's a la tortura de passar 20 hores assegut en una cadira mentre el transformen cada dia en una altra cosa, no? O sigui que...
0: Que, per cert, escoltant el tràiler en castellà, he tingut la sensació que no és la veu habitual del doblatge.
26: Sí, sí que ho és, però fa el canvi a la veu.
0: Esteu segurs?
4: És que li han maquillat la veu.
13: Prueba un poco por papaíto, venga cielo. Un rei... I el siguiente...
0: Que l'ha canviat, no?
3: És com si tu parlessis així d'aquesta manera.
4: Això em fa pensar que probablement en la versió original el Tom Cruise també la canvia. Això hi ha algú que ens ho podria...
7: Sí,
0: Òscar Vidal, és així, no?
7: Sí, jo estic molt acostumat a canviar.
0: Una veu canviada, una veu modificada.
7: Rasgona.
26: A veure com ho faria vostè.
4: Rasca.
7: De què?
26: Fer de persona gran, ja.
7: Estem aquí...
26: Fa igual.
0: A veure, que em diu l'Àlex Arbiol que té el tràiler en anglès.
3: A veure
0: si ho fa.
7: Ja veuràs.
15: Everything changes. You know, one day you're a cat.
3: No gaire.
15: Taste for daddy. Come on, sweetheart.
4: Fa una mica de...
26: Sí. Fa de gran.
4: Clar.
15: Ashes in a box.
4: Sí, fa de abuelito cebolleta.
26: A mi aquesta gent que fa de gran
0: és fastidós. És una cosa que també no...
4: Molt bé, Àlex.
0: No he suportat, no porto massa bé.
26: Ni tampoc.
0: Gent que fa...
26: Que vol fer de gran.
0: De gran.
4: Bueno, perdona, hi ha coses pitjors. Tots els papers de nens de la història del cinema que no podien parlar ells... els doblaven senyores de 80 anys.
26: Senyores.
4: Tant en l'original com en la versió doblada. Que és una cosa que encara...
26: Havies fet de nen.
4: Encara ho fan avui dia.
26: Fes de nen petit.
7: He vist la màquina i no queden xutxes.
26: fixa't, ho fa igual, eh?
0: Hòstia, de veritat, quina cosa més trista. A veure, anem a la, la Filmoteca.
26: A què fan?
0: Bueno, ara li explicarà el Gorina perquè ens vol recomanar comèdies romàntiques dels 90.
4: Però estic entusiasmat amb la Filmoteca, perquè per fi s'han tornat humans. O sigui, a banda de fer les millors pel·lícules de l'any, a banda de fer les pel·lícules del Fritz Lang, de la Kika Urismaki, que ho fan, eh? De la gent fonda polititzada, i a banda de l'exposició Feminismes Fílmics, va i foten un cicle tot l'estiu de comèdia romàntica americana dels anys 90, que es diu I tu i jo què? Basant-se en la pel·lícula Tu i jo, aquella pel·lícula de la Deborah Kerr i el Cary Grant, que era una pel·lícula que és el súmum del romanticisme. I jo realment, quan he vist el cicle, he pensat, això en una Filmoteca com la que hi havia aquí abans no haguéssim fet mai, perquè són comèdies que avui dia s'havien passat de moda i ara les tornen a trobar de moda. Hi ha quatre que només per la música, ja sabeu que m'ha donat per la música últimament.
0: Sí, però està bé, t'has tornat molt mal home.
4: Ara, atents, eh? Us vull veure reaccionar. La que més m'agrada de tot el cicle sona així.

0: És una bellesa, és un viatge per Itàlia, a Roma, a la Toscana, a Venezia, a Positano, es diu, aquesta música es diu Positano. Us recomano anar a Positano alguna vegada. Està molt turistitzat, però realment és una cosa increïble. I és una compositora, cosa molt, molt raríssima, encara ara ja no tant, Rachel Portman. Era una pila que una noia, la Vanessa Tomei, anava a la recerca de Damon Bradley, que era el Robert Downing Jr., i anaven a la boca de la veritat i repetien l'escena aquella de Vacaciones en Roma, només que no era la boca de la veritat, perquè estaven fent reformes i la van haver de fabricar, de decorar tota ella perquè ella hi fotés la mà a dintre de la boca també. Mira, és una pel·lícula que m'emociona.
1: Saps que no l'he vista, aquesta?
0: És una pel·lícula del Norman Jewison, el director de Jesucristo Superstar i En el calor de la noche i tal, i es deia Solo tú.
1: Solo tú.
0: I és preciosa. Anem per una altra. Segona.

0: És la segona, eh? Aquí m'has posat la segona, eh? Recordeu una pel·lícula de James L. Brooks, el creador dels Simpsons, del 1997, amb música de Hans Zimmer? Això és del Hans Zimmer, que de vegades fa comèdia, també. No, bueno, fa molta comèdia sempre, eh? Em sortia un home insuportable que no podia ni amb el seu veí, ni amb la veïna, ni amb la noia. Es queixava de tot en aquesta vida, era intractable, i interpretava Jack Nicholson.
1: No.
0: I que va guanyar l'Òscar, amb Helen Hunt, que va guanyar l'Òscar.
2: La de... No era la de...
0: Missió Impossible,
2: no.
0: Missió Impossible, no.
3: Mejor Impossible.
0: Missió Impossible, no.
3: Mejor
0: Impossible, també. És aquesta, sí, sí. Tercera, no? És la tercera?
1: Sí.
2: Aquesta, boníssima.
0: Què és? Jo diria que aquesta és Mejor Impossible.
1: Sí, és Mejor Impossible.
2: Aquesta és Mejor Impossible.
0: L'has invertit?
2: No.
0: Sí, bueno.
1: No.
0: No.
1: Hola.
2: Per guió hi havia Solo tu, La boda de mi mejor amigo,
0: es que
2: i després
0: el meu
2: Mejor
0: ordre
2: Imposible.
4: Es droguen i després no saben el que diuen.
1: Sí.
0: Va, això era Mejor Imposible.
2: Això era Mejor Imposible.
4: Doncs l'altre... Torna a posar Mejor Imposible.
0: Ara, tot això que he dit del Hans Zimmer, jo anava patint, dient, escolta, no pot ser, avui, Gorina, tu t'has tornat boig, què passa? Vale, i la que sonava abans... Era aquella d'una noia que el seu millor amic es casa. I llavors ella descobreix, o descobreix en si mateixa, que ella estava enamorada d'ell i vol desfer el matrimoni. Quina pel·lícula era?
2: La boda de mi mejor amigo.
0: Qui era la protagonista?
2: Aquella actriu rosa? No.
0: L'actriu
2: rosa...
0: No, Cameron Diaz és l'altra noia, la protagonista.
2: És la que s'havia de casar, no?
1: Sí.
2: La que vol... Des...
1: Sí, la que... No, la que es vol
0: o sigui,
1: casar.
0: M'estàs dient que no saps qui és la protagonista?
2: La, la Julia Roberts.
0: Ara...
3: Ai...
2: Jo sóc molt dolenta pels noms, eh? Fins i tot per grans artistes.
0: Perdona, eh?
3: Era la Julia Roberts de Rakuto.
2: Julia Roberts.
0: Bueno, va, anem per l'última, sisplau. Que va ser una de les primeres.
4: Aquesta m'encanta.
0: Ho tens clar?
4: La pel·lícula?
0: Sí.
4: Sí, aquella és de la...
0: A veure.
4: Com es diu l'actriu?
2: És el Tom Hanks.
4: Sí, el Tom Hanks i la... Que m'encantava.
2: I aquella...
4: Aquella rosa. No, l'actriu, aquesta...
0: Va venir al Barcelona Film Festival l'any passat.
4: Com es diu?
2: Sí, que està... Que ara s'ha recauxutat.
4: S'ha recauxutat
2: molt.
0: Bueno, totes, totes.
4: S'ha posat Eli a la cara.
2: La Meg Ryan, Meg Ryan.
0: Eren llibreters.
4: A mi la Meg Ryan m'encantava i des de que va passar per Neumáticos Fernández ja no em genera...
0: És que aquesta actriu... Aquesta actriu...
4: La van inflar... La van inflar amb Eli i ja no és el mateix.
0: Aquesta actriu és la que va inventar el gènere aquest.
4: Sí, perquè... va inventar l'Eli.
0: La que sonava és Tienes un email.
4: Mira, aquí la tenim, que l'estan inflant. Email.
0: Però abans havia fet una que es deia Cuando Harry encontró a
4: bueno,
0: Sally.
4: I després va fer una que em va agradar molt, que la va fer amb el Nicolas Cage, que com es deia aquella?
0: La de Nicolas Cage no
4: Angel,
0: sé.
4: Algo d'Angels.
0: I French Kiss?
4: French Kiss també, la Meg Ryan.
0: També la Meg Ryan.
4: Però ara ha desaparegut, perquè s'ha inflat tant la cara que em diuen que està al costat de la lluna.
2: City of Angels. City of Angels. És la pel·lícula.
4: Exacte, bueno, exacte que sortia la Meg. Gràcies, Kayla.
0: Sí, alerta, sí. Alerta. I encara hi ha un altre amb Tom Hanks, que era algo per a recordar.
4: Però tot això ho fan a la Filmoteca.
0: Tot això ho fan a la Filmoteca. Bueno, gairebé tot. O sigui, de tot és d'aquest estil. Bueno, Notting Hill.
4: Ah, sí,
0: qui era la de Notting Hill?
4: Home, el Hugh Grant.
0: I ella?
4: I ella era...
2: Julia Roberts. Era la Julia Roberts.
0: De debò, és que
4: dono crèdit. Ens ho preguntes a nosaltres perquè tu no te'n recordes.
1: Sí,
0: que exacte. No me'n recordo.
4: Home. Estàs fent el truc, aquell me'l conec. Això és com quan els cantants no se saben la lletra o no se'n recorden. Fan cantar el públic i el problema resol.
0: Qui va fer una pel·lícula que es deia Nòvia a la fuga amb el Richard Gere?
4: Pues la Julia Roberts.
0: Ho has dit així com...
4: Bueno, a voleo.
2: Sí, no?
4: Julia
2: sí.
4: Roberts?
2: Sí.
0: Doncs sí.
4: Pues Julia Roberts.
2: Tota era ella.
0: Però és llest com una... És llest com una mostela.
1: Sí.
0: Les mosteles nocturnes que treuen el dec pel niu i van allò... Aprofitant el raconet per deixar la seva cagadeta magnífica i meravellosa.
2: Què fa?
4: No, realment marxeu de vacances i refresqueu-se una estona, que esteu més cremats que la moto d'un hippie.
0: També tens raó, eh?
4: Sí, bueno, a veure... Per tant, molt bona oferta la de la Filmoteca, molt interessant aquestes pel·lícules, i ara avui, Gorina, ens volies parlar de la Sala Truffaut de Girona, que, per cert, també ha portat polèmica política.
0: Sí, fa molta gràcia que hi hagi ara aquesta polèmica política,
4: sí, ara, sí, sí.
0: En el moment que ara els de Junts han deixat el tripartit de l'Ajuntament de Girona i els d'Esquerra Republicana s'ho repensen per culpa de la crisi provocada pel tancament de la Sala Trifó, pel concurs públic que van fer des de l'Ajuntament i per com va anar tot, i en aquests moments ha tancat ja la sala definitivament, perquè els crítics deien la programarem mentre no s'acabi de resoldre que, diguem, estem pendents de veure si realment el concurs es va fer bé, perquè hi havia sospites de que hi havia coses que no estaven clares en absolut. I jo em demano, per començar, per què s'ha de fer aquest concurs? Perquè avui dia s'han de fer concursos per tot, ho entenc, no? Perquè tothom tingui la seva oportunitat. Però, a veure, oi que quan un president de govern o un alcalde d'una ciutat crea els seus regidors o els seus consellers o el que sigui, no fan cap concurs? A mi m'agradaria que fessin concurs públic. És a dir, jo em vull presentar un concurs públic per ser el regidor de cultura d'alguna ciutat.
5: Ho fan a dit, ho fan a dit.
0: Ho fan a dit?
5: Sí, sí.
0: Perquè no poden fer concurs públic, també. Ells sí que estan... El concurs públic són les votacions que hem fet. Per què? Perquè hi hagi l'alcalde o el president.
6: Després, no, però també els regidors. Va, hi ha una llista, però tries els regidors.
0: Els regidors els trien ells després i ha dit...
6: No,
0: i ha dit.
6: Els trien dels regidors que han sortit.
0: I quan hi ha un tripartit, quan hi ha un tripartit et trobes que aquest govern és d'un partit, l'alcalde, el regidor de Cultura és d'Esquerra Republicana, i ara els d'Esquerra Republicana protesten per una cosa que el regidor de Cultura de Girona va aprovar i, a més, en certa manera la va provocar. Amb la qual cosa, jo vinc a dir, si els crítics de Girona tenien una sala modèlica que defensava el cinema català, que defensava el cinema sí, original, que anava de conya, que acaben de celebrar els 25 anys i els feliciten de totes les maneres. I a continuació els diuen, ja podeu marxar, perquè els altres ens han presentat un projecte que ens estalviem 500 euros a l'any. I dius, o sigui, el més important és estalviar 500 euros a l'any.
4: A dia d'avui, sí.
0: A dia d'avui, sí.
4: Es porta molt. És el que preval
0: l'economia
4: política.
0: O sigui, la cultura, el més important és que sigui barata. I que

0: amb aquest tema, perquè tots formaven part d'aquest tripartit. Ara diuen que ells no estaven en contra i ara trenquen el tripartit perquè no sé què. Perdoneu, perdoneu, però ja està bé. Perquè ara, perquè venen eleccions, hem de dir... Com deien?
1: Donde dije, digo Diego.
2: A veure, que ens acompanya el Joan Torres.
3: Sí. No, era per explicar una mica
2: aquesta... Suposo que tens el guió actualitzat, no?
3: Sí, jo em faig creus del que ha passat amb aquest tall de l'Urina.
2: No passa res, no passa res. No sé... Perquè ara que no em llegeixis una cosa de fa 6 mesos.
3: No sé què ha passat. Vale,
2: vale. No és broma. No, tranquil.
0: S'ho ha pres bé, eh?
4: Sí,
0: ho ha
4: pres. Sí, està molt content.
3: Una mica ja curtit, no?
4: Està molt content amb tu.
2: No, a veure...
3: No, era per explicar...
2: Amb el Joan volem acabar d'explicar això del cinema estrofó, perquè m'has dit que era complicat.
3: Sí, aviam, l'Ajuntament, ara ho explicava molt bé l'Àlex, però l'Ajuntament va adjudicar la gestió de la sala a una nova empresa de Cambrils en detriment del col·lectiu de crítics, que era l'associació que s'havia encarregat de la sala els últims 25 anys. Aquesta entitat va presentar un recurs i ara el procés ha quedat aturat. A més, el Trufó ha quedat sense programació, com deia l'Àlex, perquè el col·lectiu de crítics denuncia manca de garanties jurídiques fins que es resolgui aquest recurs, que això podria tardar uns quants mesos. I la polèmica del govern, aquest trencament que hi ha hagut, és que Junts n'ha sortit, i una de les causes que donava per haver-ne sortit és aquesta polèmica de la sala Trufó. Clar, és un tripartit de Guanyem, representat per Lluc Salelles, l'alcalde, Junts i Esquerra, i Guanyem va votar en contra de l'adjudicació d'aquesta sala a la nova empresa. Junts i Esquerra van fer-ho a favor, però diuen que van fer-ho a favor a contracor per no haver d'incomplir la llei, perquè, segons han explicat, hi havia informes tècnics que no deixaven clar o prou justificat l'argument d'interès públic que deien els crítics. A més, la Gemma Geis, la cap de llista de Junts a Girona, doncs diu que Salelles no va assistir a la Junta de Govern que havia de prendre una decisió sobre aquest tema, malgrat que ella li havia insistit perquè hi fos, perquè era un tema important, deia.
0: Okay. Jo acabaré dient només dues coses. Una cosa que tenim, el que costa que el cinema O tingui lloc, cabuda i funcioni en aquest país, defensant a més el cinema català i el cinema jove. Una cosa que funciona i que està instal·lada i que és admirada i apreciada per Girona i fins i tot per tot Catalunya. Ara va i la desfàs. Si els altres, que tenen tot el dret, volien tenir una sala com aquesta, coi, imita el tipus de model i fes-ho a Lleida, fes-ho a Reus, fes-ho a Tarragona o fes-ho a Sabadell.
5: A Salou.
0: Això per començar, perquè el que havia de fer és multiplicar-se la sala Trifó per tot el país. I els que han tingut el mèrit d'aixecar d'aquest edifici, dona'ls l'oportunitat de seguir endavant. És a dir, els felicites per una banda i els hi fots la patada per l'altra. Au, va! Jo, de
2: veritat,
3: No, jo l'opinió no la donaré.
2: No, però dic, alguna cosa més a afegir?
3: No, res més.
2: Vale, doncs escolta, ha quedat claríssim. Amb el posa la signatura, Cailà, algun comentari a fer?
6: Jo?
2: Vale,
6: què vols que digui jo aquí, sobre aquest tema?
0: Va, comenta tu!
2: No, perquè no conec el cas. Vull dir, ho has explicat molt bé, perquè jo no l'he entès.
6: Jo sobre això...
5: Ui, s'ha enfadat ara.
6: No,
2: que no volguessis posar cullerada al tema.
6: Ah, no. Ah,
5: que heu menjat bitxo avui?
2: Avui?
6: No sé.
5: Esteu tots cuets.
6: No sé. Som nerviosos. Hi ha un ambient molt estrany.
5: Esteu cuets. Què ha passat?
6: Hi ha una crispació màxima.
5: Però si és la mar de Beto.
2: Anem amb Rintintint.
0: Ah, sí? Sí. És veritat.
2: A veure, perquè la setmana passada ens parlàvem del lleó de la Metro Golden Mayer i avui ens vols parlar del gos més important de la història del cinema.
4: El gos del Tintint.
0: Perdoneu, és que...
2: No, Tintint. No,
4: el gos de Tintín, el
2: Rintintín.
0: Que és el gos de la Supergirl. És el mateix gos que la Supergirl. Bueno, és que unes senyores l'altre dia pel carrer que havien sentit allò del
2: lleó.
0: Del lleó, em van dir... I el Rintintín, què se n'ha fet del Rintintín?
4: Deu ser mort.
0: És mort. El Rintintín era un gos que va trobar un soldat americà a la Primera Guerra Mundial a França. O sigui, era d'origen francès. I se'l van portar juntament amb la seva germana gossa. Llavors, el Rintintín i la seva germana gossa van tenir 43 cadells.
6: Mare meva!
0: Als Estats Units.
6: Però no devien sortir gaire bé.
0: Però havia un que era l'hereu. Sí, sí. Bueno, és que els gossos tenen
2: molts
0: gossos. Tenen molts gossos.
2: Però 43 de cop.
0: No!
6: Però entre dos germans no hi ha consanguinitat com amb els humans, que aleshores aquí hi ha un problema.
5: No passa res.
0: Bueno, però en tot cas...
6: Haver-hi problemes?
1: Ah,
6: si pregunto a vostè...
0: Jo, que sé. Sí. Jo només sé que el pastor Alemany, que era el gos aquest, per entendre's, era un gos que, molt poc considerat i s'ha convertit en l'animal de companyia a partir de l'existència del personatge de Rin Tin Tin, que va fent el cinema des del Mut. I ara us explico.
1: Sí.
0: Ara...
1: Primer en blanc i negre.

0: Negre.
1: En blanc i negre i muda.
2: I muda.
1: La primera, muda.
0: No, no recordo. A,
1: en aquests moments, descendent directe, l'hereu, eh? Perquè sempre hi ha el primer, sí, és l'hereu.
3: Clar,
1: eh? Això és, sí, important, clar, eh? Estem a Rintintint 12, en aquests moments.
0: 12.
1: 12.
2: Quina gràcia.
1: Sí, ha arribat a 12, eh? I té molta gràcia perquè va tenir tanta fama, una sèrie de televisió també fa
0: celèrrima. Era molt bonica.
1: Molt en blanc i negre, el nen aquell.
0: No, després la van fer en colors, eh?
1: També. No, la pintaven.
0: Més tard, la pintaven, més tard.
1: La pintaven, sí, eh? Arrel d'això, el Lucky Luke tenia un gos que es deia Rantanplan. El Lucky Luke.
4: Sí, que a mi m'agradava molt el Lucky Luke.
1: Sí, el 101 Dàlmates miraven a la televisió aquella que tenien a casa unes aventures de Rin Tin Tin en dibuixos animats. I van fer una pel·lícula que es deia One Ton Ton, el gos que va salvar Hollywood.
3: Que maco!
1: One Ton Ton, perquè va salvar la Warner, Rin Tin Tin, en aquella època, eh? I aquesta merda de pel·lícula la protagonitzava un gos que no era Rin Tin Tin, sinó que es deia Augustus von Schumacher.
4: Caram, aquesta pel·lícula demostra que el director en cinema és molt important perquè Rin Tin Tin actuava molt bé. Sí, perquè el director és molt important.
1: Però ensinistrat a la perfecció. O sigui, només va haver un problema amb el primer Rin Tin Tin. Vivia tan bé que van entrar els lladres a casa del seu propietari, el soldat americà, i el van saquejar de dalt a baix i el gos s'ho mirava.
3: Ja et dic jo, el Rin Tin Tin era el fill de germans, no?
1: Eh?
3: Era fill de germans, no?
1: Era fill de germans.
3: Igual
1: no, el primer no, el primer era el pare. El primer
3: el Rintintí, aquest és el pare, eh?
1: L'original, clar, l'original.
3: I quin problema hi ha? Ja no era gaire intel·ligent.
1: Els meus pares eren cosins, i escolta, jo estic estupendament.
3: Molt.
4: Donem fe.
3: Cosins germans.
4: Cada programa en donem fe.
1: Per això em dic Vicenç Martí i Martí.
4: Sí, cada programa, sí, sí.
1: I després va venir Lassi i Toto, el gos del Mago de Oz, i
0: el Rex, després de sortir el Rex.
1: I un que es deia Beethoven.
4: Cap ha fet teatre, cap.
1: No.
4: Bueno, sí, que és veritat.
1: Ja veieu, es poden explicar moltes coses. Si teniu curiositats per la temporada que ve...
4: I Milú també va venir, el gos de...
1: Milú, què era Milú?
3: El gos del Tintín.
4: El gos del Tintín.
1: Sí, però ja ho sé. Però quin tipus de gos és?
3: D'aquell blanc.
1: És un color bordi o
3: blanc.
4: Sí, és que jo...
3: Si m'ensenyes la foto et diré quin és.
4: El que és la raça dels gossos vaig una mica perdut.
3: No et sabria dir.
4: Crec que era un...
3: És que els meus no tenen raça.
1: Un color bordi, un border collie o
3: Fox Terrier.
4: Fox Terrier. Fox Terrier.
3: De pèl dur.
4: Aquests de color blanc. Aquests són els que té el Giró, el marge.
3: Són Fox Terrier.
4: Fox Terrier. Sí, sí, és el Milú. I després hi havia
1: La gossa de la dama i el vagabundo.
4: El gos d'Astèrix i Obèlix.
1: I la gossa... Ai, és que no sé
4: què era. Com?
5: Idèfix.
4: Idèfix es diu.
5: Idèfix.
1: Sí. I la dama i el vagabundo, ella era... no sé què era, una gossa amb unes ulleres molt així.
5: Perquè
1: era
5: un cocker, un cocker.
1: Un cocker. I ell era re. Era un
4: els cockers no estan molt bé, tampoc.
0: Els de color pèl roig estan xalats, la majoria.
1: Sí, una barreja total. Me'l va condir. Però hi havia una gosseta a la gossera que era una mica prostituta.
3: Ah,
4: sí. Cantava... Ara de què em parles? De la gossera de Barcelona?
1: No,
4: o de la pel·lícula?
1: Jo
4: ja m'he perdut, ja.
1: Era la dama del vagabundo.
4: Encara estem a la dama i el vagabundo.
1: Es volia lligar al golfo, que era el vagabundo, i llavors li cantava una cançó, que era la Peggy Lee cantant, i anava fent això. Perreava.
4: Bueno, Gorina, vés a perrear un altre lloc. Que tinguis un excel·lent estiu.
3: Ara, bon estiu, Gorina.
4: Un aplaudiment per a la Gorina i un altre pel Joan Torres. Fem una pausa i arriba el temps afegit a veure amb quines novetats mundialistes. Ara tornem.
6: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.

0: Versió RAC 1.
1: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
2: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit, i els mosquits fugen disparats. Filbit, utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
2: Melons Brutal!
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Per si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
5: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión, y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
8: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
9: Sensacional.
10: I 4 minuts. A veure, Cailà, que...
11: Va, us parlo de Verisure, que ha començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa? El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
10: Sí, jo ja tinc la casa protegida, com que no estic mai a casa, pues, em poso l'alarma i me'n vaig tranquil.
11: El que passa una cosa, Marc, que tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en aquest líder mundial en alarmes, que és Verisure. Ells ofereixen una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions perquè tenen una alarma amb pany intel·ligent que pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truqueu ara al 900-903-744.
12: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
10: Doncs mira, a les 7 de la tarda, 5 minuts, avui postpartit Argentina... De què rius?
13: No, de què rius tu?
10: No, orra. Mira, Rick, ara de que resulta que, la noia que estava amb l'Alcaraz al barco és la filla de Julio Iglesias.
14: I lo estoy comentando yo, José Manuel Parada.
10: És una cosa que he quedat sorprès.
15: Una de les bessones, sí, una de les bessones.
10: No sé, és que aquesta filla d'on surt? Jo no sé ni qui és, aquesta filla
14: de Miranda.
15: És normal que t'hagis perdut, Toni.
10: A veure, posa aquí a Parada.
14: Claro, estoy aquí.
10: Telecinco,
14: Son Soles, no, Antena 3.
10: Ah, perdó, Antena 3.
14: Ahora Son Soles. Estoy yo colaborando.
16: Confirmado. No, varios no, pero... Y de hecho, cuando él ha visto, que se ha publicado unas imágenes con esta chica rubia en la Costa Amalfitana y que se veía quién era y demás, lo que ha hecho enseguida es publicar unas imágenes en su Instagram de un viaje de amigotes para que se viese claramente que su viaje era de amigos y que otra cosa es que por ese barco, por ese catamarán de 10
14: millones
16: de euros... Tengo
14: más de 70 años y estoy maravilloso.
10: No, porque además hay una cosa que te...
14: La barba pel roja y el pelo...
10: Que es que vas de joven cuando ya eres...
14: Tengo 70 y tantos años y estoy maravilloso.
10: Has hecho un...
14: Estoy mejor
10: bueno,
14: que nunca.
10: És igual. Jo, el que queda parat és que la Julio Iglesias... No sabia que tingués una filla...
15: De fet, té una filla que són bessones que són del mateix any que l'Arnau, del 2001. O sigui, diguéssim que Julio Iglesias...
13: Què té a veure, això? Que
15: no, per aportar informació.
10: Home, per aportar informació.
15: És
10: informació.
15: És la Victòria, que va néixer el 2001.
10: Victòria.
15: Sí, diguéssim que Julio Iglesias va tenir dos matrimonis coneguts, amb la Isabel Presley, que va tenir tres fills.
10: I amb la...
15: La Chabelita.
10: Amb la...
15: Julio José. Amb la Miranda va tenir quatre.
10: Quatre fills?
15: Quatre, però com Víctor Pazzi, dos d'ells són bessons.
10: Ah, i és aquesta...
15: I una de les dues bessones...
10: És la que va amb l'Alcaraz.
15: Ah, exacte, és del 2001, per tant, 25 anys.
10: L'Alcaraz no sé... Ja està, ja m'ha aclarit el tema. Perdona, és que ara ho he vist, m'he quedat sorprès, dic que aquesta filla d'on surt, perquè, clar... No la comptabilitzava com a filla de Julio Iglesias.
14: És la segunda hija del cantante y Miranda y se ha criado en Miami y estudió producción de cine en Reino Unido.
15: No, i és molt intel·ligent i fantàstica, de veritat que...
13: Un parto aprovechado.
10: Sembles de la família dels Iglesias, una dona fantàstica.
15: No, però he seguit una mica la seva trajectòria.
10: Ah, sí, però quin interès tens amb les bessones del Julio Iglesias.
15: No, principalment hi ha dues famílies que he seguit molt tota la vida, que una és la família Flores i l'altra la família Iglesias.
14: Mira, estan sabent les gemeles.
11: Perquè ella es mira molt les revistes del cor, l'Edgar. Li agrada molt.
10: Vols fer la secció la temporada que ve amb la FA?
15: No, jo l'he posat...
11: Tu estàs molt informat de tots aquests temes, Edgar.
15: Però m'interessa més, no el cor, sinó la societat que envolta tot plegat, i és una família molt interessant. Tant la Iglesia, ja et dic, el Gorín em va recomanar Flores per Antonio, i és la millor pel·lícula que he vist en anys. És brutal. No ho dic.
10: O sigui, tu no admires Rafa ni admires el documental del canal, sinó veus Flores per Antonio.
15: Que
10: està molt bé, jo també l'he vist, eh? Però, bueno, no sé, quedat aquí una mica estupefactes. Sí. Bueno, anem al tema que ens ocupa.
15: Efectivament. Vinga, va. Anem a presentar a la nostra família el temps afegit. Avui i mai estar per fer-ho debuta la periodista, analista i narradora Irati Vidal. Que li deia, mira, això és com la 15, però ara és la 3. I no, si la 15 no ha anat mai. És a dir, que Irati, tu t'estrenes a RAC1.
0: No sabia ni on estava l'edifici. Vull dir, t'ho he de preguntar. Imagina't si debuto.
2: Llevas una ràdio tatuada en el brazo?
0: Sí, de fet és la ràdio amb la que escoltava RAC1 de petita. Oh, que bo, sí, sí. Vull dir, a mi de petita, mon pare només em ficava a RAC1, vaig néixer escoltant RAC1 i mira, avui estic per aquí.
10: M'ho dius de veritat o no?
0: No, t'ho dic en sèrio.
10: No, però puc fer una foto?
0: Sí, clar. Jo
7: li vaig fer una foto també i la podem publicar.
2: Que guapo, el tatuaje, loco.
0: És la ràdio de l'avi.
10: Perquè mira, jo...
15: Que bo, tu, un transistor vintage.
2: Però perquè tens tota una ràdio i no un mòbil o algo.
10: Trobo boníssim. És que clar, això serà el fet que recordaré en la jornada d'avui. Que t'hagis tatuat en homenatge a RAC1, que escolta, això és fantàstic.
15: Els millors homenatges que s'han fet en 26
10: home,
15: anys de la vida.
10: Per favor, el millor. I, sense cap mena de dubte, és el millor del dia. No, de veritat. O sigui, que tingui tatuat una ràdio, em record a RAC1.
15: Sí. I a més de l'avi.
10: Fantàstic. Que bé. Doncs escolta, només puc dir que gràcies.
0: No, de
10: res. Per acompanyar-nos. Bueno,
15: també ens agrada...
10: Això ve per no parlar de RAC1, sinó per parlar de futbol i de moltes més coses.
15: També ens acompanya el nostre estimat Martí Molina i Peix del Diari.
10: Hombre!
9: Hola!
15: Està fart dels casals, de la calor. Martí, portes la calor
9: malament. Bueno, com ens diria com tothom, sí, però és que surt de Barcelona i sí, li porto un polo avui que estava més xop posant-lo jo que quan surt de la rentadora. És una cosa
15: sí, però la veritat és molt alta. Però
9: parlem d'esports o no? És que sí. Pensava que m'he equivocat de secció, no. Però per un moment... No.
10: Ja li he dit que s'incorpori amb Laura Fa perquè ho domina a la perfecció. Tot okay,
14: venga con nosotros a Son Soles a hacer comentario.
15: Està molt unit i amb això acabo, però ja sabeu que el cosí... Vaja, no.
0: M'encanta perquè té més.
15: Ja acabo, Toni, però Quique Sánchez Flores
9: va
15: ser lateral del Real Madrid i del València.
10: Sí, Quique Sánchez Flores.
15: Tot relacionat, eh?
9: Home, tot.
15: Jo,
9: Julio Iglesias, havia jugat al porter del Madrid.
15: Qui no ha jugat a futbol, però sí que és un runner que, vamos, impossible atrapar-lo, Àlex Pintanel de Serra.
17: Què tal? Bona tarda, com estem?
15: Que prepara la mitja marató el 14 de febrer l'any que ve, encara queda, per tant, de moment tenim escalfant la banda aquí, amb nosaltres.
17: Sí,
15: i
17: sempre.
15: Començo amb tu, abans de la pregunta, perquè tenim última hora d'Adeyemi, Karim Adeyemi, que tu el vas anar a buscar ahir a l'aeroport, juntament amb Carlitos Monfort. Explica'ns el dia d'avui d'Adeyemi, què ha de passar amb aquest futbolista?
17: No, mira, l'última hora que acaba de firmar fa minuts el seu nou contracte amb el Barça. Per tant, és possible que l'oficialització arribi demà, perquè falta que Barça i Dortmund acabin de firmar els respectius documents, però ell ja ha firmat el seu contracte aquesta tarda a la Ciutat Esportiva. Per tant, doncs, amb aquesta última hora, aquest matí ha passat la revisió mèdica i en principi demà el Barça entrena en doble sessió, matí i tarda. Jo crec que una de les dues ja la farà amb Adeyemi.
15: De moment hi ha hagut analítica, però no hi ha hagut, de moment, barber. Per tant, segueix amb el mateix look, ja veurem com comença.
17: I no crec que se'l canviï, eh?
15: Ja veurem la calor quan la vegi, què farà. En qualsevol cas, ara sí, arrenquem amb el Mundial, que encara tenim aquesta passió d'una final inèdita i molt sucosa. Per tant, avui us preguntem, primer a vosaltres i després
2: bueno,
15: veurem què diu l'audiència. Aquí tenim Sergio Ramos amb el seu hit del Mundial.
2: Vamos, súbelo. Ganaremos
10: la batalla. Un dels presents a la semifinal
2: de ayer.
10: Antes de ayer, sí, correcto.
2: Antes de ayer, sí.
10: Viendo el partido con otros compañeros
2: con
10: de
2: con Iker, con el Pelopo, sí. Y bueno, ahí estuvimos, ¿no?
15: Y con Puyi,
2: ¿no? Estábamos ahí los cuatro jinetes, ¿no?
10: ¿Tienes algo que decir o podemos cerrar el micro?
2: Que cabe duda que en ese aspecto...
10: Que cabe duda que no tienes nada que decir, como siempre. Vale,
15: pues venga, os preguntem, ¿qué prefereixes diumenge, dia 19, que és el dia de la final? ¿Una celebració dels argentins? ¿Una celebració dels espanyols?
18: No!
15: O, senyor Vicenç, escolti, una invasió extraterrestre?
18: Sí, jo prefereixo això.
15: Us ho preguntem perquè, evidentment, hem tingut dues celebracions, tant d'Espanya com d'Argentina, prèvies a la final, i bueno, hi ha gent que li agrada una cosa, gent que li agrada
10: Martí
15: una
10: altra. Molina està concentradíssim pensant la resposta.
0: S'ha ficat més vermell que quan venia, eh?
9: Posa vermell.
10: No, però t'he vist ara amb allò realment concentrat. A veure què votes.
9: Sí, no, a veure com ho justifico, això.
15: El Bartista pensant en tornar a la Patum. Ai, no vigila. A veure, començo perquè tu segueixis rumiant amb la
10: Irati. Si et serveix, et dic el que he votat jo.
9: No, si tinc clara la resposta. És que vull dir, és allò que... No pot donar-se el que jo vull. Per tant, doncs hauré de buscar una d'aquestes
10: tres opcions. Però que no pot donar-se...
9: És que em fa molta mandra una celebració argentina o una celebració espanyola. Aleshores, com que tal, doncs jo ja de passada doncs diré, votaré l'opció extraterrestre.
10: Clar.
9: És a dir, morir per morir, que sigui una cosa exòtica i que puguem explicar-ho, no sé, al més enllà o el que sigui.
16: No, igual no ho pots explicar, si venen els extraterrestres.
9: Bueno, no ho sé, però és a dir, que sigui exòtic i que sigui algo...
16: Diferent.
15: Totalment d'acord.
10: Clar, perquè és l'opció que hem posat. Per tant, t'agafes a la invasió extraterrestre.
15: I us podeu mullar, perquè tinc la sensació que l'Àlex i la Irati volen cap a una altra banda, però no s'atreveixen. Irati, tu què has votat?
0: Jo crec que votaria pels extraterrestres. Eh? Sí? Ens hem quedat gavades amb això, no? Va haver una vident allí argentina o brasilera, sí, que deia que venien els ovnis, i ens hem quedat amb ganes. Potser has esperat a la final.
10: Hòstia, és veritat. I a més va donar dates que coincidien.
0: Sí,
16: en un Brasil, Escòcia, i no van arribar.
10: No. Doncs, potser arriben abans de
9: diumenge.
15: Doncs dos extraterrestres, voleu morir abans d'hora, Àlex Pintanel?
17: No, a mi em fa mandra la celebració d'Argentina, però com vull que guanyi Messi, doncs apostaré per la celebració d'Argentina.
10: I per què? Es pot preguntar per què vols que guanyi Messi?
17: Perquè segueixo pensant en Messi. És a dir,
15: però això és un traïdor.
17: No puc oblidar tot el que ha fet Messi pel Barça.
15: Sí, ens ha deixat tirats.
16: A veure, jo és que aquest matí l'intentava vendre al Toni, ara som dos i ho podem convèncer, però no penseu que... O sigui, pot ser la millor història, la història més bonica de la història de l'esport. Tancar això, quan amb 31 anys es va fer viral un fragment de quan l'elimina França al Mundial de Rússia, on el periodista anglès deia estem davant de l'última Copa del Món de Messi i aquí acaba la seva història als Mundials, n'ha guanyat un i està a una altra final. Això, Toni, t'apassiona, no?
10: No, que és el teu raonament.
16: Però ho penses?
0: I la forma en com ha arribat, vull dir que no ha sigut un suplent, que abans d'aquest Mundial la gent deia no, amb tac-a-tac arribarà i potser n'hi acaba jugant.
16: Exacte.
0: I ha jugat dues pròrrogues i senceres.
16: És que ahir no trobo que va ser emocionant.
15: Emocionant?
16: Des del punt de vista neutral, ahir, tu com a aficionat neutral, mires el partit d'ahir i és molt difícil quan acaba el partit no emocionar-se amb tot el que passa.
9: Com a aficionat neutral.
10: A mi m'ha emocionat més la Irati amb el tatuatge de la ràdio, al braç, que no la història que m'estàs explicant de Messi, però bé, endavant. No, escolta, cadascú s'emociona amb el que vol. Jo m'emociono vist la ràdio tatuada i, escolta, m'ha arribat al cor. Ara, tu t'arriba al cor, Messi, però escolta, cadascú com el...
16: Sí, a mi m'arriba.
10: I a veure la gent què li arriba al cor.
11: Atenció a l'enquesta d'avui, prop de 1.700 vots en aquesta enquesta. 1.700,
10: eh?
11: Sí.
15: Gràcies.
11: I la més votada...
10: Doncs, deixa'm dir que, com que avui estem pràcticament acabant la temporada, un aplaudiment per tots els oients que... participen cada dia a la nostra entrevista plom.
11: A l'enquesta, a aquesta enquesta, sí. Que ens agrada molt saber què és el que en pensen.
10: Bueno, perquè mira, ens dona joc per comentar-la.
16: No, i que han acceptat el canvi de Twitter a Instagram. Sí. S'han mudat amb nosaltres.
10: I estem més a gust a Instagram que a Twitter.
15: Sí.
11: Bé, doncs d'aquests gairebé 1.700 oients que han participat a l'enquesta, un 55% diuen que el que prefereixen és una invasió extraterrestre.
15: I tant.
11: 55%,
10: bueno, per tant, la resta com queda repartit?
11: La resta queda... molt ajustat, ui, però guanya la celebració dels espanyols amb un 23% dels vots, mentre que un 22% diu que preferiria una celebració dels argentins.
10: Cosa que pues està super repartit, està super freca,
11: sí, molt ajustat.
18: Clavés.
10: Què vol, va.
18: Escolta, sí. Ja ho veu veure-hi la nit, eh? A Barcelona i a Catalunya hi ha més argentins que espanyols, ja, eh? Estem envadits completament, com les cotorres, eh?
11: No comenci, de veritat.
18: Escolta, mira les imatges, d'ahir. Ahir la nit, escolta, a l'obelisc de Passeig de Gràcia estava tot inundat d'argentins,
16: que no és veritat. Que no era el Passeig de Gràcia.
10: Era l'obelisc d'Argentina.
18: Que no, que era aquell llapis, home.
16: Que van anar les glòries aquí.
18: Què dius, home?
16: No saps
18: res. Si encara estàs amb la closca d'ou que va sortir a l'ou, que has de saber tu. Et dic una cosa, posats a triar, ojalà que diumenge guanyi Argentina, eh? T'ho juro, home, i tant. Que els argentins ho celebrin ben fort i que marxin a celebrar el seu país i que no tornin.
11: Va,
18: escolti, clar. Ens estan envadint... I escolta, ens odien, eh? Ens odien,
11: però per què diu això?
18: Home, per què? Pues perquè van entrevistar amb una noia que ja t'ho vaig posar fa uns dies.
10: No treballen amb aquesta noia.
18: Sí, sí.
11: És que és una
18: no, sí. És un exemple. És com quan us fa això dels EGMs, que pregunta'm una persona i és una enquesta que val per 2.000 persones. Doncs va ser un EGM. Va ser un exemple, li van preguntar...
10: Però és un exemple.
18: Sí, però val per molts, eh? Mira el que pensa.
19: Mientras más catalana sea la zona, más intento evitar. San Roque, por ejemplo, que es un lugar con gitanos, me gusta mucho... A todas las cosas que son como lugares con inmigración me gustan mucho, pero mientras más catalán, más intento evitarlo. Todo lo que no sea español y catalán para mí está súper bien. Que los catalanes no sean españoles, creo que son unos españoles y una versión incluso peorcita.
18: ¿Qué te sembla? ¿Y aquella gelateria que hi havia prop de la Generalitat? Que la gent parlava en català i també va haver una polèmica que no vegi.
10: És que no la recordo.
16: L'estiu passat.
18: Pues busqueu, sí, busqueu, no. Busqueu, feu periodisme.
10: Bueno, va, anem al periodisme. Escolta,
18: el peorcito, que es comprin un mirall, veuran què és el peorcito.
0: Calli una mica.
15: Sé que vostè no suporta els argentins.
18: Fotin el mate pel gotero.
0: Va.
15: Ui, no sé com acabarien. En qualsevol cas, ahir van tocar...
10: A veure, que m'estan enviant coses que poden passar... que pot fer que no es vegi el Mundial.
0: Com?
10: Aquí el bon amic Carles Oliva, m'apunta que, segons algunes teories que giren al voltant de la xarxa,
20: sí,
10: i, a més, me les ha... Com es diu això? Capturat, sí. Gràcies.
20: De impacto.
10: Potser no podrem veure la final, i aleshores, ampliat-hi, es parla de que hi ha un vídeo que adverteix d'una gran apagada global de 9 dies.
21: Blai Morell.
10: A partir del 18 de juliol de 2026. Ho vinculen amb un... Bueno, amb un...
18: 90,
10: amb un
18: 90 anys amb un boicot
10: que es fa a nivell global el que s'anomena el protocol del silenci. Bueno, hem dit que pot passar de tot.
16: No, i posats a afegir, he llegit també que els incendis que hi ha al Canadà estan provocant que el fum que arriba també fins a Nova York activin protocols per veure què passa durant la final, també.
10: Doncs a veure si al final no veurem la... mai millor la final.
15: Hi ha tants diners en joc que Trump és capaç de posar un generador full de l'equip allà perquè es pugui, com a mínim, il·luminar l'estadi i es pugui jugar aquest partit amb la de diners que hi ha i el show que ara parlarem que hi ha muntat.
22: Que sàpigues que això està garantit. El tema de l'electricitat dels estadis, això està garantit. Si hi ha una normativa de la FIFA, i de fet també s'aplica en molts esports,
15: sí.
22: El Barça ho té, ho tenen tots els equips que participen en Champions, la NFL també passa,
15: sí.
22: Que és que els estadis han de tenir un sistema generadors autosuficients perquè en cas que hi hagi una apagada pot quedar-se tota la ciutat a les fosques, però que l'estadi pugui...
15: Acabar el partit. Molt bé.
22: Per qüestions... Ells ho venen com una qüestió de seguretat, però sobretot perquè la transmissió es pugui fer el tal i que, per tant, doncs, potser Nova York es queda totes les fosques, però l'estadi, escolta, es veurà el partit collonut i es garantirà que tot el món gaudeixi del show must go on.
15: Important aquest...
22: No és conya, ho estic dient en sèrio. És un protocol que funciona i que pas que normalment no s'ha de fer servir, però que sí que existeix.
15: Missatge tranquil·litzador?
22: Bueno, tranquil·litzador no ho sé, però vull dir que...
15: Home, volem veure la final del Mundial.
22: Ah, vale, d'acord.
15: Sí, volem veure-la. En qualsevol cas, Argentina va tornar a tocar el cel. Per segona vegada consecutiva, la seva història arriba a dues finals seguides. Va passar el 86 i el 90, i ara ha passat el 22 i el 26. Irati, tu que has seguit tot el Mundial, a més has estat treballant molt a sobre, com analitzes la victòria d'Argentina i el que va passar ahir? Perquè van passar moltes coses.
0: Bueno, jo crec que va ser més d'un partit, no? Que Scaloni a la prèvia deia ja, això només és un partit, la forma com van veure els argentins cantant l'himne, no se sentia l'himne, ni dels anglesos ni dels argentins, va ser espectacular, hi havia molt més en joc, crec que la primera part va ser de tot menys futbol, no? Que es van allí repartir hòsties entre tots i que van veure molt poc futbol, que la segona part va sortir millor Argentina, que es van trobar aquest gol d'Anthony Gordon, que moltes crítiques, però que jo crec que ha acabat molt bé el Mundial, tres assistències i un gol d'Anthony Gordon, i que crec que el partit el va perdre Tuchel, o sigui, tu no pots anar guanyant amb els jugadors que tens i treure cinc defenses. Van sortir a defensa i, clar, quan subestimes a Messi i a companyia, doncs passa el que passa.
17: Va ser canviar Gordon i capgirar la truita del partit.
0: Va treure Gordon per un central, vull dir, inèdit, això.
15: Les intencions aquí, Irati, per si no ho sabies, aquí el president i el subpresident del club de fans de Gordon, el que el va dur a Barcelona i el que va posar en alerta de que Gordon vindria, Àlex Pintanel, i l'Arnau, que és el defensor de les causes perdudes, que ahir va treure pit amb el gol de Gordon, però tinc la sensació que Anglaterra va decebre molt. Més enllà de Tuchel i del plantejament, no us va decebre molt Anglaterra? Pregunto,
17: Però a mi sobretot a partir del gol. És a dir, la primera part, estic amb l'Irati, va ser infumable, i la segona part comença allò amb intercanvi de cops i va ser marcar Gordon i canviar completament el decorat del partit. És a dir, em va decepcionar, però després dels canvis de Tuchel, no abans. Els canvis van ser claríssimament per anar a defensar. I clar, fer això amb 30 minuts per endavant és d'una covardia i arrisques el que va acabar passant, que és que acabessis perdent.
0: És que per mi, perdona.
22: No, no, és que Tuchel teòricament se'l va contractar per fer alguna cosa més, per donar-li un pas diferent a Anglaterra, perquè fos una selecció que no es dediqués a fer el futbol clàssic de tota la vida, que és tothom a darrere, és a dir, això tu compres en el minut, jo què sé, el 80-85, quan has tingut doncs, una lesió, una expulsió o un motiu que sigui, doncs que notes que l'equip ha perdut físicament la batalla i que, per tant, doncs, necessites acolar-te, però no durant 30 minuts aquest plantejament. Va ser regalar-li la pilota a l'Argentina i, a més, defensar molt malament, defensar tothom per acumulació a dintre l'àrea. És a dir, el gol de l'empat d'Argentina és perquè hi ha un jugador totalment sol a la frontal que rep i quan Bellingham se n'adona de ostres que hi va, quan arriba ja ha fet tard. Vale, després les de xutar i les de fotre dintre. El segon gol és Messi, i hi ha la imatge que es veu perfectament, 7 jugadors en fila defensant i Lautaro allà amb 1 metre per davant i 1 metre per darrere. I vale, Messi... Sol,
0: de fet, hi ha Messi, dos parts de McAllister abans. Exacte, absolutament.
22: És que és una successió de pífies defensives que ja no és només que el plantejament és defensar-te, és que a més defenses malament.
0: És que per mi la decepció d'Anglaterra no és ahir. Jo crec que tot el Mundial ha sigut molt gris. És una selecció que a mi, amb els jugadors que tenen, m'ha decebut moltíssim perquè es mereixien perdre contra Noruega, es van mereixer perdre contra Mèxic i encara no saben com van arribar a les semifinals.
1: Buenas tardes, soy el Cholo Simeone.
3: Hombre, ¿qué tal, Cholo?
16: Felicitats.
1: La verdad que...
16: Felicitats,
1: no?
16: Exacte, felicitats. Home, estàs content?
1: Soy triste.
16: ¿Cómo triste?
1: Abatido. Penoso.
16: ¿Pero qué dices?
1: Tendencioso. Me duele mucho decirlo como argentino, pero ayer no ganó el mejor. El fútbol... Fue muy injusto con Inglaterra.
16: ¿Por qué dices?
1: Porque el planteamiento de Tuchel fue un auténtico espectáculo. ¡Qué bárbaro!
17: Como al Zeus.
1: Inglaterra terminó jugando con 6 defensores, mamá. Ni a mí se me hubiese ocurrido. Nunca he visto un fútbol más lindo que ese. Voy a ponerle el partido entero a los muchachos en la pretemporada para que tomen ejemplo de cara a la Champions de este año.
15: Mira, això que diu Simeone, que li agrada aquest plantejament ranci que vosaltres posau sobre la taula de Tuchel amb l'1-0 a favor, d'això en parlava Cesc Fàbregas, entrenador del Como, fa uns mesos. Escolteu les reflexions de Cesc al voltant de com defensar un 1-0.
20: Like if you are winning 1-0, for example, and...
23: Si vas guanyant 1-0 i canvies un migcampista o un davanter per un defensa els últims 10 o 15 minuts i passes a jugar amb una defensa de 5, com a entrenador, des de fora has vist que el rival està jugant amb els laterals molt amunt o atacant molt pel que sigui. Des de dins, els jugadors veuen que has tret un davanter i has posat un jugador defensiu. Així que automàticament la mentalitat és «Oh, l'entrenador vol que defensem». Et tires enrere, treus la pressió i convides el rival a tenir més la pilota, a atacar-te més i a ser més perillosos. Un dia pot passar que el sentencis al contraatac i marquis el segon gol, però el 80 o 90% de les vegades et surt el tret per la culata, perquè et treus la pressió i llavors hi ha un penal, una falta, un pal, una centrada, un rebot d'una centrada...
20: Cross, rebound...
15: Queda claríssim, i ho diu un entrenador i exfutbolista com Cesc Fàbregas. Això va passar fa uns mesos, i ara ho explica, el que va passar ahir, però qui justament conversaven del que va passar entre Anglaterra i Argentina són dos exfutbolistes que els coneixeu molt bé, Gary Lineker i Cole, en un dels podcasts on col·laboren, van fer una reflexió del que havien vist que havia passat amb Argentina a Anglaterra.
20: Absolutely unfathomable.
24: Vaig trobar absolutament inconcebible que es tanquessin tots al darrere. Jugues contra el millor jugador de la història del futbol, que continua demostrant-ho partit rere partit rere partit. Més gols al Mundial, més assistències al Mundial. Es mou cap a la dreta, jugues amb una defensa de 5 i no el vas a buscar en cap moment. Simplement, posa-li algú a sobre. Tenia moltíssim espai. No parava de penjar una pilota rere l'altra a l'àrea.
25: Però cal reconèixer el mèrit d'Scaloni per haver construït això. Han guanyat 3 tornejos consecutius i tornen a estar a la final. Si ho fan, aquest equip podria passar a la història com el millor de tots els temps. Poden parlar de les seleccions brasileres del 70...
24: I no necessàriament a nivell individual, sinó com a equip.
25: Com un col·lectiu, nois. La passió i aquest sentiment de jugar pel teu país. De Paul juga a l'Inter de Miami, en tots els respectes. Està jugant a la MLS. Apareix amb l'Argentina i es podria dir que és un dels millors migcampistes del torneig. McAllister, que ha tingut una temporada difícil, però quan s'ajunta mai ha vist un equip amb aquest equilibri i aquesta cohesió.
24: Resiliència.
25: Sí, resiliència. I és el brillant de Messi, que és quan busquen el gol i queden 15 minuts, no penja pilotes absurdes a l'àrea per alliberar-se de la pressió. On és Messi? On és Messi? I ell està trobant l'espai. Al final, li van arribar la pilota i aquí comença la festa. And then the
15: party starts. Hi ha el millor segurament futbolista a la història del futbol com és Messi, però no és l'Argentina amb més noms, com recordem aquella època, Batistuta, Crespo, El Piojo i companyia. Fins a quin punt li doneu el mèrit a Scaloni, que és capaç de, amb grups com els que té, amb jugadors jugant a Inter de Miami, a la MLS o altres lligues, sí, capaç de guanyar Copa Amèrica, guanyar la finalíssima, guanyar el Mundial...
0: Bueno, ha sabut crear l'ecosistema per a Leo Messi, no? Li va costar moltíssim a Argentina trobar el lloc per a Leo Messi. Recordem que Messi es va arribar a retirar de la selecció argentina i el crear aquest ecosistema, segurament Rodrigo de Paul no coincideix amb les paraules, no crec que sigui un dels millors centrocampistes d'aquest Mundial, però si és el que vol Leo Messi allí i al final és el que està construint una mica Scaloni, que crec que ahir va ser l'únic partit que a nivell tàctic va canviar una mica amb l'entrada de Simeone, però crec que al final aquesta Argentina és cor. Vull dir, han estat contra les cordes a pràcticament tots els partits del Mundial contra rivals inferiors d'Argentina, però és que estimen tant Argentina i estimen tant Leo Messi i no volen que s'acabi el futbol de Leo Messi, que estan lluitant amb això, i quan lluites amb el cor, evidentment, les coses es fiquen més fàcil, i si tens un Leo Messi que en 39 anys fa el que va fer aquest Mundial, doncs és molt més fàcil.
15: Ara que parles de Messi, d'acords, Messi parlava d'aquest partit el de diumenge, Espanya-Argentina,
10: bueno,
15: amb sang, lògicament, Argentina, però cor culer.
3: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
15: Muy igualado, però parlem molt de passió i cor amb Argentina i parlem molt de futbol amb Espanya. Qui s'imposarà el diumenge, el futbol o el cor i la passió?
10: Boño.
0: Uf.
22: Si parlem de futbol, és a dir, si Espanya sap tenir la pilota i sap no deixar-se... no comet els errors que han comès seleccions, com pot ser, doncs, en aquest cas, a Anglaterra, i sap mantenir la possessió i sap sortir... M'imagino d'entrada que serà un partit molt guarro en la primera part. No m'imagino Argentina veure-les venir, sinó que directament m'imagino que el primer o el segon minut Lamine Yamal tindrà una entrada al turmell, diguem-ne, de les portes. I Lamine, després serà Rodri, serà Olmo i seran tots, perquè Argentina, és veritat que ens pot caure molt bé perquè hi ha Messi, però si anem a analitzar el joc que va fer ahir a la primera part, vull dir, és un... No sé si hauria d'intervenir algun tribunal internacional per mirar-s'ho, perquè...
0: El marcatge Anderson va ser increïble, clar, es va prendre garrotades per tot arreu.
22: Aleshores, passat aquests primers compassos, jo m'imagino que una selecció espanyola que pugui tenir més la pilota i que, per tant, domini el partit, que no s'aculi, perquè no se sent tan còmode Espanya colant-se, i que en aquest sistema jo veig tan difícil que Argentina pugui tenir totes aquestes ocasions i que Messi pugui fer les seves, perquè al final Messi fa quan rep la pilota. Messi ja no està ni per pressionar, ni per fer sprints, ni per fer, doncs, el que podia fer fa 10 anys. Ell ha de rebre la pilota i ha de poder fer alguna cosa, però si no la rep, evidentment Messi no farà res. Per tant, crec que està més el partit en mans de que Espanya pugui fer el que li vol, el que li agrada fer, o el que ha demostrat que sap fer, que no pas, doncs, si Argentina pot sortir-se amb la seva, amb això de tenir pilota i aconseguir, doncs, anar penjant centrades, que al final alguna o altra anirà dintre.
17: No, Argentina competeix més que el futbol que té, és una evidència, i després no hem d'oblidar que Argentina arriba a la final amb un camí força fàcil, força assequible, que després, evidentment, has d'eliminar els rivals, però força assequible, i amb ajudes arbitrals que també. Que l'afavoreixen, no?
10: I aquest partit, Marcelo Bielsa, com el viu? Com el veu? Mister.
4: Buenas tardes. Marcelo Bielsa. No.
10: Si poguéssim fer-ho, mister, mister, si ho poguéssim fer...
5: ¡Dale de una vez!
15: Si no estamos hablando, hombre.
10: Lo que estamos hablando, si ho poguéssim fer una mica breu, perquè tenim 30 minuts i hem d'anar al gra.
4: Bueno, estamos ante dos selecciones enfrentadas o ante dos manifestaciones diferentes de una misma cultura futbolística, porque...
10: Al grano, mister, al grano.
4: España y Argentina no son dos conceptos antagónicos, sino dos interpretaciones de una idea común que con el transcurso de los años...
10: Bueno, Mentrestant podem anar fent altres coses.
15: Anem fent via, perquè abans parlàvem de Scaloni, del mèrit que té. Són dos entrenadors ara amb vides paral·leles. Tant Scaloni com De La Fuente han guanyat molts títols amb un grup que tampoc destacaven moltes estrelles. Doncs atenció, un detallet més de la relació Scaloni-De La Fuente.
10: Se puede callar!
6: Además de haber sido... mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar, después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido y no es por ser arrogante, sino en el buen sentido lo digo. Y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante. Me pone contento, la verdad, por él, y aparte todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar...
5: ¿Vivo a España, qué?
6: Vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que es, va a ser un lindo partido de fútbol.
18: Escolta, has sentit el que he sentit jo,
10: sí,
18: no?
10: Sí, no, ho hem sentit, sí. Sí.
18: Que viu a Espanya. Has el seleccionador el tenim aquí.
2: Sí, a Mallorca, sí. Concretament.
18: Imagina't. I qualsevol dia saltarà el xarco i te'l menjaràs aquí a Barcelona. I després, estem envadits.
15: Bona relació de la Fuente. És
10: bueno, diu que va ser Scaloni alumne de la Fuente. No sé si us ha cridat l'atenció, si ho sabíeu.
17: Jo no en tenia ni idea.
0: No, no
17: m'han entrat avui.
2: I que li ha, bueno, que li ha dit coses que li han servit per aquest Mundial.
7: Claro. Mister, ¿qué tal? Soy Luis de la Cope. Y bueno, a ver si lo decimos todo, porque yo también le di un consejo a Scaloni al inicio del Mundial, como su ex profesor. Le dije, pon a Messi todos los partidos y que todo el mundo le pase los balones a él. Y bueno, ya veis que me ha hecho caso. Pero la idea es mía. Ya se ve que una cosa que solo se le puede ocurrir a un genio como yo, ¿eh?
10: Bueno, venga, en tot cas, ara sí que hi haurà...
7: Espanya!
18: Bonyo, mite!
7: Guàrdia Civil!
18: Bonyo, Guàrdia Civil!
22: El que s'assembla molt la selecció que ha fet De La Fuente amb la que ha fet Scaloni a nivell de gestió de grups és aconseguir tenir 25 tius per la causa. I 25 jabatos que sàpiguen anar tots a la una, inclús Lamine per la selecció, inclús Messi per la selecció. Cosa que, per exemple, no passava en França. Que tu ja veus que el partit a la que se'ls descontrola una mica a la semifinal, cadascú fot la guerra pel seu compte, Mbappé vol el seu gol, Dembélé fa la seva jugada, i allò que ja s'ha perdut una mica d'aquell ordre. No? En canvi, són dues seleccions molt... molt estrictes, molt escrupuloses, molt rigoroses, que tothom va a la una. I això els hi dona un valor que no sé si és el que li va transmetre De La Fuente a Scaloni en el seu dia, però que sí que es veu en el dia a dia d'aquest Mundial.
15: Hi ha dos grups per la causa, però hi ha dos noms que destaquen. Lamine Yamal, amb 39 anys, Messi amb 39 anys, Lamine Yamal amb 19. L'Arnato, una pregunta que el porta torturant des de que ha començat el Mundial, que tu mateix pots disparar. A veure què et responen. Jo tinc una teoria, tu tens una altra, sobre si Lamine Yamal convé que guanyi o no el Mundial.
2: Sí.
15: No.
2: Si amb 19 anys un futbolista convé que ho hagi guanyat tot, en clau Barça i en clau les seves ambicions personals.
0: Per què no?
2: No, jo pregunto.
0: Jo crec que sí. Mbappé va guanyar un Mundial molt jove, no? Tenia 18, 19 anys el seu primer Mundial. I al final, crec que la pilota d'or li va vindre bé no guanyar-la, perquè potser era massa aviat per acabar sent pilota d'or i tot el que l'envoltava. Però jo crec que és un jugador que porta bé la pressió i que sempre vol més i que vol ser un dels millors de la història. Vull dir, Lamine Yamal ha dit que vol tres pilotes d'or, no una. Així que un Mundial, per què no?
2: No és per ser resultadista, però Mbappé va guanyar el Mundial i després no ha guanyat ni la Champions ni la pilota d'or.
15: Això és el que volem?
22: Però Mbappé mai ha tingut aquesta relació amb el futbol que ha tingut Lamine des del principi. És a dir, una cosa és ser un gran jugador i l'altra és voler ser a tot arreu. És a dir, hi ha una cosa que és, a vegades, aquesta idea que tenim molt conservadora sempre, perquè ens mirem, sobretot els que ja som d'una generació diferent a la que ara estan jugant ara mateix, que és que sempre volem les coses, aquesta pausa, aquesta tranquil·litat, ja farem... Però després també passa que si l'èxit l'acabes aconseguint en 28, en 30 anys, portes tant temps buscant-lo darrere que després dius, ja està, i com que et relaxes. Jo, Lamine, si ara guanya el Mundial i per tant guanya la pilota d'or, jo no veig Lamine relaxant-se. En absolut.
0: Però perquè gaudeix del futbol. Vull dir, el penalti que treu l'altre dia és de carrer. És d'haver jugat al carrer.
22: Però és a dir, no, és un futbolista que jo no crec que aquest Mundial, guanyar-lo, li faci passar les ganes de deixar de jugar a futbol. Seguirà tenint ganes de guanyar Champions. Seguirà tenint ganes de ser competitiu. No el veig fent un pas endarrere, en absolut.
10: Ara que parlàvem de Lamine, quin és l'estat físic de... Vull dir, que ha transcendit alguna cosa o no?
15: Va, avui no s'ha entrenat amb la resta de companys.
10: Però és de la trompada d'ahir que digne.
15: És diverses trompades, és a dir, la trompada més bèstia que tots veuen és la del penal, la que sí. Provoca el penal, però és veritat que hi ha molts jugadors que van acabar adolorits, per exemple, Pedro Porro.
18: Porro, què ha passat?
15: A l'acabar el partit, que ell demana el canvi perquè va dir no puedo más, va dir ahora mismo no puedo jugar la final, pero me dejas 5 días y ya veréis cómo voy a jugar. Lamine Yamal está en el mateix procés.
17: Lamine és cama esquerra, eh? La mateixa que es
2: cuixa.
17: Cuixa esquerra, la mateixa que es va lesionar.
0: Jo crec que va més per aquí, per l'esforç repetit.
17: Des de la federació han dit que calma, que no passa res, però com a curiositat és la mateixa cama.
10: O sigui, no és la cama que va rebre el cop en el partit?
0: És l'altra.
17: És cuixa esquerra.
10: És l'altra. La que tenia lesionada.
17: Exacte. Per tant,
10: doncs m'acabes de generar
17: prudència. No,
10: però... M'acabes de generar.
0: També et dic que sempre diem que si això fos una final del Mundial forçaria.
10: Mira, calla, que parla de...
15: Parlava amb el Ferran Martínez, que està cobrint la selecció per Mundo Deportivo, i em deien que és veritat que està entre cotons perquè acumula lesions anteriors i el Mundial que porta, però que no pateixen des d'allà. Que creuen que amb aquests dies de marxa...
10: Ja, però això suposo que la selecció holandesa també ho deia de Frenkie de Jong, que no patien, no?
0: Clar, a Gavi li van fotre un spray però... a un genoll trencat, vull dir, i va continuar jugant al partit.
15: Crec que una final mundial com Iniesta.
10: Perdona, no, no, això, per això, és que jo al revés. La Irati acaba de donar el clau, o sigui, ara amb això que acabes d'explicar, Àlex... Home, m'acabes de generar... Jo pensava que avui no entrenava per al cop que va rebre de Digne, però m'acabes de dir que no, que és la cama, l'altra la, sí, cama...
17: Portar un bandatge...
10: Sí, sí, la cama esquerra, i que dius que és la que es va lesionar.
17: Sí.
10: Però si es va lesionar a la part de la... Del,
2: a la cuixa.
10: A la cuixa.
17: Sí.
2: Però si patissin, ho dirien?
10: No, no, però és el que t'estic dient.
22: Però estan patint.
10: Però em genera bueno, una certa desconfiança del que pot passar a l'inici de temporada. I el que em genera encara més incertesa és... Amb una final d'un Mundial, el jugador, evidentment, voldrà jugar.
0: Sempre això... diem, si fos una final del Mundial, jugaria amb aquesta lesió.
10: Jugarà. Doncs jugarà final del Mundial amb aquesta lesió. Ara veurem com arriba aquí a Barcelona.
22: Com ha fet campiador, perquè toques ficar-lo per ni que sigui per prestigi o pel que sigui, pel que suposa el rival també que
17: acolloneix. Que passa amb Messi. Jo recordo un partit, una eliminatòria on Barça-PSG, que surt lesionat 2013. I li dona, crec, l'assistència a Pedri, que surt lesionat directament, però són gent que sí, que acollona.
22: Però de totes maneres, ja porta tot el Mundial, que està fent els exercicis, alguns que són aquests sprints d'anada i tornada, ja no els està fent al 100% com la resta de companys, perquè ja tenen un pla especial per ell, perquè saben que van forçar perquè estigués abans d'hora jugant, i està tothom, amb perdó de l'expressió, cagat, perquè saben que en qualsevol moment se'ls hi pot trencar. Ara, estem a la final, i vaig a tu, ja s'ho menjarà el marron al Barça qualsevol dia d'aquests.
8: Sí, però bueno, vull dir que
22: no és el mateix anar amb la mina al 100% que amb la mina al 50%, ja ho sabem, això.
10: Bé, fem una pausa, tot seguit parlarem de la mitja part de la final, si durarà 15 minuts, 20 minuts, mitja hora,
15: mitja hora
10: o dos dies. Més. Ara ho parlem.
9: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
11: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
12: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
11: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Truca al 900-903-743.
13: Verisure. Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
14: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
26: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
27: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
26: A més, té un 98% de carn.
27: És natural que es noti, oi?
26: Doncs sí, natural.
28: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
29: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
30: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
31: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
32: Kia. Movement that inspires.
1: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión, y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
4: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
5: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
10: A veure, aquesta música misteriosa,
0: mira,
10: on ens porta...
0: Mira, és que tinc una notícia que pot ser interessant per les vostres butxaques, i és la següent. Si uniu les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, estalviareu directament. És així, és una bona notícia per les vostres butxaques, i atenció perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No us ho penseu més i truqueu al 917-700-700 o entreu a liniadirecta.com i recordeu... Uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.
15: Vinga, aprofitem aquests últims...
10: Vinga, anem de celebració.
15: Eh? Exacte, anem de celebració en aquest últim dijous de la temporada. Estats Units és igual a show, i aquest show es veurà traduït a la final, a la prèvia, al descans, que aquí és el que comentarem, i també al final, sobretot per l'equip que guanyi. Al descans es prepara un concert llarg, com el que vam viure amb l'Àlex Pintanel el 2017, de Marc Anthony, de 30 minuts, però en aquest cas no és un amistós, no. No un Barça-Madrid amistós, no. És la final d'un Mundial, cosa
10: com
15: que no havia
10: passat.
15: Això ens ho hem passat fantàstic. Oh, de fet, la podíem cantar i tot, però passarem pàgina. En qualsevol cas, The Times ja ha confirmat artistes que poden aparèixer al descans o que apareixeran, artistes de la talla de Justin Bieber gran Shakira, que ha posat la música en aquest Mundial. I una cançó que ha anat de menys a més. Marc Serra no li agradava gens i ara ja la balla al seu cotxe quan va cap a Sabadell. Madonna també és una de les artistes que apareixerà. A banda també BTS, Burna Boy, Coldplay, cap al Barça.
10: Tots en 15 minuts.
0: Meh.
17: 30. Deien que duraria mitja hora.
10: Bueno, és que aquí està la qüestió.
0: O 40, no?
17: Deien mitja hora.
15: Espero, estimat Àlex Arbiol, que també li agrada molt, espero que... Coldplay fantàstic, això sí, pell de gallina. Però per animar, també hi apareixerà. I espero que d'aquesta mitja hora li donguin 15 minuts Laura Pausini. Aquí me quedo solo, efectivamente, Laura, però... Aquí estaré.
17: Una persona especial, per tu.
15: Sí.
8: Eres más cursi que yo, eh?
15: Sí, francamente, José Manuel, lo pasaremos bien.
8: Por favor. Bé,
15: dit això, de seguida pregunto a la taula, a l'Àlex, al Martí i a l'Airati, però molta atenció amb la reflexió que feia el dios Diego Armando Maradona sobre el show d'Estats Units i també sobre les pauses d'hidratació i tota aquesta parafernàlia.
16: Pausa. El 2026, ¿le gusta?
19: No me gusta.
16: Yo pensé que no le iba a gustar.
19: No me gusta, absolutamente.
16: Es muy grande, eso no hay pasión.
19: Es que no hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer, ¿se acuerda? Cuatro tiempos de 25 por la publicidad, ¿se acuerda? Que lo hablábamos. 100 minutos teníamos que jugar. Quiero aclararle bien que yo no soy obrero o operario de Infantino. Yo soy técnico de Dorados y defiendo el fútbol. Si Infantino quiere hacer de esto un show, no sé, yo no lo entiendo. Ustedes vieron la... Esto fue la UEFA también, ¿no? El entretiempo que quieren copiar a los americanos. Una vergüenza. Una vergüenza. No tenemos nada que ver con los americanos.
2: nosotros, ¿no? El fútbol es otra cosa, se vive, es otra pasión.
15: Hi ha hagut un moment que no sabia si escoltava Maradona o a Santi Segurola amb el Basté, perquè el discurs era pràcticament igual i el to pràcticament també.
6: No, y es que yo también estoy muy preocupado por la final del Mundial. Le conté ayer con Jordi el despropósito de Infantino con el show de cantantes que ha preparado. Escucha.
7: Vamos, ¿a quién le importa los cantantes? Es que, estamos ante la final del mayor espectáculo del fútbol del mundo, cada 4 años. Y como todo, lo pervierten. Pervierten el juego, pervierten la duración de los partidos con los 4 tiempos, pervierten todo. Y ahora van a pervertir la final de tal manera, con cantantes por todas partes, la gente y en el campo. Además, yo he estado en finales donde se ha cantado y la gente le importa un pimiento si canta Jennifer Hudson, Madonna o tal, porque están a otra cosa, quieren ver a Messi o a Bellingham y Kane con Lamin, con Rodri, con Olmo y compañía. Es que están pervirtiendo el fútbol. El Infantino es un problema. Alguien dijo, le leí, que tenía que ser juzgado en el tribunal de La Haya por crímenes de contra el fútbol.
6: Entre los cantantes en la final y lo que ha hecho Trump y Infantino durante el Mundial, es que me he encendido.
7: Hemos visto un Mundial con Trump haciendo perrerías, con Infantino haciendo perrerías, y ahora llega la final y nos quieren meter un espectáculo de qué, de varietés, en mitad de un partido, media hora.
6: Que yo de paso que actúe Lita Claver, la Maña y Johnson.
15: Claro. Santi, no sé si sou del team Maradona i Segurola, no, és a dir, que el no, show vergüenza. Molesta quan hi ha futbol, o sou de que, escolta, com més show també és un ingredient que pot afavorir el futbol, Irati?
0: No, no és futbol, el que hem vist, no. Aquestes aturades de 3-4 quarts, com si fos el bàsquet, això, jo crec que s'allunya molt del que entenem com a futbol. I després l'espectacle, crec que afavoreix Argentina, això, perquè crec que físicament arriben més justos i de sobte tindre allí mitja hora de descansar. Pot afavorir Argentina i pot afavorir a que a la segona part hi hagi moltes lesions, perquè hauran de calentar d'escalfar un altre cop.
8: Sí, ens agraden les teories de la conspiració. Tot el que està passant en aquest Mundial, tot està fet perquè afavoreixi Argentina i perquè Argentina guanyi. Des dels arbitratges, les pauses, que si ara mitja hora de descans.

0: i a veure què ens trobem a les properes edicions. Vull dir que o ens plantem tots, que no, no té pinta, o bueno, cada dia tindrem una bestiesa diferent.
1: A la darrera final del Mundial de Clubs, el Chelsea-PSG, hi va haver un descans de 24 minuts. No, jo crec que és sobretot enfocat per la gent de l'estadi. És a dir, jo si anés a l'estadi, una miqueta d'això potser no està malament. Des de casa, és veritat, doncs, que és més pesat potser per l'espera, no? Però jo crec que enfocat a la gent que està a l'estadi... Doncs,
2: doncs ahir li cau una xiulada a Infantino a la pausa d'hidratació, que al final...
3: No, bueno,
2: la gent
3: està fent
2: sí
3: tot
2: està...
3: el Mundial, la gent s'ha cabrejat amb les pauses. Sobretot els partits que es van fer a Mèxic, a cada pausa d'hidratació era una xiulada.
1: No, i que han canviat els partits, les pauses. Hi ha hagut molt partits que s'han canviat amb la pausa d'hidratació.
3: Sí, sí.
0: Sí, perquè s'ha convertit en una mena de temps mort en què els entrenadors corregeixen coses i és evident.
3: I afavoreixes a l'equip que està malament.
0: Però si tu vols fer un canvi a les normes, ens assentem tots i decidim fer uns canvis en les normes. Però és que això, vull dir, no té una raó esportiva, té una raó només comercial, i això és el que a mi em molesta. Que no estem pensant en l'esport, estem pensant només en el negoci. I doncs hi ha un moment en què jo ja m'estic cansant.
4: I no creieu que les, que les pauses d'hidratació han vingut per quedar-se?
0: Jo estic convençut que sí.
3: Jo crec que a Europa no, que no arribaran mai. Vull dir que això no ho acceptarem aquí i que tu no pots imaginar que de sobte a Pamplona amb menys 2 graus hi hagi una pausa d'hidratació. És que com ho has de vendre, això?
4: Bueno, és el que deia el Martí, el negoci s'imposa, la pasta s'imposa i s'imposa una pausa d'hidratació que es pot convertir en una pausa de temps mort com el bàsquet per donar instruccions de l'entrenador a l'equip i es converteix per la pasta en un al·licient més per generar pasta i que els jugadors aniran en contra quan alguna vegada s'ha parlat de que el cas, per exemple, no? Recordo l'inici d'aquesta temporada que es parlava de que hi havia un excés de partits, que estaven molt cansats, tal. Al final els jugadors es van queixar però no van fer res. L'associació de futbolistes
1: no
4: van fer
1: mai,
4: res.
1: Toni,
4: no van fer a nivell internacional, no van fer res, al contrari.
1: Formen part d'aquest negoci els jugadors.
4: Val, doncs aleshores, sí. Si els hi diuen a partir de la temporada que ve hi haurà la pausa d'hidratació o la pausa de... És igual,
3: de recaudació.
4: Exacte, doncs la faran i punt, i els haurem de menjar tots, i la pararan, i serà com una pausa de bàsquet on l'entrenador els hi donarà, i aleshores et diran que és un al·licient perquè aleshores l'entrenador pot generar més intervencionisme. I passarem d'uns partits de 90 minuts a 100 minuts, o 120 minuts, un espectacle molt més llarg.
0: És que ara estem en un moment de crisi dels drets de televisió perquè estan anant a la baixa. Ara n'hi ha prou amb aquestes pauses d'hidratació que quan els negocies puguis dir no, me'l pots comprar més car perquè aquí colaràs anuncis.
4: I
0: si veu que els poden... Tothom, la FIFA, la UEFA, tothom
4: Martí,
0: dirà que el negoci puja
4: Martí,
0: endavant.
4: I els pagues més cars,
0: clar,
4: que és com aquests anuncis que posen a la televisió que duren un minut entre la careta del programa i, és a dir, és com, són com, per exemple, el Crims, doncs paren el Crims quan porten 10 minuts i et posen un únic anunci.
5: Tornem a 60 segons.
4: Aquest anunci val molta més pasta que no tota la retela d'anuncis que van al mig. Doncs a la pausa d'hidratació diran... Els anuncis de la pausa d'hidratació valen 3 vegades més o 4 perquè estàs al mig del partit.
0: Pues que aquí estem parlant de negoci, com parlem de negoci quan parlem de les obres del Camp Nou i de les llotges VIP, quan parlem dels preus de les entrades, i de moment ho estem comprant tot. Perquè estem fotent bestieses de l'alçada d'un campanar, però ningú diu que no. Al contrari, el negoci rulla. Bueno, doncs, el dia que es peti el globo, doncs, no sé, ja ens dedicarem a, no sé, a pintar quadres o recollir pedretes a la sorra.
6: Amb aquesta pausa que deies del Crims, el Martí no té temps al riuet, eh? Sí, per això està encara.
4: No, però arribarem. Jo estic convençut que aquesta pausa de la hidratació reinventarà i acabarà fixada com a dins la competició. Pues que jo...
2: És que haurien de ser els futbolistes.
4: Bueno, futbolistes no
3: pinten. Ahir Pickford l'estava demanant. Tant a la primera com a la segona part li va demanar a l'àrbitre. És l'hora.
4: Clar, perquè és la manera d'anar a la banqueta i que el redreci la situació com el bàsquet.
6: Sí, sí, tot, que hi ha quatre... Bueno, temps morts, de fet... De
4: el bàsquet també s'ha anat allargant, els temps de... Els quatre quarts... Saps? Els
2: temps morts publicitaris.
4: I també els partits de bàsquet, que són, haurien de ser un pim-pam, doncs es farà eterns a través de la televisió durant dues hores.
0: Clar, la revolució al futbol sempre hi ha sigut. Un dia es van instaurar les targetes, un dia es va instaurar el fora de joc, un dia es va instaurar els 5 canvis, un dia es va instaurar que el porter no podia tocar la pilota amb les mans, però tot tenia una raó esportiva. El problema és que aquests canvis no tenen una raó esportiva.
1: Ja fa temps que tot s'ha d'entendre des d'un punt de vista de negoci.
0: Això és el que a mi
1: molesta. Ja fa molt de temps que s'ha d'entendre, per mi, l'esport com un negoci.
6: Ara, no la tenen, però pot ser conseqüència el que dèiem, que una pausa ajuda a reestructurar l'equip que guanya, l'equip que perd, és a dir, que no és esportiva d'entrada, però ho pot acabar sent com el bàsquet.
4: Bueno, que és com la bastiran, serà una pausa, com has dit, de...
3: De recaudació.
0: Si ens posem així, ja agafem i canviem les regles del joc i directament diem als partits, això, 4 parts de 25 minuts.
4: Bueno, és que per què no? És que això potser ho acabarem veient, i la gent contenta perquè tu vas al camp i els que vagin al camp

0: Encara l'espectacle...
1: Dura més.
0: Clar, durarà més estona. No 90
1: mateix.
0: Minuts, durarà 100, 120, la gent encantada.
2: Sí, sí.
0: I tindran temps de fer dos Frankfurts, més gasto, més Coca-Cola, més anar al lavabo, més paper de vàter, vull dir, més de tot.
3: Quin més bucle. Despesa.
2: Efectivament, efectivament. Bé, i totes les quedes càbales que deien del Mundial, eh? Sí, sí, ja ha acabat, ja ha acabat. Últim dijous de la temporada, estimats amics i amigues del Temps Afegit, el gran Àlex Pintanel, moltes gràcies. Martí Oliver i Pei. Irati Vidal, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
0: Bon, molt bon estiu.
4: Molt bona vacances a tothom.
5: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Doncs nosaltres que marxem, Mireia, que tinguis molt bones vacances.
1: Igualment, Toni Clapés.
0: Si no ens veiem demà.
1: Si no ens veiem demà, exacte.
2: No, sempre s'ha de dir, cada dia s'ha de dir que tinguis bon dia, per si acaso.
0: Pel que pugui passar demà.
1: Sí, està bé, ens ho diem cada dia.
0: Si demà, pel que sigui, no ens trobem, doncs bones vacances.
1: Que quedi dit, no?
0: I si no, demà t'ho tornaria a desitjar.
1: Em sembla molt bon pacte.
3: Que tinguem salut.
0: Sí.
1: Vinga, va, les 8:00, bon vespre.

0: Després de l'aval d'Europa a l'amnistia, ara la pilota cau a la taulada dels tribunals espanyols, que s'agafen amb molta calma a decidir què faran ara. El primer moviment s'espera al setembre, quan el Constitucional abordi els recursos dels principals afectats per l'amnistia, com Carles Puigdemont, i la decisió podria arribar a l'octubre, però el cas més rellevant és el del Suprem, perquè manté l'ordre de detenció de Puigdemont. El tribunal se'n renta les mans i insinuen que la decisió d'avui no va amb ells. L'aval de la justícia europea a l'amnistia també té derivades polítiques. Carles Puigdemont qualifica la sentència de victòria rotunda, però admet que el seu retorn no serà immediat. Recordem que, més enllà de Puigdemont, però, continuen també a l'exili Toni Comín i Lluís Puig. El president Illa i la Moncloa defensen que és una molt bona notícia perquè el text que van aprovar fa dos anys s'ajusta a la Constitució i al dret europeu. De fet, el govern espanyol insta els jutges espanyols a aplicar la llei per poder acabar de normalitzar la situació política a Catalunya. De seguida repassem més a fons què ha suposat el pas de la justícia europea amb l'amnistia, les reaccions i els escenaris que es desplegaran a partir d'ara, una qüestió que també analitzarem amb calma en temps de tertúlia. Més coses. Avui els bombers han hagut de treballar en un altre incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'han pogut donar per estabilitzat al cap de poques hores i només ha cremat una hectàrea i mitja. Aquest, però, ja és el cinquè foc que hi ha en una setmana a aquesta zona. Els veïns i els alcaldes estan molt preocupats perquè creuen que al darrere hi ha un piròman que no es dona per vençuts. Martí Oliveres, la bona notícia és que els propers dies baixarà una mica més la temperatura.
1: Sí, tot i que ho notarem ben poc, perquè venim de molt amunt i de calor en continuarà fent molta. Com a mínim, demà i dissabte parlarem d'un ambient una mica més raonable i el cel continuarà enterbolit per núvols i per pols en suspensió. De cara al cap de setmana, els termòmetres tornaran a pujar i sembla que fins a finals de mes no refrescarà de manera més clara.
0: I una de les dades del dia que ve de l'IDESCAT, els naixements creixen a Catalunya per primera vegada des del 2008 i les mares d'origen estranger són pràcticament la meitat. Pel que fa als noms més posats de l'any, Júlia se situa en primera posició després de 3 anys pel que fa a les nenes i Biel s'estrena al capdavant del rànquing de nens. I encara més dades. Barcelona està entre les 50 ciutats amb millor qualitat de vida segons l'últim informe del Deutsche Bank. És la segona ciutat de l'estat que apareix al rànquing que situa Luxemburg com la millor ciutat on viure. La capital catalana és la número 42 i destaca en els índexs de seguretat, però també en aspectes negatius com la pol·lució i el cost de la vida. Ara mateix són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: L'aval de la justícia europea a l'amnistia obre un nou escenari polític i judicial a l'estat. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea passa la pilota a la taulada dels tribunals espanyols i el missatge que envien des de Madrid és clar, que corri el rellotge sense gens de pressa.
2: El TJUE ha anunciat aquest matí que la llei encaixa amb el dret europeu i que es pot aplicar tant el delicte de malversació com el de terrorisme. Són els delictes que els tribunals espanyols han utilitzat fins ara per frenar l'aplicació de l'amnistia a líders del procés com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. La sentència és un clatellot en tota regla, la justícia espanyola i dona ales tant a l'independentisme com al govern espanyol.
0: Però això no desencalla automàticament la situació de les persones que se n'han de beneficiar. El primer moviment s'espera al setembre, quan el Constitucional abordi els recursos i la decisió podria arribar a l'octubre, però el cas més rellevant és el del Suprem perquè manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El tribunal el que fa és rentar-se'n les mans i insinua que la decisió d'avui no va amb ells. Més detalls des de Madrid, Adrià de les Heres.
3: La decisió de Luxemburg és un aval a l'amnistia, però no canvia automàticament la situació de ningú. El Suprem és qui té la clau del futur de Puigdemont, però fonts jurídiques han assenyalat que mantenen el criteri. Argumenten que el Suprem no va plantejar cap consulta al TJUE i que la decisió d'avui respon només a les qüestions de l'Audiència Nacional i del Tribunal de Comptes. Pablo Llarena podria aplicar l'amnistia de manera pràcticament immediata si ho volgués, però aquest no és l'escenari que es preveu. Les fonts situen qualsevol moviment després que el Constitucional resolgui els recursos dels líders independentistes. I això ja porta el calendari a la tardor. A Llarena, però, encara li quedaria una altra carta. El Suprem podria plantejar una nova consulta a Luxemburg, una maniobra que allargaria encara més el retorn de Carles Puigdemont. Pels CDRs acusats de terrorisme, la sentència sí que té uns efectes més directes. L'Audiència Nacional va preguntar a Europa i ara haurà d'aplicar aquest criteri. Però el tribunal també intentaran jugar amb el calendari. Les fonts de l'Audiència Nacional expliquen que primer han de rebre la sentència, estudiar-la i decidir com l'executen. Per tant, qualsevol decisió s'espera allà després de les vacances vacances d'estiu.
0: Tot plegat després que aquest matí la justícia europea hagi avalat el gran gruix de la llei d'amnistia i ha estat en les dues qüestions prejudicials que havia de resoldre. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha seguit el guió de l'advocat general i diu que tal com està redactada la llei es poden amnistiar els delictes de malversació i el de terrorisme. L'únic però que posa a la llei és l'obligació d'aixecar les mesures cautelars en 2 mesos mentre els tribunals implicats esperin resposta als seus dubtes a la justícia europea. Una qüestió molt menor de forma, però que permetria al Suprem allargar encara més l'aplicació de l'amnistia en cas que vulgui presentar una qüestió prejudicial. Des de Luxemburg, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
4: El primer clatellot del Tribunal Suprem ha arribat en la part més política. El propi president del TJUE, Kurt Lennartz, reconeixia que la llei era vàlida perquè ha contribuït a la reconciliació social i política a Catalunya i que, en tot cas, aquesta decisió és competent d'un estat membre.
5: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
4: A les prejudicials que resolia avui el Tribunal, la Gran Sala creu que els fons públics utilitzats pel referèndum de l'1 d'octubre no van afectar els interessos financers de la Unió Europea i, per tant, obre la porta a amnistia aquesta malversació. Aquest és el fragment literal de la sentència.
6: No es pot apreciar que els interessos financers de la Unió es vegin afectats pel mer fet de la disminució del PIB que podria potencialment derivar-se de la cessació d'una part del territori nacional.
4: Mateixa situació en el cas dels CDRs, el TJUE li diu a l'Audiència Nacional que, per com està redactada la llei, els fets jutjats no van suposar una violació greu dels drets humans. Per tant, no es va violar la Directiva Europea de Lluita contra el Terrorisme i aquí també dona per bona l'amnistia.
0: Gràcies, Lluís. Doncs bé, Carles Puigdemont qualifica de victòria rotunda la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'expresident ho ha dit en un escrit que ha publicat a la xarxa social. Sara Bé admet que el seu retorn no serà immediat, sinó que cal esperar per saber què hi diu la justícia espanyola. De fet, ha escrit que el partit ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, ha dit, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat. De fet, per Junts per Catalunya, la sentència és tan clara que consideren que el Tribunal Constitucional no se n'hauria d'anar de vacances sense resoldre tots els recursos que té damunt la taula, Laia Colomer.
7: L'eufòria s'ha apoderat avui de Junts per Catalunya, satisfacció i alleujament després de molts mesos esperant la sentència d'avui per l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ja no hi ha més recorregut jurídic.
8: No hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley, y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha.
7: El secretari general de Junts, Jordi Turull, però evita fer volar coloms, insisteix que la batalla als tribunals espanyols encara continua.
9: Europa ha parlat, i no hi ha marge per a l'ambigüitat, per als càlculs politico-judicials. Ara el que toca és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui. Perquè aquest Parlament té 2 diputats a l'exili.
7: Turull també reclama al govern espanyol que persegueixi els jutges que es neguen a aplicar la llei i assegura que tot plegat és un revulsiu pel procés independentista.
0: Més enllà de Puigdemont, recordem-ho, també continuen a l'exili Toni Comín i Lluís Puig. Precisament Puig ha anunciat al món a RAC1 que tornarà a Catalunya tan bon punt li apliquin l'amnistia i també ha carregat contra la justícia espanyola.
10: El Constitucional ja porta molts mesos que va validar aquesta llei i no li feia falta per res esperar la sentència d'avui. Podia haver resolt, si el Constitucional dictamina que una llei és constitucional en la justícia i en la legalitat espanyola, tot el que estan allargant ja és sobrer.
0: Per la seva banda, Oriol Junqueras també exigeix a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia d'una vegada per totes. El president d'Esquerra ha comparegut minuts després d'assabentar-se de la resolució. Junqueras diu que l'aval és una victòria per l'independentisme i obre la porta a presentar-se a les properes eleccions catalanes. Salva Carnicer.
11: Junqueras aplaudeix la decisió del TJUE i insisteix que l'amnistia és compatible amb el dret europeu. El líder republicà, inhabilitat fins al 2031 per malversació, confia que l'aval aplani el camí per ser candidat a les eleccions catalanes. Ara, però, tot depèn dels tribunals espanyols. Junqueras diu que ja no tenen excuses i els exigeix que deixin de fer política.
12: I després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats determinats jutges els qui de forma partidista acabin decidint qui pot fer política i qui no. La política l'han de fer la ciutadania i els seus representants electes, no pas els jutges.
11: A banda de Junqueras, també hi havia dirigents com Lluís Salvador o Josep Maria Jové encausats pels preparatius de l'1 d'octubre.
0: Però, com dèiem, la decisió també té una afectació directa pels CDRs acusats de terrorisme. Els van detenir el setembre del 2019 en l'operació Judes i ara també són uns dels beneficiats de la sentència del TJUE. Tot i això, tant els encausats com els advocats d'Alerta Solidària han rebut la notícia amb més cautela que alegria, Joel Penya.
13: Més que una celebració, el casal La Cruïlla de Barcelona s'hi ha respirat alleujament. Els CDRs, acusats per terrorisme, volen esperar fins que l'Audiència Nacional apliqui la llei, però ja es veuen a venir que anirà per llarg. Per això, el portaveu de l'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha anunciat que demanaran formalment al tribunal que ho faci perquè s'afanyin.
14: Esperaran que siguem nosaltres que haguem de nou remar una vegada, o potser dues, o potser tres, i deixaran passar els mesos fins que prenguin una decisió. Tant de bo m'equivoqui i la setmana que ve ja ho estiguem celebrant.
13: Precisament un dels encausats, Xavier Boigues, ha dit que no estarà del tot tranquil fins que no es pronunciï l'Audiència Nacional.
15: Jo tinc clar que fins que no ens diguin esteu amnistiats, lògicament sempre tens aquella, bueno, aquella cosa que dius, aviam què diran, què faran i què deixaran de fer.
13: I lamenten que els jutges no tinguin terminis concrets que els obliguin a pronunciar-se aviat.
0: A tot això, a la CUP no són optimistes. El diputat cupaire Xavier Pellicer destaca que la sentència no canvia res perquè ara la pilota passa als tribunals espanyols.
16: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
0: Per la seva banda, des dels comuns, Jéssica Albiach ha demanat que s'apliqui l'amnistia sense condicions.
17: Exigim la seva immediata aplicació. També que s'acaben les inhabilitacions i que també, en general, s'aplique la llei a totes aquelles persones que estan encausades.
0: El president Salvador Illa creu que la sentència és una molt bona notícia. En una declaració institucional, aquest matí, des del Palau de la Generalitat, Illa ha demanat a la justícia que apliqui la llei perquè ara ja no té cap excusa per no fer-ho.
18: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: En aquesta mateixa línia, el govern espanyol celebra la decisió del Tribunal Europeu. Defensa que el text que van aprovar fa dos anys s'ajusta a la Constitució i al dret europeu. La Moncloa insta els jutges espanyols a aplicar la llei per tancar el procés de normalització institucional, política i social a Catalunya. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
19: Sí, el govern espanyol considera que el Tribunal Europeu els dona la raó. El ministre Félix Bolaños treu pit dels riscos que en el seu dia va assumir Sánchez.
20: Una ley que este gobierno siempre defendió. Un gobierno que arriesgó.
19: I demana als jutges espanyols que apliquin la llei.
20: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
19: Missatge de Bolaños també als més crítics amb aquesta llei d'amnistia, missatge pel Partit Popular.
20: Hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos.
19: I els socis de coalició al govern espanyol, Sumar, que van més enllà i demanen al PP i a Feijó que rectifiquin i demanin perdó per les mentides que aquests dos anys, diu, han dit contra el govern espanyol, els líders independentistes i l'amnistia.
0: El Partit Popular respecta la resolució del TJUE, però diu que no canvia res perquè els jutges europeus no expliciten si la llei és constitucional. Després que Feijó digués des de Barcelona que cal girar full al procés, avui des del carrer Gènova de Madrid continuen acusant Pedro Sánchez de vendre la Moncloa per 7 vots dins del PP, però hi ha veus que s'alcen de manera més contundent com José María Aznar, Roger.
19: Sí, el Partit Popular rebaixa la importància de la decisió del TJUE perquè diuen que de fet no avala res i que en definitiva seran els jutges espanyols els que apliquin la llei. El secretari general del partit, Miguel Tellado, diu que el TJUE no ha entrat a valorar els fets que realment consideren greus. Això és el canvi de poder per vots per investir Sánchez.
21: Ni entra en el fondo del asunto ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
19: Aznar, contrari a Passafull, adverteix a Europa.
22: Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo.
19: El Partit Popular recorden que respecten les decisions judicials però mantenen l'oposició ferma a l'amnistia. Diuen que va ser un pacte polític moralment inacceptable.
0: Doncs bé, sobre com es llegeix políticament aquest aval europeu de l'amnistia i quins escenaris s'obren a partir d'ara. Avui li hem preguntat a la delegada del diari Ara Madrid, Núria Oriols, què en pensa?
1: El pronunciament del TJUE és una victòria política per a l'independentisme i el govern espanyol. Fa uns anys no ens hauríem imaginat poder parlar d'un èxit conjunt d'aquests dos actors, però les coses han canviat molt i deu formar part del procés de normalització política que això sigui així. I és que, més enllà dels efectes jurídics a les causes del Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, el que fa la sentència europea, bàsicament, és donar una cobertura política a la decisió del Congrés d'extingir la responsabilitat penal del procés. És a dir, paradoxalment, més que una resposta jurídica, que recordem que no era necessària per tenir l'aplicació de l'amnistia, dona una legitimitat al que ha fet el govern espanyol. Ara bé, això no vol dir que tingui conseqüències directes per Puigdemont, Junqueras i la resta d'exmembres del govern. La pilota encara està a la teulada del Tribunal Constitucional, que s'ha volgut esperar al TJUE sense que fes falta, per decidir sobre els líders del procés. I a partir de la tardor, aquesta pilota passarà al Tribunal Suprem. És aquest tribunal que continua tenint la paella pel mànec i és el que decidirà si Puigdemont pot tornar i, si és que sí, amb quin calendari.
0: Més enllà de l'amnistia, però encara en crònica judicial, l'altra gran carpeta és el cas Begoña Gómez. Avui l'Audiència Provincial de Madrid ha acordat retirar les mesures cautelars que el jutge Juan Carlos Peinado li havia imposat. La dona del president espanyol recuperarà el passaport i podrà sortir de l'Estat. En canvi, el tribunal confirma que un jurat popular serà l'encarregat de jutjar Gómez i la seva assessora, Cristina Álvarez. Tornem a Madrid, Adrià.
2: L'Audiència de Madrid en té una de freda i una de calenta per la dona de Pedro Sánchez. Redueix la causa de 4 delictes investigats a 2, manté el tràfic d'influències i la malversació, però descarta l'apropiació indeguda i la corrupció en els negocis. També permet que Gómez i la seva assessora recuperin el passaport i ja no s'hauran de presentar cada 2 setmanes al jutjat. La interlocutòria, més, retreu al jutge Juan Carlos Peinado, ha insinuat que els escortes de la Moncloa podrien haver ajudat la dona del president espanyol a fugir. I diuen que va ser un plantejament poc afortunat. En canvi, sí que fan pinya amb Peinado a l'hora de considerar que el cas l'ha de jutjar un jurat popular. Per tant, seran 9 persones de la Comunitat de Madrid les que decidiran si Gómez va cometre delictes de malversació i tràfic d'influències mentre dirigia la càtedra universitària.
0: I el jutge del cas Leire, Santiago Pedraza, ha ajornat fins demà la declaració de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. L'interrogatori del número 2 del cos, el DAO Manuel Llamas, s'ha allargat més del previst. Llamas ha negat davant del jutge que pressionés l'UCO per frenar investigacions que afectaven el govern espanyol. Tant ell com Mercedes González estan imputats perquè es van reunir amb l'exmilitant socialista. Passen 3 minuts d'un quart de 9, ho hem sabut fa poca estona. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha cremat 97 hectàrees, 37 de les quals de l'espai natural dels Cingles de Bertí. Avui, però, els bombers també han hagut de treballar en un altre incendi, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'han pogut estabilitzar al cap de poques hores i només ha cremat 1,5 hectàrees. El cas, però, és que aquest ja és el 5è foc que hi ha en una setmana en aquesta zona. Tant els veïns com els alcaldes estan molt preocupats perquè creuen que al darrere hi ha un piròman que no es dona per vençut. Víctor Massip.
3: Que els focs siguin tan seguits i comencin sempre cap a la mateixa hora fa sospitar els veïns. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, demana a la gent que estigui atenta. Ho ha dit a RAC1.
23: És una impotència. A més de malestar, és una impotència que tens de que veus que se't va cremant el teu mosaic i el que ha de fer el poble és estar atent. Estem atents, veïns, veïnes de pobles, de masies, estar atents si veuen alguna cosa sospitosa.
3: Un altre dels municipis afectats és Pontons, a l'Alt Penedès, que també es manté molt alerta. L'alcalde, Josep Tutusaus, explica, també a RAC1, que l'onada d'incendis espanta la població.
24: Com té preocupació d'aquesta, que també cada seva, que entri un dia un foc de nit, que tothom està preocupat, clar, tot el poble envia missatge, em truca, no, alcalde, puc dormir tranquil, alcalde, puc estar tranquil. Tot i avui m'ha arribat molt a prop de casa i em crea angoixa, no sé com fer per tranquil·litzar-lo.
3: En total, els focs en aquesta zona han cremat 163 hectàrees.
0: De fet, es manté l'alerta de l'Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal. Hi ha 107 municipis de 17 comarques en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem. Els espais naturals que ja s'han reobert són el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i la muntanya de Montserrat. Tot plegat enmig de les últimes hores d'onada de calor. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 150 persones durant aquest tercer episodi.
25: Totes aquestes persones han tingut afectacions relacionades amb la calor. Segons Protecció Civil, el 62% han necessitat l'activació d'una ambulància i s'ha portat la persona a un centre sanitari. El 38% restant l'ha atès al servei 061. Protecció Civil ha desactivat la l'alerta del Procicat per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos de calor nocturna, sobretot a la zona central i a Ponent.
0: Martí Oliveres, bon vespre de
4: bon
0: nou.
4: Vespre.
0: Demà i dissabte fluixarà, això sí, una mica la calor.
4: Sí, com a mínim no farà tanta calor, per bé que es mantindrà la sensació de xafogor força marcada a la costa. Tenim encara avisos de perill per calor nocturna, per tant, nits de mal dormir, més que la calor intensa de dia, que ja està fluixant. Avui, de fet, ho hem vist, 38 graus de màxima, quan ahir passàvem dels 40 graus. Per tant, hem passat de 41-42 a 37-38 i, en general, al voltant dels 34-35. Una calor una mica més raonable, una mica més suportable i al voltant del que seria ja no la normalitat, però pràcticament. Es manté encara per demà aquesta calor intensa, però no tan extrema, ja 36-37, en principi ja no hauríem d'arribar als 38 o 39, i de cara al cap de setmana, també dissabte, afluixa una mica més aquesta calorada. Però atenció, perquè sembla que entre diumenge, dilluns i part de la setmana que ve no parlaríem d'onada de calor, però sí que els termòmetres
0: tornen
4: a pujar una mica. No acabarà de baixar la situació.
0: Per cert, que Martí, si teníem la sensació que la calor que està fent aquest estiu no és normal, les dades ara avui hem sabut que ho confirmen, això.
4: Sí, sobretot per persistència, no per pics, que ja els hem tingut altres anys anteriors, però aquest inici d'estiu ha estat inèdit en els últims 75 anys, amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que han publicat aquest balanç. Des de l'1 de juny fins a 15 de juliol no havíem registrat aquesta anomalia, aquesta temperatura tan per sobre de la mitjana, pràcticament de 4 graus per sobre, i superant el període de l'any passat, que era el precedent, era el rècord amb 3,6. Ara, doncs, 3,8, amb calor nocturna, amb els avisos i amb moltes estacions que han superat el llindar, no un dia o dos, sinó durant molts i molts dies, i com dèiem, de moment continuarem amb la mateixa tònica, tot i que és veritat que els propers dies, doncs, sembla que respirarem una mica, com a mínim de dia.
0: De pluges res de res, eh?
4: Mira, avui hem tingut algunes gotellades, a més, acompanyades de fang, per aquesta pols que tenim en suspensió procedent del nord d'Àfrica. De moment, pluges importants a la vista no se'n veuen. Potser finals de mes, si coincideix amb una refrescada més potent, sí que podria ploure. Veurem.
0: Hem d'anar-ho seguint. Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.

0: Les 8 i 22 minuts, els naixements creixen a Catalunya per primer cop des del 2008. L'any passat n'hi va haver uns 500 més que el 2024. Així ho indiquen les dades que ha fet públiques avui l'IDESCAT, que també indiquen que les mares d'origen estranger són pràcticament la meitat. En repassem les dades principals en aquest informe que ha fet l'Eudald Martínez amb l'Eulàlia Carrascal.
1: Trencament de la tendència a la baixa.
2: Al 2025 hi va haver més de 54.200 naixements, un 52% dels quals eren nens. És gairebé un 1% més que el 2024, cosa que trenca una tendència de 17 anys a la baixa. Tot i això, l'indicador de fecunditat és el més baix des del 1975, amb 1,08 fills per dona en edat fèrtil.
1: Evolució desigual segons la comarca.
2: Percentualment, on van créixer més els naixements és a l'Alta Ribagorça, la Terra Alta i l'Alt Penedès. En canvi, on van caure més va ser el Pallars Sobirà, a la Vall d'Aran, les Garrigues i el Lluçanès.
1: Cada cop mares de més edat i de més procedències.
2: L'edat mitjana de les mares puja dues dècimes més i se situa als 32,8 anys. Pràcticament la meitat de les dones que van tenir fills l'any passat havien nascut a Catalunya, però un 46% ho havien fet a l'estranger. Els països més habituals de procedència de les mares són el Marroc, amb un 8%, Colòmbia, amb gairebé el 3%, i el Pakistan, amb el 2,5%.
0: Ara bé, les dades de l'IDESCAT també revelen, com és habitual, quins van ser els noms més posats l'any passat. Júlia torna al primer lloc 3 anys després, mentre que Biel s'estrena al capdavant del rànquing de nens, Eudald.
2: En concret, l'any passat van néixer 449 nadons a qui els van posar Júlia. Aquest nom torna al primer lloc, que va assolir per primera vegada el 2007. El segon és Sofia, que l'any passat va ser el primer i ara ha quedat desbancat per 22 nadons de diferència. El tercer lloc i el primer de nen és Biel, mentre que Nil puja del 8è al 4è lloc. Completen el top 10 de noms més repetits Marc, Martina, Emma, Jan, Ona i Martí. Les dades de l'IDESCAT també mostren que la majoria dels noms més populars que hi havia l'any 97, quan va començar l'estadística, ara han desaparegut dels llocs principals. Per exemple, Laura, que va ser el número 1 entre les nenes aquell any, ara ocupa el lloc 181. I noms com Andrea i Marta, que també eren molt populars, ara amb prou feines s'han posat a una vintena de nadons. El mateix passa amb noms com David, Sergi, Jordi o Albert, que han passat d'ocupar les primeres posicions del rànquing a tenir posicions molt més testimonials.

0: 5 minuts i 9:15, un dels grans debats que s'obren amb l'increment de població és el de l'habitatge, i en aquest sentit avui hem sabut que la creació de pisos s'ha estancat. Les dades del primer semestre de l'any mostren que s'han construït més de 7.000 habitatges, una xifra encara molt insuficient segons el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Violeta Martos.
1: El col·legi calcula que a finals d'any s'arribarà a unes 15.000 construccions, molt per sota dels 25.000 habitatges que la Generalitat creu que calen. La situació també reflecteix a Barcelona. La construcció d'habitatges ha caigut un 40%. S'hi han visat 503 habitatges, menys de la meitat que el 2024, una dada que no té res a veure amb els més de 4.000 habitatges fora de la demarcació de Barcelona. De causes n'hi ha diverses, segons el col·legi, com l'augment de la burocràcia i també la reserva del 30% d'habitatge protegit. N'ha parlat la degana, Sandra Bestraten.
2: El que fa l'Ajuntament de Barcelona, sabem que el sòl és un límit i que segurament el que hem de fer és apostar per la rehabilitació integral. Moltes mesures que ens permetin identificar edificis buits que tenim a la ciutat, la mesura del 30%, doncs possiblement un dels limitadors. Crec que és molt important que es facin polítiques, però les polítiques s'han d'avaluar. I avaluar vol dir millorar i corregir. No volem dir que estiguem en contra d'aquesta mesura.
1: També destaca la poca creació d'habitatges socials fora de la demarcació de Barcelona. Dels més de 7.000, només 9.
0: Per cert, que en la mateixa línia, els experts del Centre d'Anàlisi de Funcas també recorden que la crisi d'habitatge és un problema estructural. Asseguren que és una problemàtica que afecta molts altres aspectes de la vida, com la mobilitat o la desigualtat entre generacions, i expliquen que l'arrel és la falta d'oferta. L'última anàlisi detalla que el problema d'ara és diferent de la crisi del 2008 perquè no es deu a un problema de finançament ni a una bombolla immobiliària. I precisament l'habitatge és una de les grans preocupacions dels economistes. Un de cada tres col·legiats el situa com el màxim problema, Violeta.
1: La preocupació principal és el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat, seguit molt de prop per la crisi de l'habitatge i la situació d'infraestructures i comunicacions. L'enquesta també situa possibles solucions per resoldre el problema de l'habitatge. La majoria d'economistes apostarien per ampliar el lloguer a les zones tensionades i oferir més sòl. Més de la majoria d'economistes també asseguren que estan molt d'acord en el fet que el model econòmic es basa en salaris baixos i creuen que el sistema de governança frena el creixement i limita la productivitat.
0: Gràcies, Violeta. Per cert, que Barcelona està entre les 50 ciutats del món amb millor qualitat de vida, segons l'últim informe de Deutsche Bank. És la segona ciutat de l'estat que apareix al rànquing, que situa Luxemburg com la millor ciutat on viure.
3: La capital catalana és la número 42 i destaca en els índexs de seguretat, però també en aspectes negatius, com la pol·lució i el cost de vida, i està entre en el top 20 pel que fa a què costa un metre quadrat al centre de la ciutat. La ciutat que perd més posicions és Los Angeles, 16 llocs a la llista respecte al 2019 i 37 si mirem el mateix rànquing de l'any 2012. L'altra cara de la moneda són Madrid, que guanya 15 posicions respecte a l'últim informe, i Roma, que en puja 14.
0: Potser recordeu el cas de la Noelia Castillo, la noia que va rebre l'eutanàsia a finals del mes de març. Doncs bé, ara la seva mare ha presentat dues denúncies per demanar que s'investiguin les violacions que hauria patit la seva filla. Entre els documents que ha presentat a la fiscalia hi ha manuscrits de la noia.
3: El primer agressor hauria estat un home amb qui va mantenir una relació de 4 anys. En el segon cas, la víctima hauria explicat que la van drogar perquè després la violessin entre 3 homes. 3 dies més tard, la jove del Garraf es va intentar suïcidar i va quedar paraplègica. Fins ara la família no havia denunciat les agressions perquè no en tenien proves, però ara la mare ha fet el pas perquè ha pogut recollir documentació que podria servir per identificar els violadors. Ha presentat la denúncia a la Fiscalia de Barcelona i a la de Tarragona. Abogados Cristianos, que representa la mare de la Noelia, ha recordat que la mort de la víctima no impedeix la persecució penal d'aquests delictes.
0: I ha mort Fina García, la noia de 27 anys de Sevilla, que es va fer viral a les xarxes socials amb un missatge commovedor. La noia, que tenia càncer des de feia 4 anys, va emocionar amb un vídeo que van veure milions de persones. El 27 de juny, quan ja rebia cures pal·liatives, es va voler acomiadar.
4: Disfrutar, amor y respeto. Y yo esa misión en la vida la he cumplido. Y tengo la oportunidad de poder despedirme de todo ello. Y me voy feliz y en calma.
0: L'alcalde de la localitat sevillana de Tomares, d'on era la noia, ha anunciat que una de les places del municipi portarà el nom de Josefina Catalina García Ortiz. Sentíem ara els senyals horaris. Hem arribat a 9:15. Una iniciativa pionera a Catalunya preveu repartir gratuïtament 1.500 testos a joves d'entre 16 i 25 anys per detectar si tenen alguna malaltia de transmissió sexual. És un projecte finançat per la Marató de 3CAT que busca millorar la capacitat diagnòstica i alertar les possibles parelles sexuals dels positius de manera anònima. Per aconseguir-ne, els interessats s'han d'entrar al web testatjove.cat. Joel.
5: És un projecte que es diu Itsredi, que també serveix per recollir dades. 4 de cada 10 persones que han sol·licitat el test a la prova pilot no s'havien fet mai cap prova d'ITS. La iniciativa també té dues potes més. Una és un sistema d'alerta per WhatsApp que fa arribar de manera anònima un positiu a les parelles sexuals perquè es puguin fer les proves. La investigadora principal del projecte i membre del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA, Cristina Agustí, ha explicat a RAC1 que la confidencialitat és una de les claus.
6: Les persones entre 16 i 18 anys passen al metge de família, però sovint es comparteixen amb els seus familiars. La majoria de joves comparteixen la meva salut amb els pares. Llavors, amb aquestes eines, el que tu fas és superar aquesta barrera, no, de la preocupació de la confidencialitat. En cap moment estic dient que els metges i metgeres de família no respectin la confidencialitat, eh? Però la percepció que poden tenir les persones joves pot ser una altra.
5: La tercera pot és un xat automàtic en què els joves poden rebre informació fiable i verificada.
0: I l'Observatori contra la LGTB-fòbia alerta que des de principis d'any hi ha hagut 170 atacs contra el col·lectiu. El carrer continua sent l'espai on passen més incidents. Més d'un 20% d'aquests atacs passen a la via pública.
3: El segueix l'àmbit laboral i les xarxes socials. La gai-fòbia continua com la discriminació més freqüent, amb gairebé la meitat dels casos. Si ens fixem en el perfil de les víctimes, 4 de cada 10 són joves d'entre 18 i 35 anys. El ritme de denúncies és tan constant que l'Observatori adverteix que aquest any s'ha superarà la barrera de les 300 incidències un altre cop. N'ha parlat el coordinador tècnic de l'entitat, Cristian Carré.
7: Si continua aquesta tendència, el més probable és que acabar l'any 2026 se superin les 300 incidències per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. El quart any consecutiu, què passaria això si continua aquesta tendència?
3: Aquestes dades es fan públiques precisament avui, que arrenquen els dies centrals de la Festa de l'Orgull a Barcelona. Aquest vespre es fa el pregó i el plat fort arribarà dissabte amb la manifestació que recorrerà al centre de la ciutat.
0: I ara fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem novetats sobre dos festivals, el Cruïlla i el Primavera Sound. Ara tornem.
8: Relació qualitat-preu excel·lent.
9: Feina impecable.
8: I anat a una punta.
9: Bon ambient, bona música i sobretot
8: bona experiència
9: amb la Sara va ser molt
8: ambient
9: bona.
8: Ambient top i ho pots fer a peu.
10: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
11: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
12: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
15: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar algú junts.
14: Amb gent pionera.
16: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
14: I que vol canviar el món.
17: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
18: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
19: Change the world, or the world will change you.
18: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: Passen 5 minuts a 9:15 de la crònica cultural. Novetats sobre dos dels grans festivals de casa nostra. Comencem pel Cruïlla. Els 73.000 assistents d'aquest any ja poden comprar l'abonament per l'any que ve a un preu reduït. La venda general començarà just d'aquí a una setmana.
1: És l'avantatge que tenen les persones que hi van anar en aquesta última edició, adquirir l'abonament a un preu més econòmic. L'any que ve el Cruïlla es farà del 7 al 10 de juliol i l'organització ja treballa en la programació d'aquesta propera edició.
0: I el Primavera Sound xifra l'impacte econòmic d'aquest any en més de 344 milions d'euros. Són gairebé 5 milions més que l'any passat.
1: Això malgrat que hi van anar 6.000 persones menys, és a dir, un total de 287.000 assistents. Segons un estudi de l'empresa d'anàlisi de dades Camaleonic Analytics, 155 milions corresponen a l'impacte directe al territori, qüestions com l'allotjament, els restaurants, l'oci i els transports, i 63 milions més via impostos derivats de l'activitat del festival, com l'IRPF, les cotitzacions o l'IVA dels productes.
0: Amb música. Anna Torroja omple a aquesta hora el Palau de la Música. El mes que ve la cantant també actuarà al Festival de Cap Roig i al Festival Les Nits Occident. Avui el flamenc és el protagonista. Porque dicen caracole, porque dicen agua. Són les Migues, que actuen a partir de les 10 de la nit als jardins del Palau de Pedralbes. Encara a Barcelona, l'indi de Xinova ressonarà avui a 9:45 de la nit al Poble Espanyol. Si te vuelvo a ver, espero que seas feliz. Te deseo todo. El concert forma part de la programació del Bars Festival i avui que el Pallars dona el tret de sortida al Talarn Music Experience.

El festival arrenca d'aquí uns minuts amb el concert de Ginestar i a les 11 actua la Fumiga. I pel que fa a estrenes musicals, el nord-americà Beck ha anunciat que treu disc després de 7 anys amb l'avançament d'aquesta cançó, In the Night. Beck publicarà l'àlbum Right Lonesome el 18 de setembre. I a casa nostra aquesta mitjanit es publica el doble àlbum d'Urruti T'estimo.

0: Lluís posa música a la biografia de Bonaventura Durruti, un personatge clau en la lluita obrera durant la Guerra Civil. En el projecte hi han participat músics com Joan Colomo i membres del Surfing Sirles o les Testarudes, entre d'altres. I una prèvia de cara demà, la Sagrada Família acollirà el concert Arrels de Llum.
1: Mira la boca, flors als dits, pessics al cor, jardins prohibits.
0: L'actuació forma part del Festival Grec que, per commemorar els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, reunirà les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, i la de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. I en pantalles, la pel·lícula La bola negra dels Javis ja té tràiler.
2: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
3: Bola negra.
4: Bola negra.
5: Bola negra.
0: La producció de Movistar Plus, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrosi, s'estrenarà als cinemes el 25 de setembre. Després arribarà a les plataformes. La pel·lícula va guanyar la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes i sota el títol d'una obra inacabada de Federico García Lorca. Entre el repartiment hi ha Guitarrica de la Fuente, que debuta com a actor, i també Miguel Bernadó, Carlos González i Lola Dueñas.

0: 6 minuts i 3 quarts de nou en clau esportiva. Ara fem aquest cop d'ull a la clau esportiva. Janire Gallut, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Comencem parlant del davanter alemany Karim Adeyemi, que ja ha signat el seu contracte amb el Barça.
1: Un contracte que el lligarà amb el club blaugrana les pròximes 5 temporades fins al 2031. Aquest matí a primera hora s'ha sotmès a la pertinent revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona i ara la previsió és que entre aquesta tarda i demà el club pugui fer oficial la seva incorporació. La seva presentació quedaria posposada per la setmana vinent, un cop Joan Laporta hagi tornat dels Estats Units, on està presenciant la fase final del Mundial.
0: A veure si ho diem bé, això, Karim Adeyemi.
1: Adeyemi, exacte.
0: Adeyemi, exacte. El grup també s'ha estrenat aquest matí amb els disponibles del primer equip i dues baixes importants.
1: Una absència destacada com és la de Marc-André Ter Stegen, que continua treballant per tancar la seva sessió a l'Ajax, cada cop més avançada. Qui tampoc s'ha entrenat és Frenkie de Jong, que s'ha realitzat proves mèdiques on s'ha descartat que tingués una ruptura de lligament encreuat al genoll. Ara bé, el migcampista neerlandès haurà de decidir si passa o no per quiròfan.
0: Tot plegat, Janire, l'endemà de la victòria de l'Argentina sobre Anglaterra, que deixa definida la final del Mundial.
1: Finalment tindrem la finalíssima entre el vigent campió europeu i el vigent campió americà, que s'enfrontaran en una final amb la Masia com a gran protagonista. Els dos grans noms que n'han sortit, el passat i el present del Barça, Leo Messi i Lamine Yamal, s'enfrontaran per primera vegada, un passat que l'astre argentí encara té molt present.
2: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también. Me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: Un Lamine que, per cert, avui no s'ha entrenat amb el grup, ha fet treball específic al marge. El de Rocafonda ha aparegut amb un embenat a la cuixa, fruit de les molèsties amb les que va acabar el partit contra França. La selecció espanyola, de moment, no ha més cap comunicat mèdic del 10 del Barça.
0: Veurem què passa. Hi ha marge fins
1: diumenge. Sí, fins diumenge encara té dies.
0: Anirem seguint tot això. I a casa nostra, el Barça de bàsquet ha fet oficial un altre fitxatge.
1: El d'avui és el base nord-americà Omoya Gibson, procedent de l'Olimpia de Ljubljana. És la quarta incorporació del Barça aquest estiu i signa per dues temporades fins al juny del 2028. Fitxatges a banda, aquest matí s'han definit els grups de l'Eurocup. El Fiat Girona queda enquadrat al grup B. La primera ronda és una fase de grups a doble partit que començarà el dimecres 7 d'octubre. L'Uni Girona, en canvi, es jugarà l'accés a la primera fase de l'Eurolliga femenina contra el guanyador del Panathinaikos en Black Connaught.
0: I acabarem amb el Tour amb un final d'etapa avui accidentat.
1: La dotzena etapa s'ha resolt a l'esprint amb el belga Tim Merli enduent-se la tercera etapa d'enguany. Això sí, amb una patacada de Fernando Gaviria a 300 metres de meta, que ha afectat un grup de ciclistes. En la classificació general segueix dominant Pogacar, que no fa ni una sola concessió als seus rivals, i ja demà 205 quilòmetres amb el Port de Balón d'Alsàcia.
0: Gràcies, Janire. Fins
1: tu,
0: ara.
1: Fins ara.
0: I acabem abans de la tertúlia amb aquesta sintonia i donant pas a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar avui?
3: Doncs mira, un parell de notícies d'aquestes surrealistes o sorprenents que ens arriben de tant en tant des dels Estats Units. Totes dues decisions del govern de Donald Trump de les últimes hores. La primera és que han anunciat que faran anàlisis anuals de testosterona a tots els membres de l'exèrcit de més de 30 anys.
0: De testosterona.
3: Exacte. I per què? Doncs perquè volen garantir que tots els militars tenen un bon rendiment i restaurar, textualment diuen, el més alt estàndard masculí de l'exèrcit.
0: I per acabar-ho... Com has titulat això? Dius notícies surrealistes?
3: Sí, sorprenents, surrealistes, ja no sabem què dir-li, no? Una mica tot plegat.
0: Exacte, sí.
3: I encara en tenim una altra, Mireia, perquè en les últimes hores el govern també ha anunciat que s'han començat a produir monedes d'un dòlar amb la cara de Donald Trump.
0: És que...
3: Serà el segon president de tota la història del país a tenir una moneda amb la seva cara mentre està exercint. L'excusa és que és una edició especial per commemorar els 250 anys de la independència dels Estats Units. Sigui com sigui, la idea és que estiguin disponibles i es puguin començar a fer servir a partir de la tardor.
0: Gràcies, Anna, per aquestes informacions surrealistes de dijous, de mes de juliol.
3: Exacte.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Un minut i arribem a 3:15.
4: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi, obrim el temps de tertúlia d'avui, dijous 16 de juliol, tertúlia del 9C, que avui és una tertúlia una mica extensa. Saludem primer de tot el Josep Manel Silva. Què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Mireia.
0: Maria Vila, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: També tenim el Cugat Comas, bona nit.
3: Hello, bona nit.
0: El Jaume Clotet, bona nit.
4: Bona nit i bona hora.
0: I també l'Estefania Molina, bona nit.
5: Molt bona nit.
0: Des de Madrid, oi, Estefania?
5: Sí.
0: Des de Madrid, endavant, sí. A veure, avui podríem començar de moltes maneres, però és que em sembla que al final ja ho sabeu on anem a parar, no? Estàvem pendents d'una cosa, que és tot el tema de l'amnistia, o més ben dit, del posicionament d'Europa, o dels tribunals, en aquest cas el Tribunal Europeu, de què en deia de l'amnistia. Hem tingut la resposta aquest matí, a les 10 era un quart d'11, ho hem escoltat també aquí en directe a RAC1, i ara l'aval de la justícia europea a l'amnistia el que fa, és obvi, és obrir un nou escenari, podríem dir-ne, polític i judicial a l'Estat, no? La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que fa és passar la pilota a la teulada ara dels tribunals espanyols, i ara estem en aquest punt. I aquí és on ja arrenco, vaig directe a la primera pregunta, perquè m'agradaria copsar això, un primer punt de vista sobre aquest tema de i ara què? On estem? Perquè esperàvem molt la decisió d'avui, però sembla que la cosa tampoc avança, perquè ara ve, és com ve l'agost, venen les vacances, començarem el curs i tot apunta, és el que ens estan dient ja els companys de Madrid, i començaré per tu, Estefania, precisament. El que es diu des del món judicial a Madrid és que hi ha una tranquil·litat, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, Audiència Nacional, totes les persones implicades, ara han de dir-hi la seva, però tampoc no tenen excessiva pressa.
5: No, jo crec que no, i és més, crec que la notícia d'avui, evidentment, se li ha donat molta volada per l'envergadura que té, però efectes pràctics per Puigdemont, evidentment, no seran immediats, perquè avui, senzillament, el que s'ha resolt són les qüestions prejudicials sobre si l'amnistia afectava els fons europeus, i s'ha dit que no, i si l'amnistia afectava les directives sobre terrorisme, ha dit que no. Per tant, diguem-ne que torna la pilota a les instàncies espanyoles judicials, i ara toca que el Constitucional es pronunciï sobre el retorn de Puigdemont, és a dir, les cautelars de detenció, si pot entrar a Espanya, i després el Suprem doncs hagi de fer la feina d'haver-ho d'aplicar. Enmig de tot això, hi ha qui considera que, per exemple, me fa l'efecte haver sentit a en Boye, l'advocat de Puigdemont, en Gonzalo Boye, dir o deixar caure que ell creia que el Constitucional no es pronunciés més ràpid, doncs que potser li veia una derivada política, no? És a dir, la meva lectura és com més tard es pronuncia el Constitucional, segurament més còmode aquesta mena de legislatura zombi que té Pedro Sánchez. Però vaja, veurem, perquè al capdavall jo crec que de tota manera, encara que demà Puigdemont fos amnistiat, tornar és una cosa complicada, ho ha de tenir tot molt lligat, i jo evidentment crec que no farà caure el govern de Pedro Sánchez encara que fiqués un peu a Catalunya. Altra cosa és les derivades que això està tenint per Junts. Per mi crec que és allargar l'agonia d'un partit que tot indica, i també el creixement d'Aliança Catalana, almenys en els sondejos, que és un partit que no pot dependre eternament de ser com un partit segrestat per l'amnistia, perquè jo crec que això és la llosa que més li pesa ara per reformular-se en altres perspectives del que ha de ser un partit.
0: Torno a centro ara la pilota amb aquesta primera ronda que us faig, amb tots els que estem aquí a la taula, i segueixo amb tu, Maria, preguntant per el recorregut judicial de la cosa. Tu, en aquest cas, Maria, com a advocada, la teva mirada, també el teu coneixement, com veus el calendari i els passos que es poden jugar a partir d'ara per part de, en aquest cas, dels tribunals espanyols?
2: És que jo crec que tot dependrà d'ells i dels tempos que vulguin aplicar. O sigui, l'amnistia ha estat, o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que és conforme al dret europeu, segons les preguntes que se li havien plantejat, que eren aquestes i en podrien haver estat d'altres, i també això no vol dir que s'hagi tancat tampoc la porta definitivament, i ara tot dependrà fins i tot de l'aposta política que facin les instàncies judicials. És una cosa que pot anar ràpid o pot anar lenta, i que aquí tothom estarà avaluant, i ho dic perquè moltes vegades tendim a analitzar les coses des del punt de vista jurídic, i jo crec que en aquest tema és el menys jurídic de tot, o sigui, l'anàlisi que podem fer comprèn moltes altres esferes, i una d'elles és la política també, que vulguin jugar a les instàncies judicials, de si els convé que aquestes persones, i parlo sobretot, no?, que Junqueras pugui presentar-se a les eleccions i que Carles Puigdemont pugui tornar, si els convé que sigui aviat o si els convé que sigui més tard, si és una cosa que es menjarà Pedro Sánchez o si és una cosa que es menjarà qui vingui després. En tot cas, des del punt de vista polític, a mi és el que més m'interessa de tot plegat.

0: de Junts, que se'ls estarà menjant una part del seu electorat i que no s'ha sabut donar resposta als problemes que han anat creixent i a l'empobriment general de la població, a la pèrdua de poder adquisitiu, etc, etc, etc. Per tant, sí, podem estar pendents i algun dia doncs, tornarà, l'altre es podrà presentar a les eleccions, molt bé, potser podem llavors fiscalitzar realment la gestió que van fer de tot allò i que en unes eleccions el resultat els digui quin és el lloc que volen que ocupi a partir d'ara, perquè sembla que per ells mateixos no s'ha acabat de veure encara, però la vida seguirà i la vida seguirà amb una situació molt pitjor de la que teníem fa 10 anys. I ells no ho han volgut veure perquè tot era pel seu interès personal de poder-se seguir presentant a les eleccions com fins ara i tornar, una cosa que evidentment ha de passar, o sigui, forma part de la normalitat que aquestes persones puguin fer vida normal al seu país. Però la política l'hem fet girar entorn d'això en els últims anys i crec que ha estat un error garrafal i se n'adonaran potser quan puguin tornar a fer-la.
1: Josep Manel Silva, també com a advocats.
2: Sí, en realitat li has preguntat a la Maria sobre el vessant jurídic i la resposta ha estat més aviat sobre la interpretació política. Però és que té sentit, perquè perquè en realitat és difícil separar una cosa de l'altra. No? Jo faré un petit esforç per explicar, encara que sigui breument, la part jurídica i després, si voleu, doncs fer l'altra interpretació. No? Mm-hmm. O sigui, jo crec que el que avui tenia expectatives de que passessin grans coses doncs estava sincerament equivocat, perquè tot el que ha passat era bastant previsible. En realitat, sento interpretacions polítiques que no són en realitat no responen al que ha passat des del punt de vista jurídic. Què ha passat? Pues que efectivament, com ja heu explicat, es van plantejar al Tribunal Constitucional unes preguntes al Tribunal Superior de la Unió Europea, de Justícia de la Unió Europea, perdó, i ha respost a aquestes preguntes. Per tant, no ha passat més que han respost a unes preguntes. És veritat que podien haver respost en un sentit o un altre, i la resposta ha estat que d'alguna manera s'avala aquesta llei i, per tant, que els dubtes que tenia el Tribunal Constitucional estan resolts. Perquè recordem que tot això ve d'una llei d'amnistia que es va aprovar com a condició per investir a Pedro Sánchez quan abans d'aquesta investidura de les eleccions jo crec que tothom pensava que l'amnistia no entrava dintre la Constitució, però com que després això es va negociar i a més hi ha un Tribunal Constitucional que sincerament tots veiem que està aplicant el dret a mida del que més o menys necessiten determinades majories, com han fet darrerament tothom també amb altres partits polítics, doncs què passa? I després tenim un Tribunal Suprem que està molt encaparrat en que hi ha una part de la llei d'amnistia que no es pot aplicar, doncs tota aquesta cadena acaba en que ara la pilota del Tribunal Constitucional, però evidentment de moment no faran res, perquè el Tribunal Constitucional el que ha de fer és declarar ara, un cop resolts aquests dubtes, si la llei d'amnistia és constitucional o no, perquè fins ara no ho ha fet. Cosa que no ha fet el Tribunal de la Unió Europea, perquè jo he sentit avui algun representant del govern dient que l'amnistia és constitucional. Això encara no ho han dit. Ho diran. Segurament ho diran, vamos, quasi segur que ho diran. Però de moment no ho han dit. I després està, efectivament, la segona fase, que també heu comentat abans, l'Estefania i la Maria, en el sentit que haurà de parlar també el Tribunal Suprem, que ja veurem també el que fa, pel que fa a les, no sé si dubtes, o a la part que no en tenia, que es podia aplicar sobre el tema de la malversació i tot això. No? Bé, arribats aquí, aquesta és la part jurídica. Per tant, què ha canviat ara? Bueno, ha canviat que tenien una cosa pendent, que era una qüestió prejudicial, és a dir, que abans de dictar la sentència o la resolució del Tribunal Constitucional havien de resoldre aquestes preguntes, i ara estan resoltes en un sentit determinat. I ara ha de continuar, però no passarà ara, perquè ara és l'estiu, li donen 2 mesos de termini, el Tribunal Suprem s'ho prendrà en calma, després arribarà el Tribunal Suprem que haurà d'interpretar una altra part, és a dir, que això va per una part llarg. Per tant, no és immediat. Ara bé, la part política. Evidentment, hi ha una part política on veig que hi ha interpretacions diferents, no? I estic bastant d'acord amb la interpretació que feia la Maria, en el sentit de que... I l'Estefania també ho ha apuntat, de que, per una banda, jo veig les interpretacions que fan Junts. A mi no em sembla que això generi un gran moviment com en altres èpoques i que sigui el detonant d'un altre cop el moviment cap a la independència. No ho veig, sincerament. I tampoc veig que el govern de Pedro Sánchez en aquests moments, en la de problemes que té, tingui massa pressa en que això s'apliqui i en forçar que les institucions judicials a les quals pugui influir resolguin ràpidament. Per tant, jo crec que el resum és, aquí no ha passat massa res, calma, farem vacances respecte d'aquest tema, potser d'altres no, i després l'estiu en parlem.
1: Jaume.
3: Jo, agafant el fil del que deia la Maria sobre les sèries de televisió,

0: Crec que estem a l'última temporada d'aquesta sèrie, d'aquest serial, i aquesta temporada té 3 capítols.
1: Sí? Creus realment que és un bon final?
0: De la part de l'amnistia.
1: De la temporada.
0: De la part de l'amnistia.
1: De l'amnistia, d'acord, sí.
0: I té 3 capítols, el primer l'hem vist avui, era totalment previsible, el TJUE havia de dir el que ha dit, l'advocat general ja va dir més o menys el mateix, i per tant era molt previsible que digués el que ha dit, perquè a més l'amnistia és constitucional, tothom sap quina era la voluntat del legislador. El segon capítol, que el veurem a tornar de l'estiu, és el del Constitucional, que tots crec que també sabem el que dirà, perquè com que està la justícia polititzada i hi ha una majoria progressista, doncs tots sabem que al setembre, octubre o novembre, o quan hagi de ser, no molt més enllà segurament, el TC dictaminarà que els recursos d'empara s'han d'escoltar, s'han de complir, diguem, perquè l'amnistia és constitucional. I anirem al tercer capítol de la temporada, que és el Suprem. El Suprem, que haurà de respondre, però no està obligat a respondre en un termini, ho pot dilatar el temps que vulgui. I vaig a la part política. La Maria té una cosa també molt interessant, que és a veure qui li convé o com li convé aquí que torni el president Puigdemont. Jo tinc la sensació que al PP li convé que el president Puigdemont torni amb un govern del PSOE. De fet, avui José María Aznar i el PP i els mitjans més propers a la dreta espanyola han dit titulars com no els agrada, evidentment, però això avala la llei d'amnistia. I el PP ha dit doncs, que no estan d'acord, però que això, diguem, s'ha de complir la llei. I, per tant, jo crec que afavoriran o no impediran que pugui tornar, tampoc acceleraran més del compte, però jo crec que els hi convé anar en un escenari en el qual torni el president Puigdemont i els altres exiliats en un context de que el govern estigui en mans del PSOE. Per què? Per tirar damunt de la cara de Pedro Sánchez, que ha tornat al fugitiu i l'inductor de l'intent secessionista més gran de la història, no? I els hi convé aquest clima de crispació contra el govern. I, per tant, jo crec que el PP, sense dir-ho, donaran les instruccions necessàries de que el Suprem, d'alguna manera, acabi acatant aquesta sentència, perquè els hi convé. O sigui, a qui li convé que torni el president Puigdemont? A Junts, per descomptat, i el PP crec que també ja li comença a convenir que torni.
1: Per tant, el calendari que dius, no sé, interpreto, si haurien d'haver-hi... És a dir, per molt que allargui Pedro Sánchez...
0: Primer semestre del 27.
1: Tu creus que tornarà allò, bola de vidre?
0: És a dir, jo crec...
1: Si jo poso estratègia
0: del PP,
1: Puigdemont...
0: segurament al PP li convé que torni amb vigílies de les eleccions generals, que suposo que seran abans de l'estiu de l'any que ve, més o menys, no, hi ha interpretacions diferents. I, per tant, jo crec que no ho acceleraran, però tampoc començaran a donar instruccions. Si no, tornarem a veure Aznar dient el que puede hacer que haga. Jo avui he parlat i he vingut a dir que això estan disconformes, però deixeu passar, diguem. Interpreto però, això.
2: Fixa't que això que diu el Jaume, jo crec que és per un tema, sí, evidentment, per muntar-li una campanya en contra a Pedro Sánchez, però també és per un tema de Vox. Jo recordo quan es va tramitar l'amnistia, que evidentment va haver de passar pel Senat en una de les fases, encara que sigui una cambra doncs, que no és definitiva, i Vox va muntar un front molt important i va dir que perquè el PP es prestava a tramitar l'amnistia, etc, i que el PP el que va dir és un procediment legislatiu i jo no m'hi puc oposar, però evidentment Vox va jugar amb aquesta carta, aquesta idea de vosaltres formeu part de tot això, tramiteu això també en comptes no, de fer aquí una mena de motí i impedir que aquesta llei passi pel Senat. Això per una banda. I per l'altra, jo crec que també el PP, amb aquestes declaracions que va fer recentment Feijó, de que calia girar full del procés, també s'està posant en una situació de vegades ambigua, de vegades ambivalent, no se sap ben bé què pretenen, però en una situació on no, jo crec que Feijó no es vol tancar la porta a si algun dia necessités ajuts per alguna cosa, tot i que els números donen en Vox, mentre que, evidentment, Aznar, Ayuso, etc., aquest PP més de Madrid o més centralista, doncs no vol saber-ne res d'aquests pactes. Per ells, Junts és equiparable a Bildu, i Feijó sempre ha dit Bildu és una altra cosa. Per tant, i sobre el tema de si li interessa o no a Pedro Sánchez, bé, jo crec que ells ja donen la legislatura per acabada, eh? És més, desitgen que els hi tomin els pressupostos, fer el gran show electoral dels pressupostos i a partir d'aquí anar tirant milles. Jo veig l'efervescència més en els càrrecs del partit Junts, creient que arribarà Puigdemont, farà un tour per Catalunya, ja està, s'ha acabat Aliança Catalana, ja és aquí. Compte, perquè Puigdemont va marxar fa gairebé 10 anys. Com ha canviat l'electorat? Ha caigut el suport a la independència entre la gent jove? Les prioritats són completament unes altres, són l'habitatge, la immigració, la seguretat, en aquell moment era la relació amb Espanya, i a banda d'això, que avui hi ha aquesta tensió entre si el partit ha de, aquest espai dit en plata, si l'enemic és el califat, com va dir el Jordi Aragonès d'Aliança Catalana, o si l'enemic és l'estat espanyol. Per tant, hi ha una tensió entre si l'eix és més esquerra-dreta o si l'eix és més nacional. Però és que Catalunya ha canviat molt. Aquesta idea que arribarà Puigdemont i es paralitzarà el país, amb respecte, és molt naïf.
1: Cugat, que encara no t'hem escoltat.
3: Jo crec que en el Partit Socialista sí que li interessa un retorn de Puigdemont en clau de mobilització d'un vot útil català en unes eleccions generals. És a dir, si ens anem cap a un plantejament, que és el que intenten, perquè interpreten ells mateixos les últimes enquestes, com que la successió de casos judicials en contra del PSOE, el que fa és com reforçar-lo, sobretot pel que fa en el... No? En com esquivat el sot, per dir-ho així, entenc que l'única opció que té el PSOE de mantenir el govern espanyol, que a dia d'avui, si algú se'n va apostar-ho, doncs té el seu mèrit, però que doni els calarons per... Que no hi compti, si més no, d'entrada, no? Passa per una mobilització massiva de vot a Catalunya, i crec que sí que podria ajudar en el sentit... Avui l'Illa estava contentíssim de com li han comprat la musicalitat, el relat de la reconciliació i tot això, no? Aquell senyor que parlava aquell castellà una mica macarrònic, perquè òbviament no és la seva llengua materna, semblava que estigués allò interpretant un text llegit. Per tant, la gestió dels temps és important. Jo crec que aquí del que es tracta és de la gestió dels temps. I no tinc tan clar que el PP vulgui accelerar. He dit d'una altra manera, el Tribunal Suprem farà, i aquí els més veterans, potser em corregireu, era el Lobo Carrasco, no?, que trepitjava la pilota al córner perquè anés passant i perquè s'esgotés el temps, doncs jo els veig...
4: Va ser el primer, però no ha estat l'últim, en
3: fet. No, però sempre s'ha dit el Lobo Carrasco. Igual que els davanters, els defenses que van amunt sempre es diu Alexanco, doncs sempre es diu Lobo Carrasco.
4: Veritat, sí.
3: Doncs jo me'ls imagino trepitjant la pilota exactament fins que els hi convingui, perquè una mica va amb la gestió. Em sumo a la percepció de sèrie. I no només això, sinó que avui, fins i tot veient les imatges de fa 10 anys, deu ser que la tecnologia i la nitidesa de la imatge ha canviat, però em donava la percepció de sèrie en VHS.
4: Una mica vintage, no?
3: Sí, la veia allò amb una mica de gra la imatge, de fa 10 anys, però realment tenim tota aquesta successió que ens porta en aquesta gestió del temps, que per posar un altre exemple, em sembla que és l'Estefania que ha anomenat zombi a la legislatura, jo crec que és alguna mica pitjor que zombi, no? Estem en un moment titànic en el qual pots triar l'iceberg, pots triar, no?, els de l'orquestra que seguien, pots anar a intentar buscar la barca, però la cosa, bàsicament la barcassa, jo crec que no avança cap enlloc.
4: Podem pactar un vaixell que s'enfonsa ple de zombis, no? I així ho deixem.
1: També crec que no és només que a Pedro Sánchez li interessi que això comenci Feijóo, que jo crec que potser hi ha una part que és això, sinó que a Pedro Sánchez li interessa tenir a Junts menjant de la seva mà, que és el que ha passat en els últims anys. I perquè Junts, i ho hem dit moltes vegades, que retòricament sembla que hagin d'estripar la baralla cada dos mesos, però al final Pedro Sánchez és president, i és president perquè d'una manera o d'una altra, amb més o menys força, Junts ho vol així, i ho vol així perquè d'això depèn que Pedro Sánchez també pugui tornar. Llavors, clar, mentre Puigdemont sigui fora, Junts és captiu d'aquesta legislatura. En el moment en què Puigdemont torni, la legislatura perdrà sentit, jo crec que per tothom. I per tant, no és només que políticament Feijóo pugui menjar-s'ho i pagar el preu ell, que Puigdemont torni sent ell president, si és que ho és, sinó que també té a veure amb de quina manera Pedro Sánchez pot continuar sobrevivint. Afegim una veu més a aquesta tertúlia per ajudar-nos a analitzar la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, sobretot, què pot passar a partir d'ara. Jordi Nieves, catedràtic de Dret Processal, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Primer de tot, li demano una valoració sobre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Què li ha semblat?
5: Bé, és el que hauria de ser sempre una sentència breu, directa, contundent, sense utilitzar llenguatge molt complicat, motivada en tots els seus punts, tractant tots els temes i donant un missatge...
1: Ui, que ara sembla perdut.
5: La llei d'amnistia?
1: Sí.
5: Sí, que seria que la llei d'amnistia, doncs, és coherent amb el dret europeu, ja està. Vull dir, no diu res més... I el missatge, doncs, és bastant important, aquest. És a dir, no és no és qualsevol cosa, perquè s'havia posat molt en qüestió si l'amnistia era coherent o no amb el dret europeu. I el Tribunal de Justícia doncs, ha dit clarament que sí que ho és.
1: Mm. El que farem intentar de millorar potser la comunicació, a veure si podem millorar una mica la trucada, si no, perquè a vegades és això que passa amb l'internet, que va i ve. Volíem precisament parlar amb el Jordi Nieva des de la perspectiva, és una mica la pregunta que també us plantejava, que ara és el que li anava a preguntar, a veure si li podem preguntar realment. Què és el que passa amb que està la pilota dels tribunals espanyols? Ho heu apuntat també aquí a la taula, això de que no hi ha, tu Silva, tu Maria, potser ho domineu més, que el Suprem pot contestar quan vulgui, això de que no hi hagi temps.
4: Fins i tot podria fer una nova consulta o pregunta al tribunal.
1: Una altra vegada.
4: De la justícia de la Unió Europea.
0: Bastant clar el que he dit.
4: Sí.
0: No sé quina pregunta poden fer més.
4: Sí, però podrien... No, sobre una altra cosa.
0: També és cert que Marchena ja no és president de la sala segona, i crec que això també tindrà el seu impacte.
4: Jo crec que això dependrà molt de qui governi en aquell moment. Per això el tema de les eleccions de quan seran pot influir molt.
1: Serà clau per veure, en el fons, el que dèieu, si serà abans o després de les eleccions.
6: Jordi Nieva ha dit, no, només per fer referència al que havia dit, que deia que és una sentència que està, dues sentències, de fet, que jo me les he llegit de dalt a baix, que estan ben motivades, com fa sempre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i ell no ho dirà perquè és catedràtic de dret processal, però ja ho dic jo, que això contrasta d'una manera molt impressionant amb les resolucions dels tribunals espanyols. Dels tribunals espanyols no vull dir dels tribunals ara dits d'instància abans jutjats, vull dir del Tribunal Suprem també, i fins i tot del Tribunal Constitucional, que estan redactats amb una tècnica jurídica i argumentativa
4: antiga,
6: molt pobra, que és... Bueno, és veritat que, clar, el que hem llegit avui és una traducció al castellà de l'anglès, segurament, o del francès, que ja l'estructura sintàctica, diguéssim, no et permet allargar frases durant quatre paràgrafs. Però el Tribunal Suprem, per exemple, ho fa molt, i és una cosa que es troba molt a faltar. O sigui, quan llegeixo una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ho he hagut de fer sovint en els últims anys, el contrast és bastant impressionant, perquè és el que hauria de ser, igual com si llegeixes una sentència alemanya, que també té a veure amb l'estructura de la llengua, però que ens hem acostumat realment a una cosa que, més enllà de la politització dels tribunals, fa feredat.
0: Lligat amb això també, una cosa destacable és que la sentència no s'ha filtrat. Estem en un món en el que tot ho sabem abans, no? Hores abans o dies abans, els advocats també ho saben abans, les parts...
3: En un país, no? Més que en un món.
0: Sí, en un país. I, per tant, quan un dia és com avui, que ens anem assabentat tots al mateix temps veient-ho per la tele, doncs també està bé.
1: Sembla que hem recuperat el Jordi Nieva, catedràtic de dret processal, que li volíem fer ara preguntes precisament sobre això, del que ens vindrà a partir d'ara. Et tornem a tenir cap aquí, no? Jordi Nieva, bona nit, de nou.
5: Sí.
1: A veure si ens aguanta la comunicació ara. També no sé si vols fer un apunt, que ens ho deia ara la Maria Vila, aquí a la nostra tertuliana, amb això de la manera d'escriure, no?, les sentències del Tribunal, en aquest cas d'Europa, versus estat espanyol. No sé si també hi vols afegir alguna cosa en aquest sentit, a nivell de redactat, etcètera.
5: Sí, la primera cosa a afegir-me a la persona que estava dient que la sentència no s'ha filtrat, perquè això de que es filtri és un costum d'aquest país que, vaja, vull dir que hi ha molta gent indiscreta amb ganes de fer-se l'interessant amb algun periodista, i a partir d'aquí, doncs, molta gent doncs, va fent de profetes, no?, dient, jo sé quina és la sentència, i després és veritat, no? I després s'ha filtrat. Aquí no, aquí la cosa ha estat seriosa, no? Però pel que fa a la redacció, és que penseu una cosa, les sentències a França, a Alemanya, a Anglaterra, a Estats Units, fins i tot també, són sentències sempre breus, clares, directes. Les sentències del Tribunal Suprem dels Estats Units són sempre així, no? I, en canvi, aquí, cada vegada que es fa una sentència mediàtica, sembla que si no té més de 200 pàgines, doncs sembla que no valgui la pena. I òbviament, això no ha de ser d'aquesta manera, perquè les sentències s'han d'entendre. I aquestes dues sentències que ha fet avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s'entenen perfectament, és que no deixen cap marge pel dubte, perquè les qüestions són molt clares i les respostes també ho són.
1: Ara, la pilota queda a la taulada dels tribunals espanyols, és el que hem anat comentant al llarg de tot el dia. Des del seu punt de vista, Jordi Nieva, com creu que reaccionaran?
5: Home, la veritat és que era d'esperar que reaccionessin doncs, acatant el que diu el Tribunal de Justícia, no? Perquè això és l'obligació de qualsevol tribunal de la Unió Europea, però en canvi aquesta tarda ja hi ha hagut una associació judicial que ha fet unes declaracions amb les quals doncs, pràcticament expressava una certa rebel·lia, no? Pel que fa aquesta sentència diem, bueno, que ja ho mirarem, que s'ha de mirar cas per cas, que això s'ha de mirar amb molta cura i que no sé què. Per tant, doncs, home, sembla que si aquest pronunciament, que ha estat molt ràpid, doncs acaba sent el mateix a la resta de sectors de la judicatura espanyola, la seva part doncs, més conservadora, doncs veurem successives rebel·lies al compliment d'aquesta sentència, com ja hem vist també amb el Tribunal Constitucional, ho hem vist fins i tot amb altres ocasions amb les quals doncs, home, hi ha hagut una llei, com la llei d'amnistia, que estava molt clara amb la seva intenció, amb el que deia, i en canvi doncs, el Tribunal va dir que això de malversació doncs, s'havia de mirar. No? En fi, jo insisteixo, després d'aquesta sentència jo crec que no hi ha marge pel dubte. Hi ha un paràgraf de la sentència que és molt evident en aquest sentit, que diu clarament l'amnistia suposa l'extinció de la responsabilitat criminal i aquí el tribunal el que ha de fer és aplicar-la sense començar a valorar proves, ni al·legacions, ni res a dir, sense perdre el temps. No? Home, jo crec que aquest paràgraf, que a més ho diu dues vegades dintre del mateix paràgraf perquè quedi ben clar, és absolutament demolidor. Però insisteixo, ja veurem.
1: Clar, el que explica és que pot haver-hi aquest escenari de que vagin a haver-hi rebel·lies, no?, o rebel·lions per part dels tribunals espanyols. També, és a dir, del TC i del Suprem o sobretot del Suprem?
5: Del Suprem, diria.
1: Del Constitucional i el Suprem o bàsicament el Suprem?
5: No, del Constitucional no. El Constitucional estic absolutament segur que respectarà aquesta sentència perquè és completament coherent amb la sentència que va dictar fa un any el propi Tribunal Constitucional. És a dir, aquí sí que posarà, diríem, una autopista per fer la sentència que ha de fer, que és senzillament dir la llei d'amnistia és constitucional, la llei d'amnistia és coherent amb el dret europeu i, per tant, s'ha d'aplicar sense més, no? Aquí potser qui insistirà en posar problemes és la sala segona del Tribunal Suprem amb la interpretació que van fer de la malversació, no? Que van dir que la malversació que ells havien condemnat no estava coberta per la llei d'amnistia, la qual cosa, la veritat, és que és molt difícil d'entendre perquè si es va fer la llei d'amnistia va ser precisament per amnistiar aquesta malversació. És a dir, és un contrasentit absolut, no? Però ells ho van dir d'aquesta manera i ho estan mantenint. I, és clar, i ho podrien continuar fent. I aquí, probablement, l'únic tribunal que podria dir-los, escolti'm, això no ho poden fer. Vull dir, vostès estan interpretant malament la llei i vostès estan vulnerant el dret a la presumpció d'innocència d'uns ciutadans, és el Tribunal Constitucional amb el seu proper pronunciament. El que passa és que no sé si ho farà i tampoc sé fins a quin punt ho farà, però seria el tribunal que ho hauria de fer.
1: Amb l'escenari una mica que està explicant, podríem arribar a la situació de que es vagi dilatant i dilatant molts més anys?
5: Sempre es pot arribar a aquesta situació, sobretot quan qui està mantenint aquesta situació és una alta instància de l'Estat, perquè, clar, com és el Tribunal Suprem. Però, clar, el Tribunal Suprem només el pot corregir el Tribunal Constitucional, si es presta a fer-ho, i després només ens queda el Tribunal Europeu de Drets Humans. És que ja no queda ningú més. És a dir, si aquests dos tribunals s'inhibeixen o decideixen doncs, no decidir en aquest sentit, doncs clar, és que no hi ha res a fer. És a dir, és que els resorts dels estats són limitats i se suposa que qui ocupa aquests resorts sempre faran la seva tasca complint les lleis, perquè és la garantia que tenim els ciutadans de que les institucions funcionen. Però quan això no és així i has acabat, diríem, tot el seguit d'òrgans als que pots reclamar, simplement doncs, t'has quedat sense res a fer.
1: El Josep Manel Silva li vol afegir alguna pregunta.
4: Sí, hola Jordi, no. Només aclarir, i potser també preguntar-te, en el sentit de que tot i que hi ha una llarga història d'enfrontaments amb determinats assumptes entre el Suprem i la Constitucional, la cúspide del Poder Judicial és el Tribunal Suprem, i el Constitucional només podria fer aquesta correcció del que parles quan hi ha vulneració de drets fonamentals. O sigui, hauria d'entrar de determinats drets fonamentals, a més a més, no, no de tots, no? Entenc que és això, no?, el que estàs dient, és a dir, la possible correcció seria no d'una sentència, d'una decisió del Suprem, sinó si hi ha una afectació a aquests drets fonamentals.
5: No, no, completament, és així. El que passa és que, clar, quan tu tens una sentència per la qual condemnes per un delicte que després la llei amnistia i després et dedica, o sigui, dius que la llei no és aplicable a aquest delicte que clarament s'ha amnistiat, doncs, home, tu aquí estàs vulnerant el dret a la presumpció d'innocència, el principi de legalitat penal, més enllà del propi dret de defensa. Clar, i estàs vulnerant una constel·lació de drets fonamentals que és absolutament, vaja, insalvable i que es produeix quan no es compleix una llei, no? Insisteixo, el que no sé és si el Tribunal Constitucional ho dirà, si ho dirà tan clar o ho dirà una mica menys. Això cal esperar a la sentència, no? Però, vaja, el que ha passat, insisteixo, és cridaner, eh? Vull dir, no és una cosa qualsevol. És que un poder legislatiu, és a dir, un Parlament, ha dit que aquest delicte està amnistiat. Aquest delicte que s'ha condemnat amb aquesta sentència està amnistiat. I després el tribunal que l'ha condemnat diu, doncs no, interpreto que la llei no diu això. Escolti'm, però si la llei estava dient això, vull dir, què m'està dient, no? Doncs bé, doncs estem amb aquesta qüestió absurda, no? És una mica un joc dels disbarats, no?, per dir-ho així, però aquesta és la situació en la que ens trobem, i un tribunal constitucional, evidentment, pot entrar en una matèria que afecta la pròpia estructura de l'Estat, afecta el que és la divisió de poders, és a dir, que els tribunals respectin el que diu el poder legislatiu, que és el que ens representa a tots.
1: Clar, acabo preguntant-li també si creu que pot haver-hi diferències al final amb casos concrets, perquè anem dient l'amnistia, però clar, ho aterrem a persones concretes. Si parlem de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras, podria també haver-hi unes diferències en funció del que se li pot acabar aplicant a un i a altre?
5: No, justament amb aquests dos casos la situació és exactament la mateixa, amb la diferència de que Oriol Junqueras està indultat i Carles Puigdemont encara no ha estat ni jutjat, no? Ara bé, jo no m'atreveixo a preveure la creativitat que pot tenir un tribunal per distingir situacions i per fer això o no fer una altra cosa. A veure, quan els tribunals compleixen totalment la llei tal com és previsible que l'han de complir, que és com vol el legislador, les resolucions són previsibles. És a dir, les dues sentències d'avui al Tribunal de Justícia de la Unió Europea eren previsibles per qualsevol que conegués el dret europeu. El Tribunal de Justícia no diria que l'amnistia no és compatible amb el dret europeu, perquè és que tota la resta d'estats haguessin dit, però què dius? Nosaltres volem aplicar l'amnistia si algun dia doncs, ho volem fer. És a dir, és que això no ho podia fer, no? Doncs bé, això és el que es diu seguretat jurídica, això és el que es diu poder preveure la resolució d'un tribunal. En canvi, aquí portem alguns casos en els quals fer aquestes previsions és molt complicat i, sobretot, observes amb certa vergonya com qui encerta no és l'expert jurídic, sinó qui acaba encertant és l'expert en política. I això, evidentment, doncs, és bastant desagradable perquè no hauria de ser així.
1: El Jordi Nieves, que és catedràtic de Dret Processal, gràcies per atendre la trucada del 9C. Bona nit.
5: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Ara també saludo a la Laia Colomer, que és la redactora de política d'aquesta casa, que segueix a molts partits, perquè està al Parlament, al govern, però també segueix de molt a prop a Junts per Catalunya. Laia, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: I passo de la part judicial a la política, perquè la primera pregunta que avui ens fèiem tots, perquè clar, estàvem molt pendents de l'amnistia, i el gran nom és Carles Puigdemont. Quina ha estat la reacció de Carles Puigdemont? Perquè no l'hem sentit avui. El que ha fet és fet un missatge, no, Laia?
7: Exacte, sí. De fet, la reacció que teníem prevista avui de Junts per Catalunya era aquesta roda de premsa que hi havia convocada del secretari general de Jordi Turull i també de l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, i ja ens havien dit des del partit que Carles Puigdemont, de fet, com porta ja passant des de fa molts mesos, no tenia previst dir res, perquè una mica la idea que volien traslladar, i ho heu estat parlant ara, és que avui és un pas més en el camí del retorn, perquè saben perfectament, ja les han vist de tots colors amb el Tribunal Suprem, i saben perfectament que la batalla per aconseguir tornar a Catalunya continua, i per tant volia una mica tenir aquest perfil baix, però sí que cap al migdia, poc abans de les dues del migdia, Carles Puigdemont ha fet un comunicat que ha penjat a les xarxes socials. Per tant, no li hem sentit la veu, però sí que no la seva opinió sobre la sentència del TJUE que s'ha conegut avui l'ha expressat a través d'aquest comunicat en què ha qualificat la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de victòria rotunda. Ha dit, no?, que Europa és la tercera vegada que els líders independentistes guanyen processos judicials a Europa, però també en el mateix comunicat ha vingut a admetre, donat per fet, que això no significa que pugui tornar ja immediatament a Catalunya, sinó ha dit, no?, ha utilitzat aquesta expressió, ara el partit jugarà al Bernabéu, en referència, no?, que jugarà als tribunals espanyols, i que ho tenen tot en contra, i per tant, doncs, que encara queda temps per intentar desencallar aquesta situació i poder tornar a Catalunya. Això, i ho ha dit ell, i també ho han dit tant Jordi Turull i Gonzalo Boye, que en una situació normal, en un país normal, han vingut a dir ells la decisió avui del TJUE immediatament implicaria que el Tribunal Suprem aixequés l'ordre de detenció a Carles Puigdemont sense esperar la decisió del Tribunal Constitucional i que l'expresident que continua a l'exili doncs pogués tornar cap a Catalunya.
1: L'estratègia, entenc ja com a expresident i com a líder també en tot aquest procés, etc. Això de no fer cap roda de premsa, això és per, en el fons, venir a treure-hi ferro del que ha passat avui o per empoderar-ho més? És a dir, com ho llegiu vosaltres també, els que esteu seguint a Puigdemont normalment?
7: I una mica jo ho llegeixo en que ja durant aquests 9 anys que fa que estan fora hi ha hagut molts calendaris sobre la taula, han posat molts terminis que no s'han acabat complint. De fet, si la llei d'amnistia es va aprovar fa 2 anys, just no? durant la campanya de les eleccions al Parlament que ell es presentava, han posat molts terminis sobre la taula i no s'han acabat complint. Va haver-hi al novembre la decisió, l'opinió de l'advocat general de la Unió Europea que podia marcar una mica la tendència d'avui de la sentència del TJUE. En aquell moment, al novembre, es pensaven que aquesta sentència seria molt més d'hora. De fet, es parlava que es podia conèixer cap al febrer, març, una cosa així, i han anat passant els mesos, anaven veient, jo crec, una mica, no?, que aquesta sentència no acabava de sortint, una mica pujava també, no?, la sensació de nerviosisme perquè podia passar, i el fet aquest, no?, de mantenir aquest silenci dels últims mesos de Carles Puigdemont, de no voler pronunciar-se massa sobre el que passava avui. Per una banda, jo crec que també és una mica d'autoprotecció personal, perquè, vulguem o no, hi ha una dimensió personal. Fa 9 anys que va marxar i encara no ha pogut tornar amb tot el pes personal que això comporta, i també doncs de no generar falses expectatives, no? Perquè, com deia, durant aquests últims anys s'han anat posant molts calendaris sobre la taula, molts terminis, no? Molts anys ens hem trobat amb la pregunta, no?, de podrà menjar els torrons a casa, i cap dels terminis s'ha anat complint. Per tant, jo també crec que és una estratègia de no generar falses esperances, perquè saben que, malgrat la sentència d'avui, que qualifiquen de victòria rotunda des de Junts per Catalunya, diuen que ens comentaven avui, no?, a la seva seu, després d'aquesta compareixença que han fet, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no dona marge a qualsevol cap interpretació, fins i tot ens han dit que no dona marge que el Suprem pugui plantejar una nova prejudicial. Malgrat això, saben que l'aplicació efectiva de l'amnistia encara es pot encallar al Tribunal Suprem, i per tant, doncs jo entenc que per no generar falses expectatives, tant polítiques cap a la gent com també personals, doncs intenten mantenir aquest perfil baix que ja porten mesos fent, sobretot ell. També ho havia fet el partit, però sí que és cert que avui hem vist una altra cara a la seu de Junts per Catalunya. Avui hi havia eufòria, fins i tot he vist algunes imatges com hi ha hagut cava dins la seu, per tant, una mica tota aquesta contenció, exacta. Sí, ara estava mirant una mica, estava fent una repassada a les xarxes socials i fins i tot que en Brindar tancava. Per tant, tota aquesta contenció que vèiem, no, de les últimes setmanes, fins i tot dels últims mesos dins de Junts per Catalunya, avui s'ha alliberat, perquè realment ens comentaven, no, que fins i tot la sentència va més enllà del que el novembre havia dit l'advocat general.
1: Ara que deies això de l'ambient que has copsat a Junts, recordem que la cara visible, no, el líder és Puigdemont, però al final qui físicament està en aquest cas a Catalunya segueix sent Jordi Turull, no?
7: Exacte, és Jordi Turull, el secretari general, aquí, de fet, en els últims mesos tampoc l'hem sentit massa, no? Sí que va fent entrevistes, rodes de premsa, però sí que ara, per exemple, està molt centrat, no, en tota la qüestió de preparar les municipals de l'any que ve, i per tant també ha tingut un perfil més aviat baix, recorrent molt territori per preparar totes les eleccions, no, municipals que han de venir l'any que ve. I sí que és cert, no, que també no és ho veiem tots, no? Els últims mesos el partit ha travessat unes hores baixes, no està en el seu millor moment, tant pel que fa, no? Ho veiem la setmana passada a l'enquesta del CEO amb aquesta pressió d'Aliança Catalana, decisions importants del partit que s'han anat posposant precisament esperant el retorn de Carles Puigdemont. Un exemple, el candidat a l'alcaldia de Barcelona s'havia de decidir el gener, comentava, no, esperem el retorn de Puigdemont per resoldre-ho. Al final s'han vist abocats ara a principis d'estiu a unes primàries que ells tampoc volien i que per tant no ha quedat ben resolt tota aquesta qüestió. Per tant, s'han anat posposant moltes decisions esperant aquest retorn de Carles Puigdemont, i per tant tot això arrossega tot el partit, i Jordi Turull, no, es troba en aquesta situació de ser la cara visible i d'intentar una mica, doncs, apagar tots els incendis que hi pugui haver arreu del país.
1: La conclusió al final és, fins que no s'acabi de resoldre tot l'afer Puigdemont, Junts no acabarà de reconstruir-se, podríem dir-ne, no?
7: Exacte, sí, i de fet avui algunes veus no reconeixien que ell vol tornar, perquè segurament ara, en aquests moments que travessa el partit, és més necessari que mai també el seu retorn cap aquí.
1: Gràcies, Laia, per explicar-nos una mica això, què és el que pensa Puigdemont i com està la situació de Junts per Catalunya. Gràcies i bona nit.
7: Que vagi bé, bona nit.
1: Digues, Silva, sí.
4: Em deixes dir...
1: Sí. Ara, de fet, us anava a preguntar per com veieu, precisament, la resposta, l'actitud de Puigdemont, el paper que està jugant Junts per Catalunya.
4: Sí, és sobre això, sí. No, només un recordatori, perquè a vegades penso que passen coses que no recordem o que no oblidem. No, primer, el suposat mèrit, o el fet que brindi amb cava, doncs, que és molt respectable, els de Junts, del que ha passat, Junts només ho té perquè va tenir la sort de que tenia una sèrie de vots que eren imprescindibles per a la investidura de Pedro Sánchez. Perquè abans d'aquesta investidura, tothom, jo crec que ells mateixos, pensaven que l'amnistia... No pensaven, pensaven i van dir que l'amnistia era inconstitucional, i per tant el canvi és quan necessiten aquests vots. Jo crec que això és important. Segon, Puigdemont pot venir a Espanya o a Catalunya. De fet, va venir, recordem, va venir i va dir que vindria. El problema és que el que no va dir és que tornaria a marxar de seguida. Ho dic perquè... I el que va aconseguir és deixar en ridícul el cos de Mossos d'Esquadra. Jo crec que això també és interessant de recordar, no? No, és que sembla que... Diu, no, és que no pot, no, pot venir i arriscar-se a veure què li passa, que jo entenc que no hauria de passar-li res, però teòricament podria venir. I després, l'últim que anava a dir és que m'ha sorprès molt una certa eufòria, no sé si eufòria és, que he vist amb el president de la Generalitat després d'aquesta sentència, que contrasta molt precisament amb el que passava abans de les eleccions generals, quan ell mateix i els seus companys de partit, doncs, deien de manera contundent que l'amnistia era absolutament inconstitucional. Ho dic perquè tot això sembla que ens oblidem de les coses, però és que crec que està bé recordar-les, no? Per veure què és el que ha passat els darrers anys aquí.
6: Inconstitucional, no? I no només perquè, i vull insistir en això, que crec que sempre la llei o la Constitució, o el que és constitucional i el que no és constitucional, s'ha posat d'excusa de moltes coses. Però quan ella deia que l'amnistia no s'aprovaria, no era, que també, potser, perquè fos inconstitucional, era perquè políticament no li donava la gana i defensava, hi ha una festa de la Rosa d'un un vídeo que estava circulant avui, anterior o just prèvi, em sembla, a les eleccions generals, just on ell diu amb molta vehemència que ni amnistia ni històries.
4: Ni
6: no
4: nada sé... d'això. Exacte. I a més ho va dir en castellà en aquell míting.
6: Vull dir que això cal recordar-ho. Cal recordar-ho per aquesta banda i cal recordar-ho per l'altra també, que és que l'amnistia, just després del 2017, era una cosa que només defensava Esquerra, s'ha de dir, i que Junts la rebutjava amb l'argument més o menys explicitat que això era demanar engrunes a l'estat espanyol i que no pensaven fer-ho.
4: Que doncs, no la volien, final, no la volien.
6: Exacte, doncs al final van anar a pactar amb Pedro Sánchez amb aquesta condició, una condició que els va ser concedida i d'aquí ara ve tota la resta. Però ho dic perquè l'amnistia, que sembla una cosa caiguda del cel, és una cosa promoguda políticament per uns partits que els interessava molt, que a més conflueixen o conflueixen encara en una estratègia de pacificació, en el sentit que això, políticament, l'amnistia enterra més la independència que no pas sense que existeix, perquè és una manera d'anar a demanar disculpes i que això no passa res. Vosaltres, no, amb aquesta condescendència, us perdonem i no ho tornem a fer i no passa res. I això... És el que estem vivint ara. Amb un afegit que abans m'he oblidat de dir-ho i crec que és important recordar-ho, que és que, i ho he dit abans, avui hi havia dues sentències. Una que és la que afectava els polítics del procés i l'altra la que afectava la gent que estava acusada de terrorisme, on se li demanaven penes de presó de gairebé 30 anys. I aquestes persones que van confiar en uns polítics que després els van deixar, dit clar i malament, amb el cul a l'aire, han estat a punt de pagar un preu altíssim. Quan, a més, ells sí que no la volien. O sigui, hi ha gent d'aquesta que se'n manifestarà de l'amnistia que està demanant al jutjat que no se'ls apliqui l'amnistia. Perquè diuen, jo sóc conscient, vaig fer això perquè hi creia i vull pagar el preu que sigui per fer visible aquest conflicte. L'aplicació de l'amnistia enterra el conflicte en aquest sentit. I, per tant, és contradictori. I Junts i Esquerra també perden encara més credibilitat a plantejant això en els termes en què els estan plantejant, que avui brindin en cava. A mi, també, tots els respectes, però em sembla increïble, perquè és... Què estàs celebrant, exactament? O sigui, fins a quin punt creus que això et suposa una victòria? Em costa molt d'entendre que això políticament pugui rebre's com això. I insisteixo, i ho he dit al principi, aquestes persones mai s'haurien d'haver trobat en aquesta situació, mai haurien hagut de deixar de poder-se presentar a unes eleccions, mai haurien hagut de marxar del país. Però clar, si aquest és el llindar, costarà moltíssim recuperar res.
1: Cugat.
8: És que
1: Cugat, Estefania, Jaume. Fem així.
3: No, per estirar una mica la cava i fer una broma, vés a saber quant de temps portava en fred, no? La seu de...
6: Sí,
3: a
6: bueno,
3: la seu de Just Rampoll, de tant en tant s'ha de prendre, no?
6: Com diuen, el famós cava del Reventós.
4: Perquè no caduqui, encara... no?
3: Exacte, que si no es fa malbé. Jo tenia un besavi...
1: Es fa malbé, es fa malbé.
3: Bueno, durant molt de temps, sí. Diuen que s'ha de prendre, molt de temps a la nevera, es pot... Sí. Jo tenia un besavi que es curava la migranya menjant ostres i bevent cava, o sigui que un referent claríssim de...
4: Un avi molt intel·ligent.
3: Exacte, un besavi. Però més enllà d'això, hem dit abans que tot el que ha passat avui era d'una gran previsibilitat també quan a les reaccions i posicionaments. O sigui, si fos una jornada de Lliga, el ple el 15, a la travessa el fèiem tots i no guanyàvem i no ens traiem de pas de pobres. I enmig de tot això, que no me'n recordo qui ho ha dit, aquest Illa canviant respecte a aquest vídeo antic i aquest Illa actual, bueno, és que és tan senzill com que Illa i el PSC ballen danses de l'aparellament a electorats diferents en moments diferents. Per tant, l'Illa de la Festa de la Rosa, que no sé quina expressió és el PSC que s'està menjant Ciutadans, s'està menjant l'electorat de Ciutadans i està esdevenint el PSC / Ciutadans. En canvi, ara segurament, reforçat per la institucionalitat que suposa tenir la Generalitat, és un partit de banda ampla, que el que s'està intentant menjar és el vot moderat, el vot centrista, i això incorpora també un vot que originàriament havia estat a l'òrbita de l'antiga Convergència i que, per tant, pugui estar junts també perquè està fent aquest aparellament i aquest estendre les ales de banda ampla. Hi ha la jugada o l'accent, l'arrodoniment a l'alça com a interlocució amb Aliança Catalana. És a dir, part, abans deia que part de les opcions del PSOE en unes eleccions passen per esdevenir un vot útil en clau a Catalunya, part de les opcions que pugui tenir el PSC per intentar retenir la Generalitat el proper cop que hi hagin eleccions catalanes, veient on va parar el fantasma d'Aliança, també serà erigir-se com el vot útil per frenar la versió customitzada a la catalana de l'extrema dreta.
1: Estefania, i després el Jaume. Sí.
2: Aviam, això del Cava realment és de pel·lícula, és molt abocador, perquè estan celebrant el triomf de la partitocràcia, i s'ha de dir així. Jo, per la gent de peu que li va afectar tot això, celebro que l'amnistia els hi pugui ser aplicada, però és que els partits del procés s'han mogut en una línia d'hipocresia des del minut 1. Cal recordar que Esquerra negava que hagués pactat els indults amb Pedro Sánchez. I un dia, no fa massa, crec que Rufián ho va deixar caure en un dels seus tuits d'aquests multitudinaris que ell fa, clar, és que venim de dir que un dia Pedro Sánchez li va córrer a fer uns indults i ara acaba amb l'amnistia. I és que, a més, és que és grotesc, és que estem sentint en les cròniques dels companys que Puigdemont, doncs, que tindrà el partit pràcticament paralitzat fins que no s'arregli la seva situació. I és que, és més, els líders del procés es volen tornar a presentar unes eleccions, si poden, que és ja cap mena de retre conseqüències i del seu fracàs, no del que hagi fet l'Estat espanyol o la justícia espanyola, perquè jo crec que via judicialització el votant independentista se li ha manllevat recordar que aquesta gent li va prometre una cosa que no li podien donar, que era la independència després d'un referèndum. Per tant, via el martirilogi de no sé, a Catalunya, de l'altre està a presó, ara ens hem oblidat que aquesta gent en el seu votant li deu una explicació. Però tot això ja s'ha oblidat. I avui és un triomf de la partitocràcia. Jo sostinc fermament la tesi que els indults i l'amnistia han rebentat els partits del procés. Per què? Doncs perquè si en un moment donat la gent estava molesta amb la justícia espanyola, amb l'Estat espanyol, la gent, quan això ha passat, quan veiem que això és realment el pagament de la legislatura de Pedro Sánchez, després l'altre és posada en escena, les sessions aquestes que mai arriben, és posada en escena, però el pagament és coses per als partits. I clar, el votant independentista, jo no l'he vist sortir a demanar indults i amnisties pels carrers, jo l'he sentit demanar independència, demanar un referèndum, en altres temps, pretèrits. Ara la gent està més desmobilitzada. Però, clar, és que al final... mirem-ho, és a dir, els partits del procés han decidit que la política gira entorn al que ells volen, clar, aleshores apareixen altres partits i llavors apareixen com un bolet de sota terra. Realment jo crec que si l'amnistia hagués estat una operació d'estat, brillant, perquè han aconseguit que el votant independentista estigui molest amb els seus partits. I clar, en realitat, aquella taula de diàleg ja ningú la recorda, que era l'intercanvi per als indults. Ara les sessions de Puigdemont, que aquí hi ha dues parts. Hi ha Pedro Sánchez, que li interessa dir que sí, et donarà el que tu vulguis, i hi ha Esquerra i Junts, que els interessa inflar el que suposadament pacten amb Espanya. La cessió d'immigració, tothom sap que això no és integral, perquè per començar no és una competència total d'una comunitat autònoma, es pot cedir una petita part. Aleshores, jo crec que sí, que les mesures de Gràcia han rebentat el procés, i jo crec que la gent avui, una part, ha estat molesta amb els seus partits, però se'ls hi ha manllevat la possibilitat de protestar, i que a sobre aquesta idea de la política, on la política està per reparar els greuges de les persones que la fan. No, la política està per arreglar els problemes de la gent, però és que tot això s'ha invertit. Jo crec que Esquerra ja ho ha patit a les urnes, i Puigdemont ho veurà a les urnes aviat. És a dir, la gent no vota altres coses perquè sí. Vull dir, també hi ha causa-efecte en les decisions que s'han pres.
1: Jaume.
0: A veure, jo no sé si havien de treure el Cava o no, però a mi em sembla que és un triomf de l'independentisme i de Junts en particular. És a dir, vull recordar que quan va haver-hi el primer text de l'amnistia, Junts va votar en contra, una qüestió per ser molt polèmica, i després van aconseguir un redactat millor que incluïa el que deia la Maria, que és una pila de gent dels CDRs i altres organitzacions o altres àmbits que havien quedat fora del primer redactat. Per tant, que és un triomf de l'independentisme o una derrota de l'estat profund, a mi em sembla que és innegable, al marge d'altres consideracions. Segona, esteu donant per fet que es presentaran les eleccions tant Junqueras, que crec que sí, com Puigdemont, que diria que no. I, per tant, l'amnistia és un tema de justícia, a part d'això, que, evidentment, hauria de comportar que si es volen presentar o no, que es presentin. Jo diria que el president Puigdemont no es voldrà presentar, i diria que Oriol Junqueras sí, perquè, a més, ho ha dit. I després, abans també ho he comentat, que si Junts espera que hi hagin les masses esperant el president, això crec que no ho ha dit ningú, crec que no passarà, però també és veritat que és diferent fer política a Catalunya amb Junqueras presentant-se i amb el president Puigdemont caminant per Barcelona o per Girona que si no hi són. I, per tant, que tindrà un efecte electoral, sigui o no sigui candidat, eh? Segur, segur, no sé si molt gran o molt petit, en tindrà algun, perquè aquestes coses sempre tenen un efecte i és molt diferent en una enquesta preguntar per un partit quan no hi ha candidat que quan hi ha un candidat. Això és evident, no? I, per tant, quan hi hagi un candidat, sigui el que sigui, evidentment es podrà preguntar millor i les enquestes s'aniran posant al lloc. I no estic dient que Junts no tingui una pila de problemes de definició i de lideratge, que els té, però que no crec que l'arribada o no arribada del president Puigdemont no tingui cap impacte, no? I després, sobre el Josep Manuel ha dit que el president Puigdemont pot tornar quan vulgui. Home, no pot tornar quan vulgui. Si torna, l'agafaran. I sobre el 8 d'octubre, el 8 d'agost, quan va ser Barcelona, que tu has dit els Mossos van quedar en ridícul. Jo faig
4: que els van deixar.
0: Sí, jo començo a pensar que els Mossos no el van voler agafar i que algú va donar la instrucció de no agafar-lo, perquè no té cap sentit que no l'agafessin d'haver 400 Mossos d'Esquadra amb un quilòmetre a la rodona. I, per tant, no sé si els van deixar en ridícul o es va decidir que era pitjor agafar-lo que no agafar-lo.
6: Però quin era el sentit polític de fer allò, Jaume? Perquè
0: no, jo el
6: sentit
0: polític d'allò no el veig. No el veig. I a més, no l'he acabat d'entendre i no ho comparteixo, i, a més, ho he dit. Però crec que per l'Estat o per la Generalitat o per qui fos, una mica com el seu retorn, si l'haguessin agafat, era un problema molt gran per molta gent.
4: I sobre això que dius de totes mans dels Mossos, recorda que va caure, o sigui, va acabar amb el cap dels Mossos al cap d'un temps.
0: Precisament.
4: Per això.
0: Potser algun altre Mosso li interessava que no se l'agafés.
4: Però aleshores, uns sí i altres no, però vull dir que no eren el cos de Mossos el que
0: no
4: ho volien, sinó una
0: però
4: part.
0: Però alguna part. Cosa va passar que això no és que simplement no el van poder agafar.
4: Això d'acord.
6: Però encara que no, que d'acord, ara posem-nos en la situació que Puigdemont no té interès a tornar-se a presentar a les eleccions. És un fet que ell ha manat el partit en els últims anys i el partit ha fet el que ell ha dit que es fes. Ara tot just comença a perdre el control, però durant tots aquests anys el partit ha fet el que ell volia que fes. I això ja és problemàtic, perquè per mi no és només una manera de manar, i quan dic manar vol dir, volem dir, presentant-se a unes eleccions com a cap de llista. Vol dir condicionant tot el que passa en el teu espai polític. Jo crec que això a Junts li ha fet molt de mal. I no perquè fos ell manant el partit des de fora, que també, sinó perquè la seva credibilitat estava ja molt, molt tocada després del 2017. I això el partit no ho ha volgut veure, ningú ha volgut dir segurament que l'emperador va despullat quan hi anava, i fins aquí hem arribat amb un partit que es dessagna i es dessagnarà encara més amb Aliança Catalana en els propers mesos, perquè ha estat incapaç d'afrontar la realitat del país en els últims anys, i quan ha volgut fer alguna cosa i adonar-se que Aliança se li estava menjant el terreny en molts llocs, al principi va optar per ignorar-la i després per copiar-li les propostes i no per confrontar-la, que és el que hauria de fer, crec, una dreta o no dreta, el que sigui, sinó un partit democràtic davant d'una proposta com aquesta. Junts ha perdut un temps preciós amb Puigdemont volent-se presentar o no volent-se presentar, però ha perdut un temps preciós. Un temps que Esquerra també l'ha perdut, que crec que, a més, Oriol Junqueras, a nivell personal, està encara més allunyat de la realitat que Carles Puigdemont, però ha fet la seva, tenia la seva agenda i l'ha anat fent, ha fet de crossa del PSOE, va dir que seria la crossa del PSOE i ho ha fet, i en aquest sentit ha estat previsible des del principi fins al final. Però el que ve a partir d'ara és incert, crec, per tothom, i és perillós, o sigui, s'ha posat el país on se l'ha posat amb les conseqüències que això pot tenir a mitjà i a llarg termini.
1: El fet de que ara ho comentaves tu, Jaume, i per tancar una mica el cercle de tot el que estem ara parlant, de l'estat de salut de Junts, el cas de Puigdemont, que no hi hagi lideratge a Junts, no s'està tardant una mica massa?
0: Hi ha un lideratge que és el president Puigdemont, o ell mou bé la Maria, igual que altres partits en altres lideratges, que també, evidentment, condiciona, més enllà de la política, també d'un tema personal de la seva situació, el lideratge del partit, i això estic d'acord. És, evidentment, un partit amb el seu màxim líder, és igual, a l'exili o a la presó, quan hi havia Junqueras a la presó, evidentment, està condicionat, i és una de les victòries de l'Estat condicionar els partits independentistes amb aquesta història durant tants anys. Dit això, ja ho resoldran. I després una altra cosa, jo estic d'acord que l'Aliança Catalana pren molts vots a Junts, però pren molts vots a tots els partits, i només cal mirar, per exemple, les dues desenes de regidors que s'han passat d'altres partits a Aliança, n'hi ha de tots els partits polítics.
6: Sí, sí.
0: Per exemple, roba una pila de vots al PP i a Vox, per sorpresa general.
6: I a la CUP.
0: I a la CUP, per exemple, i a Esquerra i a tothom. Evidentment, Junts té la bossa més gran i n'hi roba més, segurament per proximitat ideològica en molts àmbits, però li roba a tothom. I alcaldes de socialistes metropolitans comencen a estar amb les orelles aixecades perquè veuen que també els hi passarà amb ells. I, per tant, és un fenomen transversal que afecta més amunts que els altres, evidentment, però el problema no és només que Aliança mengi de Junts, és que ha arribat un partit que, per cert, en molts països europeus està perfectament instal·lat. Vull dir, l'anomalia era per què no hi havia fins ara a Catalunya Aliança Catalana. Com altres països d'Europa, crec que tots tenen partits semblants. Evidentment, haurem de mirar si és més, amb més suport o menys suport, però això ha vingut a quedar-se. Ja veurem com es reequilibra tot, però després aquest dramatisme de la Maria de això posa el país en perill. Escolta, els partits són instruments de la gent per solucionar problemes. Si Junts no serveix, o no serveix el PSC, o no serveix l'Aliança, doncs la gent ja ho decidirà i els deixarà de votar i desapareixeran.
6: Bueno, clar, això és el que passa és que ara hi ha hagut una cosa que ha alterat... O sigui, a veure, dos temes. Una és que no és que el país estigui en perill.
0: Ho has dit literalment.
6: Que, bueno, en el sentit que és una evidència que cada cop es parla menys català, que el país, que la catalanitat s'està dissolent. I això és un fet, que aquests partits no han sabut afrontar. Això és un fet, crec, i no ho dic jo.
0: Però això és culpa d'aquests partits?
6: En part, sí, de no haver-ho sabut afrontar, de no haver-ho vist quan començava a passar.
0: Si
6: això
0: gent,
6: una.
0: Si la gent vota un govern socialista a Catalunya i Espanya, potser no és culpa d'aquests partits.
6: Bueno, i per què vota un govern socialista quan venies d'anys de majories independentistes? Bueno, clar, fa el que vol, però pregunta quants abstencionistes, quants vots ha perdut Junts, Esquerra i la CUP en les últimes eleccions. És que es poden comptar per centenars de milers.
0: Bueno, això no és ningú, culpa... Maria, veig.
6: Bueno, i això no és culpa de ningú.
0: No,
6: això és
0: no,
6: que la gent
0: jo,
6: fa el
0: no
6: que vol.
0: Jo no dic res, jo només dic que si una part de l'independentisme, que era majoritari, i crec que encara és majoritari, diu a la gent que no voti, doncs potser és un problema de l'independentisme en general, però no d'uns partits determinats.
6: Home, d'uns partits que no han sabut seduir, que no han sabut fiscalitzar-se ells mateixos, que no han sabut retre comptes de les seves actuacions en els últims anys. Això una. I l'altra és que tu dius, un partit no és un convent, d'acord, i és un instrument, d'acord, però aquest instrument al servei de què l'estàs posant. I quan tu has tingut unes majories alterades a Catalunya, i alterades per què? Una, tens un estat que t'ha empresonat a la meitat dels líders i a l'altra meitat te'ls ha enviat a l'exili. La manera que tu tens de respondre, quina és? És actuar com si l'estat hagués guanyat amb això i continuant fent líders les persones que estan a l'exili i que estan a la presó, només perquè això et permet a tu allargar un discurs victimista i martirològic i treure rendiments electorals d'una situació que és pobríssima des de tots els punts de vista? O intentes afrontar aquesta situació d'una manera una mica més realista i oferint alguna cosa que sigui una mica més engrescadora i que tingui alguna proposta sobre algun tema. Aquests partits van decidir fer-ho d'una determinada manera. I d'aquí venim, perquè amb tot allò que condicionava l'estat espanyol s'ha volgut jugar aquest joc. I els països que deien que no es podia judicialitzar la política han acabat jugant al joc i a la música exactament del que volien jugar els tribunals espanyols. I han passat 10 anys, que no són poca cosa. I mentrestant, és que ho estem veient aquests dies als carrers amb la mena de... amb l'inscripció nacional de la gent que puja, per exemple. A mi això em sembla una responsabilitat.
0: L'inscripció nacional de la gent que puja és que, segons el CEO de fa una setmana, el 45% dels joves de 18 a 25, el 45% són independentistes. És la gent que puja. No ho sé. També hem d'entendre, perquè ho veig al meu entorn, que hi ha una pila de gent jove que és independentista i va amb la selecció espanyola.
8: Sí, sí.
0: I punt. I per tant, sí, ja sí. No podem entendre que estem a l'any 90. I per tant, hi ha gent que va amb la Roja, per què? Perquè està ple de catalans, o del Barça, o pel que sigui.
8: Perquè guanya.
0: O perquè guanya. I alhora...
4: Perquè doncs, juguen bé.
0: I potser votaran ara no sé quin partit, però potser si hi ha una represa independent, votaran, no ho sé què passarà. La gent fa el que vol. I aquest és el tema.
6: No, clar que fa el que vol, però aquest... Però ja, home,
0: no ho fotem.
6: No,
0: però dius, la gent que puja...
6: La gent fa el que vol, com dius,
0: pues
6: no, no cal que analitzem res, la gent fa el que vol, doncs ja podem marxar.
0: No, però dius, la gent que puja, jo dic, la gent que puja és la franja d'edat, segons la CIO, és més independentista.
6: Sí, però la gent fa el que vol i ara hi ha una majoria socialista.
4: Quin diàleg tan interessant.
0: Perdó.
1: A veure, no, està molt bé, però ara afegim el Cugat i l'Estefania que volen dir coses.
3: No, que sovint tenim la mania, perquè és el que acadèmicament es fa, de situar tothom d'una manera més o menys fixa en els dos eixos, no? En el nacional i en l'esquerra-dreta, quan hi ha un element que és sovint molt mobilitzador en tots els extrems d'aquests dos eixos, que seria allò famós del vot d'impugnació, del vot protesta, no? Sí. Jo crec que aquest vot en aquests dos eixos, et dic, el podem ubicar per tot arreu del quadrat, per acabar de completar la representació gràfica, i que és un tipus de vot que explica les coses, que els canvis que a vegades ens costa d'entendre. És a dir, jo crec que en la majoria independentista de fa uns anys, que potser ha anat a menys, també hi havia l'ingredient del vot de protesta, el vot de, o sigui, l'independentisme en el moment de pujada del procés, etc., agafa i diu la millor manera d'impugnar, la millor manera de protestar, la millor manera d'estripar és votar en opcions independentistes, per tant, per qui també creix, i de la mateixa manera que ara, em sembla que ho heu citat ara vosaltres, hi ha vot d'Aliança Catalana que prové de Vox, que això pot semblar estrany,
0: contraintuïtiu.
3: Tu deies, pot semblar contraintuïtiu, i crec que fins i tot estan obrint els ulls els estrategues de partits més clàssics per saber-ho jugar. És a dir,

0: Sí, aviam, això que dèiem del tema de Vox, jo a Madrid doncs, conec gent que és propera a Vox, evidentment coneixes de tot, més a Madrid, on hi ha més desacomplexament amb això, i jo veig gent completament seduïda, els hi agrada més Sílvia Orriols que no pas Abascal, creuen que és molt més desacomplexada en tots els temes que li preocupen al votant de Vox. Per exemple, a Vox hi ha una facció que és prohispanitat, és a dir, ells consideren que dins de la immigració que critiquen, els hispans van a banda, per aquella idea de l'imperi espanyol. Però hi ha gent jove de Vox que diu no volem cap mena d'immigrant, no importa la nacionalitat. I en això es veuen més emmirallats en la idea de Sílvia Orriols, de la moratòria, etc. Però això és un tema. Però abans deia la Maria això de que si el país està en risc, crec que un dels motius de creixement d'Aliança Catalana és que el procés era una cosa realment instrumental, és a dir, era fer la independència, fer la desprovista de si et sents català o no, això és igual, buscava fugir d'un component ètnic per eixamplar la base, però ara jo crec que molta gent li entra nostàlgia de dir, escolta, el nen no parla bé català i el referèndum, com que ja s'ha frustrat, bueno, no és una prioritat d'avui. El que la gent avui està preocupada, i és el run-run, és que no hi ha el nation building, la construcció nacional, els nens que parlin bé català, no? Que el país torni a estar cohesionat al voltant de la idea de nació, un sol poble. Jo crec que això és un dels motius. Ella, Sílvia Orriols, ha permès abocar aquesta idea a la seva posada en escena, la forma com parla, les coses que diu. A banda, jo crec que també hi ha una crítica que se li ha de fer quan diuen incomplirem la llei un cop. És que no la incompliran mai, és a dir, Aliança el que proposa és tornar a l'autonomisme sota la idea que algun dia arribarà la independència, però que no hi haurà cadenes humanes, no hi haurà tot aquell folklore del procés, però jo crec que el marc el tenen molt ben instaurat. Ells, el punt de fuga serà algun dia la independència, però mentrestant faran nacionalisme català, ja està, d'una altra mena, amb un enemic extern que serà, doncs ara diuen que és el califat, l'immigrant, etc. I jo crec que això és el que li està permetent, d'alguna forma, aquesta transversalitat. Per què? Perquè en això entronca clarament amb altres votants. És a dir, avui la immigració no és una cosa que només li preocupa a les dretes. Hi ha molta gent que vota el PSC que també li preocupa. Altra cosa és si són preocupacions fonamentades amb més o menys dades, si es pot arreglar via millorar els serveis públics, més habitatges, és a dir, no són culpables aquestes persones per se, però jo crec que aquí hi ha part de la transversalitat que està obtenint aquest partit.
1: Silva.
2: Sí, no, només un comentari molt breu sobre el tema de les motivacions del vot. Bueno, primer, és evident que el país està canviant, perquè els països sempre canvien, i poden canviar de moltes maneres, no sé de qui és la responsabilitat, però estan canviant. I també canvia la forma d'exercir el vot pels que voten, perquè molts la forma d'exercir el vot és no votant. Aleshores, els que voten, doncs mira, a vegades hi ha combinacions de vot racional i vot emocional que porten com a conseqüència que hi hagi gent que voti contra els seus propis interessos o contra el que qualsevol diria que són els seus interessos i la lògica política. Però això està passant perquè, com recordava el Jaume, hi ha un corrent, per exemple, a tota Europa on porten determinats partits, igual que fa uns anys a Espanya i altres països hi havia altres moviments vinculats a l'esquerra populista, no? Doncs ara està passant cap a l'altra banda, perquè a més la història normalment es repeteix en aquest sentit. I l'explicació de per què la gent jove vota segons quines coses és molt complexa, segurament difícil d'entendre, sobretot pels que som grans i tenim una forma de veure la democràcia molt diferent, perquè vam viure també, com a mínim jo, una època en què no hi havia, no? I per tant sempre tenim una tendència a valorar molt el que tenim. La gent que no ha viscut això, sobretot els que fa menys anys que hi viuen, doncs ho veuen tot d'una manera molt diferent, i això s'ha d'analitzar amb molta calma.
1: Doncs mira, acabem quasi bé, podem acabar ja la tertúlia, si vol, Jordi, ens poses la sintonia de tancament, perquè heu anat passant d'un tema a l'altre, ja hem començat per l'amnistia i hem acabat fent aquest anàlisi de cap on anem, com aniran les properes eleccions, veurem amb tots els elements que heu posat damunt la taula. No sé si esteu a punt de fer vacances, nosaltres ja acabarem ja aquesta setmana la temporada aquí a RAC1, no? Què vol dir aquest no, Maria?
3: Que no, que més el mes de juliol pels advocats és un infern i ara venen els pitjors dies de l'any.
1: Doncs ànims, i tu, Jaume, també estàs així...
4: Jo a l'agost faig vacances, que consti que jo volia parlar dels noms dels nadons, però ha quedat pendent.
1: Sí, mira, em sembla que els noms, sí, que era l'altre tema que volíem treure, però estàveu aquí que no...
4: El tema m'apassiona.
1: Sí.
5: A mi també. Jo ràpidament dues
1: doncs
5: coses.
1: Va,
5: abans de vacances, la setmana que ve, les Santes de Mataró. El més important que
4: fa,
5: ni amnisties ni tonteries.
2: I la segona,

0: perquè havíem de parlar dels noms.
1: Sí, els noms,
0: si
1: a veure.
0: Que si algú ens sent, recordar que Cugat és un nom i només som 5. I és un nom
1: som
0: preciós.
1: Cinc, només.
0: Només som 5 Cugats a Catalunya i jo crec que es pot fer feina en aquest sentit. Que no tenen per què sortir tots com jo.
1: Home, ara, els noms, tots, ara mirant tots els noms...
2: Té una mala tradició per la culpa de la traducció al castellà. Que,
0: correcte,
2: que sí.
0: Cucufat,
2: és, efectivament. Però, però la Maria i jo, que vivim a Sant Cugat, doncs
3: Sant Cugat
2: molt a favor.
3: Que Sant Cugat no és demà o demà és d'aquí poc?
0: No, Sant Cugat és entre el 25, 27 i 28 de juliol, depèn d'on sigui.
3: Val, sí, la però... setmana vinent, doncs.
2: Sí, exacte.
1: A veure, però Josep, Manel, Maria, Cugat, Jaume, Estefania, Mireia, no són els més posats actualment.
2: No.
1: Són noms que van que clarament, no. Clarament en retrocés. I els dos noms eren Júlia per nena, Biel per nen.
4: Ah, Biel?
5: Sí.
1: Ara és Biel.
5: Perquè amb mi la Maria el país està en perill i si la gent no posa els nostres noms... Això
1: no,
5: va,
1: a veure,
5: va.
1: Mira, Júlia, Sofia, Biel, Nil, no? Nil Martina. Marc, Martina, Emma, Jan, Ona i Martí.
5: No estan malament.
1: Però per, no estan malament, ara són els d'ara, però, per exemple, compara l'IDESCAT, que és el, avui hem conegut les dades de l'IDESCAT, l'any 97 els noms més posats eren Laura, Andrea i Marta, o David, Sergi, Jordi i Albert. I és veritat que aquests noms ara actualment quina, estan desapareixent, David,
6: quina
1: Sergi...
6: Gràcia. Digues, digues. Al meu col·legi tots es deien així. Clar, jo vaig néixer al 91. Clar que tots es deien així, els meus companys.
1: Clar, clar, clar, sí, sí. De David ara costa molt de trobar-ne, de Sergi, Jordi, etc. I Laures, Andrees i Martes, igualment. Sí que el que sigui, endavant amb tot. Vacances, quin faci, Silva, Estefania...
2: No, encara,
1: i...
2: encara no, encara
6: jo,
2: no.
6: Jo, un poquet, perquè sóc autònoma i he de fer honor al col·lectiu dels autònoms.
1: Però quan ho facis, segur que ho faràs molt intensament, Estefania.
6: Exacte.
1: Vinga, va, bona nit a tots cinc. Adéu-siau.
6: Bona nit.
2: Bones vacances.
6: Sí.

0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Passen 2 minuts de les 10. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
2: Doncs que Alberto Núñez Feijóo reacciona per primer cop a la sentència europea que avala l'amnistia. El líder del PP evita referir-se directament al pronunciament judicial i aposta per criticar l'estratègia política de la Moncloa i de Pedro Sánchez. Diu que tota la legislatura s'ha construït a base d'una gran mentida.
3: El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así, que nunca aprobaría una ley de amnistía. Se presentó a las elecciones generales con ese compromiso y, por tanto, con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general. Es decir, lo que era una mentira antes sigue siendo una mentira ahora.
2: Això després que el TJUE hagi anunciat que la llei encaixa amb el dret europeu i que es pot aplicar tant el delicte de malversació com el de terrorisme. Ara la pilota és a la teulada dels tribunals espanyols, el Constitucional i el Suprem. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el catedràtic de Dret Processal, Jordi Nieva, ha deixat clar que la sentència és molt clara i que els tribunals no tenen marge.
4: Hi ha un paràgraf de la sentència que és molt evident en aquest sentit, que diu clarament: l'amnistia suposa l'extinció de la responsabilitat criminal i aquí el tribunal el que ha de fer és aplicar-la sense començar a valorar proves, ni al·legacions, ni res, a dir, sense perdre el temps, no? Home, jo crec que aquest paràgraf, que a més ho diu dues vegades dintre del mateix paràgraf perquè quedi ben clar, és absolutament demolidor.
2: Mateixa situació en el cas dels CDRs. El TJUE diu a l'Audiència Nacional que, per com està redactada la llei, els fets jutjats no van suposar una violació greu dels drets humans.
1: Els bombers continuaran treballant tota la nit per apagar 2 incendis.
2: Un ja està controlat, el de Sant Quirze Safaja, el Moianès, i durant tota la nit 5 dotacions es quedaran remullant la zona. Ara ja es permet l'accés a les zones confinades, excepte al recinte de Puigdolena. L'altre incendi és el d'Aiguamúrcia, que els bombers tenen estabilitzat en aquest cas. També hi continuen treballant amb diverses dotacions. Aquest ja és el 5è foc que hi ha en una setmana en aquesta zona. Tant els veïns com els alcaldes estan preocupats perquè creuen que al darrere hi ha un piròman que no es dona per vençut.
1: I els Mossos d'Esquadra han obert foc aquesta tarda contra un multireincident al barri del Gornal a l'Hospitalet.
2: 2 agents de paisà estaven patrullant pels carrers d'aquest barri quan de sobte han identificat un cotxe que tenia un ordre judicial. Els policies han demanat al conductor que abandonés el vehicle, però ell ha intentat embestir-los sense èxit. Els policies han disparat contra les rodes del vehicle i l'han pogut arrestar perquè el fugitiu s'ha enganxat amb una moto aparcada. L'home tenia 19 antecedents.
1: Als esports, Xavi Rocamora, bona nit.
5: Bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
5: Parlarem de Dejemi, que avui ha passat les proves mèdiques i ja ha signat el seu nou contracte amb el Barça. Només falta ara que el club ho acabi de fer oficial, tot plegat a 3 dies de la final del Mundial, que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina amb els ulls posats en la Minya Mal, que avui s'ha entrenat al marge del grup per unes molèsties a la cuixa, tot i que des de la Federació Espanyola de Futbol asseguren que no li impediran disputar aquesta final de diumenge. I parlant de lesions, demà dia important per a Frenkie de Jong, que decidirà si supera de la lesió al genoll, amb què va tornat del Mundial, si com sigui apunta a lesió llarga de mesos, de fet, i que per tant trastoca els plans del club. En parlem de tot plegat en temps de tertúlia amb en Joan Poquí i amb l'Anaïs Martí.
1: Doncs ara us seguim a 2:15. Fins ara.
5: Fins ara.
1: I el temps, Martí Oliveres, bona nit de nou.
6: Bona nit.
1: Demà i dissabte, una mica menys de calor, per tant, una mica d'esperança, no?
6: Sí, sí, sí, un petit respir molt benvingut, sens dubte, tot i que continuarem suant, som a l'estiu i, a més, la temperatura no acabarà de normalitzar-se, per tant, continuarà per sobre del que tocaria. De cara al cap de setmana es manté la calor i es pot intensificar a partir de diumenge, entre diumenge, dilluns i dimarts, veurem. No sembla pas com aquesta setmana, però igualment tornaran els 40 graus, sembla, entre diumenge i dilluns.
1: Però Martí,
6: sí, els punts més càlids del país. I també alguns núvols, aquesta pols sahariana, per tant, l'aigua que ha caigut aquesta tarda i la que pugui caure a properes hores acompanyada de fang. O sigui que són mals dies per fer rentadores, netejar el cotxe,
1: netejar compte, el cotxe, etc. Vinga, Martí, bona nit.
6: Us seguim, bona nit.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
9: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
10: Tota la programació a fastempordà.cat.
11: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
12: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
11: Amb gent pionera.
13: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
11: I que vol canviar el món.
14: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
15: Rock and Go, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
16: Change the world, or the world will change you.
17: RAC 1 Podcast.
15: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Passen 8 minuts de les 10.

0: Jordi Garrigós, bona nit.
1: Bona nit.
0: Últim dijous i últim salsa agradolça de la temporada.
1: Última secció de temporada.
0: Ganes d'estiu o què?
1: 4 o 5 anys per tu aquí, ja. Crec que 5.
0: Forma part de la teva vida, no?
1: M'hauré de fer fora d'aigua ras.
0: No, home, però és que, a veure, la secció està molt bé i sempre ens acompanyes amb històries molt
1: interessants. Veus, me'n diré crescut avui a casa. Ara, la qüestió és que avui és l'última i volia fer alguna cosa especial, alguna cosa que no fos una secció com a l'ús. Així que ja que ve l'estiu o les vacances i que de moment jo diria que no hi ha cançó de l'estiu encara.
0: No hi ha cançó de l'estiu,
1: no?
0: Què dius?
1: Jo diria que no.
0: No,
1: no ho havia pensat.
0: Pensava
1: en aquesta del Golpito, del Quevedo, tal, però jo diria que no hi ha una gran turra amb una cançó.
0: Que estigui tota l'estona
1: la mateixa,
0: no?
1: Jo tinc la sensació.
0: Sí, no, tu ets l'expert, de fet.
1: En qualsevol cas, no ens importen les cançons mainstream de l'estiu. Avui venim a donar alternatives. Alternatives a res, perquè no hi ha cançó d'estiu, però nosaltres venim a portar-ne unes altres.
0: A donar opcions.
1: Exacte. Vale?
0: D'acord.
1: Nosaltres aquesta nit decidirem quina és la cançó alternativa de l'estiu del nou ser. D'acord? És una cosa que faig cada any, vale? Que és que van sonant cançons xules, que han sortit relativament fa poc, i les analitzem una mica per sobre per veure si tenen potencial...
0: Perquè puguin ser cançó d'estiu.
1: Per ser cançó d'estiu. Però aquest any porta una novetat.
0: A veure.
1: Increïble. Al final de la secció...
0: Sí?
1: Tindrem una persona que és sorpresa, que descobrirem al final...
0: Sí?
1: Que les haurà escoltat totes i que ens dirà, per ella, quina és la guanyadora. S'entén? S'ha d'entendre perquè ets d'una persona i tinc molt de
0: pressa. Per ella, per tant, és una dona...
1: És una persona. Vale?
0: Algú.
1: O sigui, algú està escoltant la secció, està escoltant les cançons...
0: No vols anar a pistes?
1: No. I dirà, no, després ho descobrirem, queda res, 20 minuts.
0: D'acord,
1: va, comencem
0: sí.
1: amb la primera.
0: Doncs va, a veure.
1: Veuré que cada cançó té uns punts a parlar que anirem desglosant entre tu i jo.
0: Mm.
1: Escoltem la proposta número 1, un dia qualsevol d'agost de Soc un Bohemio.

0: d'estiu, aquesta. És aquest un rotllet, no? Una cosa.
1: Primera candidatura?
0: Sí, primera candidatura de la cançó de l'estiu alternativa del... No ho sé, és aquesta,
1: Sí, és un vell conegut d'aquest programa, i dir vell quan parlem de l'Artur Vinyes, que és en soc un bohemi o podria semblar un oxímoron, perquè aquest noi sembla que tot just hagi acabat el batxillerat i aquest estiu vagi a fer de monitor a un esplai. El que és que va estar amb nosaltres presentant el seu últim disc i ara està a punt de treure'n un altre, que presentaran tot just després de les vacances al Mercat de Música Viva de Vic, a prop de casa teva.
0: Sí, clarament, a Vic. Quin tipus de cançó diries que és un dia qualsevol d'agost?
1: Aviam, pop, una miqueta, Anunci d'Estrella d'Am, 2008.
0: Totalment, no?
1: Bon rotllista, molt inofensiu. Ningú et pot dir, oh, això és horrible, però si l'escoltes massa et pot acabar embafant una mica.
0: Però quins punts té a favor?
1: Que està molt pensada per sonar a l'estiu. De fet, parla de l'agost, per això l'han estrenat just ara. A més, té una tornada bastant perfecta per cantar a cor, en plan foc de camp i tal. Si t'imagines una nit d'estiu amb els amics, aquesta podria ser una bona banda sonora de fons.
0: Podria ser, sí, d'acord. I punts en contra?
1: En té, que és que ja ho hem vist moltes vegades, això. Estem una mica
0: arrasats,
1: aquest tipus de cançó. Sí. Mm.
0: Per acabar, quines possibilitats reals té de ser cançó de l'estiu?
1: Veurem què ens diu aquesta jutge sorpresa, però jo diria que ni altes ni baixes. És una cançó amb potencial...
0: Que faria el fet, no?
1: Sí, però possiblement la gent ara està buscant un altre tipus de tema. Penso en Cariño, de Svetlana, que és potser la cançó una mica de l'estiu aquí l'any passat. Li poso un 6 de nota, sobre 10.
0: Un 6, d'acord? Molt bé.
1: Anem amb la següent.
0: Doncs veure.
1: Primer nom relativament estrany. Andris El Sardo.

0: Aquesta és la segona candidatura del nou ser per ser cançó de l'estiu. Com has dit?
1: Andris El Sardo.
0: Et puc dir una cosa abans de que em diguis... Jo aquesta no la compro gaire, eh?
1: Bueno, espera, espera.
0: A veure.
1: Tu no decidiràs.
0: Jo no decideixo, però condiciono.
1: Vale, això sí.
0: Condicionant.
1: Andris El Sardo. El tens controlat, Andris El Sardo?
0: No, no, a veure qui és.
1: Va, et dic que no el coneixes, òbviament no el coneixes, però l'has sentit a tocar moltes vegades. Perquè darrere d'aquest nom s'amaga l'Andreu Galofré, que és el baixista de la Ludwig Band.
0: Ah.
1: Aquest noi també té un projecte en solitari, un de cantautor que està molt bé. Tot just acaba d'acabar d'estrenar No vull tornar a casa, amb la producció de Lluís Cabot, membre de Sols, el productor també de la Maria Jaume.
0: I per quin tipus de cançó és?
1: A mi m'agrada perquè és aquestes cançons que té un ritme sostingut que et va fent com moure el cap tota l'estona. Saps? Bum, bum.
0: Sí.
1: Saps? Tota l'estona saps? Bum, bum. És d'aquelles cançons que d'alguna manera et posa com davant de bon humor i no saps ben bé per què, però et deixa content. T'es somrient.
0: Sí, punts a favor, per tant.
1: La temàtica li juga bé, és una cançó bastant fumetilla, que parla d'escapisme, no tornar a casa, marxar ben lluny. Te l'imagines escoltant-la com a la furgoneta, sense un destí concret, simplement deixar-te guiar...
0: De 8 a 9 del vespre, no?
1: Exacte. A més, li va bé ser membre de l'Ludwig Band, perquè és un grup amb molta tirada i pot ser ben rebut de saque.
0: En contra?
1: Doncs ser membre de l'Ludwig Band, perquè taparà qualsevol altra cosa que faci la seva banda mare.
0: Possibilitats reals, a veure, de ser cançó de l'estiu.
1: Doncs mira, el mateix que vaig dir l'any passat amb Millor amb ell, la cançó de l'Ludwig Band de l'any passat. Un 2. Com a cançó real, un 2.
0: Veus? Jo ja ho deia, això. Jo ja ho deia.
1: Un 7 com a cançó d'Esplai o Cau de Catalunya.
0: Sí.
1: 2-7. Sí, sí. A quins estem movent?
0: D'acord. Això és el teu diagnòstic. A veure, propera.
1: Següent, La Rauxa.

0: Tercera cançó, La Rauxa, has dit, eh?
1: Es Mare, diu... vull ser mot, es
0: Mare,
1: diu la cançó.
0: Mot.
1: La Rauxa, és el debut de La Rauxa, una de les bandes més interessants que hem escoltat aquest any en català. És un grup de Sant Boi format per músics amb passats gloriosos, a grups com Trau, Doctor Calypso, Los Retrovisores o Testarudes. L'any passat ja van publicar tres singles senzills, que només era una cançó. Aquest any és el seu primer disc, de bon començament, sent un disc i un grup de clara inspiració mod.
0: Quin tipus de cançó és?
1: És el millor de la vida. Una mica de pop iaie, una mica de soul, tot passa pels...
0: És això del iaie, és veritat.
1: Dels 60, tornades glorioses, cors meravellós... És tot el que m'agrada a mi, és exactament això.
0: Ets iaie, Garrigues?
1: No, però m'agrada molt aquesta música. Si aquest estiu vols fugir de la música contemporània com de la tinya, aquesta és la teva cançó. Mare, vull ser mot, de La Rauxa.
0: Si vols fugir, o també pot ser com per posar un tope, no? Poses la cançó i a veure qui es queda i se'n va.
1: Aviam qui té un gust.
0: Exacte. Sí, perquè m'agrada. Punts a favor.
1: És ballable. És de les més ballables que sonaran en aquesta secció. Això és un punt important perquè la cançó de l'estiu ha de ser mínimament ballable. I et diré més, si et permet fer coreografia, encara millor. Vale? Jo no la inventaré, però si algú la inventa, em trobarà.
0: Punts en contra.
1: Absolutament tota la resta. Fan música de vells, i a més és un grup de mods polititzats, parlant de les seves coses de mods que no interessen a ningú, això vol dir Scooters, Fred Perry, de més. No pot haver-hi res més contracultural i, per tant, allunyat del que seria el cànon de la cançó de l'estiu.
0: Per tant, possibilitats reals de ser cançó de l'estiu?
1: De ser la cançó de l'estiu de Catalunya, diria que té aproximadament zero possibilitats. Ara, els all-nighters, l'upload i aquests jocs de mods, podria fer fortuna, que ben mirat, segurament, és el que és i ja els està bé.

0: La vam entrevistar ara fa uns mesos. És la Maria Jaume amb aquest Santo Domingo Forever, que aquesta, per tant, és la quarta candidatura que proposes.
1: Sí, és la gran favorita. El públic, la mimada d'aquesta Santa Casa, la mallorquina Maria Jaume, que aquest any ha presentat nou disc, que per mi clarament és el millor que ha sortit en 2026, Sant Domingo Forever, que també es diu com aquesta cançó al disc, la cançó de Sant Domingo Forever. El disc és un homenatge a la festa major de Lloret de Vistalegre, que se celebra entre l'última setmana de juliol i la primera d'agost. Pels Maria Jaumers, a partir d'aquest any s'ha de peregrinar un cop a la vida a aquesta festa.
0: Home, doncs encara hi són a temps. Perquè...
1: Espera't, aquí ve la cosa. Aquest any la Maria serà pregonera de la festa major. Per tant, aquest és l'any que els Maria Jaumers han d'anar a la festa de Sant
0: Domingo. Per tant, que has dit última de juliol, primera d'agost.
1: Última de juliol. Queda poc, vull dir, s'han de decidir ràpid.
0: Quin tipus de cançó és aquesta?
1: És el pop més modern que escoltarem aquesta nit. Sintetitzadors, caixes de ritme, efectes de veus, una cançó de 2026.
0: I punts a favor?
1: La millor tornada de l'any, potser, no?
0: Jo diria que segurament sí. Sí, que està bé.
1: Vull alçar la meva copa a l'aire, ja ha fet fortuna, i passi el que passi, quedarà com una gran cançó. A més, parla d'una festa, que és algo molt d'estiu, i que et connecta molt amb el moment en el que vius l'estiu, no? Les festes majors, no hi ha res més català que una festa major.
0: Punts en contra.
1: Doncs pocs. Seríem un país tirant a xungo, si aquesta no pot ser la cançó de l'estiu, però avui estem buscant la cançó alternativa. I la Maria Jaume, cada dia que passa, més menys alternativa i més mainstream. Així que, perquè
0: el
1: ja està tocant escenaris molt grans, que tenia tocat el Canet Rock, el Cabró Rock, etc. Vull dir que, Maria, potser és l'últim any que apareixes en aquesta secció, sap greu.
0: I, per tant, possibilitats reals de ser cançó de l'estiu?
1: Estarà l'eterna real. Vull dir, més enllà de la meva xarlotada d'aquesta nit, vale? La Maria Jaume estarà eterna real, li dono un 8. Ja, haig de dir que hi ha bandes que directament presenten cançons per ser la cançó d'estiu, com els Tallers, que ja fa uns anys que ho fan, els Figaflaues també ho van fent, però ella ja ho va aconseguir l'any passat amb Montxerí, amb com es deia, Montxerí Go Home, i ja ho té tot fet, vull dir que tot el que li arribi amb aquesta cançó és gratis, està guai.
0: Està funcionant, no, la
1: molt,
0: cançó?
1: Molt, molt.
0: Vinga, més.

0: A veure, cinquena candidatura, ara hem canviat, una mica.
1: Sí, sí, això és el més desconegut, que sonarà, és Corpora i l'Aqua Frizzante.
0: Com ho has dit? Escòrpora?
1: Escòrpora i l'Aqua Frizzante. Aqua Frizzante és aigua amb gas en italià. Segurament és el candidat més outsider de tots, ja que només pel nom dius, buf, complicat que aquest noi tingui èxit, però aquí darrere aquest pseudònim s'amaga un músic majúscul, que és el mallorquí Xavi Hernández, de Sousa, guitarrista de Sousa, que un cop va desaparèixer el grup ha anat fent música, atenció, sense fer concerts, sense promoció, sense absolutament res. És el típic cas d'algú que té cançons a dins, que són molt guais, i que té necessitat de treure-les, i ja està, no és de res més, no està fent gires, ni està fent spam tot el dia escoltant les cançons. No, jo les trec, les vaig publicant, i aquí les deixo.
0: I vinga, no? Sí. Com se diu la cançó, per cert?
1: És Arribar a sa lluna.
0: Arribar a sa lluna.
1: Sí, és una cançó eminentment pop, però que juga amb certa raresa que ja tenen molt els grups mallorquins. Mentre l'escoltava, pensava que em recordava diverses coses. Una mescla de Magnetic Fields amb Remigi Palmero, perquè té molt de música mediterrània, i els mateixos de Sousa. És la típica mescla de gent que escolta música que realment importa.
0: Punts a favor.
1: És una cançó molt refrescant, com molt evocativa. Si tanques els ulls, això és molt tòpic que diré, acabes arribant a una platja de Mallorca.
0: Home, sí, sí que és tòpic.
1: A més, té com unes palmes, una guitarra espanyola. És música molt mediterrània portada al pop. És preciosa, m'agrada molt.
0: I punts en contra?
1: Tots els que et puguis imaginar. La gent no vol cançons maques ni rareses. Per més Inri, Escòrpora i l'Aqua Frizzante ha decidit ni penjar la cançó Spotify, per tant, no l'escoltarà absolutament ningú.
0: Ningú,
1: no.
0: Clar.
1: Estic molt content d'haver-la punxat, però no l'escoltarà ningú.
0: I possibilitats, per tant, reals de ser cançó de l'estiu?
1: Cap. O sigui, serà
0: no
1: molt
0: zero,
1: complicat.
0: Cap, que sigui cap. Per sota.
1: Serà molt complicat que arribi a gaire gent. Estic molt content això que hagi sonat avui a la ràdio, perquè almenys hi ha algú que potser li arriba, perquè és realment xula, però clar, és underground de l'underground. Li dono un 1. Li dono un 1 per si hi ha un miracle. En plan, la Minya Mal posa un TikTok, amb ella sonant, potser passa. Ens en queden dues. El següent és Bisbalenc, com la nostra estimada Anna Salvador.
0: Anna Salvador, sí.
1: És Lecoq.

0: que ara deia el Jordi, no, no, espera, espera't a la tornada, perquè sí, però...
1: No l'acabes de veure,
0: no,
1: aquesta. Penúltima però... candidatura.
0: Sí, la penúltima candidatura...
1: Has de pensar que és alternativa, d'acord? Vull dir, no és els mateixos paràmetres.
0: Els paràmetres que una cançó canvia. Òbvia, d'acord?
1: A veure, Parapens és la cançó estrella del nou disc de Le Coq, que és com es diu el projecte personal de l'Enric Mont Le Coq, un músic de la Bisbal, que tot just acaba de presentar el seu segon disc, Sucre, i que és un dels noms més interessants, dels nous noms més interessants de l'escena independent catalana.
0: Com has dit que es diu?
1: Ell es diu Le Coq.
0: Le Coq.
1: La cançó es diu Parapens.
0: Mm-hmm. I quin, és, quin tipus de cançó és?
1: És pop ballable, delicadet, tira més cap al petit acadèric, cap, cap al francès Rayo Fènix, tal, que també és on que els he escoltat molt. És pop d'aquest que et fa moure, també, que et fa ballar, una tornada molt bona. A mi la cançó em sembla bastant guai, també.
0: I punts a favor?
1: Doncs bastants, és un tema bastant perfecte, ho té bastant de cara. Òbviament no és la música que esperaríem que fos la cançó d'estiu, però aquí estem escollint la cançó alternativa. Per tant, jo diria que pot ser una de les favorites.
0: Una de les candidates, eh?
1: Veurem què diu la,
0: la
1: persona que fa
0: jurat. Per tant, estem induint, eh? És a dir,
1: veurem.
0: Aquesta és una opció.
1: Jo diria que és de les favorites, però ella dirà.
0: A veure, ella
1: ha
0: dit, ho ha dit per segon cop, eh? A veure, punts en contra.
1: Potser sembla, s'assembla una mica massa, el petit Caril. A més, aquest estiu a Le Coq
0: sí
1: li faltarà...
0: Sí que s'assembla, ara
1: li faltaran escenaris per aspirar a alguna cosa més gran. Tinc la sensació que és d'aquelles cançons que anirà creixent a poquet i que a finals de l'estiu, finals d'any, anirem sentint cada vegada més.
0: Possibilitats reals de ser cançó de l'estiu?
1: Parapens no hauria de ser un miracle com l'anterior, perquè, per exemple, podria ser una bona promo d'una ràdio durant l'estiu, que sonés a algun anunci de la tele. Jo no descarto que acabi passant. Li dono un 6.
0: Un 6. Doncs vinga, acabem amb l'última opció, que ja ens queden 3 minuts.
1: Vinga, anem amb la preferida de Pedro Sánchez.

0: funciona.
1: Els vam tenir aquí, també, exacte, aquests.
2: Això és la barqueta de Minibus Intergalàctic, un altre dels grups que han sonat aquest any en aquest programa. Els van tenir en aquest programa presentant el seu nou disc i va ser una entrevista que a nosaltres ens va encantar, ens van caure molt bé, i va tenir cert ressò, perquè al cap d'un parell de setmanes va sortir el president del govern estatal, Pedro Sánchez, recomanant-los. Va dir,
1: sí,
2: tu textualment, he escoltat aquest grup de Girona que no coneixia, es diuen Minibus Intergalàctic i sonen català. S'ha de dir que ahir els va fer zero gràcia, a la mínima que poden, reneguen del PSC i d'Espanya.
1: Quin tipus de cançó és?
2: En Pedro Sánchez va parlar més de Per sentir-me ple, que és la cançó com bandera del disc. A mi aquesta m'agrada més, és La barqueta, és més jungle pop, molt estil primer disc de Primal Scream, de xarlatans, guitarres molt dels 90, molt vista ahir.
1: A punts a favor i en contra.
2: És una cançó perfecta. A favor, la poses a Anglaterra l'any 86 i ara els Minibus Intergalàctics serien milionaris.
1: I en contra?
2: Doncs que no som ni a Anglaterra ni a l'any 86, per tant, hi ha poc a fer. Es quedarà el circuit indie i tal, i a l'exemple apareixerà les llistes amb millors discos i cançons de l'any.
1: Possibilitats reals de ser cançó de l'estiu?
2: Una cançó de pop indie sent la cançó de l'estiu, ni de conya. Un dos com a molt.
1: Doncs ara les hem escoltat totes, Jordi.
2: Exacte.
1: Veure,
2: i ara què?
1: Doncs,
2: com et deia al començar la secció, aquesta temporada tancàvem una novetat, tenim una persona que s'ha escoltat la secció i que ens farà el jurat per determinar quina és la cançó alternativa del nou ser. Li donem pas?
1: No, som-hi, sí. Ens queda un minut.
2: Anna Ballonesta, bona nit.
1: Home!
3: Hola!
1: Anna!
3: Bona nit!
1: Què tal?
3: Com esteu?
1: Com estàs?
3: Que estrany
1: això de tornar a
3: parlar per la ràdio.
1: Així ho has fet tot... Ui, anava a dir, així has fet tots els papers ara, ja. Estàs a un cantó i a l'altre, no?
3: Sí. No, anava a dir que estic tancada en una habitació que no té aire condicionat perquè estic a l'altra punta del pis per no despertar la criatura i ho estic passant una mica malament. Però vull dir, com
1: doncs
3: que queda poca estona, doncs anem al gas.
1: Exacte, sí, perquè ens queden 30 segons. Digues.
2: Paradicte.
3: A veure, molt complicat, eh? Perquè n'hi ha moltes que per mi servirien de cançó de l'estiu i crec que el Garrigós no hi estarà gaire d'acord perquè ha dit textualment que tenia com els ingredients clàssics d'una cançó de l'estiu, però clar, a mi m'heu dit que tria la cançó de l'estiu. Per tant, jo em quedo amb la de Soc un bohemio. Perquè m'encanta ell, m'encanta la cançó i crec que s'enganxa.
2: Tornem al 2008, anem a escoltar-la.
1: Doncs ja en tenim el veredicte, Anna, aquí. Això, decisió teva per acabar doncs, la secció avui del Salsa Agredolça amb el Jordi Garrigós. Una abraçada ben forta, Jordi.
2: Adeu.
1: I Anna, també una abraçada ben forta. Et veiem aquí al setembre. Oi?
3: Que vagi molt bé, i tant, ens trobem al setembre. Una
1: Vinga,
3: abraçada a tots.
1: Vagi molt bé, i ho deixem aquí, el nou C d'aquest dijous, ara de seguida amb el Tu diràs. Bona nit!

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 2:15 d'aquest dijous, 16 de juliol, el dia que Karim Adeyemi ja ha signat el seu contracte com a nou jugador del Barça. El davanter alemany ha passat aquest matí les proves mèdiques i ara ja només falta que Barça i Dortmund acabin d'enllestir la paperassa del traspàs per fer oficial el fitxatge. Per tant, el segon reforç per la nova temporada ja és un fet. Tot plegat el dia que Frenkie de Jong s'ha fet més proves per saber l'abast exacte de la seva lesió al genoll. Demà dia clau per decidir si el neerlandès passarà pel quiròfan, però el que podem assegurar és que la seva recuperació serà qüestió de mesos. Ara falta saber quants. El que és evident, però, és que la baixa de De Jong és un contratemps inesperat per a Hansi Flick i la direcció esportiva, i mentre passa tot això, es reobre el cas Julián Álvarez, bàsicament perquè n'ha tornat a parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que manté el seu discurs de Julián no es mou.
2: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
3: Álvarez.
2: Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
1: És un running gag d'uns quants mesos, veurem quan dura. En qualsevol cas, el missatge principal és aquest que ha volgut donar, encara que s'hagi equivocat de nom, però que Julián és jugador de l'Atlètic de Madrid i allà seguirà. Aquest és el missatge en què es manté enrocat ara mateix Enrique Cerezo, tot plegat a 3 dies de la final del Mundial. Diumenge, Espanya i Argentina lluitaran pel títol, és a dir, el món es prepara pel que podria ser l'únic enfrontament entre Leo Messi i Lamine Yamal. Per cert, el mataroní avui no s'ha pogut entrenar amb normalitat per culpa d'unes molèsties a la cuixa, tot i que, segons asseguren des de la mateixa Federació Espanyola, Lamine podrà disputar la final de diumenge. D'aquí uns minuts connectarem amb el Damià López, ja a Nova York, per explicar-ne més detalls. Serà en temps de tertúlia avui amb el Joan Poquí i l'Anaïs Martí. Més coses, també en futbol, el Girona ha presentat avui Oleksandr Pishur, tercer reforç per la propera temporada. El davanter ucraïnès ha evitat parlar, això sí, de comparacions amb el seu compatriota Artem Dovbyk.
4: I don't want to be Dovbyk, I don't want to be another guy, I want to be me.
1: No vull ser Dovbyk, no vull ser cap altre jugador, vull ser jo, explicava en aquesta roda de premsa de presentació. Respecte a la sortida, s'espera que es faci oficial en les properes hores la marxa de Joel Roca a l'Olympiacos grec, a canvi de 7 milions d'euros més variables i un percentatge de futura venda. I el Sabadell, de la seva banda, ha anunciat que ha superat el rècord de socis amb gairebé 3.000 noves altes. Ho ha aconseguit en menys de 3 setmanes de campanya, demostrant l'il·lusió que hi ha entre l'afició pel retorn dels sabadellencs a segona divisió. Fora del futbol, en bàsquet, continua el degoteig d'incorporacions del Barça mentre també continuem esperant l'oficialitat del nou tècnic. En aquest sentit, avui hem viscut un pas més perquè el representant d'Alexander Sekulic ha penjat una història d'Instagram amb un contracte amb l'escut del Barça, fet que deixa el tècnic eslové molt a prop de convertir-se ja oficialment en el nou entrenador blaugrana, més enllà de la banqueta, però al matí el que sí s'ha fet oficial és la quarta incorporació a la plantilla, la del base Umoja Gibson. El nord-americà de 28 anys arriba del Chetevita a Eslové, on ha disputat l'Eurocup i es mostra orgullós de jugar com a blaugrana.
5: It's a real blessing to be able to play in front of such passionate fans in a club with rich history and great supporters. I just want to let y'all know each and every day that I put on those colors,
1: un luxe, un honor, jugar en un equip històric com és el Barça. Després sentirem què més ha dit el nou jugador del Barça de cara a la propera temporada. Aquest quart reforç firma contracte per 2 temporades i compartirà el lloc de base amb Justin Robinson i Juan Núñez, que continua. Mentrestant, en ciclisme, al Tour de França, avui hem tingut un final d'etapa accidentat. L'etapa se l'ha endut el belga Tim Merlier. És la tercera que guanya en aquesta edició del Tour, però la jornada ha estat marcada per una caiguda a 350 metres de la meta, dins de la zona de l'esprint. El principal damnificat ha estat el colombià Fernando Gaviria, que ha hagut d'abandonar per una fractura a la clavícula. A la classificació general, cap novetat, l'esloveta de Pogacar continua avui sent el mallot groc a 3 minuts i 36 segons de Jonas Vingegaard. I el que comença demà és el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. A la prèvia d'aquest Gran Premi, Max Verstappen s'ha mostrat avui molt fred, preguntat pel seu futur a Red Bull.
3: No. And what do you make of the speculation?
6: Nothing.
3: And do you have a date in mind?
6: No, there's nothing to say.
3: So
6: from my side.
3: So full commitment to Red Bull 2020.
6: I said there's nothing to say. I don't want to go here yes, say yes and no and this and that about my future.
1: Ja veieu, un frontó. Res a dir. Anava repetint mentre li preguntaven del dret i del revés què faria la temporada que ve. La temporada que ve, nothing to say. És a dir, res a dir com a resposta pràcticament automàtica que ha anat responent quan li feien totes aquestes preguntes. Per cert, també ha parlat Fernando Alonso. Diu que el seu objectiu per diumenge és arribar a temps a casa per veure la final del Mundial de Futbol. Això en Fórmula 1, en motos, el líder del Mundial de Moto3, el murcià de 18 anys, Máximo Quiles, farà el salt a Moto2 l'any que ve, també amb l'equip Espar, segons ha anunciat avui l'escuderia valenciana, amb què corre actualment i va llançat el títol de la categoria petita. Ara passen 7 minuts de 2:15, farem una petita pausa i ja obrirem tertúlia avui amb el Joan Poquí i amb l'Anaïs Martí.
0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
10: Propera parada, plaça Lesseps.
11: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
12: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
13: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
15: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
16: ara que volem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
17: I escoltarem els contes de RAC1.
15: A la piscina!
17: Al cotxe!
15: O a l'hora de la migdiada!
18: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
19: I, oh!
15: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
20: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
21: Ens trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
15: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
2: triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
4: Els dissabtes i els diumenges...
19: Esquerra, dreta!
23: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals...
24: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
4: De 7 del matí a 2 del migdia...
25: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
4: Via lliure amb Xavi Bundó.
26: S'ha torçat el peu,
27: avui.
26: Venint aquí.
28: És que l'edat no perdona.
26: L'edat castiga.
29: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
4: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara falten 3 minuts perquè siguin 3 quarts d'11 de la nit. Avui hem de repassar unes quantes carpetes Barça que tenim obertes. De fet, són més o menys són les mateixes carpetes obertes que hem anat tenint al llarg de l'estiu, tot i que amb modificacions. Sabeu allò que agafeu el subratllador i aneu fent anotacions? Doncs avui ha passat més o menys això, perquè d'una banda, Adeyemi, hem tingut un pas més. Adeyemi el que ha fet avui és passar les proves mèdiques i ha signat el seu contracte. Ell, ara falta també que es posin d'acord i acabin d'enllestir paperassa al Dortmund amb el Barça, i un cop ho tinguem tot lligadet, doncs aleshores serà quan es farà oficial aquesta arribada del segon reforç del Barça, després d'Anthony Gordon. Ara és Adeyemi el que signarà per reforçar la plantilla de Hansi Flick. Això pot passar demà, però és que també l'altre nom que tenim sobre la taula és, i demà és un dia important, és el de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, que va tornar, com sabeu, lesionat de la selecció neerlandesa, de la participació al Mundial, on va caure als 16ens de final. Li van fer proves dilluns i van veure que alguna cosa no funcionava. Doncs bé, amb els dies hem anat sabent que no funcionava, però és que, a més, pot arribar a ser una lesió greu, de mesos. Demà és quan sabrem exactament què té, i ell haurà de decidir si passa o no pel quiròfan. I, finalment, aquella carpeta grossa, perquè és la més gran que tenim, la que tenim entre les mans, que és la de Julián Álvarez, doncs avui hem tornat a sentir la veu del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo. De fet, l'escoltàvem fa uns moments durant el sumari, en què explicava aquell missatge que ja s'ha tots, ¿eh?
1: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
2: Álvarez.
1: Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
0: I quan dic que és més del mateix, és que és més del mateix, amb l'equivocació inclosa, la de Julián López, en comptes de dir Julián Álvarez. Doncs bé, aquests tres noms són els que avui llançarem a tertúlia, ara quan arribin el Poquí i l'Anaïs Martí, però lògicament començarem amb la mirada posada en aquest Mundial, en aquest tros de final que tenim per diumenge. A partir de les 9 del vespre s'enfronten Espanya i l'Argentina, és a dir, el campió de l'Eurocopa, el vigent campió de l'Eurocopa, la selecció espanyola, amb el vigent campió de la Copa Amèrica, que és la selecció Argentina, que és, per tant, Leo Messi. I aquella finalíssima que no vam poder veure el mes de març per culpa del conflicte entre el conflicte d'Israel, doncs ara sí que el podrem veure oficialitzat, per dir-ho d'alguna manera, perquè es juguen ni més ni menys que la Copa del Món a totes dues seleccions, una argentina amb l'afegit que és la vigent campiona també d'aquest Mundial, per tant, qui defensa el títol. I per aquí començarem, per saber l'última hora. De seguida connectarem amb el Damià López, que des d'ahir el tenim a Nova York. Si recordeu, ahir vam acabar Tobiràs una mica preocupats, les coses com són, perquè dèiem, i el Damià arribarà durant la matinada? Quan arribarà? El teníem aturat no a Nova York, sinó a unes quantes hores de Manhattan, perquè l'avió havia hagut de fer unes quantes voltes perquè no podia aterrar per culpa de les tempestes elèctriques. Doncs bé, ara em sembla que podrem seguir el fil de com va acabar aquella nit. El van deixar a Baltimore. Ara sí que us puc assegurar que el tenim a Nova York. Damià López, com estàs? Bona nit.
3: Què tal, Xavi? Molt bona nit.
0: Ets a Nova York, ets a Manhattan, oi?
3: Sí, sí, sí. Ara, mira, t'he de dir que estic fent una de les millors connexions de la meva vida, tu, encantat. És a dir, ara caminant amb el Quantum per Nova York, per Manhattan, encantat de la vida, a 3 dies de la final del Mundial, i ja et dic, amb un temps espectacular, passejant enmig de tota la gentada, gent amb samarretes de la selecció argentina, d'Espanya, gent absolutament aliena a la final, un dia qualsevol a Nova York, però evidentment ja ambientats amb la final que hi haurà d'aquí 3 dies, al MetLife de Nova York. És exactament, a dir, la connexió que jo m'havia imaginat fa 8 anys, quan es va designar la seu mundialista, no? Estats Units, Canadà, Mèxic, i quan es va saber una miqueta més tard que la final seria a Nova York, sí, doncs sí. Jo ja em vaig imaginar una cosa així, és a dir, connectar amb el Tu diràs, caminant per Manhattan. Doncs això és una mica el que em vaig imaginar, i ara estic fent aquesta connexió, per sort, no espatllada per l'odissea de viatge que efectivament vam viure ahir.
0: Mira què regala l'Oriol, mira. Start spreading
3: the news. Home, l'amic Frank. Molt bé, molt bé.
0: Això mateix, el mateix amic Frank. Sí, sí. Per tant, m'estàs dient que aquesta connexió la portes preparant fa 8 anys, podríem dir-ho així, no? Podríem dir que és la connexió més preparada de la història.
3: Sí, me l'havia imaginat. Ara estic creuant un pas per vianants, d'aquests que la gent es fa la foto.
0: Sí.
3: Bé, aquesta olor tan característica de Nova York, Ara veig aquí a una...
2: Descriu-me-la, tan característica, però clar, a veure, descriu-me aquesta olor que sents ara mateix a Nova York.
3: D'aquestes coses que es fumen, saps? D'aquestes coses que fumen alguns.
2: Ah, d'acord.
3: És una olor, sí, sí, una olor molt característica, Xavi, de Nova York, que jo crec que és una ciutat que, per molt que... A veure, jo no sóc... No freqüento molt Nova York, però, per exemple, aquest mes de gener ja hi havia estat, no? I és una ciutat que, per molt que vinguis, per molt que la visitis, us ha encantat i amb ganes de més. Bé, en aquest Mundial hem estat a moltes ciutats, però és que no n'hi ha cap com Nova York, una ciutat que t'absorbeix, que t'atrapa, no? Una ciutat mastodòntica, monumental. I bé, mira, t'he de dir que aquest matí hem estat a una hora de Nova York, tu, on s'ha entrenat a Espanya. Era un viatge que no s'acabava mai, a New Jersey, i és que potser és l'únic gran paró, no?, d'aquesta final, que gairebé diria que molta gent, clar, aquí les connexions les fem des de Nova York, però la final es juga a New Jersey, que no té absolutament res a veure. Molta gent es pensa que New Jersey forma part de Nova York, però és un altre districte, és una altra ciutat, i potser és el que, bé, d'alguna manera, no és que dic que espatlli, però cal matisar que la final es juga a una hora de Nova York, que juga a New Jersey, d'alguna manera dificulta una miqueta, doncs, el desplaçament i doncs bé, doncs que la final no juga aquí a Manhattan, i sí que és una miqueta, doncs una dificultat, perquè t'has de moure moltíssim i la vida es fa aquí a Manhattan, però, per exemple, de cara a la final, també amb la presència de Donald Trump, doncs serà una complicació.
2: Clar, clar. Mira, sobre les complicacions de desplaçament, que tu més o menys te les has anat trobant durant el Mundial, perquè clar, estem parlant de seus, moltes d'elles molt distanciades, amb molt quilometratge a fer per arribar d'una seu a l'altra. Aquesta matinada tu has tingut un entrebanc. Part ens l'explicaves ahir en directe, no?, perquè eren aquestes tempestes elèctriques que us van impedir aterrar de bones a primeres a Nova York, i et van portar a Baltimore, però és que allà vas tenir un segon problema.
3: Sí, sí, sí. Clar, la situació va ser que, i no em va passar només a mi, li va passar a la selecció espanyola, que va tenir alguns problemes per aterrar, i també alguns periodistes que van viatjar més tard perquè hi havia aquesta tempesta elèctrica, no es pot aterrar, però una vegada, doncs, l'avió es va quedar sobrevolant el cel de Nova York, no podia quedar-se eternament sobrevolant el cel, però no costava combustible, aleshores van buscar un aeroport proper, aquest era el de Baltimore, per anar, doncs, a Baltimore a repostar, a fer benzina, I aleshores tornar, però el problema va ser que, com que l'avió i la tripulació duia tantes hores, un dels membres, en aquest cas una de les membres de la tripulació, va dir que la seva jornada laboral sabia que... Jo la veritat és que no m'ho creia, Xavi. M'ho van haver d'explicar bé, i de fet, mira que d'anglès hem viatjat i ens defensem, però m'ho van haver d'explicar en un espanyol ben detingut i reposat. De fet, explicaré una interioritat. Ens ho van haver d'explicar a mi i el Jordi Évole, que viatjava amb el seu fill, que estan aquí vivint al Mundial, i ens ho van haver d'explicar els dos, que després vam estar sopant junts a Baltimore, i han dit, això és veritat? Diu, sí, una de les tripulants diu que la seva jornada laboral s'ha acabat, a més viu aquí a prop de Baltimore, i que se'n va. I aleshores, per una qüestió de... Sí, se'n va anar. I aleshores, per una qüestió de normativa, fan falta 4 persones. I van dir, o tromen algú, o ja podeu baixar tots de l'avió i o dormiu a Baltimore, o us llogueu un cotxe cap a Nova York, o que sí. Aleshores, van trobar una persona a Washington i va conduir des de Washington fins a Baltimore, i l'avió va poder despegar des de Baltimore cap a Nova York. Evidentment, a Baltimore vam estar sopant amb el Jordi, i després vam volar cap a Nova York. Un avió que havíem d'arribar, un vol en què havíem d'arribar a les 4 de la tarda a Nova York, vam arribar de matinada. Una aventura que és assumible, no passa res, però clar, amb el desgast dels dies, doncs va ser greu perdre's la tarda a Nova York, però bé, són aventures mundialistes, i ja som aquí per viure la prèvia d'aquesta gran final.
2: Típica aventura que et passa el segon dia des que has arribat, i mira, et fa gràcia.
3: Exacte.
2: Potser quan et passa el dia 35, dius, escolta'm una cosa, que ja n'he viscut, però d'aventures tinc el llibre fet, és a dir, que no em calia aquesta. També et dic una cosa, aquesta ocuparia un lloc important, d'aventura, perquè acabar sopant a Baltimore amb Jordi Évole després que l'avió no hagi pogut enlairar-se per anar a acabar, no està gens malament. Escolta'm, Mami, després em explicaràs l'última hora, però ara que m'explicaves que està ple de samarretes d'Argentina i Espanya, lògicament hem de pensar que l'Argentina és qui guanya, no?
3: Sí, és un desembarcament total d'aficionats argentins. De moment està la cosa tranquil·la, però, esclar, ahir van guanyar la semifinal d'Atlanta, estava ple de, lògicament, ple d'argentins, i, clar, com que és un país, el que et dic, tan mastodòntic, en què les distàncies són tan llargues, i al cap i a la fi, doncs, fins que ahir s'acaba el partit, clar, al minut 85 els argentins s'anaran cap a Maia, que haurien anat a veure el tercer quart lloc, i la majoria se n'haguessin anat cap a Argentina o cap a on tinguin el seu domicili. Aleshores, clar, Argentina remunta i toca el moment de muntar-se el viatge cap a Nova York. Per tant, doncs, segurament molts dels argentins que vindran aquí

0: Escoltant, ostres, Baltimore, que a part és una ciutat duríssima i
1: sí. Té una de les millors, una de les millors sèries del món mundial, estan ambientades a Baltimore, que és The Wire, però potser és de la poqueta cosa que puguis treure en profit de Baltimore.
0: Mira,
1: no ho sé, jo no hi he estat, eh?
0: Amb el Poquí vam estar en una gira del
2: Barça.
0: Hola, bon
2: vespre.
1: Bona nit, com estàs?
2: No, de fet, estàvem a Nàpolis, que estava al costat.
0: Sí.
2: Allà, a Baltimore, el que tenen és el cranc. Foten crancs i es fa cracs. I fot, donen un martell a la cuina i es cracs. Has de tancar i menjar de forma guarra a l'interior del cranc.
1: L'estil Baltimore, sí,
0: sí,
1: ja està.
0: Sí, sí, no, l'estil Baltimore total, perquè no tornaràs a veure mai més una situació com aquella enlloc.
2: Ja. Hi ha una altra cosa interessant de Baltimore, que és que és la ciutat on residia Aníbal Lecter, el doctor Aníbal Lecter. Sí?
1: Ah, no ho sabia.
2: Era el jefe de psiquiatre a Baltimore i es va cruspir un violinista de la Orquestra Filarmònica de Baltimore perquè desafinava. I llavors ella estava entre el públic, el veure que desafinava, i pam.
1: Està bé.
0: Un motiu de
1: gent discreta a Baltimore,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí,
1: els crancs.
2: Sí,
1: molt agraïda. Músics, per si vingués un demà. Sí. Doncs a Baltimore, ahir va passar unes hores al Dami, però de fet ja el tenim ara a Times Square, és a dir, al vell mig de Manhattan.
0: Quina meravella, eh?
1: I quina enveja. Et diria sí. Sana, però és que estic dubtant.
0: No,
1: estic
0: no
1: debatent-me
0: sana.
1: Encara.
0: No,
1: si
0: no és sana. T'asseguro que jo, en el meu cas, no és sana.
1: Gens
0: no,
1: i mica.
0: Perquè a part és una ciutat que hi torna sempre.
1: Totalment.
0: I no et canses.
1: Totalment.
0: És a dir, tots voldríem anar cada any.
1: Absolutament.
0: Bé, com a mínim...
1: Doncs mira, és una ciutat no ben bé Manhattan, perquè serà Nova Jersey, però és on es jugarà possiblement la final més esperada després de molts anys del Mundial.
0: En el pitjor estadi que segurament
1: sí,
0: trepitjaran.
1: Sí, senyora.
0: Hem jugat, te recordes d'aquell estadi?
2: A mi m'agrada.
0: No, sí, però en comparació amb el AT&T o
2: no
0: el SoFi Stadium i tal, arribes allà i dius...
2: És que jo ni a l'AT&T ni al SoFi, em sembla... No sé, a mi no m'agraden aquests estadis. A mi m'agrada més el... Ho dic seriosament, el...
1: El MetLife.
2: El MetLife, que antigament era el Giants Stadium.
1: Sí, exacte.
2: Està al mateix lloc on està aquest. Per cert, és el darrer estadi, el Giants, on Maradona va vestir la samarreta del Barcelona. La meiva.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè van anar a fer, després de la temporada 83-84, que es jugava a l'Eurocopa, els no internacionals, mentre Espanya estava jugant, que va ser finalista de l'Eurocopa contra França, els no internacionals... van fer una gira per als Estats Units i van jugar amb el Cosmos de Nova York i diria que amb el Flamengo. I van ser dos partits, els dos darrers, que Messi va jugar a la samarreta del Barcelona.
1: És un altre nexe, allò que estem aquests dies, que estem embogits buscant nexes amb Barça, amb l'Argentina, amb Maradona, amb Messi, doncs mira, aquest no el sabíem i és bo, perquè és l'últim lloc on va vestir la samarreta del Barça.
2: Que no és el mateix estadi. Van derruir.
1: Sí, però vaja.
2: I van fer un altre al mateix lloc.
1: Doncs aquesta ja et dic, aquesta no la controlava ni molt menys. Això, diumenge, què? Què n'esperes?
0: Doncs és la final perfecta, no? Jo crec. I si haguéssim, com a mínim jo, si hagués hagut de triar dues seleccions que em feia il·lusió que es trobessin en una final del Mundial, eren Espanya i Argentina, vigent campiona d'Europa contra vigent campiona del món, i òbviament l'efecte Messi-Lamine, que és meravellós i en el meu cas, perquè mira, si he de triar una, doncs m'agradaria que Lamine guanyés perquè sempre és una primera vegada i un Mundial costa molt, i és veritat que són joves i tenen molt de temps, però mira, aquí Champions des del 2015 i ja han passat uns anys, m'entens? I penses, home...
1: I que Messi va triar a guanyar-lo fins als 35, és
0: correcte,
1: a dir que...
0: Correcte, i Messi ja el té. Si estiguéssim en un altre context, potser diria un altre no. Potser no, segurament diria una altra cosa. Però ara és com, no?, aquest testimoni de... És la foto...
1: Sí.
0: És aquella fotografia
1: de fa 19 anys.
0: De fa 10 anys, de Messi banyant el nen, i ara doncs és com... I si passa el contrari, doncs també ens alegrarem, què vols que et digui? Doncs sí, un segon Mundial per Messi també ens alegrarem. A mi Anglaterra o França m'hauria fet molta mandra.
1: Ja, bastanta més.
0: Final
1: bastanta
0: és
1: més.
0: Com un mirar, no m'expliquis històries, no me n'alegraria en cap cas.
1: Bastanta més. Puqui, com la veus aquesta
2: final?
1: Vols
2: que et digui la meva opinió o vols que fingeixi que m'interessa?
1: No farem sé, una cosa.
2: Què necessites?
1: Pensa't...
2: No, no, jo et deixo triar.
1: Aleshores...
0: Pots dir les dues coses, tranquil·lament.
1: Pots dir les dues coses. I és més, estic bastant convençut que si ara vols fingir-la, acabarà sortint la real també, no? Aleshores... Digues el que creus.
2: La real és que el que més m'agrada a la final és que queden pocs dies i s'acaba ja
1: perfecte
2: la pantomima aquesta de ficció, de Disneylàndia, que, bueno, que tot el món és perfecte i tal. Que al final és un mes de futbol amb jugadors que ja han

0: fet una temporada amb molta exigència, els que són els que no tenen la cara més dura que el ciment armat.
1: No, no sé per què ho diu. No, per què ho deus dir ara, això?
0: En general, vull. I,
1: ja en parlarem,
0: i amb els, els protagonistes, la veritat meva me la guardo, i el, sí que és cert que és una final entre dos, entre dos líders de dues etapes diferents, cosa que no havia passat mai. És a dir, juguen Messi, el millor jugador indiscutible per mi de tots els temps, i el dominador del futbol dels darrers 15 anys, pel que és dominador de futbol. Després hi ha altres que han fet gols i que han fet, els hi han regalat Champions, els han fet coses, però si parlem de futbol, penso que Messi és l'indiscutible dominador. I el seu relleu pinta que pot ser Lamine Yamal. Seria l'equivalent a que Pelé i Maradona s'haguessin enfrontat, per exemple, a una final d'un Mundial, cosa que no va passar. Per tant, sí que té aquesta... té aquesta, aquest al·licient. Aquest al·licient.
1: Al·licient?
0: El meu sentiment personal, insisteixo...
1: Sí, però el teu sentiment personal, evidentment...
0: Ni un ni l'altre em desperten cap simpatia, per tant.
1: T'entenc perfectament.
0: No tinc cap interès. Però jo hauria preferit Anglaterra-França en la final.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. I, de fet, pensava que jugaria Anglaterra i Espanya. Ho vaig dir la setmana passada.
2: I que guanyaria Anglaterra.
0: Bueno, no sé si ho vaig dir, això. Però
2: no, no ho vas dir.
0: Que jo volia que guanyés Anglaterra.
1: Hi havia
0: però...
1: molta gent que deia aquesta final a Anglaterra-Espanya. Sí. Hi havia molta gent que, no sé per què, França no se la creia, després no, anava veient i no se la creien. Saps?
0: Perquè tothom va dient que França és tan bo, tan bo, i bueno, jo pensava, qui és el vigent campió d'Europa?
1: Sí.
0: Espanya va eliminar França, crec, no?
2: Sí,
0: en l'Eurocopa. I França, aviam, té un altre entrenador d'aquests que no serveixen per res, com li ha passat a Anglaterra. Per tant, jo no veia gens improbable que Espanya tornés a eliminar França. No ho veia improbable. Ja, si m'ha sorprès sí. L'altre semifinal, sí que m'ha sorprès.
1: No, és que parlant d'entrenadors, el que fa i Tuchel, encara li busco explicació.
2: És convertir Anglaterra, amb tots els meus respectes, en un Getafe.
1: Sí, és una caricatura d'Anglaterra el que fa ahir.
2: I la dada de la possessió és demolidora.
1: I tant.
2: Que Argentina, després d'encaixar el gol de Gordon, tingui el 88% de la possessió... És que és increïble. Mm-hmm. Però com pots llançar un partit així a les escombraries? Introduint un tercer central. És com tu mires i penses, però aquest senyor, què està fent?
1: Sí,
2: i el
1: sí.
2: Pitjor de tot és que després tenien les poses d'hidratació barra publicitàries per intentar arreglar-ho i no.
1: Bueno, és que és una
2: en
1: cosa...
2: cap moment. I
1: clar,
2: penses,
1: després de correcuita, veure la imatge del minut, em sembla que era minut 88 o 89, fer entrar Rashford, que dius, a veure un moment...
2: Però què s'ha fumat, ja, aquest senyor, clar, no?
0: Gordon fa el gol i el canvies.
1: Sí, sí.
0: Crec que va ser el primer canvi, el segon.
1: El primer és Gordon.
0: I ja comença a posar aquell gegant del Newcastle.
2: El tercer és... És que no té cap mena de sentit. Res,
0: jo crec que no jugaria ni el Gavà, amb tot el respecte pel Gavà, o sigui, el Burns aquell.
1: És un despropòsit absolut. L'última mitja hora de partit, vaja, d'Anglaterra.
2: I després diu que no se'n penedeix de res.
1: Doncs endavant.
2: Clar, perfecte. Doncs
1: potser ja li diran que s'ha de penedir, és a dir, li diran quatre coses. No ho sé, no sé com acabarà, perquè, evidentment, avui llegint encara no hi ha novetats, és massa d'hora, falta un teixer i quan lloc, vull dir que falten coses per veure, però haurem de seguir com evoluciona el cas Tuchel amb Anglaterra, perquè és de les coses més bèsties que he vist en fa temps, eh?
0: El meu pronòstic és Guardiola seleccionador anglès. Aquest és el meu pronòstic.
1: Es va parlar d'Itàlia, no?, en un principi.
0: Tal com jo ho veig, Guardiola té quatre camins davant seu. Un any sabàtic i després té per mi tres opcions molt clares. Una d'aquestes tres opcions és fàcil perquè no hi ha entrenador, que és Itàlia, i les altres dues, per mi molt, molt probables, però que tenen entrenador, que són Brasil i Anglaterra.
1: I Anglaterra. Que al final són tres històriques, són tres grans seleccions que és segurament el que busca.
0: Fa molts anys, en una conversa que vaig tenir amb el Guardiola, fa molts anys, i no ha canviat de parer, o sigui, no ha canviat de sentiment. A ell li feia especial il·lusió algun dia ser seleccionador o d'Anglaterra o de Brasil. Per tant, doncs però clar, són les dues que tenen entrenador. Ara, tant un com l'altre, si les respectives federacions fossin una mica intel·ligents, ja haurien rescindit el contracte tant del pobre Carleto que té tota la meva simpatia, com el Tuchel, que, pel qual no sento cap simpatia.
1: Ah, també és cert que Carlo Ancelotti va renovar fins al 2030, bueno, just són, abans del Mundial.
0: Són d'aquestes coses, ell content, ell feliç.
1: Home, hombre,
0: tu.
2: Jo l'admiro, eh? Jo l'admiro, eh?
0: Tant,
2: sí, la gestió d'Ancelotti és impecable. S'ha posat ulleretes i tot, vull dir, és meravellós, no es pot atracar més.
1: És que signar
2: no es pot atracar
1: un
2: més.
1: Mes abans de començar el Mundial fins al següent Mundial és de professional.
2: No.
1: És una cosa de professional.
2: 100%.
1: Passen 2 minuts de les 11. Deixa'm tornar a Times Square, que tenim el Dami allà, per buscar l'última hora també de la selecció espanyola. Dami, ets per aquí encara, oi?
3: Sí, tant. Sóc per aquí. Ara ja continuo caminant i ja m'apropo al centre neuràlgic. Bé, hi ha un dels molts centres neuràlgics de la ciutat, que és Times Square. Em sorprèn perquè no veig prou samarretes argentines. Hi ha menys de les que m'esperava. Per tant, això vol dir que el desembarcament serà massiu quan es produeixi.
1: Uh-huh. I d'Espanya en veus alguna?
3: D'Espanya encara no. D'Espanya encara no.
1: D'acord.
3: D'Espanya encara no. No. Això vol dir que en el moment en què això exploti, la ciutat es convertirà, vaja, en un punt d'ebullició, d'augment molt turista, alguna samarreta puntual, però encara no s'ha produït cap concentració. És que està claríssim que la gent arribarà a última hora del dia d'avui, dijous, i sobretot demà, a falta de 48 hores. És que demà és un dia de màxima activitat, perquè demà hi ha atenció a mitjans d'Espanya, demà hi ha les rodes de premsa, que per primera vegada... Bones, és que em trobo aquí a periodistes... Em diu un company de Ràdio Nacional, em diu Mikel Oyarzabal, perquè ell és de Donosti i és el seu... és el seu ídol. Oyarzabal, sí, perquè jo sempre, ara obro parèntesi, jo sempre li havia discutit Mikel Oyarzabal i des del gol d'Eurocopa sempre me'l tira encara Mikel Oyarzabal. Doncs bé, demà, dos dies abans de la final, hi ha les rodes de premsa, que això és un fet extraordinari, perquè saps que les rodes de premsa, les conferències de premsa dels entrenadors sempre abans. Doncs bé, demà, novetat, tindrem De La Fuente amb Rodri, De La Fuente amb el capità de la selecció espanyola, Rodri, i Argentina, veurem si amb Messi. Ho està lluitant la FIFA. Lamine Yamal ja no, perquè Lamine va sortir el dia de la semifinal. Sí, sí. I doncs veurem a qui treu Argentina.
1: Perquè jugarà, no, Lamine? T'ho dic perquè... Ja saps, sí, per què t'ho dic. Perquè avui l'hem vist que no s'ha entrenat amb normalitat, que té aquestes molèsties a la cuixa, que és, de fet, la mateixa cuixa que es va lesionar aquí al Barça i que l'ha fet doncs estar-se un parell de mesos o una mica més recuperant-se. Com està Lamine?
3: Des de la Federació Espanyola et diuen que està bé. L'altre dia va sortir un punt
1: roig. Estan robant, Dami? Estan robant per aquí. Hi ha una alarma o què és això?
3: Bueno, també, mira, si et deia que l'olor a Nova York és la que és, també el soroll també és el que és. Una ciutat molt, molt sorollosa, amb una hiperactivitat també. Hiperactivitat constant, molt color, molta brillantor. I sobretot em quedo amb el que ha dit l'Anaïs abans, que és una ciutat que t'atrapa i que sempre vols tornar i que mai n'hi ha prou. De fet, el que menys m'agrada d'aquesta final és que Nova York només és fins dilluns, tot i que evidentment també són molts dies i hi ha ganes de tornar. Però bé, tornant al tema Lamine, sí. Des de la federació et diuen que està bé, però lògicament aquest benatge no és casual, tot i que ja he vist molts comptes argentins que diuen que no s'ho creuen, no? Que és una tàctica, però bé, potser és perquè s'haurien d'aplicar el cuento, no? Potser és que els argentins ho farien, però jo crec que l'embenatge de Lamine és una cosa real. L'altre dia va ser que avui potser no calia entrenar-se, i la meva teoria, Xavi, aquí és que si això fos un partit de menys transcendència, no una final d'un Mundial, o fins i tot un Barça-Getafe de Lliga, no el jugaria, però una final d'un Mundial o una final de la Champions, doncs la jugaria i la jugarà.
1: Doncs veurem. Us ha preocupat la imatge de Lamine amb aquest embenatge? O no? O creieu que realment és el que diu la federació, que no té res, que jugarà i s'acaba la història?
2: Home, jugarà perquè és una final d'un Mundial i només faltaria que el teu millor jugador
1: no
2: en un partit així no hi fos. Per tant, faran el...
1: Infantino mateix ho està fent massatge,
2: sí,
1: ara mateix,
2: sí, sí.
1: Per tenir la imatge de Messi i Lamine.
2: És que és evident. Si fos un altre partit, segurament se'l reservarien. Jo ja el vaig veure sortir una mica coix quan es va acabar, que era el que comentava ara el Dami. Vaig pensar, ostres, igual necessita un parell de dies de repòs, que entenc que és el que estan fent, però ja em costa molt imaginar-me, si no res molt greu, una final sense Lamine.
0: Jo sí que, responent a la teva pregunta, sí que em preocupa, sobretot des de que acabo de sentir el Damià dient que la federació diu que no té res. Des d'aquest moment ja no és que em preocupi, és que estic convençut de la catàstrofe, de que la catàstrofe és imminent. Hi ha una seguretat del 99% de que aquest home arribarà lesionat al principi de temporada.
1: Tal qual. Tal qual. No cal esperar-hi el comunicat, eh?
0: No cal que l'esperi. No cal que l'esperi. Em limito a aplicar el resultat d'experiències anteriors i no...
1: Sí. No, a veure, evidentment, la imatge no crida l'optimisme. Sí que és cert que hi ha aquesta manera de tranquil·litzar o almenys voluntat de tranquil·litzar de la Federació Espanyola de Futbol dient que no hi ha problema, que diumenge estarà bé, que no és greu. I
0: tampoc tenia problema el tifó neerlandès, no? I ens hem assabentat després que estarà...
1: Això és una altra història que després tractarem, també, perquè, evidentment, és un dels noms...
2: Però contundent.
1: Que tenim sobre la taula des de dilluns, que a primera ens va, no sé si sorprendre barra alegrar, veure que De Jong, ostres, no li tocava, i en canvi hi és, després vam saber per què hi era, no? I era perquè estava fent proves mèdiques d'alguna cosa que no funcionava, i a més el genoll. Posteriorment, amb els dies o les hores, hem sabut que, a més, no és que tingui lesió, no, és que té lesió i que pot ser de mesos. Clar. Per tant, veurem...
2: I va jugar infiltrat els dos últims partits en Països Baixos... Bé, mira, ja tens una altra carta aquí pels 4 mesos de baixa,
1: però
2: de llarga...
1: Però ara no et cal.
2: Mai
1: perquè
2: se sap,
1: Xavi. Perquè estàs 1-1, per tant, ara
2: bé,
1: teòricament...
2: Bé, fins que deixis d'estar-ho perquè et gastis X en...
1: Això ja és una altra història.
2: En Julián...
1: López.
2: Correcte.
1: Julián López.
2: Álvarez para los amigos.
0: Jo des del moment que van dir que estava a la Ciutat Esportiva, jo ja immediatament...
1: Vas fer el...
0: Immediatament vaig deduir que no estava, perquè coneixent el compromís d'aquest individu, coneixent el compromís d'aquest tio que a més és capità de la plantilla, o sigui que s'ha de tenir la cara molt dura, és que s'ha de retirar el dret a vot de l'acció de capitans d'aquest grup. D'aquest grup no se'ls ha de permetre triar el capità. L'entrenador ha dit, aquest serà el capità, perquè si han triat aquest individu a Ter Stegen i Araujo, és perquè si vostès no voten mai més. Bueno, doncs quan aquest paio amb un compromís nul o zero o negatiu amb el Barcelona estava aquest dia, jo immediatament no vaig necessitar cap butlletí informatiu perquè m'ho expliqués, ja vaig deduir que aquest paio està malament, està lesionat.
1: Doncs sí, la vas clavar, perquè efectivament està lesionat, i no només lesionat, insisteixo, sinó que és una lesió que pot ser de gravetat.
0: Que la dura és poc.
1: En tot cas, després hi tornarem. Ara ha sigut breu, després seràs una miqueta més extens, potser. Però abans, sobre l'Argentina, dèiem l'última hora d'Espanya amb el Dami. Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Tot plegat, hores després d'aquesta classificació d'Argentina, per tant, de conèixer el rival d'Espanya, una selecció argentina que, lògicament, també estarà viatjant cap a Nova York, si no hi és. El Dami, potser ho sap. Dami, saps si ha arribat l'Argentina a... De moment no el tenim, el Dami.
3: Ara sí.
1: Ara sí que arribes. Deia, saps si ha arribat ja l'Argentina?
3: És que, Greg, ara resarem, eh? Saps això de les comunicacions? Com que ja sóc ara sí que ja a Times Square totalment, bueno, hi ha una gentada aquí de por i potser si rebo la instrucció des d'Estudis Centrals potser m'ajudaré perquè igual es complica la connexió, no ho sé. No em consta, de fet he parlat amb amics argentins, amb el Fran Ali, que el vas entrar el dia, crec, d'Egipte, no? Sí, que ells estan tornant per carretera, que són uns herois, perquè estan fent el Mundial per carretera, tot, ara estan venint, des d'Atlanta fins a Nova York, i m'han dit que estava viatjant a Argentina, o sigui que crec que encara no ha arribat. Crec que han entrat aquest matí, com estan fent totes les seleccions, eh? Sí, per exemple, avui França ha entrenat, Espanya sempre s'entrena en la ciutat on ha jugat la nit abans i després viatja, o sigui que crec que Argentina està viatjant ara o està a punt de fer-ho.
0: Perfecte, doncs. Que Argentina viatja per carretera, ha dit?
1: No, company...
3: periodista
1: que viatja per carretera i li ha dit que Argentina estava a punt d'arribar, per tant, a poques hores o minuts, no ho sé, però vaja, imminent l'arribada també d'Argentina a Nova York de cara a aquesta final de diumenge, i el que deia Oriol Jové, bona nit, com
4: bona
1: estàs?
4: Bona nit.
1: Com s'agafen aquesta final contra Espanya?
4: Doncs, mira, per exemple, Messi, després del partit d'ahir, després de passar a la final, elogiava l'equip de Luis de la Fuente i, per conseqüència directa, també la feina que està fent el Barça.
5: Sí, una selecció enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también. Me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo del cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
4: Doncs Messi, que evidentment no ha desaprofitat l'oportunitat quan li preguntaven per la selecció espanyola arribant en aquesta final, doncs de recordar que continua això molt pendent del que fa el Barça, que evidentment estarà molt representat en aquesta final. Més elogis de la selecció argentina cap a l'espanyola. Lisandro Martínez considera que han arribat a la final els dos millors equips.
6: Creo que son dos selecciones que llegamos a la final y la verdad que se merecen las dos, porque España siempre propone jugar al fútbol, no cambia su identidad y nosotros lo mismo. Así que nada, va a ser un lindo espectáculo.
4: I Leandro Paredes considera que és un repte d'alçada el que es trobaran diumenge a Nova Jersey.
7: Seguramente es una final muy muy difícil, como fueron todos los partidos de este Mundial. Enfrentamos un gran rival, de mañana prepararemos el partido de la mejor manera, porque creo que va a ser muy difícil.
4: Per tant, molt de respecte cap a la selecció espanyola, i falta per sentir el seleccionador, Lionel Scaloni, fent aquesta radiografia en què també diu coses similars, bàsicament que España es justa finalista.
8: Un gran equipo, creo, podría decir que fue un justo ganador en la semifinal, le ganó muy bien a una selección que todo el mundo pensaba, y yo también lo pensaba, que era difícil de ganar, y le ganó muy bien, así que ya lo, por suerte, lo habíamos analizado en marzo, que posiblemente sea un rival, y ahora, bueno, ya lo tenemos analizado, han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo.
4: Per tant, tenien analitzada Espanya per la finalíssima, que finalment no es va jugar, segurament era el somni humit de la FIFA, aquest partit, que doncs acabés sent la final del Mundial, ja que no va poder ser doncs la finalíssima.
1: I molt pocs mesos després, allò havia de ser el març i ha acabat sent juliol. Per tant, en escassament 4 mesos, aquella final que no vam poder veure la veurem ara aquest diumenge al MetLife Stadium. Més enllà de fílies, de fòbies, de coses subjectives i d'enfrontaments personals, mirant-ho des de l'objectivitat, per vosaltres, qui és el favorit aquest diumenge? Com veieu aquest partit de futbol, parlant en termes futbolístics, al MetLife?
2: Home, jo crec que després de l'exhibició que va fer la selecció espanyola l'altre dia contra França, si parlem de futbol i són capaços de replicar un partit així, són molt més equip i aquest esperit col·lectiu, un cop arribes a la final, s'hauria de veure i bé, ara perquè la mina està amb aquestes molèsties, però si no t'estaries esperant al dia del partit de Lamin. També és veritat que l'Argentina doncs és una selecció que és imprevisible, no? Que a partir del minut 80 han remuntat 3 partits en aquest Mundial i tenen el millor jugador de tots els temps que fa el que li dona la gana, però li veus poca cosa més a l'Argentina ara mateix, més enllà de Messi, que es fica per un vol i que és veritat que té aliats, no? Lautaro, Enzo, que estan allà al mig esperant la centrada de Messi, però per mi, futbolísticament parlant, em sembla que la selecció espanyola és molt més completa, però és una final, l'Argentina és molt passional i pot passar qualsevol cosa. Però també tinc la sensació que l'Argentina s'ha tret com un pes de sobre, no? De dir, mira, jo ja vaig guanyar el Mundial, he arribat aquí,
1: he eliminat
2: Anglaterra, o sigui, m'he tornat a plantar en una final del Mundial, és com ara ja fora tensions, no? Una mica, i per aquí doncs potser pot tenir la selecció espanyola la batalla emocional també guanyada.
0: Jo és que fa una setmana era França, que fa una setmana, fa 15 dies tot,
1: sí, eh?
0: Que França era imbatible. Era impossible que guanyés el Mundial un altre equip que no fos França. Tenia un exèrcit de
2: golejadors,
0: de migcampistes, de defenses, tot. Vull dir, era impossible. I jo, per mindre, pensava, bueno, ja veurem. Ja veurem si és impossible o no. I ara amb Argentina, què em passa? Que jo tampoc veig Espanya que sigui la Brasil del 82 o del 70. Veig un equip que sí que està jugant molt bé, com a conjunt, que té les idees molt clares, que juguen pràcticament de memòria, però hi ha un factor, per mi, que pot ser determinant. Primer, hi ha dos factors. Primer, que Argentina, si té un component en el seu... Una característica que el fa temible, no ara, sinó històricament, és la competitivitat. És un equip que sap competir, que sap portar el partit a l'escenari que els convé a ells, com van fer ahir, per exemple, la primera part amb Anglaterra, que és joc soterrani, vull dir, no anar con chiquites, van a sac en cada duel, i tenen una capacitat competitiva descomunal, jugant millor o pitjor. Aquest és un dels factors que crec que...
3: Xavi!
0: Que, pels quals crec que no s'ha de menys tenir Argentina. I el segon és que Lineker va dir...
1: Perdona,
0: que
1: segon?
0: Si jugues amb Messi, estàs fent trampa.
1: Està
0: això és una frase de Lineker. Si jugues amb Messi, estàs fent trampa. Doncs.
1: Què dius, Dami, perdona?
3: Des de Times Square, president Joan Laporta. Com estem?
9: Bé, passejant per aquí amb el Deco, l'Alejandro i uns quants amics, fent temps pel partit de diumenge. Encara que d'aquí a diumenge tenim moltes events i reunions, i hem estat amb FIFA, hem estat amb la Lliga, hem estat amb la Federació, estem convidats per la Federació Espanyola, i clar, tenim 8 jugadors que estem molt orgullosos, perquè per ells és molt important el jugar una final d'un Mundial. Estan molt il·lusionats i, en fi, com a president estic satisfet i agraït i orgullós de tenir uns jugadors de tant talent.
3: Et vam veure com arribaves l'altre dia a Dallas. Com estan sent aquests dies per als Estats Units?
9: Bé. Ja et dic, han estat amb molta intensitat, perquè aquí està la crem de la crem del futbol, no? Mundial. I ja no només el partit, sinó els events que hi ha hagut abans dels partits. I reunions que hem tingut amb la Lliga, que també està aquí el president, el Javier Tebas, amb el president del Rafael Louzán, de la Federació també. Doncs, home, hem tingut l'oportunitat de sopar plegats, de veure'ns per parlar en general del futbol. I clar, a l'hora del moment que l'Infantino i el seu board també vam estar amb ells, hem parlat molt. I la veritat és que veig que han arribat dues seleccions que potser a nivell de seleccions és el partit millor que es pot jugar, saps? Dos estils diferents, amb jugadors de molt talent, ara ja dic, dos equips diferents. I penso que també l'àrbit s'haurà d'imposar, perquè hi ha estils diferents. Els argentins són, diguem-ne, més intensos, més agressius en el moment de jugar més al xoc. I la selecció espanyola doncs juga més conjuntada, eh? Té un estil de joc molt semblant al Barça, perquè és normal, tenim molts jugadors a la selecció.
3: Estem envoltats de molta gent que es vol fer la foto i demanar un autògraf, però res...
9: Això és el Barça. Això és el Barça, que és el millor que hi ha, i bé, la gent ho reconeix. Eh? Els jugadors del Barça que estan aquí, ha arribat també el Messi a la final, que me n'alegro.
3: Anava a dir, això és, aquesta final, Lamine contra Messi, orgull de Masia, orgull de Barça.
9: És orgull de Masia, és el Barça el Messi pertany al present, al passat però al present també, saps? I el Lamine és present i és futur. Estem molt orgullosos de tenir aquí doncs, dos jugadors que són molt representatius del que és el sistema genuí de jugar a futbol del Barça, la manera de com eduquem, com formem els jugadors, i per mi com a president és un orgull que tinguem a dos jugadors formats a casa a la final i que siguin les referències mundials. Però a més si li afegeixes doncs que tenim el Joan Garcia, que tenim l'Eric Garcia, que tenim el Cubarsí, que està fent un mundial espectacular, l'Olmo, el Gavi, el Pedri, el Ferran, en fi, està molt bé.
3: Argentina i serà el Julián Álvarez, i amb això acabo. Cerezo acaba de dir que Julián es queda atlètic. Què pots dir en aquests moments?
9: Bé, nosaltres hem fet una oferta. Això, doncs, en aquests moments, doncs, evidentment, haurà de decidir l'Atlètic de Madrid. El jugador s'ha manifestat públicament doncs, que vol sortir. Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si l'Atlètic de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
3: N'hi hauria una altra?
9: Home, precisament és il·limitada perquè el Deco és el primer que diu home, l'entrenador vol aquest jugador, ja ho hem manifestat, hem fet una proposta a l'Atlètic de Madrid, crec que molt bona, i esperem un temps prudencial, perquè ha d'haver-hi temps per tenir doncs, o per treballar les altres alternatives, que com sabeu el Deco les treballa molt bé, ens ha portat a la Dayemi, doncs aquesta setmana que ve firmarem ja el contracte a nivell oficial, però
10: És un jugador que ja l'han incorporat treballant d'una manera molt discreta, molt eficient, molt efectiva, i també amb el Gordon, que vam veure l'altre dia, que
3: va marcar també.
10: Sí, va marcar amb una jugada d'anticipació, és un jugador ràpid, ja no només és la tècnica que té, sinó que també és un jugador molt treballador, molt intens, que pressiona, i la veritat és que estem molt contents amb el treball del Deco.
3: I si no, hi hauria pla B, no? Si no, o què?
10: Bueno, no es tractaria de plans B, són alternatives diverses. En el món del futbol ja són diverses alternatives que el director de futbol treballa permanentment, no s'atura, i hi ha diverses opcions en un club com el Barça, i ell les coneix perfectament i ha d'encertar en la que sigui més adequada.
3: President, moltes gràcies per atendre RAC1 des de Times Square.
10: Estic molt content de ser aquí a RAC1, que sembla que estigui a Barcelona.
3: Poder parlar català, poder-nos parlar.
10: És meravellós poder parlar català.
3: I aquests dies amb el Lofar i tot això.
10: Bueno, són molt respectuosos, s'han portat de meravella amb nosaltres. Estic molt agraït a la federació, al tracte que ens ha donat. Sí. I en general a tots, tots els components de la federació, i estic agraït. Ara sí que és un gust poder parlar català aquí a Broadway, al vell mig de Nova York, amb tu, a RAC1 aquí.
3: Molt bé, gràcies, president.
10: Encantat.
3: Gràcies. Bueno, Joan Laporta, president del Barça, estem envoltats. O sigui, era una cosa, la veritat, que se'ns anava apropant, ara envoltat ja com de 300, bé, ara exagero, però de 40-50 persones que volen una foto, un autògraf. Estàvem sent absolutament devorats, les paraules de Joan Laporta aquí des de Times Square, que l'he vist, dic, però si és el president, fent una volta amb Deco, amb la comitiva blaurana, ens ha atès amablement, que ho deia ell, fa il·lusió parlar català aquí, jo diria que al centre neuràlgic de la capital del món.
1: Sí, sí. T'ha passat el que ens passa als catalans quan viatgem, que ens trobem catalans arreu i, mira, aquest que parla català, doncs a tu t'has trobat ni més ni menys que el president del Barça, Joan Laporta, que també és lògic que hi sigui, perquè serà un dels que estarà present en aquesta final de diumenge entre Espanya i França, sobre Julián Álvarez, que evidentment ell ha dit el que havia dit. A més, hem sentit primer el president de l'Atlètic de Madrid fent la seva part al guió, ara sentíem també el del Barça continuar amb la seva part del guió, i aquesta pel·lícula interminable, de moment, doncs seguirà uns dies més, veurem quants, no?
2: Sí, bé, segur que quan s'acabi el Mundial en tornen a parlar, estic convençuda que hi haurà una altra oferta, i estic convençuda que Julián Álvarez acabarà al Barça.
1: Sí, sí.
2: Sí, cada dia estic...
1: Ho tens més clar, eh?
2: Sí, sí, perquè escolto el president Laporta, les interpretacions que es fan, Flick vol un nou sí o sí, i estic veient que aquest futbolista acabarà venint aquí. Després del preu ja en parlarem, en funció dels bitllets que s'acabin pagant, però vaja, crec que acabarà, que s'acabarà fent.
1: Per cert, mirava estrany, perquè he dit una final que no tocava,
2: has
1: potser.
2: Has dit Espanya-França.
1: Sí, després ho he recuperat al meu cervell, Argentina, anant enrere, sí, i he dit...
2: Això ja és...
1: Tenis la cara, et conec de fa uns quants anys. I dic alguna cosa, he dit que no li ha anat bé. En tot cas, sí, que dic clar, Espanya-Argentina.
2: França ja aquest, fora, Mbappé fora.
1: Sí, Mbappé i tants altres, que si Dembélé, si
2: no ho és. Però especialment Mbappé.
1: Sí, senyora. T'he mig tallat, Poquí, ho havies dit tot ja, sobre Argentina.
11: Crec que
1: sí.
11: Sí,
1: havies acabat amb Lineker, dient que fa trampa, no, Argentina?
11: Sí.
1: Perquè juguen més, sí.
11: Per tant, és una carta que tenen a jugar.
1: Sí, sí.
11: Depèn de com sigui el context de partit, clar. Si el context de partit és com el d'Anglaterra, però clar, Espanya no cometrà l'errada de Tuchel, perquè si hi ha un jugador capaç de moure's i trobar espais on no n'hi ha davant d'un rival absolutament tancat a l'àrea, aquest és Messi.
1: Mm-hmm.
11: Espanya no, Messi pateix amb el camp llarg, per una qüestió òbvia de l'edat que té i de que les condicions que té ara no són les que tenia fa 15 anys. Per tant, segur que Espanya no cometa aquesta errada, però si depèn de com funciona el partit, si el partit està atascat, si el partit no camina, que és el que busca l'Argentina, perquè té aquesta competitivitat que el fa... Ja el fill de Simeone, vull dir, tampoc cal ser un Einstein per entendre
1: totalment
11: quin tipus de partit buscaran. I en aquest context,
0: Argentina es mou bé, i si el context és aquest, Messi és jugar amb trampes. Tenia Messi jugar amb fer trampes, sí, tenia, sí. Tenia un jugador més.
1: Podríem dir que Espanya és la favorita, i aquí ho dic com una cosa més, que no sé si tindrà pes, segurament no en tindrà, però és una cosa més a favor d'Argentina. Espanya és la favorita, però Argentina és la preferida, per tot aquest relat que però té guanyat Argentina.
0: Per qui?
1: És que per això, moltíssima gent.
0: Això també em posa nerviós a mi, què vol dir?
1: No, la preferida vull dir que és la selecció que molta gent vol que guanyi el Mundial, vale, és a dir, jo crec que és l'Argentina, jo crec que precisament per Messi i per com ha arribat Argentina posant-se sobre de Messi i ell arrossegant tot l'equip cap a la victòria, jo crec que molta gent vol que Messi acabi la seva carrera amb un segon Mundial. Per això jo crec que Argentina és la preferida de molta gent en la final de diumenge, eh? Potser perquè pensen que la Minya tindrà temps de guanyar-ne. És la meva manera de veure les coses, eh? I perquè parles amb la gent i, ostres, hi ha una febre per Argentina i, sobretot, per Leo Messi de cara a aquest diumenge, que jo no l'havia vista fa molt de temps.
0: Sí, ells són els bons.
1: Molt de temps.
0: Argentina són els bons.
1: Jo crec que el relat
0: rival
1: ara mateix està així. Jo crec que ara mateix està així. Passarà que passarà després, eh?
2: Jo crec que la gent...
0: Jo, per evitar... que surti segons quins cavernícoles a perturbar la meva pau quotidiana, ja ho signo, ja signo que passi això. Però tampoc acabo d'entendre aquest... No, hòstia, és que els bons són els argentins. Per què, collons? Pues tenen els seus propis... I els anglesos tenen els seus, no?
1: Sí, o sigui, sí. Però és qüestions de relat.
2: No, però és veritat que Messi arrossega molta gent. Jo avui, per exemple, jo què sé, a l'escalada de veïns és que no es parla d'una altra cosa. Diuen, ostres, Lamine, sí, tal. Diuen, ja, però és que està Messi. És que hi ha Messi. Mm. I hi ha molta gent que, si no fos per Messi, se la bufaria la selecció argentina aquí a Catalunya. Però Messi és com que la gent se'l sent com a propi i penses, ostres, doncs és una final... Que si no la guanya Lamine i la guanya Messi, no et sabrà greu, no? Perquè penses, mira, el millor futbolista de tots els temps guanyarà dos Mundials. Ara bé, també es parla, no, sí, Lamine té molts anys, bé, té molts anys. Parlem també de la dificultat que té arribar en una final d'un Mundial, que Espanya no arriba ni el guanya des del 2010. És una barbaritat.
1: Sí, sí.
2: I parlar d'aquestes facilitats de no, és que són molt joves, és com la Champions o la pilota d'or, no, és que té molts anys. Bé, depèn dels equips i de les circumstàncies. I les coses s'han de guanyar com més d'hora millor. I quan abans tinguis l'oportunitat, millor. I si és passat demà, millor que d'aquí 4 anys. Perquè d'aquí 4 anys vés a saber on serem tots plegats i què haurà passat.
1: I encara té més mèrit per mi que Espanya hagi arribat a aquesta final. Home. Per l'edat dels jugadors, pel trobar-se davant d'una oportunitat que dius, ostres, noi, normalment,
2: la min, amb 19 però anys... Però no parlem suficient del paper de Cubarsí en aquest Mundial, sí, sí. Que ha estat molt més transcendental que el paper de la Lamine Yamal.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: O sigui, Cubarsí s'ha graduat amb cum laude ja en aquest Mundial i és molt difícil mantenir aquest nivell amb 19 anys en el teu primer Mundial i plantar-te en una final.
1: Totalment.
2: És una cosa fora de sèrie completament.
1: Va, que farem una petita pausa i de seguida tornem per rematar tema Mundial i per començar a parlar de De Jong, per exemple, o de Yemi, o de Julián López.
12: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: Para el teu jo del día a día. Para el teu jo artista. Para el teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
16: Propera parada, plaça Lesseps.
17: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
18: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
19: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
18: Amb gent pionera.
20: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
18: I que vol canviar el món.
21: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
22: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
23: Change the world, or the world will change you.
24: RAC1 Podcast.
22: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
25: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
26: 7 de gener del 1969.
25: I el número de la sort, el
26: 5.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
27: RAC 1.
28: A la primera pedra som culturalment actius.
29: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
28: Econòmicament estables.
30: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
28: Psicològicament tranquils.
31: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
28: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
32: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
28: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
22: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra. Amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió.
33: Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.
22: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 3 minuts, passant de 11:45, parlant del Mundial, d'aquesta superfinal de diumenge entre Espanya i l'Argentina, d'aquest duel de cracs, d'aquest duel de grandíssims jugadors, un, el millor de la història, Leo Messi, l'altre, un que està criat a, veurem què pot fer, però com a mínim a seguir el mateix camí, que és la minya mala amb la selecció espanyola. Això ho viurem diumenge a partir de les 9 del vespre, però parlant d'aquesta final, Oriol deixa alguns registres interessants a comentar.
1: Sí, per exemple, que serà la primera vegada que juguin la final del Mundial els campions d'Europa i de la Conmebol. Si Espanya guanya, a més, el Barça serà el primer club en tenir dues vegades 8 jugadors a la selecció campiona del món, ja ho va fer el 2010 i ho repetiria ara, tot i que no serà l'equip més representat en aquesta final, és l'Atlètic de Madrid, amb 9 jugadors repartits entre Argentina i Espanya. Espanya, que es pot convertir també en la primera selecció europea que guanya un Mundial sent vigent campiona d'Europa dels últims 50 anys. L'última que ho havia fet va ser Alemanya al Mundial del 74. Argentina, de la seva banda, podria guanyar 2 Mundials seguits per primera vegada. De fet, només havia encadenat 2 finals al 86 i al 90. Aquell cop va guanyar la primera, va perdre la segona. Serà la segona vegada que jugui, que repeteixi presència consecutivament en una final. A més, amb noms propis, Lamine i Cubarsí, que es convertiran en el tercer i quart jugador més jove en disputar una final del Mundial, i Messi, en el segon futbolista en jugar 3 finals, igualant el brasiler Cafú.
0: Registres interessants, alguns d'ells a comentar. I l'altre tema que tenim sobre la taula des de la celebració, sobretot, no?, de la victòria de l'Argentina sobre la gespa, és aquesta celebració amb les Malvines són argentines, aquella pancarta que lluïen alguns jugadors o que portaven alguns dels jugadors de l'Albiceleste. Doncs bé, el govern britànic ha instat la FIFA que obri una investigació per aquesta pancarta.
1: Sí, la semifinal va tenir ja des de la prèvia aquest rerefons polític per l'arxipèlag que va enfrontar Argentina i el Regne Unit en una guerra l'any 82. Avui el portaveu del primer ministre Keir Starmer ha subratllat que pot ser que la Copa del Món no sigui nostra, no sigui anglesa, però les Falkland, que són com els britànics anomenen les Malvines, sí que ho són. Una declaració prou contundent i en la qual, a més, s'ha mostrat favorable a qualsevol mesura disciplinària que vulgui aplicar la FIFA, una declaració a la qual hi ha posat veu el ministre britànic de Ciència, Innovació i Tecnologia, Peter Kyle.
2: És del tot inapropiat. La política s'ha de mantenir allunyada del futbol. Aquest és un principi molt clar de la Copa del Món. Però qualsevol conseqüència que se'n derivi ara és una decisió que correspon a la FIFA. Jo, sens dubte, crec que la FIFA hauria d'investigar el tema. Crec que ho hauria de fer.
1: Tot plegat després, com deies, que alguns futbolistes argentins ensenyessin després de passar a la final i encara sobre la gespa una pancarta amb el lema «Les Malvines són argentines», una reivindicació que va continuar a la zona mixta. Pregunta per Leandro Paredes.
3: La última. Se vio una bandera que desplegaron los jugadores que decía «Las Malvinas son argentinas».
4: Y serán siempre argentinas.
3: Gracias.
1: Les Malvines són argentines i seran sempre argentines. En una altra entrevista, al cap d'una estona, el mateix Paredes reconeixia que el d'ahir no era un partit com un altre, sinó que, al contrari del que havia dit Scaloni en la prèvia, tenien molt present aquest conflicte bèl·lic, cosa que, de fet, ja es va notar. Només sortir els jugadors a la gespa en l'expressió dels jugadors al moment de cantar l'himne.
5: Sí, sí, creo que lo que vivimos hoy en el himno nuestro fue algo espectacular, muy emocionante. Si bien, como decís, siempre quisimos transmitir que era solo un partido de fútbol, para nosotros éramos conscientes que no era solo así, que era muy importante para todo nuestro país y creo que tenemos una alegría muy grande.
1: Y también va a hablar Lisandro Martínez.
6: No podíamos fallar al pueblo argentino.
1: Doncs contundents també els jugadors a la zona mixta. El cas, i per això reclamen els anglesos, és que el reglament de la FIFA prohibeix expressament exhibir missatges o lemes polítics per part de jugadors i membres de les seleccions. Argentina ja la van multar el 2014, la va multar la FIFA per ensenyar una pancarta amb el mateix lema en un amistós contra Eslovènia, i més recentment, segur que recordareu, Rodri i Morata, que van ser sancionats en un partit per la UEFA per cantar Gibraltar és espanyol en la celebració de l'Eurocopa de la selecció espanyola ara fa 2 anys.
0: Mm-hmm. Demanen certs sectors de l'entorn de la selecció espanyola que siguin amb celeritat aquestes sancions. Lògicament, abans de la final no podran ser, hauran d'esperar.
7: Perquè volen que sancionin tot,
0: sí,
7: tota la selecció.
0: Volen, aquells que portaven la pancarta volen que els sancionin. No podrà ser.
7: Qui eren?
0: Era
1: Lo Celso,
0: i l'altre era... Ah, sí, el Romero, Cuti Romero era l'altre que... El que passa que després s'hi afegeix un tercer que és el que no tinc ara al cap, perquè era Cuti Romero i Lo Celso d'inici i després s'hi afegeix un tercer. Però què passa? Que al llarg de la celebració aquella pancarta va donant voltes pel camp. Per tant, en algun moment o altre, tots van anar passant per allà. Però vaja, s'ho mirarà la FIFA i a veure què decideix. Potser acabar amb una munta econòmica i s'acaba la història, també.
7: Jo faig spoiler. Si fos una estelada, seria expulsió automàtica i sanció durant 15 anys i clausura de l'Spotify Camp Nou, encara que...
0: És igual, no?
7: Perquè sí. Sent això, serà res. Una multeta i ja està.
0: I a córrer.
7: I a córrer.
0: I s'ha acabat. Veurem, perquè evidentment
8: Lisandro
0: és...
8: Lisandro Martínez.
0: Lisandro Martínez. Mm. I el Cuti Romero no hi era en algun moment o altre?
8: Otamendi, Lo Celso i Lisandro.
0: I Lisandro.
8: Però es van passar...
0: Aquí és que ve de saber també qui va portar la pancarteta. Mm. En tot cas, aquest és un dels temes de la prèvia, també, per fer una mica de soroll, també per acabar de veure si pots treure algun rèdit, que no crec, ja et dic, perquè la final és d'aquí 3 dies. Ara falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 12. Farem una mica de Barça, no? I parlem una mica de Barça, o què?
7: Bueno.
0: Vinga. Abans, però, sí que us volia dir que si us agraden les motos, tens una Honda o somies tenir-ne una, doncs Momento Akaimoto, el teu concessionari oficial Honda, arriba amb més força que mai de la mà de Momento Akaimoto. Descobreix el nou espai Honda a Sabadell amb tota la gamma de motos, accessoris, equipament oficial i tot el que necessites per viure la teva passió sobre dues rodes. Vine a veure'ls a la carretera de Terrassa 169 a Sabadell i prepara't per començar a rodar. Momento Akaimoto Sabadell, Honda, com no l'has viscut mai abans. Àlex Fintanel, com estàs? Bona nit.
9: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Avui déu-n'hi-do, no? Dia a dia bastant prolífic.
9: No està malament, no està malament.
0: A més a més, l'hem rematat aquí a RAC1, podem escoltar en directe el president Joan Laporta.
9: Molt gran,
0: aquesta troballa que ha fet el Damià López al mig de Times Square, on s'ha trobat el president...
8: Fàcil.
0: Exacte.
8: La cosa facilíssima.
0: Del Barça, i ens ha explicat doncs, també l'última hora d'alguna de dels temes que ara explicarem, però anem a pams i comencem per Adeyemi, que ja ha signat el nou contracte amb el Barça, ell com a jugador.
9: Sí, ho ha fet aquesta tarda a la Ciutat Esportiva, ha signat fins al 2031, ara pendents de les firmes dels dos clubs, Dortmund i Barça, que al llarg del dia d'avui han estat intercanviant documents. S'espera que demà divendres es faci oficial el seu fitxatge. Abans, aquest matí, Adeyemi ha superat sense cap contratemps la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona. La seva presentació quedaria posposada per la setmana vinent, un cop Joan Laporta hagi tornat als Estats Units, on diumenge presenciarà l'Espanya-Argentina. Encara en clau, Adeyemi, tot apunta que demà participarà en alguna de les dues sessions preparatòries programades per Flick. Demà hi ha doble sessió preparatòria. Pel matí veurem si potser és un pèl just, si no s'espera que hi sigui per la tarda.
0: Doncs, Adeyemi, la setmana passada podíem parlar de Rasquitllada, perquè era just després del partit de França, vam tenir poca estona, ara ja som a les portes de l'oficialitat, per tant us ho pregunto obertament, què us sembla l'arribada d'Adeyemi i si us fa el pes a l'hora de mirar i veure les peces que té el Barça de cara a la temporada que ve.
7: D'entrada, sí que em fa el pes perquè ve a ocupar l'espai que presumiblement, estic segur, un 99,9% deixarà Runi Bardghji. Per tant, és una bona incorporació. És un futbolista que Flick coneix molt bé, el va portar a la selecció alemanya al Mundial anterior, de Qatar. No ha renovat amb el seu club perquè precisament està esperant... És a dir, ha jugat poc i sobretot al Mundial perquè estava castigat pel seu club per no renovar, per dir-ho així. L'únic que m'inquieta és que estava com una campana per les informacions que arriben, no? Però a mi em sembla un bon fitxatge, si és un fitxatge d'entrenador, clarament d'entrenador, vol dir que el Flick considera que fa falta el Barcelona i si se va reunir a Bardghji clarament cal, tot i que és un jugador que pot ocupar altres posicions d'atac. I el que més m'agrada d'aquesta operació és que no ens hem enterat de res.
0: Com l'altre.
7: Com el de Gordon, pràcticament. Aquest més, encara, diria
0: sí,
7: jo.
0: Sí,
7: perquè amb el de Gordon tenies la impressió que ja estava, que ja anaven a fer el Julián Álvarez i després ja veurem què passa, no?
8: Sí. I abans del Mundial te l'esperaves, el Julián Álvarez.
7: Clar, sí, jo me l'esperava abans del Mundial. Vaig fer una aposta. Jo vaig jugar un esmorzar amb penyistes de Sant Martí Sarroca, això a 10 dies de començar el Mundial, I els vaig dir, em juguen els vosaltres, que abans del Mundial està aquí. Perquè és la informació que jo tenia.
0: Jo estava amb tu i ho vaig verbalitzar, però no em vaig jugar res.
7: Jo sí, jo, perquè... jo sóc així. Jo sóc un animal.
8: Va amb tot.
7: I si es tracta d'esmorzar...
9: De està bé, home.
7: Ben acompanyat amb caves del Penedès, doncs... Endavant. Per què no? Endavant. Why not? Adelante. Vinga, tira.
9: El tema de Dejemi, entre que es publica la informació i a terra a Barcelona han passat 6 dies. És a dir, en 6 dies, des que surt el nom de Dejemi i a terra a Barcelona han passat 6 dies.
8: Sí, sí. Jo subscric tot el que ha dit el Puquí i li afegeixo el tema de l'edat. A mi m'agrada que el Barça vagi a buscar futbolistes joves, que tinguis la sensació de que per fi tens l'oportunitat de fitxar un futbolista jove amb contracte per 5 anys, sí. Pensant ja en el futur, en una peça que et pot anar bé, que et pot durar anys, que pot servir ja pel present, per substituir a Rooney, però vés a saber, no? En quina més posició el pots moure en funció del que passi. I crec que és molt positiu que al final tu puguis dir, ostres, mira, vaig a fitxar un extrem per 20 milions i amb aquesta edat, sobretot, perquè els últims fitxatges que havia fet el Barça doncs eren més aviat de futbolistes veterans. I m'agrada que sigui una petició d'entrenador que està com una campana, doncs sí, però Flick el coneix, el va portar a la selecció i aquest home l'hem vist fer miracles. Llavors, si Flick vol a Dejemi... Ja doncs està. Endavant, és que jo no necessito moltes més garanties.
0: Us heu imaginat l'atac del Barça de l'any que ve? De la temporada que ve, perdó. És a dir, dreta, evidentment, ja està fixada, però la resta la teniu col·locada al vostre cap?
7: Jo crec que passaran més coses encara. Però ara per ara jo et diria, si hagués de fer una juguesca i fer una aposta...
0: No cal. És a dir, has perdut un esmorzar.
7: No.
8: Aleshores... No, que ens convidi, Xavi. Xavi, per favor, deixa que ens convidi.
7: Si hagués de fer una predicció, ara, saps? Diria la Minya Mal, si és que torna a ser i estalvi del Mundial, que ja després de sentir
0: ja
7: a Damià López dient que la selecció diu que està bé, ja estic convençut de que no està bé. Però bé, anem a posar-nos en el millor escenari. La Minya Mal, Julián Álvarez, que és també, com l'Anaïs, penso que vindrà. I a l'esquerra tinc molts dubtes. Jo no veig clar que Rafinha segueixi, sincerament. No per res. Simplement intuïció. Simplement intuïció. No és que tingui informe. Al contrari, el Barcelona diu que és
8: intocable.
7: Intocable.
8: Intransferible.
7: Però jo... Això que surtin tant de tant en tant informacions és que algú les mou. Algú les belluga, aquestes informacions.
0: També és cert que el seu entorn ràpid s'ha encarregat de sortir a desmentir-ho.
7: Potser sí, però és que després també... Després faig un exercici de imaginar-me en quin moment seria bo traspassar Rafinha. En quin moment pel Barcelona seria bo. Inevitablement arribo a la conclusió gairebé sempre...
8: Que és ara.
7: Que és ara. Per tant... Tinc dubtes en aquest sentit, i aleshores l'esquerra seria, si està Rafinha, si no serà Anthony Gordon.
9: El cas Rafinha és curiós perquè parles amb l'entorn del jugador i el club i són molt clars, és a dir, no es mou, i per exemple, a diferència del cas Ferran, que en el cas Ferran el club el volem renovar, però és a l'entorn de Ferran... Ja veurem què succeeix,
8: no? Volem renovar a partir del mes de setembre perquè hem de pagar 100 milions, perquè el fair play, perquè no sé què, perquè no sé quantos.
9: Sí, però la sentència és que amb Rafinha és molt clar.
8: Sí.
9: Jo a vegades també penso com el Joan i dic, ostres, se'n parla massa, potser això vol dir alguna cosa, però així com en el cas de Ferran, jo ara, per exemple, el veig més fora que dins, en el cas de Rafinha, per tots els inputs que ens arriben...
8: Jo el veig dins.
9: Em sorprendria que no comencés o que no jugués al Barça aquesta temporada, realment.
8: Sí, jo coincideixo amb tu i crec que al final si han portat a Gordon és pel que va passar la temporada passada, perquè es va lesionar, i és que el propi Laporta ho deia l'altre dia, és que des del març, no?, que es lesiona, sí. Ens hem perdut aquí i això doncs ha passat factura i no pot passar factura, i si tu vols tenir totes les posicions doblades, passa el mateix amb l'extrem dret. I jo, Ferran, em passa el mateix que l'Àlex. El veig bastant fora. També us dic una cosa. Vigilem amb això, perquè Ferran Torres va marcar 21 gols la temporada passada. Si marxa Ferran, tu has de portar un altre futbolista i que et marqui, com a mínim, 21 gols. Vull dir que si ell vol marxar i el Barça veu que és una operació factible i perquè no vol renovar i per perdre'l d'aquí un any, doncs millor ara... Meravellós, però llavors n'has de fitxar un altre. I has de portar algú que et porti 20 gols per temporada mínim.
7: Jo faig una
8: I
7: altra,
8: això és difícil, eh?
7: Faig una altra estimació. El Barça fitxarà un altre nou, fitxarà Julián Álvarez i un altre nou, i aquest nou és un nou de perfil baix, però que és un nou rematador, perquè si el Barcelona ha perdut Lewandowski, a la plantilla tu has perdut Lewandowski, i tens Ferran, que és un davanter de...
9: És més Julián, Ferran és més perfil Julián, sí, sí.
7: Has perdut el perfil Lewandowski. Jo crec que sí o sí, sí o sí, el Barça fitxarà... No, Oyarzabal també.
9: Però és més perfil Julián no, i Ferran.
7: Un perfil un nou, per entendre'ns, un Luc de Jong, saps, de la vida.
8: Sí, sí.
7: El Barça fitxarà un jugador d'aquest perfil. I és una estimació que faig, igual m'equivoco, però no crec que m'equivoqui, i el que no sé qui serà, però que farà un fitxatge d'un nou d'aquest perfil, passi el que passi.
0: I veient
7: perquè
0: com
7: el necessita, perquè no el té a la plantilla ara mateix, aquest perfil. Per tant, el farà.
0: Anava a dir, no saps qui serà, no saps qui és.
7: Faran com el Adeyemi, ens entrarem
0: al dia abans. Exacte, i anava a dir que potser faran el mateix que han fet amb Adeyemi i amb Gordon, és a dir, que en qüestió de dies t'han plantat un jugador aquí.
7: Sortirà un bolet, sí. Direm, mira, aquest.
0: Aquest que ve dalt, i ja està. Ja,
7: i serà a de cost assumible, o sigui, a baix cost. Mm.
0: Veurem. La millor manera de demostrar que un fitxatge ja està fet és que l'Oriol Jové ja tingui les seves dades. És a dir, les dades de Yemi i del que representa el fitxatge de Yemi pel Barça. Eh que sí?
1: Alguna cosa.
0: Alguna cosa has buscat. A veure, què has trobat relacionat amb de Yemi?
7: Quant fa? Cada quan es talla el cabell, m'interessa.
1: Que l'Anaís m'està mirant els papers. No,
8: home, és
1: no,
8: que és
1: no.
8: Una llista llarguíssima.
9: No s'ha tallat, el cabell no se'l talla. No s'ha tallat mai. Mai s'ha tallat el cabell.
0: El fascinat del United, saps? Aquell que
1: sí,
0: fa que no...
1: Sí, és veritat.
0: Això. Que fa, pobre, fa 2 anys, potser, que no va al barber, no? Perquè ha d'encadenar 3 victòries... 5 victòries seguides, això, el United.
9: Hi havia un defensa... Escolta, els cabells que s'haurà estalviat, tu.
7: Hi havia un central del Bayern que també tenia el cabell així.
0: Ai, sí, sí,
7: que no,
0: sí.
7: No
0: sí.
7: Veu com es deia. A mi em recordava, jo li deia Jimi Hendrix, perquè em recordava Jimi Hendrix.
0: Perfecte. Ara el busco, sí que sí.
7: Sí, però
0: sé qui dius, sé qui dius. Però, sisplau, procedeixi. Vinga. Amb les dades de Diemi i el Barça, a veure.
1: Serà el primer Karim de la història del Barça.
0: Això és important. Ser el primer sempre és important, i més avui en dia. Perfecte.
1: I serà el tercer amb un nom que comenci amb K.
0: Ah, està bé.
7: No cognom, és nom.
1: Nom de pila.
0: Només 2 cars hi havia fins
1: Només
0: ara?
1: Només 2 cars. Algú... L'Anaís m'ha mirat els papers.
8: No, però no he vist res.
1: Val.
0: Joan, que està rumiant.
8: Conrad.
0: I Anaís.
1: Sí.
7: Cans Gamber.
8: No, te'l prometo que no l'he vist.
1: Conrad de la Fuente.
8: Era del filial, sí. Conrad de la Fuente. Home, sí. Xavi, aquest és de la... Aquest és de la nostra època.
0: Aquest és nostre.
1: Va arribar a debutar. I en falta un altre.
0: No, eh?
1: Ara el recordareu. Kevin Prince Boateng.
0: Clar.
1: Sí, jugadors de culte, tant l'un com l'altre.
9: Mig any, no? Va estar Boateng.
1: Cedit del Sassuolo, era?
9: Sí, crec que sí.
1: Kevin Prince
9: Boateng. Jugant a les Palmes.
7: M'estan entrant tantes maleficiències pel cap que millor que canvi.
1: Adeyemi serà el tercer jugador.
7: Va haver una tropa que va portar a Kevin Prince Boateng i a Braithwaite, eh? Us vull recordar-ho. Va haver una tropa, una gent, que van portar a Kevin Price, Boateng i a Braithwaite. Vale.
1: Queda
0: fet el recordatori.
1: Sí. Adeyemi serà el primer jugador de camp nascut en 18 de gener que jugarà amb el Barça des que ho va fer Pep Guardiola per última vegada l'any 2001. I és el 13è jugador nascut a Alemanya de la història del club.
0: 13, Déu-n'hi-do, ja comencen uns quants, 12.
1: Si surten els 12, restants en aquesta taula...
8: Nascuts
1: a Alemanya. Hauríem de fer una aposta bastant grossa.
0: Jo crec que és bastant impossible que ha sortit, perquè deu haver-hi algun
1: d'alemanys
0: de fa molt de temps, molt de temps, no?

0: i alemany, Udo Steinberg, i és el tio que va fer el primer gol
1: al Madrid,
0: en un Barça-Madrid.
1: Sí.
0: 1-3 que guanya el Barcelona, doblet d'Udo Steinberg i gol de Camper.
2: I és fundador del Mundo
0: Deportivo. I és fundador del Mundo Deportivo. Estava a la redacció inaugural del Mundo Deportivo.
1: Sí, sí. I falten Otto Mayer, Julius Müller i Hermann Witte i Walter Rositzky. Són els 13 alemanys, comptant Adeyemi, que han vestit la samarreta del Barça, però només hi ha hagut un bavarès. Adeyemi és bavarès, és de Múnich.
3: I és l'únic bavarès.
1: Hagut, d'aquesta llista només hi ha hagut només hi ha un bavarès en aquesta llista, que és Bernd Schuster. Bernd Schuster, que era d'Augsburg.
3: O sigui, és el segon bavarès
1: a Adeyemi. Serà el segon bavarès a Adeyemi. I serà el vuitè jugador que hauran compartit Barça i Borussia Dortmund. De la llista hi ha Kevin Prince-Boateng, que avui està sortint amb totes,
3: sí,
1: per la K, per alemany i per exjugador del Borussia Dortmund. Hi ha Lewandowski, Gundogan, Aubameyang, Dembélé, Marc Bartra i Paco Alcácer.
3: Ah, clar, Marc Bartra. Sí. Paco
1: jugadors que han compartit la seva trajectòria Borussia Dortmund i Barça.
3: Doncs les voleu assimilar, aquestes dades? Va, fem una pausa un moment i ara venim a res, en 2 minutets, em sembla que és.
0: Dos.

0: De fet, ara deia l'Àlex, demà mateix ja es podria fer oficial després que avui hagi passat les proves mèdiques i que hagi signat també la seva part del contracte. És a dir, ell ja ha signat, ara falta que els dos clubs acabin d'arreglar paperassa perquè pugui ser oficial. El mateix president Laporta ens deia fa una estona en directe a RAC1 des de Times Square, ens deia que la setmana que ve ja és quan es farà tot plegat, aquella foto habitual, no?, de les oficines del Camp Nou i tot això, doncs ja ho tindrem la setmana que ve.
1: Sí, quan Adeyemi o quan Laporta torni als Estats Units. Sí, sí, una imatge que evidentment s'ha d'esperar al president.
0: Parlem de Julián?
1: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Julián, perquè ho dèiem començant el Tu diràs, aquesta nit n'ha tornat a fer referència al president de l'Atlético, Enrique Cerezo.
1: Sí, ho ha fet en un sopar amb els futbolistes de la plantilla Matalassera i ha tornat a reiterar
0: un sopar, que Julián... Quin sopar era? Era la...
1: era...
0: Sí, home, clar que ho has de dir, perquè això se'ns ha explicat, no? Que era sortint d'un sopar que era...
1: Sí, que era el sopar que fan
0: del cochinillo.
1: Del cochinillo.
0: La cena del cochinillo.
1: Sí,
0: no,
1: el Garrí, sí, sí.
0: Exacte,
1: ho fan, és un clàssic,
0: sí.
1: Ho fan cada pretemporada.
0: Exacte.
1: A Segovia, als futbolistes de Madrid, directius, estava Mateu Alemany, per exemple, Enrique Cerezo, i a la sortida d'aquest sopar és quan li han tornat a preguntar per Julián i insisteix Enrique Cerezo que no es mou del club.
2: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
3: Álvarez.
2: Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
1: Torni i espera't, perquè no és l'última.
4: Almenys ell Joan Laporta correctament. Molaria molt que canviés el nom de Laporta.
1: Espera't, Puqui, que n'hi ha més. Després de les paraules de Julián, asseguren que volia sortir al club i complir el seu somni, li han preguntat a Cerezo si creia que l'afició de l'Atlètic de Madrid acabaria perdonant a Julián.
2: Creo que en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Él tuvo un desliz, lo mismo que yo era el de Jesús López, ¿entiendes? El de Julián López o el de quien sea, ¿no? Es que me pone nervioso con esto, ¿eh? Me pone nervioso con lo del jugador. Yo te vuelvo a repetir, Julián López es un jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid. No me lo digas hacerlo más veces ya, porque entonces no va a haber más preguntas.
1: No, en cap de les 3-4 respostes sobre Julián Álvarez, digo el seu nom bé. És així, és així de clar.
4: Jesús López.
5: Sí. Ja dic Jesús López, Julián
1: López. Li ha canviat el nom
5: López,
1: i el cognom, les dues coses.
5: És meravellós. Tot.
0: I quan li dic que és Álvarez, aleshores s'enfada. Diu que si em torneu a canviar el nom,
5: que el posen nerviós, pobre,
0: que el posen nerviós. És tot plegat, és un despropòsit. Però vaja, abans deia l'Anaïs que estic convençut que arribarà. Tu també, pel que deies, també estàs convençut que Julián arriba.
4: Sí, estic segur. És que no contem... És a dir, no veig una altra sortida després de les declaracions del jugador, de la postura del jugador, després de que l'Atlètic de Madrid sàpiga que es quedarà un futbolista a disgust, sense voler jugar, i un jugador que automàticament anirà perdent valor si la situació és aquesta. Mm. Per tant, a mi em costa visualitzar una sortida que no sigui un traspàs al Barcelona. És més, si l'Atlètic de Madrid hagués actuat amb una mica de sang freda i intel·ligència, fins i tot diria, hauria acceptat o hauria negociat l'oferta inicial del Barcelona i tindria un marge per haver adquirit altres jugadors. Per exemple, Bernardo Silva, que al mateix època se'ls va escapar i se'n va anar al Real Madrid. Quan Bernardo Silva, si és un futbolista que l'Atlètic de Madrid li faria servei al Barcelona, jo crec que no necessita per res, però l'Atlètic li hauria anat bé. És a dir, en el cas que hagués arribat a un acord amb el Barcelona, negociant, si tu vols, correcte, negociant un preu que estigués bé pels dos, penso jo que tindria més marge per anar al mercat de l'Atlètic de Madrid. O sigui, a mi em costa visualitzar una solució intel·ligent que no sigui aquesta.
1: Jo no sé si aquesta negativa tan contundent i reiterativa de Cerezo de l'Atlètic de Madrid, ja no sé si és de cara a la galeria, si és que bueno, realment tenen clar que Julián no surt. Jo ja començo a tenir dubtes de realment
5: quina
1: és la postura de l'Atlètic de Madrid.
5: El president Joan Laporta sabe dónde va a jugar Julián López / Álvarez el año que viene, ¿no?
0: Sí.
5: I no ha dit on, ¿no?
1: Sí, però després sí que és veritat que ha dit que
5: ja
1: juga
5: sé,
1: de l'Atlètic de Madrid.
5: Però és que al final, sí, actualment...
1: Que al final
5: és...
1: aquí això és una partida d'escacs i cadascú juga el seu paper i entenc que també hi ha una manera de dir-li a l'aficionat de l'Atlètic de Madrid en cas que acabi marxant, escolta, hem lluitat fins al final, però el jugador no vol estar aquí i per tant, doncs mira, això és el que ens han proposat i ho hem acceptat.
0: Doncs seguint la partida d'escacs, l'escoltàvem fa tot just una hora amb el Damià López en directe al Tu diràs, Joan Laporta responent les paraules del president Cerezo.
3: Nosaltres hem fet una oferta, eh? Això, doncs, en aquests moments, doncs, evidentment haurà de decidir l'Atlètic de Madrid. El jugador s'ha manifestat públicament, doncs, que vol sortir. Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si l'Atlètic de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja ho veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
0: I a la repregunta del Dami sobre aquesta oferta a l'Atlético...
3: Home, precisament és il·limitada perquè el Deco és el primer que diu, home, l'entrenador vol aquest jugador, ja ho hem manifestat, hem fet una proposta a l'Atlético de Madrid, crec que molt bona, i esperem un temps prudencial, perquè ha d'haver-hi temps per tenir, doncs, o per treballar les altres alternatives, que com sabeu el Deco les treballa molt bé.
0: Doncs reacció de Laporta des de Nova York. Per cert, Laporta i Julián, clar, coincidiran aquest diumenge en el mateix espai, en el mateix temps, en aquest estadi MetLife de Nova Jersey, on jugarà Argentina contra Espanya. Posats a buscar gestos, aquella salutació, aquella conversa de Laporta amb Julián quan acaba el partit, sense haver de ser pública, eh? Senzillament una foto allò robada de... Ah, mira, per què no?
5: Perquè no, el que passa és que si això surt pot...
0: No, no, vull dir, però tu pots trobar un jugador i saludar-lo.
5: Sí,
0: és a dir...
5: el pots saludar i donar-li la pre-benvinguda, no? Però
0: en tot cas,
5: segur que estan parlant amb ell i l'estan calmant i li estan dient que estigui tranquil després del gest que va fer el jugador sortint amb aquells nervis en un partit mundialista després d'una gran actuació de Messi. Era molt difícil... I crec que una mica el sentiment que hi ha és de no podem deixar tirat amb aquest jugador, no? De sortir, faig aquest gest públic, era el que tothom volia, i ara doncs quedar-nos amb la primera oferta. El que passa és que això s'ha de negociar després del Mundial.
1: Hi ha una imatge de Julián.
4: Jo confio més en la discreció, eh? Més que en un gest.
0: Que no hi hagi res.
5: Totalment. Que no, igual,
1: Estan parlant.
5: Estan parlant.
1: Hi ha una imatge que surt pocs dies després de les declaracions de Julián, al marge del pla que hem vist tots, que és un pla frontal amb les paraules de Julián, hi ha un pla lateral que es veu que està tremolant i que està nerviós. És a dir, i el club, evidentment, valora l'esforç que fa Julián sortint davant del mitjà de comunicació a dir el que va dir, no?
5: Sí, totalment. És que al final... en el moment en el que Laporta ja surt aquell dia en què pren possessió i diu que no parlarà de res que no sigui l'acte i la primera pregunta pam se la fan per Julián i ja fot un speech de 5 minuts, ja veus en primer lloc que el president lidera aquesta operació. La lidera per intentar doncs, establir ponts, digue-li Gilmarín, Cerezo Vesca, jo crec que pinta més aviat poc, més enllà d'una figura representativa, no talla el bagallà aquí en aquesta història, i que s'ho ha pres ja com un tema personal, de dir, el meu entrenador vol això, les relacions de Comateu no són les millors i ho sabem, no? Perquè un substitueix a l'altre, i aquí entra el perfil del president més presidencial que mai, no? De dir, és que Laporta ha de controlar-ho tot, doncs en aquest cas ho controla i ho lidera a part, i crec que és una part positiva, i després hi ha una part de control del relat, de dir, que nosaltres som el Barça i no estarem esperant-vos aquí a que vosaltres decidiu, no? És com una manera també de pressionar i de dir, el Barça vol aquest jugador, però no l'esperarem i ja t'apanyaràs tu per gestionar un jugador que t'ha dit a la teva cara públicament en un Mundial que no vol
0: que
5: jugar
0: no vol.
5: Amb tu. Tindràs un problema.
0: L'altra qüestió és el preu, és a dir, sabem que hi ha aquesta oferta de 100 milions fixos, també sabem que n'hi pot haver una segona que rondaria el 120-130, explicava o afegia el Ferran Martínez de Mundo Deportivo que d'aquests 120-130, 100 tornen a ser fixos, i aleshores la resta és en variables, per títols guanyats,
5: partits,
0: és a dir,
5: etcètera.
0: Exacte, o un jugador a canvi, això és el que afegia també
4: que
0: el Ferran.
4: La solució... idònia, perquè a més hi ha un vincle molt estret entre Mateo Alemany i un futbolista del Barcelona, seria incloure aquest jugador en l'operació. Aquest jugador que no sabem si renovarà o no, si què passarà amb ell, que hi ha una oferta del PSG, que l'Atleti de Madrid s'adaptaria, jo penso que s'adaptaria perfectament a la manera de jugar l'Atleti de Madrid, i que l'Atleti de Madrid estaria encantat de tenir-lo.
5: I l'envieste, Joan, en aquest Mundial, molt a prop de Pubí,
1: de Llorente...
4: Per tant, aquesta seria la solució però que s'hauria de, que es podria haver acordat ja al minut, no diria el minut 0, però el minut 6 de partit. I jo segueixo pensant que és la solució més factible.
5: I van
4: que Ferran entri
5: per...
4: en aquesta operació.
5: Van preguntar també per Marc Bernal. Òbviament no hi ha negociació possible.
4: Marc Bernal, des del primer moment, el Barça els hi va dir que... Primer, el jugador no pot sortir, no vol sortir del Barça, això per començar. Segon, el Barça no el vol traspassar a partir d'aquí. Ells van traient el nom de Marc Bernal per desestabilitzar, per en el joc del pòquer, van traient el nom de Marc Bernal. És inviable, impossible.
0: I cada cop que surt aquesta rumorologia, el Barça, a través de xarxes, fa un Atlètic de Madrid, però de manera molt més subtil, treu una foto de Marc Bernal aquell dia amb el missatge de jugador de futur. És a dir, que acaba passant el mateix les dues vegades que ha succeït, que ha sortit el rumor al cap de minuts, màxim dues hores, ha sortit aquest tuit del Barça des del perfil oficial.
4: El jugador té... És a dir, perquè un traspàs pugui fer... Ha d'haver acord entre clubs i ha d'haver la voluntat del jugador, si no, no hi serà mai.
0: Sí, sí, evident. Evident.
4: Sense voluntat del jugador no es fa mai un traspàs. Uh-huh. Per tant, aquest traspàs és impossible.
0: Per rematar tema Julián, i ara que estàvem parlant del preu, comptant que siguin aquests 120-130 entre fixos i variables, o fixos i el jugador en qüestió, és un preu elevat per vosaltres pagar aquesta milionada per Julián?
5: És que depèn, Xavi, perquè què passa si aquest futbolista, primer... Que jo no sóc experta ni em dedico a l'scouting de futbol internacional ni tal, però pel que tinc entès i per la gent que en sap, no hi ha tants davanters centres nous fitxables ara mateix, perquè el mercat està com està. Si és car o no, t'ho dirà el temps i el rendiment del futbolista, perquè imaginem-nos que ve i marca una època, doncs és que potser... A veure, s'han pagat 70 per Gordon, eh?
0: Sí, sí.
4: I és barat.
5: I és econòmic. Vull dir, imagineu-nos el que ha de ser el substitut de Robert Lewandowski, el nou del Barça, un futbolista jove de futur i de present. És car, home, doncs depèn de com tu miris, de com estigui el mercat i de les milionades que s'estan movent. A mi em sembla indecent tot el que s'està pagant, però no per Julián, per tothom. Mm-hmm. Però és que són els preus del mercat i això és el que hi ha. O lo tomas o lo dejas, és que no hi ha
1: 120,
5: molt més.
1: Pagar 100 o 120, per exemple...
5: Quina diferència hi ha entre 100 o 120?
1: La fina línia de pagar... Per què pagues 100?
5: Sí, ja,
1: sí, però en quin moment decides que el jugador val 100 o 120?
5: Però que tu per 20 milions no fitxes un altre jugador, no fitxes un altre davanter de garanties que et marqui 20 gols per temporada, no ho faràs, això.
1: El rendiment de Julián i els gols que faci...
5: El temps ho dirà, si surt a compte o no.
4: És un jugador que tu has de decidir si creus que val la pena fer l'esforç o no. Jo penso particularment que sí, val la pena, ja sé que no és molt popular aquesta opinió, jo penso que sí. Flick també ho pensa i Deco també ho pensa. Per tant, vull recordar només, el City acaba de pagar 130 per aquest tal Anderson.
0: Sí, ahir en parlàvem.
4: Que surt retratat sobretot en el primer gol d'Argentina del partit d'ahir. És el preu que t'ha marcat el mercat. Els clubs anglesos s'han dedicat a aplicar una inflació brutal, salvatge, als preus del món del futbol. I per això has pagat 100, per això has pagat 70 més variables per Gordon, i per això potser has de pagar 120-130 per Julián Álvarez.
0: Però això és insostenible, és a dir, home, això, clar, això de patar.
4: És insostenible per si no caus a les grapes de... entitats tipus PSG, sí, sí. Tipus City, és a dir, en grapes de fons d'inversions, de milionaris. Si vols mantenir l'essència del club social, és insostenible.
0: És impossible.
4: És insostenible, no sé, que tinguis molta imaginació per fer filigranes perquè et surtin els comptes.
0: O com en el cas del Barça, tinguis un múscul brutal que és la Masia, que
4: correcte,
0: et va traient productes cada any.
4: I que et permeti tenir... recanvis per qualsevol situació d'emergència, que és el que ha salvat el Barça aquests darrers anys.
0: Sí, sí, totalment. Deixa'm tornar a Times Square, que el Dami el tinc per allà, suposo que anirem dient-li adéu ja, a no ser si té alguna cosa més. Dami, ets per aquí?
6: Sí, sí, sí. Soc per aquí a Times Square, ambient futbolero, amb aficionats de diferents països, però encara no hi ha una concentració massiva, diguem, identificada d'aficionats d'Argentina o d'Espanya. Jo crec que s'està coent la invasió de cara als pròxims dies, però sí que... gent molt, molt sa, ja dic, a futbolero, amb nens jugant amb la pilota, per a d'aquesta prèvia apassionant demà, amb entrevistes al matí, media day, entrenaments, i a la tarda les rodes de premsa, que no es faran a l'estadi, sinó en un punt concret, aquí també prop de Times Square, a Nova York, amb els seleccionadors, amb Rodri, i veurem amb un futbolista de la selecció argentina.
4: Doncs vés a mirar un musical, home, deixa d'estar d'aquesta... Vés a mirar un musical, aquí a Times Square hi ha unes taquilles,
1: allà quants,
4: sí, sí. Diuen...
0: Last Minute, hi pots anar,
1: exacte, exacte.
4: Sí, sí. Mires el més barat i t'hi vas.
0: Home, és de musical. Tu ets de musicals, Dami, o no?
6: Sí, sí, sí, tant. Mira, tinc el Mickey Mouse i la Minnie Mouse aquí. Veus? Tinc el...
5: Sí. El Rei León, Dami.
6: Sí, el Rei León també. Però sí, però això és car, eh? Això no és si ho podré passar com a
5: estesa,
6: al cap.
5: No
1: t'ho acceptaran.
6: Un Rei León, això no m'ho accepten. Seria delicat.
4: No està el tema com per anar a veure el Rei León.
6: Amb el Rei León, no?
4: Deixa't estar, no. Fes una cosa. Vés a un més modest.
5: Aladín, Dami.
4: Sí. Jo vaig anar a veure Chicago. I Aladín també vaig anar a veure.
5: Jo he vist Aladín.
4: Però Aladín és un tostó.
5: Però és més econòmic, ho dic per...
0: Oh, això sí. I si no, deus trobar gent per aquí cantant a Times Square, et fots allà davant, mitja horeta, a veure com canta, i s'ha acabat la història, i cap a l'hotel. Ara quina hora és aquí? Un quart de set, deu ser, no? Aquí, ara? No, un quart de...
6: Sí, sí,
0: un quart
6: de set. Menys. Sí, sí, anem camí de les set de la tarda, i bé, durant el Mundial això ha estat força agraït, no? Perquè ha estat, tu diràs, de dia, sobretot a Los Angeles, era increïble, perquè hi va haver algun dia que em vas donar pas al principi,
4: sí, sí,
6: i era la una i mitja, era dos quarts de dies, era inaudit. De fet, Xavi, era com escoltar-te al recomitzi, ja ho vam comentar.
4: Absolutament.
6: Pensava que escoltava el recomitzi, no?, amb l'última hora del Barça.
4: Faltava la Núria, no? Només, la Núria Travessa, que no hi era, aquelles hores.
6: Faltava la Núria Travessa.
4: Ja dorm.
6: Correcte.
0: Dami, una abraçada molt forta. Demà parlem, que demà tindrem temps també per explicar com és aquesta prèvia de l'Espanya-Argentina de diumenge.
6: Molt bé, Xavi, gràcies. Fins demà.
0: Que vagi molt bé. Un quart d'una, una petita pausa i de seguida tornem.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona a Qashqai Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estrena un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Ocasión Plus.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: Propera parada, Plaça Lesseps.
14: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com. Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
0: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
5: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
4: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
5: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
6: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
7: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
8: Anaïs, arriba a la final del Mundial, però és que també arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, que és una barbaritat. Més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. És que fa riure, eh? 1.200 quilòmetres, és increïble. Ara, des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic, sí, tal com ho sentiu, Moda 7 SHS, consulta en condicions a omodajaeco.com ES, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Parlant de cavalls, ahir, parlant del Barça, parlem de Frenkie de Jong una mica ara, a veure com està la història. A veure, recapitulem un moment. Arriba dilluns, que ens va poder sorprendre.
9: Sí.
8: El Joan deia que no, gens ni mica, perquè va veure clar que si venia dilluns, clar, era per alguna cosa.
10: Ja. No és per compromís, perquè aquest senyor no té compromís amb la Samarreta del Barcelona.
9: Ell és cert que...
10: Ho ha demostrat abastament.
9: Ell acaba el Mundial amb molèsties, i quan
10: el veiem... Acaba no, juga al Mundial.
9: Mundial. I quan el veiem el dilluns sí que és cert que de primeres ens sorprèn, però després és cert que recordem que té molèsties i... Vam pensar, escolta, ve a veure què té, ve a veure si hi ha alguna cosa, i és quan els metges li fan les proves i veuen que jo no són molèsties, que ja, pot ser alguna cosa més greu.
10: Ell per què va a la Ciutat Esportiva?
9: Jo entenc que ell sabia que ja hi havia alguna cosa més greu. Entenc,
10: clar, si no estaria a les Maldives.
9: Jo crec que els futbolistes es coneixen i, evidentment, les sensacions de cadascun.
10: No. Si ben armat és poc, ja està.
11: És evident que si tu has jugat infiltrat als dos últims partits del Mundial, la teva obligació és anar a la Ciutat Esportiva que et revisin. Només faltaria.
10: Va, clar.
11: Només faltaria.
10: Però no va per compromís amb el club, va perquè està malament.
11: Clar. Perquè és la teva obligació.
10: I els metges van a mirar què té.
11: És que recordem, a part, que ja acaba la temporada passada lesionat. Lesionat com a molèsties, no juga els últims partits perquè s'està com mig preparant ja pel...
9: Hi ha un parell de partits, l'altre dia parlàvem a la redacció, que desapareix del mapa i sense comunicat mèdic pel mig, Flick decideix no convocar-lo.
11: Correcte.
9: Perquè són un parell de partits.
11: De fet, a Transfermarkt surt lesión desconocida, que és molt divertit. Quan vas a mirar allà l'historial...
8: Realment,
11: lesión desconocida.
8: Però és que...
10: I juga uns minutets dels últims per anar agafant ritme. És a dir, el senyor es prepara una temporada de preparació pel Mundial. Pel Mundial. Mm-hmm. I no voldria entrar a valorar el paper del seleccionador, que va fotre una rajada fa un any perquè s'havia lesionat amb el Barça, no podia jugar, no recordo quina patxanga, amb la selecció, com si no fos un jugador pagat generosament pel Barcelona. Mm-hmm. Resulta que té molèsties en els partits del Mundial, que jo ho puc entendre, que el jugador vol estar al Mundial i tal, tots ho volen. Hosti, resulta que té una lesió que el pot deixar més de mitja temporada sense jugar amb el Barcelona. A mi em sembla molt greu. No pel fet que es lesioni al Mundial, que li pot passar a qualsevol, pel fet que ha jugat sabent que tenia molèsties, i pel fet que s'ha estat preparant durant bona part de la temporada amb el Barcelona per arribar bé al Mundial.
11: Bé, això
10: o sigui, em sembla de cara de ciment armat. Mm-hmm. Em sembla molt poc compromís amb el club, recordant més que aquest senyor és capità del Barcelona, i una presa de pèl al Barça. Jo no sé, m'imagino que el Barça poca cosa pot fer, més que quan es recuperi, doncs que miri els partits des de la grada, des de la tribuna al Camp Nou. El Spotify Camp Nou ara està molt bonic, ara cap a la primavera ja estarà al 100% de l'ocupació, farà realment patxoca estar al Camp Nou, aleshores que gaudeixi en una bona ubicació de tribuna, una primera graderia a prop de les banquetes, que allà miri els partits Frenkie de Jong. Això és el que pot fer el Barcelona. I que es vagi preparant per la propera patxanga, que m'imagino que serà la Nations League, el proper, no? Que
8: ha, mira, al setembre, que hi ha l'aturada... La primera és la llarga, ja, no?
9: Sí,
8: és la llarga de 3 setmanes. Doncs allà ja hi ha la Nations League, allà hi ha partits de Nations.
10: Aquest no podrà jugar, però després, a la primavera, doncs que es vagi preparant, que el Barcelona el prepari perquè jugui la patxanga corresponent amb la seva selecció, ja està, no sé quina serà.
9: Les proves aquestes complementàries en principi confirmen que no té trencament de creuats, i ara el que s'està valorant és si supera o no. I en principi demà s'hauria de prendre una decisió, i demà hi hauria comunicat mèdic.
10: Però de lligament, de cartíl·lag, de menisc...
11: De lligament,
10: treuat anterior.
9: Sí,
10: i llavors... No s'ha trencat, però igual s'ha d'operar.
9: Hi ha el dubte de fer tractament conservador o operar. Estan valorant les dues opcions, i demà, quan es prengui la decisió, i demà el club farà un comunicat.
10: No, el que ell... Ara ja no és Koeman, no sé qui serà l'entrenador...
8: No ho sé, tampoc.
10: Irlandès,
8: el seleccionador no ho sé.
10: El que ells decideixen. Que no els hi falti de res.
9: Recordeu el cas també d'en Sufati. Aquí el club poc pot fer, al marge d'aconsellar el futbolista. Després, al final, la decisió, bueno, igual que el dia que ell la va prendre en Sufati, la decisió l'acabarà prenent Frenkie.
11: Ah. Ara, jo el que veig és que és un futbolista que al final la temporada passada va tenir 4 lesions. I no crec que sigui buscat. I l'últim gran torneig de seleccions, que va ser l'Eurocopa, també se la va perdre per al turmell. Jo veig que aquí, igual que a Pedri en el seu dia se li va fer, recordeu, aquell megaestudi i tal, a veure, algú hauria de començar a mirar-se què passa amb Frenkie de Jong, perquè no és normal tanta lesió seguida.
8: Però va ser ell el primer ara a preguntar-se què ha de
11: fer,
8: és ell. És a dir,
11: sobretot perquè si tu ets futbolista professional no pots estar deixant tirat el teu club, que és qui et paga, i la teva selecció, que és la que et motiva, o un Mundial, que jo entenc que vulguis jugar un Mundial... No pots estar cada 2x3 agafant una baixa. 4 lesions en una temporada són moltes, eh?
8: Sí, sí.
11: Són, ara ho estava mirant, va estar 72 dies de baixa.
8: No, això
11: és una barbaritat.
8: I
11: llavors
8: si mires...
11: tu ja com a... I parlo, insisteixo, de l'última temporada només. Ja no miro més enrere, que si miro, vaja, no acabes. Llavors jo crec que tu ja com a professional has de fer una pròpia reflexió de dir, ei, què m'està passant? Perquè el que no és normal és que estiguis encadenant lesió muscular, rere lesió muscular, ara el genoll, ara el no sé què. A veure, mirem-nos una mica el tema. Com a professional del futbol, si és que consideres que ho ets, que entenc que sí.
8: Sí, sí.
11: Perquè clar, si no, al final què passa? Que la gent acaba agafant una tírria tremenda perquè és que no se't veu el pèl, i perquè et reserven pel Mundial, que jo entenc perfectament, sincerament, que un cop guanyes la Lliga, si els dos últims partits te'ls pots estalviar, doncs mira què li va passar al pobre Fermín, era necessari. Doncs home, igual quan has guanyat una Lliga
8: ja no
11: sap
8: cal.
11: Com greu, no? Però clar, tu et mires tot el paquet i penses, home, és que hi ha unes quantes capes, i potser que ens ho comencem a mirar ja en un sentit professional, de veritat, perquè clar, després es va renovant i no sé què, i jo crec que Frenkie de Jong, quan està molt bé, és un molt bon futbolista, i la parella que fa en Pedri és innegable, i Flick sabrà més que ningú. però no només Flick, tots els entrenadors que l'han tingut. Part positiva de tot això, i amb això acabo, doncs mira, que no caldrà que surti Casado, no? Perquè si tu tens un futbolista que t'està fallant d'aquestes maneres, tu un migcampista més el necessites. No cal que dic aquestes, jo, és una reflexió que et poso sobre la
10: taula. Jo la part positiva que veig és que per fi serà titular Marc Bernal. Marc Bernal, que ha fet una evolució molt, molt bona la temporada passada, que va fer en 5 partits 4 gols, més que el tifó holandès en 2 o 3 temporades, a part d'assistències, i per tant va... I suposo que Flick se n'adonarà. Per mi el greu és que hagi jugat infiltrat aquests dos partits. Això és el greu. No que es prepari, que també, és a dir, per mi la temporada de Frenkie de Jong és un escàndol, la miris com la miris. No hi ha per on agafar-ho, no hi ha per on justificar-ho. Ara que jugui els partits aquests... dos darrers partits, no? Van ser els que van quedar eliminats i l'últim
8: l'últim de la fase de grups.
10: Home, doncs això em sembla una irresponsabilitat per la qual el Barça algú li hauria de donar explicacions al Barcelona. Però insisteixo, la part té la conseqüència absolutament plausible i per celebrar de que serà titular Marc Bernal, entenc. I per Marc Bernal, Gavi, Pedri, Olmo, Fermín...
11: rotar una mica més aquest mig del camp, que és veritat que era molt fixa i...
9: No és massa. I recordeu que a més Bernal per fi podrà fer una pretemporada en condicions.
11: Correcte.
9: Perquè la temporada passada encara estava
11: recuperant. Era complicada la temporada passada, eh? Jo crec que també s'ha d'anar en compte amb jugadors que surten de lesions complicades, i igual a vegades ens passem de prudents amb Bernal, però mira, ara es troba bé i
10: clar,
11: fantàstic i perfecte, i les lesions sempre poden aparèixer.
10: Però en Frenkie siguem prudents. En Frenkie, no, molta prudència, no, molt de prudents.
11: En Frenkie el que s'ha de fer és demanar-li responsabilitat, ja. Per,
9: fins al 2027,
11: cap al club que t'està pagant,
9: no?
11: Perquè no pot ser que vagis cada temporada amb 4 lesions.
10: No, fins mai. O sigui, aviam si es pot enganyar algú.
9: Jo era una mica més prudent.
10: Perquè fins quan va renovar aquest home?
9: 2029.
11: Seran 10 anys.
10: 3 temporades més.
8: Queden 3 temporades.
11: 10 anys de Frenkie de Jong al Barça.
8: Però és igual, és que ara a de Jong, com a molt d'hora, si te'l vols vendre, no el podràs vendre fins l'estiu que ve, com a molt d'hora.
9: De totes maneres, tornem al que dèiem abans amb Julián, si Frenkie no vol marxar...
10: No marxarà.
9: No marxarà.
8: Clar. Però és que encara que vulgui marxar, si ara vol marxar, no podrà marxar, perquè tu no pots vendre un jugador que està 4 mesos lesionat. Dic 4 perquè poden ser 5 o en poden ser 3, però posem 4 mesos, en qualsevol cas sabem que és de llarga durada, per tant, un jugador que ha d'estar tants mesos lesionat, tu no el podràs vendre ara i no el podràs vendre al mercat d'hivern perquè no saps com tornarà d'aquesta lesió. Per tant, ja te'n vas a l'estiu que ve, que faltaran 2 temporades per acabar contracte. Però és que aquí hi ha un inconvenient més, i és aquest senyor, quan torni a jugar amb el Barça, a veure com el rep al Camp Nou, perquè ja és un jugador que no... comença a tenir més fòbies que fílies, és a dir, ja comença a tenir molts més detractors que no pas defensors, i és mala peça al terreny.
10: Però s'ha guanyat a pols, eh?
8: Sí. No. O sigui, aquí no hi entro.
10: Perquè a mi una altra cosa que m'enerva és que va fer un partit, Holanda va guanyar un partit, i automàticament va sortir a zona mixta, devia ser zona mixta perquè vaig llegir les declaracions, dient que, bueno, que li agradaria seure amb els seus directors per explicar-los futbol, perquè no en tenien de futbol. És a dir, em sembla tan poca classe aprofitar que el teu equip guanya un partit i que tu suposo que has jugat, que has estat correcte, que no has perdut pilot, bueno, tot això, fal de joc, de no perdre pilotes i 200 passades bones amb un 99,9% d'encert al costat, doncs, aquestes coses que fa ell i que són tan importants i valuoses, i sortir a sala de premsa a treure pit. Pues és exactament el mateix que fa Cristiano Ronaldo. Exactament el mateix. El dia que marca un gol, sortir a dir que gracias a Dios, porque Dios premia el trabajo duro. Hòstia, quins collons.
8: En fi, doncs demà és el dia D. Demà és el dia en què decidirà si passa per quiròfan o no per solucionar aquesta lesió al genoll. També s'hi ha comunicat, perquè ha de ser amb el consentiment del jugador. Si ha d'haver comunicat, allà també sabrem algun detall més d'aquesta lesió al genoll amb què ha tornat del Mundial.
10: I em sembla correcte que el jugador, sobre la seva salut, és el que ha de determinar. Això no faré bromes d'això. Em sembla que és la forma d'actuar. Si ell entén que ha de tenir un tractament conservador, endavant. Encara que els serveis mèdics diguin el contrari. I si és al revés, també endavant. Crec que al jugador se li ha de donar la puta... té el dret de decidir què està amb la seva...
11: És que un quiròfan no és una broma, eh? Vull dir, al final també tenen dret a decidir què és el que volen fer amb el seu propi cos.
9: De fet, la majoria de futbolistes, si poden, aposten per un tractament conservador.
11: Normal, és que no...
9: I després és cert que passa moltes vegades que comença el tractament d'un conservador, vas més lent del que t'esperaves, no tires i acabes.
8: Però, és innegable que Camp de Jong i la seva lesió només faltaria, és a dir, ha de ser una molt mala passada ser un jugador professional i que estiguis 4, 5, 6 mesos de baixa. Evidentment que ho és. Aquí la qüestió és com has triat, és a dir, què has triat fer i quan i amb qui. És a dir, tu has triat arriscar només amb la selecció o això com a mínim és el que sembla, és el missatge que t'arriba. Tampoc hem pogut escoltar parlar a De Jong sobre a l'hora de triar de les seves lesions, quan ho fa i amb qui i per què. Potser estaria bé que algun dia doncs, expliqués com ha viscut també ell tot aquest via crucis i que ens digui no.
11: I potser empatitzaries que, més.
8: Exacte, és que no és veritat, és que jo no vaig fer això. D'acord, doncs si m'ho dius i m'expliques el perquè, aleshores sí, però és que mentre ell no parla, doncs tu et vas fent les càbales que et vas fent.
9: Sí, perquè a més...
8: I t'hi porta, clar.
9: No li ha sortit bé, recordeu el cas d'un tití que s'infiltra per jugar al Mundial de Rússia. Acaba guanyant el Mundial, però és cert que aquella infiltració d'aquell Mundial... va acabar amb la seva carrera futbolística. Sí, sí. És a dir, ho va focalitzar tot en el Mundial, en aquest aspecte li va sortir bé perquè el va guanyar, però es va acabar la carrera esportiva.
10: Aquí hi ha un agreujant, en aquest cas. En aquest cas hi ha un agreujant, i és que els serveis mèdics del Barcelona recomanaven des del primer moment un tractament d'intervenció quirúrgica, que evidentment...
9: I no ho va fer per jugar al Mundial.
10: Impediria que ell jugués al Mundial, però és que durant aquest temps el Barcelona el va renovar. Aquí està el que és intolerable del tema Umtiti. Que ell prioritzi el Mundial, ho puc entendre. No ho comparteixo. Crec que és una mala jugada del club, però ho puc entendre. Ho puc entendre. Sí. El que per mi és absolutament insostenible és que el Barça el renovés en aquell moment.
8: Llarga. Renovació llarga.
10: No, llarga.
8: I costosa, i perquè...
10: Això és el que és intolerable, sí, que passés en aquell cas concret d'Umtiti.
8: Quan fa d'això ara ja? Deu fer...
10: Doncs això, mira, el
8: 2018.
10: 2018. Sí, 2018. Recordo que ell es va lesionar, no perdí contra el Celta. 2017-2018 es va lesionar. Sí. I en tot aquest temps, era un gran central en aquell moment Umtiti, en tot aquell temps va haver tot aquest debat... I pum, renovació.
8: Sí, sí.
10: Em sembla tremendo.
8: En fi, demà estarem pendents, doncs, i atents a si hi ha algun comunicat i, per tant, sabem més detalls de De Jong. Per anar tancant tertúlia i tema Barça, una cosa més que també avui ens hem percebut, no?, veient l'entrenament, i és que no hi era Marc-André Ter Stegen.
9: Sí, amb permís del club, no s'ha entrenat. En principi, tampoc ho farà demà. Ter Stegen continua treballant per tancar la seva sessió a l'Ajax, cada cop més avançada, un cop s'han resolt als assumptes fiscals i, de fet, amb les tres parts implicades d'acord, s'espera, ens diuen, ens consta, que el porter alemany viatgi ja la setmana vinent a Amsterdam per incorporar-se a la disciplina de l'Ajax, amb una aposta clara del seu tècnic de Mitchell, que el va tenir al Girona, poc temps per relació, però que és el gran culpable d'aquesta aposta de l'Ajax per ell.
8: Què li queda a Ter Stegen de contracte ara? Una o dues?
11: Fins al
10: 2028, potser.
8: 28.
9: Jo crec que dues.
8: 28.
11: Són dues, sí.
8: No, perquè serà la fórmula a fer servir amb Ter Stegen. És a dir, mentre no trobem un club que se'l vulgui endur com a fitxatge, és a dir, traspassat, anirem fent aquesta fórmula.
11: Jo és que tinc una opinió que no és popular sobre aquest tema.
8: És una bona,
11: Vosaltres heu vist l'estat de forma de Chesney? El vau veure, les fotos de la revisió, i heu vist a Ter Stegen, no?
8: Sí.
11: Vale, doncs ja està, no he de dir res més. I a part, que tu, és que a part, que cedeixis un futbolista pagant el 90% de la fitxa amb la milionada que cobra aquest senyor, i el cedeixes amb una... Ja sé, ja em vindreu amb tot el rotllo del vestidor, que pot ser un problema, perfecte. Si ha de ser una bomba, entenc que no et queda un altre remei. Però, clar, és que entre diferiments, renovacions que no tocaven, perquè aquí també va haver-hi una renovació que potser no tocava, acabes pagant un dineral?
8: Sí, clar.
9: Jo crec
11: i
9: que
11: el cedeixes amb un altre equip, o sigui, és que em sembla increïble. I el Barça necessita un segon porter, i és que s'acabarà, no dic que hagi de ser Ter Stegen, però jo quan vaig veure les fotos l'altre dia de la revisió mèdica de Chesney, ens pot agradar molt, ens pot fer molta gràcia, pot fer tot el vestidor que vosaltres voleu, però, per favor... Això sí que no és professional.
10: Saps què em passa, Anaïs? Que primera, que és una persona tòxica.
11: Això clar, clar, començar, sí, per és això, per això.
10: No, i més. I segon, que el tenien en un pedestal i és un tragaboles.
11: Sí.
10: És un paquet. Ha tingut una època bona, va tenir una època bona, correcta. Aviam, tampoc seria... És que jo a mi a vegades...
9: Però et dona més seguretat que Chesney, com a segon.
10: Bueno, no, doncs no ho tinc tan clar. Doncs no ho tinc tan clar. A mi de tant en tant, per les nits, a vegades estic malsons. Tots en tenim. A mi em torna Liverpool, em torna Roma, i veig el que feia l'actuació, que no estic dient que sigui tot culpa d'ell, Li van cascar 8 en un quart de final de Champions.
9: No, però parlem com a segon porter, no com a primer, eh?
10: No, bueno, com a segon, bueno, és igual, ni com a tercer.
11: Certament, Ter Stegen no et serveix per ser segon porter per tot això que estava comentant el Joan, i perquè ell és el primer que no vol. Però és que la gestió de la porteria ha estat tan... no ho sé, surrealista, és que em sembla surrealista, i el Barça necessita un segon porter, i que no li passi res a Joan Garcia aquesta temporada. No dic que Ter Stegen sigui el millor porter de la història del club, no ho ha estat, i no crec que ho estigui ara.
10: Però és que haver
11: de cedir, però és que haver de cedir també...
12: Fitxaran un porter.
11: Home, és que necessites fitxar un porter.
10: Però escolta, el mercat acaba el 31 d'agost. Mm. Hi ha unes prioritats, estan fent unes prioritats, quan estiguin aquestes prioritats es fitxarà un tercer porter, un segon porter.
12: Per tant, Joan, segons el que creus tu, falta dos davanters centres, un és Julián i un altre segon, allò, un davanter centre estàtic.
11: Joan, si surt Ferran?
10: És que jo crec que acabarà sortint. Mm-hmm.
12: Ah, d'acord, és a dir, un... Sí,
10: no, clar, jo crec que vindrà un davanter perfil rematador, sí o sí.
12: Per tant, surti o no surti Ferran.
10: Sí.
12: D'acord, és a dir, Julián i aquest segon perfil. Uh-huh. Això a la davantera. Falta un porter i aquí s'acaba la història, o falta també un central?
10: Jo crec que també falta un central.
12: Mm. Per tant, falten quatre fitxatges
9: per fer. El club l'altre dia no descartava el del central,
10: I a partir d'aquí, si hi ha sortides, també hi haurà entrades, m'explico?
12: Sí, és a dir, que... si quatre sí o sí.
10: Sí.
12: Quatre sí o sí, després
10: hi ha... Jo crec que hi haurà aquest mínim de quatre, crec.
12: No, evidentment, aquí estem per equivocar-nos.
10: I ara, si per exemple Valde agafa i té una oferta d'algun club, Mendes el col·loca a algun lloc, hauràs de fitxar un segon lateral. Bueno, vindrà Cancelo. El Barça,
12: clar,
10: el Barça, el Barça aquest, fitxarà, sí. Fitxarà Cancelo.
12: Aquest el donem perquè Cancelo
10: és una operació que
12: és correcta. Sí, sí,
9: I ja m'ha explicat diverses vegades, a més, que el Barça, aquest mercat d'estiu... se'l pren com si fos el mercat també la temporada vinent, perquè el fet d'anar a Montjuïc, ja ho hem explicat, menys fair ingressos, problemes amb el fair play, problemes per entrar a la norma 1, i per aquest motiu el Barça es pren aquest mercat de fitxatges com un mercat fonamental, perquè possiblement l'estiu vinent no estarà en una situació econòmica tan positiva com aquest.
12: A l'hora d'inscriure, sobretot, perquè a no ser que et vinguin jugadors com altres casos de les últimes temporades que venen amb contracte vençut, és a dir, que et venen lliures.
9: És un mercat important, aquest.
12: Que aleshores sí que...
9: s'ha de fer feina.
12: Veure, per tant, la porteria, amb un porter sí que seria la història. Diferent, seria diferent.
10: Amb Chesney vam guanyar la Lliga, no? I la Copa.
12: Sí, la Lliga sí, la Copa també. Però el problema no és la Lliga i la Copa, el problema és que tu aspires a la Lliga de Campions, dit pel mateix tècnic, pel mateix Flick.
10: Esclar, aspires a competir per la Lliga de Campions.
12: No, aspires, és a dir, l'objectiu principal, segons sents el que diu Hansi Flick, és la Champions.
11: Sí, ho va dir.
12: Perquè és el que barbaritza ell.
11: Es va carregar 10 anys de relat de...
12: La pregunta és si...
11: Guardiolista, en 5 minuts.
12: Amb Chesney a la Champions no sé si n'hi ha prou. És el que no sé. Jo crec que si tens un problema amb Joan Garcia, amb Chesney a la Champions ho tens complicat. No?
10: I amb Ter Stegen també.
12: Sí, amb Ter Stegen també.
9: També ser una cosa. Chesney ha estat de vacances... i tothom quan torna a vacances
12: però que tornem nosaltres després de més d'acord. Però
11: tu el vas veure a la rua?
9: Sí. També és cert que, evidentment, a mesura que vagin passant els entrenaments es posarà tot, tampoc en tinc cap mena de dubte d'això.
12: Escolta, que anirem tancant tertúlia, però abans vull saber, Joan, diumenge digue'm que sí, que veuràs la final del Mundial.
10: Home, no tinc més remei perquè treballaré.
12: I si no treballaré...
10: Malauradament avui m'he reincorporat a la feina.
12: M'han
10: faltat 4 dies per fer el completo. Però clar, m'haig de guardar uns dies per la Festa Major de Vilafranca,
12: clar,
10: que és el mes d'agost.
12: 31 d'agost, no? Quan comença aquest any?
10: Hòstia, és la darrera setmana d'agost, però no sé el dia exacte. No, sempre no, és la darrera setmana d'agost. Deu ser el 31, una cosa així.
12: No, aquí també s'està organitzant sortida per anar a Vilafranca, perquè actua la Ludwig Band, a més, actua el 31, em sembla mateix, s'està organitzant aquí autocar, segons com hi haurà un minibús que anirà cap a Vilafranca per veure la Ludwig, o sigui que és possible que sí que s'hi vagi. Per tant, si no hi haguessis treballat, a la final no l'hauries.
10: No.
12: No m'ho crec.
10: La veritat.
11: La seva dona.
10: La casa la veu...
11: La Maria Teresa, sí, i li aniria dient ja, no fotem, el que passa.
10: De tant en tant, com van?
11: Ja està.
8: Què fan i qui, sí, i qui ha marcat, no? Ja està, ja, això ja tens la... Tu sí que la veuries.
11: Sí, home, sí, i tant.
8: Treballis o no treballis.
11: Oh, i tant, sí, sí.
8: Veurem què passa.
11: A veure.
8: Aquest diumenge anirem tancant tertúlia. Avui heu vingut d'hora i marxareu tard, eh? Ara estava veient, em sap greu. Em sap greu perquè porteu aquí dues hores tancats a RAC1. No passa res. No
10: millor
8: passa
10: aquí res. Que la calda que fot fora.
8: Això també és veritat.
11: Sí, sí.
8: Avui ha baixat, però...
10: Saps el que va dir aquell de l'Ajuntament, no? Com deia la tia Paca, que diu que tenia una tia que es deia tia Paca, que anava al Corte Inglés quan tenia fred.
8: Sí.
10: I va dir, em sap que va ser el regidor... O no,
9: sí, l'Albert Batlle.
10: Barballa.
9: Sí, sí.
10: Que davant de la onada de calor, feu com feia la meva tia Paca, anem al Corte Inglés, que
8: és veritat,
10: era condicionat.
9: Aquí a vegades pot rascar, eh?
10: Un càrrec públic dir això, però dit això, doncs, bueno, doncs jo estic aquí com la tia Paca.
9: Aquí pot rascar a vegades, eh?
8: La tia Paca. Escolta'm, Joan Puquí, gràcies per venir un dia més. Adéu, que vagi molt bé. I Anaïs Martí, gràcies.
11: Bona nit, gràcies.
8: Ens veiem dijous que ve?
10: Sí.
8: Sí.
10: Sí.
8: Sí, és l'últim.
10: Encara no, sí, l'altre
8: ja encara no. Ja veurem. Ja m'ho diràs, ja m'ho diràs.
11: Ja t'ho diré. Ja és que algú torna, saps, la setmana que ve.
8: Ah, caramba!
11: I el dijous que ve és 23 de juliol, el que farà 6 anys que em vaig casar.
8: Ostres.
11: Llavors, potser de fer una celebració.
10: Bueno, però pensa que 6 no és número... 6 no és número, no és 5, 10...
11: 46 dies fora sí que és un motiu suficient.
8: Però escolta, veniu aquí a l'estudi de RAC1, tenim aire condicionat, podeu estar aquí una bona estona xerrant, i què més voleu. I us posarem fins i tot unes palmetes, si voleu.
11: I uns espaguetis,
8: també,
11: no?
8: També, també. Que vol, que a la bolognesa.
9: Superromàntic, superromàntic aquí a RAC1.
8: Què més vols? Va, Àlex, gràcies
9: que
8: també.
9: Que vagi bé, Xavi, adéu, bona nit.
8: Ara falta un minutet, sí, perquè siguin 3 quarts d'una de la matinada, una pausa i tornem per rematar el tu diràs.

0: Passant de 3:15 de la matinada, hem fet tertúlia fins fa res, 3 minutets, amb el Poquí i amb l'Anaïs Martí sobre els diversos temes Barça, perquè abans ho deia, avui han confluït uns quants temes Barça i alguns dels quals importants, sobretot aquest últim, que és el que ens ha ocupat més estona, que és l'operació o no operació de Frenkie de Jong. Demà sortirem de dubtes, a banda d'un capítol més repetit, però és un capítol més, és igual, de Julián Álvarez, en aquest cas, malgrat el president de l'Atlètic de Madrid s'entesti en dir-li Julián López, avui mateix l'he tornat a passar. Més enllà de Barça, continuem també pendents dels altres tres equips catalans de la Lliga Professional. Un de primera, l'Espanyol, després en parlarem, perquè avui qui és notícia sobretot és el Girona, Rubén Pérez. Bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Perquè ha presentat el tercer reforç d'aquesta temporada que ve, que és l'ucraïnès Oleksandr Pishur.
1: Sí, el davanter és una de les tres incorporacions que ha fet fins ara el Girona en aquest mercat. Recordem que les altres són Ethan González i Ivan Morante. A la presentació, Pishur ha evitat parlar de comparacions amb un altre davanter ucraïnès que va jugar al Girona, Artem Dovbyk.
2: I don't want to be Dovbyk, I don't want to be another guy, I want to be me.
1: Contundent ha estat Pishur respecte a les sortides. Està a punt de fer-se oficial la marxa de Joel Roca, que ja ha passat revisió mèdica amb l'Olympiacos grec. El Girona rebrà per l'operació uns 7 milions d'euros més variables i un percentatge de futura venda. Recordem que el Girona jugarà el primer amistós el dia 22 contra l'Olot, que abans jugarà contra l'Espanyol aquest dissabte.
0: Sí, de fet, Espanyol i Sabadell seran els primers catalans en entrar en joc, en disputar els primers partits de la pretemporada. El Sabadell, que a més, avui ha anunciat que ha superat el rècord de socis.
1: Sí, el club arlequinat ja suma ja 2.848 noves altes, amb les que supera el rècord de la temporada passada. Ho ha aconseguit en menys de 3 setmanes de campanya, demostrant l'il·lusió que hi ha entrat l'afició pel retorn a segona divisió. L'equip, que recordem, està ara mateix d'estada de pretemporada a Salou i, com deies, debutarà també aquest dissabte a les 7 de la tarda contra el Castelló.
0: El Barça serà l'últim dels catalans d'aquesta Lliga Professional a entrar en joc. És fins al dia 24 que no el veurem jugar un partit. Vaja, el veurem. Potser el veurem perquè, a priori, a hores d'ara, és a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra l'Europa, tot i que fa tot just 2 dies el president de l'Europa ens explicava que havia demanat, a més per WhatsApp, el mateix president Laporta li havia dit: escolta, no estaria bé que el féssim a porta oberta, i així podria entrar aficionats a veure aquest Barça a Europa, que serà el primer partit de preparació de l'equip de Hansi Flick per la temporada 2026-2027. Rubén, gràcies.
1: Bona nit.
0: I fora del futbol, obrim la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet amb més moviments del Barça, començant per la banqueta, que avui hem tingut moviments. Miquel Pasqual, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Doncs sí, perquè a falta de l'anunci oficial hem viscut avui un pas més en aquesta banqueta, perquè el representant d'Alexander Sekulic, Obrad Fimic, ha fet públic en una història d'Instagram un contracte amb l'escut del Barça, fet que dona a entendre, doncs, que la seva arribada a la banqueta blaugrana és imminent, tal com va avançar RAC1. Sekulic era el principal candidat de la banqueta i acabarà assumint el càrrec. Més enllà d'aquesta banqueta, al matí s'ha fet oficial la quarta incorporació a la plantilla. La del base Umoya Gibson, el nord-americà de 28 anys i 1,85 d'alçada, completarà la direcció de joc després de tenir un paper important a l'Eurocup amb el Cedevita Slové, amb una mitjana de 15,9 punts, 4,9 assistències i 17,2 de valoració a la competició europea. Gibson completarà la posició de base blaugrana juntament amb Justin Robinson, un altre fitxatge, i Juan Núñez, que segueix amb contracte. Firma per 2 temporades i arriba motivat per jugar com a blaugrana.
4: És un autèntic privilegi poder jugar davant d'una afició tan apassionada en un club amb tanta història i uns seguidors extraordinaris. Només vull que sapigueu que cada dia que em posa aquests colors ho donaré tot. Jugaré amb el cor i estic preparat per fer coses grans amb els meus companys. Tinc moltes ganes de veure-us i estic llest per posar-me a treballar.
3: Més enllà del Barça, també l'ACB, el Kitsanas Manresa ha anunciat la marxa del base Reti Novasoja. Després de 2 temporades al club, el seu nou destí ja oficial és el San Pablo Burgos.
0: Doncs més moviments del Barça, que va a pràcticament no, em sembla que és clavat, a moviment per dia. Sí, és a dir, els últims 4 dies, inclòs el d'avui, ha anat anunciant jugadors, i avui em venia al cap el que ja ens explicava el Pau Ribas, en el tram final, amb l'Albert Pedrol, en el back-to-back, que ens deia: espereu-vos a jutjar, perquè clar, sí que és evident que amb tot el despropòsit que hem vist en aquestes últimes setmanes al Barça de bàsquet, un es pot posar les mans al cap o es pot posar un punt neguitós. I ens deia Pau Ribas, tranquils, des de la Summer League a Las Vegas, ens deia tranquils, vull dir, és molt d'hora. En tot cas, a final de temporada, les notes. Esperarem. Si és paraula de Pau, esperarem. Miquel, gràcies.
3: Bona nit. I una cançó
5: que arribi quan no arriba l'aire. I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Surt. Avui hem tingut en surt. El Tour de França s'ha disputat la 12a jornada, això sí, amb final d'etapa accidentat. Roger Jofre, bona nit.
6: Bona nit. Sí, tercera victòria d'etapa de Merlier, però efectivament l'etapa ha estat marcada per una caiguda a 350 metres de la meta, dins la zona d'esprint, motiu pel qual s'han neutralitzat els temps per no perjudicar els corredors a la classificació general. El principal damnificat d'aquest accident ha estat el colombià Fernando Gaviria, que ha hagut d'abandonar el Tour per una fractura de clavícula. Tot plegat el dia que Tim Merlier ha tornat a demostrar que no té competidors a l'esprint. El belga s'ha imposat en una etapa amb només 3 ports de quarta categoria, superant a Olaf Koy i Jasper Philipsen. Amb aquesta victòria suma 75 victòries com a

0: El doble ascens a l'Alpe d'Huez, és a dir, acaba l'etapa tots dos dies al mateix port, i allà és on s'acabarà de decidir, no el mallot groc, jo crec, però sí, com a mínim, la resta del podi, amb Vingegaard i companyia lluitant per la segona posició. Hem de pensar que sí, que Vingegaard acabarà segon, però veurem com acaba la tercera posició d'aquest podi i si no hi ha algun disgust per algun dels corredors. Avui mateix, mira, hem tingut aquesta desgràcia de la caiguda, però també pot ser en forma de pàjara, que es diu en el món del ciclisme, doncs que algú acabi tenint problemes per arribar als ports que queden per endavant. Roger, gràcies.
1: Veurem. A tu.
2: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: Falten 5 minuts perquè sigui la 1 de la matinada. Ara temps pel motor. Som a les portes d'un nou gran premi, concretament el Gran Premi de Bèlgica, però durant la prèvia qui ha estat protagonista és Max Verstappen, que s'ha mostrat avui molt fred quan se l'ha preguntat pel seu futur a Red Bull. Quim Salvador, bona nit.
1: Sí, bona nit, Xavi. El tetracampió neerlandès és el protagonista dels rumors de futur més insistents dels últims dies a la Fórmula 1. Se'l vincula sobretot, suposadament, a McLaren. Ell, que ha fet tota la carrera a la Fórmula 1 amb Red Bull, bé, va córrer un any i quatre curses amb Toro Rosso, però és l'equip filial. Era l'equip filial,
0: sí.
1: Ara canviat de nom, però vaja, sempre amb Red Bull. Doncs hi ha força especulacions sobre aquesta possibilitat. I com dius, Max Verstappen ha estat fred com el gel quan li hem preguntat sobre això. Sentim.
2: No. And what do you make of the speculation?
3: Nothing.
2: And do you have a date in mind?
3: No, there's nothing to say.
2: So
3: from my side.
2: So full commitment to Red Bull 2020.
3: I said there's nothing to say. I don't want to go here, yes, say yes and no and this and that about my future. I said already many times that if there was something new I would say it myself.
1: No l'hem doblat perquè sobretot al principi del tall eren monosíl·labs de Verstappen. Alguna cosa a futur? No. Alguna cosa de les especulacions? Res a dir. I bé,
0: només al final diu quan hagi de dir alguna cosa, sí. Ja la diré, no? Que és l'única part de... Però vaja, no deixa de ser el mateix de les últimes setmanes, tot i que la rumorologia no només hi és, sinó que segons com va creixent a mesura que avança la temporada, clar.
1: De fet, sí que hem fet traduir el fragment final, perquè aquí sí que... Tampoc és que hagin hagi parlat molt, però és que la pregunta era específicament
0: clar.
1: Pel seu futur amb Red Bull. També ha fugit d'estudi.
3: I don't want to go here, yes.
4: No vull estar dient sí o no, això o allò sobre el meu futur. Quan hi hagi alguna novetat, ja ho diré jo mateix.
3: Save myself.
1: Doncs Max Verstappen, que no vol dir absolutament res de futur en aquesta prèvia del Gran Premi de Bèlgica. Per cert, avui també n'ha dit una de les bones, Fernando Alonso.
0: Ah, és
1: objectiu
0: un
1: per diumenge, que és el dia de la cursa, arribar a temps a casa per veure la final del Mundial.
0: Més que mai és el circ de la Fórmula 1. Aquest
1: ja
0: any sí que és el circ de la Fórmula 1.
1: Fernando Alonso està tenint un any desastrós per la manca de compatibilitat del seu cotxe, l'Aston Martin, cotxe que no pilotarà demà la primera sessió lliure del Gran Premi de Bèlgica, perquè ho farà el jove estatunidenc Jack Crawford, que és el pilot reserva d'Aston Martin. La primera sessió serà a 2:45 del migdia, el segon lliure, aquí sí que hi ha Fernando Alonso a la pista, a 5:00 PM, la cursa diumenge a 3:00 PM, al mític circuit d'Spa-Francorchamps. I encara en motor, Xavi, passem a 2 rodes perquè el líder del Mundial de Moto3, que és el murcià de 18 anys, Máximo Quiles, que va líder destacadíssim,
0: sí.
1: I falta mig mundial, però ja fa olor de campió del món. Avui hem sabut que farà el salt a Moto2 l'any que ve amb l'equip Spark, que és amb el que corre ara i que també té escuderia a la categoria mitjana. Quiles, que és representat de Marc Márquez, és un dels talents més destacats del motociclisme.
0: Doncs temes de motor avui, tant en Fórmula 1... Per cert, proper Gran Premi de Motos, quan és? El tens al cap? Perquè
1: sí,
0: ara hi ha vacances,
1: del
0: no?
1: 7 al 9 d'agost a Silverstone, segon cap de setmana d'agost.
0: Val, perfecte.
1: Sí, ara hi ha una aturada de 3 setmanes de
0: perquè sense curses. Descansin i es treguin, no?, una mica... Desemboirin el cap, que ja toca, també.
1: Descansar, sobretot els pilots, però... S'ha de fer feina als despatxos.
0: Home, això sí, això... Ja se n'ha fet, eh?
1: Ja, de l'any que sí, ja
0: hi ha
1: tenim...
0: part que s'ha fet, eh? S'ha
1: avançat. Sobretot en MotoGP, la categoria RN, que és la primera que es tanca, i amb més de mitja graella definida. Un dia, si vols, la repassem com ha quedat.
0: Sí, tant, i tant.
1: O com està quedant, que falten coses per decidir. I també es comencen a moure ja coses com això d'Aquiles, de Moto2 i Moto3.
0: En parlarem. Quim, gràcies.
1: Bona nit.
0: Genir de Gallut, com estàs? Bona nit.
5: Molt bé, bona nit.
0: Ens queda un minut clavat, per tant, ja saps,
5: tinc
0: últim
5: el
0: minut.
5: El petardo al cul, eh? Vinga. De que, vale, vinga. En futbol segueixen les sortides a l'Europa i el club va confirmar la marxa de Meixac. El Nàstic de Tarragona, doncs bé, aquest matí ha confirmat la del portal.

0: té Juan Flere, que no ha renovat amb els escapulats i queda lliure. A primera divisió, l'Alavés ha incorporat Miquel Rodríguez, procedent de la Reial Societat, i el Llevant ha fet oficial l'arribada de Mandi, ex del Betis, i el Villarreal també ha confirmat una arribada al Getafe, que ha anunciat la cessió d'Andrés García. Encara en futbol, creuem l'Atlàntic perquè el partit de debut de Robert Lewandowski amb el Chicago Fire s'ha ajornat per la mala qualitat de l'aire degut als incendis que hi ha al Canadà. A més, era un partit amb suc perquè s'enfrontava als Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. Per tant, dos veïns coneguts que debutaven, en aquest cas, a la MLS. En handbol, ja tenim definit el calendari de la Lliga Sobal. El Barça l'obrirà a domicili contra el subcampió, el Logroño, mentre que el CAC 7 Granollers ho farà contra el Cangas a casa. Tot plegat al cap de setmana del 12 i 13 de setembre. I acabarem en tenis perquè Carlos Alcaraz tornarà a les pistes al Masters 1000 de Cincinnati. El murcià, que porta des de l'abril fora del circuit per una lesió al canell, està inscrit al torneig, que es durà a terme del 13 al 23 d'agost i on l'Espanyol defensa el títol obtingut l'any passat.
1: Janire, gràcies.
0: A tu, bona nit.
1: Avui farem història, Oriol. Avui acabar la una, això... Qui ho havia de dir, abans de començar el programa. Doncs això, a la una de la matinada anirem dient adeu, aquest t'ho diràs, agraint-li a l'Oriol Montfort, primer de tot, que és qui ha estat al control tècnic i també a la redacció d'esports que ha fet possible el t'ho diràs. Demà hi tornem, horari habitual, a partir de 11:15, amb l'Oriol Jové. Que vagi bé, bona nit.
2: T'ho diràs.
3: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
4: Bona nit, passa un minut de la una. L'accident d'helicòpter de Nova York en què van morir els 5 membres d'una família catalana l'hauria causat un impacte amb un estol d'ànecs. Així ho recull l'informe que ha publicat fa poca estona la Junta de Seguretat del Transport dels Estats Units, que és l'organisme que investiga aquest accident mortal de l'abril de l'any passat. Els investigadors han trobat mostres de 126 ocells diferents a l'helicòpter, però d'aquestes restes que han trobat tant a l'aeronau com a l'entorn del riu Hudson, que és on hi va haver aquest accident, tots aquests indicis apunten que la caiguda mortal l'hauria provocat el xoc amb un grup d'ànecs. En aquest accident, recordem, van morir una parella de Barcelona que eren directius de l'empresa Siemens i els seus tres fills de 4, de 8 i d'11 anys que estaven de vacances. També va morir el pilot de l'helicòpter. Ara la investigació continua per determinar si aquest xoc amb aquests ànecs va ser la causa definitiva o no d'aquest accident. A casa nostra, després que la justícia europea hagi avalat el gran gruix de la llei d'amnistia, Alberto Núñez Feijóo no ha baixat el burro i continua insistint que el govern de Pedro Sánchez s'ha construït a base d'una gran mentida. El líder del PP ha trigat a reaccionar, però aquesta nit ha criticat de valent l'estratègia política de la Moncloa.
5: El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así, que nunca aprobaría una ley de amnistía. Y, por tanto, con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
4: Això després que, com dèiem, el TGUE hagi anunciat aquest dijous al matí que la llei encaixa amb el dret europeu i que es pot aplicar tant el delicte de malversació com el de terrorisme. Això aprova una mica més el retorn dels exiliats, com Carles Puigdemont o Lluís Puig, però ara la pilota és a la taulada dels tribunals espanyols que ja han avançat que no tenen cap pressa. El primer moviment s'espera al setembre quan el Constitucional abordi els recursos que té pendents i, de moment, el Tribunal Suprem també manté l'ordre de detenció, en aquest cas a l'expresident Puigdemont. I els bombers continuaran treballant tota la nit i matinada per apagar dos incendis. Un ja està controlat, el de Sant Quirze a Safaja, al Moianès, i durant tota aquesta matinada 5 dotacions estaran remullant la zona. Ara, això sí, ja es permet l'accés a les zones confinades, excepte al recinte de Puig d'Olena. L'altre incendi és el d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que els bombers tenen estabilitzat, en aquest cas. També hi continuen treballant amb diverses dotacions i aquest ja és el cinquè foc que hi ha en una setmana a la mateixa zona. Tant els veïns com els alcaldes estan molt preocupats perquè creuen que al darrere hi ha un piròman que no es dona per vençut. I a casa nostra, una de les primeres pediatres que va examinar el nadó presumptament maltractat de Barcelona ha declarat al jutjat que ella no va veure cap signe de maltractament. La metgessa ha declarat aquest dijous davant del jutjat que ho investiga i ha assegurat que quan la criatura va passar per la seva consulta, el cap Roger de Flor de Barcelona no tenia cap lesió, per exemple, a l'anus, que és una de les principals ferides que li van trobar 3 dies després a la Vall d'Hebron, a banda, evidentment, de costelles i altres ossos trencats. Això indicaria que aquestes ferides haurien passat durant el cap de setmana previ a l'ingrés a l'UCI, que va ser el dia 16 de març. El pare continua tancat a la presó, acusat, entre d'altres, d'agressió sexual. La mare està en llibertat amb càrrecs i el nadó ara mateix està en una família d'acollida sota la tutela de la Generalitat. I ara els esports amb Genera Gallut.
0: El fitxatge de Karim Adeyemi per Barça es farà oficial aquest divendres després que l'extrem alemany passés la revisió mèdica aquest matí. El capità Ter Stegen, en canvi, no s'ha entrenat i espera tancar la seva sessió a l'Ajax les pròximes hores. Tot plegat, l'endemà de tenir definida la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina, i el president del Barça, Joan Laporta, ha valorat l'enfrontament en directe fa uns minuts al Tu Diràs.
6: El Messi ja pertany al present, al passat però al present també, saps? I el Lamine és present i és futur. Estem molt orgullosos de tenir aquí doncs, dos jugadors que són molt representatius del que és el sistema genuí de jugar a futbol del Barça, la manera de com eduquem, com formem els jugadors, i per mi com a president és un orgull que tinguem a dos jugadors formats a casa a la final i que siguin les referències mundials.
0: En bàsquet, el Barça ha fet oficial la quarta incorporació de l'estiu. El base nord-americà Omoya Gibson, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, i la dotzena etapa del Tour s'ha resolt a l'esprint amb el belga Tim Merlier enduent-se la tercera etapa d'enguany. A la classificació general, Pogacar no ha cedit cap segon als seus rivals i aquest divendres 205 quilòmetres amb el port de Balón d'Alsàcia.
4: I el temps aquesta matinada torna a ser de mal dormir amb temperatures altes a tot Catalunya i amb xafogor molt marcada, sobretot a la costa. El cel continuarà enterbolit i també es mantindrà la pols africana, però la calor, això sí, afluixarà una mica els propers dies, donarà una petita treva en espera de tornar-se a intensificar a partir d'aquest diumenge. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
3: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
3: El portal de RAC1. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
7: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
8: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
9: Lliçà d'Amunt!
10: Sí!
9: Sant Boi!
10: Sí!
9: Sants!
10: Sí!
9: Balaguer!
10: Sí!
9: Lino Nombrats Altru!
10: Sí!
9: Gràcia!
10: Sí!
9: Franca el Penedès!
10: Sí!
9: Porqueres!
10: Sí!
9: Salt!
10: Sí!
11: Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
8: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
11: Bon dia, Òscar Dalmau.
8: Avui a Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
11: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
8: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
11: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia.
8: Sí, senyor! Un aplaudiment per Pedro Sánchez. Vinga,
11: Un moment.
12: Avui ha vingut tot de públic del PSC, amb el carnet a la boca.
11: Però que heu vingut a celebrar la festa de l'arròs? Què és això? Un moment. Primera derivada d'aquesta sentència, anem a deconstruir-la una mica, la justícia espanyola ha d'amnistiar tant sí com no els 13 membres dels comitès per la defensa de la república, els CDRs, encausats per terrorisme.
8: Ojo, amb els membres del CDR, eh?
11: Per què?
8: Ojo, eh?
11: Per què?
8: que estem parlant d'una gent que feia assemblees a les places dels pobles, eh?
11: Bueno, això amb el franquisme potser estava mal vist, en principi en democràcia no, però hem vist que sí, també estava mal vist.
8: Home, i tant. Estem parlant dels CDRs, eh?
11: Sí, els CDRs.
8: Una gent que guardaven a casa els petardos de Sant Joan de l'any anterior, eh?
11: Sí, i això, evidentment, no és terrorisme.
8: Com que no?
11: No, això és reciclatge.
8: Perdona, la Guàrdia Civil els va incautar 12 xinos, 3 traques...
11: Sí.
8: I 5 exemplars de perro cagón.
11: Ja, sí.
8: Aquell petardo, que és un gos de cartró, que sembla que li surti un cagarro fumejant.
11: Sí, ja
8: és maquíssim. Ja, ha arribat l'art, ha arribat el petardo, el perro cagón.
11: Agrada molt a nens.
8: Faltaria una mica polir el títol, el naming.
11: Bueno,
8: s'entén bé.
11: També hi ha el caganer, eh? Ja sabeu que hi ha el perro cagón, però hi ha el caganer. Ja posats, clar, algú ha tingut la brillant idea de fer un gos que caga, que és un petard...
8: Un xurro.
11: Que deixa anar com un xurro de cendra, i algú va dir, hòstia, això el caganer també deixen el xurro de cendra, mira,
8: Fixa't.
10: Increïble les coses que s'aprenen en aquest programa,
8: Però perdona, això és què és?
11: El què?
8: Tota aquesta petardada
11: dels
8: CDRs que guardaven a casa. Exacte, terrorisme.
11: No
8: ho dic jo, ho diu el Tribunal Suprem, eh?
11: Escolti, aviam, aquesta gent del CDR van estar mesos de presó preventiva, incomunicats i amb tots els drets vulnerats només per aquest perro cagón que diu vostè.
8: Bueno, pues haver guanyat la guerra, tu.
11: Ah, mira, contra això sí que no... La sentència del Tribunal Europeu, el TJUE, també aplana el camí perquè torni el president Puigdemont i perquè Oriol Junqueras pugui presentar-se a les eleccions.
8: Sí. Bueno, està molt bé lo de l'amnistia, els indepes i tal, però aquí hi ha una pregunta que s'està fent tothom ara mateix.
11: Què és?
8: Que és la foto de Messi banyant un bebè que és la Minya Mal, és de debò o és dia, això?
11: No
8: hem fet tots aquesta pregunta, sí o no?
11: Sí, quan ens la vam fer. No existia la intel·ligència artificial quan es va fer aquesta foto.
8: Perdona, sí que existia la intel·ligència artificial d'entonces.
11: Què era?
8: Que eren les tisores i el pegamento y medio.
11: Amb
8: això es podia retocar qualsevol fotografia.
11: Val, no desvio el tema.
8: Tu agafes la Minya Mal de bebè.
11: Sí.
8: Bueno, la Minya Mal o una altra, és igual com que és un bebè.
11: Sí, tots són iguals.
8: Agafes la revista Lectures.
11: Sí, home.
8: I fas retalles un bebè, el poses allà, l'enganxes...
13: Qualsevol fill de Julio Iglesias, per exemple, no?
11: O el propi...
14: Reconeguts o no reconeguts?
11: No, qualsevol.
8: O Julio Iglesias de petit, que ja estava així, així de moreno.
11: Exacte. En tot cas, connectem amb la seu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Allà hi tenim l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia i bona hora.
15: Hola, bon dia.
8: Lluís, com va tot?
15: Va bé, però podria anar millor perquè estic a Luxemburg.
11: Molt bé. Bueno, però la pregunta que ens fem tots no és quan podrà tornar Puigdemont. Aquí la pregunta que interessa és quan podràs tornar tu, Lluís, de Luxemburg.
8: Escolti, què passa amb Luxemburg? Que no hi ha outlets?
11: Bueno, no sé.
8: Té pinta d'haver-hi molts outlets a Luxemburg. És la Roca Village d'Europa, no, això? Deu ser, Lluís.
15: És la Roca Village, però jo crec que dels impostos.
11: Sí, clar, que pots anar a aprofitar... Bueno, no cal agafar l'AP7, és gent que no agafa l'AP7 ni l'ha agafat en la seva vida. Lluís, bàsicament, a banda que t'estem esperant amb els braços oberts, què diu la sentència del TJUE, així resumit, perquè ho entenguem persones com jo?
15: Doncs mira, molt ras i curt, avui el Tribunal de Justícia havia de resoldre sobre dues qüestions. La primera, que afectava Carles Puigdemont i els líders del procés, és la malversació. Doncs ras i curt, el Tribunal Europeu diu que el finançament del referèndum de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. Per tant, que no es van tocar diners europeus, i tots tranquils en aquest sentit.
8: Tots tranquils, segur?
11: A veure, un moment.
8: Perquè Puigdemont... Jo diria que no ha anat ni a agafar ni al cotxe, vull dir.
11: Per tornar, vol dir? No, clar.
8: Jo crec,
11: que una cosa és el que digui la justícia, una altra cosa és el que digui la justícia espanyola.
8: I una altra cosa és el que diu en Lluís Tobar, que li passa uns dinerets amb Carles Puigdemont cada final de mes. Ja ho sabem tots.
11: Per això pot viure a Luxemburg.
8: Home, i tant.
13: Què més diu la sentència, Lluís?
15: No, i després hi havia una segona causa que estaven pendents, que és la que l'Audiència Nacional va obrir per terrorisme contra els comitès de defensa de la República, i el que diu el Tribunal Europeu és que els fets que es jutgen no van suposar una violació greu de drets humans i, per tant, és compatible amnistiar el terrorisme perquè no entra en contradicció amb la directiva europea. Per exemple, el fet de que trobessin xiulets de color groc, sí, doncs no és, no és, diguem-ne,
8: no no
15: de drets humans de greu. Exacte.
8: Oh, com que no el CDR, home.
14: Això, o és que han entrat a casa d'un àrbitre, no?
8: Perdona.
14: És que cada cop és increïble com no vam fer la independència contra aquesta gent.
8: I el perro cagón? Diuen alguna del perro cagón, d'aquests petardos que tenien també els CDRs?
15: Bueno, de Pedro Sánchez el que diuen és que...
8: No, perdona, hòstia, ara ha sigut...
16: Hi ha hagut un equívoc.
8: Ha sigut més d'ultradreta que jo, eh? No, estàvem parlant dels petardos que aquesta gent tenia en els CDRs, antes estàvem a explicar, jo els explicava, perquè aquesta gent no té ni punyetera idea. Sí. Per lo que veig, tu tampoc, Lluís.
11: Que
8: els CDRs tenien petardos al garatge de casa i per això se'ls van empurar per terrorisme. Mm. Jo crec que es van quedar curts. Entre els petardos que tenien, a banda de tres traques, i tenien cinc perros cagones, que és aquest petardo que l'encens i fa molta risa perquè et deixo com un cagarro per darrere.
11: Sí, i aquí hi ha hagut un petit equívoc i ja està.
17: Però Lluís no té per què saber res de pirotècnia. És que la justícia europea...
8: Escolta, Lluís, aquí anem a la pregunta important. O sigui, la pregunta important és, i ara què? Què creus que passarà?
15: Doncs ara...
8: Guanyarà Messi? O Yasmín Lamal?
11: Yasmín Lamal, no. No li faci aquestes preguntes, que Lluís és molt futboler.
8: Home, això és el que interessa. Deixa't estar del tribunal i de la sentència. Això és el que interessa a la gent.
15: Guanyarà Messi.
8: Va, està claríssim.
15: Però...
8: És independentista,
15: també. Més enllà d'això, el que...
14: Ai! S'ha tallat.
18: S'han acabat les piles, perquè, bueno, de fet, va amb una mena de... Saps com s'abaixaven les finestres dels cotxes abans?
8: Sí, sí.
18: Amb un mànec d'aquells de... Doncs així va anar...
8: Una moviola.
18: Una moviola...
14: Justo Barba amb piles. Que és un androide.
18: Una manovella, és un androide, però... En aquest matí també ha passat, quan parlava aquell senyor que semblava el Papalleó 14...
8: Papalleó?
18: Tots els senyors de més de 60 anys semblen... que són de Luxemburg o d'Estrasburg o de cosa que va d'Hamburg, quan parlen en castellà...
8: Parlava semblen... castellà amb accent.
18: Claro, semblava...
11: Un dels jutges, el del Tejuer, sí.
18: El del Tejuer, semblen tots el papa de Lleó XIV.
14: Jo hem salvat a Lluís! Lluís! Que ets viu?
15: Sí, perdoneu. Sí, sí.
14: Oh, no. Menys mal. Quin patir, eh? Hem estat aquí 3 segons de patiment, eh?
11: Només 3 segons.
8: Bé, això, el que preguntava en Jep, i ara què, és que ara tot això depèn primer del Tribunal Constitucional i després del Suprem, no?
18: Sí.
14: Ai!
18: Correcte.
14: Ara sí que s'ha mort, eh?
18: Ha sigut dit, dependrà d'Espanya i tot va per pedregar.
8: Bueno, això és la calor, eh? Un que cop no de calor, vieu? Aquí això, és qualsevol cop de calor. Si no s'hidrata... Tu imagina la calor que fa aquí. Imagina't a Luxemburg.
18: A Luxemburg, no. A Luxemburg tenen aires condicionats pel carrer. O sigui, no cal. Ara sí.
14: Lluís!
15: Sí, però la... Sí, aire condicionat al carrer, però les sales de premsa no, perquè fa molta calor. Dins dels edificis, no.
14: Va, Lluís, ara pots, vinga, anem cap al tercer cop de calor.
11: Dèiem que ara això depèn del Constitucional espanyol i després del Suprem.
15: Exacte, és a dir, l'amnistia en principi ara s'hauria d'aplicar, l'hauria d'aplicar el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Després, el Tribunal Constitucional, en base a aquesta sentència, haurà de decidir si accepta el recurs d'empara de Carles Puigdemont, i després la pilota estarà a la taulada del Suprem. I aquí, el que no es descarta, és que el jutge Llarena es tregui un as de la màniga i un altre.
11: No, anava a treure una altra cosa,
8: Es traurà una altra cosa, ja t'ho dic jo, i la fotrà damunt de la taula.
11: Sí, i no serà de la màniga,
8: Bueno,
11: si no, la postura seria molt difícil.
8: Bueno, com dos caps d'un bebè, eh?
11: Prou.
18: Però és que no ho veieu, que estem perdent el temps parlant dels jutges espanyols? I per què, em preguntareu?
8: No t'hem preguntat
18: perquè
8: res.
18: Perquè no vam fer la independència. I per culpa de qui, em preguntes?
8: Que no t'ho hem preguntat.
18: Dels mateixos polítics que es deien independentistes, però no van acabar la feina perquè patates. Per tant, els partits presumptament independentistes són... culpables. Bueno, aquesta és la meva sentència.
8: Coincidim,
18: sí. I no a la llei d'amnistia per la normalització institucional, política i social de Catalunya. Quina normalització institucional, política i social hi ha si no deixes que els catalans estiguin lliurement al nostre futur? En llibertat, eh? No era una pregunta.
8: No, ja. Doncs, en fi, Lluís, si hi ha qualsevol novetat, que jo crec que no... demanes connexió, si no ja pots agafar l'avió i tornar, no?
15: No, de fet, ja no. Us explico una intimitat.
12: Ai, tens morenes.
11: Que home, no, calli.
12: Fa veu de tenir morenes.
8: Quina és la veu de tenir morenes?
12: Bueno, és aquella veu, pues, una mica amb un punt d'angoixa, no? Dic, en qualsevol moment... Pues,
11: un punt d'angoixa, ja ens ha explicat el punt d'angoixa, que està treballant i està treballant sense aire condicionat, bueno, és que perquè és una cosa...
8: La calor per les morenes va fatal, eh?
17: Sí, no són morenes, és el Tejuer.
11: M'ho confirmes? Que
17: no, per la intimitat. Digues.
15: Sí, no, el que deia és que crec que no hi haurà més novetat perquè fins i tot personal d'aquí ens ha dit que s'anaven de vacances.
8: Per tant... Amb les claus a la mà t'ho han dit ja, eh?
15: Sí. De segur que no hi haurà novetats perquè s'han marxat de vacances.
11: Jo que els s'acurta, eh?
17: No em posa l'aire condicionat perquè, total, per l'estona que havien de ser-hi ja no val la pena.
14: Pot ser que aquest jutge que ha parlat t'ho hagués dit amb els maneguets inflats ja als braços forma d'ànec? Sí, oi? Vale,
15: segurament haurà fugit ja de Luxemburg, ja ha fet més que jo. Ja
12: doncs fuig tu també, Lluís.
8: Gràcies.
16: Adéu-siau,
8: Lluís.
16: Perdoneu, una cosa. Jo no entenc gaire res.
8: No entens res de tot això?
16: Us veig molt contents, però tot això vol dir que Puigdemont torna avui? Que aquesta hora ja deu estar mitja hora de la Junquera, no?
8: No.
17: La sentència, el Tribunal Suprem, és a dir, tornem al començament de tot, va dir que no podia amnistiar Puigdemont ni tampoc, per exemple, Oriol Junqueras, perquè s'havien enriquit amb el procés.
16: Però això no és veritat, ara ho acaba de dir, ho han hagut de dir uns estrangers. Ho han de dir Europa.
17: El Suprem argumentava en el seu moment que el govern de la Generalitat va fer servir diners públics per muntar el referèndum i això ells ho interpretaven com si Junqueras i Puigdemont s'haguessin embutxacat aquests diners.
8: Home, i que res que va ser així, Tu els veies sortir per la televisió amb les butxaques plenes.
17: Vestit de raperos. Sí.
8: Mira, el Puigdemont, amb els diners de tots que va robar, es paga el lloguer d'una mansió a Waterloo.
17: No
8: se'n va un pis de protecció oficial.
16: Home, no, sí, de Sant Boi. Sí.
17: En tot cas, els partits independentistes van recórrer al Tribunal Constitucional aquesta decisió del Suprem i aquest tribunal va dir, va, espereu assegurs que primer preguntarem a Europa. I el que ha passat avui és que Europa ha respost.
16: I el Constitucional ja ha dit que aquesta gent pot tornar al Constitucional espanyol.
17: No. Ara això arribarà al Constitucional i els jutges del Constitucional s'hi posaran el mes d'octubre.
16: No tinc por, l'octubre,
8: Sí, senyor.
16: Perquè a hores d'ara ja estan fent les maletes per marxar de vacances a l'estiu.
8: Com els de Luxemburg.
16: Sí. Llavors a l'octubre ja podran tornar Puigdemont i els consellers Comín i Puig i tot això.
17: No, a l'octubre el Suprem s'ho mirarà. El Constitucional s'ho mirarà i li passarà al Suprem. I aquí el Suprem ha de decidir si aplica del tot aquesta llei d'amnistia.
16: I dins del Suprem, quin jutge ho haurà de decidir, això?
17: Són dos jutges, que són els jutges Marchena i Llarena.
16: Vale, doncs parlant de Marchena, me marxo. Gràcies. Marchena i Llarena,
8: sí.
16: Els Mili Vanilli de la justícia espanyola.
8: Sí, Marchena i Llarena, sí.
16: Doncs tota la confiança que Puigdemont tornarà a l'octubre. A l'octubre del 2078, si està en mans d'aquesta gent,
8: Perdoneu, és que aquí...
16: Hauria sortit més a compte tornar a un lloc independent... Bueno, independent... Ja no hagués sortit, clar, és ben pensat...
8: Avi, no s'adormi, home.
16: Vols veure una d'ui?
8: Va, avi. Perdoneu, però és que sembleu tontos.
17: Sembleu tontos.
8: Cata, la sentència pels indepes no és la presó.
17: No?
8: És el temps.
17: Home, el temps sí.
8: Els anys que els indepes estan passant a l'exili i l'angoixa a tota una colla perquè els embarguin tot el que tenen. Sí. Aquí esteu parlant del Puigdemont, el Comín i el Puig, però, després hi ha aquí...
17: Hi ha moltíssima gent.
8: Moltíssima gent, el Jové, el no sé quantos, el no sé qui, gent que no sé ni qui són.
17: N'hem parlat durant 10 o 15 anys.
8: A la vora 30 persones que estan acollonides per perdre tot, perquè els embarguin tots els béns perquè puguin tornar els diners que van robar.
17: Que no van robar, ha quedat clar que no van robar res.
8: Bueno, això és el que diu Europa. Falta veure que el que diuen Marchena i Llarena. Marchena i Llarena ja ho van dir el seu dia.
17: Aquí pot haver passat això, però és el que diem.
8: No, és que hi ha un senyor de Luxemburgo que dice que...
17: Sí, però que al final...
8: Marchena i Llarena, vull dir... En fi... Quants anys portem amb aquesta comèdia?
17: Ara li deia a l'Oriol, 9 anys. Doncs
8: pues mira, de moment tota aquesta colla hi han passat 9 anys de condemna.
17: Bueno, sí, és una manera...
8: En canvi, Junqueras només va passar 4 anys a la presó.
17: Home, hòstia, només diu... No ha trepitjat mai una presó...
8: Compte, 4 contra 9,
17: Sí, bueno, ja.
8: Ell ja té la feina feta, el Junqueras, perquè s'ha portat millor. Això és com les hipoteques. Vols escurçar anys o vols escurçar diners? És el mateix, aquesta condemna als indepes.
14: Exacte, Espanya és una hipoteca que els catalans portem 500 anys pagant, com les autopistes, com Rodalies, com la Corona, valgui la redundància...
8: No, escolteu, tot això. Vinga, tots contents que Europa ja ha sentenciat que la llei d'amnistia del tot poderós Pedro Sánchez s'ha d'aplicar.
17: Sí, bueno, s'ha
8: aplicat. Perquè la va fer molt bé.
17: Sí, bueno, la va fer Pedro Sánchez, ara ja està. La va fer el Congrés Espanyol.
8: Ara ja està, ja podem passar a un altre tema.
17: Ah, sí?
8: L'important és que avui ha sortit Salvador Illa,
12: el molt honorable Runner, sí, i ha dit que tot va molt bé.
11: Així bueno, que... la seva feina ha sortit.
12: Sort de Salvador Illa, que sempre ha estat per la pau no, i per la concòrdia de tots els catalans, perquè ell és com jo, no és ni dels uns ni dels altres.
11: Home, és del PSC.
12: No, Salvador Illa és el president de tothom, que ho diuen els anuncis, la Generalitat de Catalunya. Avui sí. Governa tothom.
17: Avui Salvador Illa...
12: I tothom, la M, són 4 barres vermelles de la casa de la senyera. Que per mi és una mica...
11: radical. Sí,
12: em sento una mica incòmode.
18: Incòmode, no? Ja se sent incòmode amb la senyera. És que vostè no és ja ni de Ciudadanos.
12: Les 4 barres venen de Guifré el Pilós, hi ha sang pel mig.
18: Sí, bueno, és una llegenda, no es preocupi. De tota manera, aquestes 4 barres són de la senyera o són 4 barres d'una presó? Gràcies, no tinc més preguntes, senyoria.
17: Però és veritat que avui el president de la Generalitat s'ha mostrat satisfet per la sentència.
12: Sí, diu que això, que tot està molt bé, que tot va molt bé.
18: Sí, doncs escoltem, si us sembla, un discurs de Salvador Illa quan encara no era president de la Generalitat. A la, no sé si era un míting que va fer a Barcelona, a la Festa, de la Rosa, fa 4 anys.
17: Sí,
18: deia això, sobre l'amnistia.
19: Lo repito para que quede claro. Ni amnistia ni nada de eso.
18: Lo repito, es que ya
17: feia un bis. Ja ho havia dit,
12: Bueno, és que això ho va dir a Badajoz.
17: No,
12: Albacete.
11: Això ho va dir al principi.
12: A tots els que aplaudien eren catalans.
11: Sí. Bueno, aquí a Gavà. Ho hauríem de mirar.
12: Bueno, escolta, potser no s'entén el tall. Penseu que Salvador Illa és catalanoparlant.
11: Sí.
12: I clar, és que aquí, com que el castellà està perseguit, no el domina gaire. I quan parla en castellà, de vegades li costa una mica. Es pot malinterpretar.
18: Potser no hem sentit prou bé el tall. Àlex, el pots tornar a posar?
19: No, cal. Para que quede claro.
18: Sí.
19: Ni amnistia ni nada de eso.
18: Sí. I aplaudiment.
17: Era a Gavà, això.
12: Home, la veritat és que és molt fort, eh?
11: El què?
12: Lo de la foto de Messi banyant la milla mal, eh? De petitet, no...
11: En fi, avui a la competència també parlarem de la classificació de l'Argentina per jugar a la final del Mundial contra Espanya.
12: Veieu, ja he canviat de tema.
11: Home, ja n'hem parlat, justament, hem trucat al Lluís Tovar, n'hem parlat d'algunes de les derivades, etcètera,
8: etcètera. Però, de fet, abans, també avui a la competència hem de parlar de robatoris a la xarxa ferroviària.
18: I tant, són milers de milions d'euros d'inversió que no han arribat a Catalunya, que ens roben i que no tornen.
8: No ho dic per això, Mohamed.
18: Ho dius pel temps que ens han robat mentre esperem uns trens que no arriben, és això?
8: No, imagina't que som al vagó del silenci. Ara no parlis, deixa'm acabar les frases. Som al vagó del silenci.
18: No, a Rodalies tots els vagons són el vagó del silenci, perquè com que no hi ha trens, sempre hi ha silenci.
8: La notícia d'avui són els robatoris dels cables de coure de les catenàries. Atenció a la dada. 4 de cada 10 metres de cable robat es roben a Catalunya.
18: Sí, senyor, un aplaudiment.
12: Bravo.
18: Als lladres catalans.
12: Bravo!
18: Presumptament catalans. O sigui, si robar coure fos un esport olímpic, seríem tan bons que no ens caldria ni participar, perquè robaríem directament les medalles.
8: Les de coure, les de tercer classificat.
18: Bueno, tercer classificat, vas sumant i al final te fas un palauet.
17: Perdó, les tercer classificat són de bronze.
8: Ah, són de bronze, és veritat.
18: Més
8: sort que ha sortit l'Oriol, perquè...
18: L'únic problema és que Espanya ens segrestarà els nostres millors lladres i hauran de competir a la final contra els millors lladres argentins, que segurament seran els mateixos jugadors que els tenen a l'equip de futbol. O sigui, no sé si serà més.
8: Menys broma que els robatoris no paren de pujar.
17: Sí, és una tendència en augment des de 2021.
18: Fa 5 anys. Des del 2021, des del 1642, des del 1714.
17: No, a la casa de les catenàries, el 1640 no sé si hi havia.
18: Ja es robaven catenària. Abans que existís el coure. No, o sigui, ja, abans, a l'època d'aquell lloc del coure, dels homes i les cavernes,
8: sí,
18: i tot això...
8: Sí, hi ha una edat, no? L'edat de bronze. Torno a confondre el bronze amb el coure.
18: Sort que s'acaba la temporada.
8: Sort, que ja ho acabem, això.
17: No, és veritat que el 1640, en Pau Claris, els trens arribant més o menys a la mateixa puntualitat que ara. Però, en tot cas, fa 5 anys hi va haver 30 robatoris de cable de coure i enguany, en només els 6 mesos que portem d'any, ja n'hi ha hagut 152.
12: Mare de Déu, senyor, és que hi ha molta inseguretat, eh?
18: Sí.
12: A més, s'ha de tenir molt mal gust per robar coure.
17: Per què?
12: Home, banya-ho en plata.
17: Per què has de banyar?
12: Banya-ho en plata, ni que sigui.
11: Però és que suposo que val uns diners, això del coure, i està a la intempèrie.
12: Home, val uns diners, però escolta, val... Posa't un collar que sigui de plata, per exemple.
11: No sé si fan collarets del coure de robat.
12: De bronze, sí.
11: De bronze, sí. No, clar. Digue-li a l'Òscar Dalmau.
8: Sí, però el tema és que la xarxa ferroviària funciona amb coure, no per motius estètics ni només perquè sigui barat.
11: Sinó també perquè és molt bon conductor.
12: Bon conductor? Sí. No sabia que també feia de maquinista.
17: No.
12: Ho veieu, nenes? Sí. Hem de dir conductor.
11: Quan és un...
12: Per l'electricitat. Jo he fet veure que no sabia.
11: No, clar.
12: No ho he entès. Pensava que feia maquinista. M'encanta fer acudits amb la llengua, perquè ara hi ha un joc nou, molt interessant, que es diu Paraulogi.
11: No!
12: És molt interessant. interessant que
2: et donen, nou, també.
12: Et donen unes lletres i tu has d'escriure tantes paraules com et surtin.
11: Sí, molt bé.
12: Pues te donen la... Pues, jo que sé, pues,
11: la gent allà. Ja ha jugat al paraulògic, hi ha gent perquè està molt enganxada.
12: El tuti
11: gent...
12: d'avui és afectació.
11: No! Hi ha gent que hi juga, hi ha moltíssima gent enganxada.
8: Sí, hi ha gent que s'ha quedat allà tancada una mica.
11: Sí. Bueno, el que sigui, però millor que estiguin això que no estiguin pel carrer robant o drogant-se.
8: És la teva opinió.
11: Sí. El Ministeri Espanyol de Transports diu que els robatoris afecten el servei de trens. Per això reforçarà la vigilància als punts més crítics.
17: Sí, per exemple, a Montcada i Reixac, n'hem parlat moltes vegades, hi ha un traçat que hauria d'haver-se reobert al maig, ja. Però va caure un mur sobre les vies de la R3 de Rodalies i els lladres aprofiten que sí, no hi ha trens per endur-se el cablejat, que sí que hi és.
18: O sigui, que diuen que el retard són culpa dels lladres de coure, però és al revés. Els lladres de coure poden robar perquè no hi ha trens, perquè la mala gestió d'Adif fa que caiguin murs a les vies. Sí, és això.
8: En aquest cas és així.
18: És que en polítics així gairebé ve de gust presentar-se fins i tot a les eleccions espanyoles.
12: Sí, home, tu, a les eleccions espanyoles?
18: Sí,
17: amb quin partit et presentaries?
18: Amb Partit Unitari dels Treballadors Agermanats d'Espanya. Les sigles PUTA Espanya.
12: Va, Mohamed, va, que avui també parlarem...
18: Ja tinc els votants, ja tinc els votants.
11: Que l'any que ve hi ha eleccions,
18: I faré una cosa i no canviaré el castellano para que m'entienda que ja me tiene català, eh?
8: Avui també hem de parlar d'avenços al món de la ciència. Un grup de científics catalans han descobert un fàrmac que permet... Això t'agradarà, Jean-Paul. Sí. Un fàrmac que permet que els ratolins secs recuperin la vista durant 48 hores.
18: Bueno, al final és com un iogurt, no?, que caduca, no?, els dos dies. Vull dir, és increïble.
12: Està bé, bueno, aquesta fita.
18: Pues aquest any ja no caldrà que es faci la marató de TV3.cat, no?, que anava destinada als ratolins secs que vulguin recuperar la vista durant 48
12: Escolta,
18: hores.
12: Escolta, no facis broma i ni ho ridiculitzis. No, que és, home, perdona, no, però... és una gran fita contra la ceguesa i d'aquí a 4 anys començaran els assajos clínics en humans.
18: Sí, és un avenç molt important. Ah. Sobretot les primeres 48 hores. Sí. A partir de la 49, pues, és putada. Pues, s'acaba com... Saps quan estàs a l'hospital i pagues la tele amb unes monedes?
12: Sí.
18: I
12: s'acaba el crèdit.
18: S'acaba el crèdit just abans que acabi la pròrroga del partit. I aleshores dius, bueno, no tinc més monedes, no?
12: Ja.
18: Si només tens dos dies per veure coses, hi ha molta pressió, també, per...
12: No, home.
18: Imagina't que un d'aquests ratolins va gastar una hora d'aquestes 48 en veure la primera part d'Anglaterra-Argentina, que és la part dolenta. Jo m'hauria arrencat els ulls per tornar a ser sec.
12: Sí, la veritat és que va ser una primera part molt avorrida.
18: Un bon ostrac. Bueno, avorrida els que no n'enteneu de futbol, bé, però se va fer, doncs, les Isles Falkland, no?
12: Sí, bé, aquests experiments que de moment s'han fet amb ratolins i peixos zebra, també...
18: Quina còpula, no? Sempre...
12: Sí, un peix amb una zebra, sí. Consisteixen en l'aplicació d'un col·liri que reactiva els fotoreceptors, llegeixo textualment tot i que no ho entenc, i permet que tornin a captar la llum.
17: És a dir, el que tornes a veure és llums i ombres, per d'alguna manera, quan no veies res, i per tant, i això és una cosa que es veu que els hi passa als...
12: Bueno, això és el que em passa a mi quan em trec les ulleres de veure de prop, eh? Vull dir, okay. Llums i ombres.
17: Bueno, és com quan portes 24 hores conduint amb ulleres de sol i arribes a la tarda, te les treus i dius, doncs no era tant de nit, i ja està.
11: Però que dius, de quin after vens, 24 hores conduint? On era aquest after?
8: I per què no m'han convidat?
11: No, clar.
18: Buah, increïble. No us estava escoltant perquè quan heu dit ja peixos zebra, és que...
12: Sí, són... I estàs, encara ets allà, eh?
18: Sí, són els típics que només et deixen nedar quan el semàfor es posa en verd, no? Peixos zebra, has d'anar a sobre... O sigui, has de trepitjar un peix zebra, un altre... I així creues el riu. És un peix zebra.
12: Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
11: Segurament. Tot seguint la repassem.
3: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
12: Va, vinga, parlem del Mundial, concretament del partit d'ahir de la selecció argentina que va eliminar Anglaterra.
16: Eliminar és el verb més adient, eh? Sí. Perquè en aquell partit va haver-hi gent tant de temps a terra que no sabia si estàs mirant futbol o una competició de judo.
12: Sí que hi van repartir força, eh?
16: Sobretot a la primera part, tothom a terra, tothom ningú, a terra, ningú dret. Bueno, és el futbol d'homes que estan jugant una altra cosa que no és futbol.
12: Sí. Mm-hmm.
2: Doncs ahir la selecció de l'Argentina va remuntar el partit contra Anglaterra en 7 minuts i, per tant, la final del Mundial la jugaran Argentina contra Espanya.
18: Me la bufa.
12: Ja sabem que a tu no t'interessa, Mohamed.
18: És que quan dieu avui han passat més coses però potser no són tan importants, veig que us ho preneu al peu de la lletra.
12: Bueno, un moment, Mohamed, un momentet. Què et passa ara?
18: Se m'ha ficat una mica de roj igual de l'ull. Perdona.
12: Però ahir no deies... Ahir ens vas dir, escolta,
8: catalans, va ser una crida. Sí. Deixeu de plorar i poseu-vos a treballar pel país per aconseguir una selecció pròpia de Catalunya.
18: Exacte, i un país propi i tal, i ho mantinc. Però un dia et vols convèncer que ho tens superat i l'endemà t'imagines que Espanya guanya el Mundial amb 200 catalans i et vols llançar pel balcó. Un balcó pel qual la nit anterior senties claxons, petards, càntics de Viva Espanya i et va generar flashbacks de Vietnam o juliol del 39 per la... Franco.
8: Sí. Et pensava que havies desconnectat ja, que no volies saber res de la selecció espanyola, que hi ha...
18: Sí, però noto que dins meu hi ha un canvi...
8: Què passa ara?
18: Soc Golomet Jordi.
8: No, Golomet Jordi no.
18: Necessito fer una crida als argentins. Argentins, aprofiteu que jugueu la final contra Espanya per unir-vos a la nostra causa de llibertat. Tots units farem força. Tots contra Espanya. Eixamplem la base, argentins.
8: Mohamed, va.
18: Muchachos, bailets. Ahora nos volvimos a ilusionar, com fent caure espigues d'or quan convé segueu les cames de la defensa contrària perquè Déu-n'hi-do.
8: Colomet Jordi, no, sisplau, torna Mohamed. Va, Mohamed Jordi, sisplau.
18: No diguis bestieses. Deixem de mirar la selecció espanyola, teniu raó. Que ens agafarà tortícola i tant mira Espanya. O sigui, busquem-nos un hobby, com quan ho deixes amb la ex i t'obsessiones amb el running per distreure't i amb el porno amateur. Però no patiu, que jo això ja ho vaig veure l'any 2010 i ens va passar
8: el
18: això.
8: El què vas veure?
18: Gent que no sap com es diu julivera en castellà amb la bandera espanyola pintada a les galtes i després els passa l'adrenalina de guanyar amb Espanya i comencen a muntar un procés d'autodeterminació.
8: No, Golomet Jordi, no.
18: Minas y pibes, derroteu la selecció que nos dimos entre todos, pero sobre todo entre unos. Sí, no me recordis.
8: Ok, això no t'he dit,
18: ja sé que las estrellas de la final serán de la Masía, la Vinya Mal y Leo Messi, calzots y asado, ratafía y mate, sardana y tango. Sí. Argentins del món, uniu-vos. Potser els catalans a nosaltres ens sembleu una mica pesats i una mica massa feliços. I ningú mai us ha demanat una lectura psicoanalítica de l'obra de Jorge Luis Borges cada vegada que feu una puta lectura psicoanalítica de Jorge Luis Borges.
8: Ja, ja, ja.
18: Però diumenge tenim un enemic comú.
8: Va, Mohamed, va, vinga, va, torna, va. Descansa una miqueta que continuem parlant de l'Argentina-Anglaterra d'ahir.
18: Jo no hi era, jo m'he adormit uns minuts.
8: Aquest
18: gràcies.
8: Matí al món, en Jordi Basté ha llançat uns quants talls de locució del gol de Messi, el gol de la victòria
17: Lautaro Martínez. Amb centrada de Messi, una centrada increïble i complicadíssima.
8: Anar al cap directe.
17: Sí, sí.
18: Sí, no, bueno, només... i que eren tot defenses de 1,85 m i un noi de 1,20 m que va rematar, i que li posa al cap com teledirigit. Jo crec que ja hi havia un dron. A dins de la pilota hi havia un dron.
8: Tu creus, sí, sí.
17: Lautaro salta com si fos un tronc, sense ni tan sols girar el cap, li rebota la pilota i entra dins.
8: Sí, doncs sí. Així sonava aquest segon gol, el gol de la victòria d'Argentina, a la ràdio argentina, que es diu Ràdio Mitre. Això és un locutor?
17: Sí.
8: Pues si semblo jo.
17: No s'està ofegant, diu gol. Sembla vostè sense piles, una mica. Sí.
20: Quina manera de cantar el gol, eh?
17: Sí, quina manera. No me lo puedo creer.
8: Mare de Déu.
18: ¡Vamos, que no ganamos!
17: ¿Qué?
20: Uy.
12: Si no te veo.
17: ¿Qué?
8: Això us agrada, als homes? Això us agrada?
17: Estaven escanyant un pollastre,
8: Això vibreu? Mare de Déu, senyor.
18: Increïble. Com admiro els periodistes objectius que són capaços de narrar el que passa sense prendre partit,
8: I encara hi ha una altra locució d'aquestes, d'una altra ràdio argentina. Això és com locutaven el gol a Cadena 3.
21: Pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi.
8: Així ploraven els meus fills a les nits quan es pixaven i es cagaven a sobre el llit.
17: A mi em recorda molt la Suzuki Condor 3 que tenia jo amb 15 anys a Mataró quan canviava de marxa. Bueno, encara anava a marxes.
8: No, perdona, però això és una sinfonia de gols,
17: Això és una sinfonia de gols.
8: Perdona, el primer gol... Ara posa'm el segon. Posa'm el primer. Posa'm el segon.
11: Prou.
8: I ara el primer.
11: Prou, és una radial, eh?
8: No, és un espremedor de taronja, no?
11: El segon?
12: Sí. Bueno, jo tinc a casa, nena, és la Citromati per fer els sucs de taronja. Mira, és agafes la Citromati. Mira, cuita.
17: Encara pots desgastar una mica més la polpa, eh?
12: Apretes i s'enganxa
17: la part blanca, quan ja és allò amargant.
12: És la Citromàtic, sí.
17: Bueno, per saber com s'ha viscut a l'Argentina el passi a la final, hem de fer una cosa, que és connectar amb uns amics.
8: Sí, home, connectem amb els companys de Radio Latina Internacional.
1: Molt bon dia, gràcies per sintonitzar Radio Latina Internacional, RLH, emetent des del polígon industrial Can Jardí de Rubí, la perla del Vallès Occidental. Una perla una mica del temo, una mica de tothom, eh? D'aquelles que es comencen a posar verdes o negres al cap d'una setmana, sí, però que les portes a una botiga i ja no les vas a buscar.
8: Escolta'm, Cuauhtémoc, com, sí? Vas veure el partit d'ahir?
1: No, no m'interessa el futbol.
8: Oh, no?
1: Però saps qui sí va veure en directe des de Buenos Aires, Argentina, el partit?
8: El Wilson.
1: Efectivament, connectem amb Wilson perquè ens faci un report de la nit. Llicenciat Wilson, good morning, bon dia.
5: Concha tu mare, Cuauhtémoc.
1: Concha tu mare, Wilson. Què tal vas viure el partit des de Buenos Aires, good airs?
5: Doncs la noche d'ayer fue de película. Fue de birra y pochoclos.
1: Pochoclos?
5: Palomita. Palomitas, allà la passé entre birra i pochoclos, però sobretot entre birra.
1: Com es va viure el partit abans de la remuntada?
5: Pues con mucha atención, mijo, aquí los argentinos son bien pasionales, son bien zarpados, son bien enojones. Gracias a su rabia, a su verborrea, aprendí mucho vocabulario argentino.
1: Com per exemple?
5: Como por ejemplo atorrante, ortiva,
1: ortiva,
5: grasa, salame,
1: bueno,
5: mala leche,
1: sí,
5: babieca.
1: Sí.
5: Si usas esas palabras para describir a alguien que no está presente en la conversación,
1: sí,
5: le pitan tanto los oídos que capaz lo dejas Beethoven.
1: Vaja, molt bé, correcto, molt bé. Moltes gràcies per aquestes impressions sobre què és Argentina.
5: Sí, también dijeron mucho, le faltan un par de jugadores.
1: ¿Com? ¿A quién le faltan jugadores?
5: No, a nadie, le faltan un par de jugadores quiere decir que alguien es más corto que el abrazo de una suegra, ¿sabes?
1: Ajá, vale. Lionel, esta copa te la mereces. Parlem dels minuts clau del partit, aquells 7 minuts on Argentina va remuntar.
5: Sí, bueno, jo ja...
1: ¿Qué?
5: Jo ja no estava.
1: Què? O sigui, com que no? Però si va ser el moment clau del partit, et vam enviar especialment per cobrir el partit.
5: Sí, però me mandé una macana.
1: ¿Qué?
5: Que cometí un error. Ajá. Recuerda los pochoclos y la birra.
1: ¿El recuerdo, Wilson?
5: Pues puede que la birra le marcase un gol a mi estómago antes de los minutos cruciales.
1: Sí.
5: Tuve que irme pitandito a mi pieza antes de la remontada.
1: Sí.
5: No quería que la camiseta albiceleste que lucía pasase a ser marrón celeste.
22: Me gusta la competencia.
1: Bé, doncs ja et vas perdre la remuntada, ja que te la vas perdre. Quin ambient hi ha ara mateix el dia després, l'endemà de la victòria a Buenos Aires?
5: Bueno, un espectáculo. Aquí la gente anda feliz, sorbiendo mate.
1: Sí.
5: Bueno, ahora debe ser prácticamente de madrugada.
1: Pues tú sabrás que estás allí, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que, bueno...
8: Son las 7:40 de Buenos Aires.
5: 7:40, pero es gente que está de fiesta desde ayer.
1: Ah, de acuerdo.
5: Exactamente, pues andan felices, sobiendo mate, charlando, cantando, abrazándose por las plazas.
1: Sí.
5: Hay gente que no sé si se acaba de despertar o aún no se ha ido a dormir.
1: Ajá.
5: Doncs... Parece que un fantasma recorre Argentina, es el fantasma de Maradona, ¿eh?
1: Doncs gaudeix, Wilson. Un momento, veia pollastre per esmorzar aquí. Intenta arribar al final del partit de diumenge.
5: Perfecto. Tengo que comprarme una bebida de electrolitos para recuperarme, que aquí todo el rato me ofrecen su hierba caliente, esta, el mate.
1: Sí.
5: Que remueve aún más el estómago.
1: Cuida't, Wilson, nosaltres anirem a publicitat i tornem de seguida. RAC1, la ràdio líder, la ràdio boluda, la ràdio de los capos.
5: Unos cuantos comerciales y volvemos inmediato.

0: cadascú una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.

0: estimar.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal.
2: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
3: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Nosaltres som la competència.
6: Un gran programa.
7: De dilluns a divendres.
8: Amb els Oscars.
9: Què tenim aquí, la Noemi Pons?
10: Doncs sí, aquest estiu a La Sirena hi trobaràs els hits més buscats. Hi ha cons i bombons que et robaran el cor, polos i sorbets que fan que l'estiu sigui encara millor. I és que a La Sirena, sí, doncs hi trobaràs més de 200 gelats. Els vertaders hits de l'estiu, que són bombons, terrines, cons, sorbets, etc. I fins al 29 de juliol la tens, perquè tens tots els polos i sorbets de la marca Sirena amb oferta segona unitat al 30%, així que aprofiteu i tasteu. El de daiquiri de maduixa és una bogeria.
9: És el que t'agrada, aquest? No me l'esperava, aquest final. Continuem a la competència. Ara, per parlar d'altres qüestions també relacionades amb l'actualitat.
8: Perdona, una cosa, ara que parleu de l'actualitat. Parlem d'avui també. Avui és el dia del dinar de tot l'equip de...
11: Sí, de final de temporada.
12: Sí, sí, sí.
8: Vale, o sigui...
12: I què?
8: Bueno, que no m'havia arribat la invitació encara al WhatsApp, però estic esperant, el tinc obert, eh? Però, primer m'heu de convidar.
12: És que, a veure, no t'hem convidat perquè és que al restaurant on anem a dinar només tenien lloc per 5.
8: Ahà, vale, bueno, que no va a l'Àlex Arbiol, què passa?
12: No pot.
13: Bueno, però per què el feu avui, no demà?
8: Exacte, perquè...
12: Doncs miri, és per culpa del Manel Vidal.
11: Sí, perquè he pensat que millor... Que, si dinem avui, si s'allarga una mica el dinar, doncs demà directament ja no puc venir.
8: Buah!
13: Sí, la ressaca,
8: no, molt bé, o sigui, el Manel posant sempre la salut al centre,
11: sí,
8: no?
11: Primer no i després sí.
8: Sí, però concretament la teva de salut al centre.
11: Sí, clar.
13: Bueno, perdona, Manel, que m'han dit que, bueno, no és que no vinguis demà, és que tampoc vindràs la temporada que ve?
11: Això pot ser que sigui així. Sí.
13: Però què m'estàs...
8: Això és una exclusiva, no?
13: Però què m'estàs explicant?
9: Crec que per l'audiència, sí.
11: Sí, sí, sí.
13: Ah, i per ara. Mi? Jo no en sabia res.
9: No li havíem comentat.
13: No.
11: Bueno, no li havia dit res. Això sí que em sap greu.
13: És que bueno, m'ha dit avui, li he d'explicar una cosa.
9: Sí.
11: Ja li volia explicar el dinar.
13: I que però... estàs embarassat?
11: No.
13: Bé. No. No, el primer que has pensat, perquè quan et diuen t'he d'explicar alguna cosa, sí. M'ha vingut el Manel, dic, escolta, diu, no. Dic, què? T'has de posar pèl. Vas a Turquia.
9: Exacte.
13: Vas a Turquia. I tampoc. No, ja li diré quan al directe. Bueno, jo estic aquí en...
11: Doncs
13: bueno.
11: És això, Angelina, és que és la meva última temporada de la competència.
13: Però...
8: I ho diu ara, el cabron, eh?
11: Bueno, clar.
8: Home, clar, sí, sí, sí, sí. Bueno,
9: set temporades?
11: Set temporades, 2019-2025.
12: Se m'ha fet molt llarg.
11: Bueno, perquè va haver la pandèmia, suposo.
8: Una cosa, i ara on aniràs? A TV3? Et tornes?
11: Sí, sí, sí, sí.
8: Fa tota la pinta, eh?
11: Presentaré el Telenotícies Comarques.
8: Bueno, no, mira, al final la llei d'amnistia ha servit per això, eh?
12: Perdona, això jo crec que és un moment històric.
8: El què?
12: O sigui, el senyor Manel Vidal... Mm. Se'n va d'una feina antes que el fotin fora.
8: És increïble.
11: No m'havia passat mai.
12: La primera feina.
8: Això és històric.
12: La primera feina on se'n va sense que l'hagin fotut fora.
11: Cinc minuts abans, però.
12: Vaja.
8: És el Manel més madur.
11: Exacte.
8: Jo quan m'has dit que hi havia una novetat, he començat a patir. Pensava que...
11: Vostè és molt patidor.
8: Jo soc molt patidor. Em pensava que la teva nòvia havia posat un altre cop l'edredon. I calla, o sigui...
11: És una mala notícia, però no és tan mala notícia.
13: Bueno, escolta'm, què farem? Què hem de fer?
11: Bueno, ja vindrà, no sé.
9: Sí, què farem? Doncs va acomiadar el Manel com toca.
11: Sí, he escrit unes cosetes per acomiadar-me.
13: Què dius ara?
11: A vosaltres i una mica de l'audiència.
13: Avui farem el dietari de Manel Vidal.
11: Exacte.
13: Mira que n'hem fet de dietaris personals.
11: Aquest encara no l'havíem fet.
13: Ai, quina il·lusió.
8: Jo també participo.
13: Sí, tu també, Jean-Paul.
11: L'hem fet Jean-Paul i jo, com sempre.
13: A veure, sou a punt?
8: A punt.
11: Doncs vinga. Endavant. Dietari secret de Manel Vidal, extractes dispersos.
8: Dilluns, 9 de setembre de 2019, 9 del matí.
11: Avui és el meu primer dia a la competència i arribo com a mi m'agrada arribar als llocs quan fa una setmana que ha començat la temporada. A la redacció m'hi trobo l'Oriol de Balanzó, que entenc que amb aquest cognom de tenir un besavi esclavista treballa només per no avorrir-se a casa. Al cap d'una estona arriba la Natza Ferrer, que se'm queda mirant en silenci, no em saluda i arrenca una persiana amb les seves pròpies mans. L'Oriol em diu, no pateixis, no és res en contra teva, és que ella als matins, fins que no es pren un cafè i arrenca una persiana, sí, no és persona.
0: La Natza, sí.
11: I al cap d'una estona també arriba en Tomàs Fuentes, que s'ha dormit, com cada dia, i em diu alguna cosa que no acabo d'entendre perquè vocalitza menys que el teu tiet enrotllat al dinar de Nadal quan ja porta mitja ampolla de cava.
8: Dilluns, 9 de setembre de 2019, 11:45.
11: Arriben els Oscars. Primer conec l'Òscar Dalmau i el felicito perquè trobo que la disfressa de detectiu privat dels anys 50 li ha quedat molt aconseguida. Em diu que no, que ell vesteix així normalment i em saluda molt amablement tot dient-me, és un plaer, Miquel. L'Oriol em diu que no em preocupi, que en Dalmau només s'ha pres un nom en tota la seva vida i és el de l'Òscar Andreu i és perquè es diu igual que ell. Aleshores és quan se m'apropa l'Òscar Andreu, em dona la mà molt fort, se'm queda mirant molt fixament i em diu, tal com diu Sun Tzu, a l'art de la guerra, l'art suprem de la guerra és sotmetre l'enemic sense combatre.
9: Exacte.
11: I jo li dic, com dius, disculpa, i ell em diu, això què sents? Al cap d'una estona descobreixo que m'ha trencat tres dits de la mà de la força amb la que m'ha encaixat. Crec que he trobat el meu lloc a la vida.
8: Dimecres 1 de setembre del 2021, 10:45 a.m.
11: S'incorpora una nova guionista, la Noelia Caranezzi. L'Oriol de Balançó li dona el seu consell clàssic, que és nosaltres no hem d'escriure mai res que sapiguem que és mentida, que és una màxima que m'ha acompanyat els últims anys de la meva vida. L'Òscar Andreu saluda a la nova guionista donant-li la mà molt fort i després la mira molt fixament i li diu, tal com diu Maquiavel al príncep, cal ser guineu per conèixer les trampes i cal ser lleó per espantar els llops. I l'Òscar Dalmau li diu, benvinguda Noemí. Durant aquesta temporada, paulatinament, torna a venir públic a l'estudi després de molts mesos de mesures per la pandèmia de coronavirus. La competència és segurament el programa de la ràdio catalana amb una relació més estreta amb el públic presencial. Des del 2009, centenars de milers de persones provinents de llocs molt recòndits del país venen cada dia a l'estudi 1 de RAC1 i aprofiten la visita a Barcelona per anar al Cort Inglés de Plaça Catalunya o a mirar-se a la vista a l'oculista o a veure una obra de teatre on hi surt aquell que també surt al Com si fos ahir. Si aquesta gent riu, és que el programa està bé i punt. No hi ha més matisos perquè la sobirania és total.
8: Dimarts 18 de juny de 2024, 11:45 a.m.
0: Espera que quan arribi al final, diu, al final es queda, ja veurà.
11: Torno a donar la data, Jean-Paul, sisplau.
8: Sí, dimarts 18 de juny de 2024, 11:45 a.m.
11: Dia històric. Després de gairebé 5 anys treballant a la competència, aconsegueixo llegir el meu primer titular sencer sense entrebancar-me. Hi ha aplaudiments a l'estudi, crits, gent plorant, dones donant-me els seus nadons acabats de néixer perquè els vés i al front, un grup de mariachis contractats expressament per l'ocasió, però a la següent frase em torno a entrebancar perquè hi havia una paraula esdrúixola. Ara que ja porto unes quantes temporades treballant aquí, puc dir que he pres unes quantes coses. Per exemple, que l'hora d'arribada és flexible perquè l'únic important de veritat és arribar un minut abans que els Oscars.
12: Això sempre, antes que el jefe. Sí.
11: També he après que no tots els admiradors de Jep Cabestany són irònics, que el millor analista polític del país es diu Mohamed Jordi, i que no cal triar entre fer riure i dir la veritat, perquè fer riure és la nostra manera de dir la veritat.
0: Ai,
11: això
0: maco.
11: Últim, evidentment, m'ho ha dit l'Òscar Andreu.
8: Divendres 16 de juliol de 2026, són 12:52.
11: Després de 7 temporades, avui és el meu últim dia a la competència, el programa que m'ha regalat l'enorme privilegi de poder convertir el sentit de l'humor en una eina de treball. Quan arriba l'Òscar Andreu, em diu, tal com va dir MacArthur, el soldat mai no mor, simplement s'esvaeix.
0: T'ha equivocat, eh? Sí, quan...
11: Tornem a començar.
0: No eres, no eres drúixol, eh? Eres soldat, eh?
11: No siguin quan arriba l'Òscar Andreu em diu, tal com va dir MacArthur, el vell soldat mai no mor, simplement s'esvaeix. I quan arriba l'Òscar Dalmau em diu, et trobarem molt a falta, Marcel. Vaig arribar a la competència amb 30 anys, quan tothom del meu entorn ja em donava secretament per perdut per fer gaire res de profit.
0: Semblava més gran, eh?
11: No exagero si dic que aquest programa m'ha canviat la vida i que tot allò bo que em passi a partir d'ara a nivell personal i laboral seran per gràcies al meu pas per aquí. Ha estat un plaer constant i sostingut poder formar part d'aquest programa. Gràcies als meus companys de guió per la paciència, als tècnics de so, l'Àlex Arbiol i el Raúl Orgales, també per la paciència. Gràcies als companys de la redacció de RAC1, també per la paciència. I a l'Angelines també. I gràcies als Òscars, que són una gent tan excepcional que si dic n'hi ha un que és molt divertit i després n'hi ha un altre que és més intel·ligent, no saps de qui parlo en cap dels dos casos. Llarga vida a la competència. Jo me'n vaig, però això continua.
0: Bravo. Manel, vola. Vola molt alt.
9: Jo ja ploro.
0: Bravo.
7: Ara tornem. Nosaltres som la competència. No. Ponlo a les drogues.
14: Tremendo loco.
15: Aquest programa està basat en fets reals.
16: RAC 1.
15: Amb els Oscars.
17: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
18: Sí, sort que...

0: Això de posar-se d'acord?
1: Sí, digui'm.
0: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els agradi a tots.
1: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
2: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
3: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
4: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
5: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Avui ens passem moltíssim, doncs, escolta, m'ho hem de deixar aquí.
9: Sí,
8: que vagi molt bé, tornem demà a la competència.
9: Sí.
8: Adéu, Montaix! Manel, sí. Però la sotana ho seguireu fent, no?
10: Sí, en principi sí, no pateixis.
8: Sí, sí, m'agrada molt allò de la sotana. No entenc res, però... Sí.
11: Acabo d'escoltar la competència.
12: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
8: Hola, hi ha hagut.
11: Un programa basat en fets reals.
13: Mala farina.
11: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: També a les xarxes socials.
1: Vídeos i històries exclusives.
0: Notícies.
1: Entrevistes.
0: Reportatges.
1: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
1: RAC1 Oficial.
2: RAC1.
1: Seguiu-nos.
3: Tots som u.
4: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
5: Vaig a parlar amb la productora, perquè és que a mi això em sembla que és un timo. Vamos. A les dues de la matina de tornar a fer el programa aquest. Escolti, jo, com això tinc res més a fer, jo.
4: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
6: Molt bé, avui som Ciento y la Madre, tenim aquí un lío de collons. A veure, per exemple, tenim a la Laura Fa, que anem a escoltar.
7: Hola, què tal? Estàs?
6: Paco Pàmies, escolta.
7: Bravo.
6: Una meravella, una meravella. Després tenim Pere Vall, que també ens... Pere Vall, què tal estàs? És ràdio, Pere, si no parles...
8: Molt bé.
6: Estàs atabaladíssim, no?
8: Estic atabaladíssim, i a més aquest matí m'han confós amb remenador de contenidors.
7: Com?
8: Cosa que no m'ha ofès, perquè si algun dia he de canviar el periodisme per remenar contenidors...
6: Per remenar el que sigui...
7: Però perquè estava remenant un contenidor, no?
8: A veure, un veí meu anava a tirar una caixa enorme de CDs i m'he apropat a ell i li he dit, escolta, no ho tiris, m'ho pots donar? Em mira de la baix i em diu, respecto molt la seva feina.
6: Carai, noi, doncs quin gentleman.
8: Però no. I on jo li dic, quina feina és la meva? Jo sóc periodista. No m'importaria guanyar-me la vida, si ha de ser així, doncs remenant contenidors. Agafa la caixa, se l'endú cap a casa seva.
6: Ah, carai.
8: En espera de que no coincidi amb mi i tirar-la en el...
7: Mare meva. I has fet guàrdia per recuperar-ho o no?
8: No, perquè he vingut aquí. Potser aquesta tarda ho tira. O ara mateix.
7: Home, però tu ho haguessis reciclat, clar.
8: Una caixa de CDs...
6: Ah, i per què no te'l donava directament?
7: Perquè és estúpid, aquest...